0: del paciente. Normalmente el paciente es sedado o muchas veces anestesiado completamente, ¿no? Y lo bueno es que, pues, a través de este instrumental, pues, podemos introducir diversos materiales, como pueden ser pinzas, como pueden ser sondas, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues obtener muestras. Muchas veces vamos a controlar sangrados incluso, o vamos a tratar, pues, obstrucciones. Normalmente suelen ser obstrucciones de tipo neoplásico, tumoral. Y también incluso, pues, se pueden estudiar otro tipo de enfermedades, y lo bueno es que no necesita, pues, una cirugía abierta. Nos la estamos evitando, ¿no? Este es el principal beneficio. Otro acceso, pues, puede ser a través del tórax, lo que se llama el acceso transtorácico. Lo que vamos a utilizar en este caso es la ecografía. Y también vamos a tomar muestras, por ejemplo, de líquido, si hubiera líquido pleural, o tejido de la misma pleura, que es la membrana que recubre los pulmones, o incluso también se puede coger de la propia del propio pulmón, ¿no? Se pueden coger biopsias. También podemos insertar catéteres, pues si hace falta drenar estos derrames pleurales. Si hubiera aire, como pudiera ser un neumotórax, pues se puede también drenar. Y también, en última instancia, podemos meter incluso medicación a través de estos catéteres, a través del tórax.
1: Doctor, xerrava vostè de la primera tècnica que ha anomenat, que era la broncoscòpia. Com ha evolucionat aquesta tècnica en els darrers anys? I, sobretot, quin impacte té en el diagnòstic de les malalties respiratòries? És importantíssima aquesta tècnica.
0: Molt, molt. La verdad que en los últimos años la broncoscopia ha crecido, bueno, de una manera exponencial. Bueno, yo mismo soy lo he evidenciado en estos 15 años que yo llevo ejerciendo la neumología. El cambio ha sido espectacular. En los primeros años en los que yo me formaba en Sonjacher no tienen nada que ver con el nivel al que estamos ahora, ¿no? Actualmente, pues, disponemos de técnicas muchísimo más precisas. Nos permiten llegar a zonas del pulmón que antes ni lo pensábamos, ¿no? Ni se nos ocurría, y los diagnósticos sobre todo son más rápidos y son más fiables. Claro, esto es relevante sobre todo, pues, en una patología tan importante como es el cáncer de pulmón, ¿no? Hay otras, como puede ser las enfermedades pulmonares difusas, pero bueno, sobre todo esto lo que nos hace es que conseguimos un diagnóstico más precoz con finalidad de que tengamos mejor pronóstico, claro.
1: Una altra tècnica que realitza la neumologia intervencionista és la criobiòpsia pulmonar. En què es diferència de les tècniques tradicionals de biòpsia?
0: Pues aquí, bueno, decir que sobre todo esta técnica es extremadamente novedosa, ¿no? Aquí estamos utilizando frío, es decir, congelamos para obtener muestras del tejido pulmonar durante una broncoscopia, ¿no? Sobre todo, ¿qué diferencias hay respecto a una obtención de muestra tradicional, vamos a decir, con pinza? Pues sobre todo la diferencia es que las muestras son de mayor tamaño y la calidad es mejor. Y esto sobre todo, pues, a nuestros compañeros de anatomía patológica, los doctores que se encargan de mirar todas estas muestras al microscopio, hacer tinciones, revisar las células si son malignas o no, pues le estamos facilitando muchísimo el trabajo, ¿no? Digamos que la rentabilidad diagnóstica es mucho más elevada. Y luego, para terminar, decir que el sangrado encima es mucho menor, ¿no? Esto nos da una seguridad en el procedimiento para que no sea un procedimiento complejo ni sin complicaciones, ¿no?
1: Clar. I quins avantatges ofereix a part del sangrat aquesta tècnica pels pacients? I sobretot, també, en quines malalties pot resultar especialment útil?
0: Pues aquí sobre todo, bueno, la gran ventaja es que está enfocada al tema del diagnóstico, ¿no? Es una herramienta, pues, de alto valor diagnóstico, y como hemos dicho con anterioridad, es mínimamente invasiva. Por tanto, nos vamos a evitar entrar a un quirófano a coger muestras, a cirugía como abierta, ¿no? Sobre todo muy útil en el caso de sospechas tumorales. También en casos, pues, de fibrosis de pulmón, ¿no? Las conocidas como enfermedades pulmonares intersticiales. Hay otro tipo de procesos respiratorios que nos interesan también, por ejemplo, pues son lo que llamamos, el término médico es hemoptisis, sangrado por boca, ¿no? Pues también esta técnica nos ayuda a frenar estos sangrados mediante coagulación. Y por último también aspiración de cuerpos extraños, es decir, que uno aspira un guisante, me lo invento, una moneda, o incluso, ¿por qué no?, a veces dientes. Yo he tenido casos de algún paciente con dentadura o bien postiza o bien con implantes dentales que, por lo que sea, los ha aspirado a vía respiratoria y he tenido que entrar con este broncoscopio a extraerlos, ¿no? La gracia de la congelación es que directamente congelas la pieza y la extraes del tirón sin ningún tipo de complicación.
1: Doctor, ja per acabar, què suposa per un hospital com l'Hospital de Manacor, que és comarcal, incorporar tècniques avançades i apostar per la innovació en pneumologia intervencionista?
0: Pues desde luego que lo que para mí principalmente supone es que estamos acercando la medicina de alta complejidad, ¿no? Tecnología avanzada a nuestros pacientes, ¿no? Y esto encima sin tener que se tengan que desplazar a otros hospitales, ¿no? A grandes hospitales, que a veces esto genera una sensación un poco de quizás de frialdad, ¿no? De repente parece que se tienen que ir de su casa, ¿no? Queremos mantener esa sensación de que están en casa, de generar confianza. Sobre todo, pues, para nosotros es ofrecer esa sensación de formación continua, ¿no? De innovación, de mejorar la calidad asistencial, ¿no? Sin generar esa sensación de estancamiento, sin acomodarse, ¿no? Al fin y al cabo, si la medicina avanza, tenemos que avanzar, ¿no? Y sobre todo, pues eso, cerrar diciendo que nuestro objetivo, pues, es ofrecer a nuestros pacientes estos diagnósticos más precisos, es decir, ellos se lo merecen, ¿no? Una atención mucho, cada vez mejor, ¿no? Para lograr en ellos, pues, una mejor salud y, por supuesto, pues, una mejor calidad de vida, ¿no?
1: Així és, doctor. Moltíssimes gràcies, doctor Antonio Albaladejo, pneumòleg de l'Hospital de Manacor. Encantats d'haver-lo escoltat. Fins una altra.
0: De res, igualment, adeu, adeu.
2: Anem de Manacor a Maó perquè volen xerrar de dolor i de dolor crònic, un mal que afecta gran part de la població, es calcula que el 50%, i Menorca ha estat novament l'epicentre fa uns dies d'un congrés internacional únic sobre dolor.
1: Durant tot el cap de setmana, l'illa es va convertir en un parc temàtic del dolor crònic amb un cicle de xerrades científiques obertes al públic impartides per alguns dels metges participants de diferents ajuntaments de l'illa. Aquestes sessions varen apropar a la ciutadania l'abordatge del dolor crònic oferint eines pràctiques pel maneig del dolor des d'un enfocament accessible i rigorós.
2: I el seu líder responsable és el doctor Jordi Moya, president de Cine Dolore, expert en dolor crònic i actual cap de servei d'anestèsia, reanimació i unitat del dolor de l'Hospital Mateu Orfila de Maó. Molt bon dia, doctor, com està?
3: Hola, muy buenos días, muy buenos días.
2: A veure, doctor, com va anar aquesta 19a edició del multidisciplinari World Pain Forum, que va reunir a 300 participants entre professionals, pacients i representants d'associacions?
3: Bueno, ha sido un gran éxito, la verdad, un gran éxito. El reconocimiento es que 19 años después, cada año en Menorca, hacer un congreso a primera semana de mayo, pues es muy difícil y lo hemos logrado. No hemos logrado de que cada año pues se haga en esa primera semana de mayo, cuando ya se abre la operativa de vuelos a Menorca, se abren los restaurantes, se abren los hoteles, de poder conseguir hacer este encuentro internacional aquí. Como decíais antes, hay un factor muy diferencial y es que en esos días la isla se transforma en el Cine Dolore World Park. O sea, toda la isla se transforma en un parque temático en la lucha contra el dolor y por la calidad de vida. Y para que veáis la implicación de la isla, cuando los aviones aterrizan esos días, por megafonía del aeropuerto, dicen Welcome to the Cine Dolore World Park, ¿no? Entonces, dentro de las actividades que se desarrollan en el parque, hay muchas actividades organizadas por los ayuntamientos también y por entidades privadas. Por ejemplo, hay una competición de karate por familias, ha habido regatas en el puerto de Mahón, carreras de caballos, hay miles de actividades que organiza todo el mundo que quiere y demás los ayuntamientos, pero hay una actividad muy importante y es que aprovechando que los compañeros vienen al World Pain Forum, les pedí que colaboraran conmigo para ir a dar charlas de divulgación científica en todos los ayuntamientos de la isla el viernes por la noche, que es cuando el congreso está aquí y están todos los médicos aquí. Y claro, esto es de agradecer a mis compañeros que en vez de irse a pasear o irse de compras o de copas, pues decidan ir a los ayuntamientos a dar charlas de divulgación científica a toda la gente que está en la isla en ese momento, toda la gente que está en el parque Cine Dolore World Park en ese momento.
2: I com aconsegueix, doctor, reunir des de fa molt de temps a Menorca els millors experts del món en dolor? Com els atreu?
3: Pues, molta feina, mucho trabajo, porque ahora mismo hemos terminado esta edición y ya estamos empezando para el año que viene, que será 20 años, será 20 años, ¿verdad? La próxima edición, el año que viene, será del 6 al 9 de mayo y esperamos que sea un gran éxito porque la verdad que el boca a boca funciona y cada vez viene más gente. Y una cosa que hemos hecho en Menorca, que es increíble, increíble, que me gustaría que los ciudadanos la conozcan, es hemos organizado la primera cumbre mundial de líderes en el tratamiento del dolor. Esto no lo ha hecho ninguna otra especialidad de América, ninguna otra especialidad tiene una cumbre de líderes. Hay congresos internacionales o mundiales, como el que tenemos nosotros, el World Pain Forum, pero no hay una cumbre mundial de líderes. Y hemos organizado una cumbre mundial de líderes en Menorca y ha estado viniendo para que vean, desde Japón, Mongolia, Bangladesh, Malasia, Indonesia, Emiratos Árabes, Europa, evidentemente, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, o sea, todo el mundo está viniendo aquí. Y lo más importante, ¿qué hemos hecho en la cumbre esta? Pues se ha consensuado lo que serán las 10 más importantes recomendaciones de los líderes mundiales de dolor para los pacientes con dolor agudo de espalda. Uh-huh. Esto va a ser muy importante, porque ahora se está preparando el documento que se ha consensuado y en unas semanas se enviará a todos los medios de comunicación del mundo. O sea, fíjese la potencia que supone que desde Menorca podamos guiar un poquito el tratamiento de dolor en el mundo y esas recomendaciones para los pacientes que sufren dolor agudo de espalda, las 10 recomendaciones de los líderes mundiales de dolor. És algo increïble.
2: I tant que sí, doctor, enhorabona, perquè realment té molt de mèrit. Deixant de banda el congrés, que és espectacular, cal visibilitzar més aquesta malaltia, plantejar solucions reals. La meitat de la població que es diu aviat patirà dolor al llarg de la seva vida?
3: Bueno, lo que está demostrado, según la Organización Mundial de la Salud, que el 20% de la población padece dolor crónico persistente. Lo que pasa es que el dolor tiene dos grandes aliados. Uno es que no se ve y otro es que no se puede medir. Y por esto, cuando hablamos ahora de dolor en las ondas, aquí en la radio, seguro que muchos de los oyentes conocen a alguien afectado de dolor. Alguien que se ha operado ha quedado mal, alguien que tiene un cáncer, el que tiene una neuralgia, el que ha tenido una fractura mal curada, el que tiene artrosis, etcétera, etcétera. O sea que realmente el dolor es una epidemia, convive con nosotros, 20% de la población. Lo que pasa es que no se ve ni se puede medir, pero consume unos grandes recursos sanitarios, unos grandes recursos sanitarios, porque hay que atender ese 20% de la población.
2: Uh-huh. I quins consells donaria a la gent que pateix mal, que sofreix dolor, que es posi en mans expertes, que no ho normalitzi pensant, ja se me passarà?
3: Bueno, yo creo que lo más importante que tiene que entender la gente que tiene dolor, y es que nosotros en las unidades del dolor, los que nos dedicamos al dolor, muchas veces no conseguimos curar al paciente, pero sí que intentamos siempre aliviarlo. Y siempre es posible aliviarlo, porque el alivio lleva a la mejoría de calidad de vida, porque no se entiende calidad de vida a alguien que tiene dolor. Entonces, es importante que se pongan en manos de especialistas. ¿Por qué? Porque ellos le van a hacer, como digo yo siempre, un traje a medida. Un traje a medida que siempre está en evolución. Un traje a medida porque no es lo mismo para cada paciente. Cada paciente requiere un tratamiento. Y como cualquier otra enfermedad crónica, el dolor crónico requiere de un tratamiento crónico, no de un tratamiento agudo. Y como cualquier otro tratamiento crónico, requiere un seguimiento. Y como he dicho antes, hacer un traje a medida a cada paciente cuesta trabajo. Uno no va a la modista o va al sastre que le haga un traje a medida y quiere que se lo haga en un día. Eso es imposible. Tiene que ir a hacer pruebas y, como digo yo a los pacientes, estos trajes que tenemos aquí están siempre en revisión. ¿Por qué? Porque salen cremalleras nuevas, medicamentos nuevos, salen botones nuevos, bloqueos nuevos, sale tecnología nueva que vamos a ir aplicando. Y otras tecnologías que han demostrado que no funcionan y se tienen que retirar también.
2: Uh-huh. I de moltes gràcies, enhorabona, doctor Jordi Moya, cap del Servei d'Anestèsia, Reanimació i Unitat del Dolor d'Hospital Mateu Orfila de Maó. Fins una altra.
3: Muchas gracias a IB3 por ayudarnos a hacer visible lo invisible que es el dolor. Muchas gracias.
2: Gracias. Més temes de l'informatiu sanitari de la setmana. Avui volem posar en valor la figura d'un gran referent de la medicina balear que ens ha deixat, Alfonso Ballesteros. No és agradable fer obituaris a Vida Saludable, Vida Ràdio, però és que el professional que ha mort aquesta setmana per la seva grandesa investigadora i mèdica ben bé paga la pena.
1: El doctor Alfonso Ballesteros, persona de gran prestigi, va rebre nombrosos reconeixements al llarg de la seva trajectòria, entre els quals destaquen l'Ordre de les Palmes Acadèmiques i la Creu al Mèrit Militar Distintiu Blanc, entre d'altres. Especialista en medicina interna, la seva feina va ser clau per la identificació de malalties rares com l'Andrade a les Illes, principal focus d'aquesta malaltia minoritària a Espanya. Qui també va ser president de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears durant anys. Va ser el metge que va descobrir la causa d'una malaltia que patien els treballadors de les fàbriques de calçat del Reguer, la paràlisi del calçat.
2: Ballesteros també va participar en l'anàlisi de l'ADN recollit de les restes de Cristòfol Colom a Sevilla amb l'objectiu de portar llum sobre la seva possible procedència balear. Era acadèmic de la RAMIC i va presidir la Fundació Patronat Científic del Col·legi de Metges, també va ser president de la RAMIC, i com dèiem, al Celsia. Les nostres condolències a la família, doctor Ballesteros, i una persona que el conegué bé és un altre gran especialista en medicina interna, com era ell. Per això saludam el doctor Jaume Orfila, que a Clínic de Medicina Interna són espases. Bon dia, doctor.
4: Bon dia. Bon dia, Carlos.
2: A veure, com podem posar en valor davant dels nostres agents radiofònics el llegat d'Alfonso Ballesteros?
4: Bueno, el doctor Ballesteros és una persona tremendament coneguda a la nostra comunitat i especialment a la professió. Va venir el segle passat recent llicenciat, va venir com a metge militar, es va desenvolupar primer la policlínica i després a Sant Dureta. I després, com ho perfilat, ell és una persona que s'ha implicat amb la professió i en les responsabilitats que tenen que veure amb les institucions d'una forma molt potenta. Una persona que arriba a presidir la Real Acadèmia i, a més, el patronat científic del Col·legi de Metges ja és una persona molt singular, que vol dir que es dedica d'una forma entregada a millorar el coneixement, la investigació, a la professió i a donar un servei de gran qualitat a la població, a la població malalta.
2: Mm-hmm. Com va dir vostè? Digui, per favor, digui.
4: No, acabi, Carlos.
2: No, que et dic que el president de la RAMIC, director de la Fundació Patronat Científic, vostè el coneix molt bé, va coincidir amb ell durant anys, no?
4: Sí, és que a més he tingut una relació personal amb ell molt propera, en la qual les afirmacions que pugui fer no és perquè els hagi llegides o perquè tingui una visió externa, sinó que he viscut de vora ell molt de temps. Me'n record que quan hi va haver la polèmica en el 94 sobre la gestió dels residus sanitaris, va col·laborar amb una sèrie de taules redones amb prestigiosos catedràtics internacionals de l'Agència Americana del Medi Ambient, amb el catedràtic del Karolinska que duia Medi Ambient, per veure si realment la gestió dels residus a Balears era correcta o no, si podia, si intoxicava la població o no. De fet, d'aquella taula redona ha sortit la millor gestió ambiental de residus sanitaris del món, probablement a Balears. Després ell també més tenir una a part del dia a dia i el que t'inculcava de com atendre i com exercir la professió, va tenir una actuació rellevant en recuperar la figura del Mateu Orfila, no? el millor metge de la història de la sanitat de Balears en el 2003. Era el 150 aniversari de la seva mort i se va recuperar tota la memòria viva. El Mateu Orfila tenia carrers a totes les principals països, ciutats d'Espanya, era tremendament reconegut a la medicina francesa, havia estat responsable de totes les facultats de medicina de França, metge del rei, i ell va recuperar la figura perquè el seu mausoleu s'estava deteriorant, no quedava clar que era la institució que l'havia de mantenir, que l'havia de respondre, i aquell amb els rotaris en el 2003 ens van traslladar a Montparnasse, en el cementeri, i es va recuperar el seu mausoleu, van visitar la seva càtedra, el seu museu de ciències mèdiques que té a la Facultat de Medicina de París, i va recuperar la seva memòria en moltes sessions, a distintes sessions a Menorca i a Mallorca amb la seva figura. Té molts escrits vinculats a ell. De fet, hi va haver un acte molt emotiu en el 2003 a Mahó, amb el senyor Begú del PSIP en aquell moment, i amb el Consell, també presidit pels grups d'esquerra, que van donar forma a el que era un homenatge, una corona a la figura que havia creat al carrer de Ses Moreres, que diuen que és el carrer Mateu Orfila, i que tot això ho va fer en relació amb l'Acadèmia Nacional de Medicina. És una persona d'uns coneixements impressionants i que s'havia de detectar allà on hi havia coses transcendents. Va fer que alguns fàrmacs haguessin de retirar desmarcat perquè veia la toxicitat, les hepatitis que generaven. És una persona que s'ha implicat en aquest sentit i humanament d'una envergadura sobrenatural. Inclús hi ha un fet que diu molt d'ell. Després de 25 anys d'estar jubilat, seguia vinguent cada setmana a les sessions del servei per aprendre, a portar la seva experiència i intentar estar al dia dels avanços de la medicina. Crec que un fet així és d'una qualitat humana i d'una implicació sectorial sense precedents.
2: I de moltes gràcies, doctor Jaume Orfila, que a Clínic de Medicina Interna de Son Espases, per haver fet aquest perfil, per acostar-nos a la gran figura d'aquest metge ja desaparegut i que efectivament serà sempre recordat i valorat per la professió mèdica i científica. Gràcies, doctor, i fins una altra.
4: Gràcies a vostè, fins una altra.
2: Anem amb més temes. Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial del Metge de Família. El metge de capçalera o de primària és l'escut. El primer que ens atén per veure què tenim i després, si pertoca ja, ens desvia l'especialista. La feina del metge de família és fonamental en el sistema sanitari públic.
1: I volen celebrar aquest dia amb el considerat millor d'Espanya l'any passat, com és el doctor Ignasi Ramírez, coordinador del Centre de Salut de Santa Pança i nou acadèmic de la RAMIP. Molt bon dia, doctor. Benvingut al nostre programa.
5: Bon dia.
1: Quan va celebrar el Dia Mundial del Metge de Família? És necessari?
5: Bé, jo crec que sí que és necessari actualment per donar a conèixer molt més el que és especialitat. Com molt bé heu dit a la introducció, és una especialitat molt important que és relativament nova, té uns 40-50 anys aproximadament des que es va crear aquesta especialitat, i és sobre que sé que se sustenta tot el Sistema Nacional de Salut. Vull dir, sense metges de família seria impossible sostindre el que és el Sistema Nacional de Salut. Per tant, jo crec que sí que és necessari per donar-la a conèixer a la resta de la població, ja que la resta d'Europa és molt, molt coneguda perdó, i molt apreciada també per tota la població.
1: I la societat, doctor, els pacients, són conscients de la importància que té el metge de família?
5: Jo crec que cada vegada més. Cada vegada s'estan donant més compte de la capacitat resolutiva que té el metge de família i la importància que té dins el sistema sanitari per poder-los ajudar durant tota la seva trajectòria vital.
2: Doctor, que va sentir en ser triat l'any passat el millor metge de família d'Espanya? Perquè jo crec que tots aquests nous graduats que triïn aquesta professió, aquesta especialitat, el volen escoltar i sentir els seus consells.
5: Sí, bueno, vaig sentir una felicitat molt gran. Vaig sentir que arribaven al cenit de lo que era la meva carrera professional i, sobretot, un reconeixement molt important per lo que era la medicina de família. De fet, durant molt d'anys, els propis companys, sense fer de menys a ningú d'unes altres especialitats, consideraven el metge de família com una segona categoria, i és que s'hagués reconegut pel que és la Real Acadèmia Nacional de Medicina aquesta especialitat pel que és totes les altres especialitats era una mica com donar una passa més endavant per aquest reconeixement d'aquesta especialitat.
2: Per cert, acumula un any molt bo perquè està d'enhorabona. Fa unes setmanes va ingressar en la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears com a acadèmic numerari i el president de l'institució, Joan Benejam, va dir que es feia justícia a l'atenció primària. Com valora aquest ingrés?
5: També molt positiu i també molt important per la medicina de família. Més, de fet, tenint en compte, com molt bé ha dit en Joan, que és la primera vegada que entro metge de família a la Real Acadèmia, una mica copiant el que hem xerrat abans de l'Acadèmia Nacional, no? En 200 anys d'existència, un poquet més, d'aquesta Real Acadèmia de Medicina a les Illes Balears, no hi havia hagut mai cap representant de la medicina família. Per tant, crec que és molt positiu per lo que és especialitat i una gran satisfacció per mi, sobretot per lo que diuen de nadie es profeta en su tierra. En aquest cas sí que està reconegut com el profeta en mi tierra, lo qual agraeix molt a tots els altres companys, a totes les especialitats, i crec que és una gran passa endavant.
2: Una Real Acadèmia, com ens ha recordat el doctor, també com vostè, menorquí, Jaume Orfila, fa uns instants, ha perdut aquesta setmana Alfonso Ballesteros, un membre que era company seu.
5: Sí, és una pèrdua molt important. Era un gran professional i, sobretot, una gran persona. Jo vaig tenir la sort de conèixer-lo durant, inclús, la seva jubilació. Va estar fent feina per continuar formant-se. El vaig conèixer també quan estava en el patronat mèdic. Ens va facilitar el desenvolupament de diferents cursos d'ecografia per a resta especialistes. De fet, me va facilitar que pogués impartir cursos de formació a uns altres metges dins del que era la financiació feta pel patronat. Sempre va ser un gran professional, un gran investigador, i va estar recolzant el que era la medicina durant tota la seva vida. Jo crec que ha estat una pèrdua molt important per tota l'acadèmia, per tota la medicina i per tota la societat balear.
2: La darrera pregunta, doctor Ramírez. Vostè coordina des de fa més de 30 anys el Centre Sud de Santa Ponça, que imagino que ara que està a punt d'entrar la nova temporada turística no té res a veure l'hivern amb l'estiu, veritat? És diferent totalment el que és el pacient o s'amplifica molt més la població?
5: Sí, és molt diferent a l'hivern. L'estiu, evidentment, s'amplifica molt més la població. Potser hi ha poques diferències en la pressió assistencial, perquè en l'estiu, com molt bé dius, el que tenim són molt de turistes d'uns altres països i, per tant, és una patologia diferent, però també hem de tenir en compte que en l'hivern també tenim allà el que és molt de turisme d'inserso. I encara que sigui menys la població que ve d'inserso, també és gent que té més patologies, per tant, hi ha una gran pressió assistencial durant tot l'any.
2: Doctor Ignasi Ramírez, coordinador del Centre Sud de Santa Ponça, Mallorca, i nou acadèmic de la RAMIC. Gràcies, com sempre, per conversar amb nosaltres. Fins una altra.
5: Moltes gràcies, Carles. Bon dia.
2: En uns instants xerrarem de llet materna, que jo crec que és un aliment fonamental als nadons. Laura?
1: Jo troc que sí.
2: Ho dius en primera persona?
1: En primera persona. Mare que ha lletat en els seus dos fills.
2: En els dos?
1: En els dos.
2: Perfecte. I de conversant, perquè aquesta setmana ha estat el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, amb el doctor Javier Calvo, en uns instants.
6: Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
9: misteris. Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: I Laura Calafat, cada dissabte a migdia, aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears, xerrant de salut i benestar. Avui, a Vida Saludable, volen xerrar de la importància de la lactància materna i la seva solidària donació, perquè aquesta setmana se n'ha celebrat el Dia Mundial. Han convidat, com en altres ocasions, i sempre és un gust, conversar amb ell el doctor Javier Calvo Benito.
1: El nostre protagonista és el director tècnic de la Fundació Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears i un destacat investigador en l'àmbit de la biomedicina a la comunitat autònoma. Es va llicenciar en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, on també va obtenir la seva formació especialitzada a l'Hospital Clínic i, posteriorment, el títol de doctor amb una tesi sobre immunologia que va rebre el Premi Extraordinari de Doctorat.
2: La seva activitat professional se centra en la coordinació de trasplantaments i la gestió integral de l'obtenció, processament i distribució de teixits humans com còrnies, teixit ossi i llet materna per a ús clínic a les illes. Paral·lelament, desenvolupa una intensa tasca científica vinculada a l'IDISBA.
1: Com han comentat a l'inici del programa, el Banc de Llet Materna i del Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears ha homenatjat aquesta setmana una vintena de mares dones de llet materna a un acte celebrat als Jardins de la Misericòrdia de Palma, coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna. Doctor Javier Calvo, benvingut novament a Vida Saludable i a 3 Ràdio, on ens agrada cíclicament conversar amb vostè. Com està?
11: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per l'invitació, molt bé.
1: Home, com va anar aquesta trobada de la Misericòrdia per reconèixer la solidaritat i el compromís de les mares donants?
11: Pues beníssim, la verdad es que fue un acto como muy íntimo, familiar, como todos los años, ¿no? O sea, aunque homenajeamos a 20 donantes, homenajeamos a todas las donantes que hubo durante el año, que fueron 85, ¿no? Solo que solo acudieron 25 o 22 porque, bueno, por las circunstancias personales igual no podían a sus... ir al acto, ¿no? Pero como siempre es un acto bastante agradable, bastante familiar, bastante íntimo y como digo, muy bien, me gustó mucho.
1: Perquè és important posar en valor públicament aquest gest altruista perquè les mares contribueixen a millorar la salut i les oportunitats de recuperació de nounats prematurs o hospitalitzats. Ben que dir, es coneix més la donació de sang i la donació de llet materna és molt important per a aquests bebès que estan a la incubadora prematurs.
11: Eso es. De hecho, la alimentación de niños que nacen con muy bajo peso al nacer, con menos de 1.500 gramos, si no se les alimenta con leche humana, las complicaciones que pueden desarrollar son importantísimas y gravísimas, incluso algunas mortales. Con lo cual, en el caso de que la madre no tuviera leche para darle a esos niños, la mejor alternativa es una leche de otra donante que esté esto procesada por un banco de leche, pero que es lo que le salva la vida realmente. O sea, no solo no solamente le salva la vida, sino que permite que su desarrollo sea lo más normal posible, ¿no?
1: De fet, és una part del tractament en aquests nounats.
11: Sí, sí, és algo más que un elemento nutritivo, es un elemento terapéutico en este caso, ¿eh?
2: Tenim entès que entraran un diploma. Diverses famílies tens també van mostrar el seu agraïment per una donació que ha estat essencial, com estan comentant els seus fills durant les seves primeres setmanes de vida. Els que han tingut ocasió d'anar a aquest tipus d'actes, l'any passat jo el vaig viure a Son Llatge, se crea com una comunió, una comunitat, i hi ha com, no sé com dir-ho, molta germanor entre mares, molt agraïment, és guapo.
11: Eso es cierto. Además es que, claro, vinieron los de la Asociación de Padres de Niños Prematuros, ¿no? Que es una asociación muy reciente, llevan muy pocos años, pero es muy activa y son súper agradecidos, ¿no? con el Banco de Leche y con las donantes del Banco de Leche, ¿no? como está aquí Teresa, ¿no? O sea, porque ellos saben la necesidad que tienen en un momento tan crítico de que nace un niño prematuro de un bajo peso, la madre no está preparada todavía, su cuerpo no está preparado para producir leche, no tiene leche, y sabe que a su niño hay que darle leche y ya no tiene, la angustia que le genera eso es terrible. Y saber que hay una herramienta cerca, gracias a la donación y solidaridad de otras madres, pues para ellas es un alivio, ¿no? Y les quita un peso de encima bastante importante. Y eso es lo que vienen a agradecer. Y es lo que decías tú, hay una especie de hermandad entre las madres que donan, las madres que reciben. Y es un acto muy cercano, muy íntimo, muy bien, ¿eh? Muy bien.
1: El doctor Javier Calvo ve acompanyat d'una mare donant, com és Teresa Gallà, que ens visita amb el seu nadó, que al final l'ha deixat...
2: Ens van avisar, ens van dir, segurament vendrà el nadó. I estava preocupada, però no seria el primer pic que aquí s'ha lletat.
1: No, evidentment. Però el que passa és que aquest nadó ja no està en bebé i potser feia un poquet de trull.
12: Sí, podria fer més de desastre.
1: Benvinguda, Teresa, gràcies per estar a la ràdio pública.
12: Moltes gràcies.
1: Com valores aquest tipus d'actes? Són necessaris per reconèixer un acte tan guapo?
12: Jo crec que sí, que al final també el que permeten és donar molta visibilitat i a vegades també fa falta poder compartir-ho i més que res que si no hi ha moltes donants com jo, que si no fossin per actes així, a vegades un niu sap de que existeixen aquestes coses i sempre que s'animi qualsevol mamà a contribuir jo crec que és important.
1: Quan una mare dona llet és conscient que salva vides, és meravellós pensar que el seu nadó té un germanet de llet que ha sortit endavant gràcies al seu ADN, la seva essència, el millor que pot donar, en definitiva, a part de ser duríssim, perquè en el final estàs alletant en el teu bebè, però també estàs estreguent llet per donar-li un altre bebè.
12: Sí, jo crec que és algo molt guapo, la lactància materna en general és un gest preciós i a vegades també un poc sacrificat i poder-ho compartir amb altres bebès que especialment un sap que ho necessiten molt, crec que no hi pot haver res millor que això en el final.
2: Com et vas animar? És a dir, com vas decidir, bé, jo portaré el meu granet d'arena?
12: Sí, i doncs al principi, com que eres meu segon bebè, no estava molt convençuda perquè la gestió amb dues criatures petites era complicada, però vaig acompanyar la meva parella a donar sang un dia que dona sang plaquetes i com que mai he pogut donar sang jo, vaig veure la donació de llet materna i va dir, idò, pot ser per aquí, sí que puc contribuir de qualque manera. I res, vaig entrar a demanar i la veritat que superamables, m'han facilitat tot, m'han donat molta informació i vaig dir, bueno, tot i que potser no pugui contribuir en gran mesura, tot petita gota comptarà i llavors me vaig animar a fer-ho.
2: Javier, més famílies i matrimonis que una Teresa i el seu home, que són solidaris i que aporten, perquè això el banc de sang i teixits és fonamental.
11: Claro, claro, claro. O sea, de hecho, no es el único caso que hemos tenido de una pareja que uno dona sangre y ella dona leche, otras cosas. Y lo que ya ha comentado Teresa, que incluso cuando acompañan a su pareja a la donación, ellas se dan cuenta de que pueden aportar algo que también se hace en ese edificio y piden información y se apuntan. O sea que no es raro, es habitual y está muy bien que podamos ofrecer estos servicios a toda la sociedad, ¿no? A que ejerzan ese derecho a ser donante, que yo creo que es un derecho que hay que cuidar y proteger también.
2: Doctor Calvo, encara que s'hagi de repartir com un mantra, la llet materna té la màxima evidència científica. És important recordar-ho, tots els nutrients, tot el que aporta, els beneficis.
11: Claro, a ver, porque la leche humana no es solamente un elemento nutritivo, que lo es, pero eso también lo podría ser la leche de otros animales, leche de vaca, de cabra o de oveja. Pero la leche humana, a diferencia de otras leches, de otros orígenes, tiene una serie de elementos únicos de la especie humana que sirven no solo para nutrir, sino para cuidar y estimular el crecimiento de algunos componentes de su organismo, de estos niños prematuros. Y tienen también elementos inmunológicos que sirven para proteger a ese recién nacido de infecciones graves que pueda haber en ese momento. De hecho, como digo, hay alguna complicación muy clara de niños prematuros de muy bajo peso al nacer que se alimentan con leche de fórmula, que es una enterocolitis necrotizante, que es como una infección amplia del aparato digestivo que al final acaba necrotizando y muriéndose el niño porque se le destruye el aparato digestivo por una infección, ¿no? Y la única forma de protegerlo es realmente con esos elementos bioactivos que tiene la leche humana. Y esos elementos son los que suministramos con la leche de donantes a otro niño. Y eso es algo fundamental.
1: Així que, evidentment, la llet materna donada seria la millor alimentació possible als nadons més vulnerables, com bé ha explicat vostè.
11: Eso es.
1: Hi ha diferents tipus de llet materna? Ho dic perquè tenc algo d'informació de l'usina natal. Hi ha llet com amb més proteïnes i menys proteïnes segons l'edat gestacional del bebè. És així? Ens ho podria explicar?
11: Así es, así es. Pues la leche de la madre se adapta a lo que necesita su bebé. Cuando está recién nacido, el sistema inmune del niño todavía no se ha puesto en marcha y necesita que la madre le aporte con su leche todos esos componentes de un sistema inmune que él todavía no ha desarrollado. Por eso la leche de las primeras semanas, que es el calostro, es muy rica en proteínas y sobre todo es muy rica en inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas que son anticuerpos, que son los del sistema inmune, que defienden a ese niño en el aparato digestivo sobre todo y se absorben también y también pasan al resto de la circulación y le defienden contra infecciones que pueda haber o bacterias o microorganismos que pueda haber en su entorno, ¿no? Entonces, según crece el niño, desarrolla su propio sistema inmune y por tanto ya no necesita que la madre le aporte tanto porque él ya lo produce. Y por tanto la leche se va adaptando a lo que necesita el niño. Baja la cantidad de proteína, sube la de grasa, los azúcares se mantienen, pero la composición de las proteínas también no son exactamente iguales. Por eso hay una leche de calostro, leche de inicio, leche madura, y que se adapta, como digo, a la edad y las necesidades de los bebés y de los recién nacidos.
1: I des del banc de sang i teixits, imagino que segons ve la mare donant a donar la llet, ja vostès classifiquen la llet per després distribuir als hospitals de les illes, no?
11: Eso es. Nosotros de cada lote de leche hacemos un análisis tanto microbiológico para descartar aquellas leches que puedan estar contaminadas de forma grave y también analizamos todos los componentes proteicos que puede haber en la leche. Y separamos lo que dices tú, separamos la leche con un contenido más elevado para unirla y para que la reciban los niños especialmente más delicados, ¿no?
2: ¿Estan suficientment conscienciades les dones de les illes en la donació de llet materna o cal continuar sensibilitzant la població? Ens costa que, per exemple, infermeria fa un paper important.
11: Importantíssim. A ver, el mensaje siempre hay que mantenerlo vivo. Es decir, siempre hay que, gracias a vosotros, ¿no?, mantener un poco la difusión de la existencia del banco, de la necesidad de los bancos de leche, de la importancia que tiene tener un banco de leche. Pero la verdad es que todo esto funciona y está funcionando muy bien. O sea, tenemos unas muy buenas reservas de leche, tenemos un nivel de donación muy elevado y podemos cubrir muy bien la demanda de leche que estamos teniendo. Es decir, no estamos atravesando, llevamos ya tiempo, o sea, no es algo puntual de ahora, sino llevamos un par de años con unos niveles de reservas estupendos. O sea, que la sociedad mallorquina y Balear, porque ya se ha incorporado a los pooler de donantes, se han incorporado Menorca e Ibiza, por lo tanto tenemos ya donantes que no son solo de Mallorca, sino también son de Ibiza y también son de Menorca. Y por tanto todas ellas aportan una cantidad de leche suficiente para cubrir la demanda de sobra del banco de leche, o sea que estamos encantados de que funcione, pero como digo, el mensaje hay que mantenerlo vivo, porque siempre hace falta que se sepa por toda la sociedad, ¿no?
2: Una pregunta per a tots dos, Javier, que ens agrada molt quan vostè explica les facilitats que vostès donen a les mares, els hi duen els estis, els hi duen el material, també recullen la llet, i jo crec que primer vostè, de sa part tècnica, després ella en primera persona, com fa el seu horari, si és realment tan fàcil, si escolta, ja la tenc, com se fa tot això?
11: A ver, en principio cuando vienen el primer día para hacer la entrevista, para ver los antecedentes que tienen, ya les explicamos cómo funciona el sistema de recogida, almacenamiento y demás. Entonces lo que les pedimos es que al menos una vez al mes nos avisen para ir a recoger leche a su casa. Ellas nos llaman y si podemos al día siguiente y si no a los dos días nos acercamos con un vehículo nuestro a recoger la leche que tengan almacenada. Y les llevamos más envases, etiquetas o lo que necesiten para seguir recogiendo leche. Les pedimos eso, que no esté más de un mes almacenado en su casa porque lo habitual es que todo el mundo tenga en su casa un congelador de menos 15, menos 20 grados. En esas condiciones la leche aguanta bien no más de dos meses, con lo cual que lo tengan ellos un mes es suficiente. Nosotros lo recogemos y lo guardamos a menos 80 grados en nuestras instalaciones, que así la leche se mantiene en las óptimas condiciones durante más tiempo, ¿no? Pero intentamos hacerlo lo más cómodo para ellas, o sea, que no suponga una carga y que sea fácil y que si hay que ir dos veces al mes, pues vamos dos veces, y si hay que ir tres veces, vamos tres veces, pero sin ningún problema.
2: ¿Cómo es fa, Teresa? Primer alimentes de T1-2, esperes unes hores, es continu, com ho fas?
12: Lo de treure's la llet jo crec que depèn molt de cada mare. N'hi ha que mentre alimenten el seu nadó se treuen llet a la vegada. Jo, per exemple, tenint les dues criatures, el que sí que feia era els vespres, quan dormien, deia, bueno, ara és el moment, si no m'ha quedat dormida en qualcuna de les dues, aprofitaré ara per treure-me llet. Però és veritat que des del banc de llet materna donen totes les facilitats perquè mos donen els pots, les etiquetes, ho expliquen superbé, i sobretot jo crec que cal recargar que venen a cercar-la a casa. Llavors basta cridar i dir, demà va bé, passat demà sí, ai, he d'acompanyar-nos a l'escoleta, idò, a les 11 vendrem. Sí, i te criden, som de baica teva, baixes, els hi dones, vull dir, més facilitat que aquestes crec que no n'hi pot haver.
1: M'enteres ahir una cosa que moltes dones es podrien demanar si ens estan escoltant. Si no tinc llet abastament pel meu nadó, com per donar uns altres? Però la mamà segueix produint llet. No s'esgota la llet.
12: No, i al final la llet, com una més treu i més dona de mamà, més llet produeix. Llavors és una cosa realment que va tota sola en aquest sentit. I sí que és vera, que crec que ho he comentat abans, que jo passava pena de dir, potser seré una donant pèssima perquè al final tampoc té tant de temps per treure-me llet, però bueno, si al final tothom pensa així, cada petit potet que s'adongui, tot això que contribueix, llavors sempre se pot donar un poquet.
1: Has dit que tenies dos nins i supos que has donat alletament en els dos.
12: He donat alletament en els dos, però no vaig saber lo del banc de llet materna fins al segon. I dic, bueno, en el primer potser m'hagués estat més senzill, però han estat així les circumstàncies i he aprofitat ara per fer-ho.
1: I què sent una mare quan li dona el pit al seu fill? Jo ho sé, perquè també... De...
12: I supos que és difícil d'explicar, sí. fins que no se passa, però és vera que és un vincle molt... molt especial i molt guapo, també a vegades molt cansat, sobretot els vespres, però amb el temps, com més temps passa, més agraït crec que un està d'haver ho fet. Jo amb el gran vaig estar pràcticament 2 anys i la veritat que després, no ho sé, és molt agraït i és molt, molt especial.
1: I encara que la societat i el món sanitari estan de la importància de la lactància materna, però és que tampoc mos ajuden massa a la societat a que continuïs allà tant en el bebè. Dóna-li un biberó, i si dormiràs... Així.
12: Sí, i al final...
1: S'ha de conscienciar més la societat.
12: Sí, i potser no tant a les mares, que hi ha moltes mares que els encantaria poder-ho fer, sinó també és un tema de permisos de maternitat. Quan recomanen que fins a 6 mesos la llet i mínim 2 anys, clar, si en els 4 mesos s'han d'incorporar a fer feina, és molt complicat poder combinar les dues coses. Llavors, és no només com per les mares informació, sinó per la societat en general també poder facilitar.
1: Doctor Calvo, xerrant de xifres del banc, durant l'any 2025, abans han donat 4 pinzellades, però són 85 donants i prop de 600 litres de llet. Sí. És un bon balanç.
11: És molt bon balanç. O sigui, jo diria que de los 4 mejores años de la història del Banco de Leche, o sigui, és un any fantàstic, o sigui, fantàstico, fantàstico. Com digo, les reserves de leche estan superbien i llevamos una sèrie de anys con un nivell molt alt i molt bien. O sigui, que no falta leche, quiero decir.
1: És a dir, cal seguir augmentant les xifres, de moment anant bé.
11: A ver, en principio, yo creo que si nos mantenemos así estaríamos bien. O sea, tampoco hay que buscar batir ningún récord ni nada parecido, porque realmente tenemos que pensar para quién va destinada la leche. Y va destinada para niños prematuros de bajo peso al nacer, que tampoco hay tantísimos. O sea, hay un número limitado también.
1: Afortunadamente, claro.
11: Afortunadamente, vale. Entonces, incluso, por ejemplo, el año pasado hubo una disminución clara de niños esto, prematuros de bajo peso, y hubo mucho menos consumo de leche del habitual porque no hubo, y los pocos que hubo pues la madre tenía leche y tal, con lo cual no se consumió tanta leche como otros años, ¿no? O sea que tampoco necesitamos cubrir más cantidad de leche, ¿no?
2: Recordin, nostres oients, que estem conversant amb Teresa, mare donant de llet materna, i Javier Calvo, director tècnic del Banc de Llet Materna de les Illes Balears. Estem parlant de la importància de donar llet materna per nounats. Fem ara una petita pausa i tornem en uns segons xerrant amb ells. La vida saludable.
6: Vida saludable. IB3 Ràdio.
13: IB3 Ràdio és investigació.
6: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
14: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: Teresa, sempre fem una pregunta idíl·lica quan conversant sobre, per exemple, la donació de trasplants d'òrgans, no? Si els agradaria conèixer una persona que ens ha cedit un ronyó, no se pot, perquè la llei de provisitat no se pot. A tu t'agradaria, no sé, veure com ha crescut aquest infant prematur, com en la teva llet, en la teva aportació, jo que sé, d'aquí uns anys és guapíssim, te'l trobes a un parc i coneixen el seu germà de llet, és una cosa que t'agradaria encara que no es pugui?
12: No sé si no m'ho havia plantejat, la veritat, perquè com que un quan ja dona ho fa d'aquesta manera, sapiguem que això no és possible, no ho havia plantejat així, però sí que m'ha agradat molt, ja que aquesta part no se pot. L'altre dia, exacte, que sí que van venir mares com a reconeixent aquesta tasca, va ser també molt agradable de dir, ai, aquesta és l'altra part, i que guapa també visualitzar-la d'aquesta manera de la seva veu, no? Només, hombre, veure-la a un parc i que te diguin, també has estat, has alletat en aquest nin, això seria fantàstic, està clar.
2: Clar, fan un agraïment general, però sí. És impossible saber quin nadó concret, no, quina clar. Mare és la que t'està més agraïda.
12: Sí, sí.
2: És normal, no, Javier? La prioritat està per damunt de tot, no?, en aquestes situacions.
11: Sí, normal, o sea, lo de la... Lo de la confidencialidad en la donación es un elemento clave, o sea, no se puede decir. Además, es que en el caso de la leche lo que hacemos es lo que explicamos antes de que se mezcla leches similares para tener un producto más homogéneo. Es decir, la leche no es igual de una donante que de otra, no solo por el contenido proteico, sino pues una tiene igual más vitamina D, otra más vitamina C, otra tiene un poco más de esto, más del otro. Y si mezclamos leche de 4 o 5 madres, no más, por lo menos lo que se obtiene es un producto más homogéneo de cada lote, ¿vale? Entonces, los niños que reciben leche de varias madres simultáneamente, no de una, con lo cual sería imposible saber que la leche de Teresa ha ido a qué niños sí y a qué niños no. O sea, así que, bueno, no es imposible porque tenemos que mantener lo que se llama trazabilidad. O sea, sabemos a dónde ha ido cada lote de leche y cada biberón de leche, ¿no? Pero no se puede explicar a los donantes qué niños han recibido su leche. Ni en la sangre, ni en los órganos, ni en ningún concepto de la donación.
2: Doctor Calvo, en xerrat del benefici del nadó, però hi ha estudis científics que també xerren dels beneficis per la mare dona llet, uh-huh. o de lletar.
11: Sí, seguro. Sí, no la donación, la lactancia uh-huh. es uno de los de las actividades más beneficiosas para las mujeres a largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, se ha visto que el cáncer de mama es mucho menos frecuente en mujeres que han dado el pecho durante, sumando todos los meses de lactancia de sus diferentes hijos, que ha sido superior a 24 o 30 meses. En esos casos está clarísimo que la incidencia del ese cáncer de la mama es mucho menor. ¿Vale? Incluso todo lo que es el metabolismo, aunque sea algo más frívolo, adelgazar es más fácil para las madres que dan el pecho que de las que no dan pecho, que después del embarazo a veces es un poco complicado lo de la pérdida de peso, y con la lactancia se pierde peso porque la leche es muy rica en calorías, muy rica en grasa, muy rica en azúcares, muy rica en todo. Y luego, para los niños no es solo beneficioso porque les protege a los prematuros, a los niños sanos que reciben leche, o sea, que se nutren con la leche de la madre, y reciben lactancia materna durante un año o más, se ha visto en muchos estudios de grandes poblaciones que esos niños tienen en general un nivel intelectual más alto, pueden estudiar cursos más complejos y encontrar trabajos mejor remunerados. Esto se hizo un estudio en un estado en Brasil, donde miraron todo el estado de Brasil, miraron todos los niños que había. Doctor, o sea, que era una N grande, ¿eh? Y vieron esto.
1: Ho hem comentat abans, que se coneix molt la donació de sang, la donació de plasma, la donació d'òrgans, però la donació de llet no es coneixia tant. Quants anys aproximadament fa que existeix?
2: Va ser el primer banc d'Espanya.
1: El primer banc d'Espanya, aquí, a Balears.
11: Mira, en Balears empezamos el banco de leche en el año 2001. ¿Vale? Vamos a hacer 25 años. Este año, que es una cifra redonda, y queremos celebrarlo como se merece, ¿no? Claro. Ya para el otoño haremos un acto especial. Pero en 2001 empezamos y, bueno, a raíz de unos comentarios con un pediatra amigo nuestro que vino de Londres y de Inglaterra, y allí vio la importancia de la existencia de los bancos de leche materna y nos comentó la posibilidad de que si podíamos hacer algo parecido nosotros, ya que estamos en un banco de sangre y tejidos, que se manejan donaciones y que se procesan muestras de origen humano y demás. Y dijimos que sí, que vale. Entonces hicimos la prueba, vimos que se podía hacer, que era esto factible. Y en 2003, 2004 empezamos a distribuir leche. y vamos, la verdad es que ha ido muy bien. Y a partir de ahí, otros bancos de leche en otros sitios empezaron a funcionar. En 2008 empezaron a crearse otros bancos en Madrid, en Valencia, en Barcelona. Y ya somos, creo que hay, no sé, 20 y pico bancos de leche en España, con lo cual, bueno, ha sido un buen ejemplo.
2: Teresa, en 30 segundos, que tenéis más tiempo.

0: Missatge per les mares, que s'animin.
1: Sí, que s'animin. I bàsicament que per molt que pensin que lo seu podran contribuir molt poquet, aquest poquet sempre ajuda.
0: Teresa Gallà, mare donant, gràcies per estar avui amb nosaltres i també el director tècnic del Banc de Llet Materna. Gràcies, doctor Calvo, com sempre, per conversar. Laura, ràpid, bon cap de setmana.
2: Bon, Carles, adéu, gràcies.
0: Tornant la setmana que hi ha vida saludable.
3: Por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance. Seis gritos, cuatro romances.

0: 21 anys amb tu.
1: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: Assassinar és un verb que tècnicament només es pot fer servir referit a éssers humans, però avui en saltaré sa norma. Aquest dimarts passat, entre Illetes i el Port Calanova, a Mallorca, varen trobar dues bocadolces, que són dos taurons canyabota, en castellà, morts. I quan mos trobam un bocadolça mort, ja sabem què ha passat, perquè ha passat massa vegades i tenim un patró. Sa causa principal de mort no natural d'aquests animals és sa pesca d'arrossegament de fons. Els dos peixos varen ser capturats accidentalment i quan els varen hissar, quan varen hissar ses xarxes al vaixell, els pescadors els hi varen tallar el coll i els varen llançar a l'aigua. La Fundació Amarilles ha aprofitat per reclamar que es prenguin mesures i demanar a la flota d'arrossegament que acabin amb aquesta pràctica perquè aquests morts, aquests dos taurons assassinats, devaluen, diuen, tots els esforços de la flota balear per la conservació dels recursos marins. Però aquí creiem que hi ha que anar molt més enllà, que no hi ha que parlar de recursos, sinó d'animals i hàbitats, i creiem que cal repensar la pesca i també el consum de la mà, perquè aquests taurons assassinats són les gambes que us mengeu. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam amb en Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau. Hola, Dani.
1: Molt bona nit.
0: Bé, i si hem començat amb una mala notícia sobre taurons, també tenim males notícies sobre les sargantanes d'Eivissa, que ja sabeu tots que estan en risc per culpa de la invasió de serpents.
1: Sí, per això tindrem els estudis d'IB3 Ràdio a Sant Rafel, a Eivissa, a la investigadora del CREAF, Ariadna Sangles, que forma part d'un equip d'aquest centre d'investigació que està seguint a Eivissa l'evolució de la invasió de serpents.
0: Després parlaran d'una petició per eliminar les pràctiques amb animals, escoles i també instituts. La Càtedra Institucional d'Investigació Animals i Societat de la Universitat Rei Juan Carlos considera que és hora d'avançar també aquí. Mos ho explicarà la directora de la càtedra, Ana Núria Máximo. I bé, que tenim previst el periscopi, Dani?
1: Tenim previst parlar de la contaminació de l'aire, ho hem fet alguna vegada.
0: Sí.
1: Hem de recordar que mata 150.000 persones cada any només a Europa i també tindrem la darrera hora del judici per la contaminació per vessaments tòxics al Mar Menor. Ha estat una contaminació d'anys.
0: Bé, idò, anirem a parlar de sargantanes primer, de sargantanes i serpents en Ariadna Sangles. I abans escoltarem com introducció al tema el que mos explica l'investigador que lidera el treball que el CREAF està fent a Eivissa, Oriol La Piedra.
2: La sargantana pitiüses és una espècie icònica per la cultura de les Balears. Les botigues estan plenes de merchandising, de tovalloles, imants, qualsevol material, plens d'Eivissa, i la població local les té molt presents i les estima molt. Però la sargantana pitiüses és molt important per un altre motiu, i és el que es coneix com una espècie clau per l'ecosistema. Què vol dir això? Això vol dir que les sargantanes són molt, molt, molt abundants. De fet, són l'únic vertebrat natiu terrestre de totes les illes pitiüses i tenen un paper ecològic molt important perquè, per exemple, controlen les poblacions d'insectes o també pol·linitzen flors i dispersen les llavors d'algunes plantes. Però el que està passant des de fa uns 20 anys és que va arribar la invasió d'aquesta serp de ferradura. El que ha passat des d'aleshores és que la serp de ferradura, primer a poc, i després molt ràpid, s'ha anat...

expandint per tota la distribució geogràfica d'Eivissa i ha anat extirpant localment, de forma completa, les poblacions de sargantana. És a dir, la sargantana ha desaparegut gairebé de tota l'illa d'Eivissa. Però no només això, sinó que el que hem descobert ara recentment és que les serps són capaces no només d'extirpar les poblacions locals a Eivissa, a l'illa principal de sargantana, sinó que també les hem trobat nedant activament cap als illots. Què passa als illots? Que aquesta espècie té unes 40 poblacions en illots al voltant d'Eivissa i Formentera. Aquestes poblacions són famoses per tenir una variació extraordinària de color. És una de les espècies més variables de coloració de vertebrat de tot el món. Aleshores, el que està passant és que només l'arribada d'una sola serp o de poques serps a un illot pot, en mesos, extirpar completament les poblacions de sargantana. I, evidentment, canviar totalment el funcionament d'aquests ecosistemes.

0: Les serpents invasores d'Eivissa ocupen ja el 90% del territori i les sargantanes han desaparegut d'alguns dels illots on hi havia poblacions úniques. Aquestes són potser les dues principals conclusions de l'investigació que un equip del CREA porta a terme a Silla per analitzar l'evolució d'aquesta invasió, que és principalment de la colobra de ferradura. El CREA, us ho recordo, és el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals. Acabam d'escoltar unes declaracions de l'investigador que lidera aquest equip i ara tenim en Naltros un altre membre d'aquest grup que està aquí en Naltros als estudis d'IV3 Ràdio Sant Rafel, a Eivissa. És n'Ariadna Sangles. Benvinguda al Nautilus, Ariadna. Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bé, com ha estat l'evolució de l'invasió des de que es varen començar a detectar les primeres serpents? Què en sabem?
1: La serp de ferradura es va detectar per primer cop en el 2003. Uh-huh. Es va determinar que havia arribat a través de les oliveres ornamentals que es transporten des de la península per a fer jardins. I la invasió ha anat més ràpid del que ens pensàvem. O sigui, és cert que durant els primers anys, com en totes les invasions biològiques que passen, hi ha com una fase d'establiment on les espècies es tarden una mica en detectar, s'assenten en el nou ecosistema en el que arriben, hi ha pocs individus, es comencen a reproduir, però després d'uns anys aquesta fase d'assentament passa a la fase d'expansió. Comencen a haver uns números molt més elevats d'individus, es comencen a quedar sense recursos en el lloc on s'han establert i comencen a dispersar-se en busca de nous llocs per invair. Llavors, en la fase d'assentament, en els llocs on hi havia sargantanes, potser la serp no les afectava tan immediatament, els costava com més erradicar-les en aquells llocs on havien arribat, però un cop en la fase d'expansió, nosaltres estem observant com allà on arriba la serp, les sargantanes en menys de 3 anys desapareixen.
0: En menys de 3 anys, això és molt ràpid, no? Esperava una evolució tan ràpida?
1: No, la veritat és que no. O sigui, 3 anys és com el temps més breu, o sigui, més ràpid en el que hem vist que una serp és capaç, bueno, que la serp és capaç d'extirpar totes les sargantanes d'un lloc en concret.
0: I duis 6 anys fent aquesta investigació, és a dir, que aquests 6 anys heu vist molt ràpid desaparèixer sargantanes, idò.
1: Hem vist com molts dels llocs on nosaltres censàvem les sargantanes al llarg de l'illa desapareixien en qüestió de poc temps. D'un any per l'altre tu ja veus les diferències en aquests llocs. Quan tu hi tornes pots veure les diferències i és molt trist i xoca molt.
0: Està clar. Bé, com heu arribat a la conclusió de que el 90% de Silla ja està envaïda de serpents? Com treballeu?
1: Això bàsicament ho vam poder determinar perquè nosaltres teníem un mapa, que és com el primer projecte que vam dur a terme quan vam arribar a l'illa, quan vam començar a estudiar la serp de ferradura. Es va com delimitar on estava tota la serp de ferradura en l'illa, quina era la zona d'invasió que tenia la serp de ferradura. Llavors, nosaltres al llarg de tota l'illa tenim diversos punts on anem tots els anys a mirar com està l'estat de les sargantanes. Fem censos, contem individus i mirem altres paràmetres ecològics. Al llarg del temps, al llarg dels anys que hem anat venint, molt d'aquests llocs que al principi només tenien sargantanes han anat passant a llocs amb sargantanes i serps a la vegada, fins finalment a convertir-se en llocs on només hi ha serp. Llavors, de tots aquests punts, nosaltres l'any passat ja la serp gairebé ens va arribar a tots els punts que teníem, excepte un que mantenim, que encara és només lloc amb sargantana. Per tant, és com vam poder com quantificar tota la superfície de l'illa que ja presenta serp de ferradura. I la veritat és que és una mica...
0: I on és aquesta aldea Gala, on encara...
1: A la zona més oest de l'illa, sí. La zona d'Escubells i una mica més a l'oest encara... O sigui, la zona d'Escubells pot ser que hi hagin detectat la serp, de fet crec que tenim cites de que s'han detectat alguns individus, però més cap a l'oest de l'illa, en zones on ja no hi ha poblacions, sinó que simplement hi ha alguns camps de conreu i algunes cases, allà encara tenim zones on només hi ha sargantanes.
0: I els illots de l'oest, per cert, els de Ponent, també són els que pareix que s'estan lliurant. Anem als illots. Aquí al Nautilus vàrem parlar un dia del cas de l'illot de l'Ora, o l'illot de l'Or, no està molt clar, que ja no s'hi havien vist sargantanes, i ara vosaltres ho confirmeu. Explica'm-vos què està passant als illots i quines característiques tenen els que ja han estat invaïts per serpents.
1: Nosaltres no hem confirmat que l'illot de Sora ja no hi hagi sargantanes. Això ja es va confirmar el 2018 per Nelva Montes. Nosaltres el que hem confirmat o el que hem aportat evidències és de que les serps activament arriben als illots. Abans es creia que era com arribaven de manera accidental, potser amb embarcacions de pescadors o en dies així com de tempesta, però nosaltres el que hem confirmat és que realment naden activament per a colonitzar noves zones, de, en aquest cas dels illots. Llavors, els illots que estan, que tenen més risc de ser colonitzats o que ja han estat colonitzats presenten dues característiques. La primera és que estan molt a prop de la costa, estan a menys d'un quilòmetre probablement, lògic. La costa d'on provenen aquestes serps fa temps ja que ha estat invaïda, per lo que és probable que els individus que estan a la costa ja no tinguin recursos que explotar i per tant busquin nous llocs on anar. I després també hi ha un factor important que és la... com d'aïllats estan aquests illots. És a dir, podem tenir un illot que estigui molt lluny de la costa, però si té illots entremig que permetin que la serp vagi saltant d'un illot a l'altre, també estan en risc de ser colonitzats. És com si tu intentés saltar d'una banda a l'altra del riu. Si tens pedres enmig que pugui anar apoyant-te, podràs anar a l'altra banda del riu.
0: Mm-hmm. Jo sempre em sorprèn quan parleu de... Bé, de que esteu sorpresos de que ses serpents arribin nedant als illots. Em sorprèn perquè jo pensava, tenia sa idea, de que les serpents eren molt bones nedadores. De fet, jo anava molt al Mansa, al Bacete, que hi ha un pantà, i quan volíem veure colobres, m'on anaven al pantà a veure-les nedar. Llavors, per què és tan sorprenent que vagin nedant els illots a colonitzar-los?
1: Les serps són molt bones nedadores en general a tot arreu, perquè és un animal que té uns pulmons molt llargs i això li ofereix com molta flotabilitat. Llavors, que són excel·lents nedadores, això ho sabem. El que ens sorprèn és que es llencin a l'aigua i sobretot en el mar. O sigui, que sigui aigua salada, perquè en el mar, a mar obert, doncs hi ha les corrents, hi poden haver altres depredadors, potser. Llavors, jo entenc que una serp en un pantà, doncs hi ha serps d'aigua terrestres, com Nanatrix maure, que van i cacen en medis aquàtics, però d'aigua dolça. El que és sorprenent és com una serp que és terrestre, que no és marítima, perquè hi ha espècies que són serps marines, salti en un ambient obert com és les costes d'Eivissa per colonitzar altres illes.
0: Val. Parlant del mètode de treball, ja m'ho has explicat un poc, però anem més enllà. Quin tipus de seguiment feis a l'illa d'Eivissa i quina informació utilitzeu per arribar a totes aquestes conclusions de les que estan parlant?
1: Nosaltres duem a terme diversos tipus de seguiment per respondre les diferents preguntes que se'ns van com acudint respecte a la invasió. El que vam fer al principi va ser, per exemple, delimitar un mapa per saber on estava la invasió i en quines zones havia arribat la serp i en quines no. Això es va fer principalment mitjançant un projecte de ciència ciutadana en què es preguntava a totes les persones locals de l'illa si havien vist o no serp, quan feia que les havien vist i recopilant cites gairebé cada any per anar com delimitant el mapa i veient com s'està expandint. Després, obtenim moltes dades de la gent del COFIP, que fa una gran feina col·locant moltíssimes trampes a tota l'illa i que ens aporten molts números de com està evolucionant el front d'invasió, quines són les captures que estan tinguent a les zones del core, tot aquest tipus de dades numèriques. Nosaltres també fem molts censos, que són com transectes en el que contem el número d'individus que van apareixent-nos a mesura que caminem per un determinat lloc. I després també fem altres estudis, com per exemple estudiem la comunitat d'artròpodes, la comunitat de petits mamífers, per saber si la serp també està com afectant a altres tipus d'animals i si està desestabilitzant l'ecosistema o no.
0: Clar, perquè això tenim una gran pregunta aquí. No només hi ha sargantanes a la dieta de serpent. Què passarà quan ja no hi hagi sargantanes?
1: La serp no només menja sargantanes, sinó que també menja com petits mamífers, com ratolins, musaranyes, o inclús pot depredar sobre nius d'ocells, que amb els polls així. Llavors, nosaltres hem vist que a mesura que la serp va colonitzant noves àrees, allà on arriba no només fa desaparèixer les sargantanes, sinó que també fa desaparèixer pràcticament tot el que són la comunitat de petits mamífers, els ratolins, els musaranys, tots aquests. Quan acabi amb totes aquestes espècies, el que hem vist que passa, que és el que estem observant a les zones més del centre de l'illa, on ja fa molts anys que hi va haver la invasió, és que la població de serps s'estabilitza. És a dir, comencen a quedar-se sense recursos, comencem a trobar individus que amb clars símptomes de passar gana, i els números de les serps es cauen en picat i les densitats baixen. És a dir, ens trobaríem davant d'un escenari molt probablement semblant a el que passa a la península. que és on ja el front d'invasió ha passat per damunt, sí, ha fet com una neteja de tot el que hi havia, i llavors els individus, ja no, l'ecosistema ja no pot aguantar tantíssims individus
0: i baixar el número.
1: I per tant, clar, baixa el nombre.
0: Bé, per oferir una altra dada, que a més així es veu les conseqüències que té tot això, que no només són sargantanes, els alumnes de primer de l'ESO de l'Institut Santa Maria, amb el GENGOP, l'organització conservacionista d'Eivissa, estan analitzant egagròpiles d'olivassa i ja estan arribant a la conclusió que la invasió de les serpents està canviant la dieta d'aquestes rapinyaires, aus i rossegadors més grans del que és normal amb elles, per sobreviure. Aquestes serpents canviaran per complet el nostre ecosistema.
1: Efectivament, o sigui, la sargantana és una espècie clau en l'ecosistema d'Eivissa. I quan tu treus una d'aquestes peces en el castell de cartes, sí, l'ecosistema es comença a desmuntar i hi ha molts processos que s'interrompen o que es veuen afectats. I, bueno, com ja he dit, la serp no només depreda sobre sargantanes, sinó que també depreda sobre els petits mamífers. I els petits mamífers són la base de la dieta de moltes aus rapinyaires. Quan aquests no hi són, doncs probablement, i sobretot les òlibes, que l'olivassa,
0: sí,
1: que és l'espècie que més depèn dels micromamífers, probablement es vegin afectats i pues, baixin els ràtios de reproducció, de natalitat. Nosaltres no hem quantificat si les, o sigui, sí, hem quantificat que han fet com un canvi en la dieta, que ara s'alimenten més d'ocells o d'animals més grans com són les rates, pot ser també conills, però és probable que també hagin afectat en l'abundància d'aquesta espècie i que actualment n'hi hagin menys. No només perquè s'hagin vist afectats, perquè ja no hi ha la seva presa principal, però d'altres motius que poden afectar aquesta espècie. El que passa és que nosaltres no tenim dades, diguem, del passat, de quan no hi havia la serp, com per comparar-ho.
0: Clar, clar. Bé, ara la següent investigació hauria de ser les olivasses, a Eivissa, està clar. I què podem fer encara per salvar la sargantana? Què seria el més urgent i més eficient?
1: És una resposta complicada.
0: Ja.
1: Jo crec que el principal actualment, bueno, ja s'està fent, que és com intentar mantenir una població en el zoo de Barcelona o en sí, zones on se sap que no hi pot arribar la serp, bàsicament per conservar els llinatges genètics. L'any 2024 i 2025 es van agafar individus tant de les illes principals d'Eivissa i Formentera com d'alguns illots per poder mantenir aquests llinatges i en cas de que en un futur es puguin tornar a reintroduir perquè s'hagi trobat una solució a serp, poder-ho fer i que no s'hagin extingit com ha passat en algun dels illots sense que ens n'haguem adonat i que ja no s'hi pugui fer res.
0: Ja. Bé, com dius, hi ha sargantanes al zoo de Barcelona, però sincerament això com a fórmula per la conservació bé, no sembla gaire cosa, no podem entendre una espècie si no l'entenen com una població, el seu hàbitat, no? Vull dir, com un grup cultural, a més. I, a més, això, com deies, que guanyaríem amullant sargantanes criades en captivitat a un lloc on encara hi ha una invasió.
1: No.
0: Hauríem d'esperar que no n'hi hagi de serpents.
1: Clar, alliberar sargantanes en el medi on saps que encara hi ha el seu depredador no té cap sentit. Clar. I no es farà. Però sí que pot ser com la base per criar individus que després puguin ser traslocats en llocs on s'assegurin, per alguns mètodes, que no hi ha la serp que els pugui depredar. Actualment, a l'illa d'Eivissa s'estan construint alguns refugis,
0: sí,
1: que són zones on es preveu mantenir petites poblacions de sargantana, una mica com ciutats emmurallades, per dir-ho així,
0: sí,
1: on la serp no pugui entrar, però es puguin mantenir aquestes poblacions en les condicions més naturals possibles. És trist pensar que aquesta és la solució que tenim actualment i que les sargantanes hagin d'estar confinades en aquesta mena de recintes, però de moment és l'única solució que hi ha per mantenir individus de les poblacions in situ, a la pròpia illa, en les condicions més naturals possibles, i salvaguardar-les de les serps.
0: Bé, és trist tot, perquè jo també he d'afegir aquí que també és molt trist tenir que matar serpents perquè, per un error nostre, no? Perquè hem fet que invadeixin l'illa. Bé, mos dibuixes un panorama, com dic, molt trist. No sé si alguna cosa... Anem acabant, no sé si hi ha alguna cosa que mos hagin deixat que vulguis afegir o...
1: No, per la part.
0: Ho han dit tot.
1: Sí.
0: Bé, tu m'has comentat abans d'entrar que estaves 2 mesos a l'illa fent aquesta investigació. Bé, estirem molt pendents d'aquesta evolució i potser et tornem a convidar.
1: Vale.
0: Val? I d'Ariadna Sangles, investigadora del CREA, gràcies per embarcar-te al Nautilus i per la feina que feis a Silla d'Eivissa perquè coneguem millor aquesta invasió de serpents que acaba en les nostres sargantanes i tot l'ecosistema. Al final, hem vist. Molt bona nit.
1: Bona nit, Messi, Cat.

0: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és Dial.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava,
3: sí.
2: Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Manda Tur.

0: Avui volem que conegueu una aliança mundial d'institucions científiques, una xarxa de científics que en el marc de la dècada dels oceans s'han unit per accelerar el descobriment de noves espècies marines per, amb el seu coneixement, impulsar-ne la protecció. És Ocean Census i us ho presentam amb aquest fantàstic tema del compositor Henri Benoit, que mai no mos cansarem de recomanar, és Àrtic.
1: Ocean Census s'ha marcat com a objectiu descobrir 100.000 noves espècies des de 2023, quan es va crear, fins al 2033. Idò, aquesta aliança ha donat les dades de l'any 25, de l'any passat, i ha anunciat que només en un any s'han descobert 1.121 espècies marines.
0: La xifra ja mostra que encara coneixem molt poc dels fons marins. Parlem un poc d'aquestes espècies noves. Entre elles hi ha fins i tot un tauró fantasma d'aigües profundes, un cuc poliquet, també, que són cucs amb uns pèls anomenats quetes, com el cuc de foc que podem veure al nostre mar Balear. Aquest cuc nou li diuen el cuc castell de vidre, perquè el varen trobar visquent a més de 700 metres de profunditat dins una esponja de vidre, que són esponges amb un preciós esquelet de sílice. A la llista de noves espècies també hi ha alguns bogamarins, crancs i anèmones.
1: Una de les curiositats d'aquests descobriments és que no tots són en zones inexplorades i remotes dels oceans, perquè els científics també han trobat una nova mena de gambeta a prop de Marsella i un nou mol·lusc a la costa britànica.
0: I podem afegir una cosa que a vegades a molts se'ls oblida d'apuntar, i és que parlam d'un interès per conservar les espècies coneixent-les, però hi ha un component egoista a tota aquesta exploració marina.
1: Per exemple, en aquesta última tanda de descobriments hi ha un cuc cinta, és a dir, en forma de centenara, que té importància en medicina perquè produeix toxines úniques que s'investiguen per a possibles tractaments per a l'Alzheimer i l'esquizofrènia.
0: O sigui, s'investiga per explotar-lo i no sé si això ho podem considerar conservar, però en tot cas, bé, conservar i explotar. En tot cas, heu de saber també que aquesta plataforma Ocean Census té una pàgina web on conèixer tota la seva investigació i descobrir éssers fascinants. Així que vos la recomanam. És oceansensus.org.

0: El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
1: IB3 Ràdio és informació.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Us farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
12: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
13: Brumels i bessons
14: a mon pare.
15: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
16: La vull dedicar a mon mare.
17: A la Coni.
18: A el meu pare.
19: A la meva padrina.
20: Dadi cul desboni.
11: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
15: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
15: A qui li dediques aquesta cançó?
11: A tu, Xavi, a tu.
21: Això, que t'estim molt.
0: El Nautilus, IB3 Ràdio.
22: Bé, començam ja el periscopi i avui, Dani, bé, m'has demanat que abans d'entrar en matèria volies fer un incís, una espècie de fer d'errades?
15: Sí, sí, correcte, perquè la setmana passada vam xerrar d'animals exòtics que la gent pren com a mascotes, vam posar casos d'espècies invasores com l'orrentador a Mallorca,
22: sí,
15: o els hipopòtams d'en Pablo Escobar allà a Colòmbia, o els bisons a l'Alto Tajo, però no vam dir res del cas d'Eivissa amb els turistes, ai, amb les serps i les pobres sargantanes. I és bé que no vam citar-ho, però ho tenim ben present i
22: home,
15: crec que avui ha quedat compensat amb escreix amb l'entrevista de l'inici.
22: Sí, sí, en parlàvem de serpents i de la sargantana d'Eivissa, no et preocupis per això.
15: Mm-hmm.
22: En fi, dit això, podem començar amb el tema que havíem anunciat.
15: Bé, espera, encara tenia un altre punt.
22: Un altre punt.
15: Exacte, vinga. Perquè l'altre dia també comentaven que entre el 85 i el 93% de les pomes d'Europa presentava restes de plaguicides,
22: sí,
15: i un podria pensar, doncs deixarem de menjar pomes, i mengem altres fruites. Doncs aquesta setmana ha aparegut un estudi d'Ecologistes en Acció en el qual han trobat 14 plaguicides diferents en unes mostres de raïm. Llavors tatxem la poma, tatxem el raïm? No, tampoc, perquè ho amplien aquest estudi i diuen que el 70% de les fruites que es consumeixen a Espanya contenen residus de com a mínim un plaguicida.
22: Uh-huh.
15: I un terç de les mostres presenten múltiples contaminants, que és el pitjor escenari, perquè és una combinació de tòxics...
22: El còctel.
15: Exacte,
22: sí.
15: Exacte. Llavors, hem d'anar una mica en compte perquè aquesta investigació ha trobat 127 plaguicides diferents amb substàncies, 59 d'elles eren substàncies no autoritzades a la Unió Europea, 48
22: sí,
15: són disruptors endocrins, 14 contenen PFAS i 15 substàncies candidates a la substitució, és a dir, substàncies que estan obligades a ser substituïdes per altres, alternatives segures, però que encara les trobem i poden provocar, evidentment, molts problemes de salut.
22: Hem d'anar cap a una agricultura ecològica
15: del
22: i
15: tot
22: regenerativa, que això és la conclusió de tot això.
15: Exacte, del tot. No és cap moda ni cap caprici, és una qüestió de salut. I, a més, hem de dir que si poder ser ecològic, si no pot ser, com a mínim, és més recomanable el producte local i de temporada que presenta menys plaguicides i, de fet, està quantificat. En aquest estudi també parlen de que, en el cas dels productes dels aliments locals, tenen un 28% de plaguicides, o sigui, en contenen, uh-huh, però els que venen d'importació arriben al 61%, dupliquen aquesta quantitat, no?
22: Producte local de temporada i, ser possible, ecològic.
15: Exacte.
22: Bé, anem a parlar de contaminació atmosfèrica. Com altres voltes han fet, ens fixam en l'aire que respiram. Cada any moren prop de 150.000 europeus a causa d'aquesta contaminació atmosfèrica. És molt.
15: Sí, moltíssim. És un estudi que ha analitzat 89 milions de defuncions que s'han registrat al continent europeu, a 31 països europeus, entre l'any 2003 i el 2019. Més de 2 milions d'aquestes defuncions es poden atribuir a la contaminació de l'aire, és a dir, una mitjana de 145.000 persones cada any. D'aquestes, més de la meitat, 79.000, s'associen a les partícules fines, les que ho hem comentat alguna vegada, les que estan menys de 2,5 micres, i en ordre d'importància les segueixen el diòxid de nitrogen, que causa 69.000 morts cada any, l'ozó 31.000, i partícules més grosses, que són d'entre 2,5 i 10 micres, 29.000 defuncions. Però són quantitats que no es poden anar sumant perquè sovint els efectes d'un contaminant es solapen amb altres. Passa com els plaguicides, o sigui, tot contribueix.
22: Sí, les partícules fines són més perilloses perquè penetren més profundament en els pulmons, en més òrgans, clar, i poden entrar al torrent sanguini causant inflamació i altres efectes a l'organisme. Les partícules més gruixudes solen afectar més aviat les vies respiratòries superiors, no?
15: Sí, en qualsevol cas parlem de morts prematures, creen efectes bastant immediats, en qüestió de dies poden afectar una persona que potser té alguna malaltia anterior i això ho agreuja i acaba provocant directament la mort, no? Això ens fa pensar que durant els episodis d'alta contaminació atmosfèrica es poden implementar sistemes d'alerta que puguin evitar bona part d'aquestes defuncions. De fet, a la Xina fa molts anys, és un exemple, que quan hi ha contaminació en tenien moltíssima. Sí. Els infants, per exemple, no havien d'anar a escola, no és que poguessin escollir, sinó que no podien anar a escola per no estar exposats al trajecte d'anada, a la tornada, en els moments d'esbarjo, etc. No? Són afectacions que són pràcticament immediates o en un curt termini de temps, com dèiem, i les exposicions puntuals a la contaminació de l'aire poden causar respostes fisiològiques agudes, causa inflamació sistèmica, desequilibri autonòmic i un augment de la coagulació sanguínia, efectes que fan créixer el risc de mortalitat.
22: És increïble que contaminen tant que fins i tot tenen que prohibir els boixos anar a escola. Vull dir, això és que és increïble. Sembla clar que els nivells d'alts de contaminació estan lligats a augments de la mortalitat a curt termini, afecten a tothom per igual, però...
15: No afecten per igual, afecten de diferent manera en funció de l'edat, per exemple, de l'individu, també del sexe i també de la causa concreta de la mort, el que finalment motiva aquesta contaminació. I així tenim que els homes joves són més vulnerables als contaminants atmosfèrics que les dones joves, però en canvi, amb l'edat, les dones de més de 85 anys presenten més riscos que els homes d'aquesta mateixa franja d'edat. Pel que fa a la causa de la mort, quina malaltia provoca aquesta contaminació, les dones tendeixen a presentar més riscos cardiovasculars, mentre que l'ozó té més impacte en els homes.
22: Vaja, tot això és molt curiós, eh? I continuem amb més contaminació, però aquesta vegada per vessaments tòxics. Monanam al Mar Menor, que aquesta setmana ha estat protagonista de desinformació a molts de mitjans, eh?
15: Sí, estàvem molt pendents del judici per un greu cas de contaminació al Mar Menor, a Múrcia. Dimecres s'havia d'iniciar aquest judici oral a la secció cinquena de l'Audiència Provincial de Cartagena, però la malaltia del pèrit que va fer l'informe de danys que va patir l'ecosistema finalment no ha pogut declarar i llavors s'ha hagut de suspendre aquest procés fins que es recuperi.
22: Bé, posa-m'ho en antecedents.
15: Hem de dir que entre el 2015 i el 17, durant 2 anys, es van vessar més de 160.000 metres cúbics de salmorra al Mar Menor. Ho van fer 2 empreses agrícoles que van emprar desaladores il·legals en un sistema de regadiu a les seves finques. Aquest és un cas, una peça separada del que és conegut com el cas Topillo, que suma un total de 37 empreses implicades que van fer el mateix, amb el mateix modus operandi i durant un període més ampli. Parlem del 2012, entre el 2012 i el 2017, 5 anys. A la peça separada, la que havia d'arrencar aquest judici aquesta setmana, en la qual es jutgen els delictes mediambientals d'aquestes 2 empreses que citàvem al principi, la Fiscalia demana per als infractors 7 anys de presó, una multa de 9.000 euros i una indemnització de més de 500.000 euros pels danys al medi ambient.
22: Però hi ha que demanar un càstig més sever.
15: Sí, i aquí és on rau una de les peculiaritats d'aquest cas, i és que cinc de les entitats que són AMARME, Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace i SEO Birdlife es podran presentar com a acusació particular en nom del Mar Menor, gràcies a una llei del 2022 que atorga personalitat jurídica a aquest espai natural.
22: Això és importantíssim.
15: Sí, exacte. Aquestes cinc entitats demanen més, demanen una multa de... Dèiem, la Fiscalia demana 9.000 euros, en aquest cas les entitats demanen una multa d'un milió d'euros i una compensació de 1.500.000. És a dir, quadripliquen la demanda de la Fiscalia i, a més, aconsegueixen que la Mar Menor intervingui en aquest judici com a acusació i també com a víctima.
22: Això és el més revolucionari d'aquest judici, de fet.
15: Sí, sí. Hem de recordar que això va ser possible perquè aquesta llei es va concedir la personalitat jurídica a la Llacuna gràcies a una iniciativa popular que va aconseguir reunir més de 640.000 signatures. I llavors les cinc entitats que es presenten en nom de la Llacuna també demanen al tribunal també que les dues empreses suposadament contaminants quedin inhabilitades durant 3 anys per a fer la seva activitat.
22: A més, també s'han personat com a acusació els ajuntaments de Múrcia, Sant Javier, Los Alcáceres i Cartagena.
15: Sí, sí, i de fet aquesta només és una de les 40 peces en què s'ha dividit el cas, tot i que precisament Greenpeace critica que s'hagi partit gairebé a un judici per a cada empresa implicada en una mateixa pràctica contra el mateix espai natural, i això és una mica en partir el que és tot i un gran cas, perquè podria ser un macrojudici, això.
22: Clar. I l'acusat, els acusats?
15: Sí, els acusats, òbviament, en aquest cas, en aquesta peça, és un únic administrador de les dues empreses que estan inculpades i nega tota la responsabilitat, perquè diu que qualsevol abocament ja havia aturat l'any 2006, o sigui, queda fora del període que es jutja, i que quan les finques van deixar de ser explotades, en aquella època ja no van emetre més contaminació. A més, també afegeix que amb anterioritat la salmorra, quan es produïa, era enviada a una estació depuradora situada a Cabo de Palos, a Cartagena, per la qual cosa no es causaven danys a l'ecosistema. Què et sembla?
22: Bé, em sembla que...
15: Li dam la presumpció d'innocència.
22: Ells diuen que sí, o sigui, reconeixen que contaminaven, però clar, no els anys... Que...
15: Ni en l'època que s'està dient, molt més anterior,
22: no,
15: i que a més
22: parlar,
15: a més ho portaven a la depuradora.
22: Bé, ho deixem aquí. Gràcies, Dani. En parlarem més d'aquest cas.
15: Seguirem, sí.
22: Avui buscàvem una cançó sobre sargantanes i a en Pablo se li ha acudit que podíem aprofitar per recordar el rei Lagarto, el rei Llangardaix. A l'any 1968, The Doors varen treure el seu tercer àlbum, Waiting for the Sun, on hi havia la cançó Not to Touch the Earth, un tema famós derivat d'un poema, perquè és aquell en el que Jim Morrison es va proclamar el rei Llangardaix, de Lizard King. Amb ell monanam avui, en Pablo Morgantis, a la màquines, en Dani Manau i jo mateixa. Vos desitjam molt bona nit, que tingueu un cap de setmana fantàstic i ja sabeu, cuideu el planeta.

0: O que passa é que era, se deve ser a época de lá em 1990 ou 1988, e vai haver uma crise e todas as muitas empresas, pois não, malamente. E já, porque vai deixar essa farinha que é feia, prefiro que ir-me aqui dentro do forno. E vai começar a fazer pá, vai começar a fazer encimadas, vai começar a fazer qualquer coisa de batata, e qualquer arroz, uma série de coisas. E também despachar no forno e bueno, vai contribuir. E vai ensinar, também vai ensinar aprendendo coisas e vai contribuir a que estou a funcionar, porque m'agradava això.
1: Sí. Perquè quin mestre o mestres vas tenir o vas ser autodidacta, en el teu cas, Marial?
0: En els fons s'aprèn sempre el que vau fer els altres. O sigui, el que vau fer els altres són els teus mestres. O sigui, no te donen explicacions. Però tu quan vols la feina, quan la fan, n'aprens del que vols.
2: Jo tenc el record de veure la meva padrina, ma mare, fent les coques de melicotó i jo pues, també en componia. També en componia, a vegades també m'agradava, pues, si veia que despatxaven a la gent, pues, fer que jo també despatxava. Era com que jo el que veia pues, també ho feia. O sigui, tenc records molt, molt guapos d'estar aquí de dins. I una cosa que li vaig demanar a la meva padrina va ser: a tu què t'agradaria, que jo dugués el forn o que estudiés? I m'ha dit les dues coses. Vull que estudis i vull que dugués el forn. I així ho he fet. Vaig estudiar empresa i no sabia si me ficaria aquí o no, perquè és difícil, però al final, pues mira, aquí estic i bueno, la meva padrina, pues mira, espero que estigui orgullosa allà on estigui.
1: Segur que sí. Per tant, també hi ha aquest component de responsabilitat familiar i, si em permets, Laura, potser també de romanticisme, no? De perdre una cosa que és molt vostra, molt de la vostra família.
2: Exacte, més que res ha estat el valor sentimental de la història de la meva família, perquè veure que el padrí de la meva padrina va comprar un negoci, que després ho va dur sa mare, que després la meva padrina, que després m'ho ha passat a nosaltres, això jo crec que no tothom ho té i això pues, per lo que avui en dia mos estem esforçant i la meva germana també.
3: Filla i pare, pare i filla, reflexionen ara en veu alta sobre els productes que s'elaboren diàriament a Can Moranta i també sobre el perfil de la clientela.
2: Nosaltres, evidentment, ara estem oferint bastanta varietat. Estem oferint sobretot lo tradicional i lo més també creatiu, perquè ara s'adu molt això. Lo que sí, però pots trobar cada dia pues, són espanades de tot tipus. Bueno, nosaltres en fem cinc tipus, si no vaig malament. Tenim carn i pèsols, atún, pollo i sipi, que m'he incorporat, això ho trobarien sempre. Coca rois també, coca dolça, coca salada també. I sobretot pa, pa blanc, pa moreno i un poc més de varietat. Festius com és Nadal, Setmana Santa, pues aquí tenim nosaltres un nivell bastant alt de producció i de ventes. I bueno, jo crec que seria més que res Nadal, després també quan hi ha les vermades de vin i salem, i bueno, pues sí, festius més que res també.
0: Aquí el veïnat, sobretot, mos deien, veure aquest portal tancat, diu, no per el mateix. O sigui que m'ho van ajudar, sobretot la Laura, que li deien també a ella, que si obriríem, i la Laura, pues, mos van que fa il·lusió, també ho tenien ja pensat, però mos van acabar de decidir, perquè mos van ajudar molt els veïnats, perquè mos enyoraven, m'enteneu? I això és el que mos va fer obrir una altra vegada. I també puc dir que el gènere que fèiem ara també mos ha incorporat clients que no venien. O sigui, això de que el gènere és bo, pues, un ho diu a l'altre, i anem incorporant bastanta clientela, però de fora de vila, no de Consell. De Consell ja mos coneixen tots, però de fora de vila anem incorporant bastanta de gent. Veig que la gent, pues, veig que mos aprecia, perquè aquí ningú me diu gènere no m'agrada, o no me diu aneu, o queixes. Hombre, aquí es ve la gent, jo m'agrada estar aquí davant que despatx perquè estigui en contacte amb el públic, i normalment, hombre, qualque queixa sempre hi ha de que està massa cuit, d'acord, de queixes, però la regla general és que em diuen que el gènere està molt bo. I això és el que ens dona satisfacció, perquè que te diguin que ha agradat tot. Aquí no és un, són molts que m'ho diuen. I això pues, és el que ens dona més satisfacció de tot. Veure que la gent ens alaba, per això és molt important.
3: En Mariano i la seva filla ens parlen del relleu del negoci familiar i també valoren l'evolució d'aquest negoci amb el pas del temps.
0: Va ser la jubilació del tio, o sigui, de germà de la meva dona, que se va jubilar i volia tancar el forn. Però el forn estava en nom de la meva dona. O sigui, no era d'en Joan. Joan estava, diguéssim, com a usufructuari, però que el forn era de la meva dona. Per tant, en quedar en propietat de la meva dona, pues, les filles, que va tornar a Laura,

0: Clar, en vola dur perquè vam veure un fons d'ingressos i només que li feia il·lusió que fos-lo.
1: Nosaltres ens vam decidir perquè era una decisió difícil perquè no sabíem si continuar. Nosaltres en principi no volíem agafar aquesta responsabilitat, però teníem que dir que també ja teníem aquí tota la maquinària, teníem tot sobrador, és un negoci familiar d'allà, nosaltres som la quarta generació i la meva mare m'ho va explicar la història del forn i per això, per estima, pues vàrem voler continuar, intentar-ho, a veure que els temps ara són més difícils per a empreses petites. Igual haguéssim necessitat un parell més d'ajudes perquè hem de dir que nosaltres hem continuat un negoci, no ho hem fet des del principi, o sigui que hem tingut pues, bastanta força. I bé, el que ens va més que res apoyar també va ser el poble, perquè nosaltres era bé tancat, tothom ens demanava, bueno, van sortir també per mèdit de comunicació i nosaltres pues, va ser tot un orgull perquè vàrem veure que realment nosaltres importàvem aquest negocis s'estan perdent i va ser pues, el que ens va motivar. El meu tio se va jubilar i justament veníem de la pandèmia, o sigui, veníem de la quarantena, veníem d'una època un poc complicada i nosaltres aquí ja tenim també molt de treballadors. Ara nosaltres actualment, mon pare, la meva germana i jo, som 13 persones. I, clar, fer la producció, fer nosaltres la fabricació de productes, més després els despatxos, més després un reparto, pues això a lo millor ja m'ho venia un poc gran. Però després mon pare me va ajudar, el meu tio també me dona consells i tinc la meva germana que també m'ajuda i pues, no està tota sola, pues mos ha donat aquesta decisió. Jo tinc que dir que jo vaig estudiar 6 anys Administració d'Empreses i Administració i Finances. O sigui, jo també ja tenia un parell de coneixements, és veritat que l'hora d'estar aquí és molt diferent i jo, bueno, jo també feia feina aquí, feia cap de setmanes de dependent i després també feia un poc de producció, o sigui que també tenia nocions i un pic vaig començar aquí, pues, també me vaig fer un curs de repostería. I bé, ara tenir tantes nòmines, jo també he fet feina laboral a altres empreses, pues ho he tingut més de per mà, també tinc la meva gestora que m'ho du, o sigui que pues, m'he deixat guiar i he anat sobre la marxa i bé, fins ara de moment bé, esperem que continuï així. El que més m'ha sorprès ha estat l'organització, perquè nosaltres aquí tenim personal és de matí, personal sobre baixa, inclús el vespre, i ja està pues, la meva capacitat d'adaptació, que això no m'ho esperava jo, perquè ara un se posa malalt, ara un se'n va, ara hi ha hagut molt de canvis en molt poc temps, i sempre ho hem afrontat molt bé i sempre hem tingut personal adequat, qualificat i això ha estat el que més m'ha sorprès i el que m'està sorprenent avui en dia també perquè és molt difícil trobar gent amb les característiques que necessitem que no són fàcils.
2: Sobretot pels horaris o per quina qüestió?
1: Per als horaris, trobar personal al vespre, nosaltres aquí tenim, bé, són turnos diferents, però nosaltres aquí tenim tot el vespre gent fent feina i això ha estat pues, el més complicat perquè, clar, la gent no se vol formar d'aquesta manera.
0: Tema de fer feines vespres no és, és difícil trobar personal. És de dur, o sigui, nosaltres el que cerquem, però és molt difícil això, és cerquem forners professionals. I això, pues, tenim un problema molt gros perquè n'hi ha molt pocs. N'hi ha, però molt pocs. I estan molt cercats, perquè hi ha molt de fons que en cerquen i difícil. I si les has d'ensenyar, és pràcticament quasi impossible, perquè ja ho dic, s'ajunta la feina, que no és difícil, però fer feina vespres i més si afegeixes dissabtes i diumenges, pues, és molt complicat. Però no és impossible. Tenim problemes amb aquest tema.
1: Ara mateix, les xarxes és un medi bastant important perquè és que mou molta de gent. El que passa és que nosaltres, bueno, no estem molt ficats en aquest tema, no tenim web, només tenim Instagram, també el TikTok viralitza molt, però no en tenim, m'hauria de fer i involucrar-me amb això un poc més, però la nostra principal propaganda és la gent, el boca a boca, i bueno, també ara també influeix molt les ressenyes que te posen a Google, que això o te pot ajudar molt o te pot baixar molt, o sigui, això també és un factor important. Però nosaltres el que sempre ens ha caracteritzat més ha estat les opinions de les persones. Sí.
2: sigui, que això que comentava, no? Que el boca a boca és el més transcendent, el més important i la...
0: més que tot l'altre. O sigui, que la gent animi a venir aquí, això és el més important de tot, perquè venen aquí, gènere el troben bo, és calent, els agrada, ho diuen un altre, molt m'ha vingut aquí perquè m'han aconsellat que vingués aquí, i el boca a boca pues, és la principal propaganda que ens puguin fer.
1: El meu dia professional he de dir que a lo primer, com a molt esclau, tenies que estar en tot, organitzar tot, era un matxaque de 24 hores mental important. És veritat que ara que ja fa 4 anys que duim el negoci, pues ho duim molt millor. Antes m'aixecava més pre per cobrir el forn a les 6 i mitja, ara hem posat una lota que ho fa ella i jo pues, vinc aquí un poc més tard. Sempre són les 8, les 9 i després ja a lo millor te quedes aquí tot el dia. També. És veritat que descansar, el que se diu descansar, no descansa. Jo crec que ja des que he obert el forn el matxaque de 24 hores el tens, no? Però bueno, ho duc bé, es estima i ho fas en gratitud.
2: Què suposa per a Can Moranta haver rebut en el seu dia el segell emblemàtic?
0: El distingiu emblemàtic, pues, això m'ha donat bastanta força, perquè la gent, molt igualment com aquí tenim un lletreu que porta millor pa a Moreno a Mallorca d'un any que van guanyar el premi, tot això pues, també mos ajuda molt, perquè clar, veure aquests nons, pues, això vol dir que el fons pues, s'ho ha guanyat. I a part d'això, el que dic, el boca a boca és el principal de tot. I si juntem les dues coses, per més.
1: El distintiu emblemàtic per jo, el més important és la tradició, una cosa nostra, una cosa que quan diu mon pare, pues, que mos han guanyat a través de molts anys de força i de molta feina. Això no tothom ho pot dir i per nosaltres és tot un orgull poder dir que tenim un comerç emblemàtic perquè mos ho han guanyat.
2: A pesar de ser emblemàtics, duen davant un petit establiment comercial. No és feina gens senzilla.
1: Jo crec que ara mateix les persones, bueno, els negocis més afectats són els d'autònoms i els de petites empreses. Jo he de dir que he començat com a autònoma i ha estat bastant desil·lusionant perquè comences amb una il·lusió i després veus que comences a tributar tant i comences a pagar tant i tenint tanta gent i sempre posen normes noves, cursos nous, inspeccions de sanitat, coses que són importants però coses que tampoc no són tan rellevants i t'acerquen tant que te desmotiva molt. I jo personalment he decidit ara passar-me a Societat Limitada i tributar d'una altra manera perquè és vera que siguent autònoma m'ofegava molt, moltíssim.
0: Del tema del forn, pues, més o menys mos va tot bé. El problema que tenim en ser autònomos són els gastos que hi ha, que en el Laura ho explicarà, que mos superen bastant perquè no és com un temps, quan tu ets predint i tot això, el que guanyaven era seu. Però ara no, ara tenim una sèrie de gastos molt grossos que el que mos fa mal, diguéssim, però el que és la producció, pues això mos va bé.
2: Sigui com sigui, a pesar d'haver de matinar força, el bon ambient regna a l'obrador de Can Moranta. I parlam amb n'Ibai, na Paquita, en Pedro i na Romina.
3: Ara duré un parell de mesos, més o manco.
2: I explica'ns un poc en què consisteix el teu dia a dia aquí.
3: I el meu dia a dia consisteix en ajudar els meus companys i companyes, ajudar-los i millorar la seva vida emocionalment.
2: Interessant, això.
3: I res més.
2: Molt bé, però veig que tens bones mans, eh? Ara sí. Estàs preparant? Això són?
3: Cocorrolls.
2: Quina habilitat que té, Laura, això li heu ensenyat vosaltres o ho ha après ell directament o com ha estat això?
1: Bueno, ell ho ha après poc a poc, però ha après molt ràpid, la veritat. I bé, l'Ibai està estudiant CESO, el que passa que varen venir de, bueno, educadors i això, que duen aquest tema de que o a lo millor no li va molt bé estar ja a la classe i bueno, que necessita pues, a lo millor fer feina i això, i molt varen xerrar amb nosaltres almenys si podia venir i aquí està des de fa ja 2 mesos o un poc més, i la veritat que s'ha desenvolupat molt bé. Jo crec que li agrada més estar aquí que estar a classe escoltant les teories.
2: És així, Ibai?
3: Sí, sí, aquí el meu pare és millor, m'he fet amics, claro, aquí m'han ensenyat molt més que a classe.
2: Caram, que bo, això és tot un mestratge el que tens aquí, perquè aquí tu et veus en el futur treballant a Can Moranta d'aquí uns anys?
3: Sí, jo me veig. He après un munter aquí.
4: És un mes i mai té peresa de fer res, sempre està disposta a ajudar. Jo, superbé, la veritat. Estic molt contenta.
2: I tu a Can Moranta des de quan hi fas feina?
4: Fa un mes, Ara, just fa un mes, vaig venir d'un altre lloc, però aquí estic a producció. M'estan ajudant a refinar molt més a fer les coses i la veritat que una passada. Me traten molt bé tots, tots me donen la seva experiència, sobretot en Mariano, i m'ajuden a acabar de perfilar tot el que ja sabia, però molt millor.
2: Caram, o sigui que t'hi veus molt de temps, si, si es
4: jo pot. Jo espero jubilar, aquí. Jo sí.
2: Quina meravella, carai. Això, Mariano, això és una meravella, tenir la gent tan contenta.
0: També amb els empleats, al final, el que han de fer és animar-los i ajudar-los, perquè, clar, aquí la feina no s'aprèn, i no, tota sala no s'aprèn. I de vegades tenen dubtes, i si estàs de vora ells i t'ajudes, pues, fabulós, perquè van aprenent i ella va que està contenta, perquè va començar aquí en el tema del fons, que no sabia res, i ara pues, ja la pot deixar tota sala, no és vera? Se la pot deixar tota sola, ja ho sap fer tot.
5: Bueno, yo vengo del tío de Laura, que me contrató, ya llevo 8 años llevo aquí.
2: ¿Qué tal la experiencia hasta la fecha?
5: Sí, hacia mí, hacia mi persona he aprendido mucho. Cada día aprendemos una cosa más en la panadería, productos tradicionales aquí en Mallorquines, y la gente está contenta con nuestro trabajo.
2: Esto es importante, sin duda.
5: Sí, llevamos las recetas antiguas, llevamos el control de todo y la verdad que todos los productos son muy buenos aquí.
2: Seguro que sí. Aparte de producirlos, también los debes comer de vez en cuando.
5: Tenemos que probar, tenemos que probar. Yo vine con 80 kilos, ahora estoy 110.
2: O sigui, si algú vol engreixar de menjar bé, que passi per Camp Moranta a fer feira, eh? Perquè tu producto favorito de la casa, ¿cuál sería?
5: Hay varios, la verdad que hay varios, pero la coca de melocotón, que luego se transforma en albaricoque en verano, porque le ponemos el albaricoque, la fruta natural, es lo mejor, la coca esta de albaricoque. Luego vienen las empanadas, que también son muy tradicionales aquí y son muy buenos, todos los productos son buenos.
2: Claro, o sea que hay que probarlos todos.
5: Sí, traigan dinero nada más. De precio también está económico. Les digo que en otros sitios que son un poco turísticos, la verdad, una empanada te vale 4 euros. Aquí, no sé, 2,80, 2,90 creo. Y con una empanada, yo prefiero comerme una empanada y no un bocadillo. Un bocadillo te lo venden en un bar por 4 euros.
2: Más barato y mejor calidad.
5: Sí, y sano.
2: Y sano, claro.
5: Y calidad de carne, calidad de pollo.
2: ¿Los madrugones qué tal se llevan?
5: Eso sí, la verdad que tenemos compañeros también que trabajan de noche, ellos lo llevan un poquito más. Yo estoy por el día, pero sí, a las 5 ya tengo que estar despierto para venir a trabajar.
6: Casi 2 años, un año y medio, algo así, sí.
2: ¿Y cómo va la experiencia? ¿Estás a gusto? ¿Te trobes bé?
6: Bé, molt bé. Estic molt agraïda amb la Laura, que m'ha donat la confiança de venir aquí i poder aprendre.
2: I què és el lloc més rellevant que has après fins ara, per exemple?
6: Bueno, faig cocarroi, faig empanades, faig coques de melicotó, faig les bases per estrampó, pizza pros, tot això.
2: I també tens la clientela, veig.
6: Sí, sí, sí. Estic també molt contenta, la gent molt simpàtica.
2: Per acabar, na Laura en relata una anècdota tan antiga com significativa.
1: He de dir que hi ha una anècdota que m'ha cridat molt l'atenció, que me la va contar ma mare. Ma mare me va dir que ella tenia 14 anys i ella despatxava, en aquell temps les coses eren molt diferents. Ella tenia 14 anys i era una nit de Nadal. Era una nit de Nadal i ella despatxava i bueno, hi havia aquí una llentada, teníem que enfornar, en aquell temps se duia molt les ensaïmades, i teníem que enfornar les ensaïmades. I justament la mare de la meva padrina, o sigui, la padrina de ma mare, se va posar malalta, no sé què li va passar, però que se van tenir que endur corrents a l'hospital. I se va quedar ma mare tota sola amb el seu tio, o sigui, amb el germà de la meva padrina. I van tenir que anar corrents a cercar llenya per posar al forn les ensaïmades, ja tovaven massa. I una curiositat que a ma mare li emocionava molt, diu, tothom va esperar, no li va importar a la gent tenir que esperar hores. Nosaltres, ara que hi tens, corre a cercar llenya, ma mare tota sola, davant el forn tan petita, i al final tot va sortir i la gent va esperar i això és que t'emociona, perquè avui en dia no hi ha aquesta... O sigui, hi ha moltes comoditats, ara el forn pot anar llenya, pot anar amb foc, i ho valores d'una altra manera quan te conten això. Va ser pues mira, emocionant.
7: A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és diversió.
8: Podem gravar, idò.
9: Dale a play.
8: Raül Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimàs.
8: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
8: Passant tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
8: A partir de les 9.
9: Duals a les 9.
8: No, i no t'obram.
9: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
8: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raül Valls. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
10: Per encetar la segona part del programa, escoltam ara el retrat que sobre Pescados Marilén ha elaborat, qui si no, en Xavi Oliver.
11: Hi ha oficis que comencen abans que surti el sol. La pesca n'és un. I darrere cada parada de peix hi ha aquesta mateixa rutina. Matinades, la mà, l'esforç i una cadena que acaba al mercat, davant del client. Les peixateries són espais on el producte parla per si mateix, però també on es construeix una relació de confiança amb els anys. El peix fresc, el tracte directe i el coneixement del producte són la base d'un ofici que ha passat de generació en generació. Al mercat de l'Oliva de Palma, aquesta història continua viva a Pescados Marilén.

0: Els orígens d'aquest negoci es remunten als anys 40, en plena postguerra, quan moltes famílies depenien directament del que donava la mà. Eren anys complicats a Espanya, marcats per l'escassetat i una economia molt limitada, però també per la necessitat de mantenir actius els oficis essencials. A Europa, el continent es recuperava després de la Segona Guerra Mundial, mentre que a Mallorca, la pesca i els mercats continuaven sent fonamentals per a l'alimentació. En aquell context, Jaume Mangual es dedicava a la pesca, mentre que la seva dona, Antònia, s'encarregava de vendre el peix. D'aquesta manera, iniciaven una activitat que esdevendria familiar. Amb el temps, el negoci va passar a altres membres de la família, com Sebastià Taverner i Margarita, que varen consolidar la presència al mercat de l'olivar amb l'adquisició de la paradeta. La seva filla, Maria Eleonor, va continuar amb el relleu, aportava canvis i modernitzava els sistemes de venda, sempre, això sí, mantenint el vincle directe amb la llotja i amb el producte fresc. Avui és José Martín Amangual, quarta generació, qui està al capdavant de Pescados Marilén. Manté la parada al mercat i ha incorporat també la venda en línia. D'aquesta manera, adapta el negoci als nous temps sense perdre l'essència. Un exemple de com la tradició i la innovació poden navegar juntes, com ho han fet sempre, seguint el ritme de la mà.
1: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IV3 Ràdio, amb Toni Traveria.
2: La família Mangual es dedica des de fa 4 generacions a la venda de peix fresc i congelat. Des de fa temps és José Martín qui està al capdavant del negoci després de rellevar la seva mare, Maria Eleonor Amangual.
3: Els meus predins ja eren pescadors i la meva abuela, antes de que se fundés el mercat de l'olivar, ja venia el peix, antigament se venia a la plaça Major i tenien una petita parada de tallar i un pic se va fundar el mercat, ja venguérem aquí a l'olivar. I des temps fins ara, aquí fent arrels.
4: Hi havia molt de comerços d'aquí, que bé, del mercat de l'olivar, que sí que abans comerciaven a la plaça Major, és així?
3: Sí, també hi ha un altre companyero que enguany també li han donat el distintiu. Nosaltres ja fa el segon any que ja som emblemàtics i bueno, hi ha més gent que, gràcies a Déu, ha pogut seguir aquest relleu. En Jaume era un dels meus avantpassats, que era el pescador, i en Antoni era la dona, que era la que venia el peix.
4: I sap com se repartien fent això? Ell duia el peix, ell el venia, eren matrimoni?
3: Sí, exacte. Després se van posar el que són els meus abuelos, en Sebastià i en Margalida, ella seguien el mateix rol. El meu predí era el que sortia a pescar i la meva abuela duia aquí el peix i després s'incorporava a la pròxima generació, que ja era mo mare. Ja aquí mon pare sí que apenas no va intervenir. Mo mare va ser la que va dur el relleu i jo tenia clar que jo no volia quedar aquí. Jo me vaig cercar la vida de fora, vaig aprovar lo de vigilant de seguretat i estava opositant per la Policia Nacional. I a mitja oposició el cap me va fer clic i dir, i si no, després som de dins i no m'agrada, perquè la llibertat que me dona el negoci es pot seguir en el relleu. No sé, va ser un canvi molt, molt radical i jo ho dic sempre, venir jo a plaça, era quan venia, quan hi havia mo mare, que venia a cercar, dos vegades per anar a cercar xutxeries, el mateix, jo no venc a fer feina, jo venc a passar de matí, a passar-me bé, no me'n dono compte, ja han fet tot el de matí, ja m'ho anem a casa nostra, per la qual per jo no és venir a fer feina. Ha canviat moltíssim. Antigament, la venda se feia a primeríssima hora, pràcticament a les 10 se podia dir que tot el pescau estava vendido, i ara és tot el contrari, ara se fa la venda super tard, comença a partir de les 10 i fins a les 3, que diríem que les 2 és el pico més fort de gent, i antes no se feien a tot peix, antes te'l donaven dins un paper de diari i ja t'arreglaràs, ara no, ara és impensable ficar el peix dins una bossa sense fer-lo net. Nosaltres el que fèiem és li llevant les espines, l'amassàvem en el buit, feim hamburgueses, o sigui, coses impensables que antes no s'haguessin fet mai.
4: Clar, i el peix també, antigament, provenia directament del que pescava sa família. És a dir, és l'únic peix que agafava el teu any passat, en Jaume Mangual, el que agafava ell, era el que se venia aquí. Com funcionava aquest procés?
3: Pues ells tenien sa barca, sortien a l'auba, recoien el que són els ormejos i directament pues, ja venien cap aquí. No hi havia d'altre. Veies el peix a damunt sa pedra que estava viu encara, se remenava. Jo és un record que a mo mare ja li apassionava fer feina en sa llampuga, jo igual, supos que me va transmetre aquesta bona vibració i per jo fer feina en llampuga és pensar en mo mare i estar allà. La tenc tot el temps present, sobretot la tenc tot l'any present, però especialment durant sa temporada de sa llampuga.
2: En José ens continua abocant records de l'establiment familiar.
3: Jo tenc 35 anys, com que som ja ven de generació, per la qual antes de néixer ja venia per aquí i jo venia a jugar. Sí que antes era molt més... A mi me feia com a poreta, també m'agradava molt passejar-me per les galeries i fer desastres com a infant i ha canviat moltíssim. Ara després tots som més igualats, tots els llums són un poc més homogenis. Antes era molt diferent, ara és molt més modern. Sí que se podria invertir un poc més, però l'evolució se nota.
4: Clar, després passatges per aquí veus molt de lloc de sushi, de caviar, fins i tot.
3: Sí, això va haver un moment que va animar en el mercat, perquè el mercat se n'anava a pique, i gràcies, han de donar-se gràcies a aquest tipus de comerços, perquè ens han donat un poquet de vida. Però també ens hem de pensar fins a quin punt. Ara ja hem arribat al punt que estem una mica saturats perquè ja el comerç està canviant i la gent el que cerca ja és el menjar ja preparat i es venia a fer la degustació i ja no de cuinar a casa seva. És un poquet controvèrsia. Jo quan anava a l'institut, a ma mare l'havien d'operar i va ser quan van fer una petita reforma al mercat i jo, pues, acadèmicament no m'agrada estudiar i jo li vaig dir, bueno, pues jo me posaré en frente en el negoci. Jo vaig estar una temporada sense deixar d'anar a escola, donant una mà en el que podia i després vaig intentar desvincular-me, que va ser quan vaig estudiar per el vigilant i vaig veure que no era el que jo volia. I més o menys quan el 2007 o 2008 va ser... No, per mi, 2017 va ser quan ja em vaig posar aquí jo al frente.
4: Quant any tenies?
3: Pues uns 28 anys, més o menys.
2: En José no està sol a la botiga, a més de la clientela, i té l'acompanyament de na Mònica i na Joana, totes dues treballadores de la casa.
5: Ahora estoy haciendo filetes para ponerlos, porque cada día tenemos paquetes envasados al vacío para la gente que tiene prisa, pues se lo lleve al momento y no tenga que esperar. Y estoy haciendo fileteando.
4: ¿Y la gente que viene al mercado aquí ya es gente de confianza?
5: Sí, es gente diaria, clientes habituales, como dicen. Sí.
4: ¿Y usted despacha cada día aquí?
5: Cada día, de martes a sábado.
6: Si mi estás que se ayuda tanto a José como a Mónica, i el gènere, i vaig a repartir també, que repartim a domicili, que res jo normalment d'anar a repartir.
4: I a domicili quin tipus de clients són, els de domicili? De tot, gent sí, de Palma...
6: Gent de Palma, no, també en tenim de Manacor, en tenim de per Marratxí, Palma, però bueno, sí.
2: Sigui qui sigui qui atén la clientela, el producte sempre serà el de la màxima qualitat.
3: Nosaltres comprem a Op Mallorca Mar, o sigui, a la llonja de Palma, i ja ma mare va donar la passa endavant i vàrem fer de proveïdors i vàrem anar ja directament a la península a comprar nosaltres el peix i nosaltres importàvem els peixos de Barcelona, València i des del nord d'Espanya.
4: I tu quina hora t'aixeques cada matí?
3: Normalment entre les 3 i mitja, és que tenc dos horaris, de les 3 i mitja o les 6 des de matí.
4: I depèn del dia.
3: Depèn del dia, exacte.
4: I tu te'n vas a llotja, allà selecciones el peix i el dus cap a pescar els mariners.
3: Exacte, tenim un mando i va per subhasta, surt un preu inicial i va baixant. I si hi ha diferents interessats, pues el preu pot empatar o arribar a multiplicar-se el preu de sortida. És qui pitja més fort, doncs és qui s'endú el peix. Sobretot cerca producte local. El problema és que el producte local no dona abasto per tota la illa, per la qual han de tirar de peix de fora i gràcies a les piscifactories doncs estem salvats per aquell que diu, com aquell que diu, perquè calidad preu doncs és un producte que està molt bé i la dorada, lubina, salmón i merluza són el pack estrella que això no falta en cada pedido. Això és el que seria la nostra paradeta, que són aquests 5 metres, que ja va començar els meus predins, i aquesta és la que han convertit en parada de congelats. Tenim aquí la nostra vitrina d'exposició i una petita parada de peix on hi posem tot el que són els filets envasats que ja la gent pot agafar el paquetet i se'n va directament, ja no ha d'esperar. I després, aquí darrere, just a la cantonada...
4: Puc passar?
3: Sí, sí, passa, per favor.
4: Hola.
3: Tenim la parada de peix fresc, que és aquí on s'elabora tota la feina, allà on s'exposa el peix, a damunt del gel, i allà on se fa tot el preparat de pedidos, se despatxen els clients o se posen els paquets aquí darrere.
4: I quin gènere teniu avui?
3: Pues mira, avui de la llonja han duit un poc de mussola, ratjada, gatons, cavalla que mor bé de la banda del nord, dorada, lubina, huevas de merluza, fetge de rap, cap de rap i por de rap, intentant dur un poquet de tot.
2: Fèiem al·lusió a la clientela. Volem saber ara moltes més coses. Com és? Què compra? Ha evolucionat?
3: Ha canviat moltíssim. Antes, quan feies un client, se podia dir que era quasi per tota la vida, i ara fer un client és molt mal de fer, però és molt fàcil perdre un client. Per qualsevol cosa, dius, jolines, és que aquesta persona fa estona que no ve, que ha passat, que ha fet de dolent, i potser no has fet res, simplement que ha canviat la seva necessitat del producte que tu dus, ja no és el que ell necessita, i nosaltres també intentem pues, anar variant un poquet per evitar que passi això. Malauradament fa un anyet que se va morir, un anyet o dos, la nostra tia Pepita, que li deien que ja era clienta de la meva predina, va seguir mo mare i inclús va seguir jo, venen els seus fills i te toca l'ànima quan dius aquesta persona ja fa estona que no ve, que li haurà passat... Sí.
4: Ostres, i... Clar, és que feia millor la fi que acabes tenint una bona relació, fins i tot d'amistat.
3: Sí, exacte, és que no... Vendre en saben tots, però crear aquest vincle amb el client... Te conten els seus problemes, tu els hi conten els teus, o sigui, és algo més que això un centre comercial no te'l pot donar mai, perquè ells van per temps i per metes. Nosaltres no, nosaltres anem a conviure amb el client.
2: En José valora per al programa com va afrontar el relleu al capdavant del negoci. Voldria ell que la seva filla el dia de demà el succeís?
3: La meva experiència m'ha ensenyat molt, perquè jo antes era una persona molt introvertida, me feia vergonya, de fet jo no xerrava en públic, me feia cosa i m'ha ensenyat pues, a tractar la gent, a tractar els clients. Vulguis que no, t'ensenya també un pic que ja està a la posició de jefe o d'encarregat, t'ensenya a calcular els temps i tot això perquè tot surti en el moment que tu necessites que surti a la feina. Després, vulguis que no, també matemàtiques pues, t'ajuden a lo largo de la vida. Sempre me quedarà l'espineta de i si hagués seguit en lo de la Policia Nacional, però en penedir-me com a tal, no, perquè a dia d'avui hi ha hagut temporades que van millor o vas pitjor, a dia d'avui estem, en la plantilla que tenim estem molt consolidats, la feina està sortint molt bé i aunque ho hem passat malament, tampoc me n'hem penedit de passar-ho malament. Era una època que s'havia de passar i ja està. Jo ni la forçaré, ni l'obligaré, ni tampoc li posaré traves. Si ella se decideix a seguir endavant, pues jo suposo que com a mare, orgullós de poder-li ensenyar tot el que sé i recomanar-la i que segueixi un bon camí. Però que si me diu, no, jo vull seguir estudiant, pues adelante. Jo, per exemple, la meva dona és el mestre, que me diu, no, jo vull ser com sa mamà i vull ser mestre, pues adelante també.
2: Com valora en José l'evolució de la peixateria?
3: Sobretot en el tema de el producte que se ven, el tracte que se dona al client, la manipulació que nosaltres li donem en el peix i sobretot la digitalització que ens ha ajudat moltíssim a, tant en tema de facturació, control d'estocatges i tot això.
4: I com s'adapta un negoci tradicional en el nou temps?
3: Pots fer molta feina. Molta feina, el que et dic, sobretot en la digitalització d'això i sobretot fer molta feina.
4: I com se digitalitza, vull dir, un pescador marilent? La gent que vos ajuda en tema de facturar, en tal vegada feis enviaments, o tenim pàgina web...
3: Exacte, tenim una pàgina web, tenim un community manager que s'encarrega de les xarxes, perquè no podem estar en tot. Després, el tema de registrar les elaboracions i tal, doncs ens facilita moltíssim el tema de lo que és la part administrativa. Després també feim reparts a domicili, som col·laboradors amb una pàgina web que ens proporcionen els clients i nosaltres entregam a domicili i després nosaltres per la nostra part, a través del canal de WhatsApp, doncs feim, els clients ens pot contactar i feim nosaltres el propi envio del peix que ell vol. Per jo és una honra. Molta feina, però com t'he dit, jo venc a passar el temps i no és una feina obligació, no sé si m'expliques, la faig molt a gust, no me sento obligat, això que dius, és que m'he d'aixecar i no vull anar a fer feina, és una honra.
4: Quants d'empleats teniu?
3: Ara mateix en plantilla som 3, hem arribat a ser 5, però hem baixat... Ens han llevat una sèrie de clients que bueno, feien una facturació molt important, però després, traient comptes, pues, han vist que no era necessari aquest tipus de clients. Sabem més directament aquí. S'envia un extra, un afegit, i bueno, la gent que fa feina així, que no pot venir perquè nosaltres només som els de matins, clar, la gent també fa feina de matí, li és impossible, pues, de bon matí, hora d'interior, me manda un WhatsApp, escolta, José, demà o avui, què és el que tens, què me recomanes? Nosaltres li passam un llistat de preus, si puc, li pas també qualque vídeo de separat quan està muntat o qualque foto, els interessa i automàticament pues, ja se processa el que se comana i que tenim unes hores de repart i s'envien.
4: Clar, jo m'agradaria que facis aquí bé una crida, perquè per si la gent te vol seguir a Instagram, com ho pot fer?
3: Doncs pues mira, tan fàcil com entrar a Instagram, Pescados Marilén, i ja està, és així de fàcil. Després mos podeu trobar en el Facebook o la mateixa pàgina web.
4: I tenir quants de seguidors tens? Doncs
3: pues mira, ara més o manco tenim 10,2K.
4: Així mateix, Community Manager que teniu fa feina.
3: Sí, sí. Fa poc vam fer un sorteig perquè vam arribar als 10.000 seguidors i res, vam sortejar un val de 30 euros, si no record malament.
4: I clar, per exemple, pel que fa a llampuga, és difícil competir en grans superfícies.
3: Sobretot en preu, perquè la gent se mira molt el preu, però no se mira la feina i la dedicació que nosaltres li podem donar. Perquè no és el mateix ficar la llampuga, llevar la butza i ja està, i tenir-li un preu que haver-li de llevar l'espina, llevar les espines en pinça, llevar-li la pell, envasar-te en el buit, tota aquesta mà d'obra de qualque manera s'ha de veure reflexada en el preu.
4: I dia 31 de desembre o per Nadal és quan hi ha més tragí per aquí, més trull?
3: Muerte súbita. Aquí sí que no hi ha temps per res. Anem a tope, intentem, mal que sigui així, donar el millor servei al client i no el deixant de banda. Sí que jo reconec que se poden produir fallos, però també molt d'aquests fallos s'ha d'entendre que no venen de part nostra, sinó de part del proveedor que tenim a darrere, que molt manda el gènere, que nosaltres no veiem aquest gènere. Per la qual cosa, anem superalerta i si qualque producte no veiem que no el poden servir, pues, hem d'avisar als clients, escolta, pues, mos ha passat això, mos sap greu, però hem de trobar una alternativa o una solució. I el client ho entén i arribam en aquest punt de trobar alternativa. És complicat, però claro, hi ha d'haver algo que s'agasquiga. No podem viure sempre dels supermercats que mos duen el peix envasat en bandejitas. Supos que Ventura no tindrà cabuda a tant de mercat, però no s'extingirà com a tal.
4: Clar, però creus que les noves generacions continuaran valorant el producte fresc, el producte de proximitat, es poden anar a un lloc i xerrar amb tu, per exemple?
3: Valorar-ho no ho sé, però com que no li quedarà alternativa de que s'hauran cansat de les típiques safates, jo crec que sí, que si no és tema de valorar, serà de necessitat.
2: Com va aconseguir pescar dos mariler en el segell emblemàtic? I què va suposar el rebre'l?
3: Vaig començar a fer tot el tràmit per això d'emblemàtics i va ser com una... Bueno, provarem, no crec que puguem arribar fins aquí, però al final cercant amb ma mare, després amb qualque tia també que m'ho va ajudar, van al submercat de l'Olivà inclús, van cercar documents i tal, i dius, jolines, sí que hem arribat en fora.
4: I quan el vau rebre, quan vau anar allà in situ i vau donar la placa i totes aquestes històries, com va ser aquell dia? Vas emocionant?
3: Pues hi vaig anar evidentment amb ma mare, m'hi diu, no, el premi el recolleixes tu, li dic, vale, però jo vull que tu venguis perquè tu formes part d'això, i sobretot vaig ser papà, per la qual també vaig anar en sa meva filla. Serà el pròxim relleu? No ho sé, això sí que no ho sé, ara m'ho petitona, no, jo no la forçaré ni que sí ni que no, però que ella decides qui.
2: Finalment, en José ens aporta una anècdota viscuda, és clar, a Pescados Marilén.
3: A mi personalment, que era ja quan jo duia el negoci íntegro, encara estava amb ma mare, no s'havia jubilat encara, i érem 5 en plantilla. Durant l'època del Covid, me'n record que va ser un boom de feina que no, per mi no ho oblidarem mai. Jo començava a fer feina a les 6 del matí i arribàvem a casa a les 11 del vespre. Record que la gent sortia a les 8 en els balcons a aplaudir i va ser un moment molt... m'ha fet molta gràcia perquè jo sortia de la rampa del pàrquing en el darrer repart i va coincidir que tothom feia mambellet i vaig dir, mira, tots m'aplaudeixen.
1: Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
2: Així acabam el programa d'avui, l'edició número 90 d'Emblemàtics. Un plaer i un gust haver pogut conèixer les històries de Can Moranta, de Consell i de Pescados Marilén, de Palma. I doble plaer i doble gust, si, com és el cas, ho hem fet amb la vostra companyia. Gràcies, per tant, per ser-hi una setmana més. I gràcies també a tot l'equip que fa feina, de manera flexible i recta, per tal que pugueu escoltar Emblemàtics una edició rere l'altra. Ens referim a la feina de Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes, a Toni Cardell, Joan Jiménez i Facundo Tenagli al control de so, a Joan Trias a l'assessoria musical, a Polònia Huguet a documentació. També la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i concretament del servei a la carta. Vos deixam finalment amb la cançó titulada Pescador, pescador, de Bonet de Sant Pere. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: ...21 anys amb tu.
2: Què és la cultura digital? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: La cultura digital es pot entendre com el conjunt d'habilitats, destreses i valors de les societats que utilitzen les TIC. Es basa en l'autonomia de la ciutadania, en la producció, la utilització i la disseminació de béns culturals en un context de xarxa descentralitzada i de costos relativament baixos. D'alguna manera, la cultura digital engendra un nou ecosistema social que reconfigura la dinàmica quotidiana de les persones i sorgeix la necessitat que tots els participants i autors vagin més enllà de la simple reproducció d'informació. Tot plegat s'hauria de fer basant-nos en una conducta ètica, segura i responsable, tenint en compte drets i obligacions a l'hora de fer servir les tecnologies. Però què passa en realitat? Com ha evolucionat la societat de la informació des del sorgiment de l'internet fins a l'explosió de la IA? Com està canviant la creativitat, el món científic, l'art o la investigació? De tot plegat, avui en parlarem amb la científica titular a l'Institut de Filosofia del Consell Superior d'Investigacions Científiques Remedios Zafra. A més, avui també parlarem d'una iniciativa que integra art i ciència. El Barcelona Supercomputing Center ha presentat aquesta setmana el Creative Intelligence Lab, el primer laboratori d'art i ciència integrat en un centre de supercomputació a Europa. Aquesta nova estructura institucional situa la pràctica creativa en el nucli de la recerca en el context de la computació d'alt rendiment, la intel·ligència artificial i les tecnologies emergents. Ens en contarà tots els detalls un dels seus impulsors, Fernando Cuccietti. Abans de començar, però, anem a veure si això va.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
0: Com cada setmana ens demanam si això va, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes són veritat o mentida. Avui parlam dels missatges que argumenten que el hantavirus podria ser un efecte secundari de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer.
2: ¿Y si el hantavirus fuera un efecto secundario de la vacuna del Covid y no un virus? Porque si no fuese un virus, ¿tú crees que estas personas de seguridad estarían en una zona de alto riesgo por contagio sin mascarilla y sin guantes? O esta persona que anda como por su casa en una situación crítica.
0: Ens desmenteix aquesta informació France 24, Martín Gripó, periodista argentí especialitzat en innovació empresarial i màster en gestió de la ciència i la innovació.
3: No hay ningún vínculo entre la vacuna del COVID-19 elaborada por el laboratorio Pfizer con el hantavirus. Lo que se difundió fue una captura de pantalla de un informe médico publicado en 2021 en el que ese laboratorio realiza algunos análisis luego de haber aplicado la vacuna a determinados pacientes, pero en ningún momento se menciona el hantavirus como un efecto colateral. Pero hay otras desinformaciones virales que hablan de una plandemia, un supuesto plan de los laboratorios para establecer una pandemia y así probar sus vacunas. Una teoría muy similar a la que circuló durante la emergencia de COVID-19 en 2020. Publicaciones como la que vemos aseguran con un tono sarcástico que el laboratorio Pfizer ya habría anunciado una vacuna contra el hantavirus. Sin embargo, este posteo carece de datos científicos que permitan ampliar lo que se difunde. Esto también es falso. Hasta el momento no hay ningún medicamento, vacuna o tratamiento concreto contra el hantavirus. Al 6 de mayo, la Organización Mundial de la Salud dijo lo siguiente.
4: No existe un tratamiento antiviral específico autorizado ni una vacuna para la infección por hantavirus. La atención es de apoyo y se centra en la monitorización clínica estrecha y el manejo de complicaciones respiratorias, cardíacas y renales.
3: Pero cuidado, porque en estos momentos de incertidumbre hay quienes aprovechan en las redes sociales para difundir supuestos tratamientos médicos que no están autorizados. Esta usuaria asegura que tomar ivermectina, un medicamento antiparasitario que se usa, por ejemplo, contra la malaria o para los parásitos en los caballos, es una forma de combatir y prevenir el hantavirus. Pero esto es falso. Presuntos consejos médicos como este pueden ser muy peligrosos. Ya lo vimos durante la pandemia de coronavirus, cuando varias personas recomendaron tomar este medicamento, pese a que las autoridades sanitarias mundiales habían advertido no hacerlo.
0: A més, segons el portal Verificat, la infecció pulmonar per hantavirus no és un efecte secundari conegut de la vacuna contra la Covid-19 d'aquesta farmacèutica i no apareix en la fitxa tècnica del medicament. El que difonen els missatges virals és la llista d'esdeveniments adversos d'especial interès que forma part d'un informe que recull tots els esdeveniments mèdics experimentats entre les persones que han rebut la vacuna de la Covid, independentment de si han estat causats o no per la vacuna.

0: encetar amb la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, el món freak, tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de nou del ciberpunk dels anys 80, un concepte de ciència-ficció que descriu persones inadaptades i antiherois que sobreviuen en societats distòpiques.
1: Hola a tots, a totes. Benvinguts una altra vegada a Cultura Geek. I avui volia xerrar d'una cosa que vàrem xerrar un poquet a altres programes. Bé, vam xerrar d'estètica, de shoegaze, hem xerrat del vaporwave, vam xerrar també de tot el que era videojocs dels anys 80 i com afectava l'estètica a l'actualitat. Vam nombrar també el cyberpunk dels anys 80, però no ens vam endinsar i sempre l'havia deixat per un episodi que potser és el d'avui, no? En podem desenvolupar un poquet aquest concepte, que a jo m'agrada moltíssim. El cyberpunk dels anys 80, pues, és un subgènere de la ciència-ficció, dels llibres d'aquests anys, d'aquestes novel·les amb una distopia, sobretot tecnològica, informàtica. Potser podem nombrar com llibre fundacional que també conté és el concepte de ciberespai, surt d'aquest llibre, que és el de Neuromancer de William Gibson, i és un llibre que sobretot, pues, té un protagonista que té una addicció a la tecnologia i després li donen una cura i tal, i ha de fer un parell de feines molt arriscades per sortir d'aquesta, no? per poder rebre aquesta ajuda. I aquest llibre va posar les bases de tota aquesta estètica aplicada al món dels videojocs i sobretot a l'estètica de la música més tecnològica post-psicodèlia, diguem. Segurament heu llegit algo o heu vist, sobretot a sèries noves, quizás potser a Stranger Things us sona tota aquesta estètica de

0: d'aquesta estètica és Blade Runner, i jo crec que de Blade Runner hem de dir molt poc, no? Supos que la tindreu molt en el cap, aquesta pel·li de Ridley Scott, que tenia, pues, això, carrers molt foscs, tots aquests anuncis molt tecnològics als edificis, tot el temps plou i és una pluja molt intensa que fa que els protagonistes tinguin aquest moure molt, molt lento, no? I quan hi ha acció i tal, pues, el contrast amb la pluja és espectacular. També als dibuixos tenim Akira, que Akira és una pel·lícula que varen nombrar també i té tota aquesta estètica de cyberpunk molt interessant, sobretot les modificacions tecnològiques que tenien els personatges, no? A part dels protagonistes i les mítiques motos de la pel·lícula, pues, tota aquesta tecnologia insertada en els cossos, pues, ve de l'estètica cyberpunk. Heu de saber que aquest nom va sortir també d'un joc de taula de rol que havia als anys 80 i després va derivar en el videojoc, ¿vale? Perquè ara se xerra molt del Cyberpunk 2077, però que sapigueu que és un joc primer de rol i que jugàvem així amb paper i boli i ja està, i fitxes, i després en els videojocs sí que va cobrar vida i fa uns anys va ser tot un èxit de compra, però després hi ha molta gent que se va queixar perquè no era lo que esperava, no? Així que bé, us deixo amb aquesta estètica per introduir també el programa de la setmana que ve, que ja veureu que xerrem d'un parell de coses de tecnologia.
1: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
3: El dia, per saber què passa i per què.
2: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
3: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
2: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
3: per escoltar els protagonistes de la notícia.
2: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
3: El dia, amb Marta Grau.
2: El 22% de la plantilla actual
3: de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
4: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
5: A llegir un conte amb el meu fill.
6: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
7: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
8: Rentar dents, rentar cara.
9: I me passes fil dental.
10: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
11: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
3: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Baracel·li Bosch.
12: I me despert 7 hores després.
1: Codi Beta. Anna de la Salut.
13: Remedios Tafra, científica titular a l'Institut de Filosofia del Consell Superior d'Investigacions Científiques, és a més professora d'art, d'estudis de gènere, cultura digital i d'antropologia social. Orienta el seu treball reflexiu i de recerca a l'estudi crític de la cultura contemporània, el feminisme, la transformació del treball creatiu i les polítiques de la identitat a les xarxes. És també escriptora i assagista i entre els seus llibres més destacats hi trobam El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, que va publicar l'any 2017 i pel qual va rebre el Premi Anagrama d'Assaig, o també hi ha l'informe Trabajo Intelectual y Tristeza Burocrática, pel qual va rebre el Premi Nacional d'Assaig 2025. Recentment va passar per la segona edició de La Coma, un festival literari de pensament i de reflexió que organitza la Fundació Mallorca Literària, I des de Codi Beta ens vàrem desplaçar en el Baluart per trobar-nos amb ella. Amb Zafra conversàrem sobre passat, present i futur de la cultura digital, del pas de l'internet

0: Setmana de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversió. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Xarxa experta.

0: 21 anys amb tu.
1: Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per infants, joves i famílies d'Ivetes Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i divulgació i la nostra secció juvenil. Començarem parlant de les adaptacions i dels recursos de suport que ofereix la UIP durant la prova d'accés a la universitat i també al llarg de l'etapa universitària. I seguirem coneixent en què consistirà el concert intergeneracional organitzat per l'Escola Municipal de Música de Palma dins el projecte Evoca Sons. També tindrem secció juvenil. Avui sabrem com se viu ser entrenador de bàsquet. Com sempre, també parlaran de diferents iniciatives relacionades amb educació i propostes divulgatives i familiars. I avui, a més, farem un test a una persona de l'equip del programa per saber un poc més sobre ell i sobre el making-of de No venim amb manual. Preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No venim amb manual.

0: Es veu que bé molts estudiants de Balears s'enfrontaran a la prova d'accés a la universitat. La PAU, també coneguda com a selectivitat, i el mes de juliol, a més, hi haurà una convocatòria extraordinària. Avui, a No Venim en Manual, volem parlar de les adaptacions i dels recursos de suport que ofereix la Universitat de les Illes Balears durant aquestes proves i després també al llarg de l'etapa universitària. Per parlar-ne, avui ens acompanya José Luis Ortego, que és psicopedagog i tècnic de l'Oficina de Suport Educatiu de la UIP. Bon dia, José Luis, com estàs?
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: Molt bé. Idò, anem a parlar una miqueta d'aquest tema. Per començar, quan parlant d'estudiants amb necessitats específiques de suport, exactament de quins perfils estan parlant? És a dir, quin alumnat té dret a aquestes adaptacions durant la prova d'accés a la universitat?
1: Sí, els perfils els defineix molt bé la LOMLOE, la llei d'educació, i els alumnes que específicament reben algun tipus d'ajust raonable, ajust o raonable durant les proves d'accés a la universitat, són aquells que més dificultats poden tenir en aquest moment a l'hora d'enfrontar-se a proves. Són alumnes que, per exemple, les necessitats específiques de suport educatiu poden venir derivades d'una situació de discapacitat, de malaltia, o una situació de dificultat d'aprenentatge, dislèxia, TDA, una condició com l'autisme també. Són aquests els perfils habituals.
0: D'acord. I per les famílies que ens escolten, com se prepara tot aquest procés? És a dir, quin paper hi juguen els departaments d'orientació dels instituts? En quina antelació se comença a fer feina?
1: Sí, jo crec que cal aquí agrair l'esforç que fan tant els instituts, els tutors, les famílies, els propis alumnes, el departament d'orientació i també els
0: encarregats.
1: Hi ha molta gent implicada, i tot d'una que se detecta, que se comenta, que se detecta, sobretot que un alumne té que està tenint dificultats a l'hora d'aprendre i de poder demostrar la seva competència, s'inicia un procés d'elaboració d'un programa específic, no? Educatiu individualitzat, i un programa que inclou aquestes ajustos raonables i que després se comunica a la comissió d'elaboració de les proves d'accés a la universitat i li donen continuïtat durant les proves, els ajustos raonables, a les adaptacions que l'alumne necessita o que l'alumnat necessita per poder demostrar la seva competència, el que ha après.
0: I com se decideix quines adaptacions necessita cada alumne d'ES, que és un procés individualitzat, no?
1: Sí, sí, se fan valoracions, el departament d'orientació, tot d'una que tenen coneixement d'un alumne, ja sigui per la família, per el tutor, per els propis docents que detecten i que deriven al departament d'orientació, allà se fa un informe psicopedagògic, se demana la documentació mèdica pertinent i en funció d'aquesta, tota aquesta informació se determinen quines són les adaptacions que necessiten.
0: Clar, cada estudiant té necessitats diferents, però te volem demanar un poc, José Luis, també, en general, quines adaptacions existeixen en diferents àmbits. Per exemple, si parlant del cas de dificultats motores, visuals o auditives, quin tipus d'adaptacions se solen fer?
1: Sí, és que fem o se fa el que l'alumne necessita. Per exemple, una situació d'una persona amb una discapacitat motriu, una dificultat motriu, pot requerir, per exemple, poder necessitar una persona, un escrivent, que escrigui per ella, una amanuense, que se li diu també, no? Que escrigui per ella perquè la seva lletra no s'entén, tal vegada podria dictar-li a un ordinador. Ara ja tenim una tecnologia que ens permet que l'alumne pugui dictar. Una persona cega o amb baixa visió podria requerir fer les proves amb ordinador, amb un sistema braille, un sistema alternatiu de la comunicació. Una persona amb discapacitat auditiva seurà davant de tot, dependrà si llegeix els llavis, si no llegeix els llavis, que tinguin bé les instruccions, que pugui fer servir els seus audífons, que faci servir els seus productes auxiliars de so.
0: Clar, perquè durant aquesta prova no se poden emprar aparells, no?
1: Electrònics. No, no podem, ara de fet ja ha hagut una certa controvèrsia amb l'ús de, no, com evitar que els alumnes puguin tenir accés a una intel·ligència artificial per fer els exàmens, i amb rellotges, amb dispositius, no, per enganar, diguéssim, no? Que això, la universitat ha de garantir el rigor acadèmic de les proves i que tothom pugui estar en igualtat de condicions allà a l'hora de demostrar els seus coneixements o les seves competències.
0: I si seguim parlant de més mesures, per exemple, en altres diagnòstics, com pot ser un trastorn de l'espectre de l'autisme o TDAH, aquí quines són les mesures o adaptacions més habituals?
1: Sí, jo crec que fonamentalment també és important que les famílies sàpiguen que durant les proves de selectivitat, de les proves d'accés a la universitat, el tribunal que està amb aquests alumnes o que acompanyen aquests alumnes en aquest procés té un coneixement individualitzat de cada situació i que, per tant, coneixem les seves necessitats específiques i mos adaptam a ells.
0: No? A l'hora d'avaluar també, no?
1: Sí, a l'hora d'avaluar també, però també just en aquest moment, que és un moment molt estressant, molt important, són 3 dies que segurament tothom el que ha passat per aquesta prova recorda a la seva vida.
0: És un moment
1: molt, molt, molt especial. I conèixer, saber que hi ha persones que te coneixen, que saben qui ets, que no és un número més, un adhesiu, no?, que col·locam damunt la prova... Jo crec que això fa que la persona també estigui més tranquil·la, més relaxada. Per exemple, amb els alumnes en TDAH, el que fem és, són persones que just en aquell moment pot ser que se despistin, que no hagin llegit una pregunta, els hi ajudam a comprovar que han fet tota la prova, que tinguin temps, que tinguin un poquet més de temps. Amb els alumnes TEA també els hi ajudam a que estiguin atents, concentrats, que per exemple, alguns d'ells tenen una situació a la qual es renou, poden ser hipersensibles al renou, que siguin espais que ja se respecti aquest renou, no? Que no hi hagi molt de renou i que tothom respecti amb educació el seu temps. No?
0: Clar, perquè l'espai i
1: l'entorn... Entrades i sortides...
0: També s'adapta, no?
1: Sí, adaptam el mobiliari, adaptam això que sigui un espai en el qual l'alumnat pugui estar tranquil, pugui estar acollit, ben acollit. Sí, fem el que necessitis, alumne.
0: Aquestes adaptacions també se fan en casos de malalties cròniques i problemes de salut mental.
1: Sí, per exemple, malalties cròniques en diabetes, alumnes en diabetes que han de tenir la possibilitat de poder controlar el seu nivell de glucèmia en sang, han de poder ara hi ha dispositius que se connecten directament amb el telèfon mòbil i tu pots estar comprovant. Llavors, allà ells poden menjar, poden dur menjar per regular el seu nivell de sucre i això no seria una cosa que podrien fer, per exemple, si no hi

0: Entrar-nos i poden tornar a continuar la prova i tenen més temps també per poder finalitzar la prova.
1: Clar, en qualsevol cas, tu ara ho comentaves, és un moment que tots recordam, no? Perquè són tres dies, són molt estressants.
0: Sí, sí, sí.
1: És un moment, podríem dir, de pressió i nervis per molts joves, no?
0: Sí, per tots,
1: joves en
0: per
1: general,
0: joves.
1: No? Com s'actua, a més, amb alumnat en general, davant situacions, per exemple, com comentaves, d'estrès, d'ansietat, de bloqueig? Vosaltres interveniu també, no només amb aquest alumnat que ja ve amb un diagnòstic, sinó també, en el cas de l'alumnat en general, si hi ha algun moment de crisi?
0: Sí, sí. Hi ha hagut casos, per exemple, d'alumnes que estaven fent examen en una aula ordinària i que han tingut una crisi d'ansietat i ens han cridat i en minuts han pogut resoldre aquesta situació i han pogut tornar a fer l'examen dins l'aula. I si no, els acompanyem, perquè sempre estem allà, no? Compten amb nosaltres a l'hora de poder resoldre aquestes situacions.
1: Quina formació rep el professorat que estàu allà o quines pautes per poder atendre en aquest alumnat?
0: Ara mateix, els alumnes que fan les proves d'accés a la universitat amb adaptacions van a aules específiques, especialment dissenyades o que està dissenyada la situació per atendre el gran nombre d'alumnes que venen i que demanen suport o que requereixen algun tipus de suport. Llavors, el professorat que atén en aquestes aules és normalment professorat de suport, que té experiència, que són professors de departament d'orientació o professorat que ja ha tingut una certa experiència en aquestes aules i que coneix les situacions i rebem les pautes de la coordinadora o la delegada del rector per a les adaptacions de les proves, una Dolors Forteza, que té una experiència més que dilatada i que ens ajuda a tots a conèixer i a saber com actuar en aquestes situacions.
1: D'acord. Hem dit ja a l'inici que parlaríem una miqueta de les adaptacions que hi ha durant la prova d'accés a la universitat, però també de les mesures al llarg de l'etapa universitària. Clar, una vegada aquests estudiants entren a la universitat, quin tipus de suport o adaptacions poden continuar rebent durant els seus estudis?
0: Sí, la universitat compta amb una oficina, l'oficina en la qual jo faig feina.
1: Suport educatiu.
0: Oficina de suport educatiu, que som ara mateix 5 persones treballant a l'oficina, perquè ha crescut molt el nombre d'estudiantat que amb necessitats específiques de suport que accedeixen a la universitat. Això és un fet que està passant a totes les universitats de l'Estat. I el que feim nosaltres, la nostra responsabilitat, la nostra funció, la nostra missió, és donar continuïtat a aquestes adaptacions o ajustos raonables que l'alumnat amb necessitats específiques de suport ha rebut durant la seva escolarització obligatòria o postobligatòria. O sigui, el que fem és donar continuïtat a les mateixes adaptacions, sempre que dins que siguin ajustos raonables, és a dir, que siguin coses que podem afrontar dins els estudis específics que cada alumne escolleix. No?
1: Sense tocar el contingut,
0: sí,
1: per dir-ho així. I de moltes gràcies, José Luis, per haver estat avui amb nosaltres i donar-nos més informació d'aquests recursos i adaptacions.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Lletres Ràdio és diversió.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu unes tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
6: Demanau-vos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
7: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
8: Brumels i bessons.
9: Mon pare.
10: Envieu-vos les notes.

0: d'àudio en el telèfon d'IV3.
1: 646 93 45 0.
2: Le vull dir que a mo mare,
3: a la Conya,
4: a els meus pares,
5: a la meva padrina, Daddy Cool, desbonim.
6: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
0: Ràdio Tradicional, sí senyor.
1: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IV3 Ràdio.
0: A qui dediques aquesta cançó?
6: A tu, Xavi, a tu.
0: Ai.
2: Això, que t'estim molt.

0: Avui, a No Venim amb Manual, volem parlar d'un projecte molt especial. Coneix generacions a través de la música. En una estona, a les 12, se celebra a la Llar dels Ancians un concert intergeneracional organitzat per l'Escola Municipal de Música de Palma dins el projecte Evoca Sons, en què han participat padrins i padrines, alumnes de l'escola i també les seves famílies. Una trobada on la música serveix per compartir records, experiències i cançons, també, de diferents èpoques. I per explicar-nos en què consisteix aquesta iniciativa, avui ens acompanya en Fèlix Aguiló, que és director de l'Escola Municipal de Música de Palma. Bon dia, Fèlix, com estàs?
1: Bon dia, què tal, com estàs?
0: Molt bé, i bé, molt ben acompanyat, perquè tenim aquí uns quants al·lots. Començam a saludar en els nins. Tenim en Candela, que té 9 anys. Com estàs, Candela?
2: Bé.
0: Molt bé. Tenim en Armand, que en té 10. Hola.
3: Hola.
0: També tenim en Miquel, que en té 11.
4: Bon dia.
0: Bon dia. I en Sabina, que en té 10.
5: Hola.
0: Hola. Tots sou alumnes de l'Escola Municipal de Música de Palma. I també tenim en Verónica Rodríguez, que és educadora de la Llar dels Ancians. Bon
6: Hola,
0: dia.
6: Bon dia.
0: Bon dia. I en Enriqueta Romaguera, que és usuària del Centre de Dia de Ciutat Antiga. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Hem de dir que també tenim per allà famílies de públic que han participat o han seguit aquest procés ben de prop. Hola a tots.
8: Hola, hola, hola, què tal?
0: Molt bé. Bé, i donem a començar parlant una miqueta amb en Fèlix. Fèlix, per començar, mem, com va sorgir Evoca Sons? D'on va néixer la idea de fer un projecte així?
8: Va sortir de sa, no tant necessitat, sinó de l'interès de juntar dues generacions tan llunyanes com són les dels nets i predins, per tal de crear vincles, compartir experiències i sobretot crear nous records que puguin quedar ja per sempre i que siguin en la música com a netsa, que és el que mos duen nosaltres. I vàrem pensar que si les cançons eren cançons triades pels predins, els nets podrien, els nets, els nins en la llar dels ancians i tot, podrien compartir totes aquestes vivències que suposa lletres tan diferents del que estan vivint ells a través de la música i por a cantar junts, sobretot això. La finalitat és que cantin junts o passin bé i la música en aquest cas segueix sent l'excusa per crear aquests records.
0: Per tenir referents en comú, no?
8: Exacte.
0: I com funciona exactament? Perquè aquí no només hi ha un concert, hi ha tot una feina darrere. Com participen els padrins, els infants i les famílies?
8: Aquest projecte s'ha anat obrint molt, perquè la idea inicial va partir d'un contacte que varen tenir amb la llar dels ancians, en Navero i els seus caps, a l'estiu de l'any passat, i per mostrar-los la idea que teníem de fer un repertori conjunt, de que els predins triassin les cançons i els nostres nins els cantarien. Ells van estar oberts tot d'una, en el setembre mos hi varen posar, varen fer una trobada molt xula allà a la llar dels ancians i varen sortir un cert títol de cançons que els nostres directors d'escores varen escollir i a partir d'aquí varen començar a fer feina en sornins. Allà han anat assajant periòdicament amb una persona, en Irina Capriles, han anat treballant el repertori, nosaltres en som nostres, i ara ho han juntat. Què va passar? Que s'ha obert en els nostres predins dels infants, de les famílies, en posant no tota la música en directe, serà la música en directe el dia de la Evoca Sons el dia 23, i s'ha obert molt, han fet una exposició de material a l'escola de música per tal que vegin totes aquells artefactes que utilitzaven els nostres predins fa 50, 60, 70 anys.
0: I quanta gent hi participa aproximadament? Perquè parlant de padrins, infants, famílies...
8: Han perdut el número. Teòricament eren els 80 nins potencials que poden participar dels nostres cors i fa sols. Les 15-20 persones de la llar venen 10 usuaris del centre de dia. Això era el número base. L'altre dia vàrem fer un assaig a l'escola i ja m'haurà fuit el número. Per tant, pot ser espectacular, això.
0: Molt bé, molt bé. Anem a parlar també una miqueta amb la Verónica. Com han acollit aquesta proposta als usuaris? Com ha estat la seva participació?
6: Han acollit aquest projecte amb entusiasme i alegria. És un projecte innovador i motivador, també és un repte, perquè recordant cançons, aprenent indicacions de la directora d'escola, com una experiència. Tenim una resident que té Alzheimer, que no se'n recorda del que verena, per exemple, però se'n recordarà les cançons de Peapa cantant. I res, estem molt nerviosos, contents per aquesta experiència i conjunt amb els infants i altres persones i altres cantaires.
0: I com vareu viure el procés de triar les cançons, no? Perquè va haver els usuaris, no? Triaven una miqueta que volien cantar. Com va ser això?
6: Va ser molt divertit, molt graciós. Varen gaudir moltíssim perquè varen recordar les cançons de joventut i nosaltres també varen disfrutar molt, ja no només ells, varen disfrutar també els professionals. I estic molt contents amb aquesta experiència.
0: Molt bé. Enriqueta, i què li ha semblat a vostè participar en aquest projecte que mescla diferents generacions?
1: Bé, pues m'ha entusiasmat molt. Mai havia fet això de mesclar-me amb nens d'aquestes edats. I jo estic acostumada d'estar amb gent major en el meu casal, Ciutat Antiga, de Calle Botons. Estic molt contenta d'anar. Però quan ens varen dir això, la cap de socio dinamitzadora, com dic jo, pues bé, jo la primera me vaig apuntar i estic molt contenta i és molt divertit els ensaios. I l'altre dia amb els nens i les famílies, bé, a mi me va encantar, sí, me va entusiasmar.
0: I coneixies la majoria de les cançons o li ha tocat refrescar un poquet la memòria?
1: No, com som un poquet major, que ja som de la tercera edat, jo li dic a la mama, tens una filla de la tercera edat, i, pues, clar, aquestes cançons les cantaven en els patis de darrere de la meva casa. Les feien els balls. Bé, i el que m'ha sorprès que jo, que som d'aquesta època, pues no me'n sé les cançons de memòria. I a Sant Lots, una meravella. Me vaig quedar sorprès.
0: Ha d'anar amb el paper.
1: Sí, sí, jo, nosaltres davant els papers. I ells... Res.
0: Ara refrescaran tots la memòria, eh?
1: Molt bé.
0: Bé, anem amb els infants, també, que vos tenim aquí. Vosaltres, com han dit, sou alumnes de l'Escola Municipal de Música de Palma i participau avui en aquest concert amb persones de generacions molt diferents. A vosaltres, què vos ha semblat formar part de Bocassons? Vinga, men, contau-me. Què t'ha semblat a tu? T'ha agradat?
2: Sí. Això m'ha semblat una experiència única.
0: Molt bé.
3: Per mi ha sigut divertit, també.
0: Divertit?
3: Sí.
4: Una cosa interessant per conèixer gent de la tercera generació.
0: Molt bé. I vosaltres les cançons les coneixíeu o no massa?
2: No. Alguna, sí.
0: Alguna. N'hi ha alguna que vos hagi agradat molt?
3: Sí.
0: Manquina, sí. Men si coincidiu.
5: Libre.
2: Les fletxes de l'amor.
0: Les fletxes de l'amor, quin clàssic.
3: I Cuéntame.
0: Cuéntame.
4: La bamba.
0: Cadascun té una diferent, eh? Molt bé, molt bé. I com diríeu que ha estat l'experiència de preparar un concert amb persones de tantes edats diferents?
2: Ha estat molt especial.
3: Sí, també molt especial.
4: Una bona manera de conèixer molt de tipus de gent.
0: Molt bé. Hem de dir que les famílies que els tenim per aquí, hem agafat una mare, li han donat un micro sense fills i la farem fer de reportera avui també una miqueta... vos volem demanar com heu viscut tot aquest procés des de casa. Què ens contau?
7: Bé, jo crec que ha estat una experiència, tant, diguem, per nins, no?, diguem, com per totes les persones que hi participam, no?, que ha estat, diguem, una cosa guapa, no?, de posar-nos en contacte, no?, diferents gent, diguem, que no mos coneixem, per participar, diguem, en un projecte tan ambiciós, no?, diguem, que agafa, diguem, tantes de coses diferents.
0: Molt bé.
9: Bé, a mi m'ha encantat veure a la meva filla estar tan motivada a casa i voler aprendre les cançons i els textos, que també jo trob és molt difícil perquè eren moltes cançons que no coneixíem abans.
5: Bé, me pareix que ha estat un projecte molt guapo i també en Candela, i supos que la resta dels nens és molt guapo sentir-los cantar aquestes cançons que recordam de la nostra infància.
0: Molt bé. I jo crec que ara que ja coneixem un poc millor el projecte, què vos sembla si escoltam un petit fragment d'un dels assajos? Voleu?
2: Sí.
0: Sí, sí, sí. I de vinga, anem a escoltar.

0: ens fa ganes ballar nosaltres també i tots, Fèlix. Vos estàveu passant molt bé, no?
1: Sí.
0: I un assaig multitudinari, a més.
2: És espectacular. Perquè se van anar afegint més la gent que venia a veure esperar els nins, els van dir, va, passau, i va acabar cantant papàs, mamàs, per dins. Va ser molt xulo.
0: I què diríeu que ha estat el més divertit de cantar plegats, Enriqueta? Que ha estat el que més vos ha agradat?
3: Vull contar una anècdota.
0: Amén, vinga.
3: Pues, en Miquel se va posar de vora jo. I és mare meva. Jo, cantat entusiasmada, li pisava. Llavors va venir una companyera meva des casal, se va posar a l'altra part. I nosaltres... Ala, també li pisava. I el pobre és molt bon nen. I m'agradava escoltar-los a ell. Tenia de vora.
0: Sí.
3: Però és que em va fer molt el corazón contento, com diu la cançó. Perquè aquest entusiasme i me va córrer en les venes que la seva joventut, la seva infància i la seva ganes. I me va agradar molt.
0: Molt bé. A mi, Miquel, tu t'era igual que t'atrepitjassin perquè t'estaves passant bomba, que sí?
4: Sí, bueno, les sabates també molt bones.
0: Tu hi has unes bones sabates.
3: Sí.
0: Perquè heu ballat tots també una mica, no? Entenc.
3: Sí, sí, sí, ballàvem.
0: I què és el més complicat? Posar-se d'acord? Ballar plegats i no trepitjar-se? Recordar la lletra? Què diríeu que és el més complicat?
4: Jo crec que depèn de la cançó, però en general recordar la lletra.
3: A mi també.
0: Sí, no? Mira, també. Teniu coses en comú. Molt bé. Fèlix, aquí tot això és un repte musical important. Moltes persones, diferents edats, diferents ritmes. Com se coordina perquè després tot això soni damunt d'un escenari?
2: No hi ha d'altre secret que tenir un equip molt potent a darrere, de professors, de persones que d'administració, de serveis, de la col·laboració en la llar, en l'Elià del casal de Ciutat Antiga. Això, si no hi ha una xarxa de feina darrere, és impossible. I nosaltres a l'Escola de Música tenim aquest equip de professorat, l'equip d'administració de serveis, aquesta col·laboració, però sense filtres de la llar i del casal, que fa que això funcioni quasi tot sol. Després, l'il·lusió que hi posen ells, evidentment, mos ajuda. Tenim els professors de cor, en Llorenç i na Paula, que són molt potents. Els professors que toquen en directe són fantàstics. És que, clar, no tenen més que paraules d'agraïment a l'equip que fa que funcioni això. Si no, l'escola no funcionaria de cap manera. I volia dir una cosa. Amb aquesta anècdota que ha contat en Enriqueta, que és la finalitat, que ella s'ha trobat superxula amb en Miquel i que ha tingut aquesta experiència i que se va emocionar, jo crec que ja està aconseguit, antes de fer el concert, que és d'aquí una estona.
0: Idò, anem a acabar amb una darrera pregunta per tots, vinga. A més de passar-ho bé, de conèixer cançons noves o de refrescar-les, què diríeu que heu après d'aquesta experiència? És a dir, què vos quedeu de Bocassons? Vinga, qui me vol dir que heu après?
5: Pues que tinguis l'edat que tinguis, pots cantar amb 95, amb totes les edats.
0: Molt bé.
6: Sí, també volia dir el mateix.
4: Amb tots els aparells que s'utilitzaven en aquella època.
0: També, perquè hem dit abans, ho comentava en Fèlix, que a més se va fer una exposició a l'escola, no?, amb objectes per fer un viatge en el passat. Enriqueta, què ha après d'aquesta experiència?
3: Bé, jo estar amb gent de diferents edats, perquè jo a la meva vida diària només estic amb gent major. I quan me fiquen els bacelots i els lotes, és que me fa explosió. M'agrada molt, i amb aquests records tan bonitos, tan agradables i tan divertits.
0: Molt bé. Verònica, en què vos quedeu d'aquesta experiència des de la llar d'ancians?
7: Nosaltres nos quedàvem amb els somriures i la motivació i l'entusiasme que tenim tots. És que basta sentir-nos que estem super il·lusionats i sortir el que surti, que estem encantats, que anirà molt bé.
0: Molt bé. Fèlix?
2: Home, jo volia dir que crec que la vida no acaba fins que acaba. És a dir, hem de tenir elements que mos facin viure fins en el darrer moment, sigui en el punt que sigui. I el fet de complir anys no vol dir que s'hagi d'acabar res. I que han de tenir espais per poder fer coses. I crec que la Vocasons ha estat un d'aquests que, començant com un projecte petitó, ara haurem de veure com poden fer per seguir-lo, perquè el volen seguir, en parlàvem en Navero, per tal de que les persones no hagi estat posar un xupa-xup i que després el lleves, sinó que pugui ser un fet que vagi seguint i que cresqui en els propers cursos. Li donarem voltes, veurem què podem fer.
0: Serà multitudinari, perquè si ja sou uns quants...
2: És el que estem pensant, fer-ho d'aquesta manera.
0: Molt bé. I de molt important, recordem a la gent que ens escolta que el concert serà d'aquí una estoneta.
2: Sí, avui dia 23, a les 12, a la llar dels ancians. És un espai que és d'accés lliure i bueno, serà fantàstic tothom que s'hi vulgui acostar per cantar totes aquestes cançons.
0: Molt bé. I de moltes gràcies a tots per haver vengut avui a explicar-nos aquest projecte intergeneracional i que vagi molt bé el concert.
2: Moltes gràcies a vosaltres per la cuida i per donar-li veu a tot això.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
5: No venim amb manual, ens agrada molt escoltar propostes d'infants i joves sobre com ocupar el seu temps lliure de manera enriquidora. Per això vull escoltar la proposta d'un dels nostres joves, n'Eduard, que, com ja ens ha explicat en altres ocasions, dedica part del seu temps lliure a ser entrenador de bàsquet d'equips infantils. Hola, Eduard.
6: Bones.
5: Com estàs?
6: Molt bé.
5: Molt bé, i doncs, tenim preguntes per tu.
6: Molt bé, i endavant.
5: I doncs la primera és aquesta. Com va començar la teva afició pel bàsquet?
6: Idò, no va començar d'una manera gaire extraordinària o grandiloquent.
5: No va ser un dia que vares dir, vull jugar a bàsquet.
6: No va ser pel·lícula estadounidense, no. Però sí que el meu millor amic, son pare, feia d'entrenador, i perquè li agradava el bàsquet, i me va animar a anar a provar un dia amb ell, i varen començar a jugar, i primer com una rutina més, però després, quan em vaig anar fent més gran, vaig veure que m'agradava el bàsquet, per tant, vaig seguir entrenant.
5: Molt bé. I el moment de decidir passar de jugador a entrenador, com va ser això?
6: Idò, arriba un punt a la vida de tot jugador i jugadora de bàsquet.
5: Tot jugador adolescent.
6: A on les categories que no són sèniors s'acaben, per tant, ja passes a la majoria d'edat i allà pots jugar sènior, però a l'equip on estava, que també era el que estava relativament a prop de casa meva, és a dir, era com l'equip familiar, diguem, no tenia categoria sènior. Així que vaig dir, com puc seguir lligat en el món del bàsquet, a part d'anar a jugar en el parc? Idò, fem entrenador.
5: Molt bé. I vas fer un curset en la Federació de Bàsquet de les Illes Balears per ser entrenador.
6: Exacte.
5: Com funciona això si ara ens escolten altres joves que diuen, jo també ho vull fer?
6: Idò, la Federació de Bàsquet de les Illes Balears té diferents cursos de diferents nivells, tant per ser entrenador com per ser àrbit. En el cas d'entrenador, que és el que vaig fer jo, jo vaig fer el curs d'iniciació, que també s'anomena nivell 0, que queda un poc estrany que sigui 0, però és la manera a on començar, que se pot fer a partir de 16 anys o l'any que has de complir els 16 anys.
5: Molt bé.
6: I sobretot està cercat per... O sigui, està pensat per gent que vulgui ser en contacte amb l'esport, o que vulgui descobrir l'esport des d'un punt de vista diferent, i també que vulgui, a lo millor, lo típic de... Estàs a un club i te diuen, ei, no t'agradaria ajudar-me a fer de segon entrenador o qualsevol cosa, amb sequites petits i d'això. Perquè aquest curs te permet entrenar fins a infantil, fins a categoria infantil.
5: D'acord. I com és entrenar infants? Què t'aporta tu personalment?
6: Doncs me fa aprendre moltes coses. M'ha fet desenvolupar més paciència.
5: Important.
6: Perquè jo sempre havia considerat que era una persona molt pacient, molt tranquil·la, però hi ha moments que els nens...
5: Per descobrir que no tant.
6: Efectivament. Hi ha moments que els nens i nines te posen en situacions
5: això,
6: més límits.
5: Això ens sona en els grans, sí.
6: I clar, com gestionar aquestes situacions, com gestionar aquests moments de impotència perquè no surt un exercici, com adaptar l'exercici perquè els nens i nines aprenguin, trobar estratègies perquè assoleixin unes habilitats o uns coneixements quan ja són un poc més grans.
5: O sigui, aprenen ells i aprens tu.
6: Exacte. És a dir, per la meva banda és aprendre paciència, o sigui, guanyar paciència, i aprendre a saber comunicar i saber ensenyar.
5: Idò, molt, molt interessant. Però ara volem alguna anècdota. Una anècdota, un moment especial que hagis viscut com a entrenador.
6: Anècdota. Bé, jo m'agrada molt quan feim algun exercici on hem de practicar un contra un, és a dir, un jugador contra un altre i ficar una cistella, m'agrada quan jo me poso a defensar i un jugador molt petit, o sigui, perquè jo en aquell exercici potser vull exprimir en el màxim la seva capacitat de contra un, I quan un jugador molt petec o molt petit va i me fa un canastón. I jo dic, buah, un canastón en tota sa cara. M'encanta perquè és com lo petit que és, lo que està aprenent i lo que li surt fer. Tampoc no és que sigui millor defensa del món, jo, però vull dir, hi ha diferència d'alçada i han d'enginyar-se la manera de fer la cistella. I doncs, aquests moments, quan veig que una persona que és molt més petita que jo aconsegueix fer una cistella, sigui jo o a lo millor un jugador més gran que ha vingut un dia a ajudar-me, o el que sigui, me fa estar content.
5: Estàs orgullós, de veure com superen reptes, no?
6: Exacte.
5: Molt bé. I tu quins valors creus que se transmeten a través d'aquest esport concretament, del bàsquet?
6: Doncs, de manera un poc òbvia, el ser un esport en equip t'ensenya a jugar en equip. És vera que quan comences hi ha molt de pits que és que ja sap botar la pilota, si els altres no saben defensar, és molt fàcil que faci una cistella i tot sol. Però basta que ja vagis a categories a partir de mini, infantil, a on saber botar la pilota i tenir bon dribbling, bon manejo de balón, no és suficient. I has de jugar en equip. Has de saber a on estan els teus companys, has de saber comunicar sense xerrar a vegades, simplement amb la química o la mirada, els gestos, depèn. I el fet d'aconseguir això, és a dir, aconseguir comunicar-se amb els teus companys, du darrere moltíssima feina de molts entrenaments, moltes situacions on has hagut d'estar amb altra gent i has hagut de relacionar-te. Per tant, relacions socials i treball i gestió del treball en equip.
5: Molt bé. Ara segur, seguríssim, però, que hi ha molts de joves que ens escolten que volen ser entrenadors de bàsquet, havent-te escoltat. Mm-hmm. Els hi hem de donar consells, Eduard, ja per acabar, un consells bàsics sobre el que s'ha de fer i el que no si te converteixes en entrenador de bàsquet.
6: Val. Tant per gent que hagi jugat de manera federada, que hagi estat molt bon jugador o jugadora, fins a gent que hagi jugat, com en el meu cas, que sobretot la meva gran part de carrera, diguem, de jugador va ser de petit en lligues escolars, és a dir, no era d'un caire tan competitiu. Qualsevol persona pot saber més de lo que se pensa i també pot saber menys de lo que se pensa.
5: Important.
6: Per tant, hem d'estar oberts tant a acceptar les coses que sabem, perquè a vegades ens sorprenem de coses que poden parecer un bàsic, però les sabem, i també ens hem de deixar ensenyar en el curset, perquè hi ha diferents professors i professores amb molta experiència, i ens hem de deixar transmetre aquests coneixements que a lo millor pensem que tenim, però a lo millor no els tenim tan ben integrats.
5: Molt bé, i tens un consell molt interessant. Eduard, gràcies.
6: A vosaltres.
5: Tornaràs un altre dissabte, evidentment.
6: Clar que sí.
5: Molt bé.

0: I després de la secció juvenil en Eduard, ara arriba el nostre recull d'iniciatives. Avui començarem amb informacions vinculades a educació i criança per seguir amb propostes divulgatives i acabar amb oci familiar. Així començarem parlant de beques. Ja s'ha obert el termini per sol·licitar ajuts per a estudiants en necessitat de suport educatiu. Ens ha donat més informació Hilda Carmona, representant de la Comissió d'Inclusió de FAPA Mallorca.
1: Hola, ¿qué tal? Desde FAPA Mallorca queremos recordaros que ya está abierto el plazo para solicitar las becas NECE del Ministerio de Educación para alumnado con necesidades específicas de soporte o apoyo educativo. Para los que vais a pedir por primera vez estas becas, son ayudas pensadas para ayudar a las familias con gastos terapéuticos como logopedia, reeducación psicopedagógica o bien transporte, comedor o material escolar. La solicitud se realiza de forma online en la página web del Ministerio de Educación y el plazo para presentar las solicitudes finaliza el día 10 de septiembre. Os recomendamos no esperar al último momento porque algunos documentos pueden tardar en prepararse y siempre pueden surgir dudas durante el trámite. Si vuestro hijo o hija tiene necesidades educativas específicas, os animamos a revisar la convocatoria, aunque no tengáis claro si os corresponde, porque muchas familias sí pueden acceder a estas ayudas. Tenéis toda la información en la web oficial de becas del Ministerio de Educación y también podéis consultar en vuestro colegio o instituto con el orientador u orientadora principalmente y os explicarán com realitzar la sol·licitud.
0: Aquest mes també s'obre el període d'inscripció a Balears per les proves de selecció del programa Estalmat per estimular el talent matemàtic entre nins i nines. Ens ha parlat sobre aquest programa i sobre les proves Dani Ruiz, president de la Societat Balear de Matemàtiques. L'escoltam.
2: El programa Estalmat, Estímul del Talent Matemàtic, tracta de detectar 15 nins i nines d'arreu de les Illes Balears amb un talent especial per les matemàtiques i oferir-los durant dos cursos unes sessions de matemàtiques desenvolupades a la UIB en les que es tracten temes matemàtics des d'una perspectiva de resolució de problemes i que garanteixin un aprenentatge significatiu per als participants. Per al proper bienni 2026-28, es desenvoluparà una prova de selecció el proper dia 6 de juny, al matí, on es posaran a prova les habilitats matemàtiques dels participants. En aquesta edició es poden inscriure alumnes nascuts als anys 2013 o 2014. Les proves es faran a Mallorca, al campus de la UIB, i a Menorca i a Eivissa, a les seus universitàries. El programa és una iniciativa de la Real Acadèmia de les Ciències Exactes, Físiques i Naturals d'Espanya i a les Illes Balears està organitzat per la Universitat de les Illes Balears i la Societat Balear de Matemàtiques i compta amb el suport de la Conselleria d'Educació i Universitats, que financia tots els desplaçaments de Mallorca dels alumnes seleccionats de Menorca i Eivissa. Teniu tota la informació a la web estalmat.uib.cat. Vos animam a participar d'aquesta experiència a tots els qui vos agraden les matemàtiques.
0: I ara passam una proposta d'escriptura creativa, un taller per joves a la Biblioteca Can Sales el proper 29 de maig. Ens ho conten a Mercè Omà, que impartirà el taller.
3: Hola, sóc la Mercè Omà, sóc escriptora i el pròxim 29 de maig a les 6 a la Biblioteca de Can Sales farem el taller de creacions de mons. Posarem els fonaments perquè els nins aprenguin a crear un món fantàstic entre jocs i coneixements, per fomentar la seva imaginació i donar-los eines perquè puguin inventar les seves pròpies històries. És una activitat dinàmica i molt entretinguda.
0: I acabam el nostre llistat amb una proposta d'oci familiar que se du a terme avui mateix. Escoltau.
4: Bon dia, famílies. Avui, 23 de maig, celebrem els 15 anys de Lleure amb el de Lleure Fest, el campament de la Victòria. Un festival familiar ple d'activitats, música, natura i diversió per totes les edats. Durant tot el dia hi trobareu tallers, activitats, premis i actuacions d'artistes com Joan Changuito, Cucorba, DJs i molt més. Recordeu que no només podeu venir a passar el dia, sinó que també teniu l'opció de quedar a dormir i viure tota l'experiència del festival. A més, tots els beneficis d'aquesta jornada es destinaran a Espanop, l'associació que dona suport a infants amb càncer i a les seves famílies de les Illes Balears. Vos hi esperam a tots!
0: Gràcies a tots, com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres anem arribant ja al final de la primera hora de programa, però abans d'escoltar els informatius i endinsar-nos a la segona hora de participació infantil, anem a fer un test.

0: Voleu conèixer un poc més en els especialistes i participants de Nou Anima en Manual? Hem preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor a ells i parlar de la seva participació en el programa. I avui és el torn d'una persona imprescindible perquè Nou Anima en Manual pugui emetre's tots els dissabtes. Avui fem el test a Iván López, el nostre tècnic de so. Hola, Iván.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, beníssim.
0: Ja t'hem enganxat.
1: Sí, sí. Volem... també m'he deix, però.
0: Molt bé. Volem conèixer un poc més sobre tu. Estàs preparat?
1: Vinga, anem.
0: Vinga. I demà, anem a començar pels inicis. De petit ja t'agradava el món del so?
1: Sí, sempre he tingut un oïda un poc especial per la música. A casa meva sempre hi ha hagut música de tot tipus. I també en les pel·lícules i videojocs m'agrada escoltar la part sonora, ja no només tant lo visual, sinó lo sonor, com queda una música a una pel·lícula, com un efecte de so pot canviar una escena i tal. Jo crec que sí, que des de petitet ja m'agradava un poc. No esperava acabar fent això, però sí que li dedicava un poc d'atenció, sí.
0: I quines eren les teves aficions de petit?
1: Doncs de petit jugava molt a Playmobils.
0: Un clàssic.
1: Clàssic. I també jocs de taula m'encantaven, m'agraden molt els jocs de taula, inclús ara d'adult m'agraden molt. I era un nen bastant independent, per dir-ho així. M'agradava jugar jo tot solet amb les meves joguines i tal. I després ja més endavant, a adolescent, vaig començar a jugar rol, que és una afició que recoman moltíssim per totes les edats. Siguis adult i siguis infant, és una activitat molt recomanable. I poca cosa més. I aficions normals, no sé.
0: Jugar, molt, jugar, bé, molt
1: sí.
0: Bé, per no venir amb manual.
1: Sí, sempre m'ha agradat jugar, sí.
0: I de gran te vas fer tècnic de so perquè...
1: Doncs perquè el món de la ràdio me va enganxar. Però jo vaig començar a fer ràdio a una emissora que ja no existeix, a Mallorca. Vaig començar a... com per ajudar una amiga dels meus pares que feia feina de tècnica de so, havien de menester unes més mans, per dir-ho així. I sense tenir coneixement ni res, és un món que me va enganxar. M'encanta fer programes en directe, m'encanta fer informatius, m'encanta. És una experiència molt xula.
0: I dona'm a demanar-te per aquest directe, quins són els reptes per un tècnic de so en un programa en directe?
1: Doncs depèn del programa també, perquè no és el mateix fer un informatiu, que s'ha d'estar molt pendents de, sobretot quan hi ha connexions amb l'exterior, per quàntum o coses així, i a més que pot passar qualsevol cosa en un informatiu, pot haver una darrera hora que sigui superimportant i tot el guió que tens i el plantejament l'has de canviar sobre la marxa. El repte és concentració total. I, clar, un informatiu. En un magazín solen ser més relaxats, però també pot haver qualsevol imprevist, pot fallar-te un convidat i has de tenir recursos per omplir aquest espai. O sigui, està guai.
0: El directe sempre té emoció,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, i ara anem a la part de Nou Anima en Manual. Tu recordes quan vas començar com a tècnic de so en el programa? Has vist créixer molts nens,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, he vist créixer molt de gent, sí. El programa era abans o la baixa, no?
0: Sí, en el principi va ser sobre baixa.
1: Doncs jo record que aquí sí que el primer contacte que vas tenir amb el Nou Anima en Manual i amb tu va ser el dematí del cap de setmana, gravant petites píldores o gravant els contes infantils i editant contes i tal. Aquest crec que va ser el primer contacte que vas tenir. I ara ja, després, quan vam posar el torn de cap de setmana de matí, doncs sí, soy el tècnic.
0: Ets el tècnic oficial de Nou Anima en Manual. Amem, idò, podries resumir en una frase com vius tu cada capítol de Nou Anima en Manual? T'ha donat molta feina, això ja ho sabem.
1: Amb una frase?
0: Una feinada.
1: No, sí, és una feinada. Sí, és una feinada. Però jo ho diria que amb intensitat. amb intensitat, perquè quan hi ha els programes especials o els tallers que venen talleristes i sempre hi ha o disfraços o concursos i tal, són, realment són moments intensos per fer ràdio. Sí.
0: Totalment, no? I quin és el moment en què has d'estar més concentrat de tot el programa?
1: Doncs ara ho deies, concursos, sobretot, sí, perquè són molt d'efectes de so, són respostes habitualment bastant curtes, s'ha d'estar molt pendent dels canvis, de sintonies...
0: De la música en aquell moment, ara baixar-la, pujar-la...
1: Sí, que la música entri quan toca, que no estigui molt forta, que no molestis...
0: Nins que peguen cols a vegades a la taula...
1: Sí, o algun que criden un poc massa i s'ha de baixar una mica de ràpid...
0: Això són els pares més que els nins, a vegades.
1: Hi ha de tot un poc, sí.
0: Vinga, i ara pregunta que els hi fem a tots els participants. Els dos moments més divertits per tu a la ràdio han estat...
1: Dos moments, és molt complicat. Ja que fa només dos moments. Jo me quedaria en els especials de Nadal, especial de Carnaval, i per lo que implica. Per la feinada que és. No, és veritat, és una feinada, però se fa amb gust i m'ho pas molt bé i m'arric molt amb els nins i amb els pares, que n'hi ha qualcun que també són un poc gamberros.
0: Sí, sí, això és vera. I també a vegades t'acaben fent ballar samba i tot. Eh?
1: Sí.
0: Vinga, i de molt important, ja per acabar, un consell pels nins i joves interessats en el món del so i de la ràdio.
1: Que escoltin molt, que escoltin molta música, que escoltin ràdio, però no ràdios musicals, sinó ràdios com la nostra, que és ràdios generalistes, on sentin entrevistes, com s'adorna un programa, que les sintonies que s'empleen, els efectes de so, les cançons... I amb les pel·lícules o els mitjans audiovisuals, igual. Que escoltin atentament quan entra una música, per què vol significar aquesta música, i quin més consell? Bé, per exemple, ara també hi ha molt de tallers a instituts que s'apuntin sense por a un taller de ràdio, que podran veure, però millor no s'ho fixaran en la part tècnica, però la part tècnica és molt interessant.
0: És molt important.
1: Sí, sí, jo conec un dels tècnics de la casa, diu que la nostra feina és d'artesà, és una artesania. No deixa de ser una artesania, fer que tot quedi superguapo, adornar un programa i tal, és molt guai. I si els programes, a més, o els locutors o directors del programa confien en tu per adornar-lo millor, perquè a vegades els locutors som un poc més quadriculats, per dir-ho així.
0: Cadascú té les teves manies.
1: Sí, i no podeu veure, potser, com diria jo...
0: Altres detalls.
1: Altres detalls que millorarien tal volta, no?, la qualitat del programa en si.
0: I ens ho apuntant també, Ivan. I no. Idò, moltes gràcies. A tu no te dic si tornaràs un altre dissabte, perquè si tu no tornes, sí, tindrem, sí, un problema. Gràcies, Ivan. No,

0: 21 anys amb tu.
1: Continuem amb la segona hora de No venim amb manual. Avui tindrem molta participació infantil i continguts que agradaran molt en els amants dels animals i de la natura. Perquè avui, a més d'un test a pares i fills i conèixer plans i recomanacions enviades pels infants, tindrem, atenció, una proposta d'una excursió arqueològica en família, un taller sobre animals amb habilitats sorprenents i una secció de cinema sobre pel·lícules protagonitzades per animals que no són de dibuixos. Esteu preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No venim amb manual.

0: ja sabeu que No Venim amb Manual ens agrada molt jugar, ens agrada fer tests, ens agrada mesclar generacions. I per això, aprofitant que avui tenim aquí una mare i una filla, els hi farem un petit test. Hola, Dori, hola, Emilce, com estàu?
1: Hola, bon dia. Hola.
0: És que sabeu què veniu a fer?
2: Ni idea, no m'ho has dit res.
0: És que és sorpresa. Que voleu fer un test?
2: Vinga.
1: Sí.
2: Sí. Ja que som.
0: Amem, és un test per veure realment quan vos coneixeu, si coneixeu els vostres gustos...
2: Molt.
0: O no... Per passar una estona divertida, no passa res si no encertau.
2: Vinga.
0: Que estàu preparades?
2: Sí.
0: Sí. Bé, primer farem unes preguntes ràpides de qui és més... Jo diré una situació i voltes heu de contestar jo o ella i a menys si coincidiu. Mm-hmm. Preparades?
2: Molt bé.
0: Sí. Vinga, qui dorm més?
3: Jo, ella.
0: Sí, sí, d'acord.
2: Total.
0: Qui té pitjor despertar de matí?
3: Jo.
0: Qui menja més ràpid un tros de pastís?
3: Jo.
2: Ella, sí.
0: Emilce, guanyes totes, eh? Qui s'enfada més quan perd un joc?
2: Bé, no, tenim bon perdre.
0: Teniu joc cooperatiu?
2: Tenemos... Sí, sí, sobretot.
0: Qui diu més vegades, ara vaig...
3: Jo,
2: ella.
0: Tots els adolescents sempre encerten aquesta pregunta. Sempre sí. Són els que la fan més.
2: Sí.
0: Atenció, qui canta pitjor a la dutxa?
2: Jo, crec.
3: Mi padre. Ah, mentira.
0: Amen, qui canta pitjor a la dutxa? O qui canta?
2: És que
0: si ningú canta...
2: te concentres molt perquè té una acústica molt especial i un s'emociona.
0: Cantes bé, tu, Dori.
2: Bueno...
0: No, Dori diu que canta malament i jo li dic que canta bé.
3: Però està feo poner verdes a los otros. O sea...
0: Però, mem, hem de fer un poc d'autocrítica. Cantau bé la dutxa, sí o no?
2: Vinga. Una, dos, tres?
0: Sí. Sí. I no, vinga, ningú canta malament. Vinga, qui deixa més coses desordenades per casa?
3: Ella. Bueno, por ja... la casa.
2: Por la casa...
0: Són dues.
2: Que, sí, jo és que tinc tot el taller i això pareix com bum. Sí, o sigui, sí, culpable de les feixos.
0: Qui té més paciència?
2: Jo.
3: Sí.
0: Sí? I qui conta els acudits més dolents? Xistes.
2: Ah. Jo. Totalment.
3: Jo perquè no conto xistes.
2: Sí, perquè jo començo un xiste i els amesc. I m'enric perquè me dona gràcia jo mateixa
0: de dolents que són
2: i ningú s'entera de lo que estic dient.
3: És com toc toc la gallina ara, sí, no sabeu de què estic hablando.
2: Se baja el telón.
0: Mare meva. Sí, veient que això dels acudits hem de progressar.
2: Sí,
0: vale,
2: sí,
0: vale.
2: Total.
0: Anem a la segona part del joc.
2: Vinga.
0: Ara jo faré una pregunta sobre l'altre, un contestarà i després l'altre dirà si ha encertat o no.
2: Vale.
0: Preparades?
3: Sí, sí.
0: Vinga, mem. I Milce, quin és el color preferit de ta mare?
3: Rojo.
2: Sí.
0: Molt bé. I quin és el color preferit de Milce?
2: Bé, era el vermell, però ara li agrada molt el verd.
0: Sí?
2: I el groc també li agrada molt.
3: Sí, sí.
0: Molt bé, no, molt bé. Mem. I Milce, quin és el menjar que més li agrada a ta mare?
3: Ui, difícil. Le gusta mucho el sushi. Però... també li gusta l'ensaladilla russa.
2: Sí.
0: Sí, està encertant.
2: Sí, sí, sí, totalment.
0: I a mi, amic d'en Emilce?
2: A Emilce ramen li agrada molt.
0: Sí?
2: Sí, sí. El ramen i... sí, els fideus així i tal. I la fruita.
3: I miércoles.
2: I el xocolate.
0: I miércoles.
2: I miércoles.
3: Miércoles.
2: Teatro. Miércoles de teatro i pizza.
0: Ara. Bé, no, molt bé, vinga, mem. Aquesta no la sol encertar molta gent. Mm-hmm. Quina és la pel·lícula que més li agrada a ta mare?
2: Uf. Tenim moltes i més.
3: Jo diria que una de les que més li gusten, Castillo Ambulante.
2: Total.
0: De Miyazaki.
2: De Studio Ghibli, sí.
0: I a la inversa?
2: Bé, té unes quantes que li agraden molt i darrerament, bé, per exemple, Oppenheimer és una que li agrada molt, però darrerament, com se diu que és que jo ens... la darrera que hem vist, Mitchell i los d'això, no?
3: Los Mitchell contra les màquines?
2: Això! Jo i els meus títols. I la que hem vist ara fa poc a cine. No, que és boníssima.
3: Proyecto Salvación.
2: Boníssima. Mos ha agradat un munter i jo crec que estan en el top 3, de les nostres preferides.
0: Però
2: o sigui...
0: no pot ser, perquè heu passat tots els nivells massa bé.
2: Sí.
0: És que no ho han dit una pel·lícula, n'han dit 3. Això no pot ser, mem, és darrer.
2: Vinga.
0: Quin...

0: Hem de posar un test més difícil, no pot ser.
1: Sí.
0: Farem un test plus per vosaltres.
1: Sí, m'ha parit bé. M'ha parit bé. Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Molt més difícil, eh?
0: Preparades, que s'apropera, eh?
1: Sí, mos agraden els reptes.
0: Molt bé, i d'apuntau-ho, que farem un test plus només per vosaltres dues.
1: M'ha parit molt bé, super. Ale, fins a pròxima.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir. Font de
3: misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit. Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.

0: I després d'aquest taller d'animals tan interessant, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens explicaran directament nins i nines. Començam amb l'agenda de plans feta per una de les nostres petites reporteres.
1: Hola, sóc la Marina i avui vos faig jo l'agenda de plans. Com sempre, hi ha moltes activitats. Apunteu! Dia 27 de maig hi haurà un taller musical de petites històries del dia a dia per infants de 0 a 3 a la Biblioteca Infantil de 9 Llevant. El mateix dia, per nens de 6 a 11 anys, hi haurà un taller de fotohistòries a la Biblioteca de Sant Jordi. Divendres 29 de maig hi haurà un altre taller a partir de 12 anys. Crea la teva cartera friki a l'espai Jove Marratxí. I ja per acabar, una proposta musical. Dissabte 30 de maig, trobada de bandetes 2026 a la plaça Major de Sa Pobla. A passar-ho bé!
0: Gràcies, Marina. Bon recull. I ara continuem amb una recomanació, en aquest cas musical.
2: Hola, el meu nom és Candela, tinc 9 anys. Jo toc la flauta travessera. La cançó que més m'agrada és Arieta. Si la vols tocar bé, t'has de concentrar molt i has d'estar pendent. Vos la recomano tocar perquè, no sé, poca gent toca la flauta travessera i crec que és molt bonic.
0: Moltes gràcies, Candela. I també tenim una altra recomanació de caràcter esportiu. Escoltau.
3: Hola, jo sóc la Ariadna, tinc 13 anys i, la veritat, vos volia recomanar el patinatge. Jo me va inspirar a seguir aquest deport perquè quan tenia 6 anys el meu cosí me va ajudar a aprendre aquest nou esport i quan estàs a qualsevol banda amb els patins jo trobo que és molt millor que anar caminant i sents com si estiguessis volant i se sent bastant bé.
0: Gràcies, Ariadna. I acabam que les darreres setmanes i en el marc de la celebració del Dia Internacional del Joc, escoltant una recomanació sobre jocs que ens ha fet arribar una de les nostres petites tertulianes.
4: Hola, soy Amanda y os quería recomendar tres juegos muy tradicionales de diferentes partes del mundo. Primero, una serie de muñecas de madera llamadas Matrioska. Son muñecas rusas. Además, son huecas y se apilan unas dentro de otras. También te puedes comprar un libro. Yo, por ejemplo, tengo uno llamado Matrioska y el escritor se llama Dimitri Inkyou. Y después, un juego tradicional chino llamado Mikado. Son unos palitos de madera y el juego consiste en que tienes que sacar palitos individualmente sin que se te caigan los demás. Y no son los palitos de chocolate. Y por último, un juego muy español. La Brisca, un juego que podrás jugar con tus abuelos, porque seguro que lo conocerán. Se juega con la baraja española. El objetivo es reunir más puntos al final de la partida. Las cartas de mayor puntuación son el As, el 3 y el Rey. Y hasta aquí mis recomendaciones. ¡Adiós!
0: Molt bé, moltes gràcies, Amanda. Ja estàu escoltant que hi ha molts jocs per jugar i també moltes propostes interessants pels pròxims dies. I ara, com sempre, en tenim una altra, que és seguir escoltant No venim amb manual, perquè després d'una pausa continuarem, com vos hem avançat abans, amb un altre contingut relacionat amb animals, la nostra secció de cinema.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregant amb 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: I ara arriba un moment que tots esperàvem amb il·lusió, la nostra secció de cinema. Antoni Bastard, director de cinema, i la seva filla, Alba Bastard, futura directora de cinema. Com estàu?
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies per convidar-nos una altra vegada més.
0: Gràcies a vosaltres per venir, que tenim moltes ganes de fer seccions de cinema. Perquè, a més, avui tindrem un tema que serà molt interessant, no? De què parlarem, Toni?
1: Sí, bueno, parlarem de pel·lícules protagonitzades per animals, però que no siguin d'animació, perquè sí que és veritat que les pel·lícules de dibuixos animats estem acostumats a veure molts animals, però hi ha moltes pel·lícules de carn i ossos, com li diuen, que estan protagonitzades per animals. I parlarem un poc d'elles avui.
0: Molt bé. Com sempre hem de dir que tenim aquí a nins, joves i famílies que ens acompanyen per aprendre més sobre cinema. Estau preparats?
2: Sí!
0: Pues públic també, estàu preparats?
3: Sí!
0: Molt bé. Bé, com sempre, haurem de descobrir cada pel·lícula escoltant primer un trosset del tràiler. Sí? I també anem a escoltar el primer bocinet de pel·lícula.
4: Cuando llegué a la granja del amo, descubrí un mundo completamente nuevo para mí. Allí todos parecían saber cuál era su lugar. El amo, su mujer, los perros pastores, las ovejas y todos los demás animales. Bueno, casi todos.
5: Tenemos que hacer algo con ese pato.
4: Ahora solo tengo que averiguar dónde encajo yo. ¡Quiero a mi mamá!
5: ¡Cielo santo! ¿Quién eres?
0: I això, quina pel·lícula pot ser? Tots posen una cara d'al·lucinats, que ningú m'apareix. A mi, hi ha un pare per allà que diu que ho sap.
6: Jo crec que això és Babe, el cerdito valiente.
1: I sí, correcte.
0: Molt bé, molt correcte. Bé.
1: És Babe, el cerdito valiente, una pel·lícula de l'any 1996, dirigida per George Miller, el director de Mad Max, que va fer la seva primera incursió en el cinema infantil i juvenil, i conta la història de Babe, que és un petit porquet que arriba a una granja i descobreix que no vol ser com els altres porcs. En l'ajuda d'uns campestors aprendrà a cuidar ovelles i demostrarà que amb esforç i bondat es poden aconseguir coses impossibles. I com a curiositat d'aquesta fantàstica pel·lícula que vos recomano, es van utilitzar més de 40 porcs diferents per fer la pel·lícula.
0: Perquè més o menys un porc petitó.
1: És un porc petitó i, clar, havien d'utilitzar molt de porquets perquè no podies estar amb un tot el temps. Vull dir, això utilitzaven més de 40.
0: Per també tenir cura, no?, dels animals. I...
1: Exacte. I també es van utilitzar més de 500 animals en total. I això va batre un rècord Guinness dins història de les pel·lícules d'animals.
0: Són molts.
1: Són molts animals. Hi ha cans, hi ha ovelles, hi ha cavalls, vaques... Bueno,
0: tota la granja.
1: Tot el que podem trobar una granja. I després també una altra curiositat és que és fantàstic actor anglès o irlandès, no record, James Cromwell, que era el que feia de granger, que feia un pot de que cuidava els animals, es va fer vegà una vegada va acabar la pel·lícula. Això està tant entre animals, i també la pel·lícula parla un poc...
0: Va generar molta empatia cap als animals.
1: Molta empatia cap als animals, i fins i tot es va dedicar, a partir d'aquell moment, a ajudar, i es va convertir en un gran defensor dels animals.
0: No ets l'únic cas de pel·lícules que ha passat després d'això, després veurem, no, Toni?
1: No ets l'únic cas, veurem més casos.
0: Molt bé. Que ho sabíeu?
7: No.
0: Idò, vinga, anem a un altre, a veure si aquesta l'encertau.
8: Allí donde haya problemas... Allí donde haya peligro.
9: ¡Dios mío, Emily se ha caído a la piscina!
8: ¡Ah! Allí donde haya comida. ¡Tonto!
10: ¡Oh, me encantan estos animales tan bobos!
8: Mirad quién viene al rescate.
0: Mem, qui ve a rescatar? Algú se li acut?
11: Podria ser en Reig?
0: No. Oh. Comença per
12: Beethoven.
0: Beethoven.
11: No te sentia.
0: Eduard, està constant, eh? A veure, què ens contau d'aquesta pel·lícula?
12: Mira, sí, Beethoven és una pel·lícula que tracta d'un ca de raça Sant Bernard, que se va fer l'any 92, dirigida per en Brian Levant, que aquest cas el que passa és que entra a viure amb una família, però en el principi causa bastant de problemes. Però amb el temps sí que comença a portar-se millor i acaba formant part de la família, però han de passar moltes coses.
0: Aquesta pel·li tots els nins de 90 l'han vista. però sí, que sí. No són tots 90. A veure, curiositats.
12: Curiositats. Una curiositat és que aquesta pel·lícula no va agradar gens als veterinaris d'Estats Units i, de fet, una associació de veterinaris se va queixar. Caram. Perquè el personatge antagonista, el dolent, era un veterinari, així que no li va fer massa gràcia.
0: No ho recordava.
12: I després, igual que va passar amb Babe, el Cerrito Valiente, se van haver d'utilitzar diferents cants Sant Bernard perquè alguns eren millor fent algunes accions, per exemple, a córrer, i altres, a lo millor, eren millor fent que dormien o altres coses.
0: N'hi havia més tranquils que d'altres, no? Molt bé.
12: I ja, la darrera curiositat és que la diestradora d'escans era lo que era la dona d'en Buster Keaton, després, ja quan era viuda.
0: Oh!
12: O sigui, aquesta...
1: Sabeu qui és en Buster Keaton?
11: Sí.
1: Sabeu que és en Charles Chaplin?
0: Sí.
1: Sí. Sí. Pues després d'en Charles Chaplin, ben Buster Keaton.
0: Molt bé, bona senya. Que anem un altre, ara anem ja un poc cada vegada més a prop, les pel·lícules, perquè vos sonin una mica més, eh? Venga, anem a la següent.
2: Te invitamos a que conozcas al nuevo miembro de la familia Little.
3: Prestad atención.
13: Este es Stu.
3: Hola. A todos.
14: ¿Estáis todos locos? Es un ratón.
2: Le dieron la bienvenida en su mundo.
3: Bueno, más o menos, estos somos todos, salvo...
13: ¡Bola de nieve! ¡Suéltalo ahora mismo!
3: ¡Escupe a Stuart! No nos comemos a los miembros de la familia.
2: Lo acogieron con los brazos abiertos.
0: Amén, Namanda Usap.
15: Stuart Little.
0: Molt bé, molt bé.
1: Correcte, correcte.
0: Han donat pistes, eh?
1: Sí. aquests trailers, passa això amb els trailers, és que moltes vegades fan molt d'espoilers.
0: Sí, no, n'hi ha alguns que només començar a dir te presentamos Stuart Little i dius, per aquí no el poden posar. Mem, què ens contau d'aquesta pel·lícula?
1: Bueno, mira, Stuart Little, l'any 1999 va estrenar aquesta pel·lícula dirigida per Rob Minkoff, que conta la història d'en Stuart, que és un ratolí molt petit, que és adoptat per una família humana. Tot i la seva mida, viurà grans aventures a la ciutat de Nova York i aprendrà a creure en ell mateix. I com a curiositat, bueno, Stuart està fet completament amb ordenador. Va ser un dels primers personatges animals que varen fer en CGI. CGI són aquests efectes creats per ordenador. Que de fet, ara mateix, poques pel·lícules veiem on hi ha animals que no estiguin creats per ordenador. Per una banda, està molt bé perquè, de qualque manera, si ets animal, no s'ofereixen el que són les condicions d'un rodatge, però jo crec que se li perd un poquet aquesta naturalitat, no?, que tenen els animals adiestrats, sobretot els cans, que ho fan molt bé. Hi ha grans exemples com els que hem vist fa poc, com en Beethoven i altres cans. Una altra curiositat és que la versió americana, la veu d'en Stuart Little, era d'en Michael J. Fox, l'actor de Regreso al Futuro. I després, la pel·lícula està basada en un llibre on, curiosament, el ratolí és adoptat a la pel·lícula, però en el llibre el té de manera natural la mare de la família.
0: Humana.
1: Humana, o sigui, neix de la seva panxa un ratolí. Això passa en el llibre, és un llibre infantil, però sí. Bueno, passa això, que de cop i volta, en vez de néixer un infant, neix un ratolí.
0: Bé, sorpresa.
1: Sorpresa, sí, sorprenent.
0: Vinga, anem a un altre.
16: Desconocido a la vista, hay una especie de oso ahí delante.
17: ¿Qué?
16: Estará vendiendo algo.
17: Hola.
16: Mary, hola.
17: Este osito necesita ayuda, Henry. ¿Y qué vas a hacer?
16: Probablemente echarme a dormir en esa papelera. Esa es la actitud.
17: Será solo por una noche.
16: ¿Los osos tienen nombre?
17: Me llamo...
16: Vale.
17: ¿Te gustaría un nombre inglés?
16: ¿Un nombre inglés?
17: ¡Paddington!
16: ¿Paddington? ¿Paddington?
0: Pues si volíeu pistes, esa película es...
18: ¡Paddington!
0: Paddington, vinga, què ens contau?
12: I de Paddington ja és una pel·li així més nova, del 2014, de Paul King.
0: Ja comença a ser més proper.
12: Sí, aquesta jo recordo haver-la anat a veure-se en el cine. Sí, que...
0: Quan és petita.
12: Sí, sí, sí. I res, en Paddington és un os que ve de Perú i se'n va a Londres a cercar un nou hogar. Així que se'n va amb la seva maleteta i el seu capell i viu moltes situacions que li fan aprendre fins que aprèn el que és tenir una família.
0: Molt bé.
12: I així com a curiositat, en Paddington està basat en uns contes infantils molt famosos de Regne Unit que va escriure en Michael Bond. I mira si és estimat a Londres, que també té una petita estàtua a l'estació de Paddington.
0: Ah!
12: Així que Paddington és superfamós a Regne Unit. I ja així, per acabar, Paddington també està fet amb ordinador, així com està fent Stuart Little. Així que els actors se l'havien d'imaginar en el rodatge i després ja l'havien d'afegir
0: a
12: l'ordinador.
0: Això deu ser difícil, no, sí. Toni?
1: Sí,
0: Aldo.
1: Sí,
0: perquè això deu de xerrar amb algú que no hi és.
1: Bueno, sí, de fet, és una cosa habitual a les pel·lícules on hi ha efectes especials, no? Que els actors han d'interactuar amb
0: res.
1: A vegades posen a senyors amb un traje verd, completament verd, que fan i tenen un punt de referència. A vegades una bolla de tennis, una pilota de tennis, la mouen perquè tinguin la referència dels ulls. És molt surrealista un rodatge on hi ha personatges digitals.
0: Molt bé. Idò, vinga, anem ja a una més.
15: La perra más fantástica del mundo.
18: Hola, Lassie.
15: Vuelve por fin a la gran pantalla, rodeada de muchos amigos.
19: Soy Flo. ¿Y qué? ¿Qué quieres, un premio?
20: También sabe ser amable.
15: Para vivir una nueva aventura.
0: Amem, anem aquí cap a els més grans. Qui pot ser, de què pot ser aquesta peli? Comença per la i acaba per sí. Amem.
21: La sí.
0: Sí.
21: La
0: sí. Sí.
1: Correcte.
0: Correcte, un gallifante.
1: Bueno, Lassie és un descans mític de la història del cinema. Per més petits potser no el coneixeu, però els grans sí que coneixem Lassie perquè va ocupar moltes sèries, pel·lícules. En aquest cas, el tràiler és de Lassie, una nova aventura, una pel·lícula d'any 2023.
0: Recent.
1: Molt recent, on en aquest cas Lassie es troba en una missió de rescat juntament amb el seu millor amic Flo i els seus nous amics Henry, Cleo i la petita Pipa, una Jack Russell Terrier. Aquesta vegada, les habilitats detectives que es de Lassie són especialment necessàries per arribar al fons de les misterioses desaparicions de diversos cans de pedigrí.
0: Atenció. Ja estan tots cercant en Lassie.
1: Sí. Hi ha moltes pel·lícules, com deia, moltes pel·lícules d'en Lassie, hi ha una sèrie mítica. Com a curiositat, es va crear cap als anys 1930, primer en llibres, una novel·la de l'any 1938, i després, amb aquests anys, el mateix personatge s'ha utilitzat en moltes pel·lícules, com us deia, i sèries diferents. És curiós una cosa respecte a Lassie, i és que és un ca de raça Collie, i és una cussa, la pel·lícula és una cussa, però van utilitzar un ca mascle.
0: Sempre?
1: Sempre, perquè els cans de la raça Collie, els cans mascles, tenen un pelatge més... Tenen més pèl.
0: Ah.
1: I quedava molt millor per a la pantalla la figura d'escà mascle, però, en canvi, el personatge és una cussa.
0: Lassie. Clar, ningú se li acut dir en Lassie. La tenim així com a molt interioritzada. Ah, que sí, Toni? Tu la recordes?
6: Sí, la record, i en Elizabeth Taylor i tot. Sí.
1: Correcte.
0: Molt bé, vinga, i dona'm a la darrera pel·lícula. Hem de dir que aquí hem fet un poc trampa i en lloc de seguir la progressió, perquè ja 2023 ja havia de ser molt recent la pel·lícula, han tornat enrere. Així que, si algú l'endevina, molt bé.
22: Imagínense que el mundo donde vivían, el espacio en que se criaron y la libertad de que disfrutaban les fuesen arrebatados repentinamente. Imagínense que la única persona que supiese comprenderles fuera un niño que sentía de la misma manera.
23: Te gusta mucho, ¿eh?
24: Sí. Te pillé.
0: Ja no puc donar més pistes, hem posat pràcticament tot el tràiler. Què pot ser?
25: El planeta de los
0: simios. El planeta de los
11: simios. No sé per què m'ha vingut el libro de la selva o
0: algo
11: así.
0: No, no. No, ja l'han dit. Amem?
21: Una pista. És tema marítim?
0: Sí.
21: Liberat a Wally?
0: A Willy, molt bé! Molt bé, un aplaudiment. És que, clar, això se li en contra a Wally, buscar Wally, i també hem fet una mica. Wally, Willy. Mem, de què va aquesta pel·li?
12: Idò, és una pel·li que tracta d'una orca que viu a un parc aquàtic i hi ha un nen que s'anem Jesse i que vol intentar tornar-la a la mà, que és realment on pertany. És una pel·lícula del 93, dirigida per en Simon Windsor, I com a curiositat se pot dir que era una orca real, aquesta no era animada. I després de la pel·li, després de que s'estrenés, se va crear una associació que s'anomenava Free Willy Keiko Foundation, que el que feia era cuidar aquesta orca, la orca real, i res, gràcies a aquesta pel·li molta gent se va conscienciar i se varen arribar a donar 15 milions de lliures esterlines a associacions que protegien a balenes i a orques, i al final aquesta pel·lícula és una pel·lícula per
0: conscienciar, no?
12: I pensar un poc en com tractem els animals.
0: Molt bé, molt interessant. Tothom heu de veure totes aquestes pel·lícules, eh? Però jo crec que vos he vist un poc verds. Què trobeu?
11: Possiblement.
25: Sí, un poc.
0: Jo crec que hem de fer un concurs.
21: Anda.
0: Un concurs per a mem si millorem les nostres competències, d'acord?
11: Vinga.
0: Vinga. Vinga, ja estan preparats per aprendre un poquet més jugant. Amem, en Toni i en Alba, en què consistirà aquest concurs? Contau-nos.
12: I d'aquest concurs anirà sobre pel·lícules protagonitzades per animals, com han fet fins ara, però ara també inclourem animació.
0: Ara hi haurà dibuixos. Vinga, avi, fa bé, n'encertarem alguna. Vinga, i com començarem?
1: Doncs començarem amb un tortell. Començarem en nivell fàcil i després ja avançat. A més, no seguirem un ordre alfabètic per complicar-ho un poc més.
0: Ah, no pensava que seria tan fàcil. I de vinga, anem a començar en nivell fàcil perquè tothom se senti realitzat. Vinga. Quan vulgueu. Comença...
12: Comença per P. K de Disney, amic inseparable de Mickey Mouse.
0: Pluto! Molt bé!
1: Molt bé. Comença per la lletra G. Moix taronja, que sempre té peresa i és fanàtic de la lasanya.
25: Garfield.
1: Molt bé.
12: Comença per T. Moix que sempre intenta atrapar un ratolí que es diu Jerry.
25: Tom.
0: Ara estan satisfets. Ah, ara estan contents perquè van encertant.
1: Vinga, comença per S. Lleó, protagonista del rei Lleó, fill del rei de la sabana.
25: Simba.
1: Molt bé.
12: Ara comença per M. Pare d'en Simba i rei de la sabana, el rei Lleó.
25: Mufasa.
0: Mufasa.
1: Vinga, i aquesta que és molt fàcil, comença per D. Elefant amb unes orelles molt grosses que li permeten volar.
25: Dumbo.
0: Molt bé. Ara ja basta, això era molt fàcil, ara anem a avançar. Nivell avançat, vinga.
12: Comença per B. Caca protagonitza una pel·lícula pensant que té superpoders.
21: Bolt.
0: Molt bé, Margarita.
1: I comença per la lletra A. Asa molt xerraire que acompanya un ogre verd a Serrec.
25: Asno.
0: Molt bé. Posa-ho més difícil, vinga.
12: Vinga, comença per P. Panda que passa de cambrer a mestre de Kung Fu.
25: Por.
0: Por, molt bé. La Valentina n'ha vist unes quantes, eh?
1: Vale, torna a començar per A. Lleó de Madagascar que descobreix com és viure fora d'un zoo.
25: Àlex.
0: Molt bé, molt bé. Valentina. Sí,
1: molt bé.
12: Comença per D, drac negre que vola sense fer renou i no té dents.
25: Desdentada.
0: Molt bé, aquí se nota qui ha mirat quines pel·lícules, cadascú.
1: Vale, aquesta no és tan fàcil.
0: Aquestes pels pares.
1: Aquestes pels pares. Comença per la lletra T, moix dels Aristogatos, germà d'en Marí i aficionat a pintar.
0: Amem, pares. Tu...
21: Toulouse.
0: Molt bé, Margarita. Margarita t'està fent gran,
21: és que m'agraden molt aquestes pel·lícules.
0: Vinga, una altra per la Margarita.
12: Vinga, ara comença per B. Moix petit dels Aristogatos que toca el piano.
0: Ber...
21: No.
0: Berli...
11: Berlioz.
0: Sí, molt bé. Fort aplaudiment, molt bé. Vinga, i ara com seguim?
1: Bueno, ara jugarem a una prova de reflexos.
0: Amem.
1: Direm un animal de pel·lícula o de sèrie i una característica o dues possibles opcions.
0: No és per pensar-ho molt, no?
1: No és per pensar-ho gaire. Heu de contestar superràpid amb el primer que vos vengui al cap. Preparats?
25: Sí.
0: Estou preparats?
11: Sí.
0: Vinga.
12: Willy, peix o mamífer?
25: Mamífer.
0: Molt bé, sí.
1: Reds.
11: Cap.
0: Espera, espera.
1: Reds, cap policia o dinosaure?
4: Cap policia.
0: Ses dues coses.
12: Pongo blanc i negre o blanc i marró?
5: Blanc i marró.
0: Blanc i negre. Pongo els del 101 dàlmates. Ah. Vinga, seguim.
1: Scar, oncle, cosí o avi de Simba?
25: Oncle, cosí.
0: Com que oncle, cosí?
7: Oncle.
12: Ara, Dori. Peix pallasso o peix cirurgià?
5: Peix cirurgià.
0: Oh, ah, clar.
1: Stitch. Té dos braços o en té quatre?
25: Quatre.
1: Molt bé.
12: Mickey Mouse. Té celles o no en té?
0: No en té. Atenció.
1: Atenció a aquesta. Pikachu. La punta de socó és negra o groga?
25: Groga.
4: Anem, noves generacions, vinga, espavilem un poc.
0: I hem posat en Pikachu com animal, però vinga. I en queda una, vinga.
12: De Hello Kitty, té boca o no en té?
5: Té.
0: O no?
25: No.
0: No en té. Ui, farem un aplaudiment, però ha fet un poc aigua en el final, eh? Vinga. I com acabam?
12: I d'on pensat que ja que xerram d'animals podria estar molt bé acabar amb onomatopeies. Però ho hem de fer una mica original. Així que també hem de tenir en compte que hi ha animals que xerren i el que farem serà cercar voluntaris que llegiran en silenci un paperet amb el nom d'un personatge i l'hauran d'imitar i els altres hauran d'endevinar qui és.
0: D'acord. Vinga, a mi, a qui li tocarà? Toni, vine. Toni, mira, no diguis res, que ningú digui res. Mira que t'ha tocat, no ho diguis. T'ha tocat aquest, intenta-ho. Vinga, a veure si algú l'entavina. Qui pot ser?
5: Donald.
0: Molt bé, la teva filla tot d'una tard. Vinga, anem a intentar-ne un altre. Mem. Gavi, vine cap aquí. Vinga. Mem, Gavi, mira. No, Joel, no miris. Ai, que estan mirant per darrere.
4: Se concentra.
0: Mem, Gavi.
4: Uf.
0: Vinga, intenta-ho.
9: No sé què fer. Ja se m'ha oblidat. Ja no sé quin és.
0: Vos està donant una pista. Té mala memòria.
4: Ah, Dori.
0: Molt bé. N'ha sortit ràpid, eh? He de fer una petició. Aquest personatge, hi ha algú que és especialment bo fent-lo, però no és concursant. És en Toni Bestard. Toni, per favor, fes-lo tu.
1: Com era? Espera. Sí, era així, no? Xanava així. A menys endevineu qui som. Hakuna Matata.
25: Simba.
4: Pumba, Timon.
0: Pumba. Vinga, Toni, torna a venir, que un dia me vares dir que això ho feies molt bé. Me vares dir, no sé si era vera. Me vares dir que el sabies imitar, mem.
1: Bueno, amiguitos, ¿com estáis?
5: ¡Mickey Mouse!
0: Molt bé! I és de res per tu, Eduard. Vine cap aquí. Que jo crec que se t'adona bé, també.
1: Sí,
0: eh?
1: Jo l'he sentit, en Eduard.
0: Sí. Vinga, Eduard.
10: Hola, aquí estamos. En el estudio de radio.
4: El gato con botas.
25: El gato con botas.
0: Has de dir, soy el gato con botas.
10: Soy el gato con botas.
0: Molt bé! Molt bé, què tal? Com ho han fet? Això millora.
1: Molt bé, això millora, cada dia millora. Eh? Molt bé.
0: Això ha anat bé. Després, el que és coneixement d'aquestes pel·lícules, han de seguir progressant.
1: Sí, però està molt bé. Una notable, quasi excel·lent.
0: Molt bé, fort aplaudiment. I així acabarem el programa d'avui.
5: No!
0: Però tornarem la setmana que ve.
25: Uéééé!

0: passeges com quan ets al llit, que hi ha una plaga, jo no faig vaga, entro en escena quan la llum s'apaga, sóc necessari, no hi ha qui em pari, creus que sóc dolent? Tot al contrari.
1: La vida és la sang, sóc petit però gegant, la nit a mi no em confon, vaig volant per tot el món.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: Era necessari un miracle, el miracle no s'ha donat i finalment el Mallorca jugarà la propera temporada a la segona divisió. Gavi Forteza, no ha pogut ser, bon dia.
2: Bon dia, el Mallorca baixa a segona divisió tot i haver guanyat el seu partit a l'Oviedo per 3-0, però sense les combinacions necessàries als altres camps. Sí, va guanyar el Getafe a l'Osasuna, però no va perdre l'Elx a Girona i no va puntuar el Llevant al camp del Betis. La combinació de resultats envia segon el Mallorca, el Girona i l'Oviedo, que ja estava descendit.
0: Ampliarem aquesta informació en uns minuts, escoltarem les veus dels protagonistes, però abans, altres temes en titulars. Marga Proens, reelegida presidenta del PP a les Balears, gairebé per unanimitat. Laura Benrey, bon dia.
3: Bon dia. Ha estat en un congrés que ha comptat amb la presència d'Alberto Núñez Feijóo i en el qual Proens ha reivindicat la necessitat de compensar els costos de la insularitat. Crítiques també al Partit Socialista pels presumptes casos de corrupció que l'envolten.
0: Concentració a les 10 en defensa del monument del creuer Baleares de Safaixina a Palma per part del grup d'ultradreta Núcleo Nacional i contramanifestació a la mateixa hora per part de la coordinadora antifeixista.
3: Aquesta darrera plataforma, també, Més per Mallorca, lamenten que s'hagi autoritzat una concentració que consideren vulnera la llei de memòria democràtica estatal.
0: A Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària farà una prova pilot després de l'estiu per peatonalitzar el centre de Jesús.
3: És una petició històrica de veïnats i comerciants per reduir la pressió del trànsit al nucli urbà.
0: L'activista llorencí Toni Riera, membre de la flotilla Global Summit, ja és a Mallorca.
3: Havia estat detingut dimarts passat per l'exèrcit israelià en aigües internacionals quan l'expedició es dirigia a Gaza.
0: I anem ara en la previsió del temps. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, encetam aquesta jornada de diumenge novament amb una situació meteorològica que ve marcada per l'estabilitat, per aquesta dorsal anticiclònica que ens continua afectant. Avui dominarà novament el sol amb absència de núvols i el vent continuarà bufant fluix, però sí que ho farà de component nord, amb una situació marítima que es mantindrà també en calma. De fet, avui la situació convidarà a realitzar activitats a l'aire lliure o anar a la mà. En definitiva, una tranquil·litat que no només dominarà durant la jornada d'avui, sinó que també ho farà al llarg de la setmana que ve, amb unes temperatures màximes que novament poden tornar a assolir o fins i tot superar aquests 30 graus. Com comentàvem, una jornada marcada per la tranquil·litat.
0: Gràcies, Margalida, i atenció perquè l'alerta per incendi forestal serà groga, gairebé tot l'arxipèlag, tret, per exemple, de forma entera. I ahir, de fet, de vora del camp de futbol de Santa Eulària, varen cremar 2.800 metres quadrats de pinar. Comencen, per tant, els incendis. I pel que fa a les carreteres, per mort de l'etapa Costitx de la prova ciclista Challenger Pla de Mallorca, hi haurà talls de circulació fins a la una entre Sencelles i Sineu, passant per Costitx, entre Sineu i Ariany, passant per Maria de la Salut, entre Roberts i Pina i a les proximitats de Lloret de Vistalegre. Són les 8 i 3 minuts, Ivan López, al control tècnic. Començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Gavi Forteza, és malauradament la notícia del dia. El Mallorca torna a segona divisió 6 anys després.
2: Així és, tot i haver guanyat, com dèiem, per 3-0 l'Oviedo a Somoix, l'equip mallorquinista cau a segona una vegada que les combinacions necessàries no se varen donar als altres camps. Els gols de Pablo Torre, Morlanes i Morici només queden per l'estadística. L'entrenador Martín de Michelis parla d'objectius no complets.
5: Però no complí o no cumplimos con el objetivo. Como dije el primer día, no venía a mostrarme. Me gusta darle identidad a los equipos. Sí, creo que es el camino para sembrar buenos cimientos y para poder sostenerse.
2: Només acabar el partit, el tècnic argentí va posar veu en aquest descens.
5: Es momento de reflexionar. Es un momento doloroso, triste. Con solo entrar al vestuario y ver la cara a los jugadores es momento de respirar profundo, de dejarse ayudar, dejarse escuchar, de poder hacer catarsis, de poder reflexionar y después de juntarse con la institución, escucharnos.
2: D'altra banda, el director esportiu, Pablo Ortells, assumeix la seva responsabilitat.
6: Yo asumo toda la responsabilidad como máximo responsable de la parcela deportiva. No creo que la propiedad tenga en esto ninguna culpa. Yo lo asumo, no tengo problema. Sobre todo trataba así a la gente y oye, a partir de ahí a seguir trabajando. El Mallorca ahora estará en segunda división, pero tenemos que hacer un proyecto fuerte para volver a primera y dejarlo en primera división.
2: Ortells també fa aquesta reflexió damunt el descens de categoria.
6: I demanar disculpes perquè nosaltres en aquest cas pues no hem estat a l'altura. Són moltes coses. Quan després de 38 jornades no aconseguis estar fora dels tres que baixen, pues probablement són una suma de circumstàncies que prendrem nota, analitzarem i tractarem de que no es torni a repetir.
2: Els futbolistes varen acabar romputs. Sentim el migcampista Sergi Darder.
7: Hombre, a 38 jornadas la liga te pone donde toca. Descendemos porque creo que hicimos una primera vuelta desastrosa. Culpa de los jugadores, nada directiva, nada de entrenador, nada de nada. Somos nosotros los que estábamos dentro del campo, pero sí que es verdad que desde, bueno, pues esas últimas semanas veía al equipo más vivo que nunca. En muchas situaciones me he visto salvado. Aún estando en descenso, por sensaciones, por eso estoy orgulloso de mis compañeros, porque en momentos muy difíciles hemos sido capaces de, bueno, de dar la cara, pero creo que en dos partidos decisivos, te diría Vitoria, que teníamos el partido controladísimo, ganando, y sobre todo el otro día en Levante, creo que esos dos partidos nos han marcado una temporada.
2: Y a la planta noble, parla el cap de negoci del club, Alfonso Díaz.
8: Bueno, yo quiero empezar, lo primero de todo, pidiendo pues disculpas, ¿no? Y perdón a la afición por el descenso, que es un momento muy duro para el club. Llevamos muchos años trabajando, ¿no? Hemos pasado por esto y estoy seguro que vamos a volver a reconstruir, a sacar el club adelante y a volver a la primera división, que es lo que queremos.
2: Discurs institucional, afegint que s'hauran d'analitzar quines han estat les causes d'aquest descens de categoria.
8: Y en cuanto a las razones las analizaremos, ¿no? Yo creo que, bueno, que hay que hacer autocrítica. Está claro que cuando desciendes es que no he hecho las cosas bien y bueno, pues analizar bien qué se ha hecho para no volver a caer en lo mismo y tratar de subir a primera división y trabajar en subir lo antes posible a primera división.
2: Finalmente Díaz responde así a la pregunta de si ha pensado en dimitir del seu càrrec.
8: Bueno, yo os he dicho que tengo que trabajar, tengo que seguir trabajando. Llevo 10 años en el club, hemos pasado por muchas dificultades, nos hemos caído, hemos descendido, nos hemos levantado. Y tengo que seguir, tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Todos, lo siento también mucho por los trabajadores, por todos los trabajadores en oficinas, Ciudad Deportiva, que han trabajado incesantemente y con mucho empeño para llevar el club a donde estamos ahora, y hay que seguir.
2: Històricament, aquest és el nou descens a segona divisió de l'entitat mallorquinista, el darrer va ser l'any 2020. Ara començarà un nou cicle amb l'únic objectiu de tornar a primera divisió.
0: Gràcies, Gavi Forteza. Sens dubte, i malauradament, la notícia del dia. Es verà que hi ha altres notícies esportives que repassarem igualment a partir de les 8 i mitja.
1: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: Vuit i nou minuts, seguim ara amb més notícies, però entrem ara de ple en la plana política. Marga Proens ha estat reelegida presidenta del PP a les Balears amb el 99,93% dels vots en un congrés celebrat aquest dissabte, on s'ha mostrat molt reivindicativa i que espera mantenir-se també en el consolat sense dependre de ningú. Maria Eugènia Queicles, bon dia.
9: Bon dia. Amb la seguretat d'haver cosit el partit, i no només per la pràcticament unanimitat del suport, sinó perquè per primera vegada en molts d'anys han desaparegut les famílies dins el PP, Proens ha mostrat el seu tarannà més reivindicatiu. Davant el líder estatal del partit, Alberto Núñez Feijóo, ha vindicat una autonomia política del quarter general del partit, de Gènova, que troba no tenen els seus adversaris de vots i el PSIP.
10: Sense candidats ni programes digitats de Madrid. Sense esperar ordres, bé sigui de Calla Bambú o de Calla Ferraz. Mentre aquí esperen ses indicacions, braços creuats.
9: No només reivindica un PP amb accent balear, clar, sinó que li ha fet un enfilei de reivindicacions a Feijóo per si arriba a la Moncloa. L'agenda balear, que passa molt especialment per un sistema de finançament que no perjudiqui, diu, a les illes.
10: Queremos que se contemple nuestra insularidad. Vamos a pedir que no puede continuar esta desigualdad. De ser los

0: que no le consta que ella cobrara comisiones. Como si fuera poco, haber malversado 4 millones de euros del dinero de los baleares para comprar mascarillas que no servían para nada.
1: Feijóo ha estat més dur quan ha ficat dins el mateix sac tots els suposats casos de corrupció que es quiten al PSOE.
2: ¿Qué suerte tiene Illes Balears? Aquí no hay un gobierno que se pasa el día inventando cortinas de humo. Aquí no hay un gobierno que necesita señalar a media sociedad para esconder sus miserias. La corrupción del PSOE es peor que la mafia. La mafia al menos dejaba al margen a la familia. Y el sanchismo, ni eso, queridos amigos, ni eso.
1: El PP Balear ha dibuixat el full de ruta per a les eleccions autonòmiques que se celebraran el 23 de maig de l'any que ve. Habitatge, seguretat i turisme sostingut seran els temes centrals del programa electoral de Provença que, en qüestions de partit, tornarà a tenir al seu costat a Sandra Fernández com a secretària general i a Sebastià Sagreras com a coordinador.
3: Gràcies, Maria Eugènia. Els socialistes de les Illes han respost reiterant la seva crítica a la seva acció de govern a la comunitat autònoma. Rubén Castro, portaveu.
4: Todo aquello que se ha dicho no se ha hecho, o si no, se ha hecho todo lo contrario, sin poner soluciones a la vivienda, a la sanidad, a la dependencia, tan solo dando cumplimiento a los delirios de sus socios de Vox.
3: I mentre el Partit Popular celebrava el seu congrés a Palma, a Madrid, una marxa contra el govern central congregava milers de persones.
5: Organitzada per Societat Civil Espanyola i amb el suport de Partit Popular i Vox, a la protesta han exigit la dimissió del president del govern Pedro Sánchez i eleccions anticipades. Durant la marxa es varen proferir insults contra dirigents polítics i alguns periodistes van patir atacs mentre tractaven d'informar de la concentració.
3: Més enllà de la manifestació, la ministra de Ciència i Universitats, Diana Morant, ha defensat aquest dissabte que s'ha de tornar a unir la majoria social que ha donat suport en el projecte polític de Pedro Sánchez.
5: També ha desafiat a l'oposició a presentar una moció de censura si és que veritablement tenen un projecte polític propi. Això sí, ha admès noves tensions amb els socis de govern davant la investigació oberta a l'expresident Zapatero.
6: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
3: I pel que fa al procés extraordinari de regularització de migrants, de nou associacions de ciutadans de les Balears arribats d'altres països s'han posicionat públicament en contra del recurs del govern autonòmic.
5: Anuncien, a més, una campanya d'activisme per denunciar aquesta decisió política. Farc Pinto exerceix de portaveu des de l'entitat Bolívia Centro Social.
7: Estamos cansados de que las vidas que hay detrás de cada migración se quede en las sombras o sean politizadas. Y desde ahora ya les decimos a los señores de Vox y PP que paren sus bulos mediáticos sobre nuestras comunidades y basta ya de recibir ofensas, porque la ciudadanía balear no se representa cuando la administración de las islas actúa como una plataforma de los inescrupulosos aprovechados que explotan y esclavizan una parte de sus administrados.
3: I abans de tancar el bloc polític, un darrer punt. Avui a les 10, el grup d'ultradreta Núcleo Nacional ha convocat una concentració en defensa del monument del creuer Baleares, una trobada que plataformes com la Coordinadora Antifeixista o formacions com Més per Mallorca han criticat que s'hagi autoritzat en considerar que vulnera la Llei de Memòria Democràtica Estatal.
5: L'informe policial previ, segons va informar delegació del govern després de l'autorització d'aquesta concentració, no considera la convocatòria un risc per l'ordre públic. Reiteren, a més, que en cas d'incidents o si es detecten exaltacions franquistes o simbologia que atempti contra la llei estatal de memòria democràtica, la policia hi actuarà.
3: En tot cas, de forma paral·lela, la Coordinadora Antifeixista de Mallorca ha convocat també a les 10 una contraprotesta a davant del Consolat de Mar.
8: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
3: Més coses. L'agrupació ecologista GOP Formentera defensa la protecció de l'entorn front als interessos econòmics en les concessions de gandules i parasols al litoral de l'illa. Consideren que la reducció d'aquests elements es traduirà en una major protecció mediambiental. Ens ho conta Regina Mallans.
9: El govern balear ha denegat 16 dels 36 lots de gandules i parasols perquè la normativa de la distància per instal·lar-los s'ha endurit i ara és de 10 metres de la vorera de la platja i de 6 de les dunes. Una mesura durament criticada pel sector turístic, però aplaudida pels ecologistes. Jordi Crespo és el president.

0: Fent del GOP Formentera.
1: L'objectiu ha de ser sempre la protecció de la nostra illa i a més la no privatització d'un espai públic com són les nostres platges, que han de ser de la gent de Formentera i no dels empresaris que vulguin fer els negocis a aquesta illa.
0: Tot i que també assenyalen que les administracions competents no han fet una correcta gestió.
1: Mala gestió que es pugui fer per part de Costes amb els empresaris o el govern amb els empresaris no és defensable. Vull dir, no volem, els ecologistes no defensem que hi hagi una mala comunicació i no defensem que siguin els empresaris els que hagin de pagar aquesta mala gestió. Per mala gestió que es faci, l'aplicació ha de ser estricta i no es pot donar un pas endarrere en aquest cas.
0: El Consell de Formentera ja va anunciar que recorreria la denegació de Costes del govern balear. Ara mateix hi ha 20 lots autoritzats que encara no saben quan podran oferir el servei, que normalment comença a primers de maig.
2: A Menorca, la Ponderosa, al costat de la platja de Sant Andrià, és accessible des de l'estiu passat com a zona verda pública. Ara Ciutadella prepara l'enderroc de les construccions il·legals abans de completar la transformació de l'espai. La Junta de Govern de Ciutadella ha aprovat el projecte d'enderroc d'aquestes construccions fora d'ordenació de la Ponderosa. Es tracta d'un espai que l'Ajuntament va adquirir fa més de 2 anys amb l'objectiu de convertir-lo en una gran zona verda pública al costat de la platja. De fet, la finca ja s'ha obert als residents i turistes després de diverses actuacions de neteja i adequació.
3: S'hi han retirat restes d'obra i tanques metàl·liques, s'ha millorat l'accés i s'hi han instal·lat taules de pícnic. El projecte d'enderroc té un pressupost de prop de 40.000 euros i es finançarà íntegrament a través del Pla Insular de Cooperació del Consell de Menorca. Segons les previsions municipals, les demolicions es durien a terme després de la temporada d'estiu. Escoltam algun dels residents de la zona.
4: De passar d'una zona que no era utilitzada i fer molt mal bé tot i que no es donava profit, a poder veure que tot està clarit ara i poder estar aquí és un privilegi, i per la gent de Ciutadella, que si un cas no té espai allà, venir aquí jo crec que és una part positiva i mos pot anar bé tots.
5: Antes ho tenien Conesa, que era propietari d'aquí, i ara ha comprat l'Ajuntament, han posat 2 taules i 2 bancs, i punto. No s'ha fet res més. Pinerat està a 200 metres d'aquí. Això s'ha de fer. Correcte, me sembla que s'ha de fer, però que se faci.
2: L'Ajuntament de Santa Eulària farà després de l'estiu una prova pilot per convertir el Centre de Jesús en zona per a vianants. Un assaig que, de materialitzar-se en una solució definitiva, respondria a una petició històrica de veïns i comerciants per reduir la pressió del trànsit al nucli urbà. Esther de Miguel.
6: Acceptació general entre els veïns de Jesús davant la propera iniciativa de l'Ajuntament. Després de l'estiu tallarà el trànsit al centre del poble i el desviarà a les afores.
7: Genial. Todo lo que sea peatonalizar, es que piensa que es un peligro cruzar ahora mismo. Es que no para de pasar tránsito. Antes éramos los que vivíamos aquí, cuatro, se ha masificado todo, pero aquí todo. Entonces, todo lo que sea desviar el centro le dará vida al pueblo y la seguridad para cruzar niños, cruzar nosotros.
8: Em pareix bé per el poble i per la gent del poble.
9: Para el tema del pueblo, bien, porque todo lo que sea para la gente del pueblo, niños y todo va a ser una cosa a favor. Luego habrá que ver el tráfico. Que es lo que digo yo, el romper una calle principal, que aquí pasa mucha gente, pues ya se verá.
6: Serà una prova pilot que començarà a l'octubre i es podrà allargar fins a finals d'any. Els ha explicat que el tall es realitzarà entre el carrer Gavina i l'avinguda de Camp Martinet, una mesura que pretén humanitzar el Centre de Jesús, que durant anys ha suportat una elevada intensitat de vehicles. Juan Jesús Planells és regidor de Jesús.
10: Calcularem totes les repercussions que tindrà no només el tros que tancarem, sinó els voltants, i tot això, després de tenir totes les dates, consensuarem amb els veïns.
6: La iniciativa suma la limitació del pas de camions a l'avinguda d'Escamp Martinet. En cas que la prova pilot resulti satisfactòria, a partir de 2026, al centre de Jesús, els vianants podran passejar tranquil·lament, com ho fan ara a Santa Gertrudis.
2: I llum verda per a la creació a Platja de Palma d'un pulmó verd de 35.000 metres quadrats.
3: En el marc del Pla Global d'Actuació per la reconversió d'aquesta zona turística madura de Palma, es tracta de la renaturalització de l'antic Dino Golf, unint-lo així al Parc del Llaüt i crear un gran espai verd obert, inclusiu i pensat per l'oci durant tot l'any, apunta el comunicat. El pressupost base de licitació ascendeix a 7,8 milions d'euros i el termini estimat d'execució és de 24 mesos.

0: En clau laboral, el sector tèxtil i del calçat d'Espanya ha fet aquest dissabte la seva primera vaga de la història, una protesta contra el conveni nacional i el preacord signat entre els sindicats Fetico i Comissions Obreres amb l'associació Retail Tèxtil Espanya, un model que es basa, lamenten, en la precarietat laboral i salarial promogut per grans marques comercials.
1: A Palma, la protesta ha estat al Passeig del Born, a proposta d'UGT, una localització triada expressament perquè és on estan ubicades precisament les tendes d'aquestes grans marques. Belén Córdoba, la responsable de comerç del sindicat, assegura que la proposta suposa retallar drets laborals recollits pel conveni actualment de Balears i que s'ha signat de fet a principi d'aquest mes amb àmplia unanimitat.
2: Es un convenio que atenta contra derechos, como pactar las vacaciones de mutuo acuerdo. Además, se reducen sueldos y complementos por trabajar domingos y festivos. También se reduce de 6 a 3 meses consecutivos de trabajo a las personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos y abre la puerta a que el tiempo de merienda tenga que ser recuperado. Este convenio estatal puede anular de facto la negociación colectiva autonómica y erradicar mejoras que ha costado mucho conseguir.
1: En matèria salarial, UGT ha calculat que una dependenta amb un salari mig anual d'uns 21.000 euros passaria llavors a cobrar poc més de 18.000.
0: Per cert, aquest és un cap de setmana d'oposicions. D'una banda, el procés selectiu unificat per cobrir 98 places de policia local en 14 municipis de les Illes i d'altra, 1.400 places de l'Administració General de l'Estat.
1: Un total de 572 aspirants s'han presentat als exàmens celebrats simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa. El director gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, Pedro Siquier, detalla que aquesta convocatòria consolida el model impulsat pel govern per agilitzar i coordinar la incorporació de nous agents a les plantilles municipals de l'arxipèlag.
3: Aquest model és una aposta del govern balear per un sistema unificat consolidat, més coordinat, més àgil, més eficient i amb més garanties. Això suposarà que una vegada que acabem la legislatura s'hauran posat en els carrers de les nostres illes més de 650 nous agents, una aposta clara per reforçar la seguretat en els carrers de les nostres illes.
1: Pel que fa a les oposicions per l'Administració General de l'Estat, celebrada a 26 províncies, alhora, amb més de 152.000 inscrits que opten a 18.000 places, són tant d'ingrés lliure com de promoció interna per a 5 cossos generals de l'administració. En el cas de Balears, han estat 1.400 opositors.
0: Són les 8:23, veiem una petita pausa i tot un anam amb la informació nacional i internacional, que en aquest cas també té a veure amb les Balears.
4: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 22 hasta el domingo 24. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: ¿Puedo grabar ido?
7: Dale play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Dual de les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
8: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
8: En Joan Mimàs i Raúl Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: L'activista llorencí Toni Riera, membre de la flotilla Global Summit, ja és a Mallorca. Havia estat detingut dimarts passat per l'exèrcit israelià en aigües internacionals quan l'expedició es dirigia a Gaza per rompre el setge i entregar ajuda humanitària.
1: Visiblement emocionat, amb llàgrimes als ulls, s'ha fos en abraçades amb tota la gent que l'esperava. A la seva arribada a l'aeroport de Son Sant Joan, Riera ha denunciat de nou les tortures i vexacions que han rebut ell i la resta d'integrants de la flotilla per part de l'exèrcit israelià.
2: Quan entraves un contenedor d'aquests, t'esperaven 7 o 8 soldats a cada part, que eren altres dos amb xalecos, te tiraven en terra, te començaven a tirar coses, després te repassaven la gorra, les ueres, te traien tot el que tenies, te deixaven en no res, te tiraven a dins el corralet aquest dels contenedors, i antes de sortir, que eres vespre ja, te banyaven tota la roba d'aigua per evitar que poguessis dormir.
1: A més de les ferides físiques i agressions sexuals que han denunciat, també ha volgut destacar el maltracte psicològic sistemàtic que l'exèrcit israelià volia aplicar als detinguts.
2: No hi havia puesto per tots, n'hi havia 10 o 12 sempre que havien d'estar drets, totes les nits. Si sorties de fora, hi havia, sempre tenies puntera al làser dels soldats que estaven a dalt, que t'apuntaven en el cap, sense menjar, serveis sanitaris, una cosa esquerosa, amb bidons allà, que s'anaven acumulant els excrements i els orins. De repente sortien com un antidisturbis d'allà amb un bombetes que tiraven explosius, coses així, per anar-nos fent perdre el sentit de qui on estaves. Tot el temps estàs en un estat molt estressat, saben fer, tenen molt estudiat.
0: Precisament a l'aeroport del Prat, on primer han aterrat els activistes, el ministre de Cultura per Sumar, Ernest Urtasun, ha reivindicat la protecció i la defensa per part de l'estat dels drets dels espanyols a la flotilla.
1: També ha reclamat a la Fiscalia Espanyola que investigui les tortures i agressions sexuals denunciades. Reclama Partit Popular i Vox pronunciar-se al respecte.
3: Partit Popular i Vox estan en un silenci absolut davant del que ha succeït, davant del genocidi, del que ha succeït amb els membres de la flotilla. I també m'agradaria dir-los què tenen que dir Partit Popular i Vox quan el govern del senyor Netanyahu agredeix i tortura els nostres conciutadans. On queda la prioritat nacional?
1: També han tornat a casa, com dèiem, altres activistes de la flota marítima per Gaza deportats per Israel. A Bilbao, la policia ha carregat contra persones que havien anat a esperar-los a l'aeroport i n'han detingut 4. El Departament d'Interior del govern basc ha dit que s'està investigant què ha succeït perquè s'acabés produint la càrrega policial.
0: I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. És la conclusió dels darrers informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que s'han filtrat en les darreres hores als mitjans de comunicació.
1: Destaquen que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació i s'aporten converses entre els presumptes implicats. En una d'aquestes, entre un directiu de l'aerolínia i el seu advocat, es menciona que es podria influir en la fiscal de la causa judicial perquè és amiga, on un altre s'exposen les passes per pressionar Zapatero i així agilitzar el rescat a l'aerolínia en plena pandèmia a través de Julio Martínez, a qui s'apunta com el cap visible de la xarxa d'influència. En un altre informe es fa referència a la cancel·lació d'una hipoteca de 500.000 euros a partir d'un únic pagament fet a través d'un compte de la dona de Zapatero. Aquests informes de l'UDEF són la base de la situació del jutge José Luis Calamá, que ha citat a declarar a l'expresident Zapatero el 2 de juny com investigat.
0: I ja en clau internacional, un tiroteig als afores de la Casa Blanca acaba amb un home abatut pels agents del Servei Secret Nord-Americà.
4: But his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
1: És el moment més en directe d'un reporter des dels jardins de la Casa Blanca, just al costat del lloc dels fets i on s'ubiquen els periodistes normalment. Mentre ell xerrava, va començar aquest tiroteig. Els agents immediatament van ordenar als periodistes presents a evacuar la zona. En l'intercanvi de tirs, un vianant ha resultat ferit. La zona roman hores d'ara encara precintada.
0: Darrer apunt, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha rebutjat la proposta del canceller alemany Friedrich Merz, que plantejava que Ucraïna fos membre associat de la Unió Europea. Kiev considera aquesta opció injusta i insisteix en una adhesió plena al bloc europeu.

0: Són les 8:30, repassam ara els principals titulars. El Mallorca jugarà la propera temporada a segona divisió.
1: Tot i guanyar ahir 3-0 contra l'Oviedo, no es varen donar la resta de resultats que eren necessaris per evitar el descens.
0: Marga Proens, reelegida presidenta del PP a les Balears gairebé per unanimitat.
1: Ha estat en un congrés que ha comptat amb la presència d'Alberto Núñez Feijóo i en el qual Proens ha reivindicat la necessitat de compensar els costos de la insularitat. Crítiques també el Partit Socialista pels presumptes casos de corrupció que l'envolten.
0: Concentració a les 10 en defensa del monument del creuer Baleares de Safaixina a Palma per part del grup d'ultradreta Núcleo Nacional i contramanifestació a la mateixa hora per part de la coordinadora antifeixista.
1: Aquesta darrera plataforma, també Més per Mallorca, lamenten que s'hagi autoritzat una concentració que consideren vulnera la llei de memòria democràtica estatal.
0: A Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària farà una prova pilot després de l'estiu per peatonalitzar el centre de Jesús.
1: És una petició històrica de veïnats i comerciants per reduir així la pressió del trànsit al nucli urbà.
0: L'activista llorencí Toni Riera, membre de la flotilla Global Summit, ja és a Mallorca.
1: Havia estat detingut dimarts passar per l'exèrcit israelià en aigües internacionals quan l'expedició es dirigia a Gaza.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Fem també un cop d'ull a les portades de la premsa escrita i, en el cas de Mallorca, avui centrades, evidentment, en la desolació pel descens de l'equip vermell. A segona és el titular curt i concís de l'última hora, amb l'imatge de diversos jugadors abraçats i amb cara de derrota, tot i haver guanyat el partit.
1: En contraposició, la bona notícia del futbol femení amb el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro, que conquista la quarta Champions. La resta de la plana inclou notícies com la reelecció de Proens al capdavant del PP Balear, el projecte de pulmó verd de Dino Golf a Platja de Palma o la detenció d'una banda que hauria estafat 18.000 euros a través de lloguers falsos.
0: El titular de Diario de Mallorca és un poc més detallat. Diu, a segona, amb bronca, en referència a la pitada i l'esbroncada de l'afició a la directiva. En aquest cas, la imatge és encara més evocadora, amb tres jugadors mallorquinistes en primer pla i clar gest de desolació.
1: En Petit repeteix la renovació del lideratge de Proens, també una entrevista a Carlos Recasens, president del Col·legi de Metges, amb una frase seva. La saturació d'urgències obliga el sistema sanitari a reinventar-se.
0: Consolidació del lideratge de Proens en el PP Balears, el tema central de Periódico d'Eivissa, que comparteix portada amb el Festival Barrugat de Santa Eulària.
1: Detalla que 17 companyies omplen el municipi d'espectacles infantils i l'acompanya amb una instantània d'una d'aquestes representacions, amb tot de públic al carrer. En Petit, podem llegir que Sant Antoni investiga les obres que un conegut expilot ha executat a la seva finca.
0: La cultura és la protagonista de la primera plana de Diario d'Eivissa amb imatge en gros del festival i diu Santa Eulària, escenari al carrer.
1: Just a sota, un titular d'habitatge. Els estrangers posseixen més de 13.000 habitatges a les Pitiuses, gairebé el 19%. També que Vila acusa el govern central de retardar tots els seus projectes i que ha contactat amb Palma pel Fondejós de Talamanca, projecte que no ha assumit l'executiu de Madrid.
0: A Menorca Diario llegim, el segon major parc solar de l'illa es connecta amb ple col·lapse de la xarxa. Són 40.000 planells que poden cobrir el consum de 6.000 famílies.
1: L'arribada dels membres de la flotilla a Espanya és la imatge central, amb diversos activistes amb el puny aixecat en senyal de lluita. Detalla que els dos menorquins detinguts per Israel han notificat ferides per bales de goma usades durant l'arrest. També llegim que els aparcaments de les cales del sud de l'illa ja estan plens a mig matí quan només es maig.
0: I a les portades dels principals rotatius nacionals hi ha un tema recurrent i monogràfic en alguns. El nou informe de l'UDEF, fet públic les darreres hores i amb lectures diferents segons cadascun. El Mundo, per exemple, que és un dels qui li dedica tota la plana, titula Ostres i xampany amb càrrec a l'1% de Zapatero, acompanyat de la imatge d'un dinar amb l'empresari Julio Martínez i una conversa de missatgeria fent befa d'aquests càrrecs.
1: El País se centra en la investigació del rescat de Plus Ultra, destaca diversos fragments de converses que demostrarien com la presumpta xarxa intentava influir en el govern espanyol, diu, per aconseguir les ajudes. La Vanguardia és més directa, la trama va intentar influir en una fiscal per salvar-se i apunta que la companyia aèria hauria intentat frenar la investigació que ara esquitxa Zapatero. L'ABC hi posa quantitats. Zapatero va cancel·lar de cop una hipoteca de 500.000 euros, quantitat similar a l'import de la presumpta comissió il·legal que el jutge sospita hauria cobrat per la mediació en el rescat de Plus Ultra. Un titular que comparteix portada amb una fotografia panoràmica de la manifestació ahir a Madrid que demana la dimissió de Pedro Sánchez per la corrupció i presó per Zapatero.
0: 8:35, això és el que diuen les portades dels diaris de l'àmbit autonòmic, també de l'àmbit estatal. Donarem pas ara als esports, tota l'actualitat que, evidentment, passa pel Mallorca, el Mallorca com a protagonista, però també moltes altres notícies esportives.
2: Escoltau l'Informatiu Matí i Vetres Ràdio. Informatiu Matí. Esports. Gabriel Forteza.
3: Bon dia. El Reial Mallorca torna a la segona divisió tot i haver guanyat l'Oviedo per 3-0 a Somoix. La resta de resultats no van acompanyar l'equip mallorquinista i va perdre la categoria. Sentim la veu dels aficionats mallorquinistes, els que més pateixen, a la sortida de l'estadi de Somoix.
4: Som socis des de 4 anys i, la veritat, estic decepcionat, però l'any que ve seguirà lluitant i espero tornar a primera d'una vegada.
5: Ha estat una llàstima, el Mallorca ha fet la seva feina, però el problema ho teníem d'enrere. Crec que una mala gestió deportiva, crec que per jo el màxim responsable no són ells.
6: Bé, jo crec que és un poc l'actitud de tant dels jugadors com de directiva, no? Es no voler posar solució a temps a molt de problemes, com tot estem en Dani Rodríguez, la situació amb en Arrasate, la solució han arribat tard i tampoc han resultat eficients.
7: Tenim una tristesa pues, molt grossa, no? Perquè m'ho ficam a segon i mai sap com acabarà això. No? Toc és una llàstima haver perdut una categoria per un sol punt i bueno, aquí estem tot tristos i veurem què passa. No? Va mesclar en Serrabi, tristesa i nosaltres que som més bé, bueno, ho hem vist, però per jovenet me sap molt de greu, que he vist molt de nen plorant, que no ho ha vist més que primera, no? Entonces, és un altre món, però bueno.
3: A la roda de premsa oficial, postpartit, l'entrenador Martín de Michelis es va mostrar afectat.
8: Está claro que el grupo está súper dolorido, consciente de esta situación, que nos entristece a todos, el jugador de fútbol también sufre, y mucho, la familia de los jugadores de fútbol sufre muchísimo. En lo personal, con mi staff, que siempre fuimos unos agradecidos del primer día que llegamos acá a la isla, al club, al vestuario, a la ciudad deportiva, hemos trabajado con máxima felicidad y con máximo respeto desde todas partes. Así que estamos súper apenados por eso. Hemos tratado de mostrar compromiso en todos los sentidos.
3: Entre els màxims responsables, fora del terreny de joc, varen parlar el cap de negoci, Alfonso Díaz, i el director esportiu, Pablo Ortells.
9: Y en cuanto a razones las analizaremos, ¿no? Yo creo que, bueno, que hay que hacer autocrítica. Está claro que cuando desciendes es que no has hecho las cosas bien y, bueno, pues analizar bien qué se ha hecho para no volver a caer en lo mismo y tratar de subir a primera división y trabajar en subir lo antes posible a primera división.
10: Yo asumo toda la responsabilidad como el máximo responsable de la parcela deportiva, no creo que la propiedad tenga en esto ninguna culpa, yo lo asumo, no tengo problema, sobre todo trataba así a la gente y oye, a partir de ahí a seguir trabajando, el Mallorca ahora estará en segunda división, pero tenemos que hacer un proyecto fuerte para volver a primera y dejarlo en primera división.
3: Sentim també el sentiment del vestidor. Parla l'artenanc Sergi Darder.
11: Hombre, a 38 jornadas la liga te pone donde toca. Descendemos porque creo que hicimos una primera vuelta desastrosa. Culpa de los jugadores, nada directiva, nada de entrenador, nada de nada. Somos nosotros los que estábamos dentro del campo, pero sí que es verdad que desde, bueno, pues esas últimas semanas veía al equipo más vivo que nunca. En muchas situaciones me he visto salvado, aún estando en descenso, por sensaciones. Por eso estoy orgulloso de mis compañeros, porque en momentos muy difíciles hemos sido capaces de, bueno, de dar la cara, pero creo que en dos partidos decisivos, te diría Vitoria, que teníamos el partido controladísimo, ganando, y sobre todo el otro día en Levante, creo que esos dos partidos nos han marcado una temporada.
3: El Mallorca tanca així un cicle de 6 anys a primera i haurà de fer un equip de segona per tornar a recuperar la categoria. Parlem ara de futbol internacional, de la Champions. El Futbol Club Barcelona de Cata Coll i Patrick Guijarro, les dues mallorquines, torna a ser campió d'Europa i ja són 4 títols. Les dues jugadores mallorquines aixecaren una vegada més la Champions després de golejar l'Olympique de Lió per 4-0 a una final disputada a Oslo. I en futbol més a prop, a Primera Federació, l'Au d'Eivissa va tancar ahir la temporada de Primera Federació amb derrota per 3-2 davant l'Europa, que se clasifica para el playoff de Champions. Sentim el futbolista de la Eivissa, Iago Indias.
12: Nosotros aprender de la temporada, no hemos cumplido los objetivos que teníamos marcados a principio de temporada, no hemos estado ni cerca, imagino que desde el club pues, tomarán nota y buscarán tomar las decisiones que se estimen oportunas. Y en cuanto a nosotros, pues aprender de esta temporada, que a veces no salen las cosas como uno quiere, agradecer el apoyo de la afición por el apoyo constante, a pesar de no entregarles los resultados que ellos esperaban.
3: Parlem ara de la fase d'ascens a Primera Ref. Poblense i Atlètic Balears s'afronten l'anada de la ronda final per aquest ascens a Primera Federació amb prudència i optimisme. Aquest migdia, el Poblense enceta la participació balear. Jugarà a l'estadi Centenari El Rubial davant l'Àguiles, on participa el mallorquí Javi Castedo. Parla Òscar Troia, entrenador del conjunt de Sa Pobla.
13: Considero que todos son difíciles, es un rival muy potente individualmente, hay jugadores que conocemos que han estado en el fútbol balear en otros momentos y bueno, un conjunto pues yo creo que muy compacto, un conjunto con mucha energía, con transiciones muy buenas, con de medio campo para adelante, yo creo que es un equipo con muchísimo talento, muchísima pegada y que bueno, nos va a hacer pues lo de siempre, sacar la mejor versión, intentar superarnos a nosotros cada día.
3: Pel que fa a l'Atlètic Balears, visita l'ATSET l'estadi de la Victòria. El Real Jaén, cinquè classificat, el grup quart en 58 punts, té sota els pals a l'ex blanc i blau Jaume Morillas. Luis Blanco parla amb la prudència del rival al que visiten.
14: Tenemos que intentar, pues, en la medida de lo posible, pues, intentar no fallarlo, porque puede ser determinante, pero tampoco quiero que el equipo salga con esa situación de que lo único que hay que hacer es no fallar. O sea, hay que hacer muchas cosas y muchas cosas bien para poder también pasar la eliminatoria. Pero está claro que hablamos de esa responsabilidad y dentro de esa responsabilidad pues hay que intentar evitar en la medida de lo posible pues no generar situaciones que te puedan venir en contra.
3: Quant a l'ascens a segona federació, ahir es va jugar la tornada de semifinals de la fase balear per l'ascens en aquesta categoria a Ana Capellera. Marcador definitiu, Manacor 2, Llosetense 1, resultat que classifica al Manacor. Avui, a les 12:30, jugaran Penya Esportiva Santa Eulària i Constància d'Inca, que varen empatar 1-1 al partit d'anada. I en bàsquet, l'Estia Menorca jugarà a les 7 del vespre el quart partit de quarts de final del play-off pel títol davant un Leima Corunya que guanya aquesta eliminatòria de moment per 2-1. Per 85-82 va guanyar el darrer partit l'equip menorquí. Escoltam el seu entrenador, Javi Zamora.
15: Espero que esto sea una serie muy larga, que Menorca no se rinde y creo que si el otro día demostramos que podíamos mirarles a los ojos y competirles de tú a tú, hoy nos hemos demostrado nosotros mismos que podemos ganarles, ¿no? Así que espero que podamos vivir otra fiesta el domingo.
3: I pel que fa a la final per l'ascens a Primera Federació, Clas Bàsquet Sant Antoni va perdre de forma clara al pavelló San Pablo de Sevilla davant l'Insolac Caja 87 per 91-72. Sa Pedrera dictarà sentència el pròxim dissabte, dia 30, a partir de les 8:15 del vespre. I a la Final Four de l'Eurolliga, Olympiacos grec i Real Madrid jugaran a les 7 la final. Els madridistes, amb Sergi Llull al capdavant, volen sumar un nou títol al que faria número 12. En el cas del menorquí, Sergi Llull, capità del Real Madrid, jugarà amb la d'avui una nova final d'Eurolliga.
16: Bueno, contento y orgulloso, ¿no? Igual que el resto del equipo. Al final creo que es lo importante, luchar por el trofeo colectivo, ¿no? El que todos a una intentemos jugar lo mejor posible y hacerlo de la mejor manera para llegar a este tipo de partidos y tener la opción de ganarlos.
3: I acabam amb futbol sala. El Palma Futsal B, el filial, va sumar davant l'Albacete una victòria importantíssima davant el conjunt manxec al partit d'anada de la segona ronda per l'ascens a segona divisió. L'equip d'Òscar Tessías va guanyar per 6-2, un bon resultat per jugar la tornada la setmana que ve a Albacete. Sentim el tècnic.
17: El primer de tot és que tampoc està fet. Aquest equip és molt bon equip i ara anirem allà i no està fet. Això és el primer missatge que els jugadors ja ho tenen molt clar. Però molt d'agraïment per la possibilitat que ens ha donat el club, per la gent que ha vengut, que no ens imaginàvem. Estem supercontents. L'únic que podem fer és el que hem fet, deixar-nos l'ànima, que és el que farà la setmana que ve per intentar treure l'eliminatori. I sí, la veritat és que no ho imaginaven tenir tanta diferència de gols, però torno a insistir, això no està fet ni d'en fora.
3: Bon resultat i bona assistència de públic. Més de 1.000 aficionats al pavelló de Sant Mos per veure el filial del Palma Futsal. Amb el futbol sala, tancam la informació esportiva.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Radio.
18: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por 1 euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
19: Tendrían semblanza amb els nostres dimonis boiats. Podria tal vegada...
20: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
19: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
21: Font de misteris.
22: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
23: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
21: Font de misteris, amb Xema Font i V3 Ràdio.
24: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
0: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
21: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: 8:47, més notícies. El sector agrari mallorquí reutilitza gran part dels plàstics presents en les explotacions. De més, un 60%, segons un estudi d'APAEMA, l'Associació d'Agricultors Ecològics de l'Illa. L'hàbit implantat d'allargar la vida útil d'aquests elements en permet la reducció de residus generats, però sempre hi ha marge de millora i amb aquest esperit es posa en marxa el servei d'assessorament personalitzat.
1: L'ús preferent de materials biodegradables permet reduir l'impacte en el medi dels microplàstics que es desprenen amb el desgast del temps i afecten els ecosistemes. Per dur-ho a la pràctica, manquen encara opcions viables al mercat. Algunes, per la despesa econòmica que suposa, altres, perquè encara no existeix. Aquí entra en joc la implantació de bones pràctiques per evitar els residus, com explica Luca Borguero, que és tècnic de projectes de PAEMA.
2: Hi ha algunes coses que tenim molt, molt clar que no se poden canviar. El plàstic de rec o la cobertura dels hivernacles, que a dia d'avui no tenim cap opció econòmicament viable. Tot i així, hi ha maneres, per exemple, d'intentar allargar-ne la vida útil, perquè, per exemple, aquelles mangueres de rec pues, te durin fins i tot més de lo que posa la fitxa tècnica, o sigui, més anys. També un estalvi econòmic i de feines, a part de reduir-ne la quantitat.
1: L'assessorament gratuït sobre reciclatge i gestió de recollida que ofereix l'associació permet aprendre aquestes dinàmiques de treball enfocades tant a finques ecològiques com convencionals.
2: Podem compartir entre l'una i l'altra, sobretot bones pràctiques d'emmagatzematge d'aquests materials, un cop que no se fan servir, perquè aguantin molt bé. Intentar fer aquests canvis pot permetre, per exemple, estalviar-te quan no has de tornar a comprar aquests materials, no? perquè pots tornar a fer servir els mateixos.
1: La reutilització és l'altra punta del pla d'acció d'APAEMA, molt estès entre la pagesia i amb enginy.
2: La pagesia està molt acostumada, un exemple bueno, que es fa moltíssim, sempre pues, ampolles de plàstic per fer trampes per la mosca de l'olivo, o alts per exemple, moure fems dins una explotació. També és molt divertit a vegades veure com la gent se reinventa o reutilitza coses que d'una altra manera s'haurien de tirar.
1: Aquest servei d'assessorament es podria ampliar en un futur a altres sectors que també utilitzen un elevat percentatge de material plàstic, com ara els distribuïdors.
0: El Consell de Mallorca compra per 175.000 euros la barca de bou Rafael, una embarcació declarada bé d'interès cultural per l'Institució Insular. És de l'any 1915 i es va construir les drassanes de Llompart del Port de Palma.
1: El Consell la va declarar bé d'interès cultural el passat dia 14 de maig i això significa que s'estableix el règim de protecció per a béns amb alt valor històric i es garanteix d'aquesta manera la seva preservació. Ara que l'ha adquirida, la barca es traslladarà al taller dels mestres d'Aixa perquè la en renovin els elements deteriorats i garanteixin el seu estat. Durant aquest temps, la podran visitar els escolars. Llorenç Galmés és el president del Consell Insular.
3: Una embarcació que va ser construïda a les drassanes d'Esport de Palma l'any 1915. Ara començarà un procés de restauració gràcies al mestre d'Aixa del Consell de Mallorca i a partir després de tenir-la a punt, s'encarregarà per tal de difondre encara més el patrimoni marítim de Silla, a l'igual que feim en l'embarcació La Balear.
1: Durant anys, la Rafael ha estat a Palamós, on s'ha donat a conèixer la navegació de la llatina mentre s'organitzaven sortides amb el patró.
0: Finalment, aquest dissabte s'ha duit a terme la trobada de 75 dones menorquines que s'havia de fer el mes passat amb motiu del programa del Dia de la Dona. Ha estat el Llatzeret de Mó amb el títol Temps per nosaltres i per parlar del benestar, salut i autocura.
1: S'hi ha parlat, per exemple, de la menopausa en un taller amb la farmacèutica experta en dermocosmètica Piluca Barrau. També s'ha fet una taula rodona amb les esportistes d'elit Maria Vasco, Tita Llorenç i els Sapons. La trobada ha finalitzat amb un concert amb música en viu a càrrec del grup de l'Orient, amb Àngels Anglada i Aran Pino. La consellera de Benestar Social del Consell de Menorca, organitzadora d'aquest esdeveniment, és Carmen Reines.
4: Un espai per aturar-nos, per compartir, per recordar una cosa tan senzilla, però a la vegada tan important com és el dret de les dones a dedicar-nos temps, a cuidar-nos, a escoltar-nos, a compartir experiència, a créixer i a celebrar qui som.
0: Seguim parlant de salut. La meitat dels illencs va passar pel dentista l'any passat. La immensa majoria a clíniques privades i n'hi ha moltes per triar les Balears. Amb un boom generalitzat d'aquestes empreses, som la tercera comunitat on més ha crescut la xifra de col·legiats.
1: L'OMS recomana que hi hagi un dentista per cada 3.500 habitants. Les Balears estan molt per damunt, n'hi ha un per cada 1.500. L'oferta de dentistes ha crescut de forma exponencial, sobretot en les dues darreres dècades, un temps en el qual s'ha passat d'uns 300 a 933 col·legiats. Ho corrobora un d'aquests professionals de la salut bucodental, Felipe Eran.
5: Bueno, yo llevo 20 años de profesión ya y veo que ha evolucionado de manera brutal.
1: En la darrera dècada, la xifra d'universitats que ofereixen odontologia s'ha duplicat. L'escola universitària d'EMA, que també compta amb clínica, fa 9 anys que funciona i atreu cada vegada més alumnes. Pere Riutortes, el cap d'estudis.
6: Després de Medicina, crec que és la segona demanda més alta, no només a la nostra comunitat, sinó també a l'estat espanyol. El Covid, sé que hi havia fractures dentàries per l'estrès, per aquesta mossegada.
1: La problemàtica a atendre les consultes va més enllà de les càries o d'una infecció. També hi ha patologies com el bruxisme, que, a més d'altres molèsties, en casos extrems pot significar pèrdua de peces dentals. Amb tot, bona part de l'assistència al dentista és per estètica.
6: Avui en dia l'estètica està present a pràcticament totes les consultes d'odontologia.
1: Per implant es paguen entre 100 i fins a superar els 1.000 euros. La visita al dentista pot ser una despesa difícil d'assumir. Nacho García Moris, president del Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes, exposa que els darrers anys la sanitat pública ha ampliat el ventall de serveis. També atén pacients oncològics o dones embarassades, a més del programa d'atenció a la infància.
7: El 95% dels professionals de dentistes són privats i el 5% és públic. Anem guanyant i les coses van millorant, però encara queda molt de camí per arribar on haurien d'arribar.
1: L'any que ve es preveu que la seu Sant Pablo posi en marxa una nova universitat privada d'odontologia a Mallorca.

0: Los Javis, els cineastes Javier Calvo i Javier Ambrosi s'han enduit el guardó de millor direcció en el Festival de Cannes per la pel·lícula La Bola Negra.
1: La Bola Negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso.
2: Són les paraules de Javier Calvo a l'escenari en recollir aquest premi i explicava així la síntesi de Bola Negra, drama que gira entorn a la homosexualitat de Federico García Lorca a l'Espanya del segle passat i que s'estrenarà dia 2 d'octubre.
0: Val a dir que els Javis han rebut el guardó Ezequo amb el director polac Paweł Pawlikowski per Fatherland.
2: El Festival de Cinema tanca entregant també una palma d'or al romanès Christian Mungi per Frork.

0: I Formentera ha celebrat la Diada per la Llengua. Es tracta d'un esdeveniment que arriba a la seva sisena edició i que vol fer valdre la llengua catalana, vol fer valer la llengua catalana i apropar-la a la ciutadania i als visitants.
1: L'acte va tenir lloc ahir vespre a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. Va comptar amb la presència dels capgrossos de l'obra cultural balear, així com amb diferents paradetes informatives i l'actuació musical d'Un temps, d'un país, per part dels cantautors Borja Penalba i Meritxell Gené. Escoltam les paraules de Bernat Prats, de la Plataforma per la Llengua, també a Maria Teresa Ferrer, de l'obra cultural balear.
2: Estem aquí per reivindicar que el català és una llengua útil i una llengua necessària i que serveix per cohesionar la societat.
3: Que aquí també ens sentim plenament catalanoparlants, que és important, que la nostra llengua forma part de la identitat.
0: I encara tenim temps per una proposta cultural més per avui vespre.

És el duet mallorquí Two Little Rooms, que presentarà avui cap vespre a partir de les 7 el seu primer disc al Teatre Principal de Palma. Després de publicar un primer EP, la vocalista Aina Zanoguera i el pianista i compositor Gori Mates ofereixen un àlbum que combina cançons que xerren del pas del temps, de la connexió amb la natura de Mallorca i temes com l'amor, la por i la vulnerabilitat.

Els artistes combinen textures electròniques suaus amb el so càlid del piano, creant així un diàleg constant entre composició i improvisació. L'espectacle convida el públic a entrar en un espai d'escolta atenta, on la música esdevé una experiència compartida i emocional.

Encara queden algunes entrades, poques, però encara en queden. Ja sabeu, Two Little Rooms, avui al Teatre Principal de Palma, a partir de les 7 del capvespre.

0: Bon dia, han tocat les 9, repassam les principals notícies de la jornada, marcada, això sí, pel descens a segona del Mallorca.
1: Tot i haver guanyat el seu partit a l'Oviedo per 3-0, però amb la combinació de la resta de resultats en contra. Sí que va guanyar el Getafe a l'Osasuna, però no va perdre l'Elche Girona i no va puntuar el Llevant al camp del Betis. L'entrenador Martín de Michelis parla d'objectius no complerts i de la necessitat de reflexionar.
2: Es momento de reflexionar. Es un momento doloroso, triste. Con solo entrar al vestuario y ver la cara a los jugadores es momento de respirar profundo, de dejarse ayudar, de dejarse escuchar, de poder hacer catarsis, de poder reflexionar y después de juntarse con la institución, de escucharnos.
1: De fet, la directiva del club apunta també que s'ha d'analitzar la temporada per no repetir errors. Amb tot, cap d'ells es planteja la dimissió. Alfonso Díaz és el cap de negoci del club.
3: Bueno, yo os he dicho que tengo que trabajar, tengo que seguir trabajando. Llevo 10 años en el club. Hemos pasado por muchas dificultades, nos hemos caído, hemos descendido, nos hemos levantado. Y tengo que seguir, tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Todos, lo siento también mucho por los trabajadores, por todos los trabajadores en oficinas Ciudad Deportiva que han trabajado incesantemente y con mucho empeño para llevar el club a donde estamos ahora y hay que seguir.
0: Més coses ara en clau política. Marga Proens, reelegida presidenta del PP a les Balears gairebé per unanimitat.
1: Ha estat en un congrés que ha comptat amb la presència d'Alberto Núñez Feijóo i en el qual Proens ha reivindicat la necessitat de compensar els costos de la insularitat.
4: Queremos que se contemple nuestra insularidad. Vamos a pedir que no puede continuar esta desigualdad. De ser los segundos que aportamos y los decimoprimeros en recibir.
1: Peticions que Feijóo ha recollit, diu que complirà amb les peticions de Proens en arribar a la Moncloa.
0: Un congrés en què també es van fer crítiques al Partit Socialista pels presumptes casos de corrupció que l'envolten i quan encara no es coneixien els darrers informes de l'UDEF.
1: Són més de 300 pàgines que apunten a l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i les seves filles com els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia.
0: Concentració a les 10 en defensa del monument del creuer Baleares de Safaixina per part del grup d'ultradreta Núcleo Nacional.
1: I a la mateixa hora, però davant el Consolat de la Mas, farà una contramanifestació per part de la coordinadora antifeixista amb el suport de Més per Mallorca. Lamenten, de fet, que s'hagi autoritzat una concentració que consideren vulnera la llei de memòria democràtica estatal.
0: L'activista llorencí Toni Riera, membre de la flotilla Global Summit, reitera la denúncia de les tortures i vexacions de l'exèrcit israelià després de la seva detenció en aigües internacionals quan l'expedició es dirigia a Gaza. Ho ha dit en l'arribada a l'aeroport de Palma.
5: Quan entraves un contenedor d'aquests, t'esperaven 7 o 8 soldats a cada part, que eren altres dos matxalecos, te tiraven en terra, te començaven a tirar coses, després te repassaven la gorra, les ueres, te traien tot el lletaners, te deixaven en no res, te tiraven a dins el corralet aquest dels contenedors, i abans de sortir, que eres vespre ja, te banyaven tota la roba d'aigua per evitar que poguessis dormir.
0: I pel que fa a les carreteres, atenció, perquè per mort de l'etapa Costitx de la prova ciclista Challenger Pla de Mallorca, hi haurà talls de circulació fins a la una entre Sencelles i Sineu, passant per Costitx, entre Sineu i Ariany, passant per Maria de la Salut, entre Roberts i Pina i a les proximitats també de Lloret de Vistalegre. Arribam així a les 9 i 4 minuts. Comença la Gran Vila.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
2: Què tal, com estàu? Benvinguts a La Gran Vida. Diumenge 24 de maig estarem amb vosaltres fins a les 12 del migdia. Aquest és el programa número 75, un número redó per, que, perquè tingueu temps de sobre, un número redó perquè tingueu temps de sobre per divertir-vos. I mira, la veritat és que jo tenia una forma, volia començar d'una manera. Ara direu, ara està com atropellat i tot. Sí, perquè volia començar d'una manera, però no ho faré així com ho tenia pensat. Perquè crec que hi ha molta gent que pensa que avui no és un bon dia. Però vos he de dir que sí, vos he de dir que sí. Mireu, és veritat, hem començat ja amb el butlletí horari, ahir vespre, amb els companys d'IB3, aquí a la casa. El Mallorca va baixar a segona divisió, i això només és futbol. I direu, jo no m'interessa el futbol, i és cert, el futbol no agrada a tothom. A més, hi ha gent que no és del Mallorca. Hi ha gent que s'estima més ser un aficionat de tele i mirar els partits d'altres equipos a través de la tele. I no passa res. Hi ha gent que és de l'Atlètic Balears, que, per cert, molta sort aquest cap de setmana, a veure si d'aquí 15 dies poden pujar a Primera Federació, de la mateixa manera que desitjam moltíssima sort en el Poblense, també. I l'enhorabona a les atletes que han guanyat la de quarta Champions amb el Barça, en representació sempre mallorquina-balear. I això és un luxe. Però ahir també hi ha gent que se'n va anar a dormir trista. I és una cosa que s'ha de comentar, encara que sigui diumenge. I que repeteix que hi ha gent que no li agradi el futbol. Però a vegades l'esport és una cosa incontrolable, no? I els sentiments també. A Mallorca, l'equip de segona divisió, 5 anys després, això va passar ahir vespre, a les 11 del vespre, es va confirmar. I vos diré que no passa res, aquí no acaba el món, i que això, repetesc, és només esport. El Mallorca sempre troba la manera de tornar, no? Hi ha una dita que és el Mallorca sempre torna, i això és cert, sempre ha passat, el Mallorca sempre ha tornat, perquè aquest escut té història, té orgull i sobretot té una afició que mai abandona. Però és el moment de mirar cap endavant, de construir, de tornar a fer pinya, perquè les categories canvien. Però el sentiment, no. I si hi ha una cosa que ha demostrat el mallorquinisme al llarg dels 110 anys d'història, és que sap patir, sap sofrir. Ho ha fet sempre. Però el Mallorca sempre s'ha sabut aixecar. Passaran directius, passaran propietaris, anem a veure com queda el club. Però el Mallorca sempre torna. I és un fet. Tenim per endavant 3 hores de programa, d'entreteniment, per parlar de moltíssimes coses. Ho farem amb en Luis Menéndez, el control tècnic, i vos he de dir que ahir vespre, quan va acabar el programa d'esports, aquí a la producció encara van rebre missatges, i jo tinc el luxe de poder llegir un, i és que és un oient, quan va acabar ja el programa d'aquí de la casa, seguiré escoltant IB3 també a segona. I això seria el lema, escoltau sempre IB3. Sigui primera, a segona o tercera divisió, nosaltres estem aquí per entretenir. Teniu un número de WhatsApp, que és aquest?
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: Que és el mateix on heu enviat durant el vespre d'ahir i avui de matí també ho podeu fer. Repetim el número per si voleu enviar qualque coseta.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: Au, idò, que el futbol, deia un que és el més important de les coses que no són importants. De qualque manera, és un entreteniment més i nosaltres volem fer precisament això. Avui amb un entre tu i jo, a les 12 de 12, de 11 a 12, perdoneu, de 11 a 12, amb un, vos donaré una pisteta, amb un humorista. Varen tenir en Rubén García fa unes setmanes, idò, ara en tindrem un altre, però més nostrat, més dels nostres, no l'hem apadrinat, per dir-ho de qualque manera, és d'aquí, de les Illes Balears, i també és imitador, ja ha donat dues pistetes. Vos agradarà aquesta entrevista, també podreu riure molt, però abans farem altres coses i jo crec que poden començar. Vinga.
1: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: I volem arrencar aquest diumenge posant la mirada en un dels tresors de les Illes Balears. Mirau, són els nostres espais naturals, perquè aquest cap de setmana es celebra el Dia Europeu dels Parcs. És una iniciativa que vol posar en valor la importància de protegir, conservar i també gaudir del nostre patrimoni natural. Això és una cosa que s'hi diu molt, no? Això de protegir, de conservar, però a vegades no ho tenim tan clar. Per això hi ha aquesta diada, no? El Dia Europeu dels Parcs. I aquest cap de setmana ho volen posar en valor. Les xarxes d'espais naturals de les Illes Balears han preparat durant aquest cap de setmana activitats gratuïtes per totes les illes, excursions guiades, gincanes familiars, observació d'aus, itineraris ambientals, visites marines i moltes propostes més per reconnectar amb la natura. No basta amb anar al bosc, no? Hem de tornar sabent que el bosc ha de quedar com si nosaltres no hi haguéssim estat. Jo crec que aquest principi és superimportant. I per conèixer detalls de tot això, ens acompanya en Jorge Moreno. Jorge Moreno és el cap de Departament d'Espais Naturals i volen fer una xerrada amb ell. Bon dia, com
3: bon
2: estàs?
3: Dia.
2: Què tal, Jorge?
3: Muy bien, muy bien.
2: Gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida. La importància de preservar els espais naturals. Què representa per a les Illes Balears el Dia Europeu dels Parcs?
3: Mira, pues es un evento a nivel europeo, como tú bien has dicho, que es

0: que se conoce y se teme. Ay.
1: La gran vida. Un viatge de Pep Marcús per l'astronomia i els secrets de l'espai. La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Hem de saber que les Illes Balears ja es preparen perquè molts experts anticipen un dels grans esdeveniments més complexos, massius, de les darreres dècades. Sé que estem embafant una mica amb aquest tema, però clar, embafant quan és una cosa que no passa quasi mai a les Illes Balears ni en el món sencer. I de parlant d'aquest eclipsi solar, no? Total del dia 12 d'agost de 2026, que sé que hi ha qualcú que està despistat. I d'aquest fenomen que es produirà poc abans de la posta de sol i que no es veia a l'arxipèlag des de fa més de 100 anys, situa les Balears en un dels territoris que amb interès, amb millor interès estratègic, si ja mos visiten, mos visitaran més, serà un dia on hi haurà curiosos, i això és una notícia que farà que hi hagi una gran afluència de visitants, no només de visitants, també de científics, d'aficionats a l'astronomia. I nosaltres tenim aquí l'estudi en Pep Marcús, que avui no ve amb satèl·lits, ve més florejat, ve més de festivalero, amb palmeretes a la camia. Com estàs?
3: Molt bé. Avui venc més estiuanc, més palmeretes, més coco, més plàtans. Sí. Una camia alegre, sempre hem de tenir alegria.
2: I amb alegria també he rebut aquesta senyora. Jo saps que a vegades surten al carrer i feia preguntes i deman coses, i m'he trobat aquesta senyora. Anem a escoltar el que deia, i ara entendràs per què.
4: ¿Qué es lo que pasa con las gafas de sol? Estaba preguntando a ver sobre las gafas de sol o algo así.
2: Estic demanant per l'eclipse. L'eclipse de sol.
4: Claro que hay que llevar gafas de sol.
2: No son de sol, han de ser unas ulleres a posta.
4: Lo que sea, de sol o a propósito, como sea, porque si no los ojos se pueden perjudicar.
2: Exacte.
4: Claro, que es muy importante la sol. Sí. Las gafas para el eclipse, el 12 de agosto, ¿no?
2: Molt bé, correcte. Amb unes ulleres de sol, no, que quedarà cega.
4: No.
2: Jo he estat un poc directe amb aquesta senyora, també he de dir que s'ha ficat dins una conversa. No l'estava entrevistant a ella, sinó per un altre motiu, però sí que és vera que parlàvem de l'eclipsi de sol, i efectivament, anem a confirmar la veritat que ha dit la senyora, perquè quedi clar que amb unes ulleres de sol no se pot veure un eclipsi de sol. Com
3: clar,
2: estàs?
3: A veure, va, estic molt bé, aquí content en aquestes hores de matí, en diumenge, que és el que toca. Sí, a la ràdio.
2: Exacte.
3: A veure, aquesta dona anava ben encaminada, però s'ha desviat un poc. És a dir, per veure, ella ho té clar, per veure l'eclipse s'han de mastar unes ueres. Sí. Després ja ha afegit això de sol, d'eclipse, no ho tenia molt clar, però s'inicia anat bé. Les ueres d'eclipse han de ser una eina que han de tenir ja per mànec, que tothom ha de tenir si han de veure qualsevol moment et sol.
2: Ara mos diràs com han de ser, perquè sé que has parlat aquesta setmana també amb els teus alumnes de si és de Fornalutx.
3: Així és.
2: En qualsevol cas, a Mallorca, per exemple, no? Zones com Andratx, la Serra de Tramuntana, diferents pobles de Consolla mateix, no? Que estan rebent, o que està previst també que hi hagi gran afluència de públic, es recomana sobretot intentar fer-ho tot amb mesures de seguretat. I aprofitant que tu ets mestre de l'escola, anem a escoltar aquestes preguntes bàsiques en la veueta tan simpàtica dels teus alumnes, que vàrem enregistrar l'altre dia a través d'àudios de WhatsApp, perquè efectivament mos fan preguntes bàsiques com aquesta.
5: Se pot veure l'eclipse sense ulleres d'eclipse?
3: Aquesta molt és molt bona.
2: Sí, aquesta senyor. És molt bona, sí. I ara sí, se pot o no?
3: A veure, primer de tot, donar gràcies a en Gerard, que és el que ha fet aquesta pregunta fantàstica.
2: Sí, tu el vols presentar,
3: clar, sí,
2: evidentment.
3: I en Gerard té, a veure, la pregunta és lícita i és el que s'ha de demanar a tothom. Comencem per aquí. Se pot veure un eclipse amb ulleres d'eclipse? La resposta és que no, si estimen la nostra vista. No hi ha més. Aquesta dona que xerrava abans s'ha confós amb ulleres de sol i ulleres d'eclipse, però sap que ha d'haver una mínima seguretat. La mínima seguretat la dona les ulleres d'eclipse que podem trobar. Ja, a la major part d'òptiques se trobaran segurament en moltes farmàcies, per internet se poden trobar, i fins i tot hi ha diaris que les regalen amb les seves edicions. És a dir, estaran a l'abast de tothom. I només podem veure el sol. Maldament ja hagi eclipse o no hagi eclipse, això és indiferent. El sol se mira només amb ulleres d'eclipse. que tenen un ISO específic que no mos cansem de repetir, 12312/2. Les ulleres d'eclipse tenen aquesta ISO, no n'hi ha cap altra que les tingui. Les ulleres de sol tenen un ISO diferent, 12312/1, i aquestes no protegeixen la vista de cara a mirar directament el sol a simple vista. Les ulleres de sol l'únic que fan és baixar un poquet d'intensitat de la llum. Les ulleres d'eclipse el que fan és, a part de davallar moltíssim intensitat de la llum, bloquegen fins i tot un 99,9% de llum solar, també bloquegen els rajos ultraviolats i altres rajos que són nocius per la nostra vista. A la qual cosa, si volem mirar el sol, única i exclusivament amb ulleres d'eclipse, amb aquesta ISO, 12312/2. I s'ha acabat.
2: Molt bé, i d'anem ara amb una altra pregunta d'aquest jovenet.
6: Qui va inventar les ulleres per eclipse, per veure's?
2: Que és important, saber, perquè qui va inventar la granera? Qui va inventar, jo què sé, la roda, no? La roda i el foc, segurament no hi ha un nom concret, no? De qui va inventar la roda i el foc, que són possiblement els millors invents de la història. Crec que és la roda per allò del moviment i el foc perquè és vida i energia. Clar, aquestes ulleres que mos salvaran la vida i els nostres ullets dia 12 d'agost, qui les va inventar?
3: Bé, Muni ha fet una bona pregunta. El que han de dir que no sabem qui va ser l'inventor, però realment això són empreses...
2: Qui ha fet la pregunta? Qui ha fet
3: Muni.
2: En Muni.
3: Molt bé. Muni va tenir una molt bona pregunta i és vera, perquè és un lloc que se preocupa perquè de s'orien de les coses, qui va inventar això, com vàrem arribar en aquesta màquina que tenim ara, però han de dir que les ulleres de segle XVI no se sap exactament qui les va inventar. El que sí que sabem és que va haver empreses que varen adaptar filtres, Bader filtres, que s'empleaven a fotografia i a astronomia, per posar d'un munt unes ulleres d'aquestes tipus 3D que teníem en els cinemes des de fa uns 30-40 anys. Les típiques ulleres que mos posaven, que eren vermes i blaves, els més veteranos sabran de quines xer, mos les posàvem i veiem, en teoria, la pel·lícula en 3D. Doncs són aquest tipus d'ulleres. No cerca unes ulleres de pasta o unes ulleres de vidre per veure un eclipse, no. Són unes ulleres de cartó que tenen un filtre com si fos un paper albal, un paper de plata, situada just allà on hi ha d'haver les ulleres. És a dir, que no podem dir que se va inventar a un nom concret, però sí empreses que varen adaptar el que teníem a unes ulleres portàtils, això sí.
2: Ara que comentaves això de les ulleres de 3D per veure una pel·lícula en el cine, me fa molta gràcia perquè la gent comença a pegar grapades així en les mans.
3: Sí, clar, perquè pareix que te ve damunt.
2: Feis això, deixeu de mirar la pel·li i mirau les persones que han en el vostre voltant. Pareix que els ha pegat un ictus.
3: He de dir que això ve fet en això.
2: Sí, que sí? Desconnectar de la pel·li per veure el xou del que està passant i veus la gent fent coses rares en les mans. Aquesta pregunta sí, anava a fer jo la pregunta, no. A veure com us demanen ara.
6: Quant dura un eclipse?
2: Interessant, perquè dius, a veure, jo vull veure un eclipse. Quina hora el puc veure? A les 6? No, a les 6 no. Primer, s'ha d'amagar sol, però que dura? I dura poquet, no? Relativament poquet.
3: A veure, en Saif, que justament el germà de Munir, va fer aquesta pregunta i és molt bona, perquè, clar, el temps de duració dels eclipses varia. No tots duren el mateix. En el nostre cas, el cas de les Balears, a dia 12 d'agost a Mallorca tenim un 96 aproximadament un minut i mig de temps d'ocultació de fosca, de moment de totalitat, però alerta, si som a Eivissa hi ha aproximadament un minut de totalitat, és una mica menys. A Formentera són la silla que té menys temps de visibilitat de l'eclipse total, que són uns 40 segons, i a Menorca entre un minut i un minut 10. És a dir, que això el que dura...
2: Va en proporció de tamany de silla.
3: No ho havia pensat en això, fa mi, és veritat. Va en proporció també. Va en proporció de la zona de totalitat, perquè passa la zona de totalitat a la costa de mitjorn de Mallorca. És a dir, la banda de Formentera està molt allunyada del centre de la totalitat i Menorca està una mica cap a la dreta. Però sí, és curiós, coincideix amb la grandària de les illes, sí. És nostre, eh? L'any que ve n'hi haurà un altre d'eclipse que passarà per damunt
2: la... 2027 n'hi ha un altre, sí, que serà el més espectacular de la història de la humanitat, on ve un drama fan,
3: això ho diuen de tots. El que passa és que depèn de la zona i on el veus, serà el més gran de la humanitat o no. Anem a veure, aquí és nostre fa 126 anys que no sabeu, 121 anys, perdó, que és el que tindrem en guany. L'any que ve, si qualcú vol veure una altra vegada un eclipse, pot anar a l'estret de Gibraltar, la zona de Cádiz, de Tetuán, allà se veurà amb uns 2 minuts de totalitat. Però alerta, si qualcú vol emocions fortes, que se'n vagi a Egipte, en el temple de Luxor, que ja tindran 6 minuts i 20 segons de totalitat. Que això és una burrada, és pràcticament el màxim que se pot tenir per geometria espacial, entre lluna, terra i sol, a un eclipse, és a dir, tenim la geometria que quan la lluna tapa el sol pot tenir com a màxim uns 6 minuts i mig, 7 minuts, i d'aquest 6 minuts 20 segons damunt el temple de Luxor. Això l'any que ve, eh? Ara estan promocionant que la gent se'n vagi cap a Egipte, però bé. Clar. Si volen veure emocions fortes d'un eclipse, aquest és el lloc, a part dels nostres d'enguany, evidentment.
2: I ara que parlam de on se pot veure l'eclipse, i de precisament, feim aquesta pregunta.
5: Quin és el millor lloc per veure l'eclipse?
2: Aquí a les Balears, en aquest cas, on?
3: Bueno, el Leo, per cert, que és que fa la pregunta, sí, no el veurà perquè viu a Solla. No el veurà si no se desplaça un poquet. Jo he de dir que jo ara diré a tots els oients del programa i d'IB3 Ràdio, és el millor lloc per veure l'eclipse de totes les Balears. Això és una cosa increïble que ningú s'ho esperava. El millor lloc per veure l'eclipse de les Balears és des de Can Nostre. No mos hem de desplaçar. Si de Can Nostre no sabeu, te mous a peu fins un putxet a prop i des d'allà el veuràs, molt probablement. Des d'un 60% de la superfície de les Illes Balears se veu l'eclipse a les 8:30 del vespre de dia 12 d'agost. És a dir, el que recomanem és mínims desplaçaments possibles. Hi haurà punts d'observació oficials repartits a la geografia de les Illes Balears, però si nosaltres vivim ara, per exemple, en un inventari, si vivim aquí a la zona d'Espilerí, per exemple, a la ciutat, a Palma, des d'allà se farà l'eclipse. No em porta a desplaçar-se a zona de Costa Nord, perquè hi ha la llegenda urbana, ja podem clarificar com a llegenda urbana, que diu que l'eclipse només se farà des de la Serra Tramuntana, i no és vera. Se farà des de molta gran part de les costes de les Illes Balears, la zona de Ciutadella, la zona de Sant Antoni de Portmany, la zona de Formentera, la zona de que va des d'Espilerí fins a Santanyí, tot allà serà visible. La zona d'Esplà, la major part d'Esplà, també tindrà visibilitat de l'eclipse. La zona de Reient no serà un lloc bo, perquè sí que d'allà no se veu, però la resta d'illa sí que serà visible. La qual cosa recomanem que no mos desplacem i que la vegem de lo més a prop de Can Nostre que puguem. Això és el millor lloc, Can Nostre.
2: Pep Marcús, president del Club Newton, aquest club d'astronomia, fantàstic, professor, amb els teus alumnes, preguntes necessàries, bàsiques, i aquesta doneta que xerrava de ueres de sol, no, amb ueres de sol, no. Ueres especialitzades, sobretot, has comentat, a farmàcies, òptiques, no? I a vegades amb els diaris també, segurament hi haurà una altra remesa que sortirà.
3: Segur. I de cada vegada es troben a més bandes, aquestes ueres de clubs.
2: Per cert, si vol la posar a un interior, no sabeu res.
3: Absolutament res. Això és el que toca. Sí, això és el que toca. Si veiem qualque cosa amb aquestes obres d'eclipse a interior, les descartam directament.
2: I de vinga, sortim amb aquesta musiqueta, amb aquest Sale el Sol. Quan s'amagui el sol, hi haurà l'eclipse, en aquest cas, Sale el Sol. I nosaltres ho deixem aquí. Gràcies i seguirem parlant d'aquest tema.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Pep.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversió.
2: IV3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IV3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
1: IV3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: ara ja ben acompanyat amb en Julio Bastida, delegat d'Hoquei Diario a les Illes Balears, especialista en successos, tribunals i també en conflictes. Julio.
1: Correcte. Per cert, un conflicte important és sobre on és avui en Raúl Valls.
0: En Raúl Valls, idò, ja tenia feines,
1: Jo només te dic una cosa. En aquest programa és que ve com anir al dedo.
0: Sí, a vegades és millor fer la traducció del
1: llibre. Sí, això quan passa, el que tal. La gran vida. Primer Ariza i ara Raúl Valls. Què serà el pròxim?
0: Aquí, però aguantam aquí.
1: Aquí aguantam. Tu ets l'únic que estàs aquí. Jo crec que...
0: No, però estic aferrat.
1: Acabaràs el programa i tu es quedaràs aquí atrinxerat.
0: Estic aferrat. Ara m'aixeca la cadira i vaig jo darrere.
1: És un escàndol, això.
0: Mem, el que també és escandalós és coses que passen.
1: Passen moltes coses,
0: Hi ha una cosa que heu titulat, Hoquei Diario, que se diu El infierno se desata en Campastilla. 6 portugueses detenidos tras sembrar el terror en una conflictiva vivienda vacacional.
1: Sí, mira, tothom xerra molt de que falta vivenda, de que és tema dels hotels, tema de lloguer vacacional i tal. Resulta que a Campastilla hi ha un xalet que se lloga que té 5 habitacions. Poden haver 10 persones. Però, clar, se lloga a preu bastant elevat, de preu mallorquí. Què és el que passa? Que se fiquen 20 persones, la gran majoria joves, hi ha autèntics desastres allà dins, festes, salvatges, hi ha de tot. I tot això passa a Campastilla, una zona tranquil·la, les vivendes, aquests xalets adossats...
0: Molta gent que hi viu de fa molt d'anys,
1: gent de tota sa vida. I què és el que passa? Que entre els conflictes. Quan tu tens 20 portuguesos de 20 anys, ojo, 20 portuguesos de 20 anys cada un, van a la playa, tornen de la playa, venen gat perduts, drogats, entren a la vivenda, hi ha un caos total. Una senyora mallorquina de tota la vida, de quasi 80 anys, que és la veïnada, en la cara de tota la vida, surt i els recrimina que no pot dormir, que això és un desastre, i que s'han de comportar. Aquests, que van gat perdut, les empantegen, la tiren en terra, surt sa família, els veïnats, i allò acaba, ja te pots imaginar com va acabar. Més de 20 policies locals van acudir, hi ha 6 detinguts, els 6 portugueses estan detinguts, sa dona a l'hospital, bé, un desastre. Però això el que ha fet ha estat destapar i posar a la palestra, per dir-ho de certa manera, la situació que estan vivint allà. I és que això està passant cada setmana, cada setmana, cada setmana, i els veïnats ja no poden més, han esclatat i han creat tots els mèdits de comunicació i m'ho han explicat aquesta problemàtica, ho han comprovat amb policia local i és cert.
0: O sigui que el Manco ha servit perquè posin fil a l'agulla de que hi ha un problema i que sigui visible, no?
1: Sí, ho han posat a la palestra, és visible, però té mala ferida. Ja. Perquè, clar, és un lloguer vacacional... 20 joves cada dia, pues imagina't. O sigui, allò té mala ferida. No sé com acabarà. La policia, a través de la policia de barri, farà un seguiment perquè el Manco se complesqui el que diu el Consell de Mallorca en els temes de turisme de lloguer vacacional, però la veritat és que està la cosa bastant complicada.
0: Ha mort un home de 58 anys per l'explosió d'un bidó de benzina quan estava teant amb una radial.
1: Correcte, això ha passat a Pollença, una finca, i a més ha estat una notícia que ha marcat moltíssim en el municipi perquè era una persona molt estimada, era un ferrer de tota la vida de Pollença, mallorquí, que la gent estimava moltíssim, i el que ha passat és que estava fent tasques de manteniment d'una finca ajuntament amb el seu ajudant, que és un jovenet de 18 anys, i això sí que ho hem de marcar i ho hem de remarcar perquè és molt perillós treballar en tema de benzina, gasoil, etc. Hi havia un bidó, tu saps que aquí és molt típic, els bidons quan estan buits, amb una radial se tallen per la meitat i poden servir per dues coses. O per menjador dels animals, que ja poden tal,
0: gallines,
1: o un altre, que és també molt sovint, li poses unes potes i ja tens una barbacoa. Que també això passa sense bestiar i tal. Què passa? Que aquest senyor va comprovar que el bidó estava totalment buit, que no havia res, va obrir la tapa, no havia res, i li va donar radial. Què és el que va passar? Contacte del foc de la radial en un gasos que hi havia allà de dins, allò va explotar, el somo ho va tomar cap enrere, i se va copetjar el cap en terra.
0: Sí, la mala sort també va ser més, sobretot el cop.
1: Correcte. Ara van anar al servei metges, tot d'una van donar compte que estava molt greu, se va demanar l'helicòpter, perquè això era Pollença, l'helicòpter del Samu 61, però n'hi va despegar perquè ja va morir a l'acte, el metge va certificar la mort, i ara el dubte està com va morir, aquest home. Perquè no se sap si va ser
0: ferida de l'explosió.
1: Per l'explosió, de les cremadures. Una altra possibilitat pot ser del cop que se va donar quan va caure. I la tercera, per inhalació de gasos tòxics. Ara estan pendent de l'autòpsia i veurem a veure què passarà. Se considera accident laboral perquè estem fent unes tasques de manteniment i també se mirarà i se comprovarà si està tot en regla, perquè tu saps que a vegades a les finques quan van arreglar els pallesos i la gent, doncs a vegades no...
0: I del tema dels gasos, hi pot haver qualque tipus de responsabilitat o és un fet científic?
1: No,
0: que passa, ja està.
1: Un vidre que hi ha benzina, durant molt de temps, ha mantingut uns gasos tòxics i ara veurem què passarà. I després, si me permets, avui
0: sí.
1: Traiem una història, ara estem obrint OK Baleares, amb una història que realment és, com a mínim, curiosa. És una Pilar Peiró, és una història que contam d'una dona que, ojo, és la víctima de violència de gènere, que el seu home és el que té més denúncies de tot Espanya.
0: El rècord, també.
1: O sigui, el rècord. 130 denúncies.
0: 130.
1: 6 ordres d'allunyament que han romput aquest home. Entra i surt de la presó com vol. I clar, quan tu escoltes i llegeixes aquesta història i llegeixes el seu testimoni, nosaltres, ni entrant ni sortint, no sabem el que ha passat allà en aquesta història, i tu saps que en una història per a nosaltres ni entrant ni sortim. Però sí que...
0: Principalment perquè no hi som.
1: Perquè no hi som i no ho sabem. No sabem el que ha passat. Però sí que, quan tu tens 130 denuncis, 6 incompliments d'ordre d'allunyament, entres i surts de la presó, això és un... podem dir una alerta que hauria de votar si qualque dia passa alguna cosa.
0: És que en el moment que arribes a 130 denúncies, però per què arribes a ser denúncia número 10?
1: No ho sé. Jo,
0: no, 130.
1: Jo l'únic que dic, i a més 6 incompliments, entres i surts de la presó.
0: Sí, sí, sí.
1: Si després qualcú mor, després serà un escàndol, no feien res i tal, però és que en aquest cas crec que està més que avisat. I podria passar en qualsevol moment. O sigui, per tant, jo ahí lo dejo.
0: També hi ha un altre carrer incident, que és que ha estat un senyor, un marroquí, que ha estat expulsat del país per 40, després de 40 detencions.
1: Correcte. I hem de dir que, ojo amb aquesta història, perquè no és molt sovint que passin aquestes coses, però, afortunadament, la gran actuació de, en aquest cas, Policia Nacional, Guàrdia Civil i també, en aquest cas, ho hem de dir, la delegació del govern i el govern d'Espanya, han aconseguit expulsar del país en aquest marroquí. Se tracta d'un jove, no sé si te'n recordes, que a Manacor, a un control, un cotxe, un conductor, va arrollar a un policia i va enviar un mes a la UCI.
0: Era aquest
1: personatge. Era un personatge que li agrada anar contra les coses de forces de seguretat d'estat. És a dir, que quan veu un policia o un guàrdia civil, se'n va per ell per matar-lo. Què va passar? Follia i ha estat durant mesos amagat. I és bastant, o sigui, no tenia domicili fixe, anava canviant, i sortia i entrava de Mallorca, i en el final s'ha aconseguit detenir, té més de 40 antecedents policials, i això que és superjove. És el que sempre xerram de que hi ha molta gent que amb 20 anys té 60 antecedents, però aquest amb 20 i pico en té 40. I entre ells, un parell són per intentar matar a gent de les coses i forces de seguretat de l'Estat, i no només això, a un ho va atropellar i ho va deixar un mes sense a la UCI.
0: Anem amb una darrera, perquè un que ho ha passat pillo també és un senyor que li han robat 25.000 euros a Son Galdeu. I li ha donat una pallissa.
1: Correcte. I la pregunta que jo m'ho vaig fer en els principis, i què fa aquest home amb 25.000 euros?
0: A Son Galdeu.
1: A Son Galdeu.
0: Jo relacionava a Son Galdeu, 25.000 euros, no me quadra. A Jaume III tampoc no fa falta.
1: Tampoc m'ho quadraria, però a Son Galdeu tampoc.
0: Però no me quadrava. Sí.
1: Jo te contaré la versió oficial, que tenim 2 minuts, jo te contaré la versió oficial i després tu ja t'imagines l'altra.
0: Sí.
1: Un home que va a un punt de lloc, diu que du aquest dobbes perquè havia de fer una inversió immobiliària. Havia de donar un senyal per una vivenda. jo, les senyals de les vivendes, crec que se donen en transferència bancària. Però aquest home va dir que en cash, 25.000 euros. Este és un punt de lloc d'Intel·lecio Prieto, això, punt neuràlgic de Son Gotleu, i estava jugant a les maquinetes mentre esperava.
0: Sí.
1: Se va fer amic d'un que havia allà.
0: No estava estudiant filosofia, no.
1: També, tots espanyols, eh? Sí. O sigui, s'ha de dir, tots són espanyols. Estan allà jugant a les maquinetes, inclús li deixa dos veres a l'altre, i en un moment de l'altre comença una discussió i surten. A de fora, el qui estava jugant a les maquinetes, el que se va fer amic seu, bé, en dos més, li donen la pallissa i li roben els dos veres. Això és el que ha dit ell. De moment, la policia sí que té constància de que hi havia 25.000 euros per allà enmig, han detingut en els tres que van donar la pallissa i a partir d'ara, i a partir d'aquí, que jo ja t'he contat la història, sí, que els nostres oients, que són molt intel·ligents, s'imaginin si realment se creuen que aquest 25.000 euros era per pagar una vivenda o una altra cosa.
0: Ai, quin desastres. I doncs res, l'haurem de saber. Res, queden 20 segonets. Val la pena escoltar aquesta musiqueta d'una cançó que se diu Magaluf, que pot sortir malament, Julio.
1: A Magaluf no pot sortir res malament.
0: I doncs vinga, tornem a les 9 i 4 minuts. Vos deixam amb els butlletins horaris. Tornem tot d'una. No vos mogueu, que queden dues horetes de programa.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. Prevista en aquesta hora a Palma la concentració davant la feixina del grup d'ultradreta Núcleo Nacional. Volen defensar el monòlit creuer balear protagonista durant la Guerra Civil. Allà hi és el nostre company Álvaro Alonso. Bon dia, Álvaro. Ja ha començat la concentració?
3: Bon dia. En aquests moments, 10 integrants de Núcleo Nacional es concentren davant el monòlit, que, per cert, ha despertat amb pintades de racisme, pus mai més i feixisme ni ara ni mai. També amb l'estany d'aigua pintada de vermell sang. Quasi tots els integrants del Núcleo Nacional són homes i van tapats amb passamuntanyes. Cap d'ells ha volgut fer declaració a mitjans. De moment, cap simbologia franquista està present en la concentració, després d'haver estat advertits els manifestants per part de la Policia Nacional.
2: Gràcies, Álvaro. No gaire en fora d'on ets tu ara mateix. Davant el Consolat de la Mà està convocada també en aquesta hora una contramanifestació per part de la coordinadora antifeixista amb el suport de Més per Mallorca. És l'opció que han escollit en protesta per l'autorització i en defensa, diuen, de la democràcia. Júlia Mas és una de les portavors de la coordinadora.
4: El que volem és estendre aquests valors antifeixistes a tota la societat mallorquina, per això mateix, per denunciar que no poden permetre que hi hagi cap expressió de feixisme.
2: A Eivissa, una prova pilot convertirà el centre de Jesús en zona per a vianants. Després de l'estiu, des d'octubre fins a final d'any, tallarà el trànsit al centre del poble i el desviarà a les afores. L'Ajuntament de Santa Eulària respon així a una petició històrica de veïnats i comerciants per reduir la pressió del trànsit en aquest nucli urbà. Juan Jesús Planells, el regidor de Jesús.
5: Calcularem totes les repercussions que tindrà no només el tros que tancarem, sinó els voltants. I tot això, després de tenir totes les dates, consensuarem amb els veïns.
2: Si la prova pilot resulta satisfactòria, la zona de vianants serà permanent a partir de 2027. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. És la conclusió dels darrers informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que s'han filtrat les darreres hores als mitjans de comunicació. Destaquen que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació i s'aporten converses entre els presumptes implicats. Uns indicis que són la base de la citació com a investigat de Zapatero el 2 de juny per declarar a l'Audiència Nacional. Tot i haver guanyat el seu partit ahir al Mallorca contra l'Oviedo per 3-0, però amb la combinació de la resta de resultats en contra, el Mallorca descens de categoria. Sí que va guanyar el Getafe l'Osasuna, però no va perdre l'Elxa Girona i no va puntuar a Llevant al camp del Betis. L'entrenador Martín de Michelis ha parlat d'objectius no complerts i de la necessitat de reflexionar, mentre el director esportiu Pablo Ortells ha fet aquesta reflexió.
6: I demanar disculpes perquè nosaltres en aquest cas pues, no hem estat a l'altura. Són moltes coses, quan després de 38 jornades no aconseguis estar fora dels tres que baixen, pues probablement són una suma de circumstàncies que prendrem nota, analitzarem i tractarem de que no es torni a repetir.
2: Acabam amb un apunt de servei a les carreteres. Per mort de l'etapa Costitx de la prova ciclista Challenge Pla de Mallorca, hi haurà talls de circulació fins a la 1:30 entre Sencelles, Sineu, Costitx, Ariany, Maria de la Salut i Pina, afectant també les proximitats de Lloret de Vistalegre. És tot, més notícies al butlletí de les 11. Ara continua la Gran Vida.
7: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu.
8: A TV3 Ràdio, la gran vida. El teu magazín de cap de setmana.

0: Què tal, com estàu? Molt bon dia. Si vos acabeu d'incorporar aquí a la ràdio pública de les Illes Balears, són les 10 i 5 minuts i això és La Gran Vida. Duim una horeta de programa i la veritat que moltes coses en aquests primers 60 minuts, però encara tenim dues horetes més. Sabeu que tercera hora de programa, avui sempre amb una entrevista de 11 a 12, riureu molt, vos agradarà. Vos he dit en el principi que tenim un humorista, que és imitador, i també ara vos donaré una altra pisteta, i és que és un gran amant dels animals. Ja des de petit li agradava i en comptes de jugar a futbol a l'escola, i doncs anava a jugar amb bitxos de bolla, d'aquests, així, i cosetes així, i feia renouets, li agradava ser protagonista a classe, també, i a vegades el castigaven, però el castigaven perquè era sorprenent, no? Tenia aquesta creativitat, i d'això ha fet la seva feina actualment. Ell és humorista mallorquí, i ha donat moltíssimes pistes, però vos el presentarem quan quedi res, a les 11, a la pròxima hora. Ara vos he de dir que encara tenim moltes coses a fer. En aquesta segona hora, per exemple, parlarem del Inca Street Art 2026, i és que Inca s'ha tornat a convertir en una gran celebració de muralistes, artistes emergents, grafiters, tot això que és tan sorprenent, no? Hi ha gent que dibuixa de manera espectacular, i quan combines això amb civisme i carrer i tot això, sempre es converteix en una cosa molt atractiva. Parlarem també, on anirem fins a Binissalem, perquè hem de parlar amb el Batle, amb el Víctor Martí. Ho farem sobre la Fira de la Pedra de Binissalem, i és que és un dels pobles amb més identitat i tradició i cultura del Reiquer aquí a Mallorca, la pedra, Fira de la Pedra de Binissalem. Ens han d'explicar què és això. També el que farem és parlar d'una nova recepta, la Maribel Quirós, la nostra sollerica. Crec que ens farà unes aubergines farcides, No les ficarà en el forn, però ens explicarà com se faran aquestes aubergines, perquè jo començo a tenir una mica de talent ara en aquestes hores. I tindrem més coses, també anirem fins al Museu del Calçat d'Inca i tot això en aquesta segona hora. Ja sabeu que això seria impossible sense els nostres tècnics. Avui en Luis Menéndez, com quasi sempre, el control tècnic. I si voleu donar la vostra opinió, si estàu tristos per el Mallorqueta que va baixar a segona divisió, per exemple, o simplement voleu dir que heu anat d'excursió, si us voleu contar què fareu avui, què fareu aquest cap de setmana, el que sí, us ho podeu fer en aquest número de WhatsApp.
1: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Molt bé, i d'ara sí, podem continuar, i ara parlant del Inca Street Art 2026.
1: La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
0: Idò, parlam amb Simona Palleres, és la responsable de Joventut i Cultura de l'Ajuntament d'Inca, i hem de parlar de l'Inca Street Art. Molt bon dia, Simona, com estàs?
2: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per estar amb nosaltres en directe.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Les 10 i 8 minutets. Encara hi ha gent despistada que se pensa que Inca només és dijous bo, i és moltes més coses. És una ciutat on teniu esdeveniments i artistes i cosetes com aquesta ja setena edició de l'Inca Street Art. Simona, què és, per començar? Com el podríem presentar?
2: Bueno, per nosaltres, Inca Street Art és com democratitzar l'art. Hem de dir que l'art pugui estar a l'abast de tothom i que qualsevol persona que segurament mai entrarà dins una galeria d'art, ni anirà a un museu, ni s'interessarà a lo millor per aquest món, ho tingui a l'abast i ho vegi tots els dies i pugui opinar de si li agrada, no li agrada, si li pareix que els colors són adequats, que l'espai és adequat, o bueno, que tothom pugui opinar d'art.
0: L'art és molt subjectiu, però Inca ha volgut apostar, no?, per un festival d'art urbà, en aquest cas.
2: Sí, ben que dir, Incastri Tard neix de, bueno, pues, neix de, dins l'àrea de joventut, en aquest cas,
0: Sí.
2: que normalment aquestes iniciatives se duen des d'altres àrees, i bueno, va ser una proposta d'uns joves que varen tocar a la porta i mos varen dir, escoltau, mos agradaria fer això, Inca, i els varen dir que sí, i aquí som.
0: Quan venen joves a demanar-vos una cosa com aquestes, el primer que feis és posar les orelles dretes o pràcticament agraïu
2: No,
0: que això
2: mos
0: passi?
2: encanta, mos encanta. Mira, jo vaig començar la sèrie de joventut ara ja farà 10 anys
0: Sí.
2: i, bueno, jo venia d'un bagatge de diferents municipis de joventut i vàrem començar a fer projectes, a escriure, i en el final vàrem fer un projecte que se diu el projecte Sí, que és Sí a todo, en què dir Sí a todo i els
0: Vamos, que
2: ajudam
0: bé.
2: a qualsevol jove que ve, entre per les portes del Casal de Joves, que és un espai fantàstic que tenen els joves aquí a Inca, i mos proposen algo, sempre et sí. De vegades ho hem de condicionar, de vegades li hem de donar un pot de forma, de vegades ho hem de moldar un poquet a la realitat, i duró una idea que a lo millor surt que t'apareix impossible, pues aterrar-la i dur-la pues, a que se faci realitat. I bueno, i aquí, per exemple, Cinque
0: Sí.
2: Strade és un exemple d'altres moltes coses que se fan d'aquesta manera.
0: Com penseu que ha estat la reacció de la gent del poble? O si és la
2: Bueno, venga,
0: ciutat, jo he dit poble, però la ciutat.
2: sí, no, som una ciutat
0: Totalment.
2: amb ànima de poble. Però sí que, bueno, és la sèptima edició, no és la primera, així que jo crec que la resposta és fantàstica. Clar, a tothom li agrada veure aquestes meravelles pel carrer, i ja en tenim moltes, ben que dir, cada any en sumem.

0: també hi ha una feina per mantenir-lo?
1: Sí, bé, de fet, mira, ahir justament tenim les cares d'en Carol,
0: Sí.
1: Carol Artist Life, que té ella com a imatge unes cares, que un dia va dir, és que jo vull pintar les meves cares una paret grossa. Vam dir, ja, yes, toma, està. I ahir justament, a veure que estava un lloc que el sol se'ls havia menjat molt i la gràcia d'aquestes cares són els colors i és... I ahir justament el va restaurar. I ha quedat fantàstic otra vegada.
0: Creus que l'art urbà apropa també la cultura als més joves?
1: Clar, clar, ben que dir, ja t'he dit, en aquest col·lectiu de gent que potser no s'interessarà per l'art
0: Sí.
1: perquè se dediquen a unes altres coses, jo crec que hi ha molt la gent major i molt els joves. No tots, perquè sí que n'hi ha que els interessa i que els encanta l'art i tal, però després n'hi ha molts que no és un tema que els apassioni ni els interessi i això pues, ho veuen com a més proper. En què sempre és vera que l'art està com a algo més elitista i algo més allunyat de tots. I bueno, ja t'he dit, per jo, si encara estic tard, és això, que l'art sigui per tots, la qual democratitzar l'art m'apareix que és una feina fantàstica, que pot ser que no t'agradi, però allà està.
0: El que és cert és que el que feis és ajudar també a evitar, no?, que hi hagi incivisme en aquest sentit, perquè si tu dones una finestra a la gent jove perquè se pugui expressar de forma artística en
1: Clar.
0: qualsevol àmbit, dones peu a que la gent també pugui complir, no?, amb una sèrie de normes com és que no dibuixar davant a la tenda, a la botiga
1: Clar.
0: d'un veïnat. Ja estàs donant espais, dones oportunitat també perquè se pugui compaginar el poble així com a la ciutat, com ha estat sempre, amb art urbà i que se vegi d'una manera positiva, sobretot.
1: Sí, jo crec que és això, ben que dir, ja no sabeu com algo... Després te volia comentar que xerrant dels
0: Sí.
1: murals que són molt guapos i tal, però és que lo important de, o sigui, una de les parts importants d'aquest Inca Street Art és pintada lliure de grafitis. Nosaltres els hi posam a l'abast a qui vulgui, evidentment, sí que és vera que són més joves, una paret de, jo no he calculat en metres d'aquella paret, però una paret enorme, perquè puguin anar i pintar. O sigui, sin que te venga la policia detrás,
0: Exacte.
1: ni sense
0: Sí.
1: que tinguis por de pintar el que tu vulguis. Val? I crec que fer murals és relativament fàcil, perquè agraden a tothom. Però el tema del grafiti pues, és més complicat, perquè si gent ho veu com algo més... Més brut i més... Però al final també hi ha un col·lectiu molt important de gent que pinta grafitis i que pues tiene mucho arte i l'ha de mostrar.
0: Darrere de tot això està clar que hi ha una feinada també per part d'institucions, en aquest cas Ana Simona Pallera, que estem parlant des de fa uns minuts, és la responsable de Joventut i Cultura de l'Ajuntament d'Inca.
1: Soy la responsable de Joventut i Participació.
0: I participació, d'acord,
1: I
0: d'acord.
1: participació, festes i esports.
0: Molt bé, idò una mica de tot. Així és. I te volia demanar com esperes que sigui aquesta Inca Street Art. És vera que són 7 anys, s'està consolidant, ja no
1: Sí.
0: són ni un, ni dos, ni tres, duix més d'un cicle, però d'aquí 5 anyets més, com t'agradaria que fos? I com fos el sentiment de la ciutat cap a aquesta festa, cap a aquest esdeveniment?
1: Pues mira, m'encantaria que tenir molta oferta de parets, perquè al final
0: Sí.
1: me veig sempre
0: Sempre apareix,
1: sí, però rogant parets perquè no n'hi ha tantes de tan bones, tan visibles, que siguin fàcilment accessibles, que no pertanyin a comunitats enormes que te diguin si hi ha un veïnat que no vol o que és un poc reticent. M'acosta trobar parets, així que Inca que m'ofereixi moltes parets per poder pintar.
0: Molt bé, idò, gràcies per estar amb nosaltres aquests minutets, i res, esperem que l'any que ve n'hi hagi més oportunitats i que els joves que no deixin mai
1: Segur que sí.
0: de proposar-vos a vosaltres, no?, aquestes situacions perquè vosaltres pugueu també donar una mà als més joves i no tan joves que els agrada tot el que sigui l'art. Moltes gràcies.
1: Segur que sí. Moltes gràcies.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Els caps de setmana viu la gran vida.
7: Ai, com m'agrada anar de poble en poble aquí a la gran vida amb bon diumenge, i és que sempre passen coses. Volem fer una aturadeta a un dels pobles amb més identitat, tradició i cultura del reggae mallorquí. Parlant de Binissalem, sempre passen coses i és 99,9999% de vegades passen coses molt bones. Mireu, se torna a vestir de festa amb una nova edició de la seva estimada Fira de la Pedra i Artesania, que enguany ja arriba a la 27a edició, que ja n'hi ha, i ompleix carrers d'activitats, música, gastronomia, no pot faltar mai, també exposicions i moltíssima vida. Això serà... des d'ahir fins dia 31 de maig. És una setmaneta sencera per gaudir de tot això. I és una fira que no només reivindica la pedra de Binissalem, que és part de la seva història, del seu passatge, però també, també reivindica la seva artesania, la cultura popular. Bé, de tot això, no m'ho vull enrotllar més, parlam amb en Víctor Martí, que és el batle de Binissalem. Víctor, molt bon dia, com està?
8: Hola, bon dia, com estem?
7: Gràcies per estar amb nosaltres a la gran vida.
8: Gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
7: I doncs, podem començar per aquí. Què representa per Binissalem aquesta Fira de la Pedra?
8: Bé, la Fira de la Pedra és una manera de retre un homenatge dels nostres mestres artesans i artistes que van ser capaços de construir el nostre poble. I normalment van ser capaços de construir el nostre poble, destraient les praderes, les pedres, per poder fer aquests grans casals del poble, i aquesta plaça, aquesta església, i aquests grans monuments que hi ha del nostre municipi, sinó que també van ser capaços de anar molt més enllà, no? Per exemple, tota la seva reforma d'en Gaudí, des de la seva feta de Picapredès i artesan binissalamès, el poble espanyol, el far de Formentor, la catedral de Puerto Rico, etcètera. O sigui, moltíssimes de cases i palaus tenen elements importants de lo que són aquests artesans i aquestes pedres. Per això és donar, posar en valor i aquest reconeixement de la seva tasca i de la seva labor i del tipus de pedra que nosaltres utilitzem, que es diu la pedra viva, no? Aquesta pedra tan especial. Clar, tot això conjuntament marida molt bé en el vi, perquè clar, la pedra a l'hora de fermentar el vi el que fa és manter, conserva millor les temperatures, no? La pedra gruixada, ampla, fa que quan, per tant, el maridatge que s'aconsegueix entre el que és la pedra i el vi fa que fos més, quan bullia el vi, tingués una temperatura més homogènia i, per tant, la qualitat també del vi també era millor. Per això hem començat aquest cap de setmana, dissabte, sovint se l'han fest, també, i cap aquí, cap a lo que és tot el món de la pedra, perquè Binissalem té memòria i té artesans, encara que, per desgràcia, cada vegada és més complicat que els joves s'han dedicat, no? Però la veritat és que estan molt contents de resultat final, i també cada any, a través de l'associació d'empresaris i tot això, i l'associació de Picapredès, fan una peça concreta. Per exemple, l'any passat varen fer aquesta volta de pedra, aquesta volta congrenyada de pedra que hi ha a la rotonda de Binissalem, no?
7: Sí.
8: Enguany, l'anterior havien fet una creu de terme. Vull dir, en cada any ells fan una... i en guany em molt sorprenen. I també això crea un cert al·licient. A convidar tothom a venir, a passar un dia agradable, a disfrutar dels artesans, a agafar targetes dels artesans que estaran allà i que repartiran targetes i que els podran demanar, escolta, jo voldria una pica, jo voldria un bany, jo voldria una cuina, jo voldria una escala, no?
7: Clar.
8: I fer preu i donar vida també d'aquest negoci tan, tan fantàstic com és el nostre.
7: Que està molt bé, perquè entre una cosa i l'altra són 23 edicions, ja són més de dues dècades, i clar, jo volia que m'explicàs que ja ho estava fent amb el tema del vi, de la conservació i aquesta relació, no? Perquè el vi i la gastronomia sempre va arrelat a Binissalem. Com ha evolucionat aquesta fira en les darreres 23 edicions? Hi ha hagut canvis en aquest sentit? Perquè quan se va iniciar aquesta primera edició, quin era l'objectiu real?
8: Bueno, quan se va començar aquesta fira, ens trobàvem en aquell moment en què hi havia una crisi molt forta i era, varen dir, els propis empresaris, hem de fer alguna cosa per donar-nos a conèixer i que si gent... Vull dir, era un moment on havien de posar en valor el que eren capaços de fer i que fèiem i sentíem, no? I va sortir un poc per aquí també, per aquest retromenatge dels nostres mestres, no? Sí. Però va ser una mica per aquí que va sortir. Per exemple, ara jo crec que enguany val la pena destacar, no?, el 40 aniversari de l'escultura d'Espicaparder, que hi ha a la plaça, i el 41 aniversari dels pagesos i la pagesa també de Binissalem, que són unes escultures fantàstiques, estan just una cada costat del portal de l'Iglesia, diríem, i que això ho va fer en Guillem Terrassa Pal, en Mequis, no? També aquesta capacitat, aquesta també hem de destacar en guany, li retrem una mica d'homenatge d'aquest mestre artesà que va fer la seva vida a Eivissa després perquè se va casar i va muntar un negoci allà, però que sempre se va sentir Binissalem i sempre va participar. I en guany també volem destacar aquesta...
7: I quines activitats destacaríeu especialment aquest primer cap de setmana, tenint en compte que hi ha exposicions, concerts, mercats, teatre? La idea és que la gent passi el dia complet a Binissalem?
8: Per supost. L'idea és que la gent vengui, faci una volta, si hi ha res que li agradi, pugui fer preu, pugui demanar, i que hi anirà. Si ve de preu, doncs pugui berenar, hi haurà de tot, hi haurà música, hi haurà espectacle, hi ha coses pels infants, hi haurà futrats, hi ha la restauració del poble, que és fantàstica, un munt de plats propis i únics que també s'elaboren a Binissalem. Per tant, escoltar música, passejar-se i sobretot passar un dia agradable, i si vols estar, mos acompanya, és un moment per estar tranquils, diria jo, no? I sobretot per poder apreciar coses que només se poden veure allà, i menjar i aprofitar-se de coses que només fan a Binissalem, no? Això és molt important. Això potser no se trobarà un altre lloc.
7: Coses que marquen la diferència i és el que fa que ara mateix potser hi ha gent que ha acabat de berenar, perquè encara són les 10:27 del matí i a vegades diumenge un s'aixeca més tard, però diu, vinga, anem amb la família a Binissalem. Què és el primer que se pot trobar? Què és el que més pot cridar l'atenció a una persona que no ha visitat aquesta fira mai?
8: Però jo penso que si un no ha vingut mai a Binissalem, quan pugi, quan l'aparcament està complicat, eh? Però n'hi ha...
7: Que també és important això, saber on s'ha d'aparcar.
8: Sí, és complicat, però és possible. Quan un puja, el primer que queda i és impressionat és per l'església de Binissalem. L'església és que és la segona més alta de Mallorca. Per tant, tu el primer que veus és allà i després veus una plaça que té pràcticament 6.000 metres quadrats, una plaça tota de pedra fantàstica. I a partir d'aquí es començarà a trobar diferents elements, des de gent, des d'una xaranga que passa a volta, fins a elements, vull dir, pues, piques, escultures, bordilla, bona via d'aquesta, tota punxada. Sí. Trobarà de tot, trobarà... O sigui, tot el que són elements de pedra trobarà de tot. Tot el que és artesania pura. Trobarà les empreses de més col·laboren i ho fan, i després trobarà pues, tots els actes per poder deixar-los al lot mentre els van a fer una volta, trobaran activitats culturals i lúdiques que entretenen i que formen part un poc de tot aquest món d'aquesta fira. No? I després, lògicament, podran anar a qualsevol dels nostres comerços, sigui comprar un element, el que sigui, roba, el que sigui, també podrà anar a veure un tassó de vivà, una bona copa, a fer un vermut, sense cap problema. Això és un poc que estem.
7: Quasi és impossible no anar-hi amb aquesta convidada. O sigui, tenir, de tota forma, la gent té fins dia 31 de maig per veure tot això.
8: I dia 31 de maig, a les 12, crec que justament és el darrer dia, però sempre s'ha fet així. El dia 31 de maig, un altre vol que fem a Xapança Pedra, que això ho fan per l'automàtica.
7: Ah, sí.
8: I Xapança Pedra és perquè veuen així com xapaven les pedres antigament, se fan un forat, les barrines se fan un forat, s'hi col·loquen unes peces i després se pega un cop i aquella llosa de xapa per ser mitat. Sí. És una cosa... Xapança Pedra una mica per demostrar que era com arrabassaven les pedres de la muntanya per després per les elaborar, no? Pues començàvem a les 12 el diumenge en la Xapança Pedra, després fèiem també retrem una miqueta d'homenatge a en Pernés, que és un, també un que va participar, era també un mestre artesà, copropietari d'una empresa també de barbes i pedres de Vinislam, i se va morir, i també li retrem una mica d'homenatge, i després anirem cap davant del Pica Perder, on hi ha com el vendrà també, si tot va bé, la família d'en Guillem Terrassa Pal, d'en Mequis, on també li farem una miqueta d'homenatge, també rendrem, i a partir d'aquí pues, a fer la volta i a passar gut de passejat sec, cadascú amb el seu itinerari que vulgui. Mentrestant, hi ha activitats lúdiques com circ, xaranga i coses d'aquestes que van passant, i després fotràs i menjar i un pot tot aquest sistema.
7: Hi ha absolutament de tot. Hem parlat amb en Víctor Martí, batlle de Binissalem. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida.
8: Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
7: Gràcies, Víctor, gràcies.

I doncs seguim aquí a La Gran Vida, 10 i 34 minuts, i seguim a Inca. Seguim a Inca, hem anat a Inca, d'Inca hem anat a Binissalem, i tenim moltes coses per contar-vos. Mireu, avui parlam i anem directament en el Museu del Calçat i de la Indústria, que acull aquests mesos una exposició dedicada als vincles culturals, artesanals i humans entre Mallorca i el Senegal.

0: La mostra, inaugurada el passat 14 de maig dins una jornada intercultural, continua oberta al públic i en parlam amb la comissària Virgínia Masseguer. Volem parlar sobre l'origen del projecte i com va néixer aquesta idea de crear una exposició sobre els vincles entre Inca i el Senegal. Virgínia Masseguer, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs molt bé.
0: Idò, mira, hem posat aquesta musiqueta de fons que com us acompanyarà durant aquesta entrevisteta i bé, la primera pregunta seria això, no? Com va néixer aquesta idea?
1: La idea neix d'un projecte amb l'Escola de Disseny de les Illes Balears i amb el curs de segon i tercer, amb els alumnes de disseny de moda. Tot ha sigut com una boia de neu, eh? Perquè el germen és una desfilada fent un taller de sensibilització sobre l'Àfrica i la realitat africana en aquests alumnes. Aquest taller havia de servir d'inspiració perquè ells creessin uns outfits amb teles que nosaltres hem dut de Senegal. Bé, sí. Nosaltres som Taula per Àfrica i Fundació Campaner,
0: molt bé,
1: però també Punts en Vida i Inca Mallorca Solidària, que tenim projectes de cooperació al Senegal. Vam dur aquestes teles i ells, a partir d'aquest taller, que era molt interactiu, era una mica xerrar de l'Àfrica, però no des dels ítems que normalment ens arriben de les notícies, sinó, com tu has dit, des de la cultura, l'art, l'artesania, la joieria, la moda, els tocats, els pentinats, i tot això com ells ho convertien en una expressió pròpia d'interculturalitat, barrejant aquests conceptes diferents i veient què sortia. El resultat va ser espectacular i el Museu del Calçat ens va acollir per fer aquesta desfilada de moda. Com que el projecte agradava, vam pensar que es podia fer una exposició que expliqués també aquests vincles que nosaltres tenim des de Mallorca amb Senegal. I jo vaig descobrir que hi ha un poble que es diu Engai, Engai Meke, que està a unes dues horetes de Dakar, de la
0: Gràcies
1: capital.
0: Gràcies per dir-ho tu, perquè jo el tenia aquí escrit i que espero no haver de dir el nom. Engai Meke, se diu així?
1: Sí, molt. Engai Meke.
0: D'acord.
1: Engai és un... Sí, és un poble d'artesans del cuir, fan sabates,
0: molt bé,
1: com Inca. I vam dir, aquí hi ha un pont, hi ha un paral·lelisme molt bo per estudiar com Inca va evolucionar a partir de la manufactura d'escuir cap a una industrialització del calçat i com Engai encara conserva una producció artesanal amb gremis familiars de producció de calçat. Llavors, l'exposició és aquesta fusió, no?, entre la desfilada de moda, els outfits que han creat els alumnes, però també aquest vincle entre Engai i Inca a través de la sabata.
0: Mm-hmm. Teniu un lema que és el Senegal viuen del calçat, no?, com en vivíem a Inca. Això resumeix molt bé, no?, aquesta proposta.
1: Sí, sí, és així. I també tenim un altre lema, que és Veus de Senegal i Camins d'Inca. Perquè no només hem vinculat Inca amb Engai, sinó que hem fet participar la comunitat senegalesa del projecte. I això ha sigut, per mi, el més enriquidor, no?, poder escoltar com volen que veiem aquestes persones. Com mirem nosaltres la immigració o la gent que viu en el nostre entorn, però també com volen ser ells vistos. I això ha sigut la clau del Museu del Calçat, a través de la seva directora, de Naina Ferrero, sí, que ha posat aquest foco en aquesta mirada també del que tenim aquí i d'escoltar com volen ser ells representats. I en l'exposició, doncs, hi ha una part que està dedicada a la comunitat senegalesa, d'Inca.
0: Sí, sí. Perquè, si qualcú t'ho demana, per què creus que era important abordar aquesta història precisament des del Museu del Calçat, més enllà de la sintonia, no?, d'aquesta història tan guapa que mos has contat, no?, del calçat, d'aquestes persones que fan sabates, com sempre s'havia fet a Inca. Per què penses que ha estat el Museu d'Inca que ha decidit donar aquesta mà a Senegal?
1: Jo crec que Inca és una ciutat amb molta barreja, amb molta gent que ha vingut de fora i que està creant un paisatge nou i diferent. I que, a més, la pròpia ciutat acull aquestes persones. Tenen una mirada molt curiosa i molt respectuosa cap a aquesta alteritat. I el museu volia recollir com aquestes emocions o aquestes sensacions que Inca expressa cap envers els que arriben de fora, no? I com els volen acollir. Que el museu hagi apostat per un tipus d'exposició així, jo crec que diu molt d'Inca i de la política que s'està duent en allà, no? I també d'aquesta nova mirada que tenen els museus de ser molt inclusius i de ser molt participatius. Crec que ha sigut la clau. La clau va ser, nosaltres acollirem la desfilada, però després aquest pas de dir, bueno, per què no fem un pas més i creem una exposició que no només parli del procés creatiu de la desfilada, sinó que ens parli d'això, d'aquesta diversitat, que nosaltres treballem amb Àfrica, no? Treballem amb Senegal. Per tant, la mirada era cap a Senegal. Que això ho podem fer amb molts altres col·lectius. No només el senegalès. Nosaltres hem posat el focus aquí perquè els projectes que tenim de cooperació són allà, no? Però aquesta obertura és una proposta museística i és una proposta del museu. I nosaltres, clar, l'hem acollit encantats.
0: I el públic que arriba en aquesta exposició i que podrà fer, ara en parlarem, no?, durant els pròxims mesos, com s'està coint des de que vàreu començar?
1: Mira, el primer dia va ser espectacular, perquè no esperàvem tampoc tanta gent en l'esdeveniment, no? Jo crec que allò ens ha obert la porta de bat a bat. Em van dir que el dia següent hi havia 90 persones visitant l'exposició.
0: Ja n'hi ha.
1: O sigui, això... No, una passada. Sí, després que van venir grups escolars. La nostra idea ara és crear una sèrie d'activitats al voltant de l'activitat, sobretot activitats que puguin donar a conèixer la comunitat senegalesa. Farem un taller de nutrició senegalesa, de nutrició africana, amb els ingredients i maneres de cuinar que ells tenen. També farem un taller de costura perquè cadascú es pugui fer o bé un mocador o un ponxo amb aquestes teles senegaleses. Després també tenim la idea de vincular... Aquí tenim la llata, doncs en allà també utilitzen unes fibres vegetals que no corden ells, no ho fan encordats, sinó que ho fan cosint amb teles. Llavors, ens agradaria també fer un taller de teles i cordat vegetal senegalès i sobretot obrir-ho a tot el públic. Hi hauran visites guiades, volem també fer una proposta a les escoles, esplais, perquè puguin venir a visitar l'exposició i fer un taller interactiu. Tot això des d'ara fins al mes d'octubre, que és quan estarà l'exposició oberta al públic, i dinamitzar-la durant l'estiu, que a més és un bon moment també per fer coses de color.
0: I dius que heu tingut ja visites d'escoles, d'alumnes, però també hi ha treballs, no?, de l'alumnat de l'ESDIP?
1: Sí, clar, l'ESDIP el que vam fer és dels 29 alumnes que han participat al projecte i que van desfilar, hem triat 4 outfits que les voluntàries de Punts en Vida han cosit i reproduït perquè puguin estar exposats en el museu, a l'exposició. I aquests 4 outfits van vinculats amb 4 sabates que nosaltres hem portat de Senegal. Però després també es poden veure el procés creatiu que s'ha de seguir per fer un vestit. Llavors, hem triat també de 6 alumnes uns panells on ells expliquen amb què es van inspirar, com han fet la seva col·lecció... O sigui, l'alumnat està molt present. També hi ha una part de poder tocar les coses, que a mi m'agraden les exposicions, no només hem de veure, també hem de poder tocar. Llavors, vam portar diferents teixits i la gent pot tocar aquests teixits i al final també hi ha una part que t'ensenyem amb un tutorial de dones de Senegal com et pots fer els diferents tocats de mocadors al cap.
0: Molt bé.
1: Perquè,
0: I això és una cosa que mos agrada, que mos agrada molt. De fet, aquestes exposicions on tot està dins una vitrina està molt bé per una sala de trofeus, però quan t'arribes i pots tocar i veure realment aquesta matèria prima, com s'ha fet i l'art que tenen, no? Perquè jo amb dones de la llata parlàvem i just vaig fer un punt de llibre una vegada per un experiment. Hauries de veure el punt de llibre, és un desastre. Però quan veus la quantitat de coses que se sap fer i que queden tan guapes i les pot tocar, això és la gent vol participar, no?, de quan te va a una exposició que no siguis només mirar.
1: Jo crec que sí. A més, jo vinc del món de la ceràmica, de l'artesania, també per això poso el focus en totes aquestes coses, no? La meva formació ve d'història de l'art, després vaig fer cooperació internacional, vaig estudiar un màster en això, però sempre l'artesania ha sigut per mi un vincle l'art, una manera de crear cultura i de, no sé, com acostar-nos d'una manera més amable. I a més, el que tu dius, fent coses, sent creatius, compartint, i tu, si has fet aquest punt de llata, saps que es crea com una sensació quan estàs en comunitat, teixint, xerrant, rient, mirant el que fa un altre. És aquesta expectativa d'aprendre, jo crec que és molt bona. I és el que jo també he volgut expressar en aquesta exposició i amb totes aquestes propostes que volem fer al voltant, no? De que això no quedi, com tu dius, una vitrina, uns trofeus que jo vaig a mirar, sinó com ens hi podem involucrar, què podem fer, com ho podem tocar i què podem crear. Perquè al final la creativitat mos allibera.
0: Mos allibera, és cert. Fins quan se pot visitar aquesta exposició?
1: Fins l'octubre.
0: Així mateix?
1: No tenim encara una data, però sí, fins octubre segur. Sí, tenim tot l'estiu per visitar-la. I aprofiteu.
0: I horaris?
1: Si hi aneu. El museu està obert tots els dies de la setmana. És l'únic museu que obre cada dia. I normalment és de 9 a 4, però també teniu hores baixes. O sigui, no em vull equivocar, però dimarts, dimecres, dijous... dimecres, dijous, divendres, hora baixa, està obert el museu tot el dia, de 10 a 8... dissabtes i diumenges als matins i dilluns i dimarts també és obert. O sigui, teniu temps.
0: I t'he interromput, me deies, i aprofitau?
1: Sí, que si aneu al museu a veure la nostra exposició de Caminar el disseny de Senegal, que pugeu a la planta del Museu del Calçat, perquè hi ha una exposició impressionant per conèixer i saber com es feien les sabates a Inca.
0: Molt bé. Idò, Virgínia Massaguer, moltes gràcies per estar amb nosaltres en directe a La Gran Vida. Ella és la comissària de l'exposició de la Fira del Calçat d'Inca, que ja sabeu que teniu encara molt de temps per gaudir-la. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i que tinguis un bon diumenge.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per donar-nos veu.
0: Gràcies,
1: Fins
0: Virgínia.
1: Aviat.
0: Fins aviat. Adéu.
1: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: I de Tres Ràdios, formació.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Del rebost al plat. El gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
4: Molt bé, idò, una setmana més en Maribel Quirós, que mos du una recepta diferent. Del rebost al plat. Tot allò que podem cuinar i ho fem de la mà de la nostra estimada Sollerica. Maribel, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia, com va?
4: Beníssim. A veure, jo justament has triat per avui un plat que ma mare fa molt bé. O sigui que me va molt bé com ho diguis, perquè jo que som d'inventar, ma mare me diu, no inventis, que has de fer la recepta així com la faig jo. I doncs mira, ara que tu m'ho donaràs quatre cosetes, després jo faré la fusió i ja faré el que vulgui.
5: La recepta, eh? Mare...
4: Ser receta de ma mare... No ho sé. Jo hauria
5: de
4: tastar...
5: Ser de mare.
4: Ah, sí, jo... sí. Sí, cert. A veure, ses predines i ses mares, que bé cuinen, eh, Maribel? Sí. A veure...
5: Vinga, aubergines.
4: Aubergines, què feim? Rellenes. Eh? Sí, farci... Farcides de carn. Molt bé.
5: Vinga.
4: Ingredients.
5: Bueno, jo... T'ho dic els ingredients primer...
4: Sí, que he d'apuntar.
5: Hem de comprar 6 aubergines que no siguin d'aquestes tan grossotes, perquè els que tan grossos no m'agraden. Mm. Petit una de termones, eh?
4: Molt bé.
5: Després, mig quilo de carn picada mesclada. Mm. 5 ous. Això és opcional, un poquet de llet, un pot de pa Bimbo, perquè saps, així queda la carn com a més, saps, humideta.
4: Sí.
5: Després, ai, iogurt, moraduix, sal, prova bo, i ja està.
4: D'acord. Espa és per... Bueno, ara mos explicaràs com és aquest truc d'espa. Espa que és pa amb Bimbo, has dit, o un pa normal?
5: Sí, un pa. Molla de pa.
4: Molla de pa. De pa, eh? De pa. Pot ser un pa blanc.
5: I després necessitem... Oh, farina. Com? Sí, pa.
4: Va,
5: però
4: d'acord.
5: Fa Bimbo que era millor. Fa Bimbo, sí. Pa de molla.
4: Sí,
5: de
4: sí.
5: Val. Idò. I ceba. Ceba aromàtica, perquè un sofrit també necessitava.
4: D'acord.
5: Val. El que fa és molt. Abans de l'aubergine, les xapam i les buidam. Buidam el de dins, val?
4: Mm-hmm.
5: Anem buidant, li posam tot el que hem buidat, sal i prou, i ho escaldam.
4: D'acord. Per buidar-les, hi ha una eina que vagi molt bé, una cuera, perquè si no...
5: Jo ho buido amb una cuera.
4: Una cuera. I si no les has bollit abans dins aigua, és fàcil llevar la carn de l'aubergine.
5: Sí.
4: Va, se n'ha de saber, sí, també, eh? Se n'ha de saber.
5: Sí, i el que fem després, quan ja ho hem bullit, és ho picam tot, val? Amb mà o amb una picadora.
4: D'acord.
5: Tota la copa de supergini. Llavors, agafam i dins un bol posant la carn picada, sal, prova bo, morduix, ja m'agrada molt de morduix.
4: Sí.
5: Un poquet de ceba blanca, picadeta, petita, perquè queda més gustosa.
4: D'aquestes més dolçotes?
5: Bueno, sí, d'aquestes, sí. És perquè li doni humitat i no quedin tan soques.
4: Clar.
5: I el que t'he dit d'espa, que a vegades ho faig i a vegades no. Una teadeta així de pa blanc amb un pot de llet i limosc de dins. Uh-huh. I això també fa que quedin humidetes.
4: Val.
5: I sal, prova bo... I tiram els ous sense i ho mesclam tot.
4: Tot ben mesclat.
5: Sí. Després, el que fem és agafem les aubergines i les anem farcint amb aquesta carn.
4: D'acord. Tota aquesta mescla de la pròpia carn de l'aubergini, sí. En tota la mescla, per endins.
5: I el que hem de fer ara és posant-te farina a una banda plana i anem tirant de la banda de la carn que se quedi ben que s'enfarinua, saps? Per enfarinuar supergini, sobretot la banda de la carn.
4: A la part de la... D'acord. I això, això per què és la farina, idò? Què li fa?
5: Perquè ara les fregirem. Vale, agafem una olla, hi posem oli i anem fregint les superginis per tandes, saps? Que quedin, quan les veiem doradetes, agafem una greixonera d'aquestes mallorquines de fang,
4: sí,
5: o el que tinguem, i anem col·locant totes aquestes superginis sofregides,
4: sí,
5: dins d'aquesta greixonera.
4: Molt bé.
5: Vale, ho tenim tot col·locat. I, per una altra banda, començam a fer un sofrit de ceba i tomàtiga.
4: Molt bé, això a part, sofrida de, i la tomàtiga que ha de ser d'aquesta tomàtiga triturat
5: de,
4: o...
5: De remellet.
4: De remellet, natural, tomàtiga, millor.
5: Sí. I fem un sofrit de ceba i tomàtiga, val? Quan sí, tenim la ceba ben, que ja està ben potxadeta, que no quedi crua, val? Que ha d'estar estoneta fet ceba, agafam i hi tiram aigua.
4: Sí.
5: I fem bullir aquest sofrit amb aigua. I després també li tiram un poc de moradull, de branquetes de moradull, sap, perquè vagi agafant els gustets.
4: Això ha de fer xup-xup.
5: Sí, xup-xup, que vagi bullint aquest aigua. Molt bé. Quan ja tenim aquest sofrit amb la domàtica i l'aigua, ja que ha començat a bullir, agafam i ho anem tirant damunt la greixonera que teníem amb les aubergines.
4: Anant regant, no?, amb aquest xup-xup, sí, amb aquest...
5: Fins que les tapam. O sigui, sí, no les hem d'ofegar, a les aubergines, sinó les hem de tapar. Val?
4: Tapar, just per damunt.
5: Sí, just per damunt. I hem de posar la greixonera en el foc a coure.
4: D'acord.
5: A poc a poquet, vale?
4: Sí.
5: Que vagi covent. I se vagin fent les aubergines, perquè supons que són crues. L'únic que hem fet és sofregir la... Perquè ho fregui la banda de la carn.
4: Clar.
5: I que li dono volta, però el sobregini s'ha d'acabar de coure, ja queda fluixeta.
4: I, ha de, i sí, això és que serien els 4 o 5 de força, més o manco, que fas xup-xup-xup, però mitjà a baix, no ha d'estar fort, no?
5: No ha d'estar fort. Bueno, ara en el principi poseu un poc més fort perquè comenci a bullir, després ho baixes.
4: Val.
5: I anem, que se vagin coguent, si veiem que va perdent aigua, com que tenim encara d'aquella aigua on s'ha sofregit, un am, saps? Que no vagi perdent aigua perquè se va preparant i fins que supergini sigui fluixa.
4: Mm.
5: O sigui, no és típica, que també moltes bandes la fan en salsa domàtica, que ja també m'agrada, i després gratinada en un esport.
4: Tu no li afegeixes domàtica per damunt o formatge, no les gratines?
5: No, no. Queden... Això queda supergini i queda que, aquesta salseta, val? I les emplata amb la salseta i farem moltes. Clar, així les pots...
4: Clar, perquè ja te queda la salseta aquesta que la pots aprofitar per fer... Per, clar, no quedarà, clar, només l'aubergini aixuta. Si les feim en el forn, queda només l'aubergini. I a vegades... jo me fa molta ràbia, això. Hi ha gent que les buida i no se menja la pell.
5: Jo m'encanta. El comem l'aubergini, més que la carn.
4: Jo també, però aquesta gent que la buida, te deixes barquito buit. Que dius, ai, no, què fas?
5: Jo tinc gent que conec, amiga i família, que ho fa, i jo amb els aubergines que deixen, que m'encanta.
4: Sí.
5: Però ja et dic, això no és la típica aubergine en salsa de tomàtica gratinada. Aquesta agafes, et serveixes dins un plat, i agafes aquest brubot, el tires per damunt i per fer moltes.
4: Molt bé. Aquest pa, no?, pot ser el mateix pa que, sí, que hem utilitzat per fer una mica de se mescla, però també per moar després. I això queda molt bé. I és un plat únic, a més, no?
5: Sí.
4: Molt bé.
5: Sí, després menjo un plat de fruita i ja està. Sí. Un plat, si vols fer un plat de patates frites per acompanyar-les,
4: sí,
5: o per bullir de tot, saps? Les pots acompanyar.
4: Me pareix un plat únic, fantàstic, Maribel. Molt bé. Tu em menjaràs avui d'aubergines o faràs una altra cosa els diumenges?
5: Que... No, avui una altra cosa. Avui no tenc aubergines. Avui, espero... Avui crec que aniré a dinar. En la meva vida, crec que...
4: Sí.
5: Crec que menjaré sushi.
4: Ah, avui tocarà sushi, avui, això...
5: Sí.
4: Pot... Ah, va bé, això mos agrada, sí, també. També mos agrada. També mos, sí, agrada. Sempre... És un bon recurs, això de sushi. La meva predina, sí, deia a sushi, que era una altra cosa. Maribel, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Mos escoltant la setmana que ve.
5: Vinga.
4: Ara hauré de xerrar amb ma mare, a veure si feim aquesta receta de sushi vergines d'aquesta manera.
5: Sí, que no són gratinades en esport.
4: I no, vinga, i si no la carta ja sabeu, sempre ho podem escoltar. Gràcies, Maribel, que ara tenim una, sí, entrevista aquí a l'Entre tu i jo, la darrera hora de programa. Gràcies, una ferrada.
5: Bon dia.
4: Adéu, bon dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Convocatòries aquest matí a Palma en dos sentits totalment oposats. Una, davant el Consolat de Mà en aquests moments, per part de la Coordinadora Antifeixista de Mallorca. El motiu, la concentració prèvia que s'havia convocat al grup ultradreta davant el monòlit de Sa Feixina. El Consolat hi és el nostre company Álvaro Alonso. Bon dia, Álvaro. Quines són les reclames?
2: Bon dia. Fora feixistes dels nostres carrers o contra el feixisme, acció directa. Està sent un dels càntics més repetits. Una concentració antifeixista que ha ajuntat al voltant de 150 persones. Tot per mostrar el rebuig a l'homenatge del nucli nacional en el creuer Baleares. Va ser responsable de la mort d'entre 3.000 i 5.000 civils a la coneguda com desbandar el febrer de 1937, quan aquests civils es dirigien a Almeria per refugiar-se de l'atac a Màlaga. Els manifestants han mostrat així els motius pels quals han assistit a la concentració.
3: No podem permetre que grupuscles nazis com nucli nacional tinguin capacitat i espai per dir les seves idees, i hem d'intentar demostrar que tenim més força que ell i que la cadena treballadora se pot organitzar davant l'aula reaccionari.
4: Aquest grupuscle neonazi no pugui desembarcar a Silla, on fins ara no tenien presència real, sense que se visibilitzi, i dona una resposta contundent i massiva per part del conjunt de la classe treballadora mallorquina.
2: Per la seva banda, la concentració del nucli nacional ja ha finalitzat, en la lectura d'un manifest en el qual han destacat l'entrega i valentia dels mariners del creuer Baleares.
1: Gràcies, Álvaro, en directe, seguint aquesta concentració davant el Consolat de Mà amb els càntics que sentíem de fons. Més notícies del dia. La policia local de Palma ha detingut un home de 63 anys per tancar els seus companys de pis després d'amenaçar-los amb una navalla. Tot hauria començat quan un dels habitants va recriminar els altres tres convivents que li havien robat alguns objectes. Després de la discussió, els hauria tancat a les seves habitacions, posant panys a la part exterior de les portes. En arribar els agents de la policia i poder alliberar-los, l'autor dels fets va mantenir una actitud desafiant i va amenaçar de nou els companys. En aquell moment va ser arrestat. També a Palma, la Policia Nacional ha detingut a dues persones, un home i una dona, com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència, furt i pertinença a grup criminal. En el registre de les seves maletes a l'aeroport d'Eivissa es van localitzar diversos rellotges d'alt valor, a més de doblers en efectiu. Els objectes es van relacionar amb diverses denúncies de robatoris a la zona d'oci nocturna eivissenc. Segons els investigadors, la dona oferia serveis sexuals a les víctimes, moment que aprofitava per fer-se amb els rellotges. Un grup de socis històrics del Club Nàutic del Portitxol de Palma han creat una plataforma per mostrar la seva disconformitat amb la reforma que impulsa la directiva del centre, amb una inversió d'uns 8 milions d'euros. Critiquen que faran fora els socis locals per l'increment de les quotes, un extrem que nega el director de l'autoritat portuària de les Illes, Toni Ginart.
5: El projecte no s'ha consensuat en la massa social i no ha partit d'aquesta massa que se reflecteix estatutàriament en l'assemblea.
6: Ara estan pagant 185 o 190 euros cada mes. D'aquí l'any 30, com a 400 euros.
7: El caire social d'aquesta dàrsena no canvia. Ha estat un dels motius pels que li hem donat, se li ha concedit la pròrroga, perquè el caire social, el tipus d'embarcacions, de petites eslores, no canvia.
1: Aquest projecte encara ha d'aconseguir la declaració d'impacte ambiental favorable, però els 270 socis n'han de votar la ratificació a l'Assemblea d'aquest proper dimarts. Un apunt de carreteres per mort de l'etapa Costitx de la prova ciclista Challenge Pla de Mallorca, hi haurà talls de circulació fins a la 1:30 entre Sencelles, Sineu, Costitx, Ariany, Maria de la Salut i Pina, i afectant també les proximitats de Lloret de Vistalegre. És tot, el pròxim butlletí serà uns minuts abans de la 1 en el descans d'Esports 3 en Joc, que oferirà en directe el partit del Poblense, que es juga l'ascens a Primera Federació a partir de les 12 del migdia. Abans, una hora més de la Gran Vida.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
2: Divendres 29 de maig, Mallorca cantarà la Balanguera.
3: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
2: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
3: Un poble, una veu.
2: Obra cultural balear.
0: IB3 Ràdios, música.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
1: Avui, doncs, estem amb aquesta tercera hora de programa d'avui diumenge. Ja passen uns minuts de les 11 de matí i la veritat és que moltes ganes de fer aquesta entrevista, que ja sabeu que és una horeta diferent, una horeta on parlam amb qualcú, una persona que avui serà protagonista. Han dit que és un home, han dit durant les dues hores anteriors que és una persona molt dedicada en els animalons, que li agrada molt el tema de la biologia. És una persona que trob que és molt interessant, que podeu veure també en els 5 dies, han donat moltes pistes, i sobretot, i aquesta part, la vessant que jo més m'agrada, és que és humorista. Sobretot és un personatge fascinant. És un humorista, imitador, il·lustrador, també naturalista. És un dels grans divulgadors dels insectes de les Illes Balears. És autor de llibres com Peixos de les Illes Balears, Insectes de les Illes Balears, tot el que sigui Illes Balears, ell està allà. I és col·laborador, també ha estat col·laborador amb institucions científiques i sobretot és un apassionat dels petits éssers que sostenen el món. Segurament vosaltres el coneixereu més com a imitador, com a humorista. És possible que l'hagueu vist a diferents escenaris de les Illes Balears, sobretot aquí a Mallorca. I avui entrevistam un home que quan veu un mosquit, per dir-ho de qualque manera, no diu mata'l, sinó que diu espera, primer l'han d'identificar. A ell li agrada molt tot això. Avui, a l'Entre tu i jo, tenim en Xavi Canyelles.
0: Entre tu i jo.
1: Crec que havien de fer una presentació una mica acurada, una mica, perquè ell, jo és el primer que vull destacar, que és d'aquests humoristes i imitadors que darrere de tot això, d'aquesta professió, hi ha una persona superintel·ligent. I les persones que tenen sentit de l'humor sempre pensat que són intel·ligents. I en Xavi, a més, és dels nostres. I ara el tenc aquí a la meva dreta, a l'estudi número 1 de IB3 Ràdio, amb els ulls ben grossos, oberts, perquè ell és despert. Diu que és molt despistat, és capaç de perdre les claus de casa seva, però després, d'una manera ingeniosa, pot imitar a qui vosaltres li digueu. I és vera que és imitador, però sobretot és una persona, com dic, molt intel·ligent. És el primer que vull destacar, Xavi, de tu. Bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia.
1: Què t'apareix, això, que te diguin que ets una persona intel·ligent?
2: No sé, jo me trob... No me trob intel·ligent. Però bé, gràcies per aquesta gran presentació, per qualcú.
1: I ets qualcú.
2: Sí,
1: i ets qualcú.
2: Supos.
1: Nosaltres vàrem tenir per aquí fa uns mesos... Hem tingut diferents humoristes.
2: Sí.
1: Hem tingut en Rubén García recentment. Sí. Crec que has actuat amb ell. També sí. Has coincidit, no?
2: Sí, hem coincidit junts.
1: En qualsevol espectacle. Sí, sí. Han tingut moltíssimes visualitzacions d'aquests reels que fan meravellosos en aquesta casa i perquè agafen un moment divertit de l'entrevista i la gent li agrada.
2: Exacte.
1: I també li agrada veure-te tu, veure fins i tot a persones que no se dediquen a l'humor, però aquí n'han tingut un parell. Van tenir també en Amado Pareta,
2: sí.
1: Que van fer una entrevista també superinteressant i molta d'aquesta gent que ve, tu l'imites. I clar, això crea, no?, una energia que ho fa tot possible. Sé que també has pogut fer la bo perquè no poden estar per tot del Rei Mag d'Orient.
2: Sí.
1: Van tenir la sort de tenir-te aquí i van tenir amb el Xol Gaspar i amb Baltasar el va fer en Xavi, perquè no podien venir tots tres. Coses tres aquí, la màgia de la ràdio. Jo t'ho vull demanar una coseta per començar.
2: Digues.
1: Tu eres d'aquestes persones que feia bromes a classe, a l'escola, i te canviaven de lloc de taula tot el temps?
2: Però no per bromes. Jo és que xerrava molt.
1: Xerraves molt?
2: Xerrava molt. I, de fet, encara guard notetes de l'època de EGB que deien «Señores Canyelles, su hijo habla mucho en clase». Clar, xerrar, no és que sigui una cosa dolenta.
1: No.
2: Però de fer bromes pesades i això, no, bromes. El que passa que sí que després l'adolescència sí que me va pegar per imitar. Sempre jo,
1: vas començar a l'adolescència.
2: Sí, jo de petit ja feia renous, juguetes i tot això, feia les meves... Perquè abans érem així, els nins, però jo...
1: T'agradava cridar l'atenció?
2: No.
1: Te divertia en aquest
2: feia
1: sentit?
2: Feia per jo. Sí,
1: per tu,
2: no,
1: sí.
2: Ara, per exemple, en una nau especial ficava les figures de Star Wars, per exemple, de Kenner, de la marca Kenner, que dels anys 80 les ficava una capsa de sabates en paper de plata, amb molta cinta adhesiva, i me feia les meves naus especials. Sí. I m'inventava jo els sons i els feia, els imitava. Jo suposo que me ve d'aquí d'imitar-ho tot, no?
1: Tot.
2: Però després de l'adolescència ja vaig començar a imitar que te queden els professors, els veïnats, la gent del poble, mares, pares, i jo sempre, perquè encara que la gent no ho cregui, a la vida real som tímid. Som tir més cap a tímid.
1: També m'ho han dit molt, això.
2: Sí. Una màscara que m'ho has posat, però a la vida real som tímid. I resulta que quan tenc confiança, ja no, quan agaf confiança faig qualsevol cosa, però entre els amics, així, més sense intimitat, imitava la tal professora, de, oh, que bueno, perquè xeràvem en castellà, encara que fossin mallorquins.
1: És vera.
2: Oh, que bueno, canya, ella s'imita la d'inglès, ué, ué.
1: Tu te'n recordes encara com era la d'anglès? La teva professora d'anglès?
2: Sí, clar que sí.

0: dels companys de classe?
1: Sí, això sí, curiosament.
0: Amb llinatges,
1: sí,
0: que sí?
1: Sí, nom i llinatges de tots.
0: De tots,
1: i més, pensa que jo vaig anar al col·legi de Sant Agustí, sí, Padres Agustinos, des dels 3 anys fins als 16 anys, som els mateixos companys. O sigui, jo he estat més anys a l'escola que a nostra, perquè sí, teníem classe de dilluns a divendres, de matins i hora baixes. I, a damunt, els dissabtes també hi anava perquè feia a bàsquet, a teatre, jo què sé. I els diumenges, moltes vegades, a SAPA, l'Associació de Padres d'Alumnos, que anàvem a fer excursions i paelles gigantes i coses d'aquestes. Vull dir, jo he passat més temps a l'escola. I, clar, mos coneixem moltíssim. Ara, quan mos retrobam, que a vegades fem algun sopar, lo típic, no? Mos coneixem més nosaltres que les seves pròpies respectives parelles, en cas que entenguin, no? Mos coneixem més.
0: Clar, perquè sabeu coses que les parelles, clar, això ha prescrit, no? Hi ha coses que un...
1: Els primers anys de sa vida, els nostres serveis com esponges, que ho absorbeixen tot, i te'n recordes de tot, i ho saps tot.
0: I a part de qualque professor que potser li caia en gràcia que tu imitassis, amb els teus companys entenien que fessis imitacions?
1: Sí, els encantava.
0: Sí? I t'ho demanaven?
1: De fet, a l'època adolescent, tu saps que és una època que ja hi ha estípits, per exemple, els mascles alfa, aquests que jugaven a bosc, que tenen forts, qualcú ja tenia una moto,
0: sí, bum, o tocava la guitarra.
1: Sí, eh? Se barallaven entre ells. Sí. Ai, bulla, ai, bulla!
0: Ai, bulla. Ostres, ara feia 30 anys que no escoltava això de
1: sí,
0: bulla.
1: Sí, ai, bulla, ai, bulla. Clar, jo era de la casta baixa. Jo no podia bullar. Vull dir, jo era lo mínim. En Canyelles està per allà. Una cosa petita, en els cabells molt rissats i tal. Que a més era bastant cabró, jo, perquè a vegades, jo què sé, feia un doll i tothom giraven cap a jo i jo me girava cap enrere i renyaven en el que hi havia darrere jo, que era innocent.
0: I el renyaves tu mateix, fins i tot, ja basta.
1: Sí, sí, exacte. I per què deia això? Ah, sí, perquè resulta que després, a l'adolescència, ja vaig ser considerat com... Avui en dia seria popular, no diuen popular,
0: sí,
1: en els instituts.
0: Sí.
1: I, per exemple...
0: Estats Units, sobretot, no?
1: Aquí, sí.
0: Aquí és com a diferent.
1: I quan hi havia a final de curs, o aquestes hores buides de per Nadal, que no fan classe,
0: sí,
1: tothom deia que salga Canyelles a imitar. I ja sortia a imitar i venia gent d'altre. Altres cursos a veure Canyelles imitar professors.
0: Ja eres un pal showman. Tu en aquell moment, en aquesta durant l'adolescència, sabies que o pensaves que te voldries dedicar a alguna cosa relacionada amb fer riure la gent?
1: No. Una cosa
0: entretenir,
1: així,
0: o...
1: natural, igual que el tema dels insectes, no? Tenc una anècdota que és que un amic meu, jo vaig començar amb això dels insectes que tenia 12 anys, aproximadament. Mm. I quan jo tenia 14 anys, jo anava loco per trobar un cadell.
0: Què és un cadell?
1: A la gran cebollera, en castellà.
0: Ah, ja comencem.
1: Bé, no, el científic griotalpa, sinó un animal que a mi m'encanta, però ho trobaràs per internet, no? Griotalpa. Jo en volia un i no hi havia manera. I un, en Cristian Néstor Prado, que el salut si mos escolta, va dir, en mi casa encontré un bitxo muy raro i no sé què és. I jo vaig dir, bueno, me lo traes, perquè no és com ara, que amb un mòbil pot fer una foto ensenyant-me-lo, sí, l'havies de tu. I me va trobar un cadell a casa seva. I jo vaig dir, dame-lo. Ah, no. I com que va veure que tenia valor, no li va donar la gana donar-me. I el vaig dur a ella, a casa meva, li vaig dir, te lo cambio por este, no sé què.
0: Sí, canviaves cromos de Panini per un cadell.
1: No, cromos de Panini no, però...
0: Fas col·leccions, col·leccionista? Per
1: bé, ara ja no, però tots els entomòlegs han començat col·leccionant i ara avui en dia científicament el que es fa és recol·lectar mostres, però no matar per matar, o sigui, simplement per poder fer genètica, per poder identificar amb lupa, és un altre criteri. A més, avui en dia que tenim tanta tecnologia, podem fer fotografies a les papallones sense necessitat de matar-les, no?
0: Com te va venir això dels animals?
1: No ho sé. Jo crec que són diverses coses. Per una banda...
0: Perquè t'has preocupat molt per estudiar-los, també.
1: Sí, clar, és que m'encanta, és que sempre, és com un instint. La gent... Jo quan anàvem... És que mira, ja tornàvem a la infància, i en castellà. Quan anàvem a classe de deportes...
0: Deportes?
1: Deportes.
0: No era gimnàsia?
1: No, era deportes.
0: Perquè jo em record que era gimnàsia i després educació física, sempre en castellà, evidentment.
1: Sí, anàvem en el polideportiu al Principes d'Espanya.
0: Sí.
1: I mos feien córrer, i ja està, ja arreglarat, sense tècnica ni res. Cap nin se va morir, igual. Han abadinat amb un autocar.
0: Bateria de sol.
1: I ja sé, bateria de sol, ben fred. I després feia el que vulgueu, jugava a futbol, això. I això de fer el que vulgueu, jo me n'anava a cercar bitxos.
0: No te quedaves a jugar a futbol?
1: No.
0: Agafaves caragols o miraves...
1: Sí, m'anava pels Principis d'Espanya. I n'hi havia dos o tres que ja anaven en jo, també, i això, i se van arribar... Una vegada me'n record que va fer la graciositat aquesta de menjar-se bitxos bola. Però jo ve l'escoma.

0: Bé, coses així.
1: És a dir, que al temps de jugar a futbol tu aixecaves pedres menys si trobaves
0: Aixecava
1: cucs.
0: pedres, o anava a la piscina mitja buida, que era com un safaretxet, a veure si hi havia coses allà, bitxos i
1: Ah,
0: tal. Sí.
1: un granot,
0: I
1: petit o...
0: després, el meu poble, que es banya el Bufar, aquí ja una passada. Tots els safaretxos, totes les garrigues de totes les marjades. No era com ara, que tot està tancat i no hi pots anar. Hi ha gent d'altres països que aquí passa, entra, fer el que vulguis, tomatilleres. Una passada. La mà, la cala.
1: Com ha canviat? Com era este un estiu, ara que d'aquí un
0: Pfff.
1: mes els nins acaben escola? Quan
0: Sí.
1: t'acabaves escola, tu feies estiu, estiuetjaves a Banyalbufar?
0: Sí, acabava l'escola el mes de juny i això, i ja anàvem cap a Banyabufar, fèiem la gran mudança, en so 600, o després en so pel Corsa, tots cap allà, i venga, i fins al setembre.
1: I un viatge en cotxe durava hores.
0: Clar, és que Mallorca era més gran.
1: Era més gran, cert.
0: Era més gran.
1: Era més gran perquè estava més buida.
0: Sí, no ho
1: No, tu
0: sé.
1: una habitació on lleves els mobles, diu, és com a més
0: Sí.
1: grossa, i passa igual amb
0: I
1: aquesta
0: els
1: illa.
0: cotxes eren més lents, les carreteres no eren com ara, no hi havia tanta gent. Jo me'n record que, per exemple, la primera vegada que vaig anar a Costitx, que ara hi vaig bastant, en un moment i això, perquè tenim el Museu de Ciències allà, però jo la primera vegada que vaig anar a Costitx és que no hi havia anat mai en sa vida. I mo mare va dir, aneu-hi per Setmana Santa, que hi ha més
1: Sí.
0: temps, i mos va preparar dos rovials, i jo hi vaig anar amb mon pare a Costitx. I per
1: Sí.
0: trobar-ho, vàrem obrir el mapa Firestone, així molt, molt gros, perquè Mallorca era com ara Europa, era enorme. I vàrem anar cap a Sencelles, cap a no sé què, i a Costitx, una cosa raríssima. I vàrem menjar un roviol quan vàrem arribar a la placeta,
1: Sí.
0: vàrem demanar, saps? Sí, però és una cosa grossa. I Banyabufar era preciós. La cala de Banyabufar, nosaltres sempre hem dit la mà, anar a la mà, no?
1: Anar a la mà, és vera.
0: Sempre érem els mateixos, i
1: Sí.
0: cada persona sabia exactament el seu puesto.
1: I a primera fila.
0: De primera
1: No
0: fila.
1: havies de fer cos
0: Sí.
1: per un selfie en
0: Exacte.
1: estrenc
0: No, que
1: i
0: va,
1: tornar enrere perquè
0: que
1: no
0: va.
1: pots...
0: Els turistes eren catalans, curiosament. Hi havia famílies catalanes i sempre estaven a la zona d'esport.
1: Sí.
0: Després nosaltres estàvem a la primera roca, uns altres estaven allà. Sempre sabies fins i tot l'horari i se repetia a missa, l'hora baixa.
1: Com se repetia a missa?
0: A mi, a hores baixes, a
1: Ah,
0: missa,
1: coincidien
0: els
1: els grupets també.
0: dissabtes,
1: Ah,
0: tu sabies
1: sí.
0: exactament on se seia cada persona, cada família, en els bancs. Eren les xarxes socials, anar a missa.
1: Era... Exacte.
0: Està molt bé anar a missa, no per un tema de creences, que això cadascú cregui el que vulgui, però per un poble, anar a missa, i
1: Sí.
0: sabies si ja havien arribat els catalans o no, ja sabies si aquest no havia vengut és que havia passat qualque cosa, si havia nascut qualcú, ho duen i el presentaven, saps? Missa era l'important era sa xarla i sa xafarderia d'anar a missa.
1: I tu aquí eres, feies d'observador i això aprofitaves
0: Sí,
1: per imitar la dona
0: clar,
1: del
0: clar,
1: mercat, del
0: clar, clar.
1: colmado, no?
0: Sí, tot això, les imitava tots, imitava també animals i totes aquestes coses. Sí.
1: I l'altre dia te vaig escoltar per xarta en 5 dies que feies desimitació d'un borino ros.
0: Ah, bé, més que
1: Com ma mare me
0: imitació,
1: deia, jo no he
0: és
1: vist
0: com
1: mai un
0: una...
1: borino ros.
0: Sí, que l'ha vist, segur. És que,
1: Segur que l'ha
0: sap
1: vist,
0: què
1: però no sabia que
0: passa?
1: era un borino.
0: Ah,
1: És que no s'atura.
0: no, no
1: Varen posar una
0: s'atura.
1: imatge ja
0: Delivery.
1: i el borino,
0: Sí,
1: no s'aturava.
0: és vera. És que, de fet, jo sempre dic... Bé, jo som una persona molt curiosa, que m'agraden moltes coses, però quan anem a un lloc o a un altre, hi ha coses que no veiem. Per
1: Sí.
0: exemple, a vegades me diuen i aquest animalot tan gros està aquí, aquesta boia tan grossa. Jo dic, sí, bastant comuna, i mai l'he vista. Però, clar, és que, per ventura,
1: No m'ho fixava.
0: aquesta persona no s'ha fixat, o estava a la platja prenent el sol i per de vora seu anàvem volant, saps? Però això és com tot, per això ara se fan els bioblitz. Bioblitz està molt de moda, que són anar a diferents especialistes de diferents temàtiques,
1: Sí.
0: per exemple, un botànic, un ornitòleg, un entomòleg, amb famílies que venen,
1: Sí.
0: visitants, i fem una volteta, res, un campet, un hort, a qualsevol banda, vores de camí, una excursioneta, per mirar què hi ha. I cadascú veu la seva part. És molt curiós. I si ho
1: Sí.
0: juntes, per exemple, amb arqueologia, amb paleontologia, fins i tot amb astronomia, són diferents temàtiques, totes juntes, com a diferents canals, en una mateixa, entre cometes, realitat, no? Però
1: Sí.
0: nosaltres només veiem una part.
1: Ara mateix la gent està més preocupada per restaurar una terrassa que tot un ecosistema, per exemple, no?
0: Sí, bé.
1: Això te preocupa, el tema de la natura, realment, a part de la teva curiositat, te preocupa temes de contaminació, te preocupa tot això, aquest món?
0: Sí, clar, clar que me preocupa perquè estem veient com desapareixen territoris, no només en temes mediambientals, també culturals, moltes coses. Sí, tot això desapareix o canvia, però per mal, perquè estem perdent moltes coses. I la biodiversitat s'està perdent. perdent. Ara me preocupa, i més estic entre l'espar i la paret, perquè la serp invasora aquesta, que s'està carregant totes les subespècies endèmiques de pitiuses, clar, aquestes sargantanes s'han evolucionat durant milers d'anys i no tenen depredadors.
1: Te faig una pregunta complicada.
0: Però la serp m'agrada.
1: Sí.
0: Vull dir, no m'agrada a mi matar serps. No vull.
1: Què és més difícil, en aquests moments? Descobrir una nova espècie o trobar aparcament a Palma?
0: Depèn. Trobar aparcament, jo he de trobar aparcament sí o sí, gairebé dia sí, dia no. Sí. I trobar una nova espècie, no, és més complicat trobar una nova espècie. Sí. Més que res descriure-la, comprovar que efectivament és nova, pot ser nova per Balears i no per la ciència, o pot ser nova per la ciència, sí. Però després és que, clar, seria fàcil trobar una espècie nova, però tot el treball que has de fer després per publicar-ho, per descriure-la i perquè s'accepti, perquè això és la feina que té.
1: Més difícil que confirmar que Cristóbal Colom era... Antòfol Colom era...
0: Jo tinc la meva teoria d'Antòfol Colom, però és igual.
1: Quina és la teva teoria? Ara m'interessa
0: molt. No
1: t'ho dic
0: perquè m'ho demanis. Bé, jo crec que no va existir, o que era un conjunt de persones, o era un pseudònim.
1: Alerta!
0: De fet, històricament, s'ha repeteix molt, no?, que un grup de persones, en aquest cas serien mariners o això, baix un nom, eren aquest grup de persones, d'un nom inventat. O un pseudònim, que no volia, per exemple, el llibre aquest, Creïdors Mallorquines, Guy de Forester, no és el nom de l'autor, és el pseudònim.
1: Sí.
0: No existeix. Després també en els anys 70 se va posar de moda llibres de medicina del doctor Vander i doctor no sé què. Doctor... Era un nom inventat, no existia. Ah. Eren 4 o 5 escriptors que anaven fent editorial. Jo crec que Antòfol Colom no va existir.
1: Sí. Clar, quan te diuen, va ser que va descobrir Amèrica, ja, però en el barco no anava tot sol en aquell vaixell, per tant, hi havia més gent, no va ser jo el primer, no, sou 50.
0: Sí, són coses d'aquestes que dius, per això no s'ha trobat.
1: Xavi, tu m'has explicat una mica la teva infància, l'escola, i hi ha un moment que tu decideixes que has de fer feina, com era la teva relació amb ton pare i ta mare, i el moment de començar a fer feina, com va ser la teva entrada en el món laboral, com vas començar?
0: Bé, jo és que sempre he estat com molt així, jo no som de seure'm...
1: Tu donaves tumbos.
0: Sí, i encara ho faig. I encara ho faig, i això és... Som així, no, jo no me veig fent feina, jo que sé, de funcionari d'Hisenda, no m'hi veig.
1: Jo tampoc.
0: Encara que m'ho regalin. Encara hi ha gent que sí.
1: T'imagines haver d'estar sèrio?
0: Això que diuen de servei dret...
1: Te falta una fotocòpia i compulsada.
0: No. Jo per fer una factura m'he tot loco, eh? Sí. I mira que és fàcil, eh? I li don voltes i voltes, ja no sé què. I com que els autònoms ho han de fer ara tot online i tot això, jo és que... És un cas tan fred. I no me consent amb aquestes coses. Tot el que és, per exemple, aparcar, lògica, el sentit de l'orientació, tot això ho duc malament.
1: El tema de l'orientació en parlarem.
0: Sí.
1: Però vull que m'ho comentis.
0: Ah, sí, no.
1: Els teus inicis laborals.
0: Jo és que anava per no sabia què fer tampoc. Això supos que passa molt d'adolescents i tal. I jo sempre he dibuixat i mon pare me va dir pots estudiar a Belles Arts a Madrid. No sé, jo mai he tingut les coses massa clares, però sempre he fet el mateix. He dibuixat, he estudiat animalons i he fet sons, he imitat coses. Per tant, a partir d'aquí jo crec que és un compendi de tot. No? I ja a poc a poc vaig estudiar il·lustració, disseny gràfic, després justament quan vàrem acabar il·lustració, justament saps què va passar?
1: Què va passar?
0: Ens varen dir oblideu-vos de tot això perquè el futur, o el present, és fer pàgines web. Ja està, pàgines web, ja me tens fent cursets de Dreamweaver, no sé què.
1: Ja no t'agradava tant això, no?
0: Ai, no, jo demanava, però se poden posar dibuixos, les files, les canets i les col·loc.
1: Ja.
0: Sí, molt bé. I després, oblideu-vos de fer-ho tot a mà. El qui més guanyarà del bé serà el que pugui fer webs en flash. Una web feta en flash era, vamos, podies guanyar milionades.
1: Era tot el món.
0: Oh, en flash! Jo vaig aconseguir fer una presentació d'una web en flash, que era una bolla que botava, simplement, i ja està. Però després, no, tampoc, perquè resulta que tot això fora, i res.
1: I tot això ha canviat, eh?
0: I tot això ha canviat molt. Jo quan estudiava a tota l'escola d'art, d'arts i oficis, tenia només una sala d'ordenadors, i hi havia per emmagatzemar els treballs un zip,
1: sí,
0: que era un disc així,
1: exacte,
0: de tota l'escola. I el professor mos va dir un dia, en el futuro, aquest xerrava en castellà, però perquè xerrava en castellà, els altres xeràvem així en mallorquí, se podrà gravar en CDs i entonces no tendremos límite de datos.
1: Què pensaves quan t'escoltaves això? Era com...
0: I jo dic, ostres, com és possible gravar un CD? Després DVDs, CD-ROM.
1: CD-ROM. I van fer aquells petitots que van durar petitons. Molt poc. Aquelles sí. Càmeres que jo vaig comprar una massa de res perquè va durar res, 3-4 anys, 5.
0: Sí.
1: Va durar molt poquet.
0: I després, bé, i laboralment, ja t'ho dic, sempre com a autònom, il·lustracions, normalment relacionades amb medi ambient, perquè jo sempre he pensat, bé, no és que ho pensis, que és així, que per il·lustrar una cosa l'has de conèixer. Mm. Si a mi me fas dibuixar motos, te dibuixaré motos, però no tinc ni idea de motos i del món del motor. I per aventura una lluentor, un gran post molt important i no l'he posat o l'he fet malament. I un especialista en motos te dirà, no, escolta, que això és així. Per tant, si jo dibuixo un escarabat, com que conec aquests escarabats, sé que ha de ser així. Mm. No hi ha volta de fulla, m'entens? I després, el tema de les imitacions, les actuacions, això va començar per casualitat. Crec que ja ho he entrevistat altres persones aquí, que ara avui en dia se dediquen a ràdio, televisió, presentació, mm-hmm. etc., que varen començar a les festes dels pobles. Això és genial. Saps, genial. El meu poble, Banya Bufar, som un poquet més originals, no fem karaokes, sinó que fem la nit de varietés.
1: La nit de varietés?
0: Se diu varietés.
1: Això què és? La
0: nit de varietés és una nit molt esperada per tots els banyabufarins, que allà se presenta la gent del mateix poble, l'ideal és que sigui la gent del poble, que fa, i et sorpresa, no se pot dir fins al darrer moment o fins que no, i fan un espectacle, un número.
1: Sí, pot ser que canti, pot ser que faci màgia, exacte. Pot ser que faci humor, imitacions...
0: Sí. I que normalment, ara ja no tant, però quan ens coneixíem tots i tota la gent era del poble, hi havia la barriada de tal banda que sempre sortien, que érem un munt, érem molt esperats. Després sempre sortia un senyor més major a dir com a poemes. Després sortien els nens petits de les escoletes d'estiu, sempre els primers i tot això, no?
1: I era com un got talent a l'antiga, no?
0: Sí, però sense concurs ni res. Vull dir, era una festada i una il·lusió perquè se preparava i moltes vegades se preparava de res moment i s'anaven a apuntar de res moment. Bé, i d'uns amics meus d'allà me varen fer, perdoneu-vos l'expressió, una putada, perquè jo ja he comentat abans que a poca distància jo imitava la gent del poble. Sí. Imitava des de la veïnada de no sé què, la senyora tal, aquesta alta, després imitava es balla, imitava... Bé,
1: es balla també.
0: Sí, tot Cristo. Però, clar, la gent no ho sabia. Només eren els 3 o 4 que tenia confiança.
1: Sí, clar. És a dir, que no tot Banyalbufar sabia que o potser sí, fa renous o fa tal, però no sabia que tu t'havies preparat un show de muntar això.
0: A mi me tenien com un al·lot tímid, que no xerrava, sèrio, que estava allà. O sigui, no sèrio.
1: Passava desapercebut?
0: Sí, no.
1: I de sobte, hi ha aquest show allà,
0: sí.
1: No?
0: Però, clar, resulta que aquest un amic que me va ajudar al mateix temps, però en aquest moment me va fer molta... me va dir, has de sortir ses varietes i has de fer tot això, i has d'imitar animals, i has d'imitar sa gent del poble, i jo vaig dir, que va, que dius, que no, que sí. Me varen apuntar, me varen enganar, i me varen a la força, jo vaig dir, ara què faig? Vaig vomitar, de nervis, vaig esperar a les fosques a dins l'habitació de l'Ajuntament.
1: Sí.
0: Jo esperava que no me cridassin i el presentador, Miquel Ombrós, que mos va deixar fa un temps, que era molt bon, bé, un home molt culte, que saps que va inventar això de les varietats, me va presentar i me va dir, Xavier Canyelles, què farà?
1: Ell tot sol. I posar... tu ja havies mullat.
0: Que sigui el que Déu vulgui. Me'n vaig anar... Vaig pujar a l'escenari i vaig començar a mollar batraca a poc. I va ser... I tothom... Oh, no s'ho esperaven, veure aquell nin tan tímid que fes tot això. Sí. Flipaven. Oh. No sé què vaig fer. Està gravat, tota manera.
1: Està gravat.
0: Sí. Me'n vaig anar corrent sols, me vaig anar cap a casa meva, vaig ficar a l'habitació a les fosques i vaig dir, no tornaré a sortir pur mai més en el poble perquè l'he cagada.
1: Antes de l'actuació
0: després.
1: També.
0: Després, perquè què me diran i què me faran? Bé, hi havia telèfon fixo i els meus pares me telefonaven, a bon ets, que tothom te vol xerrar, tothom te vol donar l'hora bona, tothom te vol saludar, i què has fet, i no sé què. Bé, vaig ser... No me vull posar medalles, però vaig ser... Tothom xerrava d'això.
1: Hi va haver un canvi dins tu, a partir d'aquell dia?
0: I després em van fer entrevistes i em van dir, i no has pensat en dedicar-te amb això? I no sé què... I això no ho sabia. va ser una cosa, saps?
1: Quina edat tenies en aquell moment?
0: No, això no, no ho sé, això ja deu fer fa 24, 25
1: I
0: anys.
1: tant, tampoc eres un nen petit, eh, no?
0: No, ja tenia pèl,
1: No.
0: però...
1: Sí. Clar, és que les coses van i venen.
0: També hem de tenir en compte, que això també passa amb molta gent que actua amb això, jo suposo que aquesta, entre cometes, sensibilitat per les coses, és per lo bo, però també per lo dolent, perquè també mos fa sofrir. I també, per exemple, jo tinc ansietat i tinc els meus, clar, els meus moments dolents,
1: Que
0: també.
1: te fa por?
0: No, no es posa un mateix. O sigui, s'angoixa, s'ansietat...
1: Això, neixes amb una...
0: tu que ho tens, vull
1: Exacte,
0: dir,
1: sí.
0: coses inofensives, ara mateix te pot pegar un atac de pànic, bé, això és un altre tema, però és vera, perquè ja ho tenc controlat. I però, curiosament, quan t'actues, això no ho tens. És curiós.
1: Es com en Thor quan tens martell.
0: Sí, les persones que tartamudegen, quan canten, no tartamudegen.
1: És vera.
0: Les persones molt tímides, quan actuen, no ho són.
1: És
0: Encara que
1: curiós.
0: siguin strippers, és igual.
1: És
0: En
1: curiós.
0: Michael Jackson, un gran tímid. Na Paulina Rubio, una gran tímida. O sigui, són persones tímides, però mos
1: Sí,
0: posam
1: sí,
0: una
1: sí, sí, sí.
0: màscara, o persones molt deprimides que se disfressen per fer una altra... Jo tinc una anècdota... Si xar molt, m'ho dius, eh?
1: No, no,
0: Ah.
1: has de xerrar 15 minuts més, per almenys.
0: Ah, val. Tinc una anècdota relacionant amb això. No sé si vos en recordeu d'en Joan Montse.
1: Sí,
0: Eh? Bé, tothom se'n
1: sí.
0: recorda, tothom el coneix. Presentava un programa, i me'n recordo que era una nit de Nadal especial, un programa especial de Nadal. I jo vaig anar en aquest programa fent de Sibil·la. I vaig cantar la Sibil·la, i no sé què, fent del personatge de la Sibil·la,
1: Sí.
0: disfressat amb una perruca, mira tots els dois que vaig fer davant tothom i tal. Després en Joan Montse va dir, volia saludar, donar les gràcies a l'actor, a Joan, en Xavi Canyelles. Va venir, així com és ell, aplaudiment! I me va llevar la perruca, per donar aplaudiment a en Xavi Canyelles. Bé, en aquell moment me vaig morir de vergonya, me va pegar ansietat, se me va secar la boca,
1: Vas quedar nu.
0: perquè era jo. Perquè
1: Vas
0: era
1: quedar
0: jo.
1: nu.
0: Clar, clar, perquè era jo, perquè no eres personatge.
1: Clar.
0: Fent de personatge puc fer el que vulguis, però quan són jo no, saps?
1: Puc entendre això que dius. Jo no som tan tímid com tu, tot i que tinc els meus moments, i mos passa molt en aquesta professió. Jo, per exemple, quan estàvem fent feina aquí dins la redacció, dins l'estudi, feim un paper. Quan sortim al carrer,
0: Clar.
1: tenim uns minuts on te fa peresa. És a dir, jo faig moltes enquestes de carrer, i quan te diuen, ara això ho dic perquè deixis de xerrar i puguis beure aigua. I quan, moltes vegades, quan surten al carrer i he d'entrevistar qualcú, perquè feim enquestes, allò me fa més peresa demanar que la persona que te diu no, no vull xerrar, me fa vergonya. I jo a vegades m'ha sortit un, no? I me fa més peresa jo que vostè. I així ja empatitzes i connectes amb aquella persona. Però és real, en el moment que tens el micro, te surt alguna cosa que tenim, no? A de
0: Clar.
1: dins. Quan estàs sense això, i això ho he comprovat un dissabte, que potser no he de... un dissabte hora baixa, no? Que ja no faig feina, i dic, si ara hagués de demanar a aquesta senyora, no? Me posa en aquest paper, en aquesta situació. Si hagués de demanar a aquesta senyora, m'han de matar. Ara no ho podria fer. Però ho treus quan estàs
0: Evident.
1: en aquest moment. Clar, tu te varen despoar del teu personatge.
0: Sí, sí,
1: Vas
0: sí.
1: quedar Xavi
0: Així
1: Canyelles,
0: és.
1: persona tímida.
0: I això també passa quan t'acabes
1: I
0: d'actuar.
1: havies acabat. T'imagina que t'ho fan abans de començar.
0: Sí.
1: Potser no ho hauries pogut actuar.
0: Bé, és diferent. És que són diverses etapes abans d'actuar. Són normalment cinc etapes, una actuació. Te les conto.
1: Vinga.
0: Primer, la peresa. De dir, quina peresa, ara he d'anar, jo què sé, Andratx, o he d'anar...
1: Però és
0: Com
1: vera que passa
0: m'he
1: això.
0: ficat amb aquest bollit?
1: 40 minuts de cotxe, ple
0: O
1: de
0: jo...
1: guiris, la carretera.
0: O he d'anar a unes noces, ara, putes, me importa que se casin, ja està, a mateix se separaran. Jo ara he d'anar allà, quina...
1: Però és vera que
0: Això
1: passa
0: una.
1: això. Sí.
0: Després dues. I jo perquè no duc muntatge, imagina't els mags, els
1: Va.
0: equips, els grups
1: Sí.
0: de música, etc. Després, allà hi ha un poc ja hi
1: Organització.
0: som, l'organització, i sobretot és un poc també la il·lusió, eh? I un poc els nervis, però nervis bons.
1: Però també has quedar bé. Ara de dir hola en aquest, ara
0: Sí,
1: de
0: però això
1: dir...
0: entra dins la part de
1: Sí.
0: peresa.
1: Ah, vale. Ah, d'acord,
0: Que
1: encara és... Perdó,
0: t'esperen,
1: sí.
0: que me
1: T'esperen.
0: fan cas i ja,
1: Sí.
0: I després ja la part d'il·lusió. Sí, tens aquesta il·lusioneta, que es bota en iró, perquè has de sort... De fet,
1: Sí,
0: si no la tens,
1: escuquet, escuquet.
0: has de fer quatre flexions. Perquè has de sortir i no pots sortir fred.
1: Exacte, sí.
0: Has de fer quatre flexions, quatre, no sé, així, un poquet així, quatre volts i tal. Després, la lluita. Sortir allà. Buah! La lluita, bé, un teatre és molt més fàcil, però a una plaça d'un poble, entre els nins que tiren petardos, la gent que no escolta, aquell que beu cafè, salta la cervesa, sí, la gent que seu, els estrangers que no t'entenen, els llums de
1: el moment de connectar, no? De dir, clar, jo hi som, però ells, no, ells també hi han de ser.
0: Has d'aconseguir aquesta atmosfera,
1: sí,
0: que tot formi part d'un tot i que formin part de tu i tu d'ells i t'entenguin, que si sé que sona sa ja ho veien.
1: Aquí torna a venir la peresa o no?
0: No,
1: o ja
0: aquí, aquí és l'actuació. I l'actuació, el temps no existeix. Tu, pintura, dius, ja ha acabat, perquè de vegades dius, avisem quan dugui tres quarts,
1: sí,
0: per posar tal música o per acabar. I t'avisen. Jo dic, fa dos minuts que estic aquí. Diu, no, no, han passat tres quarts. Saps? O pots estar una hora, dues hores i no t'enteres. El temps, sí. I has estat una hora i mitja.
1: I llavors... És molt difícil aquesta capacitat de concentració per una persona que és despistada, però és curiós, no? Que després, en aquest moment, és quan te focalitzes,
0: sí,
1: en
0: clar,
1: allò i ho vomites, en el millor,
0: sí,
1: dels sentits,
0: exacte,
1: en aquest cas,
0: sí, sí, sí,
1: per fer una actuació i te passes temps volant.
0: Sí. I llavors es ve es plof, aquesta adrenalina que has segregat, que estàs molt, molt dalt, amb les pupil·les dilatades. En aquest moment no pot menjar ni res, eh?
1: Que és quan... Com si haguessis acabat de córrer.
0: Sí, que és quan te conviden. Vols una panada? No, no, no,
1: no
0: me passa,
1: moment,
0: i si
1: no
0: passa la vomitaré. O sigui,
1: cert,
0: no, no, no,
1: ara no.
0: I és, que estàs espitós, estàs espitós, sí, estàs, vamos, espitós. I després la millor de totes. Quan l'adrenalina baixa, oh, que relax.
1: Que relax. De feina ben feta,
0: uau,
1: seient contenta perquè ho notes,
0: sí,
1: i ara ja te passa la panada.
0: I ha complit. I després sí, que ja pot dormir, ja pot menjar, ja pot fer el que vulguis.
1: I ja ets en Xavi Canyelles amb aquest punt d'adrenalina,
0: sí, sí, sí, sí,
1: no? Que ja queda com una cosa així subtil,
0: sí,
1: per baix. Sí, ara ja t'has
0: igual tot i estàs superbé.
1: Ja.
0: O sigui, i això són les etapes. De tota manera, això que has dit, de que ho vomites tot això, a mig de l'escenari, és vera, però en el cas, per exemple, jo, sí, hi ha, els actors, per exemple, són molt més tècnics. Jo sempre dic que som, diguem, actor perquè actou, però no som actor. Un actor que has de donar el guió de
1: dalt
0: a baix.
1: Vol dir que tu ets més desorganitzat, en aquest sentit?
0: Sí, bé, una altra cosa. Per exemple, hi ha un... Bé, i Betre no sé si encara s'emet. Fa un parell d'anys varen fer un programa que se diu Nit de Còmics.
1: Mm.
0: Bé, i varen anar humoristes, còmics, i actors, actrius,
1: sí,
0: actors. Clar, no
1: recorda
0: actors...
1: Recorda aquest programa, no va durar tampoc, però me'n recordo.
0: Sí, i de vegades ho donen,
1: sí,
0: no sé,
1: sí,
0: ho emeten. I doncs resulta que els que som, així com nosaltres, els humoristes, improvisant molt, perquè la reacció del públic et sé que te fa contar un altre acudit, et sé que te fa xerrar d'una altra
1: frenar,
0: cosa...
1: O frenar, si vols, que no està funcionant per fer,
0: sí,
1: un giro,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, o frenar, bé, tot és una tècnica que existeix, però que també l'aprens sense pràctica. Canvis d'actors, purs i durs, me'n record que les varen posar en guions. Mm. En canvi, em dones un guió i amb el bot faig el que vull, saps? El que tenim són com a,
1: sí,
0: flotadors, que he dit jo,
1: sí,
0: com a boies, quan vas per la mà i té unes boies, anar d'una a l'altra, tens com una guia.
1: Sí.
0: Evidentment, com millor guionitzat estigui, millor, clar, evidentment, el seu és que estigui guionitzat, però és que a vegades és impossible. Però vull dir, això és la diferència que tenim entre actors purament durs i els que actuam.
1: D'aquí 5 minutets, més o manco,
0: sí,
1: te faré... M'agradaria escoltar-te diferents veus i tu...
0: Ah, sí, tu demana, jo em vaig xerrant.
1: Per fer el que vulguis. De fet... No s'ha d'emprenyar perquè jo també l'estim molt i l'admir molt, però ja t'ho diràs, ai, que m'estàs ficant dins un vació. No, no m'ha d'opereta, que s'havia d'anar i al final l'ha quedat. Jo m'ha d'opereta, a vegades quan t'escolta tu, dic, és ell, és ell. I el millor,
0: bé,
1: i el millor ell considera que no ho fas bé, però crec que és natural tenir, mm-hmm, aquesta sensació, no ho sé, ara m'ho estic,
0: sí,
1: inventant, però és vera, que, com si jo ara te demanàs, imita'm jo.
0: Clar.
1: Jo, en el meu cap, tinc cada impensable que qualcú me pugui imitar. I a lo millor ara tu molles aquí 15 segons i me
0: dius... Tu també tens una veu molt neutral.
1: Neutral vol dir... És més difícil perquè no...
0: Sí, és més... Això és, com... és que una imitació és una caricatura.
1: Series capaç d'intentar-ho? És molt complicat el que t'estic demanant ara.
0: Series capaç de... No ho sé, ho tindria que estudiar un poc.
1: Seria esto,
0: però,
1: sí.
0: Però tenim un to per escut. Sí,
1: sí. Sí. Sí, no? És com a...
0: Sí, com a més masculina,
1: sí,
0: neutra, i amb un poquet de música. Tampoc ets de cap Si fossis argentí o menorquí, això ja ho trauríem millor.
1: Crec que són més bo d'imitar en el dia a dia, quan, perquè la ràdio no ens donen compte i posam un altre
0: Sí,
1: to, no?
0: exacte.
1: Més un to de ràdio. O quan
0: Sí.
1: estàs escanyat també,
0: Sí.
1: que va molt bé. Una persona que se dedica a la ràdio una mica escanyadet, fins i
0: Sí.
1: tot treu com
0: Sí, és més clar.
1: més greu, no?
0: Sí, sí,
1: Més
0: sí.
1: sexy, si vols, a vegades. Però jo la tinc més aguda, la veu. Més de nas.
0: Ah, més
1: Normal,
0: nasal.
1: més nasal.
0: Sí.
1: Més nasal, perquè som al·lèrgics, és un desastre. Idò, imitar-nos no és gens fàcil. I quan t'escolt fer amb la pareta,
0: Qualque vegada, sí.
1: m'apareix que és brutal, m'apareix que és brutal.
0: Sí, són
1: Podries
0: personatges.
1: fer 5 cèntims de Madó Pareta. Així, així, així, ell, si ho veu i s'enfada, doncs tindrem un d'això. I, sí,
0: No, no
1: i el
0: tinc.
1: millor li agradarà i dirà, no, ha millorat. Jo què sé, no sé,
0: He
1: m'agrada,
0: de
1: escolta'm.
0: tenir en compte una cosa. El meu nebot és un gran actor i no s'ha de confondre el seu personatge, eh?
1: Aquest,
0: Així.
1: aquest
0: Sí,
1: és
0: això són
1: molt, és
0: coses que
1: molt.
0: sempre... També jo tinc un to de bo molt parecut en Xisco Nadal,
1: Sí?
0: d'aquí.
1: Ai.
0: L'has sentit mai, al límit?
1: L'he sentit, però encara ara no el tinc en escapat.
0: Sí, i
1: Vinga.
0: clar, i sempre pots fer aquestes referències, per exemple, dir... Ai, per favor, en aquell moment que arribes a Ivetres Ràdio i te trobes tots els teus professionals que realment estan fent un guió i tu dius, per favor, jo hauré de viure aquí perquè és que tot el dia estic al dematí i a les hores baixes. O sigui, és una
1: Me
0: cosa...
1: sap greu, però és clavat.
0: Després hi ha persones més complicades però que per ventura, si són d'un país o això, s'atreuen, saps? Perquè
1: Sí.
0: després hi ha els accents. I...
1: Jo què sé, un colombià, per exemple.
0: Clar, però de bon, perquè clar, de colombians jo quan t'imit colombians, bé, ara
1: Sí.
0: parlarem d'accents així, d'idiomes i tant,
1: Me mates perquè jo te puc dir
0: d'ètnies.
1: ara...
0: Bé, és igual, no és el mateix un colombià de Colòmbia,
1: Digue, Medellín, jo què
0: un
1: sé.
0: Medellín, normalment, encara m'he embullat. Allà, el colombià de les
1: Sí.
0: pel·lícules, que sempre és dolent, que
1: Sí.
0: sempre diu, o plata o plomo, viene usted a Tecuada ya nomás y beme toda la plata, y ahora sí ya, justo allá, pues... I després hi ha la típica loteta
1: Sí.
0: colombiana de Medellín
1: Sí.
0: que cuida les nostres persones majors. Que aquesta diu, mira usted pues que yo vine justo acá, ay qué pecado.
1: Entrevistada moltes d'aquestes.
0: Claro, mira usted pues que nosotros tenemos el coso que es cualquier objeto, objeto es un coso, vea. Bendiciones.
1: Bendicions, molt important,
0: Sí,
1: això de bendicions.
0: sí.
1: I jo què sé, diferència amb un cubà, per exemple?
0: Usted ya sabe que nosotros en Cuba, donde nosotros somos bien felices, pues, vamos a comer el arroz con los frijoles. Y esto es lo que tiene usted. Es una cosa de esta Cuba.
1: Te vaig veure, vam coincidir tu i jo a una
0: Dígame
1: boda.
0: més, dígame més.
1: Vinga, jo què sé, en Manresa, per favor.
0: Andreu Manresa, que vaig ser director general de IB3 Ràdio Televisió, que ara estic fent periodisme, escriptures, els llibres de Barcelona, etc. Enhorabona per la vostra feina.
1: Jo sé que m'han dit que té molt bon sentit de l'humor, però és com en més
0: Sí.
1: sèrio, en Codony, és el nostre
0: Ui,
1: director,
0: ui,
1: aquesta, aquí ara, t'atreviries a imitar-lo?
0: Bé, jo només l'he sentit a què se diu això, quan fan les sessions de control,
1: Sí.
0: no? I clar, i té frases molt bones, perquè, per exemple, diu jo faig el que puc, jo faig el que puc. Si no hi ha un pressupost, no hi ha pressupost. Vostè va fer política? La facin, però no la facin aquí. Jo cap d'arribar, eh?
1: Hi
0: Saps?
1: ha algú que t'hagi dit que no l'imitis, que mos fiquem en un vaciot, o ja l'han
0: No.
1: feta?
0: Bé, per ventura, quan feien Can Boom, te'n
1: Sí?
0: records, mos varen dir que no fessin demonar. Però bé, perquè hi havia
1: Ara ja el pot
0: molta...
1: fer, no?
0: Però tampoc és molt
1: No?
0: imitable. És com un mallorquí mesclat en català perquè va viure molt de temps a Catalunya i tot
1: Sí?
0: això. I... No sé, sí.
1: És més fàcil imitar un cantant, un artista, que un polític?
0: No, depèn. Depèn del cantant i depèn del polític.
1: Tothom s'ho agafa bé, trobes?
0: Sí.
1: Sí?
0: De fet, quan fèiem aquí també Gabinet de Crisi,
1: Sí?
0: te'n records del
1: Sí?
0: programa...
1: Sí, que era que hi havia moltes
0: Dic això
1: imitacions,
0: perquè
1: sí.
0: és tot tan ràpid que tu
1: Sí?
0: pots estar 20 anys aquí i després ningú se'n recorda de tu, eh? I doncs resulta que
1: Aquesta frase que has dit és molt bona.
0: els polítics s'enfadaven si no els convidaven.
1: Ja.
0: Perquè, clar, per què aquest sí i l'altre no? Per què aquest sí i l'altre no? Nosaltres no. Nosaltres també volem, nosaltres també. Clar, jo crec que això és una cosa guapa, és una cosa digna de
1: Tothom és
0: fer.
1: imitable, no?
0: Sí, tothom és imitable. A més, no és el mateix televisió que ràdio, per exemple, la ràdio sí que ha de ser la veu més clavada, en canvi, la tele, maquillatge i això, encara que no t'hi paresquis, se sap que és aquesta, saps? Després hi ha persones que les imita tothom, després hi ha persones que també imiten imitacions d'altres. L'original sempre és anar des del punt de partida, des de la persona, escoltar-la, estudiar-la, saber com és.
1: T'avui aquí pots inventar sa bou. Ara te vull fer un petit exercici. Normalment feim un petit test de preguntes ràpides, de pregunta-resposta,
0: Ah,
1: però en
0: sí.
1: aquest cas m'agradaria, en situacions que ens poden passar aquí a Capital, a Palma, per exemple, però bueno, podem obrir cap a les Illes Balears, evidentment. Però, per exemple, com faries sa bou d'un taxista emprenyat a Palma?
0: Mira, estem aquí sempre, sempre igual, hombre, ja. El que passa, un per carril bici, per aquí de fora, te passa aquest i te posa... mira, posa'n l'emissora. La gent d'això en cobrant. A 34 anys de rindar.
1: Estàs
0: La
1: salvat.
0: llevaré perquè això amb els anys 90, però vamos. Què? On anem?
1: Un turista que cerca la Seu, la catedral, per exemple.
0: Oh, yes, sir, my God. We don't have a spider with the cathedral, please. Oh, yeah? So you can turn the stair and turn it to the light. Yeah. Oh, yeah. This is very beautiful today, oh, sir. Yes.
1: Un mallorquí que cerca aparcament per Palma i tot està ple de turistes.
0: Oh, t'ho dic jo, mos arribaran a fotre nosaltres de fora, saps què n'hi ha? Misha, Misha, Misha, Misha, Misha. Ah, vengo, ves, aquí, Mallorca, aquí no, no parque temático, au. Oh, no, m'ha fotut en doble fila, au.
1: Xavi, jo
0: Em puc fer
1: escoltar-te.
0: més, em puc fer més,
1: Hi ha algú que t'agrada imitar? Que diguis...
0: Molts, és que això me pega per temporades,
1: Sí?
0: sí.
1: Una persona que t'agrada imitar, que diguis... Aquest no me'l demanen mai i m'encanta.
0: No ho sé, ara
1: Ara
0: mateix.
1: que... Ah, per cert, ara que he fet... Aquesta l'ha de fer per mon pare.
0: Sí.
1: Com és que fa? És borino ros,
0: Ah,
1: aquell vol?
0: depèn, fa... I els animals, també, els que vulguis.
1: Anem una serp?
0: Per això et sé de cascabell.
1: Aquesta... Ah, sí, que fa un... Va ser dir, fer un elefant. També podria fer un elefant. No, ja és a veure que fa els renous. Un cavall? Ara
0: És que
1: pareixia
0: ara
1: jo...
0: avui en diumenge tinc la son un poc
1: Ara pareixia jo
0: trencat.
1: Son Pardo.
0: Som
1: Dissabte, hi
0: pardo.
1: vaig anar, hi vaig anar. Exacte, els cavalls anaven fuits allà. Xavi, conta'm una mica els teus projectes. Mos
0: Els meus
1: queden 3-4
0: projectes.
1: minuts. M'agradaria que m'explicassis una mica on te poden trobar, què farà,
0: Sí.
1: què t'hem pensat fer aquest estiu.
0: Jo ara tinc actuacionetes, però més així com no tant de pobles, però això ve a darrer moment, perquè te criden, com ho tens per divendres anat al banc? també, coses privades, tipus noces i aquestes coses. I llavors, bé, tinc un projecte, un llibre de malucs de
1: Sí.
0: Balears, uro, això sortirà, això
1: Uro, sí.
0: m'encanta, ja està tot fet,
1: Uro,
0: està
1: sí.
0: maquetant, animals, això és gros, eh?
1: Animal.
0: Sabeu que del llibre no se pot viure, però m'encanta, es te dona vida. Després estic fent també unes il·lustracions pel meu poble, per Banyabufar, que
1: Molt
0: sortiran
1: bé.
0: allà, i ara m'ho d'una feinada aquests dies. Tu m'has demanat
1: Molt
0: el que
1: bé.
0: faig ara.
1: Sí.
0: Després saps que és dilluns, ja heu de dir que hi ve tres. Els dematins venc aquí, amb en
1: Sí.
0: Noguera, a la una, des 12:45 i això, i faig la nostra secció. I després, a les hores baixes, faim la secció de Gero, de Gero Mut,
1: Que la van tenir també
0: dels
1: aquí, aquí
0: bitxets.
1: li van fer una
0: Sí.
1: entrevista, així com a
0: I
1: tu avui.
0: bueno, i després projectes, coses que surten, també amb Vimedea, identificació de pol·linitzadors recol·lectats. Llavors tenc també un tema de vinyes, que si voleu entrevistar, és molt...
1: De vinya, està ficat en...
0: Sí, perquè resulta que volen saber la biodiversitat que hi ha a les vinyes.
1: Ah,
0: És una cosa... Jo vaig
1: molt
0: fer en el
1: bé.
0: seu moment de les oliveres, dels olivars, veurem què hi ha, perquè és un ecosistema que, vulguis o no, és artificial, està creat per l'home, però que s'ha demostrat que hi ha moltes espècies, no? Vegetals, animals, fongs, líquens, etc. I s'ha de... una biodiversitat, de veure què hi ha. I poca cosa més, i anar fent. M'estima no pensar massa. Cada dia és un dia distint.
1: I quan tens temps lliure a l'estiu, ara, perquè clar, hem començat
0: Clar,
1: parlant de
0: l'estiu no ha
1: banyar...
0: començat encara, falta molt.
1: Queda un mes.
0: Bé, però per un mallorquí fins a agost...
1: Ah, no, això sí, tu te fiques dins aigua en mes d'agost, igual que jo, o sigui, ni setembre ni juny, fins...
0: Exacte.
1: Jo hauria d'agost, aquests dos
0: Sí,
1: mesos, no?
0: com diuen avui en dia els joves, literal. En
1: Literal.
0: plan, bro, no me renta. Red flag. El microx.
1: Te fa ràbia o t'alimenta possibilitat
0: Me
1: d'imitació,
0: fa
1: els joves
0: ràbia, me fa
1: d'avui en
0: ràbia,
1: dia?
0: però m'alimenta
1: Sí.
0: imitar un jove, si a més els joves duen tots els cabells cap endavant, així
1: Sí.
0: com aquella raça de canaris, que hi ha que té un
1: Sí,
0: puput a davant.
1: i se'l col·loquen així, no? Se toquen
0: Sí,
1: una
0: sí,
1: mica perquè
0: sí.
1: quedi com una cosa permanent aquí
0: I és al
1: darrere.
0: revés de la meva edat, que
1: Bé,
0: la
1: també és
0: meva
1: que jo
0: edat...
1: no ho poden fer, però bé.
0: No, tu tens cabells, però jo no.
1: Bé, bé, si me mires de
0: I...
1: dalt, pareix un pumuki.
0: Sí, exacte.
1: Sí.
0: Pumuki, que no saben què és.
1: No,
0: Pumuki,
1: tens
0: gran
1: cara de
0: sèrie que
1: pumuki.
0: mos
1: Ara, jo dic
0: va...
1: pumuki perquè precisament
0: Pumuki.
1: tenia molt de cabell
0: Molt
1: per
0: de cabell
1: amunt.
0: i pel roig.
1: I roig, sí.
0: Sí. I vamos, sí, totes aquestes coses, moltes més.
1: Però què fas a l'estiu? Vas a la platja o no? O
0: Bé,
1: te
0: ara
1: fas en fora de tot
0: ja ha
1: això?
0: canviat molt. No, a mi no m'agrada la platja, m'agrada molt la mar.
1: La mà.
0: M'agrada nadar, bossejar un poquet, a vegades anar
1: Fes
0: per...
1: granot.
0: Fes
1: Sí.
0: granot, anar a pescar, però res, a nivell de canya i suret per relaxar-me. M'agrada la platja molt per anar en hivern, per exemple, quan la mà deixa copinyes i restes d'arribada. Això m'encanta. Ara, anar a platja turística per posar-te com una gamba en el
1: No.
0: sol...
1: Si vas a les 8, a la mida, no?
0: Oh,
1: Una
0: que
1: estoneta.
0: va! Més brillantada i tothom allà que apareixen porquets. Que va! Tots els
1: Oh,
0: meus
1: horror.
0: respectes, però...
1: No, no, però és
0: Vull dir, la
1: horrorós.
0: gent nua és fea. Vull dir...
1: Sí.
0: No sé si m'explico.
1: I més nua més, encara.
0: Pareixen
1: Saps?
0: com
1: És vera,
0: dos roses
1: sí. Sí, la gent nua és fea.
0: i brillen i no sé. És més guapo una manada de foques que sí, que ningú s'ofengui, que ningú s'ofengui.
1: Idò,
0: Només...
1: Xavi, sé
0: Sí.
1: que tu t'agrada Scorpions,
0: Sí, Scorpions. Oh, boníssims.
1: hem escoltat de fons, tot
0: Scorpions.
1: estens en
0: Sí, sí, sí,
1: bucle,
0: sí, sí.
1: aquesta melodia, tot estens,
0: Exacte.
1: i no sé si hi ha qualque cançó de Scorpions que la puguem cercar i
0: Que n'hi ha
1: així
0: moltes. Still
1: la
0: Loving
1: podem...
0: You és un clàssic.
1: Sí.
0: És que n'hi ha vàries, però Scorpions són molt bons.
1: Idò, podrien sortir en qualque cançó, sé que el
0: Sí.
1: tècnic vulgui, i per acabar, escoltant la musiqueta, i te volia agrair que hagis estat amb nosaltres,
0: Oh, gràcies a
1: aquí a
0: tu.
1: la Gran Vida, en aquest
0: Ah.
1: entre tu i jo personal, que hagis vengut a
0: Sí.
1: posta, i que moltes
0: Mira que m'heu
1: gràcies.
0: fet venir en diumenge, eh?
1: Sí,
0: I jo, mira,
1: però...
0: avui perquè hi ha un embòs impressionant a la carretera de Banyabufar, però si no t'hagués dit que no.
1: Sí, per arribar. I ara on dines? On bon
0: Uf, m'he
1: diumenge?
0: quedat a Palma,
1: Sí,
0: per
1: ja
0: culpa
1: quedes per
0: vostra
1: aquí.
0: m'he tingut que
1: Ja.
0: quedar a Palma. Però és igual,
1: Bueno,
0: sempre tenc coses que fer, eh?
1: ara
0: Sempre
1: mos
0: tenc
1: anem a prendre
0: coses que
1: alguna cosa i ho
0: fer
1: arreglam.
0: i ho arreglam.
1: Molt bé, i moltes gràcies, Xavi.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I a vosaltres, els oients, esperant que hagueu gaudit, disfrutat d'aquesta entrevista. Nosaltres ja sabeu que tornarem dissabte que ve a les 9 del matí, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 9 a 12. Encara no sabem a qui entrevistarem, però serà una entrevista d'aquestes personals, com us agrada fer-les. Que tingueu un bon diumenge, disfruteu del dia i de la setmana. Fins la setmana que ve.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Tenerife.
2: Salutacions, bon dia, benvinguts a Esports 3 en joc amb els partits d'anada corresponents a la final per l'ascens a Primera Federació. Des de les 12 està previst que es jugui a l'estadi El Rubial, amb cabuda per uns 4.000 espectadors, l'Àguila Poblense. Els murcians, que van eliminar en semifinals a l'Ultimo Aragonès, reben la visita d'un poblense que va a per totes després de superar la passada ronda tot un clàssic del futbol espanyol, com és el Numancia, guanyant els dos partits i deixant una imatge de solvència o defensiva d'estructura de joc seriosa i sense concessions al seu rival. Per això, anant ara amb el Poblense, això sí, recordem que a les 7, en la segona part d'Espostes en Joc, viatjarem cap a l'estadi de la Victòria, on l'equip local del Real Jaén tractarà de posar en dificultats a un poderós Atleti Balears que té posat a la directa en aquesta ronda final per l'ascens a Primera Federació. Per això, arrencam ara mateix al Rubial, amb l'Àguila Poblense, i mos ho conta, doncs, Gavi Fortesa a la part de narració i amb el suport tècnic, en aquest cas, en els comentaris de Tomàs Gibert. Endavant tots dos, molt bon dia.
3: Bon dia, Toni Tenerife, oients d'Esports 3 en joc. Està a punt de començar el Rubial, aquest partidàs entre l'Àguilas i el Poblense. L'Àguilas amb els seus colors blanc i blaus, el Poblense avui vestit tot de groc. Molt ràpidament, abans de que comencin amb les alineacions per part de l'equip murcià, de l'equip que entrena Adrián Hernández, jugarà Salcedo a la porteria, Johan Terranova, Adri Pérez, Antonio Sánchez i Héctor Martínez a la línia defensiva, doble pivot al mig del camp, Yasser i Mario Abenza, banda dreta Javi Pedrosa per l'esquerra, Pipo, i en punta d'atac el mallorquí Javi Castedo i Boris Quasi. Per part del Poblense, Òscar Troya només fa un canvi respecte del darrer partit contra el Numancia, deixa la bancada Penyafort, dona entrada a Hitor Pons. L'equip inicial està format per Vicenç Sabater a la porteria, línia de 3 darrere, Marc García, Martí Palleres i Pep Palleres, mig camp per Jacinto com a pivot amb l'ajuda de Fullana i Miquel Soler, banda dreta Marco Alarcón, per l'esquerra Hitor Pons i en punta d'atac Nofre i Proens. Aquesta és la formació d'un Poblense que vol donar un altre cop cap a la Primera Federació, d'un partit que arbitrarà el col·legiat Ignacio Bordons.
2: Tomàs Gibert, bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Doncs optimista, realista, on ens posem avui?
4: Bueno, jo crec que optimista, després de veure l'eliminatori que ha passat el Poblense enfront del Numancia, allà on pareixia que per nom el favorit era el Numancia, crec que el Poblense va fer un dos molt bon partit, va passar, i ara jo crec que serà un partit molt igualat, amb un Àguiles, a més han acabat tercers a cada grup seu, en números molt parescuts, de 8 victòries per l'Àguiles, 16 pel Poblense, 7 empat per l'Àguiles, 11 pel Poblense, gols a favor n'ha fet 45 a l'Àguiles i 41 al Poblense, i bueno, molt diferència de 2 punts, per tant jo crec que partim molt igualat allà on se decidirà segur a Sa Pobla en partida de tornada.
3: I una circumstància molt, molt curiosa en el món del futbol, ho comentàvem a micro tancat, Tomàs, en aquest partit té el cor dividit el nostre Xixi Soler, perquè, clar, té el seu nebot en el Poblense, Miquel Soler, i el seu genre, Javi Castedo, a l'Àguiles.
2: Curiós.
3: Quines coses, no?
4: Molt curiós.
3: Quines coses té el futbol, mare de Déu.
2: Un partit que retarda el seu inici per problemes amb una de les xarxes.
4: Sí, una de les xarxes.
3: T'anava a dir que no sabia per què, són les 12 i 4 minuts i els jugadors estan pelotejant a mig del camp.
2: Espera que el col·legiat de l'encontre...
3: No, i no han tingut temps de veure la xarxa...
4: Abans de... Sí, sí. Mira que arriben 2 hores abans.
3: Fa 2 hores que són allà.
2: Ai, que mal pensats que sou.
3: No diré res, que després me diuen. No diré res.
2: Vinga, que ja comença.
3: Vinga, ànim, Ignacio Bordons. El col·legiat del partit que xiularà. Comença el partit. El Rubial ha posat la pilota en joc al conjunt murcià de l'Àguiles. La primera intenció és pilotada llarga, cercant frontal de l'àrea. Ha rebutjat la defensa del Poblense, que ja aguanta la pilota molt bé, obrint Proens cap a la banda dreta. L'ha perduda finalment el conjunt pobler. Torna a jugar l'Àguiles, combinant al mig del camp, obrint el camp cap a la banda dreta. Alerta amb la incorporació de Johan Terranova. Johan Terranova la deixa Més oberta cap a Javi Pedrosa. Terranova una altra vegada. Johan Terranova, línia de fons, fa la centrada. Massa tancada. La pilota que es perd per damunt de la porteria de Vicenç Sabater. Primera aproximació del conjunt de l'Àguiles. Hi ha un munt de gent, Tomàs,
0: sí,
3: al camp.
0: Sí, 4.000
2: en teoria. Quin jo crec que n'hi ha més.
4: Normal. I a més, a diferència de partir contra el Numancia, si m'ho anem a escàndol Numancia, més gelat, més fred, aquí, sí, evidentment, un camp més petit.
2: Més calent.
4: Molt més, sí. Jo m'estimo jugar amb aquest tipus de camps.
3: Mira, que... ahir vàrem fer el partit, tu i jo, de l'Eivissa al camp de l'Europa, aquest, sí, camp de Can Dragó, que té una pista d'atletisme, res semblant, eh?
4: No, absolut.
3: Juga la pilota a l'Àguiles, que sembla que ha agafat una mica el mànec del partit. Ho intentava ara Boris Quasi. S'ha anat un company per terra.
4: És que canvia tot, perquè la pressió del públic està molt, molt proper.
3: No té res a veure.
4: El jugador nota.
2: I tots de blanc i blau, si te fixes les camisetes.
3: Dona ambient, això dona color, ambient. Això és futbol. Pilota a banda, que jugarà l'Àguiles. Primer minut i mig de partit. L'empat a 0. Juga el conjunt murcià per banda esquerra. Alerta, aquesta arribada fins a la línia de fons del conjunt. Era Héctor Martínez, el lateral esquerre. La pilota ha sortit finalment per banda. Tornarà a jugar l'equip blanc i blau. Ullana que pressiona a l'home que ha de treure de banda. Ja Quinto que donarà l'equilibri al mig del camp. Pilota molt llarga de la treta de banda cap a la primer pal. Pilota que arriba a les mans de Vicenç Sabater, que ha tret, anava a dir, molt malament,
4: sí,
3: i crec que està pitjor encara.
4: Molt bona entrada, eh? Estem veient el que comentàvem abans.
3: Bueno,
4: com ha de ser. Com
3: clar
4: ha de ser.
3: Sí.
4: Un històric, també,
3: sí,
4: a l'Àguiles.
3: Sí, té història.
2: Bé, té una història curiosa, de l'any 1913, la fundació d'aquest club.
3: És més antic que el
2: Mallorca. Però l'any 2010 va desaparèixer oficialment,
3: bueno, ja,
2: per temes de deutes, i es va refundar perquè era l'Àguiles Club de Futbol i ara es diu Àguiles Futbol Club.
4: Sí.
2: Vesteixen igual, el mateix escut,
3: sí,
2: el mateix cap, terreny de lloc, però ja no és el mateix. En teoria, segons les dades de la Federació Espanyola de Futbol, aquest club està fundat l'any 2010, quan
3: clar,
2: realment és de l'any 1930.
3: Les refundacions com el Màlaga, com el Múrcia...
4: I tants.
3: I tant d'altres, com el Logroñés... Quina pena. Bueno... Pilotada llarga ara del Poblense, cercant per banda esquerra, alerta la passada, la frontal, lluitava per aquesta pilota. Anava a dir Penyafort, que avui et suplent. Proens, recupera l'Àguiles, molt bé, Fullana, robant aquesta pilota, Jaquinto que toca en curt per Soler, que la perd al mig del camp, i fa una falta claríssima. Sí, sí.
2: Això és una altra cosa, l'Àguiles, eh?
3: Falta clara...
2: Sí, no és el Numancia.
4: No, aquests... Aquest mosseg, no?
3: Tomàs, Soler diu que no, però no, falta, sí, ben clara.
4: Falta molt clara. Aquesta, en el minut 70...
3: I no sé què dir-te, clar, no sé què dir-te, si podria haver estat targeta...
2: Soler fa el que ha de fer. Això és una eliminatòria.
3: Sí, però tu fes això dues vegades i veuràs on,
4: sí,
3: acabes. Juga el porter de l'Àguiles, Salcedo. Pilotada llarga cap a la costat esquerra, ha rebutjat la defensa del Poblense, perllongació llarguíssima a banda dreta, cor per aquesta pilota, però ens no pot arribar, la deixa sortir Salcedo, traurà el conjunt de l'Àguiles de porteria.
4: Un equip que treu el mateix 11 que la setmana passada.
3: Repeteix, això és poc habitual, això.
4: Bueno... va passar a l'eliminatori.
3: No, sí, però
4: no
3: saps
4: per
3: què passa?
4: Que
3: no, ja
4: canvis.
3: No ho dic només per lesions, per sancions, sinó per disposició tàctica, a vegades depèn del rival, que fa, si jugues en casa o fora. No, aquí han repetit tot.
4: Sí, han repetit. Bueno, el Poblense també ha fet un canvi. Eh?
3: Un canvi. Ha entrat Aitor Pons, en substitució de Penyafort, que ha quedat a la banqueta. Recupera en defensa l'equip de l'Àguiles, persegueix Proença aquesta sortida del central... que combina molt bé, a línia de tres, alerta l'arribada... Ai, mira, s'ha equivocat.
4: Sí.
3: Gràcies, Javi Pedrosa, que ha entregat la pilota directament al Poblense, pilotada llarga, una altra vegada.
4: Ha imprecisions, això.
3: Sí. No sé si són nervis... Sí. Ostres, el porter de l'Àguila...
4: Sí, el del Barça.
3: Sembla Chesney.
4: En Chesney, que és clavat.
3: No. Té la mateixa cara, tu.
4: És
2: un veterà, José Salcedo, que crec que ve de l'Extremadura, d'un dels tants Extremadures refundats, per cert.
3: És que només li falta Espuro per ser de Chesney.
4: Sí.
3: Pilota dividida al mig del camp, Torrenova que lluita per ella, se la queda finalment al migcampista del conjunt de l'Àguiles, que ha estat fruit de falta, s'han anat en terra.
4: Bueno, el València que ha de fer és per a l'alçada d'ells, en quant a competir, en quant a lluita, perquè no té res a veure aquest partit en el que van a veure a Numància.
3: Tu has d'igualar la feina. Després, si són millors...
4: Si fes la qualitat, ja te caurà d'un costat o de l'altre.
3: Exacte.
4: Però el nivell d'exigència i el nivell de compromís l'has d'igualar.
3: Yasser posa la pilota en joc. Molt obert a l'esquerra. Han evitat la pèrdua de pilota per banda. Ara la recuperen perquè directament ha refusat Palleres i serà pilota per al conjunt del Àguiles.
4: I s'ha de resultar la gran temporada que ha fet el Poblense. Distintament de que pugui pujar o no pugui o no pugi, de veure és que ha fet una temporada...
3: No estava obligat a res.
4: No,
3: era mantenir la categoria perquè acabava de pujar.
4: I va estar estrenant la primera volta pràcticament seguint primer.
3: Líder, era líder. No. Sí, sí. Va arribar a tenir 4 i 5 punts d'avantatge.
4: Exacte. A veure...
3: Alerta, ara quina jugada, parlant d'esquerra, boníssima, acaba en corna. Bona jugada de l'Àguiles, que està arribant al voltant de l'àrea.
4: Sí, està pressionant bé.
3: Sí. Sembla que té bagatge aquest equip. Anem a veure el córner, ja sé... no, sí, ja sé.
2: Gavi, és un equip fet a cop a telonari per pujar. Han quedat primers.
4: No, i a casa ha guanyat 13 des de 8 partits. N'ha empatat 3 i n'ha perdut 3 tan sols.
3: Traurà el córner, ja sé. Banda esquerra de l'atac del conjunt de l'Àguiles. Minut 7 de partit. Aixeca els dos braços. Anem a veure això on va, a la curta. Una altra vegada Yasser, penja la pilota molt alta, rebutja la defensa, hi ha dos jugadors per terra, l'àrbitre no ha significat res, i Torre Nova canvia la pilota directament cap al seu porter Salcedo.
4: És terreny de joc perquè està molt bé, no?
3: Sembla que està en molt bones condicions.
4: Sí. Sí.
3: Torna a jugar per banda esquerra al conjunt de l'Àguiles, està caigent més el joc per aquesta banda, i ara li xiula en falta... Falta
4: no serà fàcil aquest partit pel Poblense, eh?
3: Me sembla, o de moment, sembla que no.
4: No ho serà, sobretot per la pressió del públic, sí. Els jugadors estan pressionant.
2: Has vist com sembla aquesta falta, sí. Com han pressionat.
4: S'han fuat tots. Sí. No, serà un partit, no tindrà res a veure en l'eliminatori enfront de
3: Numància. És un escenari en pressió.
4: Sí.
3: Falta perillosa, el camp és petit. El camp és petit, és una caça de mistos.
2: Crec que fa calor ja, mira com està.
3: Hi ha molt poca distància entre la lateral de l'àrea i la banda.
4: És que tan sols jo crec que hi ha un metro, és que és inclús està perillós.
3: Sí, sí.
4: És que hi ha molt poca distància.
3: Aquí una treta de porteria és una jugada de perill, és una assistència. Anem a veure, Yasser pot ser un dels homes que pengi aquesta pilota. Hi ha dos futbolistes al voltant de la pilota, banda esquerra de l'atac de l'Àguiles. Minut 8 i mig de partit, 0-0. Al camp del Rubial.

0: llarga per Llevalí aquest inici en l'Àguiles.
1: Ara Proença, no, Proença estava en situació de fora de joc i no ha anat a cercar aquesta pilota que Miguel Soler li havia enviat. Torre Nova, torna a jugar, Jacer, sembla que tot el joc passa per aquest futbolista. Uh-huh. Jacer, a línia de tres quarts de camp, ha enllaçat amb el seu company, alerta, banda dreta, la jugada al retall, la centrada al punt de penal, no l'ha trobada, tant de bo que no l'ha trobada Boris Kwasi, però tot d'una recuperava ja l'Àguiles. Ara falta, hi ha falta
0: i targeta.
1: I targeta, sí, sí.
0: Molt clara.
1: Falta i targeta per al dorsal número 8, Mario Abenza, el capità del conjunt de l'Àguiles.
2: Sí, sí, sí, clara, clara, clara.
0: Molt clara. Bueno, l'àrbitre de moment bé, eh? A vegades
1: ha de sobremanejar
0: aquest tipus d'ambients,
1: sí, també,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, aquest tipus d'ambients, sobretot.
2: Demano,
0: per Tomà, grossa.
2: Meu ignorant, els àrbitres també et juguen
0: sí,
2: absent
0: sí,
2: en aquest
0: sí,
2: partit.
0: Sí, sí, sí, també s'ajuguen absent. Sí, sí, hem d'anar alerta, a dir... Sí, sí. Aquí tothom se juga.
2: Ahir... No és un partit de lligui
0: no,
2: que puguis
0: no, no,
2: pastel·letjar
0: no, no, no,
2: ni res.
0: No.
1: Ahir va haver premi per l'àrbitre de l'Eivissa en temps afegit. Van ser, Tomàs, 8 a la
0: 8
1: primera
0: i
1: 11. Part i 11 a la segona.
0: Una barbaritat. Pràcticament 20 minuts.
1: No, no, pràcticament no, perquè a tots sempre donen un mes.
0: I varen fondre els plons en el bar, perquè si no hi va anar 10 vegades, varen ser poc.
1: Sí, sí, sí, va ser escandalós ahir. Bueno, que torna a jugar, ho intenta el Poblense per banda esquerra i torna uns lluita. Aquesta pilota el capità Benza li ha llevat. Alerta, ara l'acció del número 7, Javi Pedrosa, recupera Margas... Ui, l'ha perduda, llàstima. Marc García havia enllaçat bé aquesta pilota, però la recupera el Poblense.
0: Ara.
1: Propi Marc García, fàcil ara cap endarrere per Vicenç Sabater. Pilotada del porter del Poblense cap a l'esquerra. Bon control. Una mica regalada aquesta pilota. Lluita per ella, amb falta. Li han assenyalat falta. El jugador del Poblense, Naitor Pons. Sí, sí, és falta.
0: Sí.
1: Sí, sí. Li ha fotut una galtada per darrere. Falta contra el Poblense, molt lluny. Estem parlant del voltant de l'àrea de l'equip de l'Àguiles.
0: Està comptant bé el Poblense.
1: De moment sí.
0: Aquesta pressió, és veure que té més la pilota, ha tombat un poc el descamp, l'Àguiles com ha de ser, està jugant a dintre seva. Escolta, és clavat.
1: És
0: un germà.
1: Salcedo Chesney. Pilota. Pilotada de Salcedo Chesney, ara li direm així. Pilota a la línia de fons, Vicenç Sabater que s'avança i atrapa sense problemes aquesta bolla.
0: Bona temporada de Vicenç Sabater.
1: Sí. És,
2: molt bona, molt bona.
0: És un porter...
1: De garanties.
0: De garanties.
2: De superior categoria.
0: Sí.
1: Pilotada Sabater.
0: Totalment d'acord.
1: Al costat esquerre, lluitava per aquesta pilota Proens. S'ha perdut finalment per banda. Jugarà el Poblense. Havia enviat fora el conjunt Múrcia. Traurà de banda Nofre. Nofre que jugarà en llarg a l'interior de l'àrea, pentinada cap endarrere, rebutja la defensa, alerta! Ha pogut arribar a rematar el jugador del Poblense, ha quedat la pilota morta a la frontal de l'àrea petita.
0: Mm-hmm. Bona errada el defensor, perquè
1: sí,
0: havia votat
1: sí, sí.
0: I se l'ha menjat.
1: S'ha menjat el vot.
0: Totalment.
1: S'ha menjat el vot.
0: No està d'acord, l'entrenador.
1: Hi ha nervis a la banqueta de l'Àguiles.
0: Adrián Hernández.
1: Sí.
2: Un especialista.
0: Mm-hmm.
2: 2-700 amb el Yeclà. L'han fitxat per això, precisament.
0: Bueno, esperem que no ho aconseguís.
2: Que, que esperi un any.
0: Esperi un any més.
2: Exactament.
1: Que se trenqui la ratxa, no? Pilota a l'interior de l'àrea. Alerta que l'engalta! I aturada! Aturada espectacular. Marco Alarcón, l'home que va tombar el Numancia.
2: Està on fire, els argentins.
1: Quina pilotada agafada i quina aturada de Salcedo Chesney.
2: És curiosa la història amb Marco Alarcón perquè era el Poblense, va començar la temporada cedit al Manacó, el va repescar...
0: Mira com l'engalta.
2: I mira...
0: Aturada és porter, eh?
1: Uf. Sí, però anava molt fort, eh?
0: Molt fort, eh?
2: Sí, però és ara en els play-offs que s'ha despertat.
1: De
2: sí, sí. Col·legiadora.
1: Traurà de banda Palleres, Jacuinto, Palleres, ara la perd però recupera Fullana, Fullana picadeta cap a la banda dreta, és boníssima,
2: bona,
1: no sortirà per línia de fons, farà la centrada, alerta, rebutjat Torre Nova, el xut!
0: Molt bé, ara
1: rebutjat la defensa, el Poblense està cresquent.
0: Sí.
1: Està al voltant de l'àrea, Miquel Soler, pentina la pilota de cap, possible fora de joc, sí.
0: Sí.
1: Venia de posició de fora de joc.
0: Però molt bé, Poblense, eh?
1: Sí, sí.
0: Si més 8-9 minutets, és veure que ha tombat el camp, però ara li ha
1: s'ha
0: donat...
1: S'ha llevat una
0: sí.
1: mica de
0: s'ha llevat
1: la pressió,
0: el domini,
1: sí.
0: I... Tomà,
2: Tomà i demanar a Tomàs, altres si te'n recordes, sí. A la Pol, en el partit de tornada amb el Numancia. Si aquest Poblense era el de la primera volta, el de la segona. I tu deies, això un poble més semblant de la primera.

0: volta.
1: Sí, sí, sí.
0: Que
1: sí,
0: era
1: sí.
0: líder.
1: Sí, era líder.
0: Que ningú li feia un gol.
1: Exacte.
2: És el que estem veient.
1: És el que estem veient. Molt bé, el Poblense ara. A més, ha tingut l'oportunitat més clara, no?
3: Sí, sí, tant de bo. Traurà d'aquesta acció antirreglamentària del Poblense el porter Salcedo Chesney. Pilotada, mira, mira, la pilotada a la frontal de l'àrea. Alerta que hi ha... Per...
1: Uf, gràcies.
2: Tot és igual.
3: S'ha engatat de pilota Javi Castelló.
2: No tot és igual.
1: Atreta de fora,
3: oh, mare de Déu.
2: Fora de l'estadi.
1: Fora de l'estadi. Bueno, però no ho veig clar en aquest partit, eh? És veure que ara el Poblense... El Poblense ara està millor que s'inici. Però la pressió és grossa. Veiem en Òscar Troia també que no atura. Quina temporada... Bueno, 15 anys d'una al Poblense, no?
3: Sí.
1: Ja no és una temporada.
2: No, i quina trajectòria,
1: sí,
2: perdona.
1: Sí, és trajectòria.
2: Vaja.
3: Això és un equip d'autor.
1: Hey.
3: I l'autor es diu Òscar Troia.
1: Així és.
2: Allò ja te va començar.
3: D'aquests entrenadors que no tenen padrins i sembla que han de quedar aquí i, sí. i res més.
2: Uh-huh. Bueno, el de... va sortir de Serenal, igual que en Toni Amor. Mira on ha arribat Toni Amor i on pot arribar Òscar Troia.
3: Traurà de banda... Antoni Amor el tindrem al Mundial.
2: Tots dos jugaven junts a Serenal.
3: El tindrem al Mundial, Antoni Amor.
1: Falta i targeta, no?
3: Sí, falta i targeta. Sí, sí, amonestació. Sí. Per Marc García. Primera targeta del Poblense.
2: L'agafava d'escoll.
1: També d'anar alerta, perquè jo ara l'àrbitre sí que ara el veig...
2: A veure,
1: és que l'agafava
2: d'escoll, que no se pot dir res més.
1: Que està clar.
3: Pilota aturada a favor de l'Àguiles.
1: Però era el que dèiem, ha evitat la primera, que pareixia també targeta, que em dic que seria el minut 70, que és estreta, i ara ja no ho perdona.
3: Aquestes pilotes aturades me fan una por.
1: Sí. Segona jugada, sobretot.
3: Sí, sí, sí. Banda esquerra.
2: Són gent poderosa físicament.
3: L'atac de l'Àguiles. Dues amonestacions. Avenza per part de l'Àguiles. Marc García per part del Poblense. Anem a veure on va aquesta pilota. Anirà oberta, cama esquerra, penjada al punt de penal. Rebutja la defensa. Queda en possessió d'un jugador de l'Àguiles. L'ha perduda finalment. Intenta treure aquesta pilota. Tret de la de damunt. Renova, llarg, no hi ha problema. Estàs tot sol. Està tot sol el jugador del Poblense. Molt bon toc ara per Nofre. Nofre que li torna la pilota. Pilotada llarga de la defensa del Poblense. Aquí corre aquesta acció. Intentava arribar, però ens no ha pogut arribar. El rebuig cau cap als jugadors del conjunt murcià. Yasser, l'home que dirigeix el joc. Torna a penjar cap a la banda dreta. Torrenova que la deixa a peus del seu company. Alerta ara amb el dorsal número 10. La passada i el corna. Torna
1: l'hàbitat
3: Marc García.
1: Molt bé.
3: Aquesta acció, aquesta centrada de Javi Castedo. Marc García, evitat el corna, traurà de banda l'Àguiles. Partit intens a la graderia i a la gespa.
1: Pues, que prengui nota l'afició del Poblense, que sí, l'ha posada, sí. El que passa que el camp del Poblense és complicat omplir-lo. Jo l'he vist ple amb la lligueta d'accents amb el Catarroja, que van ascendir per primera vegada, i va ser un espectacle.
3: Però ara davant de l'Àguiles, molt a prop de la cantonada de corna. Alerta la pilota penjada.
2: Sabater.
3: Mare de Déu. Però... El dorsal de nou.
1: Sí, però que
3: Adri Pérez, que havia pujat a la rematada al central, ha caigut en terra Vicent Sabater. S'han fet mal tots dos.
2: Sí, no. Però mira...
3: Al final era corna.
1: Però ja m'ha parescut que l'havia aturada.
3: Pues sembla que no. Anem a veure ara aquesta acció entre tots dos. La pilota... És que després cau, després de rematar la pilota, Adrià cau damunt Vicent Sabater i el copeig amb un genoll...
2: La pilota li pega a la cara.
1: Sí. Sense voler, eh?
3: Sí.
1: Ha estat accidental.
2: Totalment.
3: És una jugada fortuita.
1: I xiula falta perquè si no hagués estat corna. Perquè ha posat una bona mà, eh? En Sabater.
3: Sí, sí. Adrià, que l'estan mirant la cara, Sabater, turmell esquerra, i mentre aprofita el tècnic Adrián Hernández per parlar amb els seus homes, m'imagino que Òscar Troia està fent el mateix.
1: Sí.
3: S'aixeca Vicent Sabater, que va interessar-se per al jugador de l'Àguiles, que l'estem posant un tap en el nas. Segurament ha estat...
1: Jo crec que ha estat rebuig de la pilota.
3: Sí, probablement sí. Probablement hagi estat això. De moment joc aturat. ja hi ha qualque pique, veiem un jugador de l'Àguiles demanant silenci.
1: Aquests són els partits de veres.
3: Del Poblense. Això t'agrada, Tomàs.
1: Aquests són els partits de veres.
3: Això t'agrada, Tomàs.
1: Això que ara, què pagaries tribuna, ara? Clar, més
3: què
1: propera,
3: què
1: tothom.
3: Què pagaries ara per estar al mig del camp?
1: Ni tant, bueno, ara ja, ja és complicat.
2: Això va encara disfrutaries.
1: Però ja, però sí, aquest tipus de partit els he viscut, i la veritat que són diferents. Són molt diferents.
3: S'aixeca Adrián, tant de bo no tingui res.
2: Tu vas estar a l'equip que va pujar a segona B.
1: A
2: Catarroja, què tal?
1: A Catarroja, doncs una altra locura.
2: Locura,
1: mira, vamos, si vaig estar, vaig marcar amb el Langreo, vàrem eliminar el Langreo, vàrem guanyar 2-0, si no vaig errat, vaig marcar gol de penal, i després amb el Catarroja també, vàrem marcar a casa, i vaig marcar un dels gols també.
2: Jo dic que el partit no va acabar 1-2, que va guanyar el Poblet.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Jo no me'n record pels diaris d'aquell temps, no hi havia ni televisió, ni aplicacions,
1: ni
2: res.
3: Aplicacions.
1: No hi havia res.
2: No hi havia res.
3: Aplicat volia dir que havies estudiat.
2: Exacte. Que no era el meu cas, però ho deixem fer.
3: Pilota dividida al mig del camp, hi ha Quinto que lluita, l'han agafat per la camiseta, ha hagut falta, l'àrbitre no assenyala res. Ara sí l'assenyales. Ai... Riu, Miquel Soler riu, perquè clar...
1: Hi havia una falta abans, molt clar.
3: Han agafat de per tot, en Jacuito, no assenyala res, i després ell ha posat la mà damunt el jugador de l'Àguiles i falta. Bueno, arbitratges també d'aquest futbol.
1: És que no té res que veure un arbitratge quan pites a un camp, per exemple, com el Normància o el Poblense, a un camp amb aquesta pressió que tens afició a un metre.
3: No
1: és el mateix. Has de tenir moltíssima de personalitat.
3: I ara, alerta, que ara ha xiulat mans... I aquesta pilotada del jugador del Poblense s'ha estavellat als genolls del jugador de l'Àguiles, no a les mans. I ha xiulat mans. És que són molt dolents.
1: Havia aixecat el banderó el jutge de línia, però...
3: Ai,
2: una gentada.
1: Sí.
3: Recupera ja ser al mig del camp. Té la pilota una altra vegada l'Àguiles. Retalla. Quin domini del joc. Quina obertura ara cap a la banda dreta. A peus de Pedrosa la pilota. Aguanta en el lateral de l'àrea. Les espitjades del defensor del Poblense. Pilota a la frontal.
2: Molt bé
3: la sortida del Poblense. Pilota per Aitor Pons. Aitor Pons panterra. Falta i targeta.
2: Boníssima.
1: Aquesta.
3: Adrián, targeta groga. L'home que havia tingut el xoc amb en Sabater.
1: Ja va bé, que hi ha targeta, però anem a veure, perquè la vull veure.
2: No, per mi no és targeta.
1: És falta. És que ja el llistó l'està posant alt.
3: Sí.
1: I no m'agrada perquè normalment l'equip que sol rebre...
3: Això complica els partits.
1: Clar.
3: Targeta per Adrián, per aquesta falta damunt Aitor Pons. Jo crec que s'han agafat tots dos.
1: Sí, tots dos. És vera que és falta, perquè l'ha començat a jugar a l'Àguiles, però...
3: Sí, però ja està.
1: Però crec que no, aquesta targeta s'hagués pogut evitar.
3: Molt rigorosa, aquesta targeta pel jugador de l'Àguiles.
1: Saps què passa? Que veient el ritme de targetes i la pressió que hi ha, no sé si acabaran el 22,
3: sí,
1: no?
3: Sí. És ben cert.
2: Esteu a mi, Chesney?
3: Chesney, està donant ordres.
1: L'han cedit.
3: Minut 22. Pilota a l'interior de l'àrea.
1: Falta.
3: Senyala falta del Poblense amb atac. Pilota per al conjunt murcià. Bueno, de moment, partit entretingut.
1: Sí.
3: Mà a mà, no... va començar dominant l'Àguiles, però ha perdut aquest domini perquè se ho ha expulsat el Poblense.
1: I l'oportunitat més clara l'ha tingut el Poblense.
3: Efectivament, el xut de Marco Alarcón, que va aturar Salcedo Chesney al costat esquerre de la seva porteria.
1: Al final se creuran, que és germà d'en Chesney, que...
3: Alerta, pilota a l'interior de l'àrea del Poblense, surt Vicent Sabater, Pedrós per baix, agafa la pilota, estava protegit per Marc García i ja juga per al central.
1: I jo dic una cosa, si el Poblense és capaç de treure un bon resultat aquí, ho tindrà complicat perquè el camp del Poblense és molt, molt, molt gran. No?
3: Sí, es poden perdre.
1: I aquí, en això vaig.
3: Es poden perdre i acusar físicament un camp més gran.
1: Exacte.
2: Correcte.
1: El Poblense està més que acostumat a jugar en el seu, amb unes dimensions molt grosses.
2: Lo que li ha anat bé al Poblense, tant a l'eliminatòria davant del Domàtic com a aquesta, és poder jugar en camp de gespa natural.
1: Sí, clar.
2: Això, vulguis o no, segon quin equip li hagués tocat, gespa artificial,
1: sí,
2: i acostumat.
1: Sí. Però bueno, ja n'hi ha pots, la segona
3: vegada
1: n'hi ha... Per exemple, ahir parlàvem d'Escàndol Europa, que no va poder jugar en el seu camp perquè li varen prohibir, que era de gespa artificial.
2: Això l'any que ve ja tornarà a tenir gespa natural.
3: Juga Torrenova, al lateral dret de l'Àguila, pilota llarga, llarguíssima, no pot arribar al seu company, s'ha avançat molt bé en la cobertura el defensor del...
1: Nofre, molt bé, bon partit.
3: Molt bé, Nofre, sí. Mofre és que és un tot terreny,
1: sí.
3: Tant ataca com defensa, té la línia de banda, se la fa seva.
2: Futbolísticament no s'assembla gens a son pare.
1: No, son pare era un altre tipus de jugador.
2: Col·legiador total, una rata.
1: Sí, una abraçada. Hem portat molt de pits en el Nofre.
2: Fins quan va jugar? Va jugar molt d'anys.
1: Sí.
2: Uf.
3: Toca en defensa de l'Àguilas. Adrián cap a darrere, cap al seu porter Salcedo. Ja Quinto molt desubicat, pressionant la sortida del porter.
1: Hem participat poc, ja Quinto.
3: Sí. La pilota hauria de passar per ell.
1: Exacte.
3: És el mig centre.
1: Per ell i per Fullana.
3: A vegades es despenja un poc amb atac i queda com a mig centre Miquel Soler.
2: Falta tocar un poc més.
1: Sí, tenia un poc més possessió de la pilota.
3: Juga l'Àguilas, Torrenova, lateral dret, a la línia divisòria. Ho ha intentat dues vegades, però Nofre li ha tapat les dues vegades. Ara pilotada llarga, alerta que recula Vicenç Sabater, no veia clar una sortida, i pilota fora del camp. Directament fora l'ha enviat a Pelleres. Que treguin una altra.
2: Ja és la tercera.
3: El capità, Pep
2: ja
3: Pelleres.
1: La veritat és que no ha tingut una... cap ocasió clara.
3: No.
1: L'Àguila s'ha quedat molt clara, ha estat el Poblen sense rematar de Marco Alarcón, però és veure que potser està pressionant més, té potser més la pilota, però no ha arribat en cert perill a la porteria d'en Sabater.
3: Tal vegada la jugada més compromesa, precisament el xoc entre Adrián i Sabater, que ha pogut mig rematar el jugador de l'Europa de l'Àguila, però poca cosa més. Ara lluita ja Quinto per aquesta pilota, tocat per Soler obrint a banda dreta, molt bé, fenomenal. L'acció per banda dreta, anem a veure aquesta pilota, ai, que ha estat a punt de caure, la passada a l'interior de l'àrea, l'ha perduda el jugador del Poblense, recupera l'Àguilas. Ha hagut una mica de precipitació en aquesta jugada per banda dreta. Més calma, no hi ha pressa. Pilotada Marc García ara al cercle central, rebutja Adrián de cap. Un central que està amonestat. Això s'hauria de cercar també,
1: Sí.
3: Tomàs.
1: Sí. Però també la té... També té en...
3: En Marc García.
2: Marc García.
3: Hi ha empates centrals amonestats. Pilota al mig del camp. Miquel Soler li demana a Jacuinto. Soler opta per jugar cap a... Marc García obrint cap a Nofre. Nofre torna la pilota per Jacuinto. Bona acció, Jacuinto per Miquel Soler a la frontal, la passada és boníssima i la rematada dolenta de Jacuinto.
1: Quina jugada. Havia faltat finalitzar.
3: Boníssima, ha faltat només la rematada final.
2: Aquí
3: Jacuinto no és un davanter centre.
1: Que clara.
3: No és un davanter centre, se li ha tancat la persiana.
2: Això és en Aitor i no ho perdona. Aquí no ho perdona.
1: Quina jugada més clara. Quan hi ha un minut d'hidratació, si no vaig errat.
3: Minut 27, pot ser.
1: Crec que sí, no?
2: Per l'entrenador.
1: Sí.
2: Per l'entrenador. Ja va.
1: Sí. Una pena, perquè ha tingut la rematada claríssima en l'Alarcón. I aquesta és més clara, perquè la rematada és...
3: Queda mà a mà amb el porter.
1: Exacte, ha quedat mà a mà amb el porter.
2: Del punt de penal, pràcticament del punt de penal. Sí.
3: Quina llàstima. Aquí es veu que Jacuinto és una altra cosa, no?
1: Sí.
3: No és un davanter.
1: Sí.
3: Aquí un davanter remata amb el que sigui.
1: Sí, però què passa? Que després, en el final d'aquesta oportunitat, segons l'eliminatori, si és en contra d'un o vulgui, te'n records d'aquestes oportunitats.
2: Per
1: no se volen fallar.
2: Per jo la millor notícia és que estem veient el Poblense que tots amb aquesta temporada. No està cohibit, no li està poguent la pressió.
1: No.
2: Després dels primers minuts, que són més de prudència que
3: d'altra cosa. En 10 minuts se l'ha llevada, la pressió.
2: Sí, totalment. Jo m'encanta aquesta personalitat que té aquí.
1: L'Àguilas hi ha més renou que altra cosa, perquè la pressió del públic i del jugador sí, però mira, aquí vam aficionats de Poblense que han viatjat.
2: Per el que he llegit a la premsa local aquesta setmana de l'Àguilas, no estàvem massa contents amb el Poblense, en el sentit que li tenen molt de respecte a l'equip de la Poble.
1: És que t'has eliminat un dels equips favorits, com era el Nuancy.
3: Has estat tercer a una lliga dominada per Sant Andreu i Atlètic Balears. Arribes com a tercer, te carregues el Nuancy de Sòria. Això és cridaner.
1: No, i tant. Sobretot l'eliminatori del Nuancy. Nosaltres quan vàrem veure tot Poblense i Nuancy i vàrem pensar...
2: Fins aquí
1: hem arribat. Però bueno, el Nuancy només té... li queda el nom, perquè en quant a l'equip, el Poblense va ser superior a les dues eliminatoris.
3: Bueno, s'ha acabat la pausa d'hidratació. Estàvem en el minut gairebé 29 de partit. Amb aquest empat a 0 entre l'Àguilas i el Poblense es reprendrà el joc Anem a veure si això l'afecta. Perdona,
1: Gavi, si no vaig errat, com que són dos tercers, aquí sí que hi ha pròrroga i penals.
2: Correcte,
3: clar,
2: correcte.
3: Clar, aquí perquè sí. Són dos tercers.
1: Aquí són dos tercers.
2: Aquí sí, aquí sí.
3: Aquí no hi ha avantatge classificatòria per cap dels dos.
1: Així és.
2: Diferent li passa al Baleares, per exemple.
1: Exacte, no el Poblense no hauria penals.
3: I que no seria guapa una tanda de penals al municipal de Sa Pobla. Emocionant. Emocionant.
1: Si m'afirmes que la passa el Poblense, sí.
2: Gol al darrer minut i de penal injust del Poblense, s'ha acabat.
3: Això no ho puc garantir.
2: Deixa't d'agònies.
3: Pilotada llarga des de la defensa del Poblense, tan llarga que arriba al peus del porter de l'Àguilas, Salcedo. Salcedo que toca i combina ja amb la banda dreta.
1: Fins a pilota d'arriba a l'àrea. No?
3: Pilota... Mira, el davanter Boris quasi... Si no fa dos metres, pot li falta.
1: Sí, sí, sí.
3: Alerta aquesta acció ara per línia de fons. La centrada finalment de Mario Abenza. Rebutja la defensa del Poblense, però tornarà a ser banda a favor de l'Àguilas.
2: Cas de dubte, fora.
3: Torrenova posarà la pilota en joc. Mitja hora. 0-0. De moment va bé. Torrenova, la treta de banda, rebutja la defensa, Nofre, se la queda Nofre, Nofre la treu, jugada, quina valentia han de tenir per sortir jugant amb aquesta acció, alerta Proens entre dos contraris, no li ha caigut la pilota davant i ell ha
1: començat. Sí, ha sigut fàcil.
3: Sí, la veritat és que sí.
1: És que metge pilota de desporter, no s'ha dit, ja fa falta, és que no té aquest sentit.
3: Deixa seguir, no?
1: Clar.
3: Ai, concert de xiulat. Pilota per Salcedo.
2: De moment no mos poden queixar.
3: No. Està el partit molt bé pel poble.
2: Que faci els concerts que vulgui, però que arbitri igual tot el partit.
1: Sí, sí.
3: Traurà el porter de l'Àguilas. Germà petit de Chesney. Petit o major, no ho sé. Com que l'altre és molt major...
2: Aquest té 35. Seràs petit, si cas.
3: Seràs petit. Pilotada de la defensa del Poblense, rapinya aquesta pilota Miquel Soler, obrint cap a la grata, boníssima, l'acció, van a veure la centrada a l'interior de l'àrea, la cercava, però la centrada de Alarcón era molt bona. Ara amaga com sortir aquesta pilota a la defensa de l'Àguila, serà banda a favor dels murcians.
1: M'està agradant el partit, i el Poblense està seriós. És veritat que el gol pot arribar a qualsevol dels dos, dos equips, perquè les dimensions del camp apareixen petites, les transicions són ràpides, i qualsevol dels dos te pot marcar.
3: És que qualque pilotada deixa un davanter amb el porter.
1: Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que se dirà, de moment, així com s'està desenvolupant, jo crec que serà per cosetes, no? Per petits, petites errades.
3: La pilota dividida al mig del camp, per la pota rapinyar el Poblense, Nofre, no se l'endú. Adrià ha estat més fort i el seu rebuig arriba a la frontal de l'àrea del Poblense.
1: Que bé.
3: Marc García, quina acció boníssima, obrint cap a l'esquerra, Jacinto lluita per aquesta pilota, se la queda finalment al mig del camp, Fullana, Xes Fullana, aguanta, Panterra Fullana, diu l'àrbitre que no hi ha res, s'aixeca Fullana protestant, recupera la pilota a l'Àguila, que surt al contracop per banda esquerra, han frenat l'arrencada, alerta amb la centrada! Miracolós ara, Marc García de cap, perquè quedava tot sol, Torrenova davant el porter Sabater. Accions ara trepidants d'un costat a l'altre. Jo no sé si era falta damunt Fullana.
1: M'ha aparegut.
3: Però semblava que sí.
1: Semblava que sí.
3: Pilota banda que jugarà l'Àguilas. Javi Pedrosa. Banderes blanc i blaves. Sembla l'afició del Balears. No? Està ara xerrant amb l'àrbitre Francesc Fullana.
2: Està fent el que ha de fer,
3: sí,
2: un veterà.
3: Sí, sí, clar que
2: està fent el que ha de fer.
3: Està espitjant un poquet l'àrbitre per aquella acció. L'àrbitre que se'n va a la banqueta de
2: l'entrenador local.
3: De l'entrenador local, d'Adrián Hernández.
2: Està molt hiperventilada.
3: Toc d'atenció. El tècnic està fent... Està furiós, eh?
1: Sí, sí.
2: Ja te la deia abans. Si estem de refrigeri era per ell.
3: Banda a favor de l'Àguilas, en zona defensiva, posició del lateral dret. Traurà Torrenova. Al mig del camp, pentina de cap, Boris Quasi. La pilota li cau a Pipo. Pedrosa rebutja la defensa del Poblense, pilotada llarga a la frontal. Quina espitjada, t'ha vist tothom.
1: Sí, però és que ell també l'han espitjat, eh?
3: Falta contra el Poblense, falta amb atac.
1: Mira, aquí veus, Aitor Pons, mira, el jugador de nou és que l'espitja i fa que...
3: I fa que ell caigui damunt de l'altre defensor de l'Àguiles, que sembla que l'han matat, i tampoc és per tant. Ara Aitor li ajuda a aixecar-se el futbolista Antonio Sánchez. Res a veure amb el jugador del Mallorca, perquè si fos germà no es diria Antonio.
1: No.
3: Seria de Benaitx. Hi ha un jugador del Poblense en terra?
2: Sembla que sí. És en Nofre. Sí, és en Nofre.
3: Colca cop al cap. Sí. Colca cop al cap.
1: Molt seriós, també. Bon partit, ja ho han comentat.
3: Sí, sí.
1: En línies generals, tots els jugadors estan complint. Me falta, potser, un poquet més, sobretot per la qualitat que pugui que té en Fullana, de que tingui més
3: pilota.
1: Més pilota. Si té més pilota... Tranquil·lis.
3: I cercar una cosa que així és garantia. Cercar una faltat a la frontal de l'àrea, que això per en Fullana...
1: I tant.
3: Que no fa res, li varen veure un hat-trick.
1: Sí. Pues mira.
2: Escalfament de salvar.
3: Hi ha escalfament de salvar, sí.
1: No hem vist el que ha passat, no?
3: Cap al cap, a la nuca... No
2: sé, m'ho mostren qualque repetició...
1: El que deu fer molta calor, eh?
2: Mira, el Javi Castedo ja.
3: Castedo, el genre de Chichi Soler.
2: Afortunadament no ha tocat pilota. És una bona senyal.
3: Pilota per Salcedo. Juga el porter de l'Àguiles. 35 i mig de la primera part, sense gols. Al camp del Rubial, Àguiles 0, Poblense 0. Pilota penjada, Boris Quasi, que ha votat per introduir la pilota dintre de l'àrea. Pedrosa, que no pot controlar. No, era Castedo, perdó. Pilota a banda. Adrián, que la deixa perquè sigui Torrenova.
1: Que no se pot queixar l'Àguiles de la resposta de l'afició.
3: No.
1: Eh? És tremenda, està ple.
3: Està molt bé l'ambient. Torrenova... que llançarà de banda a l'interior de l'àrea, cercant el primer pal, la perllongació de Boris, ha rebutjat bé la defensa. Molt bé, Palleres, alerta amb aquestes accions dintre de l'àrea. M'ha fet
1: una porada, aquesta.
3: Pensava que anava a fer una altra bota, penal i adeu.
1: Sí, sí.
3: Héctor jugarà per part del conjunt Múrcia des de la banda. Demana permís a l'àrbitre. Ja dintre del camp del Poblense, des de l'esquerra, dreta de banda, cercant la incorporació, ara sí, de Castedo, no pot arribar, alerta la pilota que queda morta a la frontal, por enxutar, retalla, dues vegades, el xut, fora! Finalment el xut de Javi Pedrosa ha anat a la dreta de la porteria de Vicenç Sabater. Sembla que l'ha tocat a colcú.
1: Sí, crec que
3: serà corna.
2: L'han tinguda.
1: Sí, l'han tinguda.
3: Ara sí.
2: Sí, mira.
1: Ara sí. Quina estatxa més clara.
3: Jugada individual de Pipo.
1: Sí.
3: I després el xut ha sortit fregant el pal dret. I ha tocat de colca defensor, o no sé si Sabater. I és corn a favor de l'Àguiles.
1: Sí, la remata ha estat en Javier Pedrosa.
3: Sí, sí. Ha acabat en corna. Que traurà Yasser. Minut 37 de partit. Pilota el primer pal, surt amb els punys, molt bé, Vicenç Sabater, el rebuig a la frontal, intentava posar-la Yasser una altra vegada en joc, serà, no ha sortit, continua jugant l'Àguiles per banda esquerra, la centrada, hi ha un home per terra, l'àrbitre diu que no hi ha res, contracot del Poblense, pilota de llarga, llarguíssima.
1: Important ara comptar aquests 7 minuts que puguin quedar,
3: sí.
1: Ara
3: sí.
1: Enqueixar un gol.
3: I sortir ara d'aquest forat que l'Àguiles ha tancat el Poblense dintre de l'àrea.
1: Sí, ara són minuts... complicats.
3: Minuts feixucs. Juga el Poblense. Sembla que mos han sentit, però ha perdut la pilota. Recupera l'Àguiles.
2: Massa ràpid.
3: Altra vegada per banda esquerra, sí. No li dura ni 3 segons la pilota a l'equip d'Òscar Troia. Alerta, pilota a la frontal. Es pitja en Castedo la defensa. Castedo que centra el segon pal. Boris directament a les mans, en una posició acrobàtica. A les mans de Vicenç Sabater. Calma, Vicenç.
1: Tranquilitat.
3: Calma, Vicenç.
1: Ara hem de tenir una possessió, tenir la pilota en altres.
3: Sí.
1: No rifalda.
3: Mira, ja l'hem tornat a perdre.
1: Sí.
3: Mira, ara recuperam. Vinga, ja Quinto, aguanta aquesta pilota, aguanta.
1: Bueno, fa falta.
3: Bueno, que li han donat de per tot.
1: S'ha posat a cavall?
3: Mare de Déu, sí. quasi s'han pujat damunt la
1: seva no,
3: escana.
1: No, quasi no, és que... que
2: s'han pujat. És que
1: s'hi ha, sí, que s'hi ha pujat, sí.
3: És que
2: ballat, i...
3: No, i encara protestarà el jugador de l'Àguila. Ara els futbolistes ho protesten tot.
2: Evidentment.
3: Castedo! Chichi Gridel, si me sents. Jacuinto. Nofre, la centrada de Nofre, a l'interior de l'àrea, alerta que pot rematar! No ha pogut, finalment, i li xiula en falta damunt Héctor. Falta del davanter del Poblense, damunt Héctor Martínez.
2: Però va bé que visiti l'àrea contrària, va
1: sí,
2: bé, va bé.
3: Clar.
1: És el que dèiem, ara són minuts.
3: I si no acabes rematant, remata en el contrari, s'atura el joc, sí, falta tot el que
2: vulguis. Ara, just el que ha fet ara, remota al contrari.
3: Un quart per la una, minut ja 40 d'aquesta primera part, 5, i el que afegeix aquí l'àrbitre, que no serà massa.
1: Bueno, és un partit molt igualat, eh?
3: Sí,
1: és a dir,
3: sí.
1: No veus...
3: Ajusta el resultat, eh?
1: És molt just, és molt just, perquè per moments l'Àguila ha de ser, ha d'intentar i dominar més el partit i tenir més arribades, sobretot per l'ajuda del públic, perquè estàs jugant a casa, això és normal. Però crec que el Poblense està defensant molt bé, està seguint molt seriós i ha donat també, ha tingut qualque oportunitat clara per posar-se per davant.
3: Juga l'Àguiles, altra vegada, per banda esquerra. Héctor fa la centrada, rebutja la defensa. Se la queda finalment el Poblense. Molt bé retallat aquesta acció. Pilota cap endarrere. Jacuinto que aguanta la possessió. Toca cap a la dreta. La treu molt bé el Poblense. Jacuinto pantarra. Falta.
1: Molt bé.
3: Quina fantàstica gestió d'aquests darrers minuts.
1: Molt bé, és que aquest minut de ret s'han de saber gestionar, perquè són importantíssims. No és el mateix anar-te amb un empat que anar-te amb un gol en contra.
2: I deien que necessitaven una... qualcú que ha agafat la pilota i posar-se un pot de tempo, i aquest és en Jacuinto.
3: Lo està fent,
2: ja s'ha oferit.
1: Ara sí.
3: Ara sí. És que sembla mentida. En dos jugadors com Fullan i Jacuinto al mig del camp, has de tenir la pilota.
1: Has de tenir la pilota. De fet, el Poblense, una de les virtuts que ha tingut aquesta temporada, ha estat a la presència.
3: I després està la feina de Miquel Soler.
1: Exacte.
3: Bueno, gran mig del camp, el que té Òscar Troya. Pilota que anirà penjada a l'àrea de l'Àguiles, minut 41. Mira que s'hi arriba ara.
1: Bueno,
3: mira que s'hi arriba ara.
1: Ja aniria bé, ja.
3: Fullana, massa penjada, cercant segon pal, Adrián que la treu de cap.
2: Millor que arribi a la segona part els darrers minuts.
3: Alerta, amb en Aitor Pons, la deixa per Miquel Soler, Miquel Soler fa la centrada, no s'ha atrevit a xutar porteria. S'han d'atrevir una mica a xutar porteria des de fora de l'àrea, Tomàs.
1: Sí, bueno, aquesta estàvem fora, eh?
3: Sí, és veritat que estàvem... Però dona, estava tot sol.
1: Sí, això sí.
3: Dones dues passetes per endavant.
1: Sí.
3: I li arribes, i qui sap, tu?
1: Acaba
3: porteria,
1: jugada.
3: Un rebot,
1: acaba jugada.
3: Unes mans...
1: I si no, acaba jugada.
3: Clar. Bueno, pilota pel Poblense, banda dreta. Jugarà entreta davant de l'equip d'Òscar Troya.
1: El que està clar que ha començat bé l'Àguiles, però a medida que va passant estent, diuen, bueno, aquest equip és... Ja la confiança no és igual que en el principi.
3: Jacuinto, Pep Pelleres... Aguanta, centra, boníssima, rebutja la defensa, línia de rebuig a la frontal de l'àrea, recupera el Poblense una altra vegada.
1: Molt bé, aquest minut de reis del
3: Poblense. Marc García, Palleres, cap a darrere, cap a Vicenç Sabater. Vicenç Sabater, que juga en llarg, qui bota, ha estat a punt de tocar aquesta pilota, mira, se la queda finalment Nofre. Nofre cap a Soler, mig del camp, juga Soler obrint cap a l'esquerra. Jacuinto, desplaçat en banda. Jacuinto aguanta aquesta pilota, toca per Soler. Esgota segons el Poblense en aquesta primera part en possessió llarga de pilota. Juga cap endarrere Fullana. Marc García, Sabater.
1: Molt bé.
3: Molt bé el Poblense, espectacular.
1: Sí.
3: Vicenç Sabater, pilotada llarga, al bot. Se l'ha menjat ara una mica el jugador del Poblense, que reclama una falta que jo crec que no era.
2: No.
3: Això és pilota per l'Àguila, centreta de banda. Li estan dient de tot.
2: Home, això és un alimentari.
1: Sí.
2: Camp petit, estret.
1: Sí, sí.
3: Ses vivendes per darrere.
2: Autèntic.
3: Traurà davant de l'Àguiles. Pantina, un jugador del Poblense, pilotada Jacuinto. Cor per aquesta pilota. Proens, serà banda una altra vegada a favor del Poblense.
1: Molt bé, s'ha arribat la pressió aquests darrers minuts.
3: Espectacular.
1: Que comentaven des del minut pràcticament 37-38,
3: sí,
1: que era quan estava apretant un poc de l'Àguila, s'ha elevat la pressió.
3: Sí.
1: No vull dir que sigui dominador, però està jugant...
3: Està equilibrat.
1: Equilibrat.
2: Està jugant al terreny d'allò de l'Àguila, sí, sí, sí, el Poblense. Uh-huh. No és poca cosa.
3: Mira que s'hi arriba ara. Qualque vegada encertaré, no?
1: No estaria malament.
2: Tu prova, tu prova.
3: Jo sí, aniré provant. Banda a favor del Poblense. Mira que s'hi arriba ara. Pilota per Jack Quinto. Domini de pilota, la treu cap a de fora, Fullana, aguanta Fullana aquesta possessió, una altra vegada cap a la banda,
1: molt bé,
3: toca molt bé el Poblense, ara pilota l'espai, serà falta amb atac. Falta amb atac, pilota per l'Àguila, li han assenyalat a Marco Alarcón, falta...
1: Perquè faci despitar aquestes faltes,
3: sí,
1: quantes,
3: sí, sí.
1: Quan tu estàs atacant, no és el mateix que quan
3: exacte,
1: tu estàs defensant. Eh?
3: Exacte, pilota per Salcedo Chesney. Queda, no, res, 20 segons pel 45.
1: Sí, jo crec que donar 2-3 minuts, no,
3: sí,
1: no pot donar més.
3: És que no ha passat res, gaire
1: bueno, cosa. Nosaltres, alerta que nosaltres ahir m'ho vàrem menjar 20 minuts.
3: Sí,
1: eh?
3: Sí, ostres, però aquests no tenen VAR.
1: Aquest? No, aquest no.
3: En aquest sentit tenim un avantatge avui. Ha tret el porter de l'Àguila, pilotada pràcticament a la frontal, rebutja la defensa del Poblense, ha tocat... 3 minuts, mira, sí, bon sentit per megafonia. Alerta,
2: eta,
3: alerta Castedo. Aquesta pilota morirà per la línia de fons. Treta de porteria pel Poblense. Mira, en aquest partit és la primera vegada que en un partit d'aquests no veig el cartell, però sent l'home de la megafonia.
1: Sí.
3: 3 minuts d'afegit.
2: Afortunat, perquè ja m'ha passat a partits que no he sentit a ningú
3: no,
2: ni he vist el cartell.
3: Ni una cosa ni l'altra.
1: L'has d'intuir, eh?
3: Pilota pel Poblense. Està repinyant aquests darrers minuts de la primera part per anar cap al vestidor amb empat sense gols. Vicenç Sabater, cama dreta, pilotada del porter del Poblense. Ha botat sense sort. Aitor Pons, pilota dividida al mig del camp, se la queda Fullana. Fullana, la perduda, recupera el conjunt murcià. Havia recuperat aquesta pilota Javi Pedrosa. Torna a jugar per l'esquerra el conjunt murcià. Alerta Boris.
1: Molt bé.
3: No, molt bé, la sortida fenomenal de Marc García, de Jacuinto, perdó.
1: Jacuinto
3: cobri cap a la dreta.
1: Ha aparegut després, eh? Jacuinto.
3: Sí, sí, sí. S'ha fet l'amo, eh?
1: Sí, sí. Molt
2: bé. Ha costat entrar, però ja està aquí.
3: Alerta, pilota a la frontal, Castedo, Pedrosa, no, la perd finalment l'Àguila, s'ha recuperat, ha estat a punt de recuperar Proens, se la queda finalment l'Àguila, pilotada contra el cos de Jacuinto. Adrián...
1: Falta i alerta.
3: Ara sí, la
1: alerta.
3: Falta de Miquel Soler. Damunt.
1: Alerta.
3: Yasser, no, Yasser no, és Adri Pérez.
1: Sí.
3: Adri Pérez, del central, Soler ha estat contundent.
2: Li ha perdonat.
1: Jo crec que sí, eh?
3: Sí,
1: jo crec que sí, que li ha perdonat.
3: Això podria ser targeta...
1: Perquè les que ha tret abans eren per escudes.
3: De ben segur. Sí,
2: el Soler ha marcat territori, sí, però de quina manera...
3: Soler i Castedo, que no dinaran junts aquest Nadal, segons vagi el partit.
2: Ai.
3: Era targeta, eh? Era targeta.
1: Sí.
3: Bueno, se va estalviar de l'àrbitre.
2: Crec que ningú...
1: Sa darrera, aquesta.
2: Ningú,
3: sí,
2: discuteix lo de sa targeta.
3: Minut 47 i mig.
2: Sí, això, aquesta és sa darrera.
3: Yasser. Penja la pilota.
1: Molt bé,
3: segon pal. Sabater, extraordinari.
2: Falta. I falta el porter.
3: I falta el porter.
1: Bueno, s'ha d'acabar aquí amb aquesta dreta.
3: Quina valentia de Vicenç Sabater en sí, aquesta acció, eh?
1: Uh-huh.
3: Podrós sortint,
1: és un avantatge tenir un porter així.
3: Clar que sí, clar que sí.
1: Amb aquesta seguretat, les sortides...
2: Tranquil, que dona tranquil·litat.
3: Sobri, és un porter sobri.
2: Molt sí, sobri.
3: Temps complert, 48, traurà el porter del Poblense.
1: I s'acabarà.
3: I aquí s'acabarà la primera part. Efectivament, xiula l'àrbitre, xiula Ignacio Bordons, temps de descans a El Rubial, Toni Tomàs, Àguila 0, Poblense 0.
1: Bueno, partit, perdona, Toni, partit sí, sí, per jo molt igualat, molt ben jugat per part de Poblense, sap sofrir en moments que està apretant l'Àguila, ha tingut l'oportunitat més clara, jo, les dues crec que han estat per part del Poblense, que també ha tingut qualque arribada l'Àguila, qualsevol cas, de moment, molt bon treball i bon resultat.
2: Doncs ho deixem aquí, temps de descans, amb empat a 0 en el Rubial, entre l'Àguila i el Poblense, ara... Toca el moment de la informació general amb la nostra companya Laura Vanrey. Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Avui l'actualitat passa per les dues protestes que s'han fet al matí a Palma. La primera per part del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional, que ajunta 15 persones davant el monòlit de Safaxina per retre homenatge al creuer Baleares. I en rebuig, precisament, aquest acte, la coordinadora antifeixista de Mallorca ha plegat de més 200 persones davant el consolat demà en un clam en defensa de la democràcia i contra els discursos d'odi. La portaveu d'aquesta coordinadora és Laura Tero.
4: ¿Podemos estar satisfechos en ese sentido? Sí, pero también tenemos que tener claro que mientras siga habiendo un nazi que haya una que vaya a esa concentración, nosotros seguiremos luchando porque no tiene ni una sola palabra de cabida en nuestra sociedad.
0: I la Policia Nacional ha detingut un jove d'origen marroquí com a presumpt autor d'un robatori amb violència a un habitatge a la zona del carrer d'Aragó de Palma. L'individu, que ha entrat a la presó per ordre del jutge, es va fer passar pel net d'una veïnada de la víctima i li va exigir doblers per anar a fer una compra. Fins i tot va agafar pel coll a l'home, que és octogenari, per exigir-li aquests doblers. I una punta en plana nacional, jornada de mobilitzacions avui arreu d'Espanya pel dret a l'habitatge convocades per sindicats i societat civil. La més multitudinària, amb centenars de persones, recorre en aquests moments Madrid. Pepe Álvarez, secretari general d'UGT, destaca les conseqüències econòmiques que se'n deriven.
5: Necesitamos vivienda para que las personas trabajadoras puedan vivir y trabajar. Las zonas más tensionadas de nuestro país es donde se producen los alquileres más altos. Es donde necesitamos más personal para trabajar y no va a haber personas para trabajar si los alquileres que se están planteando son los que hay. No hay convenio colectivo que aguante la subida de la vivienda.
0: Són les notícies de darrera hora. Ara mateix les actualitzem, igual que la resta de notícies de la jornada, a les dues a l'informatiu migdia.
6: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
7: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
8: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
9: I què fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
9: Estava bona, la tortuga?
8: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
6: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
2: Tornem a la informació esportiva, o millor dir, estem en temps de descans de l'Àguila Poblense. Crec que tothom ja sap el que va succeir ahir. Bé, amb la tranquil·litat de la feina ben feta i donant les gràcies a la gran audiència que va tenir aquesta casa en la retransmissió del partit. Real Mallorca, Real Oviedo, dissortadament, no per comptar bones notícies. Se va comptar que el Mallorca va guanyar, però lo d'aguantar la categoria. Toni Fuster, bon dia.
10: Hola, Toni Tenerife.
2: Ni estampeta, bon dia. Ni la Mare de Déu de Lluc, res de res. No ha pogut ser.
10: No.
2: No ha anat bé.
10: No ha pogut ser. El sol ha sortit, de totes formes, avui de matí.
2: Sí, però no.
10: I el món continua girant.
2: Hem vingut a fer feina, igual que tu, i que...
10: A veure, s'havia de donar una sèrie de resultats que al final no s'han donat. El Mallorca és vera que va complir guanyant 3-0 a l'Oviedo. Va fer la seva feina d'ahir, però no la va fer al llarg de la temporada per fer els números necessaris per acabar salvant la categoria, perquè és vera que en 42 punts en altres ocasions possiblement el Mallorca s'hagués salvat, però aquesta vegada no.
2: Tu dius tota la temporada. Evidentment és així, però jo afegiria, puntualitzaria millor dit, la darrera setmana. Dos partits.
10: Sí, darrer 10
2: Getafe
10: dies.
2: Getafe i Llevant.
10: Sí, han estat dos partits claus.
2: Un puntet de 6. Bastava.
10: Era suficient.
2: Sí, sí.
10: O va guanyar el Villarreal a casa, que el Villarreal ja venia a Son Moix.
2: O guanyar el València a casa.
10: O van guanyar el València a casa.
2: O no perdre davant l'Elx amb un penal.
10: No, no,
2: fallar
10: ha estat
2: per Muriqui.
10: Una segona volta desastrosa.
2: O sigui, en moments puntuals, el Mallorca ha tingut la permanència a tocar i no l'ha sabut fer.
10: Sí, i ho varen comentar. Pràcticament tot va venir de la derrota a casa contra el Girona, només començar la segona volta de la competició. Curiós, o sigui, perds a Girona, guanyen el Camp del Girona, que són els equips que també acompanyaran el Mallorca, el Girona i l'Oviedo. O sigui, al final, els darrers partits has guanyat en sobre equip que t'acompanyen a tu a segona divisió. Has guanyat a Girona i has guanyat a Oviedo. O sigui, tampoc has fet res de l'altre món.
2: Et anava a dir una cosa, Toni. Jo soc l'afició del Girona. Jo crec que... Vamos. Crec que tan dolent ha estat el descens del Mallorca com del Girona.
10: Sí,
2: Girona,
10: però nosaltres el Girona...
2: El Girona guanyant a casa seva. S'ha quedat amb un gol. I si veus el partit, res de res, eh?
10: Sí, però res de res. Final, Toni, tan mordona.
2: Això te fa més ràbia perquè el Mallorca ha tingut a tocar durant bona part d'aquesta segona volta a la permanència i no l'ha sabut fer, ho hem de dir així de clar.
10: Sí, i el titular de diaris avui, última hora, segunda, el final d'un ciclo, directiva dimissión, hasta pronto primera...
2: En tot el meu respecte, els titulars molt previsibles.
10: Sí,
2: eh?
10: Nuevo descenso
2: cada descens, cada descens del Mallorca estan titulars molt semblants.
10: Sí, és... El diari de Mallorca, per exemple, segunda con bronca, el titular de portada, un fracasso monumental. També insisteixen en la declaració de Martín de Michelis quan va acabar el partit que el club necessita reconstruir-se per,
2: poques...
10: per ser l'equip que ha de ser.
2: Sí, és de les poques coses que li donen la raó, per no dir l'única, de la roda de premsa ahir a Martín de Michelis. Mm. Reconstrucció.
10: I res, se tortura, es torturós camí a segona divisió i que el Mallorca ha fet deures, però se crembola. El va resistir. Demà, Tomàs, en parlarem amb més tranquil·litat i amb bones, amb en David Gui, amb en Miqui Tous. Parlarem àmpliament també d'aquest fracàs del Mallorca, perquè al final...
2: Sí. Ara em pot donar sí, Santi, de totes maneres.
10: Ahir va haver llàgrimes, sí, ara en podem parlar, ahir va haver llàgrimes a l'estadi de Son Moix. Va haver ràbia també, va haver indignació, però sobretot al final, pràcticament més que pagar els jugadors, la indignació anava també contra la junta directiva i contra la propietat.
1: Bueno, està clar que quan s'aprodueix un descens, tothom rep. Evidentment, a la part de dalt és un percentatge molt alt. Els jugadors, no ens oblidem, també tenen una part de culpabilitat.
10: Sí, varen sortir del camp a crit de mercenario, també. Sí, sí. Però bé, al final eren d'haver 200 que esperaven. Bueno, però això... la gran majoria de gent va quedar en el camp i va un silenci.
1: Sí, un silenci.
10: Estava això molt en sodol...
1: Decepció.
10: Decepció.
2: Això, Toni, passa a Sevilla i no sé si haguéssim pogut sortir el bus de...
1: No, està clar. Però bé, en qualsevol cas, jo crec que quan tu descendeixes després de 34 partits és que t'ho has merescut. I sobretot, ho ha comentat en Toni, jo m'ho havia apuntat ja. Dos darrers partits, Getafe i Oviedo, 0 punts, això te condena. Te condena a no dependre de tu, havia de dependre de 4 resultats, se'n van donar 2. Hi va un moment que se'n donaven 3, que només faltava el gol del Girona, durant un temps. Després ja, quan va marcar el Betis, ja se'n va anar tot a Norris. I a veure, que és molt complicat, és molt complicat, perquè després de 6 anys, ara eren 6 temporades.
10: 5 temporades. 6
2: temporades,
1: sí. 6 temporades a primera, tornar...
10: 5 consecutives.
1: I anem a veure, perquè després no és tan fàcil espujar. Anem a veure què passa, si segueix, qui ha de seguir, si segueix de Michelis, quins jugadors se'n van. Jo crec que morir aquí en Samu Costa serà complicadíssim, per no dir-te pràcticament impossible que se quedin.
10: De l'equip titular d'ahir, Tomàs, se n'aniran quasi tots. És a dir, hi ha molt pocs que continuaran pràcticament segur.
2: És per un tema salarial, tot, per un de tot, també.
10: Tema salarial, i a més hem de pensar que jo, l'opinió, i demà en xerrarem, jo crec que se'n mallorquinitzarà molt aquest Mallorca. És a dir, amb
1: bueno, hi ha jugadors, clar, hi ha jugadors que ja han debutat.
10: Callut, Baizola, se'n mallorquinitzarà, més que res també pel tema econòmic.
1: Correcte.
10: S'afirmaran 6 o 7 futbolistes d'aquest cavall de batalla de segona divisió.
1: Correcte.
10: I després quedaran els que tenen contracte, els que tenen contracte, lògicament, i que s'hauran de reconstruir contractes de segona divisió. És dir, i amb això se construirà el Mallorca.
1: Aposta que en el final...
10: No hi ha massa cosa més, perquè no hi ha més dopes. Hi haurà el que hi haurà.
1: No, està clar. Però en el final els jugadors passen i l'escut se queda. A mi, quan se donen sabors en la camiseta, escolta, me fa gràcia fins a cert punt, perquè després descendeixes i hi ha una estampida i se'n va tothom. Per tant, anem a veure.
10: Les butxaques plenes se'n van, però.
1: Exacte. Bueno, va ser una pena, ja t'he dit que Mallorca no va descendir ahir, jo crec que va descendir fa ja una setmana, quan ja no depens de tu, depèn de 4 resultats, és complicadíssim. És veure que, per exemple, jo m'hagués estimat més el Girona, que guanyant se salvava, però bueno, no se va por a donar. I ara pensar que si haguessin tret un punt d'allà, dos d'allà, tres d'allà, escolta, això són ja,
3: sí,
1: ja dois.
3: Això ja ho han anat comentant dilluns rere
1: sí, dilluns. Però, però aquests altres equips també que han descendit, si jo hagués guanyat aquí, jo hagués guanyat aquí, escolta, al final no has fet el que havies de fer, t'han mascut de ballar, és vera que en 42 punts normalment te salves, però aquesta temporada...
2: De totes maneres, Tomàs, mirant les xarxes socials, tothom se'n recorda d'un doble enfrontament, i ja fa temps d'això, Osasuna Mallorca, Mallorca Osasuna, que en els dos enfrontaments el Mallorca s'ha posat per davant del marcador i a lo darrer te remunta l'Osasuna. I deia en el mateix comentari, la primera i segona volta, esperem que aquests punts no mos tinguem que recordar al final. Però mira per on, l'Osasuna, que ha estat al final, el teu rival directe per lluitar per la permanència, ha estat el que se queda, i pot agrair haver empatat aquests dos partits que perdia amb el Mallorca per l'Almeria.
1: No, i després tres punts que fas amb el Madrid, que te penses que ja ho has surat i que ha guanyat en el Real Madrid. Escolta, jo m'estim més guanyar tres punts en el Llevant que no en el Real Madrid, a més ho he comentat mil vegades, i la veritat és que no m'ho veurà ben què passa ara, amb la part noble que és el que diu.
2: És que...
1: Quin entrenador firma? Jo no tinc tan clar l'on de Michelis, degut a que fa una setmana passada ell se va oferir i va dir que volia seguir entrenant.
3: Ahir el discurs ahir, va ser un altre.
1: Ahir va ser un altre.
2: Ja, molt diferent. Semblava que s'acomiadava.
1: Sí,
2: al principi.
1: Sí, sí. I la veritat és que no m'ho veurem què passa.
3: Veure, de Michelin no ha complit l'objectiu de salvar el Mallorca.
1: No,
3: que ha fet punts.
1: Ha fet punts.
3: Sí, és dir, però no ha salvat el Mallorca.
1: No ha salvat el Mallorca. I tenia temps per salvar-lo. Tenia temps per salvar-lo.
2: Això me'n recorda l'etapa de Gregorio Marzal, la segona, que també va venir per salvar l'equip.
3: I va davallar.
2: Va baixar i va fer el mateix discurs de Michelin, en sentit de recordar que ell havia fet el 50% dels punts des que havia arribat.
1: Com
2: sí,
1: si
2: has fet
1: 70.
2: El 50, però has baixat. Igual.
1: Com si ho ha fet 70, si davalles... I tenies temps suficient per salvar.
3: Te fitxen per intentar salvar aquí, si no hi hagués seguit en Iago Barrasat.
1: No m'ha agradat el discurs ahir de Michelis. Crec que va ser un discurs... No m'ha agradat. Tirant pilotes de fora tot el temps, va xerrar... És que no va dir res.
2: Gavi Fortesa, bon dia.
11: Bon dia una altra vegada.
2: Bon dia de nou. D'esteu amic de Michelis, tens qualque cosa que dir?
11: No, mira, roda de premsa rere, roda de premsa... va tres vegades que diu que ha fet el 50% dels punts, ell és bo, sempre ha criticat els errors puntuals dels futbolistes, sempre diu que el pla de l'equip era el correcte a cada partit, és a dir, ell no falla mai, i són els jugadors els que s'equivoquen. No m'agrada aquest discurs, no m'agrada, i ten tan clar que De Michelis va arribar perquè altres no varen accedir a un contracte fins a final de temporada, i res més. Ell volia qualque cosa més. Ell sí es conformava amb dirigir l'equip només que a final de temporada, perquè ell ha vingut aquí per fer un pont. Per fer un pont i obrir-se camí a Europa, a Espanya o el que vulguis.
2: Claríssim.
11: No m'agrada el seu.
3: Mallorca acaba de ballar amb Vedat Muriqi 23 gols.
2: És de locos.
3: Sí, és una autèntica bogeria. Eh?
11: I amb dos futbolistes que jugaran al Mundial. Mojica en Colòmbia i Samu Costa amb una de les seleccions favorites, que és Portugal. I no ha anat al Mundial Muriqi de pur miracle. Per un gol, va quedar fora.
2: I a segona.
11: I s'ha anat a segona divisió, no?
1: Bueno, crec que passaran moltes coses aquests dies.
11: Sí.
1: Hem de saber què és el que passa, qui se queda, qui se'n va, qui firmam. És el que
11: jo
1: tu dius, ara de firmar
11: farà...
1: jugadors de segona divisió per intentar pujar.
11: Un equip low cost.
3: Ha de conèixer la categoria primera.
1: Totalment.
11: Un equip low cost. I el que dèiem, jo me'n record, fa uns anys, quan va davallar l'equip dels Aguate, Nunes, Víctor Casadesús, Tomer Hemet, varen fer un desastre aquella temporada. No varen davallar de miracle. I és que era un equip de primera jugant a segona. Sí. I això no val.
2: No val. I volia afegir una cosa que has dit abans, Toni, encara que demà podeu debatre amb més extensió en els programes d'Aquí Tres i Beta Ràdio. Estem de ser mallorquinidats, no? Si jo soc un defensor de la cantera, soc un defensor dels jugadors balears, més que mallorquins de Menorca i de Vista, però que tinguin nivell. No mos hem d'enganar. L'objectiu del Mallorca la pròxima temporada és tornar, però per la via ràpida, i més que ha dobbés per esforç de compensació de la Lliga de Futbol Professional del Mallorca, i han de... Sí, vale, molt bé, 4-5 jugadors, si vols, però els grups de la plantilla han de ser jugadors preparats per pujar primera, que la segona té res a veure.
3: No, la segona és molt complicada, molt difícil.
2: Toni Fuster,
3: demà en parlam.
2: Pots quedar, si vols, estàs convidat a veure la segona part d'aquest interessantíssim Àguiles Poblense. Vinga, un pronòstic, Toniet.
3: Mira, jo no me conformaria que acabara així, en 0-0, perquè a la Pobla ho traurem i pujarem.
2: I ara faràs de Roberto Gómez. Vicenç Sabater, què tens que dir, Vicenç Sabater?
10: Vicenç Sabater, vas a Portaneu a la Salle.
2: El Valle s'entrenarà, el Valle et descobri tu. Mireu. El Roberto Gómez, igual.
10: Un altre, has vist?
1: Aquí està el seu nivell.
2: Gràcies, Antoni Fuster.
10: Quin nivell.
2: Vinga, agraït que hagis vingut.
10: Gràcies.
2: Vinga, arregla la segona part.
11: Ha començat la segona part entre l'Àguila i el Poblense amb un canvi a l'equip murcià. Ha entrat al camp José Mas, substituint Héctor Martínez en el conjunt que dirigeix Adrián Hernández. Me sembla que en el Poblense no hi ha cap canvi. I és que quan una cosa funciona...
1: No tens per què tocar-la.
11: No tens per què tocar-la, efectivament.
2: I el que he vist en les imatges és un pare molt content.
11: Sí.
2: Evident d'un jugador del Poblense.
11: Miquel Soler.
2: Pare.
11: Exacte.
2: Aquest seu fill és el número 8 del Poblense.
11: Marcos,
2: per si la gent encara no ha agafat el fil.
11: Marco Alarcón ara feia una bona jugada individual i han tallat l'acció. Serà banda a favor del Poblense a l'alçada de les banquetes.
1: Molt important ara contar aquest primer minut, no?
11: Sí,
1: sabem que
11: sí.
1: És tòpic, que sempre s'hi diu, però és així. Són
11: a la
1: 15
11: primera part ho ha fet el Poblense.
1: Ho ha fet. No m'ho veure si surt igual l'Àguiles ara, eh? Perquè ja són 45 minuts, que no li ha bastat, i mira.
11: Alerta! Uf, el xut de Marco Alarcón s'ha estavellat.
1: A un company. Sí.
11: I pràcticament havia descol·locat en Jacuinto, li ha arreglat la cara en Jacuinto.
1: En Aitor Pons.
11: Sí.
1: És que remates en Marco.
11: Mare de Déu, quina pilotada la cara.
1: Si està més a prop a dins l'àrea, igual se fa,
11: sí, sí,
1: fa
11: sí,
1: gol,
11: sí,
1: eh?
11: Sí.
2: De totes maneres, no sé si meva sensació, el manco pel so d'ambient sembla que estan molt més tranquils els aficionats.
1: Sí, bueno, és que els 45 minuts han estat igualats i potser s'ho pensaven que ja estarien per davant.
11: Ara, tal vegada, estan esperant que el seu equip els hi doni motius.
1: Aquí està. Fan qualque aproximació i qualque ocasió clara de gol.
11: Primers minuts d'aquesta segona part, amb el 0-0 inicial, jugarà Pep Palleres des de la banda. Traurà de banda el jugador del Poblense. És que no hi ha espai ni per als jugadors de petit que és el camp. Torna la pilota en Pep, la pilota surt de banda,
1: sí,
11: ara afavorint
1: sí.
11: el conjunt de l'Àguiles. El capità Mario Abenza ha recuperat la pilota per al seu equip. Traurà de banda Adrián.
2: És que la gent està damunt, però és damunt.
11: Els jugadors que estan escalfant no tenen pràcticament espai. Mira, rebuja una altra vegada el Poblense, no deixa que guanyi metres al conjunt de l'Àguiles, Panterra, Fullana, que ha forçat la falta del nouvingut José Mas. És que Fullana és molt llest.
1: Sí.
11: Aquesta picadeta de pilota cap endavant, el deixa tot sol davant el defensor,
1: és molt llest.
11: Li cau damunt.
1: És molt llest.
11: Això són anys
1: i partits, sí.
11: Pilota al mig del camp, a favor del Poblense.
2: Un Fullana que està en el Poblense per temes familiars, i aquí ho deixo. No és per que li puguin pagar, que cobra, evidentment, però sobretot per temes familiars. I mira quin rendiment.
11: Fullana, pilota a l'interior de l'àrea, el toc de cap. Perdut per la línia de fons, afavoreix el conjunt de l'Àguiles.
2: Perquè veies que en el futbol, Gavi, no tot és dobbes.
11: No, evidentment.
2: I el Poblense més si cal.
1: Sí, no, no.
2: No se faran milionaris amb el Poblense.
11: No sé si la meva dada és correcta. Jo m'havien dit que el Poblense era el segon pitjor pressupost del grup.
2: No t'equivoques.
11: I ha acabat tercer per dalt.
1: Sí, sí. Bueno, a vegades compromís pot en el dobbes.
11: I
1: no?
11: La feina.
1: Exacte.
11: Banda que treu Torrenova.
1: I no és que Artroia, en els anys que dut tampoc és dels entrenadors que estiguin cobrant més, segur.
11: No, segur.
2: No.
11: Torrenova que fa la penjada, el primer pal, a punt de rematar. Bueno, ha rematat en el jugador del Poblense. Alerta a la segona instància, el toc de cap a les mans de Vicenç Sabater.
2: No passa res.
11: Atura el joc l'àrbitre.
1: No sé si
11: ha quedat Martí Palleres.
1: Martí Palleres.
11: Sí. Ha quedat Martí Palleres en terra.
2: Sí. Diu que està bé.
11: Cap per avall.
2: Diu que està bé.
11: Obre l'acció repetida, la centrada i...
1: Està topada aquí.
11: Sí, però ha estat una topada que semblava que no era res, no?
1: No.
11: Semblava que no era gran cosa.
1: No.
11: Entre Martí Palleres i José Mas. Bueno, no passa res.
1: No ha començat igual que la primera part.
2: No.
1: Que la primera part, la primera quart d'hora, ha apretat fort, l'Àguiles ha intentat, però aquesta segona part no és la mateixa.
2: I la gent molt més tranquil·la.
11: No, està callada la gent.
1: Sí.
2: Està callada.
11: Treu de porteria Vicenç Sabater. sí que ha anat amunt la pilota. Adrián rebutja de cap, lluita al davanter Boris.
12: Res.
11: La recupera el Poblense, que se la lleva de damunt. Adrián de cap, banda a favor dels homes d'Òscar Troia. Traurà Pep Palleres, el capità.
1: És que hi ha un metre,
11: No, no hi ha res, no hi ha res.
1: Hi ha un metre.
11: De la línia de banda a separat, no hi ha res. Treu Pep Palleres, llarg, pentina, Marc.
1: Mira, m'apinten el partit de Numància. És a dir, una cosa molt parescuda. Una jugada aïllada, el Poblense te fa gol.
11: Sí,
1: i...
11: sí.

0: classificar el Manacor després de guanyar 2-1 el Llosetense, el partit jugat a la Capellera, i avui, des de les 12:30, juga a Sant Eulàlia el Penya Esportiva Constanci. Doncs a la mitja hora sembla que la cosa està més que encarrilada per l'equip eivissenc, ja que guanya per 2-0 amb els gols de Maroto i d'Adrián Montori. Així que, per tant, sembla que la finalíssima tampoc era molt difícil preveure en principi. Sembla que serà un Manacor Penya Esportiva també apassionant, Tomàs.
1: Falta contra el Poblense. Falta contra el Poblense, ha quedat en terra Jacinto, però la falta li han assenyalada al jugador de l'equip Poblet. Ara veiem l'acció repetida. Pues no sé on està la falta d'en Jacinto, la veritat. Bueno, ha assenyalat falta i res a dir. Pilota per l'Àguiles. 7 minuts d'aquesta segona part. Aguanta el 0-0 l'equip d'Òscar Troya.
0: I Chesney, el porter. I Chesney en tranquil·litat.
1: Ara agafaràs Puro.
0: No, agafa la pilota, que també.
1: S'asseurà al costat de la porteria.
0: Que també.
1: I els veurà venir. Copatge Salcedo. A la frontal, Boris que bota el seu toc de cap directament a les mans de Vicenç Sabater. Que juga... errada ara la treta de porteria de Vicenç Sabater. Que ha regalat la pilota al conjunt de l'Àguiles, frontal de l'àrea, Fullana defensant, pilotada llarga cercant Boris, ha aconseguit deixar la pilota dintre del camp, alerta amb aquestes accions, dintre de l'àrea que es protegia el jugador de l'Àguiles, pilota penjada, segon pal, la rematada, alerta, que no surt, no ha sortit, aquesta pilota estava en l'aire de l'àrea petita i no sortia ni sense bater.
0: S'ha quedat clavat.
1: Ha fet un Leo Román.
2: Sí.
0: Leo Román, tu també.
1: Ha fet un Leo Román al camp del Llevant.
0: Mira, l'acció.
1: Tant de bo que no ha passat res,
0: s'ha quedat a baix.
1: El vot entre Martí Palleres i Boris no ha significat res i tant de bo que ha mort la jugada.
0: Afortunadament.
1: Traurà de porteria, no. Ha xiulat falta amb atac de l'Àguiles. Treu Vicenç Sabater. Ha votat el central Adri Pérez. Fullana. No hi ha un dominador clar al mig del camp.
2: No.
1: Ara Torrenova per banda dreta. Molt incisiu el lateral. Aguanta la pilota, se la queda. Espera un moviment dels seus companys i com que no es mou ningú, juga cap endarrere. Pilota que arriba el porter Salcedo.
2: Ja t'he dit que jo crec que el partit de la Pobla pot marcar sentència degut a les dimensions del camp.
1: Sí, pot ser, sí. I ara que assenyala? Fora de joc.
2: Sí.
1: Fora de joc del jugador de l'Àguiles, Boris Kouassi.
0: Ha baixat el ritme.
2: Sí, ha baixat en breu. Duen 45 minuts, amb en sol, han pressionat.
1: El partit està tocat.
2: Sí, està tocat. Bueno, aquí fora de joc no ha pogut...
1: No sé què ha xiulat.
2: No ha pogut xiular.
1: I mans tampoc, perquè ha controlat amb el pit. No. Pilota que recupera o intentava Javi Pedrosa. Han assenyalat falta prèvia. Han quedat Panterra, Proens i Adri Pérez. Sembla que hi ha hagut cap contra cap. S'atura el joc. Bueno, parlàvem, Tomàs, d'aguantar els primers minuts. Ho ha tornat a fer el Poblense?
2: Sí, ho ha tornat a fer. És veure que el partit ara està més trabat. No hi ha la fluïdesa que hi ha hagut a la primera part, i l'ocasió més clara encara l'ha tingut un altre pic el Poblense en la rematada d'en Jacinto, per es que ha estat.
0: Sí, el partit li va perfecte.
2: No, li va molt bé.
1: Sembla que s'està jugant a lo que el Poblense vol.
2: Sí.
0: Això ja va passar a Sòria.
2: Ho va passar a Sòria. Sí.
0: Igual.
1: Però Adri Pérez encara està malament en terra amb aquest cop al cap.
0: Cal fer molta calor perquè el jugador se fuen amb les botelles d'aigua.
2: Sí, estan hidratant, deu fer moltíssima de calor. Bueno, ja ho havíem dit en el principi, en el final l'eliminatori es resoldrà aquí, en el partit de tornada, està claríssim.
0: Ja té un tret.
2: Sí, sigui resultat que sigui avui, se resoldrà segur. I ja t'he dit que jo, per entendre, un avantatge grossa del Poblense, que és, repeteix, que en la dimensió de terreny de joc no té res a veure aquest camp en vers de la Pobla.
1: Aprofiten els jugadors per veure Aigo. S'aixeca ja el futbolista de l'Àguiles.
2: Està tocat,
0: Està ben tocadat,
2: És que està com a marejat.
1: Ha quedat marejat Adri Pérez, dorsal de nou. un dels centrals amonestat a la primera part.
0: Ja està que fa, que no el té molt clar.

0: I era vot natural. Però havien anat tots dos. En aquí favoreix el, aquest vot neutral. Perquè, clar, és una jugada entre dos.
1: En un moment li està donant a l'Àguiles.
0: Sí.
2: L'Àguiles, l'Àguiles.
0: Supos que la pilota havia quedat sí. Després a peus d'un jugador de l'Àguiles. Yasser. Yasser posa la pilota a la frontal, rebutja Palleres de cap, ho intenta una altra vegada, pilota oberta, cap a Pedrosa, Castedo, ja ho diré. Ni Castedo ni Carcedo. Castedo,
1: Berta.
0: Com el nostre David. Rebutja la defensa del Poblense. Toca una altra vegada a la frontal el conjunt Múrcia. Se la queda el dorsal número 6. Yasser. Yasser no defineix la jugada, opta per penjar la pilota d'interior de l'àrea. Cercar un moviment per bandes, no l'ha trobat. I ha penjat la pilota
1: bueno,
0: directament.
1: És que la mobilitat ja no és la mateixa.
0: No, no, exacte.
1: Ja dus ara mateix falta. 55 minuts, amb moltíssim de so, moltíssima de pressió, nervis, i això el jugador ho nota.
0: Falta a favor del Poblense. Havien agafat en Jacuinto. Bé. I l'àrbitre que s'ha trecat als jugadors a demanar
1: sí, bé, com, està.
0: Com estaven tots dos després de la topada. Tornen al camp Proenci i Adri. Estaven jugant en 10, els dos equips. Pilota al mig del camp, a favor del Poblense.
1: Un partit net, eh? A dir,
0: sí, és
1: un
0: vera.
1: Partit net, no ha hagut cap jugada conflictiva, les àrees no ha passat absolutament res.
0: Hi ha hagut jugades brusques.
1: No, i l'àrbitre, bueno,
0: correcte.
1: Molt correcte.
2: Sí. I molta esportivitat a les graderies.
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè estan mesclats seguidors del Poblense i seguidors de l'Àguiles. I de moment, que nosaltres sapiguem, no passa res de res.
0: Ja cert. Ja ser cap a l'esquerra. Javi Pedrosa. Javi Pedrosa a l'espai. La pilota se la queda Castedo. Castedo que penja innocentment directament a les mans de Vicent Sabater.
2: Gavi, això és un partit totalment diferent de la primera part.
0: Sí, és vera.
2: És que ha baixat sí, moltíssim.
0: No sí, sí, sí. No té gaire ritme, no té...
1: Bueno, que ja li va bé al Poblense.
2: No, que li interessa, això.
0: No es pitja de veres cap dels dos.
1: És que ha d'apretar el sequit local, en un principi.
0: El que està obligat és l'Àguiles.
1: Sí.
0: Ara la pilota llarga cercant Aitor Pons no arriba al seu destí, se la queda Salcedo.
1: Potser hem d'haver-hi aquest ritme la setmana que ve, no sé què passarà, eh? Si fa el mateix sol i les dimensions.
0: Sí,
2: i tot fa indicar que farà més sol sí. Que allà a Múrcia.
0: Treu la pilota Soler, Adri, la recupera Yasser al mig del camp, Pedrosa a l'esquerra, pilota interior per Castedo, la perd, se la queda Francesc Fullana, alerta Fullana, que t'espitja. Fullana controla, Fullana se'n va, Fullana obri cap a l'esquerra, alerta l'arribada del Poblense.
2: No, no, no, no.
0: Les entrades horrorosa.
1: Sí.
0: Molt dolenta la centrada, serà treta de porteria per l'Àguila, no sé què, protesta el públic.
2: Qualsevol cosa.
0: Tan efusivament.
1: Sí.
2: 26 graus en aquest moment, Àguiles. Ja n'hi ha.
1: Sí, aquí estem a 28, eh?
0: Ja n'hi ha, sí, ja n'hi ha. No sé què està passant.
1: Bueno, hi haurà un altre canvi.
0: Un canvi al conjunt de l'Àguiles.
2: El 10 pel 9.
0: Entrarà Cris Martínez substituint Javi Castedo.
2: Sí.
1: Aquest era el màxim golejador, que no entenc com no ha sortit d'inici.
2: Amb 13 gols, crec.
1: En 13 o 14 gols.
2: En Castelló duia 10, eh? Si no vaig errat.
1: Sí, 13 gols. 13 gols duen Cristian Martínez.
2: I 10.
1: No, en Castelló en du 5. En Javi Castelló, 5.
0: Ah, ui, mira, se'n va enfadadíssim.
1: Sí, sí.
0: Se'n va enfadadíssim donant cops per tot Castelló.
2: És que Castelló va venir en el mercat d'hivern. No sé si el Fuengirola, un equip d'aquests, o Estepona. A lo millor és que estic comptant el gol de l'Estepona. I els gols que tenia, no sé, és igual.
1: Que sí, perquè m'estranya que no ha estat de la partida.
0: Alerta que està penjada, la rematada. Oh. Ah, Vicenç Sabater. Vicenç Sabater i Boris, que ha quedat per terra. Palleres, que diu, jo no he fet res.
2: I estava tot sol, eh? Tot solet.
0: Ha rematat de cap a l'ara petita.
1: Sí, el que passa és que la pilota venia, no venia tocada,
0: no,
1: com per rematar-la. Venia,
0: exacte. Sí.
1: Venia caiguda i alta, li ha costat.
0: Alerta, que ara hi ha targeta per al dorsal número 9 que acaba sí. De sortir al camp.
2: Jo no
0: Cris
2: sé
0: Martínez.
2: Què protesta, és que és una flauta claríssima. Jo que no sé què protesta.
0: Cris Martínez, que acaba d'entrar en el terreny de joc.
2: Si t'han vist, t'han agafat.
0: En els 20 segons ja veu targeta groga.
2: Bueno, s'ho faci mirar.
0: Amonestació per aquesta acció. Ha deixat la cama, però sense massa...
1: No sé si...
2: Jo no sé si ha arribat a tocar.
1: Sí. Mira, entre que si pot anar aquí Gudec i que ell ja s'havia aixecat per fer la rematada, quan cau, veus, ja no li pot donar la potència.
0: No li ha donat força, ni col·locació.
1: Però a veure què tu dius, eh? Aquí en Sabater li remata de l'àrea petita.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I aquesta targeta m'ha parescut rigorosa.
2: Vista la repetició, l'he rectificat.
0: No és per tant.
2: Per mi no és per tant.
1: Sí, sí, a més, està protestant moltíssim. És que ell veu que no l'ha tocat.
0: Canvi, se'n va Aitor Pons.
1: Val.
0: Se'n va Aitor Pons i entra Penyafort.
2: Canvi de croms.
0: Sí. Tal vegada Penyafort és més davant de centre, Aitor Pons cau més a banda. Però bueno, ara la parella Proens-Penyafort sol funcionar.
2: Eh? Sí, sí. És la parella titular. Aquesta temporada ha donat molt bons resultats
0: minut
2: al Poblense.
0: 62 de partit. Primer canvi que fa Òscar Troia.
1: Bueno, ara s'animarà més, a medida que va passant, jo crec que... I també hi haurà, potser, més respecte, perquè tant un com l'altre, en queixar un gol, li pot costar l'eliminatori.
0: Alarcón fa la centrada, alerta, no pot rematar de cap ningú. Tampoc Fullana, toca ara...
1: Se falta, segur que la xiula.
0: Sí, aquesta sí. Marca l'Arcón.
1: En el centre d'esquerra no se xiula.
0: Exacte.
1: Aquesta falta, i les àrees...
2: Totes.
0: Pilota per l'Àguiles. 63 de partit.
1: Ara pareix que això comença a animar una altra pitja afició.
0: 0-0 en el marcador.
2: No, però no és un tipus d'afició com pugui haver Andalusia, per exemple, que és molt més renouera.
1: Bueno, ha començat,
2: Han començat, però ha fet de gaseosa.
0: Ha tret de porteria o la falta l'Àguiles, pilota dividida al mig del camp. Yasser, que vota entre dos jugadors del Poblense, un d'ells era Penyafort, que acaben d'ingressar en el terreny de joc. Ara Marc Alarcón se'n va per terra amb aquest toc que ha tingut en Pedrosa. L'àrbitre diu que no hi ha res. Ara comença a embrutar-se Ara comença a embrutar-se una mica. Crits de la graderia. Pressió a l'àrbitre. L'àrbitre que se'n va a veure que té marca a l'Arcón. Sembla que no té res. Pedrosa intenta aixecar-lo. L'àrbitre que se'n va de la jugada. Ja vos apanyareu. I pilota per l'Àguiles. Ja són 64. Els minuts de joc de partit. 20. De la segona part. Treu Salcedo. Boris que bota. Arriba qualcú? Sí, ha arribat. I no pot evitar la pèrdua de pilota. Tornarà a jugar el Poblense.
1: No entenc que en Cristian Martínez no hagi jugat d'inici, de veres.
0: Sí, menys si tenia qualque
1: molèstia. O millor estaria tocat, perquè si no...
0: I ara, amb vistes del 0-0, han dit, vinga, cap endins.
1: Sí, possiblement. O millor no estaria per 90 minuts, perquè és estrany.
0: Treu com pot la pilota al Poblense. En dificultats ara, alerta, pilota penjada a l'interior de l'àrea. La treu una altra vegada a la defensa. Torre nova. Jugador del Poblense per terra, no xiula res. Nofre que la treu.
1: Sí, la fora de joc.
0: Fora de lloc, i va, ja va bé.
1: Però és que vam obrir, però escolti, no falta molt clara.
0: Sí. En Fullana té cara d'enfadat.
1: Sí. Sí.
0: Pilota per al Poblense.
1: Bueno, futbol molt més trabat que la primera part,
0: Sí, sí,
1: està
0: no
1: molt trabat, no té res a veure. Els nervis surten, la pressió, absolutament tot. Saben que ara depèn d'una errada, és que s'enduguis partit, no s'eliminatori, un o l'altre.
0: Sí, sí. El joc és més tancat. Molta pilota en l'aire, molta disputa aèrea.
1: Sí, no.
0: Pilota aturada a favor del conjunt murcià. Yasser la posarà en joc. Una acció que havia forçat José Mas.
1: Sí, falta clara.
0: Falta clara de Penyafort. Traurà Salcedo. 66 de partit. Àguiles 0, Poblense 0. D'aquí una setmana, a la mateixa hora, 12 del migdia, tornada al municipal de Sa Pobla. A tret Salcedo, Boris que no arriba, pilota que bota dintre de l'àrea, la deixa l'Arcón, copatge llarg, ha
1: tocat
0: de cap,
1: ara tots són pilotades llargues, cercar esquenes, no hi ha...
0: No hi ha combinacions.
1: No hi ha combinacions. Això és por, eh?
0: Sí, sí, i
1: por
0: tant
1: per,
0: que sí.
1: Por perdre la pilota, en el centre, sí. Una errada,
0: sí, sí.
1: Fa futbol directe, me fiquin ningú en contrari i s'ha acabat.
0: Però ara com pressiona Penyafort, la sortida entre Adri i el porter, l'han salvada, Torre no bate la pilota, el lateral dret, juga en llarg i en llarg atura aquesta acció al poblense, banda a favor de l'Àguiles, que rellotge va molt, molt poc a poc.
1: Mm-hmm. Bueno, l'eliminatori, l'anterior eliminatori, si no vaig errar, va guanyar l'Utebo 1-2,
0: sí.
1: A dins l'Utebo, i a casa també va ser un 2-1.
0: Sí, no, no.
1: Va, aquest partit el que no hi ha són diferències grosses,
0: no,
1: eh?
0: No,
1: dir,
0: no hi ha grans
1: temes de play-off, no hi ha golejades.
0: Aquí no hi ha 4-0
1: no,
0: ni coses
1: no,
0: d'aquestes.
1: No, no, no, en absolut.
0: 4-0 per Catacoll i Patrick Guijarro.
1: Sí.
0: 4 vegades campiones d'Europa, Tomàs.
1: Ja n'hi ha, eh?
0: Mare de Déu, na Cata i na Patrick.
1: Uh-huh.
0: Lo que s'està perdent, Mariona, per anar-se'n.
1: Sí. Bueno, l'any passat,
0: bueno, l'any passat
1: en l'Arsenal sí que va,
0: sí,
1: guanyar.
0: La va guanyar ella precisament en el Barça.
1: Exacte.
0: Sí. Treu de porteria Vicent Sabater. Pilota dividida, tres quarts de camp de l'atac del poblense.
1: No la davalla ni un ni l'altre.
0: No. Ara el toc de cap, una altra vegada sessió per... Sabater, controla Sabater, ja surt de l'àrea, cama dreta, xut cap a, orientat cap a la dreta, ha pentinat com ha pogut de cap Jacuinto, no, era Marc Alarcón.
1: Mm-hmm.
0: La pilota surt per banda, afavorint l'Àguiles.
1: Si això acaba així, estàs a 90 minuts de primera redeta. No?
0: Sí, no, això és increïble.
1: Sí.
0: Això és increïble.
2: Ja m'imagino en Miquel Molondo fent números.
0: Aitor i Ferrer, dos jugadors de sí. L'Àguiles que surten al camp. Aitor i Ferrer, un dels que se'n va, ha estat el davanter centre, Boris Kwasi.
1: Uh-huh.
0: I l'altre que ha partit no sé qui és. Bueno, pilota banda a favor del conjunt de l'Àguiles.
1: I el que dèiem abans, Gavi, que ho hem comentat tu i jo, encara que el poblense ojalà Pujàs, està una categoria del Mallorca.
0: Sí, sí.
2: Alerta
0: amb aquesta acció.
2: No.
0: Ai,
2: llàstima.
1: Res.
0: No ha estat fi,
1: no.
0: El jugador del poblense.
2: S'ha quedat sense aire.
0: Sí, sí.
2: Jo crec que sense aire, sense idees.
0: Sí, li ha apagat el llum.
2: Jo, sí. En la conversa que vaig tenir amb Miquel Molondro abans del derbi poblense Porreres, allà a la Pobla, que era el darrer partit com a local a la fase regular de competició, el Malón no va ser molt clar. Diu, si pujam, bé, a fer números, és com és el Malón, a fer números, i això sí, la base dels que estan aquí en el terreny de joc.
1: Claro.
2: Fitxar de fora, diu, si hi ha de marcar diferències, farem un esforç, si no, amb el que tenim aquí. Té molt clar, aposta aquí, és la gent d'aquí, eh?
1: Mhm.
2: No perdran el cap.
0: La por és que després en el Poblense a Primera Federació li passi com el Porreres a segona.
1: Sí.
2: Ja ho
1: sé, però
2: ja...
1: No, qualsevol cosa s'ha de reforçar, està claríssim. Però tampoc se tornarà al locos.
0: No poden.
1: Bueno, però també hi ha ajudes importants per part de la ref.
0: Sí.
2: Jo, que estic veient Tomàs, els jugadors del Poblense que venen de la Tercera Federació, que han crescut moltíssim en guaina.
1: Mhm. Uh-huh.
2: En aquesta categoria. I ho estem veient un play-off amb un nivell altíssim.
1: Sí, sí.
2: Mira, el cas de Miquel Soler està jugant un nivell que per jo desconegut del que tenia jo com a jugador.
1: Uh-huh.
2: La seva federació era un bon jugador, però un jugador. Un jugador més. I aquí està sent un dels jugadors importants de la segona federació.
1: Que sí.
2: I com aquest nom podria dir molt més. Els Pelleres mateixos, en Martí, en Pep...
0: Juga l'Àguiles, alerta amb aquesta acció per banda dreta, torna a refusar la defensa, se la queda Fullana i no arriba finalment.
2: És que aquí
0: Penyafort, pilota per l'Àguiles.
2: És que aquí Tomàs tenia el mal costum de lloar el que ve de fora i de menysprear el que tenim a dins, aquí a casa.
1: Sí, a vegades hem de mirar el que tenim a casa antes de firmar a fora, està clar.
2: Exactament, i ens hem de donar partits, hem de donar minuts i veure si som dolents o no, així de clar. Si no li dones oportunitat, evidentment no ho sabrem.
0: Quina interrupció boníssima de Marc Alarcón, perquè si no quedava un jugador de l'Àguiles tot sol, eh?
1: És que no està content És en Adrián Hernández, no, és entrenador de l'Àguila. No fa més que gestionar, braços a l'aire, protestar.
2: Ja vol dir.
1: En els seus jugadors, eh?
0: Està una mica desquiciat.
1: Sí, sí, està desquiciat.
0: Ara ja està xerrant, està... Ara
2: ja ha ferit una botella d'aigua.
1: No, veus, braços a l'aire.
2: Ja ha ferit aigua.
0: Palleres que treu de banda, pilota dividida, la treu com pot la defensa de l'Àguila, es pressiona una mica el Soler, qui se la queda, Soler, pilotada de Soler. Adri Pérez, Pedrosa, queda la pilota a peus de Marc Alarcón, Marc Alarcón que se va molt bé per banda dreta, guanyarà la línia de fons i finalment es corna.
1: No, porta.
0: Sí.
2: Marco Matea
0: ha començat... porteria.
2: En Marc ha començat temporada, tercera ara, federació.
1: Ara el que està fent en Marcos no té sentit.
0: No té sentit
1: perquè el que m'estranya és que no l'ha tret la targeta, perquè s'ha ficat amb el públic.
0: I l'àrbitre li crida l'atenció.
1: Però és que no té sentit, eh? No. I a més ara hi ha un minutet de... Clar. D'hidratació, però no té sentit el que ha fet, s'ha equivocat.
0: S'ha dirigit Marco en el públic, fent-li gestos.
1: No s'ha equivocat.
0: Però això no condueix.
1: Sí, perquè te tires a la pública damunt.
0: No t'afavoreix res.
1: No, te perjudica.
0: Tot el contrari.
2: I estaven tranquil·lats.
1: Mira, ara mira el capità el que fa, demana perdó. Demana perdó perquè sí. Sap que el seu company s'ha equivocat.
2: Sí.
0: Palleres demana perdó a l'afició de l'Àguiles. Marco s'ha equivocat.
2: Un partit totalment net.
1: M'ha parescut, m'ha semblat en Benjamín. Benjamín Jamal, eh?
0: Sí, segurament li han dit de tot,
1: sí, bueno, però
0: t'has de callar.
1: Te la menges, sí. Ja està, tu no pots provocar en el públic.
0: No, l'àrbitre ha estat bé.
1: No,
0: ha estat... I ha broncat, eh?
1: Ha estat feble. Mira. No té sentit.
0: Soraya, cadells, venga, més, seguiu.
1: S'ha equivocat.
2: Tens de descans a Sant Eudali, per cert, en el partit entre la penya esportiva i el cos nàstic, que no ha llançat la tabela, ha escurçat distàncies, i de moment està 2-1, recordem que l'anada inca, el marcador va ser d'empat a 1, o sigui que tot obert a Sant Eudali. Tornem a Àguiles, tens d'hidratació per tothom.
0: Temps aturat. En aquest minut, 73 de partit.
2: A l'entrenador de l'Àguila li pegarà alguna
1: cosa. Bueno, normal, el que s'està jugant. Però mira per on ens és públic.
0: Que demana calma als seus companys.
1: Sí.
0: Que no es contagin de Marco Alarcón.
1: No, perquè al final has contagiat l'afició, te l'has posat en contra.
2: I alerta que no sigui un dels que surtin del terreny de lloc.
1: Pues podria ser.
0: Ara veurem la resposta d'ell en el camp, si comença amb brusquedats o coses d'aquestes, i aquí Òscar Troya serà inapel·lable. Mira, ha sortit la Guàrdia Civil al camp.
2: Imagina't.
1: No, perquè se'n deu anar a la part de la tribuna allà on ha passat...
0: Val.
1: Vull creure, per reforçar
2: això,
1: un poquet.
2: Això és indicació del col·legiat.
1: Sí.
2: És el que té la potestat per això.
1: Sí.
0: Com ha embrutat l'ambient Marco Alarcón.
1: També t'ho dic, si ho ha fet i ho ha fet l'àrbitre que se'n va cap allà, estàs provocant que la gent encara se posi pitjor. És a dir, també no ha hagut absolutament res,
0: tampoc
1: per enviar la força pública.
0: Tot eren crits.
1: Eren crits, escolta.
0: I ja està.
1: Bueno,
0: ara
2: només falta que en Marco marqui 0-1. Com ja va passar Sòria.
1: Sí.
2: Només faltaria això.
0: Treure de porteria Salcedo, minut 74 i mig de partit. Continua el 0-0 en el marcador. Treu el porter. Pilota molt amunt i molt llarga a la frontal del Poblense, que rebutja com pot. Pilota de dividir al mig del camp. Lluitava per ella Proens. Cau al costat esquerre de l'atac del conjunt de l'Àguiles. La treu de fora Marc Garcia. Pilota per al conjunt murcià. Yasser combina, alerta amb aquesta acció individual, Yasser frontal de l'àrea, el xut, massa obert directament, fora a l'esquerra de la porteria de Vicenç Sabater.
2: Una ocasió, la primera part, una la segona, això és tot el bagatge ofensiu de moment de l'Àguiles.
0: Sí, bueno, com el Poblense també.
2: Bé, la segona part sobretot.
0: Traurà Vicenç Sabater. En aquest rellotge li han de posar piles. Va molt a poc. Treu Sabater. Sabatada de Sabater. Pilota en l'aire. La tocada Aitor amb el cap. Rebutja la defensa. Una altra vegada. Ara és un pim-pam-pum entre uns i altres. Recupera Marc Alarcón.
1: Mira com li piten quan tu la pilota.
0: Evidentment. Estava en Fer Martínez. Pilota pel conjunt avui groc del Poblense.
1: I els insults?
0: Insults ara per Marc Alarcón.
2: No podia faltar.
1: Bueno, hi ha jugadors que saben viure damunt d'això. Això és dir, que els agrada. Els agrada.
0: Els motiva. Ja els
1: motiva.
0: Canvia el Poblense.
1: Sí.
0: Salva per Proens. Igori. Salva per Proens. Igori, anem a veure per aquí.
1: Jacinto.
2: I Jacinto. Jo diria que salva per Jacinto.
1: Sí.
2: Igori per Proens.
0: Gràcies a l'home de la megafonia, que està extraordinari en la seva locució.
2: No, sí, no hi ha res que dir.
0: Això és a Àguiles i jo trobo que a Cieza s'han enterat dels canvis.
2: Tu saps que n'hi ha segons quines instal·lacions que la megafonia pràcticament no existeix. I sent generós, el dic que pràcticament no existeix.
0: Pilotada de l'Àguiles, orientada cap a l'esquerra i ara ha concedit un corna una mica
1: gratuït. De res.
2: Sí. Una errada forçada.
0: S'ha equivocat, Martí Pérez. S'ha equivocat i ho sap. Ha regalat un corna. I en aquest campats, aquestes pilotes aturades són tot un perill.
1: I tant.
0: Anem a veure. Com acaba la jugada de corna a favor de l'Àguiles. Defensa al Poblense, pilota penjada, primer pal, rebutjat la defensa i després la pilotada de Pedrosa se'n va directament a mans de Vicenç. No ha arribat ni a sortir. Vicenç que treu rapidíssim.
1: Quin control.
0: Bon control en aquesta acció de Penyafort i la pilota que surt de banda a favor del Poblense. Continuen les esbroncades. Salvà, que posarà la pilota en joc. Continuen jugadors del Poblense fent escalfament. Encara hi ha homes a la banqueta com Dani Nieto, Montiel, Diego. Vorem. Juga Pedrosa. En atac l'Àguiles.
1: Falta
0: de Cris Martínez.
1: Ha sortit revolucionat, Cris?
0: Sí. Recordat que quan duia menys d'un minut al camp ja va veure la targeta groga i ara és que ha anat per el jugador del Poblense.
2: Targeta groga que no era.
0: Ha anat per... No, aquella no era, sí, és vera. Bueno,
2: però ha sortit revolucionat, és igual.
0: La falta damunt Martí Pelleres. Pilota per el Poblense. A punt d'arribar al minut 80.
1: Bueno, claus aquest darrer minuts. Bueno, claus ho és tot.
2: Sí, que t'anava a dir.
1: Però sí que és veritat que...
0: Tornem a lo que és lo típic, la darrera espitjada de l'equip local quan queden 10 minuts.
1: El manco no em queixa. I tu és un bon resultat, cap a Sepulveda, amb aquest 0-0.
2: I pot ser que Marco l'hagin canviat de banda.
1: Sí, bueno, però és que sí, en aquest moment...
2: Me sembla que sí.
1: Podria ser.
0: Treu de banda el Poblense. Precisament cercava Marco, sí, ha anat cap a la banda esquerra ara.
2: Intel·ligent.
0: Fullana. Com ha aguantat aquesta pilota, Fullana. Que ha acabat provocant... Mira, podia quedar-se la pilota i jugar-la, podia provocar una falta i podia provocar una treta de banda.
2: És el que te dona l'experiència.
0: Tot això està en mans o en peus de Francesc Fullana. Treu de banda. Pilota per salvar, que no arriba. Ha rebutjat el defensor. Alerta al contracop. Alerta al contracop de l'Àguiles. Se'n va com un llamp per banda esquerra Pedrosa. I molt bé, en defensa.
1: Uf, li ha pujat el bessó.
0: Sí.
2: Paperes.
1: Li ha pujat el bessó en el Josep.
2: S'ha aixecat.
0: S'aixeca el jugador del Poblense.
1: Posat ja molt bé perquè era una jugada molt perillosa.
0: Era molt perillosa. La sortida com un llamp dels jugadors i Pedrosa per banda esquerra. Duia perill. Pilota a l'interior de l'àrea, pilotada i fora, no se juga més, home. Pilota per Penyafort, que li regala a en Yacer, amb ell Miquel Soler, que també s'ha passat 90 minuts bregant.
1: Sí, ha corregut moltíssim, molt. Bueno, jo crec que tots, que han fet un bon partit, seriós defensivament, i després ha tingut les seves oportunitats, que per encert d'esporter o per errades puntuals no m'està capaç de...
0: L'esforç col·lectiu del Poblense és exemplar.
1: De 10, això és mans.
0: Sí.
1: Molt clares.
0: Mans d'Aitor, el jugador de l'Àguiles, Traurà Vicenç Sabater. Mira que ràpid que treu en Vicenç Sabater.
1: Rapidíssim.
0: Alerta, no forçar una targeta. No, tot controlat. Cama dreta. Pilota en l'aire. Lluita, va salvar. No se la queda ningú. Falta. Està el Poblense, Tomàs, jugant.
1: Està molt
0: l'altre
1: bé,
0: futbol.
1: Sí, és futbol.
0: Aquí no se juga més.
2: Jo exacte. Estic disfrutant. El fet és que no disfrutar, de veure futbol de vores.
1: I l'àrbitre està molt bé, no?
0: Sí, està correcte.
1: Està correcte. Sí. Pensaven que hi hauria moltes més targetes, així com ha posat el llistó en un principi, però està molt correcte.
0: Es veu que no s'ha trobat jugades de possibles penals.
1: I sobretot les ara no ha hagut absolutament res.
0: No ha hagut res, no.
2: En jugadors de canastre.
0: Traurà Palleres. Pilota orientada cap al costat esquerre, ha reforçat la defensa, banda a favor del Poblense, falta a favor del Poblense, targeta contra l'Àguiles, aquest és el no futbol de res minuts.
1: Nos que de bo un seria un golot.
0: Seria un espectacle. Pilota a l'interior de l'àrea, Adri, que surt de cap, poderós, al central de l'Àguiles, la pilota torna, està dividida, salva Copatge, la pilota no arriba i assenyala falta ara contra el Poblense. Pressionava aquesta sortida Gori. Pilota per l'equip murcià. Serà Salcedo Chesney.
1: Ja s'ha quedat, no?
0: Escolta, jo li demanaré. Si vaig a Sa Pobla la setmana que ve, jo li demanaré.
1: Més si té família.
0: Pedrosa. Uf, quina passada més
1: complicada.
0: Complicada pel seu company Aitor, li demana perdó.
2: Complicada, no, impossible.
0: Impossible, sí.
2: Impossible.
0: Ha acabat demanant-li perdó. Mira, torna a cantar l'afició de l'Àguiles, eh?
2: Sí, que ha de fer.
1: En darrer minuts.
0: En darrer minuts, es pitja el seu equip, donen suport. Treu davant del Poblense. Penyafort no pot lluitar per aquesta pilota. Ara ho intentava Gori. Se la queda Pedrosa. Pedrosa centrant a la frontal de l'àrea.
1: No, però s'està precipitant l'Àguiles.
0: Sí.
1: Ja cerca la desesperada una jugada o un rebuig a dins àrea per intentar posar-se per davant, res més.
0: Gori lluitant per aquesta pilota. L'ha recuperada l'Àguiles. Una altra pilotada a la frontal. Surt bé Palleres, controlant pilota, obrint cap a l'esquerra. El Poblense, que surt jugant per aquesta banda, pilota llarga, el toc de cap, bona. Fenomenal, alerta a l'arribada, sí. Salva, ara per banda dreta, han canviat de l'esquerra cap a la dreta, Salva agafa la centrada, la rematada
2: boníssima.
0: De cap, alerta al segon pal, fora, no ha sortit a corna, lluita Salva per aquesta pilota, se la queda al...
1: Una pena.
0: El migcampista d'Aitor era una llàstima.
2: Sí. Aquesta era l'ocasió.
0: Aquesta era. Sí.
1: Han defensat bé, eh?
0: Sí,
1: perquè hi havia tres defensors per un atacant de Poblense.
0: Yasser, quin traje li ha fet Yasser anant a salvar. Yasser a la frontal, surt, controlant pilota, molt bé Palleres, pilota llarga una altra vegada, no pot arribar, Penyafort recupera el conjunt, Múrcia, pilota per al dorsal 21, per Yasser, torna a combinar cap a la dreta per Torrenova.
2: L'ajudant de Nòscar Troia està demanant tranquil·litat. Tranquil·litat, no rifar la pilota.
0: Pilota llarga, sortida Vicenç Sabater, Vicenç amb el
2: pit,
0: davant un contrari, mare de Déu, semblava un migcampista i l'ha enviada directament fora.
2: De l'estadi.
0: Se l'ha jugat una mica, eh?
1: I tant.
2: Fora de l'estadi.
0: Un altre canvi. Kevin per Pedrosa.
2: Kevin Manzano. No és carrà.
0: Canvi a l'Àguiles, minut 85. Tornarà a jugar.
1: Mira, aquí veig la repetició.
0: Sí, ara veiem la repetició d'aquella
1: acció. Que bé la posa, però mira com tanquen tres.
0: Sí,
1: hi ha fins a quatre jugadors.
0: Tots en revoltant el seu porter.
1: Sí.
2: Llàstima.
0: Bueno, pilota per l'Àguiles, amb atac des de la banda dreta. Pilota penjada a l'interior de l'àrea petita, rebutja la defensa del Poblense. Control dintre de l'àrea, mare de Déu, treu-la d'aquí.
1: Falta. Molt bé, l'àrbitre, molt bé.
0: Falta d'Aitor damunt Miquel Soler, que ha quedat...
1: Molt bon partit de Miquel Soler, eh? Està fus.
0: Està mort.
1: Sí.
0: Està mort.
2: Supos que deu tenir un contador de quilòmetres, perquè
1: sí.
2: N'ha fet.
1: Està fus.
2: Sí, però no ho canviarà.
0: No
2: ho canviarà.
0: No, a veure quan s'afegirà Tomàs també en aquesta segona part. No, no ha passat gaire cosa,
1: no,
0: però,
1: bueno. però 4 minutets els de tornar entre canvis, sí. Sobretot pels canvis.
0: Sí, perquè per les celebracions del gos no serà.
1: No.
2: Això per la tornada.
0: Ha rebutjat Terranova. Torna la càrrega. L'Àguiles per banda dreta. Molt bé, ha aturat Marc García aquesta acció. Queda la pilota. Cerca la perllongació per aquesta banda esquerra. Pilota que sembla un partit falta. De vòlei. Cap a un faltat és altre.
2: Van molt precipitats els de l'Àguiles.
0: Alerta, que han quedat tots dos una altra copetjada de cap.
1: Sí, i la pitjor se l'han duit a jugar a l'Àguiles, no?
2: Sí,
0: això
2: sí.
0: Sembla, sí.
2: Ha quedat cau,
0: Estan tots dos en terra.
2: Està molt de nervis en l'Àguiles, estan molt precipitats.
0: Penyafort és el jugador del Poblense. Anem a veure qui era l'altre jugador.
2: És Nas.
0: Adri.
2: Nas.
0: No, Adri no és.
2: En Nas.
0: Sí. Sí.
2: Ha rebut Adri. En Nas.
0: Adri Pérez, que avui se les han duit totes.
2: Sí.
0: Tots dos en terra. Miquel Soler sembla que aixeques cap.
1: Ara sí que moriríem en els 4 o 5, eh?
0: Sí, ara sí. Ara sí,
2: sí. Sí,
0: ara,
2: sí.
0: Ara estan garantits.
2: En Nas.
0: Ja, estàvem en el 87, amb aquest empat a 0 i empat a topades de cap.
1: Sí. Molt bon partit del Poblense en línies generals. Passi el que passi ara ja, darrere d'aquests 5 minuts o 7 que puguin passar, crec que ha fet una eliminatòria, la primera, molt bona.
2: I ara a Pobla els hi toca moure-se.
1: Sí.
2: Per ficar tota la gent possible, omplir molt complicat, esportiu, però, escolta, tu l'has vist ple.
1: Jo l'he
2: vist ple. Si tu l'has vist ple...
1: Completament.
0: Un gran ambient contra el Numancia.
1: Sí, va molt bonament. També pensava que hi ha una part de Sagrada d'enfront, sí. Que no se pot.
0: No se pot.
1: No està habilitada.
0: Exacte.
2: És una llàstima.
1: És una pena. Però la tribuna principal està a rebentar.
0: Això s'hauria d'arreglar, per Primera Federació.
1: Sí.
0: S'ha aixecat Adrián.
2: Home, compleix. Jo crec que completa tot el que se demana.
1: Sí.
2: Que passa que ja agrada, s'ha de fer alguna
1: cosa. S'ha de fer.
0: S'ha aixecat ja els dos jugadors.
2: Ara ja no té excuses l'Ajuntament, s'ha d'arreglar. Ala, ja ho he dit.
1: Sí.
0: Els dos jugadors quedaran ara de fora fins que rebin el permís. Se'n va Marco, mira la broncada.
1: Mira, sí, broncada.
2: Bé, però bé, no? És el que tenia que fer.
0: Montiel per Marco i un altre.
2: Montiel i Dani Nieto. Soler. Si el lleven és perquè està fos, com dius, Tomàs. Sí.
0: Montiel i Nieto per Marco i Soler. Minut 87 de partit. Càntics contra Marco Alarcón des de la graderia.
1: Record, sí.
0: Sí. Escriu quan arribis.
2: I perquè no saben que és argentí, perquè si no li dirien algo més.
1: Sí.
2: Ja ho deixem aquí. Vinga. Dani Nieto, experiència. Això és el que portarà, m'imagino.
0: Anem a veure, Fullana, on posa aquesta pilota? Aquesta juga tot, eh?
2: Fullana
0: ho juga tot.
2: Prova de canviar-lo.
0: Pilota pel Poblense, banda esquerra, la centrada, alerta, la rematada, fora.
2: Dani Nieto.
0: La rematada, Dani Nieto.
2: No, que rematada en salvar...
0: Montiel, era Montiel. La rematada ha estat de Montiel.
2: Dit la jugada, en Dani Nieto.
0: Ah, sí, la jugada sí. I la rematada de Montiel, a la dreta de la porteria de Salcedo.
1: Bueno, Poblense veu ara... 6 minuts.
0: 6 minuts.
1: Sí, m'he donat 4. Ha estat per...
0: És possible, sí. Met 6. Una broma comparada amb lo d'ahir, amb lo d'Eivissa.
1: I tant.
0: Salcedo, que posa...
2: Estau traumatitzats. No vaig ser raó des de dir.
1: Però que varen ser 20 minuts.
0: Va ser horrorós, no?
1: Jo feia tant que no ho veu.
0: Va ser jugar com a jugar una mitja part més.
1: Sí.
0: Terranova treu la pilota per aquesta banda dreta, alerta la centrada d'Aitor, se la queda el Poblense en defensa. Sembla un partit de vòlei ara sense xarxa, teva meva, pilotada per un costat, pilotada per un altre, se la lleva de damunt el Poblense, el control no és bo, qui lluita aquesta pilota, l'Àguiles, la centrada, ha taponat molt bé Fullana, alerta, segona centrada, tornem a rebutjar, pilotada, cap al vecindari del costat, home, que entri per sa finestra. Juga una altra vegada l'Àguiles. Estem a punt d'arribar a les dues. Estem en el 91, primer minut consumit dels 6 que ha donat l'àrbitre. Pilota ara en atac, Penyafort, se l'endú Penyafort, se l'endú Penyafort. Ha sortit molt bé.
1: Hauríem d'aprofitar. Bon partit de defensa de n'Adrià, no?
0: Sí, sí, sí.
1: N'Adrià Pérez.
0: Adrià Pérez, que sí. Torna a sortir pilota jugada. Toca cap a l'esquerra. Per José Mas, José Mas a Yasser, Yasser pressionat per Dani Nieto. Yasser que obri el joc cap a la dreta, torna a trabucar la jugada del Poblense en defensa.
1: Upa,
0: alerta
1: de
0: que
1: joc,
0: ja sí,
1: fora de joc.
0: Fora de joc. Fora de joc amb aquesta acció d'atac del jugador del conjunt Poblé i serà pilota per l'Àguiles. Ja són dos els minuts consumit. Penya força havia ficat, sí.
1: Sí, molt clar.
0: Sí, estava, sí. Molt avançat. Traurà Salcedo.
2: Mos han de fiar a ser ratxa de ser llespa, sí.
0: Salcedo. Pilota llarga. L'Àguiles que esgota les seves darreres oportunitats també de lluir a casa. Vinga. La treu com pot. Ara Montiel. Pilota una altra vegada cap a la banda esquerra. Aitor, pilotada a la cara de Salvà. Duel de sisos a la camiseta. Se la queda aquí el Poblense. No, la tornem a perdre. Hem d'aguantar una mica aquesta pilota. Yasser a l'espai, no arriba ningú. Ho intentava fer Martínez. Se la queda finalment el defensor del Poblense i en falta contra l'equip local. Falta de fer Martínez. No sé què diu el futbolista del Poblense que se dirigeix a l'àrbitre.
2: M'imagino que demanant que vagi sa falta.
0: Bueno, pilota per Vicenç Sabater.
2: Sí.
0: Que traurà sense cap pressa.
1: Està a punt de sortir l'entrenador.
0: Hernández està histèric, perdut. Veu que li fuig.
1: Sí, se li va, se li va una oportunitat grossa de que jugues a dintre teva, te'n vas en 0-0 a sa Pobla, que sap que serà molt complicat. És vera que encara no està fet, ni molt manco, haurà de lluitar molt el Poblense, però sí que en relativa avantatge.
0: Banda a favor de Tomeu Salvà.
2: Està ple d'efectius de la Guàrdia Civil.
0: Nieto.
2: Fixat,
1: sí, sí, sí. S'han
0: posat tots aquí en aquest
2: cantó. Tots costat. En aquell cantó.
0: Sí.
1: M'ha perdut just exagerat, eh?
0: Sí, una mica, sí.
1: Perquè no ha passat absolutament res.
2: N'he comptat 10.
1: Sí, sí.
2: N'he comptat 10.
0: Una mica pel·liculer. Traurà de banda el Poblense, pilota a l'interior de l'àrea, Dani Nieto fa un capellat, no arriba al segon. Treu la defensa. Torna la càrrega al Poblense. Està jugant Tomàs al camp de l'Àguiles.
1: I mira, corna.
0: I forçant un corna.
1: Ara és hora.
2: És un luxe aquest partit pel Poblense.
1: Ara és hora.
0: Forçant un corna. Ara bé.
2: Minut 94 i mira quina jugada entrenada.
0: 94 i mig, queda un i mig.
1: Se darrere el tendrà Poblense.
0: I ara arriba, Fullana traurà des de la cantonada.
2: Sí, però no serà en Marco, que l'han canviat.
0: No, serà un altre, més ben igual.
2: Vinga, Penyafort, vinga, Penyafort.
0: Com si és Nadri aquesta pròpia porteria.
1: O com si s'ho fan ells.
2: Tot val, tot suma.
0: Fullana, cama dreta.
2: Alerta amb en Fullana.
0: Anem a veure on la posa. A la frontal de l'àrea petita. Rebutja la defensa. Pilotada a l'interior de l'àrea una altra vegada. Alerta amb aquesta acció. Jugador del Poblense per terra. Si fos al contrari, hagués de la falta.
1: Sí, seguríssim.
0: Però si és a favor del Poblense seria penal i ja és més discutible. Pilota que no surt de banda. Salvà ho ha evitat. I recula l'Àguiles per treure de porteria directament.
1: Va.
0: El seu porter Salcedo.
1: Jo crec que està...
0: Estem en el 95 i busques.
1: Sí.
0: Salcedo que traurà de porteria. Està a punt d'acabar el partit amb un molt valuós empat a 0 del Poblense a camp de l'Àguiles.
2: De la terra al cel, com diu el Poblense.
0: Tira aquesta pilota llarga de Salcedo. Pilotada de José Mas. Ja sense massa direcció, penjar pilotes per part de l'equip murcià. Alerta el xut! Quina aturada de Vicenç Sabater! Quina aturada de Vicent Sabater, que acaba de salvar el partit.
1: Sí, i acaba de broncar en el seu company per dir-li...
0: Quina aturada.
1: Treu-la de fora.
2: I qui saps si se't sents?
0: Quina aturada, com ha volat.
1: Quina rematada, quina rematada ha fet.
0: Quin xut duríssim que ha tret a corna Vicent Sabater, que pot haver salvat el partit.
1: Potser darrere la tindrà
2: l'en Cristian.
1: L'Àguiles.
0: I ara la tenen ells des del corna. Demana ànims, Cristian, als seus seguidors.
2: Aquesta és la darrera.
0: Aquesta sí que serà la darrera, temps complert, 96 i mig.
1: Peliculero,
0: quina
1: entrenador.
0: Aturada de Vicent Sabater, sí? No hagués estat just.
1: No.
0: Alerta amb el corna,
1: aturat
0: l'àrbitre, no val, no val, hi ha un jugador del Poblense per terra,
1: sí,
0: i una
1: aturat.
0: Targeta.
1: S'ha de repetir, no, s'ha de repetir, però.
0: Sí, però hi haurà una targeta per qualque jugador de l'Àguiles. Semblava que anava, s'havia duit la mà a la butxaca, però no duc cap targeta a la mà. Senyals horaris de les dues. Tot d'una mon anant cap a l'informatiu. Se repetirà el corna. Ara ja són 97.
1: Aquesta sí que ets a darrere,
2: eh? Sí, i alerta. Sí,
1: no, diu que només hi ha remat. Jo crec que només diu remat.
0: I s'ha acabat.
1: I que no hi ha segona jugada.
2: Pues
0: sí,
2: alerta.
0: Sí, sí.
1: M'ha donat sensació.
0: Anem a veure, hem de tancar aquest corna. Pilota al segon pal, rebutja la defensa. Falta contra l'Àguiles
2: i final.
0: Final del partit, espectacular el partit del Poblense. Coma s'ha aferrat en el partit, ha evitat qualque gol de l'Àguiles. Allà qualque picabaralla entre jugadors, com no passava d'altra manera amb aquesta tensió. Però s'ha acabat el partit, Tomàs. Àguila 0, Poblense 0.
1: Molt bon partit per part de Poblense. El eliminatori no està definitiva, ni molt manco, però sí que està, jo diria... està a punt perquè pugui ascendir a primera red si fa un partit seriós com ha fet avui.
2: Doncs el deixem aquí ràpidament perquè ja passa un minut de les dues en punt. I ho repeteix, de la terra al cel, d'aquí 7 dies, molt sentim, molt veiem el Poder Esportiu Municipal de Sa Pobla per fer més història amb el Poblense. Marcador final, Àguiles 0, Poblense 0, anant cap al servei informatiu d'aquesta casa.
3: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
4: Bon dia. Per primera vegada en molt de temps, part del sector immobiliari s'atreveix a dir que els preus podrien estancar-se i fins i tot baixar a curt termini. És l'anàlisi que fan alguns experts conseqüent de la caiguda en el nombre de compres i vendes d'habitatges a les Balears. Segons dades de l'INE, hi ha hagut en el primer trimestre un 7,5% manco d'operacions que l'any passat. Un altre fet que crida l'optimisme és que hi ha menys estrangers compradors. És a dir, el mercat comença a mostrar senyals de cansament. Igual de cert és que no hi ha consens entre els professionals del sector i també n'hi ha molts que apunten que encara s'incrementaran més els preus i que únicament una política social agressiva pot revertir el manco de forma significant la situació. Un dels arguments que defensen aquesta idea és que, tot i que se compra i ven manco, els preus fan el seu propi camí i creixen igual. El metre quadrat de mitjana està en 4.260 euros, que és un 6,5% més que fa un any. Titulars. Finalment, el Mallorca jugarà la propera temporada a la segona divisió. Acabada la Lliga, el club enfronta el repte ara d'adaptar la seva estructura a la nova categoria. Joan Gabriel Bousà, bon dia.
5: Bon dia. Un cop dur per a tota l'afició vermella, que veu com el seu equip abandona l'elit del futbol espanyol després d'una temporada per oblidar. Ara toca refer-se i pensar en el futur. La primera incògnita és si continuarà Martín de Michelis a la banqueta mallorquinista o si es cercarà un nou entrenador. També hauran de saber quins futbolistes continuaran lligats a l'equip a la segona divisió i si hi haurà alguna destitució a l'entitat com la del director esportiu o la del CEO de negocis del Reial Mallorca. S'espera un estiu mogut a Son Moix.
4: Els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal situen a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant d'una xarxa d'influència organitzada per aconseguir l'ajuda de 53 milions d'euros atorgada a la companyia aèria Plus Ultra. Laura Barri, bon dia.
6: Bon dia. Els investigadors disposen d'evidències que apunten a que la xarxa societària propietari vinculada a Zapatero hauria formalitzat nombrosos contractes amb Plus Ultra a canvi de facilitar el rescat de la companyia mitjançant la influència de l'expresident.
4: Prop de 200 persones mobilitzades per la coordinadora antifeixista de Mallorca s'han concentrat davant el consolat demà per reclamar la demolició del monòlit de Safaixina.
6: Concentració que s'havia convocat com a resposta a l'organitzada a Safaixina precisament per part del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional per retre homenatge al creuer Baleares. Els participants, una quinzena de persones, han assistit amb la cara tapada per no ser reconeguts.
4: I a banda del Mallorca, l'actualitat esportiva deixa més notícies. Juanga.
5: Avui s'han començat a disputar les eliminatòries finals del play-off d'ascens a la Primera Federació. El Poblense ha fet un molt bon partit al camp de l'Àguiles i ha empatat a 0 i deixa l'eliminatòria oberta que es disputarà a Sa Pobla la setmana que ve. I l'Atleti Balears visita aquest cap vespre l'estadi de la Victòria. A les 7 els blanquiblaus s'enfronten al Reial Jaén, un partit que el viurem aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. I en bàsquet, l'Esti Menorca se la juga avui. Els menorquins reben el Leiva Corunya a les 7 del cap vespre en el quart partit dels quarts de final del play-off pel títol amb l'eliminatòria desfavorable per 2-1 després de caure en el darrer duel per 85-82. Guanyar o marxar a casa.
4: Les temperatures han pujat i pareix, segons el Redol, un dia d'estiu. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, tancam una nova setmana amb una jornada marcada per aquesta estabilitat. Sumam una nova jornada més de temps tranquil, marcada per aquest domini del sol amb absència de núvols i termòmetres que es tornen a enfilar. De fet, hores d'ara ja s'han assolit valors molt propers o fins i tot s'han superat els 30 graus a diversos punts del Reiguer interior i també de cap al sud de l'illa de Mallorca. Per avui cap vespre es preveu que aquesta tendència continuï de en cels totalment estirats, temperatures que, com deien, podran tornar a superar aquests 30 graus en conjunt amb un vent que bufarà fluix de component nord i també est i una situació marítima molt tranquil·la amb abundants redols de marejol de cap al sud i de mà plana de cap al nord. Una tendència que no ens abandona en vista la propera setmana. De fet, continuarem sota la influència d'aquesta dorsal anticiclònica que es tradueix amb aquesta absència de núvols, temperatures màximes per sobre d'aquests 30 graus i temperatures mínimes també molt suaus. En definitiva, temps tranquil.
4: Gràcies, Margalida. Són les 2:06. Lluís Menéndez, al control tècnic. Començam.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
4: El mercat immobiliari comença a mostrar senyals de cansament. La xifra de compravenda d'habitatges a les illes ha caigut per ser més consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, entre gener i març de 2026 es varen completar un total de 3.600 transaccions. És gairebé un 7,5% manco que el mateix període de 2025, quan es varen completar prop de 3.900. A més, es dona el cas que també cau el protagonisme dels estrangers en el total de compravendes efectuades a les illes fins a mínims del darrer any i mig. Per tot plegat, alguns experts apunten que es podria estar arribant a l'estancament dels preus dels habitatges i fins i tot alguns posen a damunt la taula la possibilitat que ens trobem davant d'un punt d'inflexió que suposi una baixada de preus. Val a dir, això sí, que dins del sector immobiliari hi ha diversitat de lectures entre els experts i no són pocs els que igualment creuen que els preus encara poden escalar una mica més.
6: En tot cas, és un fet ara actualment la caiguda el nombre de compres i vendes contrasta amb el comportament del preu de l'habitatge que no atura de créixer. Així explica les raons d'aquesta tendència Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra.
8: La primera és que en els preus actuals el càlcul de la sostenibilitat d'una hipoteca amb un context de tipus d'interès que potser pugen refreda la demanda. I per la banda de l'oferta, qui té actius d'habitatge i ha vist el nivell de creixement de preus que hi ha hagut últimament, es frena també de vendre en aquest moment pensant que això encara pot pujar més.
6: Els tres primers mesos de l'any, el preu mitjà del metre quadrat s'ha situat en 4.260 euros, un 6,5% més que en el mateix període de 2025, uns nivells als quals bona part de la demanda no pot accedir, a la vegada que cau l'oferta d'habitatges en venda, un 7% concretament, que els especialistes també lliguen a les limitacions físiques de les illes. Així doncs, en conjunt, menys demanda i menys oferta. Per l'economista de la UIB, Javier Franconetti, una situació que pot permetre que els preus continuïn augmentant.
9: ¿La oferta es suficiente o esta demanda que deja de ser demanda permitirá que se iguale demanda y oferta? Y creo que la respuesta es que no. Hay una oferta muy insuficiente para la actual demanda y mientras la oferta sea inferior a la demanda, observaremos incluso hasta que los precios sigan subiendo. Ahora, seguramente esos crecimientos de los precios irán cada vez siendo más suaves, no tan importantes com hasta ara.
6: Per altres experts, com Francisco Iñareta, que és portaveu del portal immobiliari Idealista, les darreres xifres podrien ser una mostra del canvi de tendència en el mercat.
10: Podría de alguna manera deducirse como el comienzo de un cambio de ciclo o por lo menos una estabilización del apetito comprador. Podrían también adelantar una estabilización de los precios a medio plazo. Tendremos que seguir pendiente durante los próximos ejercicios para confirmar si se trata simplemente de un pequeño impasse motivado por la inestabilidad geopolítica mundial y la crisis energética o si bien se trata de un proceso más persistente que pueda conllevar caídas de precio en el largo plazo.
6: Amb una dinàmica especulativa i el fet que l'habitatge sigui un valor refugi, pel catedràtic Guillem López Casasnovas s'hauria d'apostar més per polítiques públiques d'habitatge.
8: Aquest boom dels valors immobiliaris no ve acompanyat per una actuació pública que faci que els estralls que aquest boom immobiliari ha creat no es distribueixin tan inequitativament, sobretot per als autòctons que tenen tanta dificultat en trobar un habitatge digne.
4: Tema el de l'habitatge d'especial rellevància a les Balears, però també arreu de l'Estat. De fet, ha estat una jornada de mobilitzacions arreu d'Espanya pel dret a l'habitatge convocades per diferents sindicats de llogaters i organitzacions sindicals. Tots ells denuncien que l'habitatge s'ha convertit en un problema social perquè afecta gairebé totes les famílies i té moltes conseqüències, com ara la baixa natalitat o les dificultats d'emancipació. La més multitudinària ha recorregut al centre de Madrid.
6: També denuncien que les zones més tensades, els alts preus del lloguer es converteixen en un problema econòmic, ja que dificulta que els treballadors hi puguin viure. Escoltàvem Pepe Álvarez, secretari general d'UGT, i Unai Sordo, de Comissions.
11: No va a haber personas para trabajar si los alquileres que se están planteando son los que hay. No hay convenio colectivo que aguante la subida de la vivienda.
12: Hay que construir vivienda, pero a precio asequible, con iniciativa social, con precios sociales y precios tasados. Hay que limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas. Hay que eliminar en algunos casos y limitar y regular en otros el uso de la vivienda como una actividad turística.
3: Informatiu migdia. IB3 Radio.
4: Dues i 11 minuts, els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal situen a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant d'una xarxa d'influència organitzada per aconseguir l'ajuda de 53 milions d'euros atorgada a la companyia aèria Plus Ultra. Els informes que s'han filtrat recullen converses entre directius de l'empresa que contemplen la possibilitat d'aconseguir el rescat per compensar els efectes de la pandèmia mitjançant la influència de l'exministre Ábalos o de l'expresident Zapatero, sent les dues vies complementàries.
6: La UDEF situa per davall de Zapatero l'estructura jerarquitzada, el socialista canari Manuel Aaron Fajardo com a contacte de confiança a Venezuela i a Julio Martínez, presumpte testaferro, que titula formalment a la societat sota sospita. Martínez, segons els investigadors, hauria pressionat els directius de Plus Ultra per formalitzar més contractes que acceptarien amb total seguretat per la influència de Zapatero per així aconseguir el rescat. De fet, els informes constaten que els ingressos presumptament irregulars de l'entramat empresarial coincideixen amb l'inici de les actuacions de la xarxa encapçalada per l'expresident a favor de l'aerolínia. Entre l'entramat d'empreses hi ha What the Faf, la societat vinculada a les filles de l'expresident. A la jerarquia d'aquesta estructura encara hi hauria un tercer nivell on se situaria Maria Gertrudia Alcázar, secretària de Zapatero.
4: Els investigadors conclouen que Zapatero i l'empresa de les seves filles serien els principals beneficiats d'aquest entramat. Per tot això, José Luis Rodríguez Zapatero ha estat citat a declarar a l'Audiència Nacional dia 2 de juny com a investigat pels presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
6: Sobre la investigació de Zapatero n'ha parlat avui migdia el portaveu parlamentari socialista Patxi López. Ha reclamat la presumpció d'innocència per l'expresident perquè ha dit de moment no hi ha proves a bastament. També ha reclamat que la investigació de l'expresident socialista no desviï l'atenció de l'acció de govern de l'executiu de Pedro Sánchez.
13: De todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero, por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia. Y luego hay otro mundo en el que el gobierno progresista sigue gobernando y sigue haciendo políticas para la gente. Esto no lo vemos en los medios de comunicación.
4: L'actualitat informativa avui matí a Palma també ha estat marcada per la convocatòria de dues concentracions simultànies. La primera per part del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional, que ha juntat 15 persones davant del monòlit de Safaxina per retre un homenatge al creuer Baleares. La segona, convocada per la coordinadora antifeixista de Mallorca davant del consolat de Mà, per mostrar el seu rebuig a la primera i que ha reunit al voltant de 200 persones.
6: La gran majoria, homes i tapant-se la cara en passamuntanyes. Els membres de Núcleo Nacional han reivindicat davant Safaxina l'entrega i valentia dels tripulants del creuer Baleares. S'han llegit un manifest.
14: Gloria a los héroes del crucero Baleares. Honor a su valor y entrega. Arriba España, arriba Europa y viva Núcleo Nacional.
6: Cap d'ells, però, ha volgut fer declaracions als mitjans de comunicació. Destacar també que han dut a terme la seva intervenció davant un monòlit.

0: veu Laura, atera o defensa, que s'ha de continuar fent feina.
1: ¿Podemos estar satisfechos en ese sentido? Sí, pero también tenemos que tener claro que mientras siga habiendo un nazi que haya una que vaya a esa concentración, nosotros seguiremos luchando porque no tiene ni una sola palabra de cabida en nuestra sociedad.
0: Entre els manifestants, consens sobre la necessitat de sumar-se a aquesta convocatòria.
2: No podem permetre que grupuscles nazis com Nucli Nacional tinguin capacitat i espai per dir les seves idees i hem d'intentar demostrar que tenim més força que ell i que la cadena treballadora se pot organitzar davant el seu reaccionari.
0: Amb tot, no s'ha produït cap incident entre aquestes dues concentracions.
3: Dues i 15, canviem completament d'assumpte, reserves completes en temps rècord. Abans de començar la temporada turística, els establiments de Formentera amb els preus més baixos ja gairebé tenen penjat el cartell de complet. En el mític Hostal Pepe només tenen lliures algunes habitacions per a dies puntuals. Regina Mallans.
4: Preus de 70 euros durant el mes de maig i fins a 200 euros per nit durant l'agost és el que costa una habitació doble a l'Hostal Pepe. A les plataformes de viatges d'internet es posiciona com un dels més barats. Francisco Javier Chacón n'és el director.
5: Tu pensa que som un hostal, ja no queden tants hostals aquí a Formentera. Això també es veu influenciar molt en el preu. I potser podríem dir de hotels d'una estrella o el més simil possible, pot haver una diferència en agost, potser de, no sé, dintre, potser 50 euros per nit.
4: I això fa que molts clients decideixin repetir any rere any.
5: Per lo general tenim tota la majoria de la clientela li agrada repetir. Tenim una quantitat increïble de repetidors any tras any. Ja avisam quan obrim el període de reserves i ja el primer dia que obrim el període de segon dia ja mos estan escrivint.
4: De fet, des del mes de març tenen més d'un 70% de les places reservades per la temporada.
5: Aquest any, la veritat que nosaltres mos hem sorprès perquè tenim una ocupació molt més elevada que qualsevol altre any. Ja el que queda són huecos puntuals, a lo millor d'una nit, dos nits, que és més difícil completar.
4: Aseguren que ha estat un any rècord de reserves en què a principis d'any les 50 habitacions que tenen van quedar ocupades per als caps de setmana de tota la temporada.
3: I en els quatre primers mesos de 2026, les matriculacions de vehicles acumulen a les Balears un creixement del 21,5% en comparació amb el mateix període de 2025. Una pujada que ha estat especialment significativa el mes d'abril, amb un increment del 65,7%. La patronal de concessionaris Facon Auto ho vincula en gran mesura al dinamisme de l'activitat turística.
0: Les empreses de lloguer de cotxes impulsen un 50% de la demanda, ja que han dut a terme una renovació profunda de la flota de vehicles. Tot i que entre els particulars les vendes de cotxes elèctrics arriben al 20%, aquesta és una realitat que encara no ha arribat als rentacar. Escoltem Raúl Morales, que és director de comunicació de Facon Auto.
6: Quizá lo más destacado es que el rentacar pues, sigue apostando por un vehículo de combustión o por una hibridación. Cuesta más matricular para un rentacar el vehículo electrificado y eso corresponde sobre todo en el caso de Baleares a los particulares.
0: I de fet, l'agrupació empresarial de lloguer de vehicles de Balears, AEVAP, destaca les dificultats que enfronten per poder fer aquesta transició. Ho explica el seu president, Ramon Reus.
7: Es imposible una empresa que tenga 100 cotxes o 200 cotxes, tenir dos o tres cotxes d'ATIS, pues no passarà. El que no pot tenir són els cotxes d'ATIS per norma, no? Ja ens va estar fa 4 anys que ens van obligar a tenir cotxes elèctrics, tothom va comprar cotxes elèctrics i al final no hi havia infraestructura per poder enxufar aquests cotxes. Això, en primera, és una ruïna per rentacars i és una altra també per una mala imatge que donem als clients que li donen un cotxe elèctric i després te tornen els cotxes el dia següent perquè no pot enxufar allò que no.
0: Així doncs, són els particulars els que impulsen la demanda de vehicles més sostenibles, tant per l'antiguitat del parc automobilístic de les Balears com per l'augment de les restriccions mediambientals. Tornem a escoltar Raúl Morales de Facon Auto.
6: Ciudadanos que se están quedando fuera de esas zonas porque tienen un coche muy antiguo. Por eso nosotros también insistimos en la necesidad de acompañar la implantación de esas zonas de bajas emisiones con planes de renovación del parque que nos parecen importantes porque bueno, no todo el mundo está en disposición de cambiar de coche y no todo el mundo está en disposición de asumir esta descarbonización.
0: Entre les tendències del mercat també destaca la gran penetració de les marques xineses, que ja representen un 10% de les matriculacions, en gran part pels seus preus més reduïts, una realitat que també té conseqüències en el mercat de segona mà, que ha retrocedit en el primer trimestre. El segment que continua dominant amb força el mercat són els vehicles SUV mitjans.
3: Parlem de cotxes.

0: Ara, de persones, perquè segons les xifres de l'Institut Nacional d'Estadística, a dia 1 d'abril la població de les illes arribà a 1.261.000 persones. Són 10.000 més que ara fa un any. Un creixement de la població que s'explica en bona part per l'arribada d'estrangers. Un dels grups més nombrosos són els argentins, i això que molts no consten com a tal, ja que arriben aquí amb passaport de països europeus, com és el cas d'Espanya mateix, però sobretot d'Itàlia. Només durant el primer trimestre d'enguany, 640 persones nascudes a l'Argentina vengueren a viure a les illes. Es calcula que més d'un 60% té nacionalitat italiana. I Eivissa, justament, és on més creix la colònia italiana de les illes. Són al voltant de 5.000 que no poden tallar del tot el cordó umbilical amb el seu país per necessitats administratives i de tot tipus, a més dels qui passen l'estiu per la temporada. I per fer-ho més fàcil, disposen des de fa dues setmanes d'un nou visa consolat que els estalvia de viatjar, per exemple, a Barcelona per molts de tràmits. Alberto Ferrer.
1: Rosana Álvaro va establir-se com a advocada fa 6 anys a Eivissa i acaba d'assumir una representació viceconsular que s'havia perdut al darrer temps. La decisió d'implantar-la la pren el Consolat de Barcelona, segons com sigui de nombrosa la colònia italiana a cada indret. Per això també Menorca ha estrenat viceconsolat, mentre que Mallorca ha canviat la titular al consolat honorari. A Eivissa les necessitats dels seus compatriotes tenen un component estacional.
2: De verano, las necesidades de los italianos son más de afectada de detención, fallecimientos, ingresos en hospital, entonces es un poco un apoyo, bueno, sí, administrativo, pero también humano.
1: Per això també Eivissa seguirà rebent la presència de carabinieri durant l'estiu. A més dels immigrants italians, al voltant d'un terç de la població són nascuts a Argentina amb passaport italià, que ara tindran més difícil obtenir la nacionalitat.
2: Tengo que comprovar una descendència más cerca de abuelos, padres, y también un vínculo efectivo con Italia y más cosas. Pero, por ejemplo, haber residido 2 años a Italia, el idioma. Entonces yo creo que esto va a afectar un poco este fenómeno.
1: Com ella mateixa, diu que els seus compatriotes escollen Eivissa pel clima i l'animada nit de l'illa, però sobretot per la cultura i la qualitat de vida. I com la resta de residents, cada dia se'ls posa més difícil trobar un lloguer a un preu raonable.
0: Gràcies, Alberto Ferrer. 2:22, una petita pausa i l'actualitat esportiva.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
4: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
5: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología, Alena Fleló, en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial al Campo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial al Campo Mallorca, Alena Fleló, óptico y audiólogo.
3: Informatiu migdia. Esports. Juan Gabriel Bauzá.
6: Informació esportiva. I IB3 Ràdio. Continua la decepció a l'entorn mallorquinista després que ahir es consumàs el descens del Real Mallorca a segona divisió. Un cop dur per tota l'afició vermella, que veu com el seu equip abandona l'elit del futbol espanyol després d'una temporada per oblidar. Ara toca refer-se i pensar en el futur. És el CEO de negocis del Real Mallorca, Alfonso Díaz, i el director esportiu del Mallorca, Pablo Ortiz.
7: Y en cuanto a Rafael, las analizaremos, ¿no? Yo creo que, bueno, que hay que hacer autocrítica. Está claro que cuando desciendes es que no has hecho las cosas bien. Y bueno, pues analizar bien qué se ha hecho para no volver a caer en lo mismo y tratar de subir a primera división y trabajar en subir lo antes posible a primera división.
8: Yo asumo toda la responsabilidad como máximo responsable de la parcela deportiva. No creo que la propiedad tenga en esto ninguna culpa, yo lo asumo, no tengo problema. Solo trataba así a la gente y oye, a partir de ahí a seguir trabajando. El Mallorca ahora estará en segunda división, pero tenemos que hacer un proyecto fuerte para volver a primera y dejarlo en primera división.
6: L'entrenador del Mallorca, Martín de Michelis, no tanca la porta de la seva continuïtat al club, però en condicions.
9: Me gusta planificar, me gusta... No me quiero quedar sin trabajo. Así que... Analizaré junto a mi gente y junto a la institución qué es lo más conveniente para el Mallorca, no para Martín de Michelis. Las formas las desconozco. Entonces hay mucho por hablar, mucho por reflexionar.
6: Per la seva banda, el futbolista del Mallorca, Sergi Darder, després del partit, assegura que l'equip lluitarà per tornar la temporada que ve a la primera divisió.
10: Los mayores tenemos, hemos intentado ayudar a los jóvenes a que, bueno, a que esto se sufre, que es verdad que tenemos una vida soñada, vivimos de nuestra profesión, vivimos del fútbol, que es el sueño de cualquier niño, y no hemos sido capaces de estar a la altura de un escudo muy grande. Pero bueno, como he dicho, ese escudo es tan grande que el año que viene no estará en primera, pero dentro de dos estoy convencido que sí.
6: I l'afició del Mallorca va acabar molt indignada ahir amb crits de directiva dimissió. Les opinions eren desfavorables a la gestió que s'ha fet enguany de l'equip, però tenen l'esperança de tornar el més aviat possible a la màxima categoria del futbol espanyol.
11: Som soci des de 4 anys i, la veritat, estic decepcionat, però l'any que ve seguiré lluitant i espero tornar a primera d'una vegada.
12: Ha estat una llàstima, el Mallorca ha fet la seva feina, però el problema ho teníem d'enrere. Crec que una mala gestió deportiva, crec que per jo el màxim responsable no són ells.
13: Bé, jo crec que és un poc l'actitud de tant dels jugadors com de directiva, no? És no voler posar solució a temps a molt de problemes, com tot estem amb Dani Rodríguez, la situació amb en Arrasate. La solució han arribat tard i tampoc han resultat eficients.
6: I el Barça és una vegada més el millor equip d'Europa. Les Blaugrana van golejar l'Olympique de Lió per 4-0 a la gran final disputada a Oslo i sumen el seu quart títol de Champions League femenina. Catacoll i Patri Guijarro, les dues jugadores mallorquines del conjunt blaugrana, van tornar a aixecar la màxima Copa Europea per damunt dels seus caps.
14: Creo que vivimos en un momento perfecto, soñado, ¿no? que creo que nunca te imaginarías, pero tenemos la suerte, yo como jugadora, de vivirlo, de ser el presente de esto. Entonces vamos a disfrutarlo, a ir a por más, cada año vamos a por más. Entonces no tengáis dudas de cuando empiece la temporada que viene, será el mismo objetivo.
6: Eren les paraules de Catacoll després d'haver aconseguit una vegada més aquesta Copa d'Europa. I avui s'han començat a disputar les eliminatòries finals del play-off d'ascens a la Primera Federació. El Poblense ha fet un molt bon partit al camp de l'Àguiles i ha empatat a 0 i deixa l'eliminatòria oberta, que es disputarà a Sa Pobla la setmana que ve. I l'Atlètic Balears visita aquest capvespre l'estadi de la Victòria. A les 7 els blanquiblaus s'enfronten al Reial Jaén, 5è classificat del grup quart amb 58 punts, en un duel que pot ser clau per als interessos balears. El partit del conjunt blanquiblau el podreu viure aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Parla mare de bàsquet, l'Estia Menorca se la juga avui. Els menorquins reben el Leima Corunya a les 7 del capvespre en el quart partit dels quarts de final del play-off pel títol, amb l'eliminatòria desfavorable per 2-1 després de caure en el darrer duel per 85-82. Guanyar o marxar a casa. És l'entrenador de l'Estia Menorca, Javi Zamora.
15: Espero que esto sea una serie muy larga, que Menorca no se rinde, y creo que si el otro día demostramos que podíamos mirarles a los ojos y competirles de tú a tú, hoy nos hemos demostrado nosotros mismos que podemos ganarles, ¿no? Así que espero que podamos vivir otra fiesta el domingo.
6: I el Clas Bàsquet Sant Antoni va rebre un cop dur a Sevilla. Els pitiusos van perdre de forma clara davant l'Insolac Caja, 87-91-72, al Pavelló Sant Pablo. Sa Pedrera dictarà sentència el proper dissabte 30 a partir de les 8:15 del vespre. Encara hi ha vida. I a l'Eurolliga, la gran final, l'Olympiacos i el Real Madrid es mesuren a les 7 en el partit més important de la temporada europea. El Blancs, amb el menorquí Sergi Llull al capdavant com a capità, cerquen el seu 12è títol continental, una nova final de l'Eurolliga per a Llull, un home que sembla fet per als moments més grans.
16: Bueno, contento y orgulloso, ¿no? Igual que el resto del equipo. Al final creo que es lo importante, luchar por el trofeo colectivo, ¿no? El que todos a una intentemos jugar lo mejor posible y hacerlo de la mejor manera para llegar a este tipo de partidos y tener la opción de ganarlos.
6: Amb les paraules de Sergi Llull, posant punt final a la informació esportiva.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: El de Ciutadella de Menorca, Cris Joanico, que tot just acaba de presentar aquest, el seu nou àlbum, Rosa dels Vents, dedicat i en homenatge als 8 vents del món. Una de les primeres cançons que ja vàrem estrenar com a aperitiu fa unes setmanes aquí a Òrbita 3, aquesta denúncia a la crisi humanitària de Gaza, amb aquesta peça titulada Condemna i, entre parèntesis, Llevant. Senzill que compta amb la col·laboració del cantant Yassine Belanchen, veu de formacions com a Che Balovski o Café de l'Alguer, que conjuntament canten aquesta denúncia explícita del desastre humanitari que continua patint la població de Gaza, amb una atenció especial a la situació dels infants. El tema que pren el nom del vent de llevant i apel·la simbòlicament a la realitat que ens arriba amb el vent.
1: La música illenca a Òrbita 3.
0: Així hem arrencat Òrbita 3, l'aparador musical que t'oferim a IB3 Ràdio durant el cap de setmana. Disposats a punxar la banda sonora a musicalitzar aquest primaveral 24 de maig. Davant de micròfon, Tito Fuster presentant les cançons i en selecció de continguts. Com habitualment feim, els primers 30 minuts les dedicam a punxar un autor, una autora, un compositor, una lletrista o fer una radiografia musical a qualque disc. En aquest cas, escoltarem, gaudirem d'aquesta novetat discogràfica, Rosa dels Vents, que tot just acaba de llançar en Cris Joanico. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3. I tot d'un escoltar amb Efecte Papallona, dedicat en el vent de Ponent, amb la col·laboració de Laia Gluck, és Cris Joanico.

Hola, som en Crit Joanico i vos venc a presentar Rosa dels Vents, un disc inspirat amb els vents que mos pega de Menorca, que són tots. És un disc amb 8 cançons, cadascuna d'elles inspirada amb un dels vents, com pot ser la tramuntana, el migjorn, llevant, ponent, mestral, gregal, xaloc i llebeig. Aquests són els 8. I cadascuna d'aquestes cançons està inspirada amb aquest vent i, a més, té les característiques marcades d'aquests vents en les cançons. El que he fet és la Rosa dels Vents, situar-la damunt l'illa de Menorca i convertir l'illa de Menorca en una espècie de mirador de talaia, des de la que mir, escolt, sent, olor, el que m'adú cadascun d'aquests vents o la direcció que està d'on ve el vent, abans que hi puc veure. Pots escoltar Rosa dels Vents aquí, a Òrbita 3.

0: en òrbita.
1: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
2: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
3: Som en Julià Cornell, d'Ànim of Barrec.
4: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
5: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
0: La música illenca.
4: Aquí, a Òrbita 3.
3: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tita Fuster, Òrbita 3. I de 3 Ràdio és humor. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
10: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
11: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
12: I que fèieu amb les tortugues?
11: Menjar tortuga.
12: Estava bona, la tortuga?
11: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
13: Ses òrbites en sincronia.
0: Òrbita 3, amb Tita Fuster.

Estan fent una postal sonora en aquesta novetat discogràfica signada des de Ciutadella per en Cris Joanico. Rosa dels Vents, aquest nou treball discogràfic que fa tot un homenatge en els vuit vents del món. Un so visceral, orgànic i potent d'aquest nou projecte que s'inspira en la Rosa dels Vents i la seva connexió amb l'illa de Menorca. Un univers sonor on conviuen reflexions personals, l'amor i la relació amb l'entorn com a eixos centrals. Presentarà aquest nou treball discogràfic en el teatre principal d'Inca el proper 13 de juny. Tot just acabam d'escoltar Tot mirant aquest paisatge, dedicat en el vent de Gregal, que més ha comptat amb l'autora mallorquina Emma de Mar. I donant pas a una altra de les noves cançons, Perfil salat, dedicat en el vent de Mestral, amb la col·laboració de Francesc Sans.

0: Hola, som en Crit Joanico i fa 20 anys que hi ha un programa que es diu Òrbita 3 que serveix música de les Illes Balears per tots vosaltres. Felicitats.
1: Agraït per aquestes paraules del menorquí Crit Joanico que tot just acaba de presentar Rosa Desvents amb la cançó que fa un homenatge en el vent de tramuntana, només són paraules, i que compta amb la col·laboració de Carles Belda. Arribarem en el punt horari de les 3. Després del butlletí informatiu seguirem orbitant. Seguirem punxant la banda sonora amb esperit mediterrani. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia, minsa participació avui de matí en l'acte de suport al monòlit d'origen feixista de Sa Feixina organitzat pel grup d'extrema dreta Núcleo Nacional, que tot just ha ajuntat 15 persones, si no ha volgut parlar amb la premsa. En contraposició en aquesta convocatòria s'ha fet la de la coordinadora antifeixista de Mallorca, que ha aplegat de vers 200 persones. El monument s'hi ha pintat de matinada el lema «Racisme pus mai més, feixisme ni ara ni mai». I l'aigua de la font també ha estat tenyida de vermell sang. Laura Atero, portaveu de la coordinadora.
2: ¿Podemos estar satisfechos en ese sentido? Sí, pero también tenemos que tener claro que mientras siga habiendo un nazi que haya una que vaya a esa concentración, nosotros seguiremos luchando porque no tienen ni una sola palabra de cabida en nuestra sociedad.
1: De gener a abril es va matricular a les Balears un 21% més de vehicles en comparació amb l'any passat. Només a l'abril, coincidint amb l'inici de la temporada turística, la pujada respecte d'un any enrere va ser del 65%. No debades, les empreses de lloguer de cotxes impulsen el 50% de la demanda per mor d'una renovació de vehicles que, a diferència del mercat de particulars, on un de cada 5 cotxes nous és elèctric, continua apostant pels de combustió, en el cas dels rent-a-car. Ramon Reus, president de l'Agrupació Empresarial de Lloguer de Vehicles de Balears, explica que la falta de punts de recàrrega continua sent un obstacle pels elèctrics i perquè aquests s'obrin al mercat de lloguer.
3: Una mala imatge que donem als clients que diuen un cotxe elèctric i després te tornen el cotxe el dia següent perquè no pot enxufar allò, no?
1: Al mercat de vehicles continua la penetració de les marques xineses, que ja representen un 10% de les matriculacions i han fet retrocedir el mercat de segona mà. Quant al segment que continua dominant el sector és el dels utilitaris esportius. I en estatal, mobilitzacions arreu per reivindicar el dret constitucional a l'habitatge. La manifestació més multitudinària ha recorregut al centre de Madrid. S'hi han cridat consignes a favor de la desobediència dels arrendataris i favorables a la convocatòria d'una vaga general. Pepe Álvarez, secretari general d'UGT, i Unai Sordo, secretari general de Comissions.
4: No va a haber personas para trabajar si los alquileres que se están planteando son los que hay. No hay convenio colectivo que aguante la subida de la vivienda.
5: Hay que construir vivienda, pero a precio asequible, con iniciativa social, con precios sociales y precios tasados. Hay que limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas. Hay que eliminar, en algunos casos, y limitar y regular en otros, el uso de la vivienda como una actividad turística.
1: I esports, el Poblenc s'ha empatat a 0 al camp de l'Àguiles de Múrcia, un resultat que convida l'optimisme amb vistes al partit de tornada de diumenge que ve a Sa Pobla, en què es decidirà l'ascens dels pobles a la primera federació del futbol espanyol. Amb el mateix objectiu, l'Atlètic Balears de Palma juga a partir de les 7 del capvespre a Jaén en un partit que podreu seguir en directe per IB3. I a la mateixa hora, en bàsquet, l'Estia Menorca rep el Corunya en el quart partit dels quarts de final del play-off pel títol, que dona més l'ascens a l'ACB. No val perdre pels menorquins perquè tenen l'eliminatòria en contra desfavorable per 2-1. I quan, finalment, per acabar, el temps, registre de temperatures màximes de les estacions de l'Agència Estatal de Meteorologia, que a les 2 del capvespre havia registrat com a màxima 31,8 graus centígrads a Porreres, 31,7 a Binissalem i més avall 31,4 a Llucmajor. També s'han superat els 30 graus a Campos, a Can Cion i a Santa Maria del Camí. Fins aquí les notícies de les 3 del capvespre. Ara continuem amb Òrbita 3 i Tito Fuster. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?

És el menorquí Marco Mezquida que ha encetat la sessió de migdiada d'aquest calorós diumenge 24 de maig, com deien els companys d'informatius. Altes temperatures a les illes, fins i tot a qualque punt de la geografia balear, superant els 30 graus. Temperatura molt més alta del que seria normal per un dia de primavera. Tot i que ara mateix el termòmetre a Palma no s'ha enfilat tant, marca uns 26 graus. Però hem començat un espai, una nova franja horària dedicada a la música, no a la meteorologia. Si entres en òrbita durant el cap de setmana, que és un autèntic ple, sabràs que pots escoltar tot tipus d'estils en aquesta coctelera sonora que tenc el gust de presentar. Davant del micròfon, Tito Fuster, seleccionant els continguts, mescles i comentaris. 11 minuts passen de les 3. Seguim musicalitzant aquest 24 de maig i ho fem ara amb les notes musicals del excel·lent compositor i pianista menorquí Marco Mezquida. El seu darrer treball discogràfic presentat enguany, titulat Tàctil, celebra una dècada de complicitat, en aquest cas complicitat artística, amb Àlex Tobias i Martín Meléndez. Ja proposa aquest treball un viatge creatiu que mescla aquest so de piano i que a més reivindica la dimensió física, sensible i humana de la música amb el ja reconegut Mezquida, que presentarà en el Teatre d'Esborn de Ciutadella, Menorca, dia 7 de juny, aquesta feina discogràfica. Hem començat amb la peça titulada Constantin. També repassarem l'agenda de les actuacions de Mezquida per aquest proper estiu a les Illes, aquesta primera cita, dia 7 de juny, a casa, a Menorca. Comença a sonar Tàctil, així titula aquest nou àlbum d'estudi al menorquí.

Molt bones, som en Marco Mezquida, músic, compositor, improvisador, menorquí, i sempre estic en òrbita, volant, orbitant, donant voltes, fent volar els caps, pensaments i ses alegries. Així que espero que no deixeu d'orbitar. Molta vida, amics.

És la sensibilitat del pianista i compositor menorquí Marco Mezquida, que ara estava mirant algunes fotografies del seu perfil d'Instagram. És un dels músics amb més projecció a nivell internacional que tenim a les Illes. Un gran músic que fa ben poquet actuava a diferents ciutats d'Europa, com ara a Brussel·les, a una de les places principals del país centroeuropeu, amb milers de persones gaudint de la seva actuació i com ell ho caracteritza o com ell ho plasma, un delirium tremens, una felicitat oferir un concertàs en el Gran Palace de Brussel·les amb el seu trio, que també oferirà diversos concerts aquesta primavera a les Illes. Apuntava un en el Teatre d'Esborn de Ciutadella, Menorca, actuant a casa, dia 7 de juny. N'hi ha un abans a Mallorca, molt interessant, dia 6 del proper mes de juny, dissabte 6, dins el festival itinerant Sons de nit, que enguany la seva imatge són dos braços, dues mans de dona trencant, rompent una guitarra i, en aquest cas, també rompent un fusil, un arma. Rompre l'arma sent la música és el lema dels Sons de nit, que actuarà en Marco Mezquida dia 6 de juny al pati de l'Escolania en el santuari de Lluc, els Blauets de Lluc, amb Marco Mezquida en format trio. Un concert especial Serra de Tramuntana que celebra 15 anys de patrimoni mundial de l'UNESCO. I serà en format trio proper 6 de juny en aquest indret, en aquest marc incomparable de la Serra Tramuntana a Mallorca, en el santuari de Lluc, dins el festival Sons de nit, i un dia després, dia 7, a Ciutadella, Menorca. Hem escoltat World's Hope, del seu àlbum Tàctil, una peça més d'aquest darrer llarga durada, aquest tema titulat Brújula.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen. N'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
0: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster.

virtuosos del jazz que sonen a les sessions de migdiada d'Òrbita 3, aquest aparador musical. Pots degustar tot tipus d'estils al llarg del cap de setmana entre les 2:30 i les 9 del vespre. Stanley Clark, el de Filadèlfia, considerat un dels millors baixistes i contrabaixistes del món del jazz fusió, la seva música i produccions sempre vinculades en el jazz funk mesclat amb rock, amb pop. Un influent artista del baix elèctric que se va convertir, doncs, en un referent seguint les passes de qui va ser el número 1 en aquest estil i dominant el baix, el gran Jaco Pastorius, que va marcar època i tendència a la dècada dels anys 70. Tot un deixeble, Clark, que tot just aquest proper mes de juny celebrarà 75 anys. La seva obra per als amants del jazz fusió és imprescindible.

aquesta peça que ara escoltàvem, més experimental, amb un jazz fusió contemporani, tot i que al llarg de la seva carrera, com abans apuntava, té altres combinacions amb el pop, funk, rock o el rhythm and blues que fan de les seves composicions i temes doncs més assequibles, per dir-ho així. El seu primer gran àlbum, School Days, de 1976, compleix enguany 50 anys, el 50 aniversari del senyor Clark, que també escoltarem a continuació a motiu d'aquest aniversari, d'aquesta cita musical. Un músic que ha fet feina amb en George Duke i al llarg de la seva trajectòria també participant en àlbums essencials de la música més comercial, com ara Shock of the World, de Paul McCartney, Animal Logic, al costat de l'ex-bateria de Police, Stewart Copeland. En definitiva, una carrera important, la de Stanley Clark, que ha fet feina amb altres artistes del món de la fusió, com ara Aldi Meola. Escoltàvem aquesta peça més orientada cap al jazz, funk i rhythm and blues, titulada Sonny Rollins, el baixista i contrabaixista Stanley Clark sonant en aquesta sessió de migdiada d'Òrbita 3.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
1: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster.
2: No!
0: IP3 Ràdio és diversió.
3: Notícia d'última hora.
4: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.

És la música de Muriel Grossman, la saxofonista d'origen austríac, que actualment està afincada a l'illa d'Eivissa. Muriel Grossman Quartet oferirà un concert dia 5 de juny a la plaça de Sant Francesc en el Formentera Jazz Festival. Enguany també reuneix a figures com ara Momi Maiga, des de Mali, o el camerunès Richard Bona. Serà del 4 a dia 7 de juny a la Formentera Jazz Festival. Amb ell arribem en el butlletí informatiu de les 4, 4 minuts d'informació, ens posem al dia, i després seguim en Òrbita 3, seleccionant els continguts, mascles i comentaris davant de micròfon. Tito Fuster, gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 4.
1: Bon dia. La renovació de les flotes de cotxes de lloguer continua impulsant a l'alça la matriculació de vehicles a les Balears. Un 21% més de gener a abril que un any enrere i el 65% més només comptant el mes d'abril d'inici de la temporada d'alta. El que no estiren els rentacars és la renovació del parc mòbil cap al cotxe elèctric perquè falten, expliquen, punts de recàrrega, abastament. Quant als particulars, un de cada 5 nous vehicles matriculats sí que és elèctric i no som més, opina el director de comunicació de la patronal dels concessionaris Faconauto, perquè falten més ajuts econòmics.
2: Ciudadanos que se están quedando fuera de esas zonas porque tienen un coche muy antiguo. Por eso nosotros también insistimos en la necesidad de acompañar la implantación de esas zonas de bajas emisiones con planes de renovación del parque, que nos parecen importantes porque bueno, no todo el mundo está en disposición de cambiar de coche.
1: Declaracions de Raúl Morales, per cert, el director de comunicació de Faconauto a IB3 en ràdio. Al mercat de vehicles continua la penetració, d'altra banda, de les marques xineses, que ja representen un 10% de les matriculacions i han fet retrocedir el mercat de segona mà. Quant al segment que continua dominant el sector, continua sent el dels utilitaris esportius. I minsa participació avui de matí en l'acte de suport al monòlit d'origen feixista de Safaixina a Palma, organitzat pel grup d'extrema dreta Núcleo Nacional. Tot just han ajuntat 15 persones, si no han volgut parlar amb la premsa. En contraposició, en aquesta convocatòria s'ha fet la de la coordinadora antifeixista de Mallorca davant el consolat de la mà i ha aplegat de més 200 persones. El monument s'hi ha pintat de matinada el lema «Racisme pus mai més, feixisme ni ara ni mai». Laura Atero, portaveu de la coordinadora.
3: ¿Podemos estar satisfechos en ese sentido? Sí, pero también tenemos que tener claro que mientras siga habiendo un nazi que haya una que vaya a esa concentración, nosotros seguiremos luchando porque no tiene ni una sola palabra de cabida en nuestra sociedad.
1: La filtració dels darrers informes de la investigació policial de José Luis Rodríguez Zapatero ha permès detallar l'atorgament de responsabilitat criminal que ja havia fet sobre ell el jutge instructor de la causa. S'hi recullen missatges de directius de l'aerolínia Plus Ultra que cerquen la influència de l'expresident socialista i fins i tot contacten amb ell perquè es faci un rescat públic de la companyia. Els informes desvetllen a més que els ingressos presumptament irregulars de l'entramat empresarial coincideixen amb el temps amb l'inici de les actuacions de la xarxa empresarial i de contactes encapçalada per l'exlíder socialista. Sobre la investigació de Zapatero n'ha parlat avui migdia el portaveu parlamentari del PSOE, Patxi López.
4: De todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero. Por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia. Y luego hay otro mundo en el que el gobierno progresista sigue gobernando y sigue haciendo políticas para la gente. Esto no lo vemos en los medios de comunicación.
1: I acabarem amb esports per recordar-vos que el Poblenç ha empatat a 0 al camp de l'Àguiles de Múrcia i, per tant, amb vistes a l'optimisme del partit de tornada de diumenge que ve a Sa Pobla, on es decidirà si puja o no a la primera federació del futbol espanyol. Amb el mateix objectiu, l'Atlètic de Balears de Palma juga a partir de les 7 a Jaén. A la mateixa hora també jugarà l'Estia Menorca en partit del playoff pel títol que dona ascens a l'ACB. Finalment, quant a les temperatures, han pujat una mica més respecte de les dues del capvespre. El darrer registre de l'AMET de les 3 s'havia arribat als 32 graus i mig de temperatura màxima registrada a l'arxipèlag a Porreres. Fins aquí les notícies de les 4 d'IB3 Ràdio. Continueu amb la música d'Òrbita 3. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs a l'Òrbita. Les notícies, musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

estils musicals, àlbums per emmarcar, que han marcat època i tendència, novedosos en el seu moment, com ara el trip-hop, marca Massive Attack, els de Bristol, signaven un important llarga durada la primavera de 1991, un disc que en feim radiografia musical a l'Òrbita 3 amb motiu dels 35 anys d'aquell Línies Blaves, Línies Tristes, podia ser la traducció de Blue Lines, el debut de Massive Attack. Feina que és considerada com el primer disc de trip-hop de la història. El trio de Bristol, considerats els pares d'aquest gènere, va ser un èxit de bandes al Regne Unit i després s'ha convertit en un d'aquests àlbums de culte. Les veus que participen en aquest Blue Lines, Shara Nilsson, Horace Andy, el també DJ i productor de Bristol Tricky, Tony Bryan, i a més dels integrants de Massive Attack, Robert Del Naja, Grant Marshall, el senyor Mushroom. Una feina excel·lent que encata aquesta nova sessió d'Òrbita 3. Hem escoltat Five Man Army, un dels títols indispensables d'aquesta llarga durada. 12 minuts passen de les 4. La història de la música té el seu moment en aquesta travessia musical que tinc el gust de presentar, conduint aquesta nau radiofònica, Tito Fuster musicalitzant aquest calorós, pràcticament dia d'estiu, 24 de maig. La mescla de hip-hop, soul, dub jamaicà són les tendències que habiten en aquests Blue Lines de Massive Attack. Recordar que actuen d'aquí ben poc en el Primavera Sound de Barcelona. Ho feien l'any passat en el Mallorca Live. I arriba una nova cita del Primavera Sound, un dels festivals més importants a nivell internacional, que es durà a terme, com és habitual, a Barcelona d'altres, a dia 7 de juny, en el Parc del Fòrum, és el gruix de l'esdeveniment. I de Massive Attack, que compartiran escenari amb My Bloody Valentine, The Gorillaz, The Cure, entre d'altres. Comença a sonar One Love.

0: Cançons de caire reivindicatiu, carregades d'ànima, un LP sofisticat i a la vegada senzill i exquisit. Són les peces, temes que habiten a l'interior d'aquest primer treball, primera referència dels britànics Massive Attack, abanderats d'aquella nova corrent musical que a principis dels anys 90 apareixia com a trip-hop, etiqueta musical que signava un periodista del New Musical Express. Varen canviar la història de la música dels 90 amb aquesta perspectiva sonoritat que es convertiria en un nou estil. Pel que fa a aquests Blue Lines, 45 minuts de perfecció absoluta en cançons com ara Safe From Home, que acabam d'escoltar, un dels àlbums per emmarcar d'aquest 2026, d'aquests que ens agrada recordar i punxar a motiu del seu 35è aniversari.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Aquesta Infinity Sympathy va ser una de les grans cançons, un dels senzills que donava la volta al món. A més, el videoclip també és d'aquells de culte. Massive Attack.

Una de les grans cançons de Blue Lines, de Massive Attack, un disc que celebra 35 anys i que sona com un dels vinils del cap de setmana d'Òrbita 3. Recordar que els britànics actuen en el Primavera Sound de Barcelona el primer cap de setmana del proper mes de maig i, a més, estaran presentant una nova cançó juntament amb el californià singular Tom Waits. Junts han creat Boots on the Ground, un tema obscur, atmosfèric, amb la línia crítica de Massive Attack, i el senyor Waits sona així.

0: la veu greu, profunda, del californià Tom Waits, un dels artistes més singulars de les darreres dècades, tot i que la seva carrera ja abarca més de 40 anys. Un artista sempre allunyat dels focus de la popularitat. Aquest nou single, Boots on the Ground, juntament amb els de Bristol, Massive Attack, la banda britànica ha decidit no publicar la seva música en plataformes com ara Spotify, apostant per un model de distribució més alienat amb els seus principis, i ho fa a través de Play It Again Some. Boots on the Ground arriba acompanyat d'un vídeo que mostra un moment crític de la història recent als Estats Units en el context de les protestes socials del país marcades per el rebuig de les redades migratòries, la militarització interna i, segons el punt de vista de Waits i d'Attack, l'autoritarisme que viu el país. Una vegada més, molt crítics. I aquest senzill s'ha publicat també amb un single de 12 polzades. I en la cara B hi ha una peça que es diu The Fly, un spoken word signat per Tom Waits. L'actualitat discogràfica també té el seu moment a Òrbita 3. 4:35, moment de fer una pausa després d'aquesta novetat i seguim en Òrbita.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
2: Put your hands together one time. I want you to get together.
1: TV3 Ràdio Os, actualitat.
3: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
4: El dia, per saber què passa i per què.
3: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
4: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
3: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
4: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
3: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
4: El dia, amb Marta Grau.
3: El 22% de la plantilla actual...
4: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que repeta. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

Música sensible per oïdes sensibles. Martin Simpson, aquest cantautor que tot just ara sona en Òrbita 3 a motiu de la seva actuació. Serà el proper cap de setmana, dissabte, dia 30, tancant aquest mes de maig, el senyor Simpson, considerat el millor guitarrista de folk de Gran Bretanya, actuarà a l'Auditori de Porreres, a Mallorca, a partir de les 9:30 del vespre, proper dissabte, presentant The Impossible Bird. Martin Simpson, que es caracteritza per delicades i sòlides melodies, amb aquest folk contemporani sonant a Mallorca, a l'Auditori de Porreres, proper dia 30. Això es diu Dark Honey.

0: Com fa uns instants apuntava, considerat el millor guitarrista de folk d'Anglaterra o de Gran Bretanya, el senyor Martin Simpson. Estarà presentant The Impossible Bird el proper dissabte, dia 30, a l'Auditori de Porreres.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Si estàs en òrbita, és un autèntic luxe compartir amb tu aquesta banda sonora que ambienta aquest calorós dia pràcticament d'estiu a totes les illes, tot i que encara estem a dia 24 de maig. 15 minuts per arribar en el punt horari de les 5. Seguim fent un condull a algunes de les propostes interessants pel que fa a música en directe a les illes que ambienta aquesta primavera. El proper divendres s'arranca en el Parc Municipal de Torre de Felanitx el Tribu Fest, que arriba enguany a la quarta edició, festival de música per a famílies, on també hi ha un munt d'activitats per als més menuts i tota la família, espais de jocs, contacontes, tallers, circ, food trucks i molt més, i a més la música en directe, que serà la protagonista. Divendres arranca tot amb la Fúmiga, Sidoní, entre d'altres propostes, com ara, per als més menuts, Cucorba serà a partir de l'hora baixa, cap vespre, dissabte dia 30, tota la jornada en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx. Entre d'altres, destacam l'actuació de Capella cap al migdia, que ahir triomfaven amb un concertàs a l'Auditorium de Palma presentant Morgan, el seu nou treball discogràfic, que no deixa de ser un gran tribut en el desaparegut Víctor Uris, que hi va col·laborar en moltes ocasions amb el grup vocal, que ja celebra poc més de 30 anys de trajectòria. Això es diu Morgan Blues, d'aquest nou treball.

0: Molt d'anys d'Òrbita 3, el nostre grup Capella volem afegir-nos en aquesta celebració. Nosaltres hem celebrat fa molt poquet els 30 i vosaltres que en tingueu 20 vol dir que sou molt joves i agraïm moltíssim que poseu música durant cada cap de setmana durant 20 anys. Ens sentim orgullosos de tenir aquest espai.
1: Orbitant durant 20 anys realment és d'admirar. Moltes felicitacions, molt d'anys i Capella sempre sonant el cap de setmana a l'Òrbita 3.

0: Són una garantia els capeles sobre l'escenari, només amb les seves veus expressen de tot i molt, i sobretot bones cançons, com ara aquest clàssic Hit the Road Jack, que va popularitzar el gran mestre del rhythm and blues, el difunt Ray Charles. Capella que ahir estaven presentant a l'Auditorium de Palma el seu nou àlbum Morgan, tot un homenatge en el desaparegut Víctor Urís, a més d'un repertori d'aquests clàssics que revisen amb aquesta elegància i soltura. Capella també actuant en el Tribu Fest a Felanitx, proper dissabte dia 30, compartint escenari amb Ginestar, Els Pets, amb Bauca, Pel de Gall. Capella actuarà cap al migdia per ambientar un dia per la família, per als menuts, per la música en directe. Tota la informació i horaris a tribufest.com, un esdeveniment que més compta amb el suport d'aquesta casa com a mitjà oficial i vetres. 5 minuts i arribem al butlletí horari de les 5. Moment de fer una ràpida aturada.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
4: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster, Òrbita 3. TV3 Ràdio és entreteniment.
7: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
8: Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
9: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
10: Brumels i bessons a mon pare.
2: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'Ivetres.
7: 646-93-45-01.
11: La vull dedicar a mon mare.
12: A la Coni.
13: A els meus pares.
14: A la meva padrina.
15: Dadi Cul, desboni.
8: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
2: Ràdio Tradicional, sí senyor.
7: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
2: A qui dediques aquesta cançó?
8: A tu, Xavi, a tu.
2: Ai.
16: Això, que t'estim molt.
1: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster.

és el projecte alemany Mou Horizons, revisant el ritme de Brasil Electro, Hit the Road Jack. Fa uns instants l'escoltàvem versionada per els Capella. 30 segons i el butlletí informatiu de les 5 del capvespre. Ens posem al dia i després seguim punxant la banda sonora de la primavera en Òrbita 3. Seleccionant els continguts, mascles i comentaris, punxant des de la cabina. Tito Fuster, un gust.

0: El cap de setmana. Òrbita Tras.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia. El Comitè d'Empresa del Servei d'Atenció a les Persones amb Mobilitat Reduïda manté a hores d'ara la convocatòria de vaga per demà dilluns a l'aeroport de Palma. Una de les seves principals reivindicacions és que l'empresa responsable del servei es dedica a contractar personal amb contractes a temps parcial, però després anar oferint millores en forma d'hores extra en funció del servei i amb preavís, o es diuen, molt curts. En les darreres negociacions, en presència de la Conselleria de Treball, ha pogut saber fa uns minuts, i aquesta redacció, l'empresa s'havia compromès a posar-hi remei, però els sindicats se n'han adonat, diuen, que han seguit fent aquesta pràctica enmig de la negociació. Una situació que per Jairo Aranda, president del Comitè d'Empresa, els fa dubtar de si assistir a la pròxima reunió a partir de les 5:30 d'avui cap vespre.
3: Ayer, en la reunión de comité que tuvimos por la mañana, delante nuestra la empresa, ofreciendo mejoras, esperando ayer sábado, para ayer mismo, y mejoras para que la gente viniese hoy a trabajar, en su día libre. Y le dijimos, oye, que nos hace una falta de respeto, estamos aquí por este conflicto y delante nuestra estáis ofreciendo horas.
2: Està previst que la vaga parcial estigui en marxa demà des de les 12 del migdia i fins a les 3 de l'hora baixa i de les 6 de l'hora baixa a les 9 del vespre. En un altre ordre de coses, la renovació de les flotes de cotxes de lloguer continua impulsant a l'alça la matriculació de vehicles a les illes, un 21% més de gener a abril que un any enrere, i només en el mes d'abril el 65% més, coincidint amb l'inici de la temporada alta turística. El que no es tiren els rentacars és la renovació del parc mòbil cap al cotxe elèctric, perquè falten punts de recàrrega bastament. En el cas dels particulars, però, un de cada 5 nous vehicles matriculats sí que és elèctric. És en aquest mateix sector on continua la penetració de les marques xineses, que ja representen un 10% de les matriculacions de cotxes i han fet retrocedir el mercat de la segona mà.
4: El mercado nuevo se ha convertido en un mercado mucho más competitivo justamente por la entrada de esos nuevos actores, sobre todo marcas chinas, y lo que está ocurriendo es que muchos compradores están yendo al mercado nuevo porque está viendo que en precio es casi más atractivo que un coche de ocasión.
2: I la nova vicecons, perdó, en estatal, les mobilitzacions a Madrid, Saragossa, Badajoz i Teruel per reivindicar el dret constitucional a l'habitatge han mobilitzat un nombre molt important de persones. La convocatòria ha corregut a càrrec del sindicat de llogateres, que anuncia mobilitzacions a 30 ciutats espanyoles fins al 30 de juny. S'hi han cridat consignes a favor de la desobediència dels arrendataris i favorables a la convocatòria d'una vaga general. Alicia del Río, portaveu de l'entitat convocant.
5: El rentismo está acaparando, está encareciendo la vivienda. El rentismo está bloqueando nuestras trayectorias vitales, está destrozando nuestras ciudades y está condenando al país a la precariedad. Vamos a organizar un proceso de consulta popular que llegue a todos los rincones para que en todos los rincones se exprese el malestar contra el rentismo y se convierta la indignación en organización que acorrale este sistema especulador.
2: I acabarem amb una notícia de darrera hora de caràcter local. L'Ajuntament de Palma ha emès una nota de premsa en què condemna, diu de manera ferma, l'escrit amb què ha aparegut avui de matí el monòlit de Sa Feixina amb el lema "Racisme, pus mai més, feixisme, ni ara ni mai", i també amb l'aigua de la font adjacent al monòlit tenyida de vermell com a simbolització de la sang vessada pel creuer Baleares sobre població republicana a Màlaga. Diu que restabliran l'estat original d'aquest monument, que recordem és bé d'interès cultural, declarat tan aviat com sigui possible. Aquesta pintada s'ha fet de matinada, coincidint amb que al matí hi havia prevista una concentració de reivindicació del monòlit per part d'un grup d'extrema dreta. Fins aquí les notícies de les 5 del cap vespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 6. Fins després.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Baby, I Love You. No pot ser més romàntica aquesta peça del trio vocal femení, que va ser una autèntica sensació a principis dels anys 60 del soul pop, del pop fet a Nord-Amèrica. Liderades per el estrany, singular, però gran productor dins l'estudi Phil Spector. Aquell mític productor que va crear el mur del so amb aquesta reverberació, amb una sonoritat que feia les coses diferents, manipulant grans àlbums com ara Let It Be dels Beatles, també End of the Century dels Ramones i molts altres, i conduint les Ronettes, tot i que els seus escàndols extramusicals del senyor Spector van fer que acabés a la presó i, de fet, va acabar morint, condemnat dins una presó nord-americana. En qualsevol cas, Ronettes encaten aquesta nova sessió d'Òrbita 3 a motiu de la notícia que ha donat la volta al món aquesta primavera. Ha mort Nedra Chelley, la darrera supervivent de les Ronettes. Moria a l'edat de 80 anys, nascuda a Nova York. Va formar part d'aquest trio vocal des de l'any 57 fins que se va acabar l'aventura Ronettes. Un projecte que va conduir amb el ja esmentat Spector i les seves cosines Estelle Bennett i Ronnie Spector. Varen llançar el seu primer àlbum a principis de la dècada dels anys 60 i aquesta, Baby, I Love You, una de les cançons més famoses que acabem d'escoltar, o també Be My Baby, The Best Part One, convertit en un altre clàssicàs de les Ronettes. Abans de continuar, gràcies per estar, per entrar en òrbita, seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster.

0: Melodies infinitament romàntiques per tu que estàs en òrbita aquests moments que li posen calidesa musical a la primavera. Les Ronettes, Descansi en Pau, Nedra Treley, que tot just ens ha deixat a l'edat de 80 anys, la darrera supervivents del grup vocal que va triomfar a mitjans principis dels anys 60.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: Aquests que ens agrada recordar i punxar en format vinil, a part d'estar pendents de les notícies que són actualitat, revivim grans àlbums que han fet història, com ara aquest llançat el 1966, Blonde and Blonde. El seu autor, el gran lletrista, trobador, compositor nord-americà, Bob Dylan, avui el mestre fa festa, 85 anys. I una altra peça romanticona per ambientar la primavera. Just Like a Woman.

una cançó per emmarcar un disc, per escoltar una i mil vegades, sempre serà una obra mestra. Aquest Blonde and Blonde, publicat fa 60 anys per Bob Dylan. Era el seu setè treball d'estudi que llançava la seva discografia de confiança, Columbia Records. La gravació va començar a Nova York l'any 65 amb el recolzament d'un elevat nombre de músics, entre els que podem destacar la banda de Hawks, que 4 anys després se varen convertir en els mítics Divan. La gravació va continuar ja l'any 66 com a resultat amb el teclista Al Kooper, el guitarrista Robbie Robertson. Després Dylan va acabar tota aquesta gravació a Nashville, Tennessee. Honey, so en definitiva, un disc que va gestar amb molta calma i el va cuinar a poc a poc, a foc lent. Rock, folk rock, blues, és el que és Blonde and Blonde, obra mestra del 66, que a motiu d'aquesta doble efemèride sona a Òrbita 3 com a un dels essencials d'aquest temps de ràdio, que a banda d'estar pendents de l'actualitat discogràfica, de l'agenda de concerts, de la música feta aquí, revivim, recordem aquestes delicadeses que han marcat la història de la música. Tornant a Bob Dylan, el de Minnesota avui fa festa, com abans apuntava fa uns instants, tot just celebra 85 anys. Sí, sí, ja 85 anys, el gran Dylan. Poeta, compositor i cantant, àmpliament considerat com una de les figures més influents i prolífiques de la música popular del segle XX i del segle XXI, Premi Nobel de Literatura l'any 2016, que ni es va molestar anar a recollir. Coses del gran Dylan, que actualment resideix a Malibu, i la seva discografia és absolutament imprescindible per a aquells amants del bon folk i del rock. I Want You, una altra d'aquestes cançons que pots escoltar una i mil vegades del seu mític Blonde and Blonde, molt d'anys, allà on siguis mestre. Bé, sembla que a Malibu.

una d'aquestes cançons que han passat a la història amb un títol llarguíssim, però amb una lletra realment fantàstica, com aquestes creades per al gran trobador Dylan. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Un gran trencaclosques poètic atrapat dins el Mobile amb el blues de Memphis una altra vegada. Una peça fonamental d'aquest disc que recordam, llançat fa 60 anys, Blon & Blon, aclamat, doble treball, que musicalment va ser aquesta mescla de folk rock d'aquells primers anys, de la conversió del folk més purista de Dylan cap a un ritme més electrificat, més dinàmic. Una cançó que té una durada de poc més de 7 minuts. I atenció, aquesta part del disc, com abans s'apuntava, va ser enregistrat entre Nova York i a Nashville. En va fer fins a 20 tomes diferents consecutives durant tota una matinada. Retocava la lletra una vegada i una altra amb els millors músics de sessió del moment i fins a 20 tomes no va quedar content el senyor Dylan. Hores i hores durant tota la matinada, i es tracta d'una de les cançons carregada de surrealisme i personatges totalment estranys i absurds, però una de les grans cançons de la història del senyor Bob Dylan, que avui fa festa 85 anys.

0: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
1: Si fa uns instants escoltàvem l'exitàs de Bob Dylan del seu àlbum Blond and Blonde, aquest blues atrapat a Memphis per aquest gran blues que va publicar en el seu mític àlbum, El Trobador, que avui fa festa 85 anys, el bo de Kiko Veneno en va fer una versió molt rumbera i una adaptació al castellà que titula Memphis Blues Again.

0: aconseguida adaptació al castellà i amb la seva característica mescla de so rumbero i festiu de Kiko Veneno. Memphis Blues Again versionant el clàssic que escoltàvem fa uns instants, la genuïna de Bob Dylan. Kiko Veneno actuarà a Mallorca amb el seu supergrup G5, amb Muchachito, de Muchachito Bombo Infierno, El Canijo de Jerez, Tomasito i Diego el Ratón. La cita dia 8 d'agost en el recinte Mallorca Live, en el cicle de concerts d'estiu a Jardí. 20 minuts per arribar en el punt horari de les 6, pausa i seguim orbitant.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. ¿Estás en órbita?
2: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol!
9: Tèntol!
7: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: Òrbita 3. Un viatge musical en Tita Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio.

que són cançons que formen part d'aquest mosaic musical, d'aquest viatge sonor que t'oferim a IB3 Ràdio durant el cap de setmana. Òrbita 3, activant el satèl·lit sonor per orbitar aquesta galàxia musical. Tito Fuster, des dels estudis centrals de la Ràdio Pública. Agraït tu que estàs en òrbita des de Menorca, que circules ara mateix per les carreteres de la fantàstica illa menorquina o de Formentera, Eivissa, Mallorca, o per la xarxa allà on siguis, a qualsevol racó del món, a través de la nostra aplicació per dispositius mòbils o bé per ib3radio.com. També per les freqüències de la ràdio autonòmica. Gràcies per orbitar. I en aquest viatge recorrem aquells àlbums que ens agrada recordar, o grups com ara Los Rodríguez, que enguany fa 30 anys deixaven per sempre aquest projecte. Corria ja l'any 1996. Rock and roll i rock d'aquesta banda hispano-argentina fundada a Madrid l'any 90 per Andrés Calamaro i Ariel Roth i Julián Infante i Germán Vilella. La seva carrera durant els anys 90 va ser molt exitosa. De fet, acabam d'escoltar una de les cançons més populars del seu repertori, Mucho Mejor, amb una pròpia adaptació que varen fer ells mateixos, la varen reciclar per acomiadar-se l'any 96. En fa, per tant, ja 30 anys enguany. També amb motiu del 30 aniversari del seu exitós Palabras Más, Palabras Menos, va arribar al mercat discogràfic una reedició de 30 aniversari en doble vinil i triple CD amb material extra i aquestes cançons per a no oblidar.

0: un dels referents de la música feta a les illes, Joan Miquel Oliver, guitarrista i compositor d'Antoni Font, però també amb una carrera en solitari que cal destacar, com ara en cançons Gent que mola un munt.
1: Sola sabata,
0: tot just ha publicat Roïssos, que és el seu nou disc en solitari. Una producció crua i sense artificis, en què la flauta pren un paper protagonista. Joan Miquel Oliver i una d'aquestes novetats que ens du aquesta primavera 2026. Aquesta cançó es diu Avui t'enyor.
2: La música illenca a Òrbita 3.

0: Òrbita 3 en Tito Fuster. La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
1: Ses òrbites en sincronia.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de ses investigacions que es fan a ses illes, sobretot en ciència de sa conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Amb una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.
8: Arriba el butlletí informatiu de les 18 hores. 4 minuts d'informació, l'actualitat a la sintonia de la ràdio pública i després seguim orbitant. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia, comencem amb dos apunts de servei referents al trànsit. D'una banda, la pàgina web de mobilitat de l'Ajuntament de Palma informa d'un accident a l'autopista de Llevant, a la de Llucmajor, en sentit Palma, entre la localitat Llucmajorera, el municipi de Llucmajor i Espilarí, més pròxima en aquesta darrera localitat, la ubicació. Per tant, atenció als conductors en aquesta zona i també retencions pel que poden veure els mapes de circulatoris al desviament, a la incorporació a la via de cintura des de l'autopista de Ponent, això és just abans de l'entrada al túnel de Gènova en sentit aeroport. Minsa participació avui de matí en l'acte de suport al monòlic d'origen feixista de Safaxina, una concentració organitzada pel grup d'extrema dreta Núcleo Nacional, que tot just ha ajuntat, però 15 persones. Els organitzadors, per cert, no han volgut parlar amb la premsa. En contraposició, en aquesta convocatòria se n'ha fet una altra, en aquest cas de la coordinadora antifeixista de Mallorca, que en aquest cas ha plegat de més 200 persones. El monòlit s'hi ha pintat de matinada el lema "Racisme pus mai més, feixisme ni ara ni mai", un escrit que es tractant-se d'un bé d'interès cultural declarat per les autoritats locals ha estat condemnat per cort en una nota de premsa emesa avui cap vespre. Escoltam Laura Atero, portaveu de la coordinadora antifeixista.
2: ¿Podemos estar satisfechos en ese sentido? Sí, pero también tenemos que tener claro que mientras siga habiendo un nazi que haya una que vaya a esa concentración, nosotros seguiremos luchando porque no tiene ni una sola palabra de cabida en nuestra sociedad.
1: Més coses de la darrera hora d'aquest diumenge cap vespre. El Comitè d'Empresa del Servei d'Atenció a les Persones a Mobilitat Reduïda manté a hores d'ara la convocatòria de vaga per demà dilluns, això pel que fa als serveis que es presten a l'aeroport de Palma. La principal reivindicació és que l'empresa responsable d'aquest servei es dedica a contractar temps parcial al personal per després, diuen, oferir hores extres amb poc preavís. Jairo Aranda, president del Comitè d'Empresa.
3: Ayer, en la reunión de comité que tuvimos por la mañana, delante nuestra la empresa, ofreciendo mejoras, estarán ayer sábado, para ayer mismo y mejoras para que la gente viniese hoy a trabajar en su día libre. Y le dijimos, oye, que nos hacen una falta de respeto, estamos aquí por este conflicto y delante nuestra estáis ofreciendo horas.
1: I la renovació de les flotes de cotxes de lloguer continuen impulsant a l'alça la matriculació de vehicles, que va créixer un 21% a les Balears de gener a abril. A més, serien més els cotxes elèctrics que compren els particulars, un de cada cinc en aquests moments dels nous matriculats, segons Raül de Faconauto, la patronal dels serveis concessionaris de les Illes.
4: Ciudadanos que se están quedando fuera de esas zonas porque tienen un coche muy antiguo. Por eso nosotros también insistimos en la necesidad de acompañar la implantación de esas zonas de bajas emisiones con planes de renovación del parque, que nos parecen importantes porque bueno, no todo el mundo está en disposición de cambiar de coche.
1: I esports, el ciclista artenac Enric Mas ha acabat dins el segon grup, fora del principal, l'etapa d'avui del Giro d'Itàlia, 2 minuts i mig del primer, que ha estat el noruec Lavik Fredrik. Això en la jornada en què, en una entrevista al diari, el seu director de fila, el seu Sebio Unzué de Movistar, ha admès que s'esperava més d'ell esportivament parlant. A partir de les 7, en directe per aquesta sintonia i també quant als esports, l'Atlètic Balears disputarà a Jaén el partit d'anada dins la fase final d'ascens a Primera Federació, per això la informació i IB3 Ràdio tornarà en el temps de descans d'aquest partit. Per cert, que avui, amb el mateix objectiu de pujar a Primera Federació, el Poblense empatat a 0 a Múrcia, un bon resultat tenint en compte que diumenge el partit de tornada és a Sa Pobla. També en una hora començarà el partit de bàsquet entre l'Estia Menorca i el Corunya, també decisiu per la fase d'ascens a la Sabena, en aquest cas pels interessos menorquins. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals. Cites històriques. Clàssics. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

És el combo valencià La Fúmiga, una banda que va començar la seva aventura musical i discogràfica multitudinari grup l'any 2012. La mescla de pop, rock, ritmes festius, ballables, que es mesclen amb sonoritat electrònica per botar i ballar. També mesclen xaranga, ritmes de vent i molta festa, en definitiva. Cançons com ara Rècord Mundial o Aquesta Havia de Passar. Temes que no poden faltar aquest proper divendres en el primer dia del Tribu Fest, festival de música per a famílies, que enguany arriba a la seva quarta edició. Amb aquesta notícia, amb aquesta música, tornem a obrir una nova sessió d'Òrbita 3, la coctelera sonora que agitam durant el cap de setmana aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio, dissabte i diumenge durant el capvespre. La música és la protagonista. Gràcies per orbitar davant de micròfon Tito Fuster. 20 anys orbitant amb tu, enguany. Celebrem aquest 20è aniversari. Sense tu, a l'altra banda, això no tindria sentit, eh?

La Fúmiga actuarà aquest proper divendres, prevista la seva actuació a les 9 i mitja del vespre, com el cap de cartell de la primera jornada de Tribu Fest, que arrencarà aquest proper dia 29, durant tota l'hora baixa i cap vespre, amb les actuacions dels valencians ja esmentats, també el trio català Sidoni, que estarà presentant el seu nou àlbum Catalan Graffiti, i per als més venuts de la casa, Cucorba, que celebren 50 anys, 50 aniversari, la seva gira per ser de comiat, i també hi serà el jove grup de Porto Colom, representació local, You Are Bad. La Fúmiga, actuant a partir de les 9 i mitja del vespre, no t'ho perdis, primera jornada del Tribu Fest. El gruix del festival, o el dia complet, serà el dissabte dia 30. Esdeveniment que compta amb el suport i recolzament com a mitjà oficial d'aquesta casa IB3. Això es diu La gent de la Mediterrània, La Fúmiga.

Òrbita 3. Un viatge musical en Tita Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio.

na Júlia i en Pau, que formaven a Barcelona aquest projecte, doncs ja fa un grapat d'anys, cap allà l'any 2018. El seu primer disc va ser autoeditat i després cançons carregades de música pop, folk, songs experimentals, ballables, una miqueta d'electrònica i això, ritmes festius per gaudir de la música a l'aire lliure de la primavera, el que ofereix el Tribufest, Festival de Música per Famílies, que el dissabte dia 30 tindrà com a una de les actuacions més destacades aquest Ginestar, a les 5:30 del capvespre, prevista la seva actuació. A partir de les 11 del matí obrin les portes aproximadament fins al vespre, la jornada més completa, el dia sencer, perquè la família pugui gaudir de moltes activitats en el Tribufest 2026. Hi ha circ, tallers, espais de joc, contacontes i molt més durant tota la jornada en el Parc Municipal de Sa Torre a Felanitx. Tota la informació i horaris a tribufest.com i aquesta actuació dels Ginestar que vam d'escoltar Només Viure i un altre dels seus èxits, Tot el que ens queda.

0: ens queda.
1: Són Ginestar, el duet barcelonès que actuarà el proper dissabte, dia 30, en el Tribufesta Felanitx, a les 5 i mitja del capvespre, prevista la seva actuació. Recorda que és un esdeveniment que comença al matí fins al capvespre durant tot el dia. I on també hi ha representació balear, evidentment la música feta aquí molt present, amb l'actuació dels Capella a les 2:30 minuts del migdia. També hi seran els ja esmentats Cucorba, Yuarbat, Vilo i els de Menorca, Pal de Gall.

0: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall, i des d'aquí, des de Menorca, enviar una salutació a tots els oients d'Òrbita 3 d'IB3 Ràdio. Nosaltres també escoltam aquest programa tots els capvespres. Des d'aquí, una forta abraçada. Que vagi bé.
1: Si dorms de dia i surts de nit i mai te'n vols anar al llit, tu és com jo. Si hi ha un foc que crema en el teu pit, sempre em vols

0: Són els menorquins pel de gall. La temàtica de les seves cançons, ja ho escoltes, lletres variades, plenes de festa, alegria, optimisme, vida, amor, amistat, històries i situacions de la vida quotidiana, com ara aquesta Tots cap amunt i Menorca Tonight, que escoltàvem fa uns minuts, una explosió d'alegria i ritme que captura l'essència de les emocions i vivències que un pot viure a la fantàstica illa de Menorca durant els mesos estivals i durant la primavera. Aquests sons festius i ballables sonaran el proper dissabte, dia 30, l'actuació de Pal de Gall, entre d'altres, en el Tribu Fest a Felanitx. La seva actuació prevista quan faltin 15 minuts per les 4 de l'hora baixa. Dissabte, dia 30, també hi seran els Pets, en Bauca, Ginestà, que vam escoltar fa uns minuts, Vilo, Capella i qui et parla, punxant des de la cabina, com a la fàbrica del funk. Música disco, funky, soul, en definitiva també posant una miqueta de color musical a la jornada del Tribu Fest, tot i que començarà el divendres dia 29 en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx. Després dels Pal de Gall fem una ràpida aturada i tot d'una seguim orbitant.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pal de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
4: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster, Òrbita 3.
7: IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donem una mà a l'Estrella de na Marta.
8: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
9: Amb espais d'educació i criança.
10: Per pares i mares.
11: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
12: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
13: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
12: Som una ràdio.
13: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
14: Aquest programa de ràdio és legendari.
15: És un facto.
16: Òrbita 3, Òrbita 3,
17: Òrbita 3, Òrbita 3.
18: Òrbita 3,
17: 3, Òrbita 3,
18: Òrbita 3.
19: Òrbita 3,
18: 3,
19: Òrbita 3,
20: Òrbita 3.
1: L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster.

el pop inconfusible de Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falling Cáceres, és a dir, Els Pets, una banda que està celebrant 40 anys de trajectòria amb una gira retrospectiva que encara roda i roda, i a més tindrem una nova oportunitat de veure la seva actuació i tornar a viure temes com ara Bon Dia, que són part ja del cançoner popular, tema que triomfava cap allà l'any 1997, quan va aparèixer i es va convertir en una de les cançons més populars de l'anomenat rock en català. Un disc que entrava a finals dels anys 90 com un coet a les llistes de vendes i certificava el Bon Dia, el primer àlbum d'or d'aquell moment, més de 50.000 còpies venudes. Les seves cançons també sonaran en el Tribu Fest, que és un bon complement per acabar el festival el dissabte dia 30, el segon dia, segona jornada de l'esdeveniment, que començarà al matí fins al vespre, i l'actuació dels Pets prevista a les 8 i 15 del capvespre. La vida és bonica, però complicada, canten.

0: el pop melòdic de Els Pets, el trio de Constantí, en 40 anys de carrera, en 40 anys de trajectòria amb aquesta gira retrospectiva titulada Cantant les 40, que farà aturada en el Tribu Fest a Felanitx proper dissabte.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita? Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs

Tot un homenatge a la música indie en el pop a nivell nacional. Són Sidoní, Carreteres infinites, una d'aquestes cançons carregada de nostàlgia. Tal vegada serà un dels temes que el trio barcelonès proposarà en el seu directe el proper divendres, primer dia del Tribu Fest, en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx. Començarà durant l'hora baixa amb l'actuació de Cucorba i a les 7 del capvespre. Atenció, perquè es prestat actuaran els Sidoní, que estaran presentant el seu nou àlbum Catalan Graffiti, el primer cantat íntegrament en català, a banda de repassar les seves cançons que valen en aquest grup que ja fa més de 25 anys estan rodant per als escenaris de les illes i de tota la península. Així sona Catalan Graffiti.

Hola, què tal? Soc l'Àxel Pi, bateria de Sidoní. Francament, si miro enrere, m'adono que portem molts i molts anys tocant. Però de tots aquests anys tocant, els últims 20, durant els quals hem estat orbitant. Orbitant gràcies a qui? Gràcies a aquest programa. Òrbita 3. Gràcies per posar-nos, gràcies per cuidar-nos, gràcies per estimar-nos. Un petó molt fort.

0: Aquesta cançó és tot un homenatge a la illa de Menorca. Són Sidoní. El trio barcelonès i el seu darrer treball discogràfic que presenten aquest proper divendres a Felanitx, Mallorca, en el Tribu Fest Catalan Graffiti. Aquesta nit és la nit, fent a més d'aquest homenatge a la illa menorquina, que, per cert, actuaran a Ciutadella en el Jazzba de Ciutadella de Menorca, ho han anunciat aquesta setmana, el proper mes de setembre. A més, també, aquest estiu comptarà el Jazzba amb sessió del bateria Axel P. I aquest proper divendres, a les 19 hores, actuació del Sidoní en el Festival de Música per a Famílies, que compta amb el suport com a mitjà oficial de IB3. A més de circ, tallers, espais de joc, a la jornada del dissabte, dia 30, tota la informació a tribufest.com. Pop fresc, enèrgic i les lletres emocionals pròpies de les relacions més intenses que proposen Sidoní en aquest darrer treball Catalan Graffiti. Així arribam a fer una pausa, 5 minuts per arribar a les 19 hores. A partir d'aquest moment arribaran els companys d'Esports 3 en futbol. Si vols seguir orbitant la galàxia musical, punxaré la banda sonora d'aquest diumenge 24 de maig fins a les 9 del vespre per al segon canal de la Ràdio Autonòmica a través de la xarxa per ib3radio.com, clicant l'opció Ràdio 2, o bé a través de la nostra aplicació per dispositius mòbils. Hem de fer una pausa i tema de contraportada per completar aquesta primera part en FM.
1: Hola, sóc el Marc del grup Sidoní, orbitant des dels Països Catalans, Òrbita 3. Per vosaltres, Sidoní Trio, Òrbita 3.
2: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster.
3: Tarta i veureu tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
9: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Òrbita 3, la coctelera sonora amb Tito Fuster.

són el quartet de Flanich i Porto Colom, You Are Bad, que varen guanyar el darrer concurs pop-rock de Palma. Oportunitat per veure You Are Bad sobre un escenari d'envergadura, com serà en el primer dia del Tribu Fest a la part municipal de Torre de Flanich, aquest proper divendres. You Are Bad i el seu pop fresc amb guitarres dinàmiques per al primer dia d'aquest esdeveniment. Així arribem al punt horari de les 7 del capvespre. A partir d'aquest moment, com abans apuntava, arriben els companys d'esports, si vols seguir en Òrbita 3, a través del segon canal de la ràdio pública. Gràcies per Òrbita.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Joan Gabriel Bouçà.
2: Com anar? Molt bon dia, parròquia esportiva d'IB3 Ràdio. Benvingudes i benvinguts en aquesta segona edició dominical d'Esports 3 en joc aquí a IB3 Ràdio per viure l'eliminatòria final del Playoff Descens a la primera federació. Partit d'anada avui de matí. Ha jugat el Poblense, ha empatat a 0 i avui a la baixa, avui capvespre, és el moment de l'Atlètic Balears que s'enfronta al Jaén a l'estadi municipal de la Victòria. És a punt de començar aquest partit que el viurem en directe aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio, a la part tècnica Toni Cardell, i saludam ja al narrador d'aquest partit, el meu estimat company Xisco Ribas. Com estàs? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Juanga. Molt bon dia per viure aquest autèntic partidàs entre Real Jaén i Atlètic Balears en el partit d'anada de la final del Playoff Descens a la primera federació. Tot a punt per començar a l'estadi municipal de la Victòria. A l'esquerra, l'Atlètic Balears, que avui jugarà de color negre, i a la dreta el Real Jaén, que avui farà de color blanc. Comença el partit anant ràpidament a les alineacions. En l'Atlètic Balears sortirà en porteria Pablo García, en defensa Jaume Pol, Alejandro Pérez, Iván López, pels carrilers Iván Serrano i Marlatxe, enmig del camp Jofre Xerta, Gerardo Bonet i el capità Rubén Boé, i a dalt per fer els gols Moja Keita i Jaume Tovar. I per part del conjunt dirigit per Manuel Herrero, en porteria Jaime Morillas, en defensa Curro Burgos, Javi Moyano, José Álvarez i David Serrano, enmig del camp Adri Paz, Caballero, mitja punta per Nito González, en bandes Mario Martos i Moja, i a dalt el davanter amb el dorsal número 9, Marco Siviero. Com deien, 40 segons aquí en l'estadi municipal de la Victòria. Continua aquest Real Jaén 0, Atlètic Balears 0.
2: Espectacular aquest estadi municipal de la Victòria. La gespa en extraordinàries condicions, amb un color verd que fa fins i tot mal en els ulls. I per comentar aquest partit tenim un jove debutant aquí a IB3 Ràdio, Mister Nico López. Com te trobes?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Juan Gai i Xisco.
2: I d'un plaer que estiguis aquí amb nosaltres. Feia temps que no coincidíem a un partit. Nico López comentarà aquest partit entre el Jaén i l'Atlètic Balears. A priori, quines són les sensacions en aquest play-off final?
4: Bueno, després de veure avui de matí el Poblense, pues, molt animat, perquè és veritat que els equips mallorquins estan demostrant pues, lo que som, que han fet molt bona feina, i a més el Balears té la sort i podem veure també un bon espectacle, que a més si pot entrar un resultat positiu. Molta gent en el camp.
2: Moltíssima gent. Escoltàvem l'ambient en directe des de l'estadi municipal de la Victòria, i hem de dir que el Jaén és un rival potent, i anem a veure si l'Atlètic Balears, que està tenint una molt bona actuació en aquest play-off d'ascens, pot doblegar a l'equip andalús, Xisco.
3: Minut 2 de partit, Luis Blanco, que ja comença a fer les primeres queixes al quart àrbitre. Sembla que no hi havia res. Tendrà la pilota de nou el Real Jaén, que sortirà des de darrere en José Álvarez, que toca en David Serrano. David Serrano torna a tocar amb el seu company, és José Álvarez, que té un parell de metres per avançar. Intenta filtrar la pilota, toca amb el seu company, alerta David Serrano, que cerca la pilota en llarg, pot porar la centrada, intenta cercar un company, segueix David Serrano, obri la pilota molt bé per Adri Paz, que no pot controlar molt bé la pilota, l'Atlètic Balears que aguanta, i alerta per Moja Keita, que roba la pilota, intenta sortir la contra, molt bé aprofitat aquesta oportunitat, però continua la pilota el Real Jaén i l'Atlètic Balears, que de moment surt un poc més a aguantar en defensa i intentar cercar un poc contratant, Nico.
4: Sí, clar, sobretot els primers minuts el que va fer és intentar no encaixar, ells surten amb moltes ganes, i bé, al principi jo crec que són els 10 minuts que correspon aguantar un poquet. El Balears, però, que està defensant una línia de 5, que no sé si massa habitual amb ells, i bueno, ja dir-te que aquest jugador, el número 10, n'Adrián Paz, que se fica sempre a cercar balon per darrere, crec que és el jugador que du el joc de l'equip del Jaén.
3: Minut 3 i mig. A l'Estadi Municipal de la Victòria traurà de banda l'Atlètic Balears. Traurà Jaume Pol, que cerca algun company lliure per tocar. Ho fa Moja Keita. Moja Keita que li torna Jaume Pol. Jaume Pol que toca la banda amb el seu company. Alerta perquè ha robat la pilota el conjunt murcià que toca en banda. Intenta sortir el contratat. La pilota llarga per al davanter del Real Jaén. Alerta perquè tanca molt bé Alejandro Pérez. Continua el conjunt murcià la pilota que no pot continuar la jugada de perill. Tornarà a tocar enrere per Curro Burgos i Curro Burgos que de nou tornarà a obrir la banda per Ogier anar un poc més aquesta jugada. Continua el capità Javi Moyano que torna a tocar amb Adri Paz i Adri Paz que torna a dirigir el joc a la dreta. Alerta la centrada, torna la pilota a la banda esquerra, David Serrano que té endavant Ivan López. Continua David Serrano, toca per mig l'Atlètic Balears que no veu la pilota en aquests primers 4 minuts. La centrada del Jaén, sortirà la pilota, la deixarà sortir el defensa. Així és, treta de porteria per Pablo García, minut 4:40, Real Jaén 0, Atlètic Balears 0.
2: I la veritat és que aquests primers minuts de partit s'estan jugant a un ritme molt alt, sobretot el Jaén és el que està tenint més pilota, arribant a porteria contrària, i l'Atlètic Balears que intenta de defensar-se com pot. Com valores aquests primers 5 minuts, Nico?
4: El que ens esperava, el que no és la veritat, que no m'esperava que aquest camp, el veig de dimensions, són
2: grosses.
4: Són molt grosses.
2: És un camp ample.
4: La ratxa de 9-15 i està... Aquest camp deu fer 66 o 67 o 68 metres. No és tan gros com el seu poble, que en fa 70. Però bé, la veritat que els primers 15 minuts són molt importants, eliminatòries, han de sortir a topa, i el Balears intentar, si en Tobar, que encara no l'ha tocada, i en Keita també s'hi pot fer generalitats, i que li feien faltes i que s'aturi un poc aquest ritme d'aquest partit.
2: Sí, però en quin Moja Keita ens trobam avui, perquè és un futbolista que és molt bo, que té molta qualitat, que té molta velocitat, però a vegades és un futbolista intermitent, no?, que és capaç de lo millor i de lo pitjor en un mateix partit.
4: Sí, a més, veig que avui ocupa una posició no tan escorada, sinó un poc més com a segona punta, per intentar robar i intentar tirar contres. I la veritat que també en Bové. Jo crec que en Bové és capital en aquest equip, igual que en Gerard, en Bové és que ha de dur un poc el mando del Balears.
3: Segueix la pilota el Real Jaén des de darrere. La defensa del conjunt murcià, que en aquests primers 6 minuts ha gaudit pràcticament de la gran majoria de la possessió de la pilota. Alerta a la internada del dorsal 20, que no pot arribar, i de nou serà pilota per l'Atlètic Balears. I un apunt, per cert, més de 200 balearicos estan presents a l'Estadi Municipal de la Victòria per animar els seus en aquest partit d'anada a Jaén.
2: L'afició de l'Atlètic Balears que mai falla en el seu equip, i el que m'està preocupant, Nico López, és els forats, no?, que està trobant el Jaén, uns autèntics passacarrers per la línia de mig que estan entrant amb certa facilitat, no?, els futbolistes del conjunt andalús.
4: És que jo crec que jugant en 5 en aquest cantant gros, Balears és per el mateix que en mig d'esquerra només en té 3. Clar. I si en Keita no ajuda un poc més, el millor a baix, poden tenir problemes. És vera que el Balears mig d'esquerra són 3 jugadors amb molta experiència i molt faners, però jo crec que sí en els primers minuts. Jo crec que el Balears, quan se tranquil·li, comença a tocar el baló, i si té el baló, encara que no avanci, els romprà un poc el ritme del partit.
2: Mira ara.
3: I així com ho fa ara, que és la primera gran possessió que està tenint el conjunt de Luis Blanco. Rubén Bové, que cerca la banda per al seu company, la pilota que no era bona per al lateral esquerre, Ivan Serrano, i traurà de banda el Real Jaén, que tornarà a tenir la possessió de la pilota.
2: Traurà en camp propi el conjunt andalús, i anem a veure si enguany és l'any de l'Atleti Balears de l'ascens, perquè ja sabem que en els darrers anys els play-offs se li han fet bolla, no?, al conjunt blanc i blau. Esperem que enguany sí aconsegueixi l'ascens a la primera federació.
4: És veritat que jugar a lligueta o en una fase d'ascens no és fàcil, arribar-hi ja no és fàcil, i llavors si vas com a equip o que ha d'estar dalt, perquè hem de pensar que el Balears, encara que m'apresca el Reus, Sant Andreu, dels dos partits va perdre, han quedat empatats a punts, ha fet una molt bona temporada, que davant s'ha trobat, per això el millor equip de les categories, el vaig veure,
2: sí.
4: el Sant Andreu.
2: Sant Andreu era espectacular, va fer una temporada impressionant.
4: Sí, i la veritat és que Balears, jo crec que ho se mereix, perquè ningú vol mà, ha apostat molt per aquest equip, ha dut molt d'anys, i bueno, jo estic molt content per l'afició i també per ningú.
2: El que passa és que tu dius que a un play-off és una altra història, o sigui, no pot tenir cap tipus d'errada, tens una errada, tens uns 30 segons, un minut de partit dolent i s'ha acabat.
4: Sí, a més, eviten pèrdues, si vols evitar pèrdues, que fan els equipos? Potser juguen un poc més llarg, però m'està agradant ara el Balears, sí. El mal documentarista, no?
2: No, però que està tenint un poc més la pilota que l'inici, encara que ara li hagin robat, no, Xisco?
5: Sí, sí, així és. L'Atleti Balears, que està intentant internar-se un poc més en el camp rival, no ho està fent en gaire encert, però a poc s'està trobant un poc millor a l'estadi del Jaén. Tot això quan el minut 9 i mig continua la pilota, el conjunt murcià toca enrere per al central Javi Moyano, el capital dorsal de 7 del Real Jaén, que té la pilota, que avança uns metres ja en camp de l'Atleti Balears, toca en David Serrano, que cercava la paret amb el seu company, no arriba, sí que ho fa el central Alejandro Pérez de l'Atleti Balears i tornarà a treure de banda el Real Jaén.
4: Un partit que crec molt més rima que avui de matí, eh? Avui sí. De matí jugaven dos equipos molt prescuts. Avui, no sé ells, però...
2: Ui, alerta.
5: Alerta, ara l'acció, l'àrbitre que diu que no hi ha res, Marco Siverio, que es queixava al terra de l'àrea de l'Atleti Balears, es dona la mà amb Alejandro Pérez, el central blanc i blau, i continuarà la pilota el conjunt de Luis Blanco, veig l'acció...
4: Ha arriscat molt,
2: eh? Ha arriscat molt,
4: i més fora camp, eh?
2: Ui, alerta.
5: Alerta perquè tornava ara a la contra l'Atleti Balears, era Jaume Tovà dins l'àrea, però l'ha defensat molt bé la defensa del Real Jaén, té la pilota el conjunt de Luis Blanco, és Gerardo Bonet, que intentarà oxigenar un poc el joc, toca amb Iván López, amb Bové, alerta, no és bona la passada del central blanc i blau, guanya la pilota Marco Siverio per al seu equip, torna a sortir des de darrere el conjunt murcià.
2: Un partit molt obert, eh?
4: Sí, sí, i jo crec que intenten... Deuen tenir dos estils de jocs per escut, de tocar el balon, encara que ja hem fet 5-0, pareix que és un bon equip, no crec que... Un equip que arriba aquí és perquè ha fet alguna cosa bé.
5: Alerta l'errada en sortida de la defensa de l'Atleti Balears, el davanter que toca, alerta la xutada, fora, rematada, primera rematada del partit, minut 11 i 20 segons del partit. Ha estat Caballero, el migcampista del Real Jaén, que provava el xut des de fora de l'àrea, des de ben en fora, la pilota que surt molt a dalt de la porteria de Pablo García, primer xut d'aquest enfrontament, sense gaire encert per part del Jaén, minut 11 i 40 segons, Jaén 0, Atleti Balears 0.
2: Ha tingut una molt bona oportunitat el Jaén, aquest xut que comentava Xisco Ribas des de la frontal, però que s'han anat en els núvols del cel andalús. Atenció, l'Atleti Balears.
5: Alerta la contra, intentava Moja Keita connectar amb el seu company, en Marc Lache, però la defensa del Real Jaén ha defensat molt bé aquesta acció, ha tocat de cap Javi Moyano amb el porter Jaime Morilla, és un porter, per cert, que és ex-Balearico.
4: I de constància, jo he defensat també Inca. Sí, és veritat que tenim aquí... Bueno, jo conec dos jugadors, però també en Connor, que va estar bé, sí. Està el Cudi a Inca, que està en el banquet, que també el va tenir, i és veritat que bueno, hi ha jugadors que han jugat per Mallorca, i això vol dir que aquí se fan les coses també ben, bastant bé.
2: Qui no has entrenat tu, Minico? Qui no ha passat per la teva mà?
4: Els dolents. No.
2: Ha passat per la teva mà en Toni Fuster i tot.
4: En Toni Fuster, però en Toni Fuster no ho va poder arreglar, la veritat.
2: Per això fa ràdio.
4: Sí. Bona persona. Sí.
2: Gran professional, millor persona. Mare. Que s'ha de dir en aquest cas, tot.
5: Treurà de porteria Pablo García.
4: El perill, jo crec que del Balears és que les tres jugades que ells han tingut més posició, han estat pèrdues de pilota que han fet a mig del camp, i crec que dues d'en Bové. I és veritat que és el que han d'alerta, aquestes transicions han d'evitar perdre la pilota.
5: És un partit molt tancat el que estem veient. Alerta ara que intentava sortir l'Atleti Balears. Marco Siverio que ha comès falta sobre el defensa blanc i blau i traurà des de darrere el conjunt visitant, el conjunt de Luis Blanco, la falta sobre Alejandro Pérez, que intentava
2: falta clara
5: sortir des de darrere, i continua la pilota l'Atlètic Balears.
4: El Balears, quan surt, pareix que té més amplitud, els laterals molt tirats a dalt, sobretot més per l'esquerra, i clar, no, si quan perd el baló no pressiona tot d'una, el pillarà qualque vegada, perquè és el que cerca, en bona jugada.
5: Alerta ara perquè era bona la jugada, la passada de Moja Keita massa llarga per al davanter Jaume Tobás, sense problemes per Jaime Morillas, i alerta amb aquestes accions, perquè és que l'Atlètic Balears quan connecta a Moja Keita pel mig del camp, entre les dues línies del Jaén, és quan fa perill.
4: Sí, si ara el Balears intenta pitjar dalt perquè ells puguin jugar llarg, però cada mes queda en Gerard, a mig descamp, que en Gerard ha fet un temporadón, però ells són un mes a mig descamp. Si en Keita no se tira un poc més darrere i s'ajunten, podran tocar.
5: Continua el Real Jaén, que filtra la pilota per al migcampista, és Nito González. Nito González, que toca en David Serrano. David Serrano, que es fica pel mig, torna a tocar Mario Martos. Mario Martos a Nito González. Nito González amb Adri Paz. Adri Paz, que posa la centrada al segon pal, rebutja la defensa de l'Atlètic Balears. La tocava de cap Moja Keita, però no aconsegueix connectar en Jaume Tobar i tornarà a tenir la possessió de la pilota el Real Jaén.
4: Jo crec que en Keita en aquesta jugada ha intentat aguantar la pilota i mantenir-la, perdrà un poc de respiro en els altres i bueno, ha optat per jugar de primeres amb en Tobar i l'han perduda.
5: David Serrano, que continua alerta perquè és bon el xut, Mario Martos fora. Segona rematada del Real Jaén en aquest primer quart d'hora de partit. Era Mario Martos, l'extrem esquerre del conjunt murcià, i un xut que ha sortit un poc mossegat, que no ha estat encertat, sense problemes per Pablo García, que traurà de porteria.
2: I per cert, en el món del bàsquet estem molt pendents de l'Èstia Menorca, que està jugant davant el Leima Coruña, el quart partit de l'eliminatòria que...

0: pilota.
1: Aquí és el perill, aquí és el perill.
0: I roba la pilota el Jaén i la torna a robar l'Atlètic Balears. Molt bona l'acció de Gerardo Bonet i la pilota que l'Atlètic Balears no li dura pràcticament gens en aquests 16 minuts.
1: El que està bé perquè han perdut tot d'una i tot d'una, han pressionat, han evitat una transició i en Bonet és fonamentalment del camp. És un jugador que cada vegada s'està fent més de la categoria i és veritat que és que tu s'equilibri. És el que dèiem, és la mateixa jugada que dèiem antes. Què perills són?
0: Els contraatacs, sí, sí.
1: Sí, si es compta, si no podem pressionar, mostrava amb igualtat numèrica quasi sempre.
0: Mario Martos, dorsal 11 del Jaén. Mario Martos, que continua, connecta amb el seu company, en David Serrano. David Serrano, Marcos Iberio. Marcos Iberio, que posa la centrada alerta. El xut! Rebutja la defensa de l'Atlètic Balears, treu la pilota fora, torna a tenir la pilota el Jaén des de darrere, que té la possessió de la pilota i un poc el domini del el camp rival, ara, de l'Atlètic Balears. Adri Paz posa la centrada, alerta perquè era perillosa també, no hi haurà corna, treta de banda pel Jaén.
2: I anem a veure si l'Atleti Balears pot aconseguir posar-se per davant en el marcador. Per ara està agontant a l'estadi municipal de la Victòria amb aquest empat a 0, Xisco.
0: Caballero, Caballero que toca enrere amb el defensa. Javi Moyano que demana que avanci un poc més les línies. Javi Moyano, el capità, torna a tocar enrere amb el seu company, filtren la pilota enmig, Moja Keita i Jaume Tovar, que estan aguantant un poc més aquesta possessió del Jaén perquè no toquin enmig, alerta perquè aquesta pilota és bona per la banda, David Serrano que cau, i l'àrbitre que xiula, falta.
1: Jo crec que aquesta jugada la pot evitar, està d'esquena, està a un costat, i jo crec que es dona molt avantatge, perquè en els equipos el balon aturat han fet molta feina, fan molta feina, i se fa molt de gols el balon aturat.
0: I una falta que és com un corna, sí, però encara més perillós perquè està menys escorat i més a prop. I veient l'anterior acció, molt bé la tapada d'Alejandro Pérez, el xut de Mario Martos, que cercava porteria i hauria estat molt perillosa per a Pablo García. I veurem ara la falta de 9 minuts de partit. Continua l'empat a 0 al marcador.
2: No, a veure aquesta falta.
1: Ojo que no juguin 2-1, perquè també hi ha una seva barrera.
0: I és sí, en Moja Keita, que no ha de ser el millor defensa.
1: No, però bé, perquè el número 10 treu.
0: Sí. Nadri Paz, que posa la centrada del primer pal, molt difícil per al davanter. Traurà de porteria l'Atlètic Balears.
2: I a Vintaufa ja som en el segon quart, resten 9 minuts i 43 segons. I l'Esti Menorca, que du malament aquest partit, 7-21, perd el conjunt balear davant el Leima Coruña.
1: Crec que el Luis Blanco ha dit a l'equip, sobretot en Keita i en Tovar, que es tinguin un poc més endarrere a l'hora de defensar i que no defensin el central, sinó que defensin en el número 10, en Adrián, que és el que du tot el joc, i així compensa la seva inferioritat numèrica al mig del camp. Si vol, no van en el central, se queden en posició de pivots per tenir l'equip més junt, i així els tres del mig poden bascular millor.
0: Continua la pilota el Jaén, torna a tocar enrere l'Atlètic Balears amb els seus 11 jugadors en el seu camp. Mario Martos, continua Mario Martos, té davant Rubén Bové. Mario Martos, que no troba cap company, toca enrere amb Adri Paz. Adri Paz que obri la banda, obri un poc més a la banda, toca amb el lateral dret del Jaén, Mauro Cabello, torna a tocar enrere en José Álvarez. Moyano a la banda esquerra, el central, el capità, que ara rep la pilota. 20 minuts de partit i continua l'empat a 0. Alerta en David Serrano, que es fica per mi, torna a tocar a la banda, en Caballero. L'Atlètic Balears molt bé plantejat les dues línies en defensa perquè no filtrin cap pilota mig del camp.
1: M'he fixat, Xisco, que estan ara a 20 metres, els
0: sí, sí,
1: dos puntes, eh? Estan a 20 metres mig del camp.
0: Mira, Moja Keita, on està sí, a la mitja lluna.
1: Sí, el que fa és equip compacte, ells tenen la posició, eviten que puguin jugar per de dins, bueno, han d'anar alerta els valors laterals, però com que jugam en 5, és més fàcil defensar aquests centres laterals. Aquí ja hem d'anar tot d'una que no ens puguin centrar.
0: Sí, sí, no dona cap oportunitat, cap ocasió al Jaén. Alerta perquè aprova el xut des d'en
1: bon
0: fora.
1: Jugador.
0: Pablo García, sense problemes per al porter blanc i blau. Segona rematada entre els tres pals del conjunt murcià. Era Caballero amb el xut des de fora de l'àrea, un xut que anava ben encaminat, però anava un poc fluix.

0: i Pablo García, que la bloca sense problemes.
1: De manera que arribi amb clarividència l'Atleti Balears a porteria contrària. Ha tingut dues oportunitats, aquesta la més clara al Jaén. I anem a veure...
0: Moja, que hi tastes sí. Al terra.
2: Res, ara no, posem un poquet de temps així.
1: Sí, un pot d'oxigen.
2: Un pot d'oxigen per rima.
1: Sí, no, me l'he pegat una bona...
0: Sí, perquè va sí. Ben a dalt.
2: Com que no l'han rebut un altre, no
1: sí,
2: passa
1: sí,
2: res.
1: Sí, sí, no passa res. Però li ha entrat per darrere.
2: Jo crec que han passat un moment més dolent. Bueno, d'aquest començament, els primers 20 minuts, no, no perdre balons, no, que no tingui massa cojón, tampoc no han tingut, han tirat sí. Tres tirs de fora d'àrea i jo crec que el Balears, a poc, s'anirà, bueno, el que fan ara.
0: Intentar sí, tenir la pilota tenir un poc pilota. Més, més comoditat i trobar-se més amb els seus companys. Toca la banda ara amb l'Atxe, és Iván López que toca en Gerardo Bonet i Gerardo Bonet de nou enrere per Alejandro Pérez.
2: I fer-los córrer, que és important també perquè se cansin, perquè aquí també deu fer sol, o no?
1: Sí,
2: ahir
1: veiem que fa una bona soleada i a més a Andalusia quan fa calor, fa calor. Nosaltres mos queixem aquí a Mallorca, sí. Però a Andalusia quan hi pega, hi pega també. El sol allà no surt, se tira.
0: Continua Moja Keita, mig del camp, que cerca un company. Troba Marlatxe que pot posar a la centrada. Així ho fa, molt llarga, rematada de Jaume Tovar, el segon pal, sense problemes, traurà de porteria el Real Jaén.
1: Arribava molt forçat Jaume Tovar en aquesta pilota, ha fet el cabut.
2: I havia fet falta, a més. Veus aquí l'ha pitjat?
0: Sí, l'has pitjat un poc.
2: El que passa que Servi crec que no ho havia vist.
1: No, i el jutge de línia tampoc.
2: Aquesta experiència és l'important, que quan te'n vols a l'aire has d'empenyar...
1: T'has de fer espai.
2: Has de fer un poc d'espai.
0: Sí,
2: perquè Servi mira el bon a l'aire, també.
1: Però la llàstima és que no ha pogut rematar bé de cap Jaume Tovar, però era bona l'intenció.
0: Veiem l'afició del conjunt murcià votant, animant els seus. I també ho fa així l'afició blanc i blava desplaçada a l'estadi municipal de la Victòria.
1: Conjunt andalús.
0: Ai, sí, perdona. Ara no sé per què l'he de murcià. Continua.
2: Per l'àguila, tu vull dir.
0: Sap per què? Perquè havia de fer el poblense i finalment he fet el de tip Balears.
1: Havia d'anar a Múrcia i al final has acabat Andalusia.
0: Mateixa calor, tots dos puestos, però. Falta, sembla, per favor de l'Atleti Balears.
1: És bona aquesta.
2: Sí, és un poc en fora, és un poc que no per pegar-hi, però sí que ha cercat una jugada a Valenturat.
0: Lluís Blanco que es queixa, xerra en
1: Gerardo Bonet,
0: i és Iván López, el central, el dorsal de 8, que està estès al terra. Ara va en l'acció repetida, Iván López, i és Nito González, que sembla que li ha donat com una colzada a la panxa.
2: Sí, hi ha una paret, i bueno...
0: Per evitar que continuï.
2: Els cànones diuen que has de seguir somo, que comences a t'inicia, i pues, mira, ni falta.
0: No, ni falta.
2: Ah, no.
1: Li donarà... Vol neutral o no, li dona el sí.
0: Crec que li dona,
2: Valen sí. Valen a tierra, se diu ara, però és... Home.
0: Rubén Boé.
1: M'he quedat en el passat.
2: Sí.
0: Surt des de darrere el conjunt blanc i blau, que avui vesteix de negre a l'estadi municipal de la Victòria. Gerardo Bonet. La demana Iván López.
2: Jo se me van els juïs a ells. Perquè penso que són els Balears que van...
1: Clar que sí,
2: els juïs a ells.
1: Avui no hi va amb l'uniforme habitual, va amb la segona equipació. Atenció, Keita, no arriba.
0: No arribava Keita, talla molt bé la defensa del conjunt andalús. I ara la fa fora, alerta perquè Marcos Iberio la pot lluitar, però és que no aconseguirà. Jaume Pol, que aguanta molt bé, intenta connectar amb qualque company,
2: molt
0: i així
2: bé.
0: Ho fa.
2: Molt
0: Gerardo
2: bé.
0: Bonet. Ara que... el contratà l'Atleti Balears, alerta perquè ara, pot ser bona. Jaume Tovar, en banda, que la toca amb el seu company. Continua l'Atleti Balears, Moja Keita, que està al punt de penal.
2: Gol,
0: toca enrere
2: gol.
0: I quina aturada del porter. Alerta Jaume Tovar, no entra la pilota, sembla que es falta. I alerta perquè
1: era
0: la pilota està ben
2: molt
0: a punt
2: bona.
0: D'entrar a la porteria. I Jaime Morilla s'estès al terra, també ho està Mauro. Falta a favor del Jaén i primera gran ocasió per a l'Atleti Balears.
1: I bona aturada del porter del Jaén en primera instància. I després ja la jugada estava invalidada, però entrava aquesta pilota i hi havia un defensor del Jaén sota el pals. I
0: la
1: mateixa
0: ratxa,
1: la treta.
2: Sí, no sé què tia, t'està tan... No sé què és que t'hi ha de porta.
1: El Dessert l'ha tratat, però jo crec que ja havia xut la falta, no? Abans,
0: sí, crec que és la falta, no? D'en Jaume Tobar, crec que pega una sempanta.
2: Aquí. Ha estat en Jofre, me pareix, mira, que és que ha tirat a porta.
1: Però jo no sé si era falta, eh? Perquè el porter del Jaén pega amb el seu company, amb el defensor.
0: Clar, però pega amb el seu company perquè Jaume Tobar l'espitja.
1: Sí, no, efectivament, sí, sí, sí, era falta, sí, era falta. En aquesta presa de IB3 Televisió, partit que el podeu veure per IB3, per cert. I d'hora ho han vist clar.
0: Continua Jaume Tobar. Intentava connectar amb el seu company.
2: S'està girant ja un poc
1: sí,
2: el partit.
0: Està volcant més a l'altra part del camp.
2: No ha de frisar i no s'ha descol·locat. Ha mantingut el seu equilibri, que jo per ara un 10.
0: Des de que té la pilota l'Atlètic Balear, sí, molt millor.
2: Sí.
0: Minut 27 de partit. Empat a 0 entre Real Jaén i Atlètic Balears. Moja Keita té davant dos jugadors del Jaén. Intenta tocar amb el seu company i traurà de banda Iván López.
2: No m'estranyaria que en Keita, no sé quant, però el passin a sa banda. Però jo crec que sí que a vegades potser li falta un poc d'amplitud, un poc més de profunditat en aquest costat, per sa banda dreta que té. Que en això, en Marc, no és un jugador que pugi tant com en Iván Serrano.
0: Recupera el conjunt andalús, torna a tocar enrere i començarà la jugada de nou en el 28 minut de partit.
2: El Balears ha fet bé una altra vegada, ha intentat tot d'una pressionada després de la pèrdua, si en els primers 4 o 5 segons no pot robar, cap endarrere.
1: Arribem a les 7 i mitja, vivim en directe el partit de l'Atlètic Balears que està jugant contra el Jaén al camp de l'estadi municipal de la Victòria. Per ara empat a 0 en el minut 28 i mitja d'aquesta primera part i també molt pendents del món del bàsquet. L'Estia Menorca ho està passant molt malament a Vintaufa, vol forçar el cinquè partit del playoff de descens, però ho està passant malament a 6 minuts 50 segons de que acabi el segon quart. Arribant al descans, perd el conjunt menorquí per 90-31 davant del Leima Corunya.
0: David Serrano, Mario Martos, alerta perquè pot ser perillosa. Ha dripat el centre xut a la porteria defensada per Pablo García i la pilota que surt de fora sense problemes per el conjunt blanc i blau. I ara sembla que hi ha pausa.
1: La veritat és que bona oportunitat ara pel Jaén. Aquesta pilota que s'ha passejat per l'àrea petita i ha sortit fora, però ara hi ha pausa per l'hidratació. És important hidratar-se, Nico López, en tots els aspectes de la vida. I com veus aquesta primera mitja hora? Un partit on pot passar qualsevol cosa, perquè ara veiem que sí, que dominava un poc més l'Atlètic Balears, però te descuides un poc i el Jaén ja és dins de la teva àrea.
2: Si ara te fitxes de dos grups que estan aquí, cadascun el seu míster i tal, el seu entrenador xerrà més perquè està un poc més nerviós segurament, perquè veu que l'equip ha començat bé i ara està fallant, i en canvi el Valer Lluís Blanco, també és el seu caràcter, pues, intervé menys, xerren els jugadors, se refresquen. La veritat que els primers 15 minuts ells han tingut més possessió, mira, ara torno a xerrar, i per els darrers 10 minuts jo crec que han estat del Balears, a més, la cosa més clara és el Balears, i ells han tirat 4 pis a la porta. Han de dir que Adrià, el número 10, que hem comentat ja al principi, dels 4 n'ha tirat 2 ell.
1: Sí.
2: Han d'anar alerta en aquest jugador. Però bé, per ara el Balears molt bé. I el resultat no és dolent, tampoc.
1: No, és bo, un 0-0 i jugar-te a l'estadi Balear en el partit de tornada és perfecte. Hem vist a Luis Blanco sobretot parlar amb Moja Keita en aquesta pausa per l'hidratació.
0: Aquí veiem l'acció abans de la millor ocasió del partit i, de fet, la pilota havia entrat.
1: La traia el defensor del Jaén.
0: Però ja estava de dins.
1: Sí, sí, però hi havia falta prèvia de Jaume Tobar, però estava dins, no? Havia passat tota la pilota i després la traia en darrera instància el defensor del Jaén.
2: Estan més preocupats ells que nosaltres, eh?
1: Ara mateix, sí.
0: Clar, un partit dins casa seva és on han d'anar ells amb el protagonisme, no? Dins el partit, a intentar avançar sí. El marcador i dur-se un bon resultat per l'estadi Balear.
2: En Xolo diria, fora 0-0, normal resultat dins que nostre.
1: Vamos. Te la jugues de Can Contrari.
2: Passa que el Can Contrari, qui és que ha d'arriscar? Els Balears.
0: Mem, el Jaén, els anteriors, les semifinals, dins casa seva, va perdre 1-2 amb l'Alavés B, i jo, dins el camp del filial de l'Alavés, va guanyar 0-2, i per això està ara a la final.
2: És que mirant un poc les estadístiques, crec que aquí ha fet 11 victòries, 3 empats i 3 derrotes, m'apareix.
0: Sí.
2: I fora camp sí, tampoc ha perdut molt. Bueno, els equips que estan a dalt no perden molt, però no encaixen molt. Aquest grup no han encaixat. Hem de pensar que en aquest grup quart, m'apareix que era el grup quart, hi ha dos equips que van fer 21 punts. O sea, que els dos darrers no som... Aquí m'apareix que ha fet darrere el Porres en 27. Allà tenen dos equips que van fer 21, vol dir que hi havia dos equips que devien ser així mots.
0: Sí. 33 gols han encaixat en la lliga regular, el Jaén, si no vaig malament, en total.
2: El Valès, potser 35 o 36.
0: Continua la pilota, el conjunt andalús. Toca enrere, ara al mig del camp. Sadri Paz, cobri per Mario Martos. Mario Martos enrere per el capità Javi Moyano. El Jaén que no sap què ha fet la pilota.
2: No, perquè... Ui, ui. El Valet l'espera molt bé, eh?
1: Sí, sí, està pressionant molt bé a dalt. Mira ara Keita.
0: Keita, Jaume Tobà, que també acompanyava la pressió del seu company. Torna a tocar enrere en Jaime Morilla, la defensa aquest del Jaén, i és aquí on ha de pressionar.
2: Sí, no, sobretot en el número 10, en Adrián Pac, que jo crec que és el jefe de...
0: És que mou la pilota.
2: Sí, sí, és el jefe de l'equip.
0: Javi Moyano.
2: Sí.
0: Sempre, continua.
2: Sempre vol rebre i ara en Keita el tapa la mar de bé.
0: Alerta ara perquè és bona la paret amb Mario Martos. Mario Martos que intenta posar la centrada, la tapa Ivan López i corna per el Real Jaén. Minut 33 de partit. Gaudirà de la primera treta de corna el conjunt andalús. Va dripaz per cercar tal vegada la passada en curt, per treure en curt aquesta treta de cantonada.
2: El Valeri,
0: i així ho fa.
2: El Valeri.
0: Alerta perquè pot arribar a la centrada, la pilota enrere per Caballero, Caballero que prova el xut molt a dalt del travesser de Pablo García, sense problemes per al conjunt de Luis Blanco, traurà de porteria Pablo García.
2: El Valeri m'ho hem fitxat en el corna, dos jugadors en zona, és l'altre mercant homo, un jugador a curta, i ells, crec que el Valeri a nivell d'envergadura són més grans i han intentat fer jugada a dos trots per despistar, i bé, jo crec que t'has partit molt contra el Valeri.
0: Això sembla, sí, sí, dona bona imatge ara en aquests primers 34 minuts, però ha d'anar alerta amb aquest contraatacs, amb Mario Martos.
2: És aquí com s'ofereix un poc més, en aquest costat. Crec que s'ajuda d'en Bové, o en Bové està un poc massa dalt, jo crec que aquí en el Marc, que potser li haurien d'ajudar un poc més, perquè tots els pilotes venen per aquí, oi?
0: Alerta que s'equivoca Rubén Bové, que roba la pilota, el Jaén. Mario Martos, que està allà dins l'àrea. Mario Martos, que ha de retallar cap endarrere, toca en Nito González, Nito González, que filtra la pilota amb el seu company, de nou toquen amb Mario Martos, per Adri Paz, el dorsal 10, de nou Adri Paz, quina centrada, rebutja la defensa de l'Atleti Balears i agafarà la pilota en les mans Pablo García per aguantar aquesta posició després d'aquesta perillosa centrada.
1: Era molt bona aquesta centrada dins l'àrea petita, tancadeta, i per sort no ha arribat el davanter del Jaén a rematar.
2: Aquest número 10 ho podria llevar en el descans, no?
0: Sí, sí, sí, tant de bo. Quines pilotes que està posant. Pablo García, en Jaume Pol. Jaume Pol aturat dins l'àrea, cerca un company, toca en Gerardo Bonet, alerta la pressió del migcampista del conjunt andalús. I a dalt per Jaume Tobà. Jaume Tobà que lluita, l'intenta guanyar a Mauro Cabello la pilota, i sembla que la pilota no acaba de sortir i continua el Jaén en la possessió de l'esfèric. Continua el Jaén, Caballero, que toca a la banda per Mauro Cabello. Mauro Cabello, José Álvarez.
2: Aquest futbol m'agrada molt, jo.
1: Sí.
2: El futbol de veres, encara, això.
1: És més enèrgic, més,
2: sí,
1: amb més oportunitats.
2: Primera ref, segona ref, tercera divisió. Jo som més d'aquest futbol. És més autèntic.
0: Mauro Cabello.
1: No xerrem del Mallorca avui.
2: No, no.
1: Ho deixem fer.
0: Segueix en la pilota el Jaén. Minut 36 d'aquesta primera part a l'Estadi Municipal de la Victòria i continuant sense gols, continua l'empat a 0 entre Real Jaén i l'Atlètic Balears.
2: Jo no sé si la gent està animant o no, però sembla que aquesta pressió que deien que havien venut 11.000 entrades, veus, és molt freda d'ells.
1: Jo crec que estaven expectants. Sí. I el que sí que m'ha cridat l'atenció és... Clar, és el que tu deies, la posició de Keita, sí, que s'embuia ahí tot sol en la pilota a vegades.
2: És que el risc que té de lluir... De...
0: Alerta a Mario Martos, alerta perquè és perillosa. Mario Martos que intentava posar la centrada. Ivan López en les mans darrere, rebutja aquesta pilota, tapa aquesta ocasió, aquesta centrada del conjunt andalús i traurà de nou de corna el Real Jaén.
1: Que no jugui més escorat a banda...
2: En aquesta posició pot fer mal perquè és ràpid, però té un
1: però
2: problema.
1: Però clar, és que te quedes amb Jaume Tobar tot sol, allà.
2: Però també té un problema, que si se la juga, que se la sol jugar sempre, i li prenen...
0: Perill. És a contra. Clar, i tal vegada no està massa centrat allà enmig. Alerta, el corna del Jaén rebutja la defensa de l'Atleti Balears, però la recupera el Jaén. Adri Paz, de nou, centrades perilloses totes. Rebutja la defensa i treta de banda per al Jaén, al costat dret.
1: És espectacular com centra aquest home.
2: Sí,
1: sí. En el lateral esquerre.
2: Tirant de porta, no està massa bo perquè és un jugador de toc, no és de pegar fort. Però fixa't, demanant el moment tot el temps, ell és que intenta repartir joc.
0: Continua el Jaén des de darrere. Ja en camp de l'Atlètic Balears, alerta, perquè era molt bona la passada, filtrant entre línies de l'Atlètic Balears. Molt atenta la defensa blanc i blava. Jaume Tobar, que no pot controlar la pilota i torna a tenir l'esfèric Adri Paz. Serrano que retalla, cau del terra. Rubén Bové. Toca en banda per Nito González. Nito González, que vol intentar porar la centrada, li doble David Serrano, filtra la pilota amb Mario Martos i fora de lloc. Fora de lloc de l'atacant del Real Jaén, traurà la pilota aturada a l'Atlètic Balears.
2: Fa mal jugar davant tot sol, eh? En Tobar...
1: Sí.
0: Perquè no és un partit fàcil. No,
2: és que ni l'ha tocat.
1: És que és un illot allà enmig. I això és el que dius, que no li ha arribat una pilota en condicions.
2: També no és un partit perquè pot rebre molt, però jo crec que el Balears... ara torna a fer el mateix que feia al principi. Ells sí que han sortit un poc millor després d'aquesta aturada. Jo crec que ha de baixar pulsacions i fer el que ha fet bé durant des minut 15 al minut 30. Ell també tenen por, no te creguis que van a pressionar dalt, no hi van.
0: Sí, sembla que cap dels dos equips vol rebre un gol en aquesta primera part. Falta de l'Atlètic Balears, pilota de nou per al Real Jaén. Minut 39 i mig de partit, gairebé 5 minuts per arribar al temps de descans. I alerta perquè està el porter Pablo García, el porter blanc i blau en terra.
1: S'ha fet mal.
0: Veurem cap a Sant, Nito González que se'n va. L'àrbitre que es preocupa de Pablo García, del porter de l'Atlètic Balears, que està estès al terra. I entren les assistències mèdiques, veurem ara l'acció.
2: Una jornada.
0: Nito González ha estat...
2: Sí, jo crec que en Jaume Pol l'empenya un poquet.
0: Sí, i amb això tal vegada també com que aprofita per no frenar del tot, eh?
2: Sí, deixa un pot de recado.
0: Però no ve malament, tampoc.
1: S'ha fet mal a l'espatlla.
0: Esperem que no sigui res.
1: I...
2: En el cos. Sí, s'esquena.
1: Sí, sí.
0: Sí.
2: A lo millor aquí ha hagut malament.
1: Jo crec que de l'empesa, a lo millor...
0: Clar, i tal vegada en Pablo García no estava preparat per rebre aquest cop i segons com tinguis el cos, fa més mal.
1: Sí, no se l'esperava.
0: Però és que podrà continuar Pablo García sense problemes.
1: Aprofitam per anar a Menorca ràpidament. David Taufa ha reaccionat. L'Estia Menorca només queda 1.50 perquè acabi el segon quart. Estia Menorca 24, l'Eima Corunya 47. De perdre aquest partit, el conjunt menorquí queda fora del play-off de descens. No forçaria el cinquè partit de
2: l'Alerta.
0: Alerta perquè quasi roba la pilota el Real Jaén sense problemes. Pablo García que rebutja la pilota.
2: aquesta jugada...
0: Perillosa.
2: És perillosa, ha jugat d'esquena, no sé si t'avisen o no, vol jugar el primer toc, però on te queda aturat, mal col·locat i... I se vol molt aquesta errada, a primer també, no?
0: Sí, vol sortir jugant amb la pilota, repunt d'esquena enmig del camp, li ponen la cama i derrons la pilota.
2: És el risc d'intentar jugar de darrere, però bé.
0: Per sort no ha hagut més problemes per a la defensa de l'Atlètic Balears. Té la pilota el Real Jaén, Javi Moyano, en Jaime Morillas, el porter, cobri la banda per José Álvarez, en Mauro Cabello, que rep la pressió de Jaume Tovar i també de Moja Keita.
2: Fixa't que m'ho pres que en Bové està aquí dalt.
0: També, sí, amb en Keita i en Tovar.
2: Sí, ajuda un poc, però clar, la banda dreta... Jo és que en Keita... Jo m'agrada aquí la banda.
1: A mi m'agrada també la banda.
2: També. Sí, però també és fàcil per estar a prop de l'àrea, dues faltes...
1: L'enganxa té una velocitat, té una velocitat que te pot pujar una pilota en qualsevol moment, donar-te la centrada o ficar-se cap endavant, cap a la frontal.
2: No sé quin dia ja hi ha en el camp, va fer un golarro...
0: Sí, sembla que com a mitja punta està un poc menys desubicat.
2: Sí.
0: Però ja quan rep la pilota i d'esquenes...
2: Jo crec que ha ratificat un poc, ara... deixant tot jugador al mig del camp i davant un jugador un poc més endavant i ell un poc més... Bueno, ara torna a ser per dins.
0: Torna a rebre la pilota, ara sí que ho fa bé, toca per darrere amb el seu company, torna a tenir la pilota amb Moja Keita, no se'n pot anar.
2: És que aquest balon no se l'ha jugat. Ell se l'ha jugat de mig camp per davant, que fa el que vulgui, però no dins el camp del Baleares.
0: Rubén Bové. Enrere.
2: Que és de fàcil dir-te aquí.
1: Sí, des d'aquí molt fàcil.
2: No perds cap partit aquí, jo.
1: Això és cert.
2: És vera.
1: Allà va ser més complicat.
2: Sí.
0: Bona pilota ara per Gerardo Bonet. Gerardo Bonet, que pot tocar el Lache.
2: El Lache és un jugador més de corte defensiu.
0: Alerta a l'errada d'Ivan López, que no ha pogut connectar amb el seu company. Marcos Iberio ja està dins l'àrea, davant Ivan López, segueix Marco, prova el xut, molt bé Ivan López, que tapa l'ocasió del davanter del Real Jaén i torna a tenir la pilota el conjunt de Luis Blanco.
1: Mare meva, quina oportunitat ha tingut el Jaén.
0: Falta sobre Moja Keita, que rebia d'esquenes, i falta de Mauro Cabello. Minut 43 i 53 segons.
1: No crec que falli així massa l'àrbitre, perquè no s'ha perdut gaire temps. Només la pausa per l'hidratació, per tant, com a molt, dos minuts.
2: Sí, jo no sé què ha durat la pausa.
0: Certa, Ivan López,
1: que intentava... En teoria, un minut ha durat.
0: Segueix Ivan López, que ve a bufar central ara aquí, a tres quarts de camp, cau al terra, no hi ha falta, i continua la pilota Rubén Bové.
2: Aquesta gent que van a futbol amb un xiulot els haurien de tancar. Perquè això molesta un munt.
1: I et pot despistar.
0: La pilota a la banda per Ivan Serrano. Ivan Serrano pot posar la centrada. Alerta perquè pot arribar Marlatxe en Tovar. Tovar, que sembla que la pilota li havia tocat a la mà. L'àrbitre diu que no hi ha res. Gerardo Bonet, de cap, un pic, dos pits. Però la recupera David Serrano. Pilota per el Jaén, que surt a la contra. Marcos Iberio, que corre la pilota a la banda esquerra.
2: Bon control.
0: Marco, continua. Molt bé, aguanta la defensa de l'Atlètic Balears sense perill aquest contraatac. I pilota enrere. Quatre minuts.
2: Ja ho havien dit, quatre. No havien dit quatre.
1: Jo havia dit dos, ja m'he quedat curt.
2: Jo crec que he dit quatre. Jo crec que he dit quatre.
0: Bé, també ens aturada en Pablo García, no? Que han entrat les mèdiques.
1: Aquesta no l'havia comptabilitzada.
0: Però bé, quatre minuts són, eh?
2: El Balears sí que compta perd, la veritat que tiren darrere ràpid, se replica ràpid. I en Bonet, la feina que fa, que és un joc que quasi no el destaca ningú, però... Buah.
0: Feina que no se veu.
2: Sí, no se veu. Grena tot el que hi ha per allà al mig.
1: I a Vintau fa arribar en el temps de descans, en el món del bàsquet, 29-49, perd l'Èstia Menorca davant de l'Eima Corunya amb aquest resultat. L'equip menorquí que quedaria fora del play-off de Sant. Anem a veure què passarà en el tercer i en el darrer quart. Seguirem informant aquí a IB3 Ràdio mentre narram el partit de l'Atlètic Balears.
0: Javi Moyano, el capità, filtra la pilota per Mario Martos. És David Serrano, el lateral esquerre, que ve que ho fa David Serrano, posa la centrada, arribarà Pablo García i evita el corna.
2: Ja fa 10 o 12 jugades per el mateix costat, perquè per l'altre costat crec que no ha atacat ni una vegada.
0: Sí, sí, no, tot setat del Real Jaén és per la banda esquerra.
2: Tot.
0: Nadri Paz, Mario Martos, en David Serrano, Pilota per l'Atlètic Balears. Jaume Pol continua amb la pilota. Es frena.
2: Jo trobo faltar un poquet en Bové. En Bové també sí. Hem de pensar que surt una lesió que ha estat bastant lesionat. No crec que tingui el ritme que tenen els altres. Deu fer molta calor.
0: David Serrano, en Javi Moyano, el central. Toca en Caballero. Caballero que s'equivoca. Recupera Moja Keita. Falta mans del migcampista del Real Jaén, de Caballero, el dorsal número 8. Reclamaven els jugadors blanc i blaus que podia amonestar el migcampista, però l'àrbitre no ha volgut fer-ho. Pilota aturada per l'Atlètic Balears al mig del camp, al camp del Real Jaén.
2: Ha vist marca dos braços a l'aire, o sigui, això és una jugada. A més, és entrenador d'estratègia allà dret. En Bové li pega molt bé. Gerard Minsol anant al segon pal un cop cucarrada.
0: Va Bové, pilota dins l'àrea, molt llarga, no arriba Jaume Pol, tampoc arriba Jaime Morillas, que la deixa sortir, i traurà de porteria el conjunt andalús.
1: Era bona la intenció, però massa llarga li ha quedat a Rubén Bové, l'especialista en pilota aturada de l'Atlètic Balears.
2: Sí, a més el que en Antobar, en Jaume Pol, que són tots dos campers, jo crec que va més bé per a dalt. Si t'havia sortit bé, el que passa és que un poc més alta i, a més, Morella els ho coneix,
0: Ha sortit bé i ha evitat el problema per a la defensa del conjunt local, que continua en la pilota. Minut ara, 48 d'aquesta primera part. Resta un per arribar al temps de descans i continua l'empat a 0 al marcador. Gerardo Bonet, que torna a robar una altra pilota per al seu conjunt. Pilota llarga d'Ivan Serrano, no connecta en cap company i recupera José Álvarez. José Álvarez toca en Caballero, Caballero cobrirà a la banda, no ho fa, se la juga, alerta perquè aquesta és perillosa, roba Jaume Tobar en
2: targeta,
0: Keita.
2: Targeta.
0: Keita que cau en terra i ara sí, primera amonestació del partit, li apuntam a Nyito González, el dorsal 26 amb aquest. Aquest pel rosa, no? Aquest pel color sí. IB3.
1: Color IB3, sí, sí.
0: Sí, sí, totalment. Un primera amonestació.
2: Aquest jugador té un avantatge, perquè si el bicicleta de dubte sap que no t'esquiva i vermells, li ha tret targeta,
1: no? Sí, sí. No passa desapercebut.
2: No.
1: I li ha tret targeta groga per la falta i per què vaig cadut.
2: Jo crec que no, més per què
1: vaig. No te'n faries un?
2: Sí.
1: Sí, jo no vaig,
2: Sí.
1: Si puja l'Atleti Balears... Te pot tenir el cabell com a Nyito.
2: No ho sé, ara telefonaré el descans sí no? A la meva dona. El telefonaré a la meva dona, que sí que comanda.
1: No, si la telefona ja no anirà bé.
0: Temps de descans, xiula l'àrbitre, ara sí. Temps de descans a l'estadi municipal de la Victòria, continuant sense gols en aquest partit d'anada de la final del pleu descens a la primera federació. Real Jaén 0, Atlètic Balears 0.
1: I de primera part que hi ha hagut absolutament de tot, entretinguda, futbolísticament parlant, però han faltat els gols. Nico López, com valorem aquesta primera part entre el Jaén i l'Atlètic Balears?
2: Un partit de nervis, un partit que no volen perdre cap dels dos, que no volen encaixar, que intenten no perdre balons. Crec que ells han començat, el Jaén ha començat molt millor tocant i crec que el Balears de minut 15 fins a estendre descans que han begut un poquet d'aigua pues, ha estat millor. I llavors pues, han tornat a començar igual. Jo crec que el Balears crec que en Keita a la dreta pot fer un poc més de mal.
1: Sí, jo crec que en aquesta posició Moja Keita podria fer un poc més de mal i que arribin pilotes, no?, en Jaume Tobar en condicions que quasi no ha tocat bolla, no?, el davanter del conjunt.
2: És que en Jaume Tobar necessita que li tirin balons dins el Gavi.
1: Clar, sí, no arriba poca cosa vol fer.
2: Ha d'estar dins el Gavi, ell.
1: Ha d'estar dins el Gavi, efectivament. Xisco Ribas, hem arribat en el temps de descans, com has vist tu, tant el Balears com el Jaén.
0: I hi ha un partit, m'esperava aquest partit, no?, que cap dels dos equips vulguin arriscar, no?, que cap dels dos vulgui tenir aquest primer gol en contra i un partit bastant tancat i bé, un poc el que ha dit en Nico, que ha sortit molt bé conjunt andalús, però d'ençà la pausa d'hidratació amb les modificacions que ha fet el Luis Blanco, l'Atlètic Balears està cada vegada més còmode en la pilota, s'ha trobat un poc millor en el terreny de joc, però tal vegada jo crec també que amb en Moja Keita a la banda podria tenir molt més de perill.
1: Idò, així arribàvem al temps de descans, empat a 0 entre el Jaén i l'Atlètic Balears. Anem a veure què passarà en aquesta segona part. També molt pendents del bàsquet. A Vintaufa està jugant l'Estia Menorca. En el temps de descans està perdent el conjunt menorquí per 29-49 davant el Coruña, l'Eima Coruña. Si se confirma la derrota, idò, l'equip menorquí quedaria fora del playoff de Sens, però anem a veure, perquè encara queda un tercer i un darrer quart. Anem a veure si l'equip menorquí reacciona. Tot això està passant quan passen 53 minuts de les 7 del capvespre i Vetra Ràdio en directe. I ara hem de fer un parèntesi a l'informació esportiva perquè volen conèixer les notícies que van més enllà de l'esport. Per això saludam el meu estimat company dels serveis informatius d'IV3 Ràdio, Juanjo Suñé. Com anem? Per on passa l'actualitat en aquesta hora?
3: Bon vespre, idò, començam amb el trànsit. Jornada de tornada avui cap vespre de la platja. Accés a Palma en aquests moments. Retenció de la circulació en l'accés per l'autopista de Llevant a partir de la sortida número 7, que és la de sortida cap a l'aeroport. Per tant, en sentit Palma, en aquesta autopista de Llevant, la de Llucmajor, atenció als conductors en aquesta zona. Pendents també en aquesta hora del resultat de la reunió que mantenen des de les 5 i mitja el comitè d'empresa del Servei d'Atenció a les Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma i l'empresa responsable del servei. Una nova trobada a la cerca d'una resposta a les reivindicacions laborals dels treballadors que tenen convocat per demà, recordem, si no hi ha novetat i desconvocatòria, a partir d'aquesta reunió, l'inici d'aturades parcials durant tota la setmana. La part laboral vol acabar amb contractes a temps parcial que denuncien fa l'empresa conveniència i tenint en compte que després convoca els treballadors en hores extra i amb un preavís mínim. Jairo Aranda, president del comitè d'empreses en declaracions, avui a hora baixa mateix a IV3 Ràdio.
4: Ayer, en la reunión del comité que tuvimos por la mañana, delante de nuestra empresa, ofreciendo mejoras, esperando ayer sábado, para ayer mismo, y mejoras para que la gente viniese hoy a trabajar en su día libre. Y le dijimos, oye, que nos hace una falta de respeto. Estamos aquí por este conflicto y delante nuestra estáis ofreciendo horas.
3: I aquest dilluns comença la setmana sense fum, a motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que es commemorarà diumenge que ve i compta amb l'organització del govern. Això vol dir que hi haurà en marxa un programa de comunicació per conscienciar i prevenir aquest problema de salut pública que suposa no només el tabaquisme, sinó també altres sucedanis, com ara els vàpers. Per exemple, demà hi ha previst un programa especial de Ràdio Calvià i taules informatives a Eivissa, a l'Institut d'Educació Secundària Balafi, a la Unitat Bàsica de Salut de Cala de Bou i al Centre de Salut de Can Misses, també al Centre de Salut de Sant Josep, al Mercat de Manacor i l'Institut de Marratxí. Podeu obtenir més informació d'aquestes i altres activitats a la pàgina web del Pla d'Addiccions i Drogodependència de les Illes Balears, PADIP. I també demà començarà al barri de Santa Catalina de Palma les obres per preparar l'asfaltat del tram entre l'Avinguda Argentina i la plaça del Pont, que enllaça amb Marques de la Sénia i permet desviar-se cap al passeig marítim i cap a Sant Duret. Això és Comte de Barcelona, plaça de Progrés i Espartera. No es tallarà el trànsit, però atenció als conductors perquè on s'estigui treballant puntualment el carril quedarà impracticable i, per tant, s'estranyarà el trànsit i pot haver-hi amb bo. Si acabarem amb el repàs de les temperatures màximes d'aquest diumenge, que per cert, a Menorca han suposat que es superi per primera vegada enguany els 30 graus de temperatura. 30,1 s'han registrat, d'acord amb l'AEMET, a Ciutadella, concretament. I la màxima ha estat, però, a les 2:40 del migdia, a Porreres, amb 32 graus i mig. A continuació, amb uns registres una mica més baixos, els 32,1 de Binissalem i els 31,5 de Llucmajor. Amb aquesta caloreta tornem la paraula als esports i en aquest partit de l'Atlètic Balears.
1: Fa caloreta, efectivament, fa caloreta. Ja arriba l'estiu. Gràcies, Juanjo Suñé.
3: A vosaltres.
1: Per tota aquesta informació. Aquí continuem. Esports en joc i vetres ràdio vivint el partit entre el Jaén i l'Atlètic Balears. Empat a 0 en el temps de descans i també a l'espera del que pugui fer l'Estia Menorca, partit que s'està disputant a Vintaufa, i l'Estia Menorca que ho té complicat ara mateix en el temps de descans per 29-49 davant l'Eima Coruña. Encara hi ha temps, queda un tercer i un darrer quart perquè l'equip menorquí pugui capgirar aquesta eliminatòria i continuar viu en el somni per l'ascens a l'ACB. Dit això, anem a fer una aturada per la publicitat i continuem. Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. Ens agraden els diumenges.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
6: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web l'estrelladannamarta.com. IB3. Tots donem una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
7: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
5: El dia, per saber què passa i per què.
7: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
5: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
7: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
5: per escoltar els protagonistes de la notícia.
7: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
5: El dia, amb Marta Grau.
7: El 22% de la plantilla actual...
5: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: Hem arribat a les 8 del capvespre, aquí continuem Esports en Joc a la sintonia d'IB3 Ràdio a l'espera de que comenci la segona part del partit entre el Jaén i l'Atlètic Balears a l'estadi municipal de la Victòria, partit corresponent a la jornada final del play-off d'ascens a la primera federació, darrera eliminatòria. Aquest és el primer partit de la final. El següent, el de tornada, es disputarà a l'Estadi Balear la setmana que ve, també a les 7 del capvespre. Esperem que l'Atlètic Balears arribi en aquest partit amb un bon resultat. Per ara, aquest 0-0 és bo. És un bon resultat per jugar-te-la en el teu estadi a les totes. I després també molt pendents del bàsquet, del que està passant a Vintaufa, a Menorca, l'Èstia Menorca, que està intentant forçar el cinquè partit en aquest play-off de descens a la Lliga ACB per seguir viu, i les coses no van gaire bé en aquesta hora, en el temps de descans, 29-49, perd el conjunt menorquí. Anem a veure si aconsegueixen capgirar el marcador. És a punt de començar aquest tercer quart, i també haurem d'estar pendents de la final de l'Eurolliga amb el menorquí Sergi Llull, que es disputa també a la jornada d'avui aquest partit. Avui bàsquet, futbol, ja ha començat el tercer quart a Vintaufa. Anem a veure si el conjunt menorquí aconsegueix donar-li la volta al marcador, tot i que ho té complicat perquè el Leima Corunya, la veritat és que ha sortit amb molta força, ara acaba de ficar una cistella, 29-51 en aquest tercer quart. Així estan les coses en el món del bàsquet, i ara molt pendents del futbol, perquè ja tenim imatges per IB3 Televisió d'aquest partit entre el Jaén i l'Atlètic Balears, 0-0 en el marcador. Nico López, que podem esperar en aquesta segona part? Deia jo ara fa un moment, el 0-0 és bo per l'Atlètic Balears, després de la juga a casa en aquesta darrera eliminatòria, però evidentment un gol seria melassa, no?
1: Sí, un 0 seria fenomenal. Jo crec que els dos equips ara mateix firmarien el 0-0, estic convençudíssim, perquè jo crec que has d'arribar bé en el partit de deberes, perquè sí que ja el factor camp ajuda, perquè també aquí hi haurà molta gent, i espero que hi hagi tanta gent, ojalà que hi hagi tanta gent com en aquest partit. Però llavors jo crec que l'equip que juga a casa té la pressió.
0: Sí.
1: I jo crec que el 0-0 també no els hi va massa, massa malament. Però bé, ara ho firmaria jo també, eh?
0: Sí, ara mateix, perquè hem vist que el Jaén, ara veient les repeticions, ha tingut oportunitats importants per posar-se per davant del marcador, i també les ha tingudes l'Atlètic Balears.
1: Sí, sobretot una jugada que ha hagut, no me'n recordo, que ha estat clara. Jo crec que Balears farà una passa endavant, estic convençut, perquè crec que l'entrenador no és clàssic entrenador que tira així pont darrere, jo crec que el tirarà endavant.
0: Vam a veure si fa canvis tàctics Luis Blanco en aquesta segona part, o continuen els mateixos protagonistes a l'11 inicial. Però hem de destacar que l'Atlètic Balears ha fet una bona primera part, però el Jaén també l'ha feta, i és un partit igualadíssim on pot passar qualsevol cosa. Llueix el sol a Jaén, i anem a veure si els futbolistes poden aguantar aquest ritme. Moltíssima gent en aquest estadi municipal de la Victòria, moltíssims d'aficionats que no s'han volgut perdre aquesta eliminatòria, també aficionats de l'Atlètic Balears, uns 200 aficionats que han anat a donar suport en el seu equip a terres andaluses, veient com a poc a poc van sortint els protagonistes, i la gent també pendent de la segona divisió, del que està passant avui, que s'està disputant la penúltima jornada. Nosaltres també ja hem d'estar pendents d'aquesta segona divisió, sí, de qui puja i qui baixa, per desgràcia, perquè ho van contar aquí a IB3 Ràdio, el Real Mallorca serà la temporada que ve equip de la segona divisió, i ara pendents aquesta jornada de si puja el Depor a primera, i si baixa el Saragossa de categoria. una autèntica llàstima, Nico. No sé si vols donar una pinzellada en el que varen viure ahir o ho deixem estar.
1: Jo ho deixaria estar, però crec que ha estat una conseqüència de tot l'any. Jo crec que fa un any i mig, dos, pel meu punt de vista, tampoc s'han fet les coses el millor possible.
0: Sí, des de la temporada
1: crec que era passada. Rassete, crec que era un bon entrenador. Jo crec que, així com en Xavi Alonso li va faltar respaldo des de dalt, a Rassete no sé si ho va tenir o no, però és veritat que em sap molt de greu pel Mallorca, conec molta gent del Mallorca. Es diu que van ascendir fa 5 anys, m'apareix, el mateix dia del meu cumpleaños, el dia 23 de juny, m'apareix.
0: Em queda la res, ja.
1: Sí.
0: Bona festa, no?
1: Bueno, jo te deixaré el número. Tu tens el meu número, no?
0: Sí.
1: No, ho dic per si, Ivetres, generalment, sempre s'ho porta molt bé, jo.
0: Igual que te fem un homenatge. Te fem un homenatge.
1: En Bargecova encara està amb vosaltres.
0: Sí, clar.
1: És el jefe, no?
0: Per ara sí.
1: Buah, idò.
0: Això diuen.
1: Això diuen. Idò, mi telefonem si me fan... Perquè no me regala res.
0: Una placa, t'han de donar una placa i un rellotge.
1: Sí, quan te regala una placa i un rellotge és que te diuen no tornis. Tal més que no me regala res.
0: Sí, no, i quan te comencen a fer homenatge,
1: sí. Sí, però val més que te veiem l'homenatge quan et viu, quan et viu. Perquè jo et diu, no, era molt bona persona, però ja...
0: La federació te va donar alguna placa? No,
1: no.
0: No te van donar res, no? No, s'ha de regalar,
1: però sí, amb un pare sí, que per cert vull aprofitar que un pare i una mare, que som de futbol a matar, m'han telefonat, diu, estàs fent... És millor que en Juanga, m'han dit.
0: Ho crec.
1: Ho m'han dit.
0: Vols fer la temporada que ve la publicitat d'Esport en Joc, del Mallorca, de segona?
1: Tu saps si tu me demanes, oi, Vetres, me demana, estic sempre amb vosaltres.
0: Idò, hi seràs.
1: Moltes gràcies.
0: No de compte allò, però bé, ja veurem. No saps ni si seran...
1: Però has quedat bé. No saps
0: ni si seran nosaltres, ja veurem què passa. És un incògnit de la temporada que ve.
1: Sí.
0: Ja han sortit...
1: El descens de Mallorca, si només és futbol, no. És que du darrere moltíssimes coses.
0: És un
1: drama.
0: Sí, no saps per on se retearà, que seguirà, que no seguirà. També per gent del club i de les oficines i de tot. Però bé, això serà una cosa que anirem parlant durant tot aquest estiu, i ara tornem al present, i el present és el partit entre el Jaén i l'Atleti Balear. Ja ha començat la segona part, Xisco.
2: Comença aquest segon temps a l'Estadi Municipal de la Victòria. Continua l'empat a 0 entre Real Jaén i Atleti Balears, i tindrà la primera l'Atleti Balears, Moja Keita. Aquesta primera oportunitat de la segona part toca amb el seu company, en Vivan Serrano, pilota enrere per al defensa Jaume Pol, en Gerardo Bonet, que obri la pilota per Ivan López. Ivan López, que posa un poc més de calma, toca Marlache, que li retorna la pilota, i primera possessió de la segona part per al conjunt blanc i blau.
1: Per ara crec que no el Balear no ha fet, ell no ho sé, m'he fixat, però el Balear, que conec un poc més, no ha fet cap modificació, crec que continua jugant igual. En Keita, en aquesta posició, una altra vegada rep. Aquest jugador, físicament, no acaba tot el partit, vaig al meu punt de vista, i que en aquesta posició toca molt de pilota, però jo crec que és més perillós, ja ho he dit antes, a un costat, i aquí ha de córrer molt, i està molt en fora de la part allà on pot fer més mal.
2: Així és, sense canvis per part dels dos equips en aquesta represa del partit entre Real Jaén i Atlètic Balear. Recordem el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a la Primera Federació. Minut 46, alerta perquè rep la pilota Marco Siverio. No és bona la passada i traurà de banda, prop del corna esquerre, l'Atleti Balears.
1: Com diuen els que en saben, els partits se solen perdre els eliminatoris els primers 30 minuts, i se guanyen a partir de 60. Per tant, anem a esperar que el Balears...
0: De quina res ja hi som.
1: Ja hi som. Però ha començat millor la segona part.
0: Sí.
2: Ha començat més en la pilota el conjunt, sí, de Luis Blanco. Moja Keita toca enrere per Jofre Cherta. Jofre Cherta, un jugador que la primera part no l'hem vist molt.
1: No.
2: La pilota està més a la part esquerra i està un poc més mig del camp, banda dreta.
1: Sí, també juga en aquesta posició de tribot, perquè juga un poc bé, un poc més a la dreta, amb Bonet al mig, i ell jugava un poc més a l'esquerra. I jo crec que té més... El Balear, jo crec que té més pes amb Bobé que ell, en aquest equip.
2: Hi ha un jugador estès de l'Atleti Balears, amb Bobé, precisament. Pega cots en la cama en terra del mal. Es queixa amb el capità, amb Javi Moyano, i l'àrbitre crec que no ha xiulat falta, simplement s'ha preocupat. No sé si serà de nou pilota en terra. Bobé, que s'aixeca.
1: Sí, se queixa amb Bobé.
2: Sí, sí. Veurem ara la jugada repetida entre Bobé i Moyano. Bobek, que mollava la pilota ja...
1: Per és més, que hagi relliscat i s'hagi tombat el turmell.
2: Sí, però es queixava com de capità, com si li hagués trepitjat la cama o això. Continua el Jaén en la pilota. Adri Paz. Molt bé, toca en Caballero. Caballero que obri la banda per Javi Moyano. Javi Moyano en David Serrano. David Serrano que no troba cap company, torna a tocar enrere i de nou torna a tenir la pilota Adri Paz, el jugador més actiu del conjunt andalús.
1: Que ha canviat la tela de costat o ara estan atacant per la dreta?
0: No. Estan atacant per la dreta.
1: Estan atacant per la dreta.
2: Sembla que ataca, no n'hi ha sombra.
1: Sí. Tenen jugadors amb experiència.
2: Continua el Jaén en la pilota, banda esquerra ara. Canvia de lloc el joc. Jaén a la pilota, alerta a la centrada, pot arribar. Molt bé, Jaume Pol, alerta perquè la segona és bona. Gol del Jaén. Marco Siverio, que aprofita la rebutjada de Jaume Pol des de dintre de l'àrea, a la frontal. Marco Siverio, que fa el primer del partit. Pablo García no l'aconsegueix aturar. Minut 49 de partit, 4 minuts d'aquesta segona part. Real Jaén 1, Atlètic Balears 0. Esports 3,
0: en Jaén. Idò, ha passat el que no volíem. Que se posa per davant en el marcador. El Jaén havia sortit bé en aquesta segona part, l'Atlètic Balears, però Marco Siverio ha marcat el primer gol pel conjunt andalús. Nico López, com valoram aquest primer gol en contra del conjunt del Jaén? Ara veiem la repetició. En primera instància havia defensat molt bé la pilota el defensor de l'Atlètic Balears, però com l'ha clavada aquesta pilota.
1: Per a mi no es
0: passa,
1: qui l'ha fet?
0: En Fran.
1: El número 10, el 10. En Jaume Pol arriba...
2: No la veu en Pablo, perquè la pilota va per mig, però és que no la veu, ja crec.
1: No, està tapat.
0: I en Adri Paz.
1: Arriba molt just.
2: Jaume Pol fa bé.
1: I llavors, si me preguntes, els pivots, l'únic que hi venen fora és en Bonet. Els altres dos no n'hi han arribat. Jo crec que quan s'entra el balon, els pivots haurien d'estar un poc més enreixadets.
0: I en la rematada, Pablo García té dos futbolistes davant, sí. I no hi veu bé. No.
2: De fet, la pilota passa entre les cames d'en Bové, que està a punt de taparlar.
1: Ara la gent, aquest de millor mos empenyaran. Ara,
2: sí.
1: Ara han d'anar vius, perquè aquí...
0: Ara és quan se pot anar a l'eliminatòria.
1: Sí.
0: Perquè un 1-0 encara... Però si comencen a sumar gols... Alerta.
2: Sembla que havia tret ràpid el Jaén, havia intentat sorprendre, no?, la porteria de Pablo García.
1: Ja havien comentat el perill d'aquest passe de l'esquerrà d'aquest d'en Adrián Paz.
2: I en el final, ha estat el que ha fet el primer, pràcticament.
1: Balon diagonal per l'esquerra, no per la dreta. I la veritat és que en Jaume Pol arriba molt just, queda el balon dins l'àrea, i per això és una errada de posicionament dels pivots. Crec que
2: faltava qualcú ja a la frontal.
1: Han mirat més que feina han fet. Sí que en Bonet sí que ha anat, però en Bonet no era el posto d'en Bonet.
2: Clar, és que ha estat la centrada en Adri Paz, en Jaume Pol arribava molt just, però és que si no topava aquella pilota amb el cap, li arribava
1: sí.
2: Era perillós, igualment.
1: Bé, en Jaume Pol no ho deixarà malament, perquè va fer debut allò a segona B, però és dins València, dins Levante, amb el Vallès Atense.
0: S'ha de dir que en Jaume Pol ha fet una molt bona temporada.
1: Sí, a més central, lateral esquerre, vull jugar central per l'esquerra.
0: Però bé... ha rebut aquest gol l'Atlètic Balears.
1: Mos ha deixat un poc fred, ara.
0: Sí, no m'ho esperàvem, perquè com tu bé deies, havia sortit molt bé l'Atlètic Balears en aquesta segona part.
2: 4 minuts i gol.
0: I l'ha aprofitat el conjunt andalús.
2: Que continua ara la pilota. Alerta, perquè ara van molt forts a dalt. La centrada, alerta, perquè podia arribar Marco Siverio, l'autor del primer gol. Una altra vegada la centrada, la rebutja la defensa de l'Atlètic Balears. Hi ha hagut una sempenta, l'àrbitre no vol saber res. Problemes per a la defensa blanc i blava, que avui vesteix de negre. I ara sí, falta de Nito González. Calma per als jugadors blanc i blaus. Pilota per a l'Atlètic Balears.
1: Sí, ara hem de capellar la temporada, ara. Aquests
0: sí, ara,
1: minuts...
0: ara s'ha d'aguantar sí, i sí. intentar enganxar qualcuna.
1: Sí, perquè un 2-0 seria molt perillós. Eh?
2: Sí. Quina pilota que ha tret ara Jaume Pol d'esquenes. Era ben perillosa perquè arribava Mario Martos per intentar fer el segon.
1: Més normal que aquest Jarvi, perquè aquest Jarvi crec que és molt jove, té una pinta de molt jove. També se don jugar coses, ell també se don sensors i ho volen fer bé, perquè imposa, arbitrar un partit de que hi ha 1.000 persones, o que n'hi hagi 15.000 o 12.000...
2: 12.086 ha posat el Jaén a les seves xarxes socials.
1: Això és molta gent, molta gent.
2: Una gentada. Pilota aturada per a l'Atlètic Balears. Serà de nou Rubén Bové l'encarregat de treure aquesta falta. Falta ben a prop del mig del camp sobre Moja Keita.
1: Jo no sé qui ara, amb qui deu pensar el míster, perquè ara en aquest moment no sap què fer. Si anar cap allà cap, o, cap, sí. o esperar, no ho saps. Però jo crec que ha de fer alguna cosa ara, perquè l'equip ara està tocat i ha intentat tirar un poc més cap endavant, intentar tenir més posició.
2: Rubén Bové, la centrada, molt llarga. Treta de porteria per al Jaén. Molt llarga.
1: En Bové avui no té seu dia. No té seu dia perquè un jugador que és importantíssim pel Balears aposta, encara que estigui encara mig tocat.
0: Ha de jugar.
1: Ha de jugar, perquè... Ha de jugar, sí.
0: Són els dos darrers partits de la temporada, decisius,
1: sí,
0: a més.
1: Sí. Sí, avui de matí va pescar en Fullana, també, tota setmana ja l'havia entrenat i ha jugat tot el partit. Són aquests jugadors que...
0: Que hi han de ser, sí, sí, sí, sí, encara que sigui a mig cas.
1: Sí, que no tenen Mundial, a més. Que no tenen Mundial.
2: Falta ara de l'Atleti Balears.
1: Clar, això no...
2: Es queixa Jaume Pol. Molt tensós, ara, el dorsal 4.
1: Sí, però és un home molt de caràcter, un home que li agrada guanyar, és un guanyador nato. És un guany.
0: Però ara no s'hauria d'entrar en això.
1: No, perquè...
0: Això favoreja el Jaén.
1: Perquè ara ells no frisen, ara.
0: Clar, però això, quan més s'aturi el joc, quan més nervis hi hagi, ni... no se pot entrar a les provocacions.
2: I Jaume Pol que ha vist la primera targeta groga de l'Atlètic Balears.
0: Bueno, la falta era claríssima.
2: Sí. Claríssima, la falta i la targeta. Per darrere, sí, però, Nito González.
1: Sí, però, Piquero, és que ha rebut.
2: És d'Espel Roig, de Nito.
1: Que aquest deu ser... Té pinta de ser aquest jugador que té un cor d'un pot dins
2: pillor,
1: el partit.
2: Sí.
1: Pillor, sí. I en Jaume Pol li deu fet el comentari o alguna cosa i... Bueno.

0: El conjunt andalús que s'ha avançat, el marcador s'ha avançat en aquesta final, en aquest partit d'anada. Gol de Marcos Iberio al minut 49. I alerta perquè aquesta també és perillosa. Continua el Jaén, alerta perquè és bona. Continua, toca enrere. Bona, per Mario Martos, Mario Martos intenta filtrar la pilota, arriba el seu company.
1: Està tocat, el
2: sí. Aposta, crec que ha de treure col, ha de fer alguna cosa, ha d'aturar el partit. El col com terra.
0: Continua una altra centrada, pot arribar al segon pal, no ho fa amb molta comoditat. Moja i pilota enrere.
1: T'has fet el Baleares ara.
0: No li convé gens aquest tipus de partit. Fora de joc ara. Posarà calma l'Atlètic Balears, traurà des de darrere Jaume Pol.
2: El Balears està com nosaltres, ara jo estic en xoc.
1: Sí.
2: Perquè no esperava aquest gol, no l'esperava.
0: Sí, sí. 57.
2: Ni ho desitjava tampoc.
0: Surt des de darrere, alerta perquè s'equivoca ara l'Atlètic Balears, que està visquent els pitjors minuts d'aquest partit. Nito González ha sortit la pilota.
2: Embonat, un jugador que no sol fallar massa pilota, era pilota fàcil, pilota 5 metres i...
1: Molt nervis, molt nervis, sí. I quan l'Atlètic Balears entra en aquest estat, ho hem pogut veure a diferents partits de Lliga, perden un poc els papers i això ho sol aprofitar sempre l'equip contrari.
2: Bo, jo crec que el míster ja serà tan cocut del banquet, oh? Perquè l'he vist allà a un costat, bo, sí, criden cocut, sí, és que ha aturat el partit ell.
0: Jaume Pol continua la pilota, molt bé, toca amb el seu company, Moja Keita que rep l'esfèric, toca enmig i es torna a equivocar Moja Keita. Recupera la pilota el conjunt andalús, ara és el conjunt blanc i blau, Jofre Xerta, que ara té l'esfèric, toca amb Iván López, Iván López que pot obrir per Marc Lache, així ho fa, toca Marc Lache.
1: Jo ara mirava la banqueta, Nico, i no sé...
2: Jo tampoc ets conec, no són...
1: No,
2: és que el Balear és un equip...
1: És que ara que fiques, per anar cap endavant o, no, ara, o per aguantar, aguantar mig del camp, darrere...
2: Ara té el dubte. Jo crec que el canvi és tirar entre en Jofre i en, i en, i en Rubén. Crec que... Perquè, pues, no ho sé. O que no canviï el sistema i passi a jugar en 4 i canviï... Però jo crec que en 4 és un poc... Llevar... El que tu has preparat tota setmana encara, crec que és prest. Perquè jo crec que el Balears ha de pensar que va 0-0 i que aquí ha de marcar un gol. S'ha acabat la història.
0: Surt des de darrere el Real Jaén, el porter Jaime Morillas, que la fa llarga, sí, amb el seu extrem.
1: Ara el més important i el més urgent és evitar que te facin un altre gol.
2: Sí. Sí, però ells, ara hi creuen, ara els altres hi creuen, clar, es creuen que són més bons.
1: Aturar aquest moment.
2: Perquè si tu ara penses eliminatori, ara jo ho pensava, 0-0, que ara mateix aquí, si vol, si vol guanyar el seu 0 també. Jo crec que el Balears no s'ha de posar nerviós. Però clar, dir-ho aquí, molt fàcil per nosaltres, el míster, dos anys aquí...
1: No, i la pressió que té l'Atlètic Balears per pujar, o sigui...
2: Claro, claro, claro.
0: No, i a més ara jugant fora camp, 12.000 persones,
2: sí.
0: 1-0 al marcador és perillós.
2: És molt perillós i no s'han de ser precipitar.
0: Gerardo Bonet toca enrere per Iván López. Sortirà des de darrere l'Atlètic Balears. Minut 59 de partit, gairebé una hora d'enfrontament en aquest Real Jaén 1, Atlètic Balears 0.
2: Sí, jo ja vaig amb Manolo, Manolo delegat per allà, que deu xerrar en seu auxiliar per demanar-li canvi.
0: Farà però els primers canvis, ja.
2: Sí,
0: Blanco,
2: segur,
0: sembla.
2: Però segur. Segur.
0: Continua Bové. Bové que es frena, torna amb Caballero. Continua l'Atlètic Balears, alerta. Jaume Tobar a la banda dreta.
2: Justament en Jaume Tobar és que hauria d'estar en Segavi.
0: Sí. Continua Jaume Tobar, que se'n va. La toca enrere per Lache. I Lache que torna a començar des de darrere del tot. Jaume Pol, únic jugador amonestat de l'Atlètic Balears. Filtra la pilota, Jofre Xerta, que toca molt bé amb el seu company, Bové, Bové per la banda, Marc Lache, Marc Lache posa
1: gol,
0: la centrada,
1: el, gol, el pal.
0: El pal?
2: Gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Quina jugada més rara, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de l'Atlètic Balears. Gol en pròpia porteria de Mauro Cabello, el defensa central del Real Jaén, que la volia treure fora, la volia rebutjar, la pilota s'ha estavellat en el travesser i finalment ha entrat a la porteria defensada per Jaime Morillas. Empat a l'Atlètic Balears, gol en pròpia porteria, Real Jaén 1.

0: 1, Atleti Balears 1.
1: Bon balon,
2: eh?
0: Ara veig la jugada i efectivament és el propi futbolista, el propi defensor del Jaén que li ha fet aquest regal intentant treure la pilota. La veritat és que el gol és...
1: un golarro.
0: És molt humorístic. Sí, és un golar. Un golar dels nostres.
1: Aquest
0: home dels nostres. Li hem de donar una encimada. I empata l'Atleti Balears amb aquest gol. I Luis Blanco que farà canvis.
1: Sí.
0: I bé, ha arribat el gol de l'empat.
1: Sí, ja per haver acabat.
3: Alerta el Jaén que provava des d'on fora el dorsal 11.
0: És el Jaén que estava desesperat.
1: Sí, ja...
3: No s'ho esperava, aquest cop.
1: No, és que et fa molt de mal. Te marques
0: les quatre
1: i encara.
0: Sí, a més, en pròpia porta.
1: Per això el balon és mortal, perquè és un molt bon passe i el jugador molt mal orientat, ve corregent, no s'orienta abans d'espejar i...
3: Si li dona mossegada i la pilota en s'afecta...
1: Sí.
3: És que, a més, ha pegat en el travesser, ha entrat de dins...
1: I el gol l'ha donat el jutge d'Oini, perquè... Jo he dit gol abans que l'altres, perquè he vist que ell corri cap al mig.
3: Pilota enrere per a l'Atleti Balears, que ha aguantat molt bé des del primer gol del Jaén i ara ha trobat premi amb un gol en pròpia porteria de Mauro Cabello. Empat a 1 al marcador, minut 62.
1: Bueno, molt bé, no ha aguantat perquè li ha marcat gol, però ho ha passat molt malament.
3: Sí, ho ha passat malament, però...
1: Ho ha passat molt malament.
3: Sí, sí.
1: Ho ha passat malament.
3: Continua el Jaén, pot posar la centrada. Rebutja Jaume Pol. Treta de banda per al conjunt local.
1: Jo crec que en aquest número 10 l'hem de posar qualcú un poc més a prop, perquè ho té molt fàcil centrar cada vegada. I és el que te pot fer més perill. Mira, un altre pic, te torna a centrar.
3: Sempre rets la pilota aquí, fora la centrada i
1: és molt perillós. Està en una posició neutra aquí, allà on ningú marca. Camp a terra rebrà ell.
3: Mira, ho torna a rebre un poc més enrere, Adri Paz, obri la pilota per a José Álvarez. José Álvarez que controla, toca enrere per Mauro Cabello amb José Álvarez. José Álvarez que es fica per mig de Jaume Tovar i Jofre Xerta i el davanter del conjunt balearico que com es falta. 64 minuts.
1: Qui mira qualcú del mig del camp, segur, si fa dos canvis i ojo en Keita que no se carregui.
3: La pilota en banda, sembla que no arribarà José Álvarez i serà pilota per el porter de l'Atlètic Balears. Minut 64 de partit.
1: I ara què fas, entrenador? Canvia o no canvia?
0: Clar, ara què fas? Tires l'atac, que el resultat és bo.
1: No, ara ja canvia.
0: Sí, ara traurà dos futbolistes. Però... A veure qui se'n va i qui queda.
3: Dos canvis que farà Luis Blanco, un
1: és Juanmi. En Marc, a lo millor, també.
3: Així és, surt Marc Latxef, el que ha ocasionat aquest primer gol de l'Atlètic Balears en la centrada i el gol en pròpia porta de Mauro Cabello. I també entrarà Miguelito. Per tant, entren Miguelito i Juanmi i surten Latxe i, si no ve malament, era Iván Serrano.
0: Crec que sí.
3: Sí, Iván Serrano, dorsal número 3.
0: Sí. I aquests són els dos primers canvis que fa Luis Blanco. Empata 1 en el marcador entre Jaén i l'Atlètic Balears. Què t'apareixen els canvis, Nico?
1: Pues és que jo vull veure on surten. Mira si important si d'en Rubén Bové, que no està fent un bon partit i tal, i ho manté, perquè sap que necessita galons al mig del camp.
3: Ja.
1: Que necessita galons. Jo crec que... Aquest canvi a la dreta, en Marc havia arribat... Bueno, és que només ha arribat una vegada, que per cert va fer molt bé.
3: Sí, la centrada és molt bona.
1: I veritat que jo crec que és allà on està patint més el Balears, a la part dreta, i potser pens que intentarà reforçar més aquella zona.
3: La pilota la tocava amb el cap Marco Siverio, autor del gol de l'equip local. Té la pilota ara enrere l'Atlètic Balears. Pablo García, que la fa fora, llarga. Menci arriba Jaume Tovar que la pentina i la rebutja la defensa del Jaén. Gerardo Bonet que no arriba i pilota enrere per Pablo García. Minut 66, continua l'empat a 1 al marcador entre Real Jaén i Atlètic Balears. Gerardo Bonet que la demana, rep la pilota.
1: Cap a la mirada i a l'esquerra.
3: Són en Juanmi, Juanmi a la banda esquerra.
1: Juan Juanmi.
3: I veurem on està Miguelito. Juanmi, que toca amb Bové. Bové cerca la pilotada llarga.
1: En Miguelito hauria de ser aquest.
3: Ara sí, en Miguelito que toca la primera pilota. Des de la seva entrada al terreny de joc, alerta perquè és molt bona la centrada. Jaime Morillas que bloca la pilota. I bona centrada de Miguelito que acaba d'entrar al terreny de joc aquí al Municipal de la Victòria.
1: Sí, Miguelito un jugador no tan defensiu com en Marc, que sí que mos pot donar, té bastant bon un contra, com ho ha demostrat ara. I jo crec que ha cercat, no ha tirat endarrere, vol guanyar el partit.
3: Sí, sí. Que ha canviat els dos carrilers.
1: Sí, a més, jugant de defensa de 5 o jugant en carrilers, solen ser jugadors que són més perjudicats, perquè han de fer més quilòmetres, sí. Tenen molt de metres per davant. Però mira, aquest sí que encararà.
3: Torna Miguelito, que ve que ho fa, filtra la pilota per Gerardo Bonet. Gerardo Bonet, alerta, perquè era perillosa l'acció. Jaime Morillas, que ha hagut d'anar en terra amb el guant, i pilota corna, corna favorable a l'equip visitant, corna favorable a l'equip de Luis Blanco.
1: En Miguelito ha donat...
3: Ha sortit molt bé, en aquest partit.
1: Sí.
3: La pilota veiem com s'enverinava i aquest centre-xut que el porter a vegades pensa que és més una centrada que un xut i la pilota anava de dins. Corna en curt, Jaume Tobà. Toca amb Bové, Bové que pot porar la centrada. La pilota no arriba a cap jugador de l'Atleti Balears. Pilota en l'aire, veurem qui baixa l'esfèric. Segueix Juanmi, que bé que ho fa Juanmi, que ha recuperat molt bons canvis de Luis Blanco. Gerardo Bonet que toca per Rubén Bové, Rubén Bové que obri la banda per Jaume Tobà, Jaume Tobà dins l'àrea, pot provar el xut, segueix Jaume Tobà, toca per Miguelito, Miguelito la centrada, rebutjava la defensa, Jaume Tobà, fora!
1: Molt bé.
3: Fora el xut de Jaume Tobà, traurà de porteria Jaime Morillas.
0: Ara sí, eh?
1: Sí, a més, està pitjant, crec que els canvis... no és que els altres fossin dolents, però aquests han sortit millor en el partit en el moment que tocava, i la veritat que...
0: Sí, ha refrescat l'equip.
1: Ha refrescat i ells fan una passa endarrere, ja han fet una passa endarrere.
3: Fan dos canvis ara el Real Jaén.
1: Sí.
3: Surt José Álvarez, entra Curro Burgos, també ha sortit Nito González, l'únic amonestat, i ha entrat Brenye.
1: Sí.
0: Els teus amics han anat.
1: Sí.
0: Nico. Bé, si pujo a Baleares, t'ho fas, no?
1: No, si me la dona m'ha dit, ni pensar-lo, ni pensar-lo.
3: Li haurem de demanar perruquer en Nyito.
1: No, perquè estic director a l'escola i ets el Barça.
0: Seria el director més...
3: Més cool, eh?
0: Més famós de les Balears.
1: Que ja ho som, que ja ho som.
0: Ja ho és, no?
3: Encara més.
0: No esperava manco.
3: Pilota llarga, la remoja Keita, que toca en Jofre Cheita, Jofre Cherta.
1: En Jofre tampoc està massa encertat, no?
3: Pilota pel Jaén, minut 69 de partit, Real Jaén 1, Atlètic Balears 1.
1: En Tobar una feinada davant, no la està tocant, però està donant escall allà davant. Eh?
3: Sí, és un partit difícil per davanters, sí. De lluitar, de pilotades a dalt, d'anar amb escat, de lluitar entre defenses. Molt bé, Juanmi ara que recupera la pilota, continua Juanmi, s'equivoca, recupera el dorsal 10 del Jaén, Adri Paz. I toca amb el seu company, pilota a la banda esquerra. Miguelito que aguanta.
1: He rebut un missatge d'en Florin Andón en el descamp, m'ha dit, nombrar-me. Ai, ai!
3: Alerta aquesta, que era perillosa, Jaume Pont, confiat en Pablo García.
1: Sí.
3: I ben a prou Marco Siberio d'agafar-la.
1: Nombrar-me perquè soy un jugador del Baleares, aunque no tenga fitxa, m'ha dit.
0: Ah, bé, una abraçada forta en Flori, que és un crac.
1: Sí.
0: El vaig veure a Històries del Bar.
1: Sí.
0: El videopodcast d'en Pere Guasp i d'en Marc Guerrero. Extraordinària entrevista.
1: M'ha costat molt, perquè va ser la ve de jo, m'ha costat...
0: Sí. Té més visualització que la teva, crec.
1: Sí, però jo ho vaig demanar a la gent que conec. Penseu que ja vas fer dos dies, no?
0: Quant dos dies? Ah, vas fer una primera i una segona part.
1: Sí.
0: Que tu tens molta història.
1: Sí, és veritat. És que si un entrenador normal ni fas una, jo m'han de fer dues. Pels anys, no per res més.
0: Ara que està tan de moda, jo t'hauria de fer un llibre. Vull que te faci un llibre, fem un llibre.
1: Però
0: m'has de contar les veritats. Si fèiem un llibre...
1: Hi havia moltes anècdotes, eh? Moltes.
0: Podríem fer un llibre.
1: Sí.
0: Ja en xerrem.
1: Sí.
0: El llibre de Nico López.
1: El libro gordo.
0: El libro gordo, Eric Gordo. Sí, el titular. Sí.
3: Pilota para el Jaén. Curro. El lateral dret. Continua Curro. Cerca algun company. Toca enrere per Moja. Moja la pilota. Torna a associar-se amb Curro. El dorsal número 2 del Jaén, que es filtra de dins. Rep la pilota ara Adri Paz. I Adri Paz, que posa un pot de pausa.
1: Crec que el Valès té molt més arguments futbolístics que el Jaén, no? El Jaén...
0: Ara sí. Sí.
1: I, a més, si llavors aquest jugador que centra i du un manatge a l'equip, tampoc han entrat massa per la banda.
3: Segueix Mario Martos, alerta perquè està dins l'àrea. Mario Martos pot posar la centrada. Treu el corna, no.
1: No.
3: La pilota no surt. L'agafa Pablo García. García i sortirà des de darrere l'Atlètic Balears.
1: A més, els veig més freds en el Balears. Ses cares... Que en ganen, però els veu com més freds.
0: No, més... I que a més, tant amb l'empat a 0 com ara amb aquest 1-1, el Jaén l'obligues a anar a l'estadi Balear
1: a marcar un gol.
0: A marcar un gol, com a mínim.
3: Sí o sí.
0: Sí, ells tindrien més pressió en aquest cas i en camp contrari. Però encara no acaba, pot passar qualsevol cosa, això.
3: Minut 72 i mig. Continua l'empat 1 al marcador entre Real Jaén i Atlètic Balears. Té la pilota el conjunt andalús.
1: I ara crec que Balears ha vist que es té en Ulrich aquí de vora, que l'entén.
3: Alerta la pilota de Mario Martos, era molt bona per al seu company. No aconsegueix aguantar l'esfèric. Traurà de nou de porteria Pablo García.
1: En Ulrich, un jugador de força. Jo el veig bona l'altre dia. Buah, quin animal. Veus?
3: Tercer canvi de l'Atlètic Balears.
1: En Jofre amb Bové ha tocat en Jofre. Aquest és un animal, eh?
3: Sí. Surt Jofre Xerta i entra Ulrich.
0: A mi me'n record que Ningo Volman deia jo avui tenia un jugador alemany. I no pot ser que l'Atlètic Balears no tingui un jugador alemany. Aquesta temporada el tindrem. I va dur en el xèrif.
1: Jo en el seu moment, ell me va dir un dia jo i 10 alemanes. I, per tant, jo no sé xerrar alemany.
0: No, ho tindria complicat, eh?
1: Sí, jo me ve just xerrar un mallorquí.
3: Pilota llarga de Pablo García, el porter del conjunt blanc i blau. Jaume Tobar, que la torna a lluitar. Pilotada llarga, la recupera Moja. I veurem qui es queda la pilota.
1: Aquest canvi jo crec que allibera un poc de les feines defensives que n'haurà de fer en Bové. I així posa dos camps de boc, que diria jo, que són en Gerard i en Ulrich.
3: Prenyer per Mario Martos. Mario Martos, que continua, es frena, torna a tocar amb el seu company. Alerta a la centrada, rebutja la defensa de l'Atlètic Balears i Jaume Pol, que no vol saber res, i la treu de fora. Tobà, que no aconsegueix agafar la pilota, l'àrbitre diu que no hi ha res, i pilota per el Jaén.
1: Alerta.
3: Alerta, perquè aquesta és perillosa, el xut del dorsal 11 de Mario Martos, no troba porteria, sense problemes per Pablo García, pilota per l'Atlètic Balears.
1: De veure un poquet d'aigua.
3: Pausa d'hidratació en aquesta segona part.
0: Molt bé l'Atlètic Balears, arrel del gol marcat.
1: I jo crec que també molt bé el míster, perquè mai serà de místers i jo vull serà bé d'ells. Perquè...
0: Els canvis han revitalitzat l'equip.
3: Sí,
1: sí.
0: I això era important.
1: Has de tenir sort, perquè a vegades fa el mateix canvi i te surt horrible. Però...
0: I no te surt bé, però aquesta vegada sí que ha encertat Luis Blanco i no m'ho veure si el conjunt blanc i blau pot aconseguir el segon gol que li donaria la tranquil·litat. I molt pendents també del bàsquet de Vintaufa. Juga l'Estia Menorca, darrer quart, 7 minuts perquè acabi el partit. I va escurçant diferència del conjunt menorquí davant el Leima Corunya, tot i que encara perd el conjunt menorquí. Estia Menorca 53, Leima Corunya 70. 7 minuts perquè acabi aquest partit. De perdre el conjunt menorquí es quedaria fora del playoff de Sens. De guanyar forçaria el cinquè i definitiu partit. I això que escoltau de fons és l'afició del Jaén a l'estadi municipal de la Victòria, que diu si se pot, encoratjant en el seu equip. Ara mateix pausa per l'hidratació, empat a 1 en el marcador entre Jaén i Atlètic Balears.
3: i a les graderies hi veiem, per cert, moltes camisetes també del Jaén Paraíso Interior, sí, de futbol sala, que per cert avui ha guanyat la final per 3-5, la final de la Copa del Rei contra el Cartagena.
0: I el que Jaén és sinònim de futbol sala. I veiem per Ivetra està a la visió la repetició del gol del Jaén. I també veiem el gol de l'Atleti Balears, que ha estat en aquest cas en propi porta un futbolista del conjunt andalús.
1: Que bé, potser penal quasi, jo, perquè en Tobal té enganxat, no?
0: Sí. Menos mal que no hi ha bar.
1: No, però penalti gol del gol, això ho dèiem en espat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, això ho dèiem, però... Sí, sí, sí,
1: ara dèiem. Sí.
3: Penalti o gol.
1: Bueno, però ara no deixen jugar en espatis.
0: Ara ja no, no?
1: Sí.
0: El futbol... No.
1: A vegades du problemes en espatis.
0: A mi no me deixaven jugar, no, futbol no jugàvem, clar, jo anava a Sant Josep Orell, allà és bàsquet i voleibol.
1: El Luis Páez.
0: Bueno, Sant Josep Orell, allà va sortir en Rudi Fernández, sí, i no Marta Fernández.
1: Sí, bueno,
0: a mi i el meu pare me van apuntar a bàsquet, però fitxa.
3: Sí, també era acabat de ser ràdio, com un fuster.
0: Sí, acabat de ser ràdio, com un fuster. Jo no volia... Oh, jo en bàsquet... Cada dos per tant estava fent passes. No, jo no en tenia jo de les passes. Cada dos per tant jo agafava el baló i corria.
1: Tu jugaves si tu ets pilota de Cateva,
0: sí,
1: si no jugaves.
0: Sí, mato de bàsquet.
3: Té la pilota l'Atleti Balears, Gerardo Bonet, que volia fer la filigrana, no li surt bé l'alerta perquè és perillosa, que ve que controla Marco, que prova el xut. Quina aturada de Pablo García, quina aturada del porter de l'Atleti Balears, que ha salvat el segon gol, el que podria ser el segon gol del Jaén, el segon de Marcos Iberio. Quina ocasió que ha gaudit el conjunt local.
0: Quina gran aturada del porter de l'Atleti Balears i quina ocasió del conjunt andalús. Ha tingut el 2-1 i quina aturada, quina mà a baix.
1: Sí.
0: La mà dreta i l'ha enviat a corna.
1: A més, un gran control. Eh? Aquest jugador ha fet dos controls de tres molt bons, li han agafat l'esquena, però no sé si tenia... Nulrich o en Bonet, que ha portat un bal al mig d'esquerra.
3: En Bonet.
1: Per fer un poc una tonteria.
3: En Bonet, sí,
1: i,
3: sí.
1: I ara no se pot perdre.
0: No.
3: Corna per el Jaén. Pablo García, que ha evitat el segon gol del conjunt local. Traurà corna el conjunt andalús, alerta perquè pot ser perillosa, s'alcen els jugadors sense problemes per a la defensa blanc i blava, alerta perquè pot provar el xut junyà, Curro no aconsegueix veure porteria i torna a tenir l'esfèrica el Jaén.
1: Jo crec que el Jaén també no ha rebut un altre gol, però també...
0: No baixa el braç, eh?
1: No. No és un equip que fa massa gols, el seu màxim goleador crec que du 7 o 8 gols.
3: Traurà de banda i sembla que tornarà a moure la banqueta.
1: Aquest té pinta de ser bastant alt, no?
3: Sortirà Agustín Rafael Alonso. Veurem qui és el jugador substituït. I és el davanter, l'autor de l'únic gol del conjunt local, Marcos Iberio, que molt a prop ha estat de fer aquest segon gol.
1: Crec que m'ho fa un favor, eh?
3: Sí.
1: Si no està fotut, crec que m'ho fa un favor.
0: Jo crec que s'ha quedat tocat amb aquesta darrera jugada, perquè es queixava de la cama dreta.
1: Ja.
0: I jo crec que s'ha quedat tocat i per això l'ha canviat.
1: Perquè això ho feia bé.
0: Sí, sí.
1: I ara que surt té pinta de ser un jugador alt, potser sí que cercarà més balon damunt porteria, falten 10 minuts.
3: Pilota per al Jaén. Continua Mario Martos.
1: No té massa idea, ells, de com fer-li mal al Baleares, no?
0: No. Millor.
1: Sí, no, que no trobin opcions.
3: Mario Martos en la pilota, banda dreta. Gairebé 10 minuts per arribar al 90. Mauro Cabello en la pilota. Toca per Moja. Moja toca ara amb el seu company, alerta perquè pot ser perillosa l'internada de Mario Martos per Curro. Curro que posa la centrada, la rematada de Brenyer, rematada amb el cap que se'n va molt en fora del pal dret de Pablo García i traurà de porteria l'Atlètic Balears.
0: Bona jugada ara del Jaén.
1: Sí, que s'ha jugat bé perquè aquí estem a l'hotel esquerre. Està molt, molt obert en Juanmi a sa banda i un d'ells haurà romput per de dins i el Pibó no l'ha seguit i ha arribat tot sol. No sé si ha estat un poc que ha anat a l'ajuda.
0: 9 minuts.
1: 9 minuts més descompte. Aquest pit descompte que s'iran.
0: No, jo no ho dic perquè m'he fet molt, molt en fora, però 5 minuts, no? Mínim.
1: Home, sí, perquè ha hagut dos gols.
3: Sí, més els canvis que han fet.
1: Més els canvis, sí. 6 minuts.
0: 6.
1: 6.
3: Vinga, dos 6. Continua. L'Atlètic Balears en la pilota. Ivan López.
1: I marcaran quan passin de 3.
3: Això ja és massa, això.
1: Sí, sí.
3: Endevinem això ja. Ulrich. Filtra la pilota, molt bé, per Rubén Bové. Rubén Bové, que vol tocar en alta alerta perquè aquesta és molt bona. Continua l'Atlètic Balears.
1: No, xuta, xuta.
3: I l'ha robada Jaime Morillas. Quina ocasió que no ha aprofitat Jaume Tovar. L'ha agafat el porter del conjunt andalús. No. I surt a la contra.
1: Ha volgut regatejar.
3: Curro. Continua Curro. Molt bé, Jaume Pol, que roba la pilota. Jaume Pol. Alerta perquè el partit ara s'està rompent un poquet.
1: I el Tovar va mort també ara, ja.
3: Miguelito.
1: Ha hagut el partit aquí.
3: Sí. Quina ocasió, eh? No? S'està davant, el porter.
0: Era l'1-2. L'havia d'haver tocat.
3: Alerta, Mojaquita vol intentar, no arriba. I Jaime Morillas, que es cau al terra, es tira al terra. Mojaquita que demana perdó.
1: Sí, no, no, ha estat immuntari.
3: Sense problemes.
1: No, no, no.
3: I recriminen, però Mojaquita diu que no...
1: És que ha fet
3: no anava amb mala intenció.
1: En Tovar ha fet el control molt bé.
0: Sí, sí, és que es quedava mà a mà amb el porter.
3: Estava esperant el xut.
0: I tots pensaven que xutaria.
1: Sí, jo crec que ha volgut regatejar.
3: Ha dubtat entre la passada
1: i
3: el
1: xut. I ara l'ha llevat perquè va mort.
3: I ara, precisament, sortirà Jaume Tovar.
1: Va mort.
3: I entrarà Hugo Anglada. També sortirà Rubén Bové. I entrarà al camp. Veurem quina és l'altra.
0: 16.
3: Sí, 16 és Hugo Anglada i l'altra 15.
0: Sí.
3: Darius Fustos. El romanès, davanter. Davanter per davanter, Jaume Tovar per Darius Fustos.
0: No hem vist la...
1: De repetició.
0: No hem vist la repetició.
1: En Miquel aquí, donant aigua amb els jugadors.
0: El realitzador Jaén. No m'ho vol donar la repetició.
3: En Rubén Bové, que surt.
1: No ha estat bé, però ha corregut molt. Ha intentat anar tranquil·litzat, sobretot en moments que el Balears l'empenyien. I bé, també s'ha il·lusionat. És un home molt important sí. Per míster, eh? Jo crec que... mira, aquesta repetició sí, però l'altra no.
3: Ara me la posen. El control de Jaume Tovar.
1: Ha volgut retejar.
3: No sí. Sé si és el defensa, també que ha tocat la pilota. Per
0: també el control li queda un... Bueno, anava a dir un pot llarg, no, no, no. És que hauria de xutar. Que hauria de batxar, sí. Jo crec que volia fer això, el regat, que diu en Nico.
3: I el defensa per darrere li haurà sí. Topat la pilota i per això l'ha agafat el porter Jaime Morillas. 6 minuts per arribar al 90. Pilotada llarga del Jaén. Rebutja la defensa de l'Atlètic Balears. La rep Ulrich, pilotada llarga per Moja Keita. No arriba ni Darius ni Keita. I de nou, alerta, quina caiguda de jugador de l'Atlètic Balears.
1: Ara estic pensant en els nostres de Balears i de mon pare i això, que alguns han de passar per si no se veuen un bar i d'on està sofrint mirant aquest partit. Uau, que...
3: El futbol,
1: s'ha jugat diumenge hora baixa.
0: Efectivament.
1: S'ha acabat.
0: Com és tradició, a partir de les 5.
1: Igual que ahir. Jo li vaig dir, no fi por a la ràdio, que el sol i l'hora... I V3 també, però...
0: No, qualsevol emissora no, ha de
1: poder
0: anar a V3.
1: Perquè donava molt de temps al Mallorca, jo vaig dir, no, vull que sentis tot el carrusel.
0: Però feien tot.
1: Sí, però...
0: Ho tenim a la Marta, sí. A Girona...
1: Sí, sí.
0: Ara t'ha faltat V3 Ràdio,
1: sí,
0: si no...
1: Sí,
0: no farà partit tot, no.
1: No, que tot, que ho vaig escoltar, però... Jo som de la Copa, diumenge.
0: Ara estàs quedant cada vegada, estàs quedant pitjor, Nico. Deixa-ho així, ja està.
1: Som dels gentils, jo dels gentils, aquest carrusel, els de sempre. Que fan pipi, pipi, gol, bu...
0: Molt millor en altres, molt millor que a la ràdio.
1: Sí, ho feia bé amb altres.
0: Sobrats. No ha vist la GMA?
1: Però jo he vist gent que aquí ha dit, buf, quin tostó, un Toni Fuster... Juanga,
0: no va tancar aquest micròfon, si no. Gràcies, Nico López, bona nit.
1: No, haurà regal o no?
0: Jo crec que ja... No. Si et deixo sortir per aquella porta...
3: Falta a favor de l'Atlètic Balears, minut 86 de partit, 4 per arribar al 90. Empat a 1 al marcador entre Real Jaén i Atlètic Balears. Falta sobre Darius, el davanter romanès. i sembla que serà Miguelito el que posarà en joc aquesta pilota. I el Jaén de nou que tornarà a moure la banqueta. Veurem aquesta falta favorable al conjunt blanc i blau. Marca la jugada, molt fluixa la pilota, rebutja la defensa del Jaén, però cau els peus d'Alejandro Pérez, que toca amb Iván López i torna a sortir en joc la pilota als peus de l'Atlètic Balears. Certa, perquè aquesta és bona, havia agafat el defensa del Jaén, el jugador del conjunt de Luis Blanco, però havia fora de joc.
1: Jo crec que hi havia falta anterior.
3: Tal vegada sí, s'han agafat tots dos.
1: Però ara hem d'anar a
3: aguantar.
1: Aguantar, sí. Que ells tampoc van cap a damunt, com a locos, eh?
3: No, van en calma, de no, sí, no jugar-se-la, perquè un gol ara posa les coses ben diferents. Sí, i la pilota el Jaén.
0: Jo crec que el dos d'aquests ja afluixaran bastant.
1: Home, si el minut 87 no has marcat més, pues lo que fas és que intentar no encaixar.
3: Ja que no has fet el segon, que no te facin a tu aquest gol.
1: Per cert, Servi no ha fet mal arbitratge, no?
0: No, que ha passat desapercebut.
1: Ha passat un partit. Avui de matí ja també m'he donat compte d'aquesta dada i la veritat és que molt bé per ell.
3: I dos canvis per part del Jaén. Surt Mario Martos, entra Nacho i surt també el dorsal 10, Adri Paz, un dels homes més actius del conjunt andalús, i entra Alberto Bernardo.
1: Aquells ja són canvis perquè els jugadors estan cansats, perquè que dono ara 40 partits jugats, i se nota. Encara que vaig sentir que el bàsquet i juguen 80 partits per temporada.
0: Sí, i juguen entre setmana, i juguen cada setmana, i no duren.
1: I no duren.
0: Ara està jugant l'Este Menorca.
3: Pilota per Jaén.
0: A falta de 3 minuts perquè acabi a Vintaufa, i per ara va per davall en el marcador l'Este Menorca.
3: Curro amb la pilota, alerta perquè pot ser perillosa. Continua Curro. Curro que es frena, toca la banda per Brenyer. Brenyer que s'equivoca. Hi ha com es falta sobre el jugador del conjunt blanc i blau.
1: És futbol còmode. És que són una part. El Jaén ha tirat tot el gent cap a la dreta.
3: Sí, hem vist tot el joc.
1: Sí, tot, sí.
3: Cap a la retransmissió.
1: Sí. A lo millor ho han fet aposta, no ho sabem.
0: Perquè ho veiem millor.
1: Han d'intentar col·locar diumenge la televisió allà en els dos costats.
0: Sí.
3: Teurà en llarg Pablo García, el porter de l'Atlètic Balears. Minut 89 i 12, 13, 14 segons. Continua l'empat a 1 al marcador. Un resultat molt positiu per als interessos del conjunt de l'Atlètic Balears. Pilotada llarga. Ulrich de cap. Moja Keita que intenta arribar i cau la pilota als peus del jugador del Jaén.
1: M'estranya.
3: Ningú posa el joc a baixa.
1: No.
3: Ara són tot pilotades.
1: Se la lleven de damunt.
3: I fora de joc de Darius.
1: En Keita m'estranya que hagi acabat el partit.
0: Sí, està aguantant.
1: Sí. Si hi ha qualsevol canvi més, jo crec que serà ell.
0: El que passa que tampoc ha tingut un partit molt lluït en el dia d'avui, Moa Keita.
1: Ha volgut tenir la pilota, però...
0: 7.
1: Mira, el segon...
3: Idò, 7 minuts de temps afegit, arribarem al minut 97.
1: Ho havien dit, 7, eh?
0: Sí. 7 minuts.
3: I bé, segons tu, d'aquí 3 minuts hi ha un gol, no?
1: No me'n recordava
0: d'aquest
1: gol.
0: Espera, que
1: sigui
0: de
1: l'Atlètic Balears. Però... Ocirada.
3: Té la pilota el Real Jaén. Mauro Cabello, autor del gol en pròpia porta. Pilotada llarga, alerta perquè era perillosa. No arriba Alberto. Sembla que sí, han xiulat fora de joc. Treurà Pablo García aquesta pilota aturada.
1: Pablo García va viu perquè... El recogement li tindrà la pilota i ell va ser el
3: lloc. Un altre, sí. Sí. Però fora de jo no n'hi havia.
1: Jo crec que és una jugada.
3: Anem així, és ara, la segona, sí. Aquesta. Sí. Tocava amb el cap la pilota el jugador del Jaén.
1: Molt bé, Sousadià, molt bé.
0: Sí.
3: Molt bé.
0: Del nostre.
1: Del nostre.
3: Pablo García, en llarg, pilotada a l'aire de l'Estadi Municipal de la Victòria. Ara Ulrich, que toca amb el cap amb el seu company, de nou pilotada llarga, i rebrà la pilota a les mans de Jaime Morillas, porter del Jaén. 6 minuts per arribar al final d'aquest partit d'anada del play-off d'ascens a la Primera Federació entre Real Jaén i Atlètic Balears. Continua la pilota l'equip de Manolo Herrero a la banda per Moja. Moja que intenta connectar amb Curro i Moja, per cert, que s'han canviat la posició. Curro que estava abans al lateral dret, Moja era a l'extrem i ara estan al revés. Moja de lateral i Curro d'extrem. Pilota a banda.
0: 5 minuts.
3: Jaume Pol traurà de banda. Traurà llarg. Menci connecta amb Darius. Darius que no arriba. Rebutja Juanmi. I pilota de nou per el Jaén, que sortirà des de darrere.
1: Els canvis crec que han estat cessats en el groc del partit, eh? I llavors també hem tingut un poc de sort que gol que s'han fet en pròpia porta.
0: Sí, sí, perquè sí, si però... no, per aquest gol...
3: Però seria ben diferent.
1: Són aquests detalls de futbol.
3: I és que, a més, el gol en pròpia ha estat quan el Jaén millor
1: jugava,
3: en el
1: millor
3: partit.
1: Sí.
3: Vull dir, no pots...
1: I van de fer els canvis.
3: Sí. Que just després el gol, és que provoca el gol, és en Marlatxa, i just després del gol
1: canvia.
3: Ja ha sortit bé, en el Lluís Blanco. Arribant ja al minut 93, faltaran 4 per arribar al final del partit. Moja amb Curro, dorsal 2, Curro, que s'intenta anar de Juanmi i no aconsegueix, però treta de banda.
1: No li ha fuit ni una vegada,
3: no? No, no.
1: Juanmi ha estat molt bé defensivament.
3: Han sortit molt bé tots els canvis de Lluís Blanco. Pilota per el Jaén a la banda esquerra. Ara rep la pilota Caballero que toca amb el seu company. Torna a rebre la pilota Caballero vol posar la centrada, es queda curta, la rep Moja Keita, que no sé què vol fer, està rebentat ja. S'ha quedat estès al terra, alerta la centrada de Curro, molt alta. Hi ha una caiguda dins l'àrea,
1: penal
3: favorable al Real Jaén.
1: Venga, hombre.
3: Penal favorable al conjunt local, minut 93 i 40 segons. Tot el conjunt blanc i blau que es queixa l'àrbitre, Jaume Pol, que encapçala aquesta queixa de l'equip.
0: Alerta, que treu targeta.
3: I targeta grau per Gerardo Bonet, sembla. I penal favorable per al Jaén a falta de 3 minuts per arribar al final.
0: Ho deia en Nico López, però esperem que no es compleixi el presagi, eh?
1: Aquest baló, és que no sé per què fa falta, perquè el baló...
0: Jo és que no ho entenc.
1: Era Palmer,
3: que no arribava.
0: Jo no ho entenc.
1: Crec que és una jugada que no sé ni què han romput...
0: No, a veure la repetició, no, a veure si m'ho donen la repetició, però... Jo no ho entenc.
1: El rompo per dir una diagonal.
3: La targeta de Gerardo Bonet. No sé si és per saqueix o ha estat ell, és que ha comandat el penal. Veiem aquí. És en Ivan López, és que agafa el jugador del Jaén.
0: No entenc què fa aquí.
1: A més, abans hi havia fet falta l'altre, no? Abans...
3: Però és que la pilota ja està en el corna.
1: De totes formes, per ja serrar, és d'en Keita.
0: En Keita no pot continuar.
3: No s'ha aixecat, des de la jugada, des de l'inici que ha tingut en terra. Mare meva.
0: Jo, que xiuli penal, no ho sé, Nico, no sé si això és per xiular penal o no, és que no ho sé. Perquè veient la repetició...
1: L'estira, el que passa és que jo crec que abans hi ha la jugada que primer es delanter per guanyar la posició, li fa falta en el defensa, Sarvi no ho veu, però li ha pegat una pedrada, és que el balon era a la grada.
0: Sí, a la grada, era innecessari.
3: Mare meva, quin final de partit. Estan visquent el Municipal de la Victòria.
1: Vinga, Pablo.
0: I en Keita perdent... Bé, jo és que no ho entenc. Però...
3: Continua en terra en Keita.
1: Mira, abans...
3: S'estan agafant ja tots
1: dos. Ja s'havien agafat tots dos. Sarvi havia pogut fer pitar la primera. Però que no l'ho
3: puc. Tots dos, tant Ivan López com el jugador del Jaén. I ha sigut la penal. Quin penal, però. És que la pilota en l'aire no havia ja per ell. I Moja Keita, que continua estès al terra, rebent si les assistències mèdiques.
1: Si, ara, si jo em diuen que l'àrbitat és auxiliar al costat, m'ho crec més que l'àrbit, perquè l'àrbit...
0: Sí. És que no li ha mostrat tampoc targeta. Per... És a dir, si tu xules penal, sí, per aquesta falta li ha mostrat targeta. Sí. Sí. I no li ha mostrat.
4: Gerardo, Gerardo, Gerardo,
0: sí, sí, que era per protestar, ja era per protestar. Però ara, lo del Keita, que també du 3 minuts damunt la gespa, amb un penal en contra, jo és que no, no ho entenc, com, no, no sé, no sé per què no, no surt.
1: Salvi no pot veure. Salvi vol lo de res, perquè la primera no la veu.
0: Clar, clar, és que era falta en atac del Jaén.
1: Al revés, al revés no pita, estic segur. Estic segur perquè d'aquest minut el balon llarg de fora... I diu, no, és que el balon ha passat per davant i no puc arribar. El tornarà en Pablo.
3: Volem el penal del Jaén.
0: Que ja, el 7 minut que havia fallit, ja està.
4: Sí, no sé si li ha no sé si fallirà... per ell més, perquè és que no s'ha jugat res.
0: No, al mínim un minut haurà de fallir.
1: Home...
0: Si marca o no sé.
3: I sembla que l'encarregat de treure el penal serà Javi Moyano, el defensa central, el capità del conjunt andalús.
1: Uah. Aquest té una pinta de pedra un dia rompre la pilota, no sé. O jo li tiraria, en aquest moment, si n'ets un especialista...
3: Fort enmig...
1: I ja ho veurem. Vinga, Pablo.
0: Arribem a la 9 del vespre. Penal favorable al Jaén. 1-1 en el marcador.
3: I al final serà Agus Alonso, el davanter, que ha entrat substituït en aquesta segona part.
1: I del falla, vinga.
3: Davanter, Agus Alonso contra Pablo García. Minut ja 97 i mig. Va el Jaén i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol d'Agus Alonso, gol del penal del Jaén. S'avança el marcador en aquest darrer tram de partit. Segon gol del conjunt local. Real Jaén 2, Atlètic Balears 1.
2: Esports 3, en Jaén.
0: Marca de penal al Jaén, posa el 2-1, el temps ja s'ha exhaurit, anem a veure què fallirà l'àrbitre, minut 98, i la pitjor notícia és que perd l'Atlètic Balears en aquest partit d'anada. Encara queda el de tornada, però aquest resultat no és bo pel conjunt blanc i blau, Nico.
1: No, mos obliga sí o sí a marcar un gol i com a mínim forces a pròrroga, però és molt fort perdre així, perquè t'ha marcat el minut 4.
0: Un penal bastant discutible i del que se'n parlarà molt, perquè...
1: Sí, perquè el balon que no està ni a prop, no està ni a prop, que és una tonteria i que ferra, sí, però primer ferra l'altre jugador, l'àrbit està mirant la pilota i quan gira vol ser l'altra ferrada. Sí, gent de balades, pobra gent.
3: No se creu en aquest final.
1: No.
3: Era un partit d'empat.
1: Sí. Jo que havia fet la broma, dic, hi haurà un gol quan passen de 3 minuts, però no, en cap moment esperava...
3: Això.
0: 3 minuts més.
3: 3 minuts més, senyora l'àrbitre. I arribarem fins al minut 102.
1: Sí, ara no s'hi jugarà res.
3: Mare meva.
1: A més, el Badès ha llevat tot el davant, també ara ja.
3: Anirà a cercar, tenir qualque ocasió, i amem... Sí, a sort. Darius que no arribava. Pilota llarga del Jaén, que la rebutja. Lluita Agus Alonso, l'autor del gol de penal. De moment, el que seria el gol de la victòria per al Jaén en aquest partit d'anada de la final del playoff d'ascens a la Primera Federació. Pilota a banda per a l'Atlètic Balears, Jaume Pol. I dona, és falta. Falta favorable al conjunt blanc i blau, Jaume Pol. Toca amb el seu company, la torna a rebre l'ara capità de l'Atlètic Balears. Alerta perquè posa la centrada. Pot ser bona, arriba.
0: Gol!
3: Alerta que arriba Mojaqueita. La treu la pilota, alerta perquè no arriba l'Atlètic Balears i pilota fora. S'ha salvat el conjunt local.
0: Tenia l'empat Keita.
3: Tenia l'empat l'Atlètic Balears. Quina ocasió.
1: I perquè està mort.
3: Quina jugada més estranya.
1: Està mort.
3: Aquí veig la centrada, la toca amb el cap, Mojaqueita.
0: Remata malament.
3: I no arriba Dario.
0: El defensa.
1: Havia pitat fora de joc a un jugador que intenta rematar, ho veus?
3: En Dario, pot ser.
0: Ah, sí, en Dario, aquí a segona instància.
1: Més normal que no ha entrat, perquè...
3: Hauria fet més ràbia.
1: Sí.
3: Mojaqueita, que la tocava també en l'exterior.
1: Mira en Toni Sales i en Sofí, Montameu Sales, ara aquí, tots dos. bons amics de la família.
3: I demanca un minut per arribar al final, el 102, que en teoria ha assenyalat l'àrbitre en 3 minuts més d'afegit. Pilotada llarga, la treu Jaime Morillas amb el peu, la recupera l'Atlètic Balears i ha falta favorable al conjunt de Luis Blanco.
1: En alerta no han queixat un altre gol, no s'han de tirar tot a loco, que queda un partit.
3: Sí, sí, i amb un gol a dins l'estadi balear, és favorable per al conjunt.
1: A més, crec que és superior al Balears en aquest equip. No,
3: va jugar molt bé.
1: No me'n vaig assustar, diu, no, jugant contra un equip... No.
3: Però la falta favorable al conjunt de Luis Blanco serà una de les darreres. Miguelito, que pot posar la centrada, la posa alerta perquè pot ser bona, arriba Ulrich, no connecta amb el cap i traurà de porteria Jaime Morillas i els jugadors del Jaén que celebren que aquesta oportunitat d'atac de l'Atlètic Balears no hagi acabat en perill. I final a l'estadi municipal de la Victòria, final amarg per al conjunt blanc i blau. Final per 2-1, guanya el Jaén aquest primer partit de la final de play-off d'ascens a la Primera Federació i es decidirà tot a l'estadi Balear.
0: I doncs decidirà tot a l'estadi Balear. Ràpidament, Nico López, una valoració del partit.
1: Un partit que crec que no hauria perdut. L'empat era el millor més just. El Balear m'ha agradat, crec que és superior i aquí de dins li guanyarà.
0: I que hi ha possibilitats.
1: Sí, crec que moltes.
0: I doncs, moltíssimes gràcies, Nico López, pels teus comentaris.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Un plaer, sempre. Xisco Ribas, moltíssimes gràcies per la narració.
4: Moltes gràcies, Juan, un plaer.
0: Toni Cardella, la part tècnica. A Vintaufa, a punt d'acabar el partit. Resten 37 segons, 10 punts de diferència. Guanya el Leima Corunya, ho té difícil l'Èstia Menorca, 73-83. Tot té pinta que el somni de pujar a l'ACB se li complica en el conjunt menorquí. Fins aquí, Esports 3 en Joc.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
2: En aquesta edició d'Equip de Guàrdia d'avui, vos convidam a un Equip de Guàrdia on repassarem algunes de les entrevistes fetes al programa El Dia.
3: Indexació de dades.
2: I començam per una relació que tal vegada mai t'havies plantejat. Fins en quin punt el mòbil és el causant de desaparició de morenes?
3: Inici de recerca d'àudio.
2: La resposta, tot seguit.
3: Àudio localitzat.
4: Jo que el mòbil s'ha convertit pràcticament en una extensió del nostre cos, ens desperta, ens acompanya mentre fem feina, mentre menjam i fins i tot quan anem al bany. Però fins a quin punt aquesta relació és pràctica i quan es converteix en una autèntica dependència?
5: Ai, s'equilibri, sempre s'equilibri. Però bé, hem de dir que els nostres hàbits han canviat radicalment en els darrers anys. Cada notificació reclama atenció, de la nostra atenció, i cada moment d'espera s'ha convertit en que ho han d'omplir automàticament amb una pantalla. El que abans era temps mort, no? Esperar mentre venies autobús o fes temps mentre arribava un amic o un company, ara es tens connectats. Però aquest ús constant també té conseqüències, des de dificultats per concentrar-se o descansar fins a problemes físics, derivats, per exemple, de mantenir certes rutines, com per exemple dur el telèfon mòbil en el bany durant massa estona, Xisco.
6: Avui volem entendre millor aquest fenomen i demanar-nos per què ens costa tant separar-nos del telèfon, quins són els canvis socials i personals que expliquen aquesta dependència. Ho parlant d'entrada, l'antropòloga social Alba García, a qui ja poden saludar. Alba, bon dia, com estàs?
7: Hola, molt bon dia.
6: Encantat de saludar-te. Te volia demanar, què diu de nosaltres aquesta necessitat de connectar-nos constantment i, sobretot, com han transformat els mòbils la nostra manera de relacionar-nos i gestionar els temps, que ara ho deia Joana, que fins i tot aquell moment que teníem per anar a fer les feines en el bany, també l'hem d'ocupar, no? Per si de cas aquell dia tardàvem una mica més en contingut en el mòbil.
7: Bueno, hem de tenir en compte una cosa que és intrínseca en l'ésser humà, que és som animals socials. Necessitem comunicar-nos d'una forma o una altra, necessitem una interacció amb altres membres de la nostra comunitat, del nostre grup o altres persones. Què passa? Jo crec que aquí, en aquest cas, el canvi va donar la pandèmia. La pandèmia va fer que les nostres interaccions ja utilitzaven molt el mòbil, però l'ús s'incrementava d'una forma exponencial, perquè evidentment havien de tenir unes mesures mèdiques que eren primordials i la nostra interacció va canviar. Què passa? Els adolescents de la pandèmia o els nens de la pandèmia, que ara són adolescents, que ara són adults, aquestes coses l'han modificada i el problema que té aquesta no és que sigui una interacció ja no se faci cara a cara, que també és molt important fer-ho perquè, bueno, reconeixes les estructures facials, reconeixer que és una rialla, les rialles de suïs, això és molt important, és també que coartin o que hagin modificat els nostres hàbits naturals. O sigui que el problema no és menjar amb els mòbils, és que si no tinc el mòbil no puc menjar. O sigui, el problema no és utilitzar el mòbil en el bany, el problema és no puc anar al bany si no tinc el mòbil a la mà. Clar. Si tinc una dependència, sí.
5: No, t'anava a dir que si feim la reflexió és que mos assusta, no? Perquè som els primers, ostres, no? Que
4: sí.
5: Si deixem el telèfon a casa i venim a fer feina, estem com nus, desprotegits, no?
6: No, però ara sobretot que el nostre cervell sigui capaç de connectar el moviment peristàltic, perquè el que serien ses fentes xerramant dins el nostre cos associades en el mòbil, ja m'assembla que l'ésser humà endú i talba aquest tema una mica massa lluny, no, estimada?
7: No, efectivament, és que és el que tu has dit. El problema és que coses que el nostre cervell feia per pura interacció i per la nostra evolució, ara necessitem un estímul extra.
5: Sempre
7: i tota la nostra biologia se basa en el cervell. Si necessitem una atenció extra o un estímul extra per algo que ja es feia de forma natural, aquí ja estem començant a produir uns canvis que potser a la llarga poden tenir canvis evolutius, o sigui, poden tenir canvis biològics.
5: Poca broma, perquè evidentment el nostre cervell comanda i, clar, la part social és una cosa, la part emocional antropològica és una altra, però després també hi ha la part física, no? I és per això que també volen saludar en Joan Carles Marc, expert en salut pública, a qui li volen demanar també per aquesta qüestió. Joan Carles, bon dia, com estàs?
8: Bon dia, Joana. Què tal?
5: Molt bé. Volíem parlar també amb tu d'aquesta qüestió perquè hi ha riscos, no?, associats en aquests comportaments. Pot afavorir problemes, per exemple, com les morenes o la salut digestiva, no? Ara ho parlàvem en Alba. El nostre cervell també pot estar pensant en que si no té aquest estímul no tindrà manera de fer aquella necessitat. No sé com ho valores. Penses que cada vegada hi ha més gent que passa tant de temps amb el mòbil en el bany que acaba per tenir morenes?
8: És així, eh? És un problema que tenim, però el problema no tan sols és els problemes digestius o els problemes de les morenes que s'hi afegeixen en aquesta història, sinó jo els posaria més importants tots els problemes lligats a problemes de concentració, molt importants, i problemes de dormir, molt importants. Eh? És a dir, sabem que la gent té problemes a l'hora de descansar i aquesta és una qüestió que hauríem de cuidar molt més. I està clar que un mòbil és un element que impacta clarament a la nostra salut, fent coses, fent-nos fer coses que realment són inconcebibles, no? Una és lo d'anar en un mòbil, en lo mòbil en un quarto de banys, i tot el que afecta a la salut digestiva, tot el que afecta la, ho tens que estar molt més temps asseguts en un quarto de banys que estàvem abans. Per tant, això és una de les coses que afecten a tot aquest trànsit digestiu, a tot el que fem a les morenes, com deies tu, i a tot aquest... Però per jo el gran problema no està tan sols en un tema digestiu com en un tema de salut mental, com un problema molt més important i que afecta sense cap dubte a la nostra vida diària.
4: Que curiós, perquè és que és un ventall molt ample i se deriven tant de problemes, el físic, l'emocional, com has explicat, el factor relacionat amb la concentració. Abans n'Alba feia un paral·lelisme, no?, i explicava que nosaltres som animals socials i que per aquesta raó necessitem, no?, tenir aquest contacte constant. Val, se pot entendre com una lectura positiva. Podria ser, Alba, que hem canviat el tradicional revister? Perquè jo recordo anar a alguns banys que tenien un revister, que hi havia llibres o hi havia revistes, no?, això per extreure un poc la part positiva. Per el mòbil o realment el revister no era tan popular com ho és el mòbil ara?
7: A veure, jo crec que, vamos, o sigui, és que les formes de comunicació en els darrers, ja no te diria 100 anys, en els darrers 20 anys han canviat d'una forma brutal i ja no és el problema de, com bé ha explicat l'expert, ja no és el problema tant de què fem utilitzar, és problema dels estímuls que estem rebent, de l'atenció, o sigui, s'està demostrant que cada vegada els joves tenen menys capacitat d'atenció, que això també pot repercutir no només en l'ús o de l'ús del mòbil. Això pot afectar també en l'hora, pues, per exemple, dels col·legis, de la formació. Han de modificar tot, ara mateix, les acadèmies, la universitat, hem de canviar també les formes. Perquè aquesta, bueno, el que tu has dit, cercar, tratar amb un llibre, tratar amb un article, entendre, ara, amb tantes eines, agafar el mòbil, en la illa, en tal, estem fent que es modifiquin d'unes formes que ens fan no més beneits, perquè tampoc vull demonitzar les noves tecnologies, perquè sabem que són tremendament útils, però fa que no estiguem utilitzant una part que és, vamos, o sigui, al final del cap el cos el cos humà és una màquina perfecta, o sigui, estem dissenyats, vamos, o sigui, d'una forma milimètrica, i no fer ús d'algo que en tenim i que tenim la capacitat és el que tu dius, o sigui, és veritat que, a veure, jo m'estimo més que la gent s'acostumi a una revista, perquè al final el cap està fent una...
4: No enganxa tant.
7: Diguem, una feina un poquet més estimulant que no tant amb un mòbil, que amb el mòbil és més fàcil això que dèiem, tenir un contacte amb NAMP, que NAMP és com adormit, com que, bueno, vaig passant, però és que tu realment, d'aquest scroll que fas de les redes socials, normalment, Si després te demanen d'informació de que durant aquestes 2 hores has vist, estic segura que molts de nosaltres, jo inclosa, no hem retengut, vamos, ni un 10 ni un 20% de tot el que hem escrolejat i tot el que hem vist. O sigui, és una forma com de dormir el cervell, que també això diu molt del nostre ritme de vida tan accelerat. Jo crec que també el nostre cervell avui en dia necessita aquesta pausa, aquesta forma de dormir-se un poc per poder descansar. I a més, està demostrat, perquè està demostrat que les persones neurodivergents tenim més, diguem, predisposició a fer aquestes col·legs, perquè fa que les nostres patologies, sobretot en el cas de la depressió, de l'ansietat, claro, no estàs pensant i tu vas passant. I t'arriben estímuls, però bueno, és que no estàs fent una feina intel·lectual per intentar analitzar aquests estímuls. Aleshores, han d'anar molt en compte. Jo soc molt partidària també de que en els nins se les eduqui de com s'ha d'utilitzar les redes socials, com s'han d'utilitzar les noves tecnologies. No s'han de modernitzar perquè, com he dit abans, crec que són superútils en l'eina d'educació, en la feina, però el que no poden fer és substituir una cosa per l'altra. O sigui, han de ser una eina que mos ajuda, però no que no mos condicioni.
6: Una eina que ens ajudi, que no ens esclavitzi, en certa manera, Alba. Joan Carles, te volia demanar, tu que ja ho has esmentat, des del punt de vista de la salut mental, clar, estar sotmesos tot el dia notificacions, que el mòbil tot el dia faci renouets, que tot el dia hi hagi llumetes, clar, això augmenta el nivell d'estrès, perquè és com si sempre estiguéssim enmig d'un safari amb estat d'alerta, perquè el nostre cervell no arriba a desconnectar mai. I això a la llarga, com tu comentaves, pot produir problemes en l'alteració de son i també de la concentració, que ara ja mos costa la vida llegir un text de 2 pàgines sense...

0: com usar el mòbil és un element que n'hem d'aprendre. No és fàcil, perquè els estímuls són tan marcats que mos fa difícil llevar-mos d'ells, no? I, per tant, això és un dels problemes. Però sabem que hi ha una qüestió que està comprovada. Tu deies ara la qüestió de llegir, lo difícil que s'és cada dia més, però la qüestió i és que els vídeos que mos posen a Instagram o TikTok cada vegada són més curts perquè a partir de 10 segons o 20 segons ja els deixen de mirar. Ostres, la capacitat de marcar la concentració de la gent en molt poc temps intentant que entrem tot d'una i si no ja no entrem, és una qüestió que sense cap dubte marca vida i salut mental. És a dir, per
1: Sí.
0: tant, molt de problemes de concentració i això afecta sobretot a nens i adolescents d'una manera molt important. Han d'aprendre a com usar els mòbils, han d'aprendre què han de fer i què no han de fer, han d'aprendre també a marcar que a partir de certa hora no usam mòbils. Les històries de gent, de lots joves que duen i juguen amb els mòbils a altes hores de la nit i s'aixequen molt cansats després d'interactuar en aquesta història de la interacció, que està molt bé, però interactuar a altes hores del vespre fa que no descansin, que no dormin i que els afecta la vida diària. Això és la clau de que hem d'intentar canviar, que no mos marqui la vida, que no mos dugui cap a on vol un mòbil, sinó que nosaltres decidim quan volem utilitzar-lo, quan no el volem utilitzar, quan el deixem i quan no el deixem. Hem de marcar moments de deixar mòbil, i això és una de les coses que hauríem de fer constantment. Jo me poso reptes de, a partir d'una certa hora, no utilitzar-lo, perquè si no, la
1: Que està molt bé,
0: tendència
1: està molt
0: és
1: bé.
0: utilitzar-lo més del que hauria d'utilitzar.
1: I, Joan Carles, a mi me sap greu, però ja vull tornar en el moment escatològic, en el moment bany, llibre o mòbil en sa mà, el que sigui que triem, perquè per evitar problemes com allò que dèiem, no, de ses morenes o del trànsit digestiu, en realitat quant de temps hi hauríem d'estar asseguts? Perquè sabem que, per exemple, una cançó mos pot marcar ritme per rentar molts ardents o estar en es, a davall sa dutxa, no? Per no gastar molta d'aigua. Quin temps han d'estar asseguts en el bany?
0: Molt manco de lo que està amb lo mòbil. Això està claríssim, no? Jo una cosa que feia abans sempre, i és m'enduia un diari a un quart de bany. En aquest moment es veu que molt rarament m'enduc un diari, però és evident que lo ideal seria una vegada tu has fet lo que has de fer, te neteges i s'ha acabat. Què és lo que passa? Que no ho feim així. I això obliga a estar molt més temps. Hi ha gent que està 15 minuts en un quart d'hora. Està
1: Com a
0: clar que
1: poc.
0: això està clar que genera uns problemes addicionals molt importants. Si en 3 minuts has fet el que has de fer, punt, s'ha acabat, neteja i a la
1: I
0: següent.
1: la teva
0: No
1: salut?
0: pots estar tant de temps perquè això és
1: No.
0: el que genera
1: Clar.
0: problemes de morenes o genera problemes de trànsit digestiu i que hauríem d'intentar evitar simplement. Quan t'has acabat, has acabat. I no seguíem mantenint
1: Llestos.
0: per mantenir.
1: La vostra salut vos ho agrairà. Un missatge important el del doctor als oients i als espectadors. Moltíssimes gràcies, doctor Marc.
0: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Igual,
0: Un
1: anava...
0: plaer parlar d'aquestes coses.
2: Sa vida, no? Sa vida, al
1: Exactament. No,
2: final.
1: no, afecta moltíssimes persones. Jo estic segura que ara molts que ens escolten se veuen totalment reflectits, i que passen més d'aquests 15 minuts, segur, Alba García, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció, molt interessant els teus arguments. Gràcies.
3: Moltes gràcies, sempre és un plaer. Fi d'àudio.

0: Altres Ràdio és patrimoni.
1: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
2: Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
1: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
2: Un poble, una veu.
1: Obra cultural balear.
3: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
4: A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
5: Si ets un aficionat a les plantes, poden cercar-te una entrevista feta amb Nervoloco.
6: Consultant base de dades.
5: Herboloco o Herboloco, com li vulguis dir, és el nom amb el que se coneix per xarxes a Joan García Galera.
6: Arxivés per l'ansió.
5: I atenció, perquè durant l'entrevista, en Joan García anomenarà les 5 espècies més emprades a la cuina de les Illes Balears.
6: Inici de reproducció.
7: Lligant doncs el proper tema, d'entrada, els herbaris se feien recolectant fragments d'arbres, de plantes, de fulls i de fulles. De fulls no, perquè els fulls serien... Bé, sí, també eren fulls. Fulls i fulles. Se va recollint tot i se posava com a carpetetes, perquè tots quan anàvem a EGB mos va tocar fer-ne qualcun, i ara hi ha herbaris digitals que són una fantasia. I que també la divulgació que envia, perquè si no, molta de gent no entraria en contacte en el món de les plantes, perquè t'he de dir que de vegades fa una mica de peresa haver d'anar a recolectar per fer-te un herbari que teva, però si qualcú te'l fa i el mires i t'explica com va tot, una meravella.
8: Aplicacions, si és que el món de les plantes i de la botànica ha evolucionat moltíssim. La ciència també es pot explicar des del territori, amb arrels pròpies i en la nostra llengua. I això és precisament el que fan projectes com RAM ONA, una iniciativa que aposta per la divulgació científica en català amb mirada illenca.
7: Parlant de continguts que connecten el coneixement amb el dia a dia, nutrició, salut, món rural, cultius, etnobotànica, i tot això en rigor, però també en voluntat pedagògica i accessible per a tothom.
9: Exacte, i vos hem de dir que darrere d'aquest projecte hi ha creadors, diferents creadors de continguts i divulgadors que des de les xarxes socials contribueixen a fer créixer una comunitat interessada en la ciència i també en el nostre territori. Entre ells hi ha, per exemple, en Joan García, conegut com a Herboloco. Si voleu saber qui és Herboloco, mireu i escoltau.
10: Tu saps que una casa és mallorquina quan trobes un enfilall de domàtiques d'armallet a la cuina, sí o no? I és que no només és una domàtica, és el powerbank de l'hivern mallorquí. Perquè mentre altres necessiten gelera, ella diu, tranquil, que jo aguantaré fins gener. La domàtica va arribar a Mallorca des de fa segles.
9: Domàtica de Ramallet, el powerbank de la nostra cuina. I de, per parlar-nos de domàtica de Ramallet i de moltes altres coses, avui ens acompanya aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio, Joan Gallà, bon dia. Gallà, no, García, perdona, que ja t'he canviat el nom.
8: Tenim un Joan Gallà.
9: Sí, que també es descampra. Bé, en aquest cas, Joan García Galera, bon dia, com estàs?
11: Bon dia.
9: Herboloco.
11: Exacte, molt bé, estic molt bé.
9: D'entrada, m'agrada de dir com has triat aquest nom.
11: Sí, idò, va sorgir un poc, més que res per la locura que m'adú cap a les plantes i cap a la natura en general, i realment va ser un poc d'un dia xerrant amb uns amics, de lo típic de fas dues cerveses, lo que sigui, i d'allà surt el nom, no surt.
9: Aquest nom fictici a les xarxes socials, exacte, el teu alter ego, no?, per dir-ho d'alguna manera.
7: Estàs Herboloco.
9: Herboloco. Clar,
7: després de... No?
11: Exacte.
7: Després d'una cervesa és el millor moment per triar un nom de xarxes.
11: Sí.
9: Home, com a mínim, és d'aquests que te queda. Vull dir, jo m'he quedat i ja he anat a cercar les xarxes i ja t'he parat a seguir. Conta-mos una miqueta què mos expliques en aquest perfil de xarxes socials. Instagram, per exemple. No sé si tens altres xarxes.
11: Sí.
9: Nosaltres controlant-se d'Instagram.
11: No, exacte. Bé, les altres xarxes puc exactament el mateix, que és entre TikTok i Instagram, però bon mamoc. I realment el contingut que penx i tal és tot enfocat cap a la natura, principalment cap a les plantes, i tant sigui a nivell etnobotànic, és a dir, els beneficis medicinals que pot tenir una planta, o quines poden ser més perilloses. També Hi ha algunes, ara estic traient bastantes coses entorn als endemismes que poden trobar a les diferents illes. I bé, principalment tot enfocat a les plantes, però sí que després he penjat cosetes entorn a races autòctones i tot això, i la idea és fer veure la gent un poc la riquesa a nivell natural, a nivell rural, que tenim a les illes.
7: Clar, moltes vegades ens queixem que els nins a tot li diuen arbre, a tot li diuen planta, i aviat a tot li diran animal, perquè tampoc et sabran diferenciar perquè no ens veïm, i la millor manera d'estimar qualque cosa és conèixer-la. Clar, tu tens aquest esperit divulgatiu, però a tu qui te va inculcar, per dir de qualque manera, aquest amor per les plantes i per la botànica i per saber diferenciar un oestre de, allò que podria ser una margalida? Tot aquest senzill, era un exemple.
11: Idò, és vera que així com a referents concrets és bastant complicat, perquè jo des de ben petit sempre he anat per voler curiosejar sobre... Bé, veia una planta i ja m'interessava perquè tenia aquest focus de vull anar a veure i saber què és això, veia un insecte i deia, ostres, sí que és vera que després també vaig estar fent hort amb el meu predí, que això també ajuda, amb mon pare també, i també arrel de que tot el tema medicinal també parteix, de que mon pare un pic m'ha comprat un llibre de plantes medicinals de les Illes Balears, i arrel d'això, que encara era bastant petit, vaig començar a fer un poc la corolla aquesta de dir, ostres, mem...
8: Ja se sang, eh?
11: Sí,
8: probablement, perquè sí. Si ja de petit sí, sí, col·legiaves en tot això. Jo vos recomano que seguiu aquest perfil perquè se poden descobrir coses molt curioses, se pot aprendre moltíssim, se pot descobrir, per exemple, la part botànica de l'arròs brut, se pot descobrir que, per exemple, durant la Guerra Civil se van abandonar els jardins i com ha condicionat tot això. Ostres, me pareix una font d'informació interessantíssima. Com has aconseguit arribar a aquests punts?
11: I de tot això parteix...
8: Com exemple, la botànica de l'arròs sí, brut, que m'ha encantat, per exemple.
11: Per exemple, jo sempre, a casa meva és vera que després, depèn de la zona, si et de Reiguer, si et de Esplà, si et de no sé on, he descobert que hi ha gent que no utilitza molt les espècies, arrel d'aquest vídeo, de fet, però sí que és vera que jo sempre... L'arròs brut és el meu menjar preferit, i sempre un dia vaig descobrir que... s'utilitzen les anomenades quatre espècies mallorquines, que són com no només dins arròs brut, sabeu que són les quatre espècies que se solen utilitzar més a nivell de repertori culinari nostre, i per tant vaig començar a curiosejar un poc de on sortien, si se cultivaven aquí, si venien de fora, i realment va ser un poc arran de tot això, d'aquesta idea de dir, ostres, vaig a investigar què passa amb el meu menjar preferit, per exemple.
9: Nou moscada, canyella, clau, i me'n falta una, que ara no sé quina és.
11: Nou moscada, canyella, clau, i... Ara no m'ho sortirà, tampoc. Es prova bo.
8: Exacte.
9: Més enllà dels referents que dèiem abans, o que contaves abans, es predit, ton pare, aquell llibre que te varen regalar, la teva formació ha anat dirigida amb caminada per aquest costat?
11: Exacte. És a dir, a dia d'avui, per exemple, segueixo estudiant la carrera d'enginyeria agroalimentària. Vaig fer, de fet, abans de ficar-me en aquesta carrera, vaig fer un any de biologia, és a dir, sabia que tot havia d'anar encaminat cap aquí, i és vera que com la carrera d'enginyeria agroalimentària va més enfocada un poc també a nivell la botànica aplicada, per així dir-ho, és a dir, enfoca tot el tema de, a nivell ramader també, però sobretot el tema de plantes, de cultius, i per això he tirat un poc cap aquí.
7: Som en conversa amb en Joan García Galera i és Nervoloco a xarxes, forma part d'aquest projecte Ramona, del qual avui volem parlar-vos-en, i és un enamorat de les plantes, de la botànica, i ha fet de la divulgació també una mica el seu leitmotiv. Quin ha estat el feedback que has rebut de tots els vídeos que has fet? Ho dic perquè també les xarxes té una part molt positiva, que és que la gent aprèn amb tu, però també imagino que deus rebre comentaris que no te fan tanta gràcia, però m'imagino que en general deuen ser positius, perquè tu el que fas és sumar en el coneixement de la gent.
11: Exacte. És a dir, a mi, més enllà de qualque comentari, de vegades surt el típic de per què ho fas en català, no ho fas en castellà, o més enllà de la llengua, és vera que a nivell divulgatiu els comentaris són tots sempre molt bons. A més, hi ha molta gent, la gent jove comenta que no ho coneixia o que no ho té tant per mai, que ostres, que guai. I després la gent més gran, segons quines plantes o segons quines coses, hi ha gent que li sorprèn perquè diu, ostres, feia molt de temps que no sentia xerrar d'això, o necessitava qualcú que expliqués aquestes coses. Per exemple, un dia m'ha acollit, m'ha escriure un comentari, una lota, que ell amb sa mare, per exemple, molt de pit surt a passejar i això, i sa mare sempre li explica, ostres, aquesta planta és això, i això s'utilitzava per no sé què. I arran de veure sa meva conta va dir, ostres, jo normalment amb mon mare no m'enter, però menys mal que està a la teva conta que
7: clar, perquè que tu quan expliques. Tens mal de ventre, per exemple, o quan tens mal de cap, o quan te fa mal un queixal, vas a farmàcia o tens el teu propi raconet d'herbes legals? No, clar, és que ara no, ha sonat un poc raro. Tens el teu racó d'herbes. Tens el teu raconet d'herbes medicinals amb les quals, en les quals ja te pot fer qualque cosona?
11: Pues, home, jo, com tots, està si ibuprofeno i paracetamol. És vera que no...
7: I per molt d'anys.
11: Exacte. Que més enllà de d'això no està mai de recollir molt. Sí que la meva predina, per exemple, me comentava que ella sí que ho feia molt més i tal, però jo és vera que a dia d'avui no ho faig, perquè sempre tothom, jo crec que recorre més en els...
9: Això
11: és la pastilleta i ja està.
9: I com ho fas, però, per explicar ciència a través de xarxes socials? Perquè també han de ser com a vídeos curts, atractius o seductors, no? que enganxin i que atrapin a l'espectador. I sobretot, quin és el contingut que te funciona millor ara mateix? La Marta té el tema de l'error brut, suposo que és un tema que... o de la domàtica de remeller, però no sé si ja pots mirar estadístiques i visualitzacions i dir, mira, aquest contingut m'ha funcionat molt bé.
11: Idò, jo... és vera que el contingut que dia d'avui m'ha funcionat més bé és que jo penso que me sortirà pitjor. És a dir, és que...
8: Això és un clàssic, eh?
11: Sí, que jo a vegades, per exemple, un va ser una planteta que se comença ara a veure molt, que se diu rem de pastor o muscària. És una planteta que si veus el vídeo és molt petitona, però segur que va crear, no sé...
9: Curiositat.
11: Gent, exacte, sa gent, i molta gent que ja l'havia vista i era com a... Ostres, no sabia que aquesta planta s'anomia així o que s'utilitzava per això. O que I va ser un vídeo que d'un dia per l'altre va explotar.
8: Deu ser superinteressant anar amb tu per Fort Vila, per el camp, perquè segur que veus el que la resta ni tan sols mos fixam. I ja m'imagino que va ser dels anys i de l'experiència surts amb el radar ja posat. No?
11: Sí, sí, sí. No, i de fet, molt d'amics a vegades quan vaig d'excursió amb ells o el que sigui, m'he dit, Joan, un altre pic estàs en les
8: no
11: plantes...
8: No podem avançar ni 100 metres.
7: Clar, perquè fas visites guiades, en aquest sentit, perquè la Marta Garau, la propera, passa ja a demanar-te quan mos durs d'excursió.
8: Exacte.
7: Perquè a nosaltres mos agradaria...
8: Perquè som superexcursionistes.
7: Clar, no, són superexcursionistes, no, però sí que si vas amb un professional...
8: Home, sí,
7: el camp és molt... És molt diferent.
9: Replegar també plantetes, sí. No? Ara tu vas dir, demanaves, quan tens mal de ventre, utilitzes qualque cosa
8: sí, una infusió que casolana, la que tu trobis.
7: Tampoc hem de provocar deforestació.
9: No,
7: perquè,
9: no,
7: si ara se posa la moda,
8: sobretot si no
7: començant
8: coneixes...
7: a recollir de tot, ara si imagina no, que començam a fer excursions amb Joan García, se posa
8: si no
7: de moda.
8: I si no coneixes bé les plantes,
9: no, i que algunes no se poden agafar. La camamila, per exemple, la serra de Tramuntana, si no va malament, no se pot agafar.
11: Perquè, a més, en el cas de la camamila de la serra, xerrant d'un endemisme, és a dir, només se troba, si no va malament, a Mallorca i a Menorca, a nivell de tot el món, que, bueno, és una espècie que només se troba aquí. I a l'igual que hi ha moltes altres espècies, per això aquests vídeos també van molt de pits i ara estic molt entorn en els endemismes per les espècies que a vegades millor no tocar-les, per molt que puguin ser comestibles o el que sigui, no les toquem, són nostres, que si no, les perdem.
7: Perquè tu, Herboloco, ets molt de regalar plantes. Quan hi ha un aniversari, hi ha una festa, ets els que arribes amb un ramat de flors, com si fossis la senyora Dalloway, a sa festa amb una planta, perquè jo crec que seria meravellós que joves regalassin plantes, perquè és una cosa molt de mares. Ho dic perquè a mo mare, sempre que ve el dia de la mare, li dic, què vols que te regali? Una planta, es dret, i li ve a comprar una quència, que la tenim a casa nostra, que no sàpiga que les quències podien ser com a palmeres, que ara tenim el menjador, que no hi podem entrar. T'hagués hagut de consultar abans de comprar aquest exemplar. Però ets de regalar plantes, tu?
11: Més que de regalar, autorregalar-me plantes, això, vamos. Però sí que és vera que depèn de la persona. Si saps que és una persona que la cuidarà i que tal...
9: Clar, que té bona mà, perquè jo, per exemple... Has dit...
7: Ell ho diu, si jo sé que a Namaroto les plantes
9: no
7: li moren a les mans, jo no li regalaré un ésser viu mai.
9: Tu, és que li regales coses a ta mare, plantes a ta mare, doncs pues, mo mare... En les que regala plantes és el meu germà. El meu germà té com un bosc que seu, a mi no me'n funciona res. I ell diu que tot se tracta de tocar-ho i de tenir mà.
8: Idò, mira, a mi no me funcionava res abans i ara me funciona.
7: Li heu de demanar dos consells de com aconseguir que les plantes no morin, perquè això se pot aprendre, supòs, Joan.
11: Sí, és a dir, a mi va de veure un poc el que m'està demanant la planta en aquell moment. Que depèn de la planta, també té tela, perquè hi ha algunes que de seguida, per exemple, l'espatifilum o tot això, no sé si pot sona, que són com que fa com una escala. Sí. Se la sol tenir molt d'interior, i aquesta, d'un dia per l'altre, si necessita aigua, fa bum, i se li cauen les fulles i t'està demanant, vull aigua.
8: Veus?
11: Però després n'hi ha altres que per detectar senyals és molt complicat.
8: És molt complicat. Clar, consulta...
7: També hi ha una psicologia de les plantes.
8: Ah,
7: hi ha plantes que demanen llum, n'hi ha que no te'n demanen, te demanen aigua, n'hi ha que no, n'hi ha que te demanen sal minerals. És a dir, tot això has d'estar com una mica... Has de fer de terapeuta.
9: Que les xerris un poquet, a vegades, no, que les tinguis... No ho dic en sèrio.
8: No, és vera. I a més, crec que hi ha estudis científics que demostren que l'harmonia, la música...
9: Però de manera manerboloco. Tu xerres les plantes per cuidar-les o no? O ja no arribes en aquest punt? No arribes.
11: Depèn. No, mem, hi ha alguna que t'enfades amb elles. Que dius, ostres, t'estic donant de tot i no sé què no necessites. Que... Però, a mem, així de xerrar és vera que és un poc raro, vist de fora. Però...
7: És que nosaltres som un programa molt namasté. A nosaltres el món de l'energia que flueix ens agrada molt, com es pot comprovar. No m'ha anat a demanar si la planta necessita aigua. Nosaltres anem a donar-li conhort que tens planteta. No, què necessites?
8: Per favor, l'heu de seguir, Herboloca, a les xarxes socials, perquè descobrireu que hi ha tot un món que ni tan sols mos plantejam i que segur que a través de seguir aquest perfil a Instagram mirareu el camp fora vila d'una manera diferent i sobretot aprenent, no? Que és el gran desconegut. Moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa. Ha estat tot un gust.
11: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
8: Hem de sortir més d'excursió, hem de mirar un poc més enllà i sobretot tenir cura de les nostres plantes. I si hem de xerrar, xerram.
9: O posar música.
8: Si fa falta. O posar música, també.
6: Vida d'arxiu.
5: @herboloco, per si vols saber més dels vídeos i explicacions que fa Joan García Galera.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: Equip de guàrdia. Pep Díaz.
7: Continuem en aquest equip de guàrdia on repassam àudios del programa El Dia i parlam ara del joc online i ses apostes i de com se regula l'accés a aquestes plataformes.
8: Arxivés per l'ansió.
7: El motiu és evitar pràctiques que puguin comportar una addicció cap a aquests tipus de joc.
9: Play. Ens demanem moltes vegades quin paper juguen els influencers, per exemple, a l'hora de promocionar, a l'hora de comercialitzar alguns productes, i és evident que generen un impacte important en els consumidors. Però la pregunta és, Joana, si sempre aquest impacte és positiu?
10: Segurament no, eh? Però bé, el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha obert a consulta pública la reforma de la llei del joc que té, entre d'altres objectius, limitar la presència de personatges públics, famosos, influenciadors, en la publicitat del joc en línia o del joc, ja sigui també en aquests espais ubicats arreu, perquè n'hi ha moltíssims.
11: A més, també, la futura norma pretén regular les promocions de captació de clients o la publicitat en els cercadors amb la finalitat que només puguin aparèixer pàgines de publicitat d'operadors de jocs si les cerques tenen relació directa en les apostes. Escoltam ara les declaracions de Miquel Àngel Riera, adjunt a la presidència de l'Associació de Salons Recreatius i de Joc de les Illes Balears.
12: Volem assenyalar que la reforma fa referència al joc online, que és competència de l'Estat i que no afecta el joc presencial privat, que està regulat per la comunitat autònoma i del que les sales de joc formen part juntament en casinos i bingos, que no realitzem cap tipus de publicitat. Sempre recolzarem i apoyarem les mesures de protecció per a les persones usuaris i, per tant, que es reguli l'accés a aquest tipus de plataformes online i la presència de famosos a la seva publicitat pensant que és totalment obligat.
11: Saludem ara Toni Parets, ell és director de comunicació de Projecte Homo. Toni, molt bon dia, com estàs?
13: I vosaltres?
11: Com sempre, encantats de saludar-te. I te volia demanar, el primer de tot, Toni, com valores aquesta passa?
13: Bueno, jo que diria obviedat, perquè és obvi que qualsevol tipus de publicitat que pugui fer una persona notable pues, té un impacte diferent del que puguem fer tu i jo, per exemple. Imaginem, no sé, qualsevol futbolista d'èxit o que tu vulguis, pues, promocionant qualsevol tipus d'activitat d'aquest tipus. Pues, lògicament, pues, la gent ho veu d'una manera, té un impacte publicitari, té un impacte damunt les persones, i sobretot damunt les persones joves, que són molt més permeables a qualsevol tipus de missatge, que no em porta ser molt viu per veure que té un impacte sempre negatiu. Parlant d'això, com si poguéssim parlar, no sé, d'altres coses que no parlem ara, que no és el cas, però si parlàssim de vapejadors o de begudes energètiques, que està comprovat que no són bones, pues que sortissin personatges amb aquesta influència, que ja de per si són influencers o persones amb molta influència, dient que les consumes, que pues clar, té un impacte damunt les persones molt gros, clar que sí.
10: No, i de fet fa molt poquet hem vist precisament un jugador de futbol del Barça que durant una celebració vapejava a les totes
13: sí.
10: damunt un autobús. Precisament t'anava a demanar, no?, perquè aquests influencers segurament no són conscients, o sí, del poder que poden exercir en els joves. No sé si creus que formen part d'aquests anuncis simplement per una cosa comercial, per fer dos vegades i ja està, si no són conscients i te demanen manera més, si creus que l'addicció al joc també afecta en aquest col·lectiu i per ventura també seria bo que qualcun de fet se passa, donat se passa i digués, mira, jo he passat per aquesta situació, per aquest problema i m'agradaria amb el meu testimoni ajudar a qui també ho passa malament.
13: Bueno, per això seria molt positiu, i també seria molt positiu a lo millor que qualcuna d'aquestes persones influents sortissin amb aquest missatge, amb el missatge contrari a la difusió de els jocs, sinó de parlar de el joc és dolent, el joc pot causar el joc és dolent, l'abús del joc és dolent, no voldria entrar en segon quin debat, no? O l'abús d'algunes pràctiques és dolenta, per tant, això sí que també tindria un impacte. Normalment sol passar perquè per qüestions comercials, òbviament, que aquestes persones són captades perquè el seu impacte, l'impacte que tenen damunt la societat, i insisteix, i sobretot damunt les persones joves, és molt gras. I a més, me permetreu que també faci una referència, no només en aquesta celebració que tu comentaves, de la celebració, no només d'això, sinó també hi havia begudes alcohòliques, etc.,
9: sí,
13: que també jo convidaria a que les persones que tenen responsabilitats i responsabilitats comunicatives en aquests grans clubs o societats, pues que també s'ho fessin mirar i que fes una aportació per dura en el sentit contrari.
9: Dins la part pràctica, regular la publicitat, tu creus que pot contribuir a davallar les estadístiques?
13: Sí, jo crec que sí. No és una cosa que nosaltres hem estudiat en fons, però bueno, és evident que reduir la publicitat, reduir l'impacte, reduir la difusió, reduir la difusió de la bonança d'aquestes coses, que no ho són, en definitiva. Després hi ha les qüestions de llibertat individual, que en aquestes coses ja és una altra cosa un poc més difícil de regular. Però sí, en quant a la promoció, ja s'han donat passes en el sentit de tabac, alcohol, etc., que els resultats estan a l'abast. Què vol dir? Que la gent no fuma? No és cert. La gent segueix fumant. Que la gent ha deixat de beure alcohol? No. Però al manco ja no s'adonen aquests missatges. Al manco ja no estan a les façanes de per tot aquesta convidada en aquest ús que a vegades se malinterpreta i se pot soltar malinterpretar per persones que no en saben fer un ús controlat. Per tant, qualsevol tipus de control crec que seria positiu.
11: Clar, Toni, tu ara parlaves que ja no som acut a fer falques publicitàries parlant d'alcohol, parlant de tabac, molt manco parlant de drogues, però sembla que el joc havia quedat una mica dins aquest espai de no ningú, aquesta nou bodyland entre territoris, i que ara sembla que s'està intentant controlar aquest tema. El joc d'atzar ha crescut entre els adolescents de 14 a 18 anys un 2,9% respecte 2023. Avui que parlem d'influenciadors, tu creus que el fet d'aquest joc ja no hagin de sortir a cercar-lo, que entri dins casa, no només amb adolescents, sinó en general, fa que percebem el joc com a manco perillós i que per això tanta de gent acabi enganxada a jocs en línia, que des de casa, des del seu ordinador, no em porta ni pots anar en pijama i ni tan sols t'has de bategar?
13: Bueno, sí, efectivament, el fet que ho tinguis a l'abast qualsevol moment i que vagi sortint, evidentment, dona aquesta sensació d'inocuïtat. Clar, ho vas veient a tots els ambients, a tots els espais. De tota manera, sí que vull fer un apartat amb això, sí, i especialment des de Balears se va fer impulsar i se va estar molt partíssim, molt diligent en l'aspecte que el manco en els equips esportius i les activitats esportives no se pogués difondre tabac i alcohol, i així és. Després es veurà que s'han mascarat amb algunes coses de cervesa 0-0 i alcohol, però el manco sí que se va aconseguir, això se va impulsar especialment des de institucions d'aquí, i se va aconseguir, i això va tenir el seu impacte. I en el sentit contrari, pot ser, per suposat, el fet de posar-hi pegues, de que no estigui cada dia, que mos facin veure qualsevol pàgina que un entri, pues que t'estiguin venguent que hi ha un portal a un altre, pues sí, pues, bueno, que tot això jo personalment crec que seria una cosa molt positiva.
9: Toni Parets, director de comunicació de Project Home, moltíssimes gràcies per aquestes valoracions.
13: A vosaltres, com sempre, una abraçada.
9: Igualment per tu. No sé si vosaltres heu comprat algun producte alguna vegada per curiositat, tal vegada de manera inconscient, per veure un anunci d'una persona a la que admirau, un influenciador que en aquest cas estava, no?, fent al·lusió o promocionant un producte en concret. Teniu alguna experiència al respecte?
11: És que a mi em passa tot el contrari.
9: Si
11: segueixes a qualcú i te comença a anunciar, si t'anuncia joc, ja dius, next. Però quan ja el contingut que fan és de publicitat, de, oh, sorpresa, mira quin xampú més meravellós i mira quin blends me deixa, a mi això me fa un pot de peresa, perquè els anuncis ja hi són, ja hi ha un publicistes. Jo no necessit que ara, bé, si m'ho recomanaràs, no, Joana Maroto, sí, per aconseguir aquests rínxols, però perquè mos coneixem, però d'entrada, a mi que sigui me faci publi indirecte, a mi m'empipo una mica.
10: I d'allò saps que pens? Que, per exemple, ara fent referència en el xampú que d'en Xisco, la gent que és famosa, que anuncien un xampú determinat, és que segur que no se'l posen. Perquè no, estic convençudíssima que se posen una cosa molt més sofisticada, molt més cara, molt més... no sé... mos ho venen en altres, que som...
11: Paparró.
10: Paparró, però ells no l'utilitzen. Per tant, no m'ho crec, no m'acaba... Si jo sabés que aquells blends, aquelles melenes, són producte d'aquell producte, o són per mort d'aquell producte que se posen, per aventura sí, però és que estic convençuda que no se'l posen.
11: Clar, és que això, la publicitat estàndard està regulat. De fet, molt d'anuncis de xampús, de condicionadors i de vitamines per cabells s'han hagut de retirar per publicitat enganosa.
10: Exactament.
11: Perquè, com que el lot que sortia no feia servir aquest producte, havien de retirar l'anunci. En canvi, els influenciadors, hi ha com aquesta espècie com de limb, no sé com dir-t'ho, legal, on tu pots dir que has fet servir el producte i si no l'has fet servir, això ja queda per tu.
9: I aquí entren en joc les associacions de consumidors. Que són les que vetlen, no?, perquè se complin tots aquests requisits. Fira
7: l'arxiu. Abans d'acabar, només ens queda dir-vos que podeu escoltar El Dia de dilluns a divendres a partir de les 9 de matí i les edicions insulars a migdia.
2: Finalitza l'emergència d'emissió. Es desactiva l'equip de guàrdia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre, pendents en aquesta hora encara del resultat de la reunió entre el Comitè d'Empresa d'Atenció a les Persones amb Mobilitat Reduïda a l'aeroport de Palma i l'empresa responsable d'aquest servei. Si no hi ha entesa, els treballadors començaran demà aturades parcials. La part laboral per acabar amb contractes a temps parcial que s'estén a conveniència de l'empresa amb hores extra que, diuen, compten amb un preavís mínim. Jairo Aranda, president del Comitè d'Empresa, en declaracions avui a hora baixa a IB3 Ràdio.
2: En la reunión del comité que tuvimos por la mañana, delante de nuestra empresa, ofreciendo mejoras, estarán ayer sábado, para ayer mismo, y mejoras para que la gente viniese hoy a trabajar en su día libre. Y le dijimos, oye, que nos hace una falta de respeto, estamos aquí por este conflicto y delante nuestra estáis ofreciendo horas.
1: Minsa participació avui en l'acte del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional de Suport al monòlit d'origen feixista de Safaixina. Tot just 15 persones han participat de l'acte reivindicatiu davant la voluntat del govern de l'Estat d'enderrocar-lo en contra del parer de l'administració local. En contraposició en aquesta convocatòria, la coordinadora antifeixista de Mallorca ha aplegat de més 200 persones al Consolat de la Mà. Laura Artero, portaveu d'aquesta coordinadora.
3: Podemos estar satisfechos en ese sentido, sí, pero también tenemos que tener claro que mientras siga habiendo un nazi que haya una que vaya a esa concentración, nosotros seguiremos luchando porque no tiene ni una sola palabra de cabida en nuestra sociedad.
1: El monòlit de Safaixina, que es ve d'interès cultural, ha aparegut amb el lema "Racisme, pus mai més, feixisme, ni ara ni mai", escrita damunt. Una acció que ha condemnat l'Ajuntament de Palma. Cor també ha retret que s'hagi tenyit amb colorant vermell l'aigua de la font en referència a la massacre de població republicana malaguenya comesa pel foc del creuer Baleares, pertanyent al bàndol sublevat. I demà començarà la setmana sense fum a motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que es commemorarà diumenge. Hi ha un programa de conscienciació i previsió i prevenció previst. Per exemple, aquest dilluns, taules informatives a Eivissa, l'Institut d'Educació Secundària Balàfia, la Unitat Bàsica de Salut de Cala de Bou i el Centre de Salut de Can Misses, a més del Centre de Salut de Sant Josep. També al Mercat de Manacor i l'Institut de Marratxí hi haurà taules rodones. Igualment, i això és informació de servei, aquest dilluns començaran al barri de Santa Catalina de Palma les obres de preasfaltat dels carrers Comte de Barcelona, plaça del Progrés i Espartero, entre l'Avinguda Argentina i la plaça del Pont, que enllaça amb Marquès de la Sénia i desvia cap a la Mà i cap a Sant Dureta. No es tallarà el trànsit, però on s'estigui treballant, el carril quedarà impracticable i pot haver-hi embòs de la circulació. I quant al temps, nova jornada marcada per temperatures més altes del normal per aquesta època de l'any. Avui la màxima registrada per l'AEMET ha estat a Porreres, amb 32 graus i mig, seguits dels 32,1 a Binissalem. A Eivissa s'han superat els 30 graus, 30,7 a Sant Joan de Labritja, mentre que a Ciutadella també amb 30,1 graus. Ha estat la primera vegada que ha passat enguany a Menorca. Superar els 30 graus. La calor continuarà aquesta setmana, si bé l'Agència Estatal preveu que el màxim que es registri entre dilluns i dimecres siguin 29 graus. A partir de dijous sí que es tornaran a assolir i fins i tot sobrepassar els 30. De fet, per divendres 29 es preveuen 33 graus de màxima a l'arxipèlag. I recordant tot just que en futbol va ser d'exens, eliminatori d'exens, millor dit, a Primera Federació. Partit d'anada, l'Atlètic Balear s'ha perdut per 2-1 al camp del Jaén i que l'Esti Menorca ha quedat fora del play-off d'exens a l'ACB en perdre a casa per 76-87 davant a la Corunya, segon classificat de la fase regular, tancant aquest butlletí de notícies. La pròxima tongada d'informació serà demà matí a partir de les 6. Que passeu bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
4: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Hi ha gent que no sols sembla que hagi viscut diverses vides, alguns fins a 3 o 4. N'hi ha que, a més de diverses vides, sembla que hagi viscut diverses novel·les. És el cas del pintor Pere Riera Roig, nascut a Eivissa el 1938. Riera Roig va deixar l'illa per fer-se pintor, però a partir del moment en què va tocar Barcelona va començar un pelegrinatge atzarós que va culminar coneixent una dona holandesa amb la qual es va casar. Va tenir un hostal, va ser antiquari, va supervisar la construcció d'urbanitzacions, però amb el que es guanyaria la vida seria donant classes particulars d'anglès, una feina que va compaginar amb la pintura sempre fins que es va jubilar. I tot això ho va viure de propina, com aquell que diu, perquè de petit va estar tan greument malalt que els seus pares ja li havien comprat el taüt. Estau escoltant Aire a Ivetres. Ràdio us parla Joan Cabot. Començam. Jo feim a la casa de Pere Riera, a Vila, a Eivissa. El seu nom complet és...
5: Pere Riera Roig.
6: I vareu néixer
5: a Sant Jordi.
6: Quin dia?
5: El dia 26 d'abril del 38. En una casa que es diu Cana Ribes, els meus veïns, en plena guerra civil, exactament. Jo vinc d'una família de pagesos, per la part del meu pare i per la part de la meva mare. La meva mare venia de Sant Joan i el meu pare de Sant Jordi. El meu pare es va dedicar a la construcció. I la meva mare, ama de casa i ajudant el que es podia. Jo tinc un record molt bo de quan, de la meva infància, la postguerra, la vaig passar molt bé. No vaig passar calamitats, ni fam, ni res. Hi havia molts que passaven, però els de la illa no. Eren la gent que venia de fora, que venia necessitats. I els de Formentera també varen passar un poquet de misèria. Però venien aquí i buscaven tot el que podien. Sí, venien a casa meva, la meva àvia, la meva abuela. Venien dones de Formentera i per menjar i sempre els hi dava alguna cosa. Inclús els deixava dormir dintre la casa. Me recorda que els hi deia... No me robeu res. Jo vos daré tot el que pugui, però no me robeu res. Perquè els deixava entrar, eren desconeguts. I no sabíem... Però no, mai van trucar res de la casa. Moltes vegades van venir. Però no eren sempre les mateixes, eren diferents. Hi havia misèria, claro. A les illes hi va haver un privilegi que era els pescadors. Com hi havia molt de peix, la gent de la illa no passava. Jo menjava peix que ostens i gambes i de tot. I sempre i llegums. I ous i conills. I, o sigui, jo no vaig passar. Vaig passar una infància estupenda.
6: Com eres?
5: I els meus germans també.
6: Quants germans tens?
5: Jo tenia un altre germà, que és mort, i una germana, que és viva. El germà va estudiar diverses carreres, a pesar de que la meva família no era rica. Jo vaig estudiar un batxillerat superior, en dos anys de l'ESEAC. O sigui, bé. Que avui no podria, avui el meu pare no podria fer això.
6: Com eren de caràcter els vostres pares?
5: Ah, la meva mare, molt bé, molt oberta, de molt bon humor. El meu pare, un poc sec. El meu pare era un poc ja diferent. Però la meva mare era tot... I no hi havia misèria, no hi havia res. Sempre estava riquent i sempre estava de bon humor.
6: Vareu a bona escola?
5: Sí, jo vaig anar a l'institut aquí i el vaig acabar a Barcelona. Jo vaig acabar el batxillerat a Barcelona en el Col·legi Tibèric, que està a carrer Consell de Cent Consell de Cent Làuria. Hi havia un col·legi que es deia Col·legi d'Ibèric, ja no existeix. Va tancar el director, que era el senyor Mercè, va tancar. També vaig estudiar anglès, diversos anys. Francès, parlava francès, però ja me'n record. També sé quatre paraules per defensar-me. I en anglès encara me'n record, perquè vaig fer classes fins a 63 o 64 anys. Sí, vaig fer classes d'anglès uns 30 anys, perquè abans de l'anglès ja vaig tenir una petita, no sé com dir-ho, un hostal petit o un hotelet petit a Castelldefels. I de Castelldefels amb l'hostal no vaig guanyar res. Hi havia preus que te'ls posava a l'estat i no, podia viure, però no res. Llavors em vaig anar cap a Vinaròs i allí feia cases. Hi va haver un americà que va invertir molts de diners en terrenos i quan estava treballant a Holanda, jo era el que vigilava els obrers i les cases. Allí vaig guanyar diners. Sí, van fer unes urbanitzacions i allí vaig guanyar diners. Perquè tots els diners que guanyaven eren per mi. No és com ara, que si guany 10, 5 és per ells. O 6.
6: Me podríeu parlar un poc de com éreu de petit?
5: Jo?
6: Sí.
5: Jo de menut, com tots. Bueno, jo de menut, en els 3 anys, vaig agafar una enfermedat que no se'n salvava ningú. Vaig agafar diverses. Vaig agafar, primer, meningitis. Després vaig agafar tifus crònics, que feia només sang, i una bronconeumonia. Vaig tenir la defunció firmada per al metge. I l'ataúd, si jo estava, per exemple, en l'habitació, era una habitació així quadrada, aquí hi havia la porta, això era l'habitació, jo estava amb un dit aquí i l'ataúd estava aquí. Jo li deia a la meva mare, jo blanquet que hi ha allí, ho vull. I la meva mare em deia, no, això no ho tens que voler perquè ja et compraré un joguet que això no vull que ho tinguis. No, que me'n anava. Jo vaig tenir una mort clínica. Que això, fins ara, no hi havia pensat més. I ara, els últims anys, els darrers anys, sobretot els darrers anys, hi penso moltes vegades. I me'n record com si fos avui. La mort clínica estava en el llit aquí, la meva mare estava aquí, i la meva àvia, la meva abuela estava aquí. La mort clínica. I em vaig sortir del meu cos pel cap, me'n vaig anar per amunt i on ve el cos del llit i el cos que s'anava per amunt. I vaig entrar dins un túnel que anava per amunt, per amunt, per amunt. Quan vaig estar per la meitat, vaig veure un home tot vestit de negre, amb un sombrero de l'ample, i li vaig preguntar, que som mort jo? Diu, no. Que coneixeu a fulano? Jo li vaig preguntar pel meu avi, que era mort. Diu, no el conec. Diu, aquest home està més amunt. Diu, però tu més amunt no hi vagis. Tu tens que tornar a baixar. I el vaig obeir, clar. Jo tindria en aquella època 3 o 4 anyets, i aquell home ja... Vaig tornar a baixar, vaig tornar a entrar. Així com vaig sortir pel cap, vaig tornar a entrar pel cap. I quan vaig ser dins, vaig tenir un tremolor. Me'n recordo com si fos avui. I ara, últimament, he llegit una novel·la, o una novel·la, una narració, d'un metge americà que es diu Evan Alexander, que li va passar el mateix. També d'una meningitis. La diferència és que ell podia combatir la meningitis amb antibiòtics, perquè és molt més jove que jo, i jo no vaig poder combatir la meningitis en res. Va ser majoria d'edat, jo vaig tenir símptomes d'aquesta malaltia. M'entretenia, me deixava això, tenia marejos, i, o sigui, i em distreia. Després se me va passar. I ara, de quan en quan, m'ha tornat, això. Però aquest Evan Alexander, exactament el mateix, d'una meningitis. Sí, vaig sobreviure. Però jo em pensava, perquè com vaig baixar i vaig tornar a entrar en el meu cos, els hi vaig dir a la meva àvia i a la meva mare. I es van quedar mirant una a l'altra. I l'àvia va dir, ah, això ha estat un sòmit. Li va dir l'àvia i va dir, i no m'han parlat mai més. I ara, l'últim any, m'havia de ser memòria com si fos avui. I ara, per casualitat, vaig llegir una novel·la, que és del Ben Alexander, que li va passar el mateix. Llevat d'aquell, en vez d'entrar a un túnel per amunt, va entrar en un vall molt, molt caòtic, de molt... un vall molt dolent, no? Però després d'aquest vall va entrar en un altre que era una glòria. Que diu, jo no queria volver. Ha estat un sòmit, ha estat una realitat, ha estat... jo no ho sé. Perquè el metge aquest diu que això és una realitat. Però bé, això no té res que veure amb... la meva vida. Sí, té que veure.
6: Bueno, sí, té
5: que veure, sí.
6: No?
5: Jo me recordo que quan anava, quan tenia 8, 9, 10 anys, que anava a preparar-me per anar a l'institut, jo sempre estava... O sigui, no dava de sí. Ara, després, quan vaig tenir majoria d'edat, de 7, de 8, de 9, ja em vaig recuperar i estava fort.
6: Vareu fer estudis tots els germans?
5: Sí. No, la germana no.
6: Era una cosa que supos que...
5: No va voler estudiar.
6: No va voler estudiar ella.
5: No, perquè hagués pogut estudiar, també.
6: I era important pels vostres pares donar-vos una educació?
5: Sí, sí. Sobretot per la meva mare. Volia que tinguéssim una carrera. El meu germà va estudiar oposicions a Correus, que els va treure en seguida. No tenia l'edat, ja tenia les oposicions. Tenia 17 anys, que és una carrera... Llavors va estudiar Ciències Exactes, va estudiar professorat mercantil i estava estudiant, no sé si li faltava una assignatura o l'havia fet, Ciències Polítiques Econòmiques, perquè es va morir molt jove. Parlava anglès, francès, italià i nocions d'alemany, català i espanyol. Era un crac. El meu germà, un crac. En matemàtiques era un crac.
6: Teníeu el ballet?
5: Sí, però jo no. No vaig ser un bon estudiant.
6: I així tot vas acabar a Barcelona?
5: Sí, jo vaig estar a Barcelona, acabant el batxillerat, vaig acabar el batxillerat.
6: I com vas acabar a Barcelona?
5: Bueno, perquè aquí no anava bé amb els meus professors. Tenia un professor que era molt... era un indeseable. Era el que anava a repàs. Era un home indeseable. I un cínic i un mal professor. Tractava molt malament almenys a mi. Jo vaig entrar amb ell, que tindria 8 anyets. I em va dir...

0: m'enviava en el pupitre i jo me'n anava cap al balcó. Jo tindria 9 anyets i em va inflar de bufetades. I cada vegada amb un pal ho pegava i tal. Jo em vaig volar, li vaig dir a la meva mare, no vull anar més aquí. I llavors quan me'n van enviar a Barcelona, perquè el meu germà estava a Barcelona. I a Barcelona vaig estudiar, hauria pogut seguir estudiant, però no. Vaig fer 2 anys d'arts en l'escola SEAC, però lliure. I llavors vam allà a Vineros i allí, per l'organització i això, guanyàvem diners.
1: Com és que vareu acabar fent feina a un hostal?
0: No, jo vaig comprar
1: un hostal.
0: Jo vaig comprar una casa a Castelldefels que era del doctor Pinós, que era una masia. Era una masia gran, a Castelldefels, damunt la platja. I aquell home tenia fills, però els fills tenien reuma o no sé què, no podien viure allí. I vaig conèixer un gestor, que el coneixien bé, i jo ja pintava i tal, i quan coneixia, me'l va dar la masia molt barateta. I aquella masia era, tenia 11 habitacions. I vaig fer un petit hostal, un petit hotel, per les amistats que tenia. Però jo no rendia. Podies viure, però no, res. I avui ja me'n vaig anar a Vineros.
1: Com vareu començar a pintar? Com us va començar?
0: Vaig començar a pintar quan estudiava el batxillerat. Jo tenia un professor que la seva senyora era una cabrona, però ell era una persona en lloc bona, perquè quan entrava a la classe se'n era al meu costat. I tota sora m'estava dant classes a mi. Els altres, la majoria de temps, la passaven a mi. I llavors, quan acabava l'hora, em deia, Riera, seràs un gran artista. Però m'ho deia amb un plan un poc cínic. Jo el captava com un plan cínic, però es portava bé jo. Però llavors ja vaig conèixer un pintor que era famós a Amsterdam, un holandès, que li deien en Nico Boer, que va morir en un accident de moto per Santa Gertrudis. Aquest havia sigut professor de Belles Arts d'Amsterdam. I amb aquest vaig començar a pintar. Després d'haver pintat amb aquest, vaig estar pintant amb un americà que deien Albert Carlo, a Barcelona. I després vaig fer 2 anys en l'escola de SEAC, perquè vaig anar a l'escola de Belles Arts de Sant Jordi, però hi vaig anar un dia, vaig mirar per allí, no em va agradar, no em vaig anar. O sigui, jo me considero més un autodidacte dins la pintura que res altre.
2: Era el pintor Pere Riera Roig, el nostre testimoni d'avui. Estau escoltant Aire i Vetres Ràdio, fem una breu pausa i continuem.

0: IB3 Ràdios, Dial.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Notícies d'última hora.
6: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
14: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
14: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
14: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
2: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
14: Un de cada 5 metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Garau.
14: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
15: Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
16: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
17: Brumels i bessons
18: a mon pare.
19: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
2: 646-93-45-01.
20: La vull dedicar a mon mare.
21: A la Coni.
22: A el meu pare.
23: A la meva padrina.
24: Dadi cul desboni.
15: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
19: Ràdio Tradicional, sí senyor.
2: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
19: A qui dediques aquesta cançó?
15: A tu, Xavi, a tu.
19: Ai.
25: Això, que t'estim molt.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. En el programa d'avui estem escoltant l'entrevista que vàrem mantenir fa unes setmanes amb un personatge sideral, el pintor eivissenc Pere Riera Roig, un artista que continua en actiu malgrat haver-se jubilat de la seva altra feina, donar classes particulars d'anglès. Dues feines que ell ha compaginat tota la vida, però que els seus pares no acabaven de veure amb bons ulls, especialment això de ser pintor.
1: No, el meu pare no. La meva mare li agradava. Però el meu pare no volia que anés a picar pedra. Així de clar. I quan feia classes d'inglès, jo me guanyava un bon salari, perquè no havia professors d'inglès, no sabia ningú inglès aquí. Quan va morir en Franco, els professors de les escoles de primària i d'institut, no hi havia gent que sabia inglès. I entonces em van venir a buscar, de l'escola de Sant Jordi per quedar-se inglès. Dic, no. Dic, jo no som titulat, i com que no som titulat no vull venir aquí a l'escola a fer classes. Però jo vaig fer classes particulars. I allà guanyava bastants sous cada mes. Però el meu pare no. El meu pare, això no era feina. I ara la meva mare també va morir molt jove, 56 anys. I el meu germà, 65. I això és la vida.
2: Vareu estar uns anys fora d'Eivissa?
1: Sí, sí.
2: Veníeu sovint?
1: No, una vegada cada any. Venia, generalment. I passava aquí 7, 8, 10 dies, màxim. Això era pels anys 60. Del 62. Me'n vaig anar d'aquí al 54. Vaig tornar al 59 a fer la mili. I quan vaig complir la mili, me'n vaig tornar a Barcelona. I ja dic que el que guanyava diners, vaig guanyar diners, va ser fent fer cases, les venia, tenia un tant per cent, i, en fi, guanyaven sous en aquesta època. Hi havia molts estrangers que venien a comprar cases. No se'n venia una casa una a l'any, no? L'any potser se'n venien 8 o 9 o 10. I tots els diners que guanyava venien a la butxaca. No és com ara, que ha que declarar i tal, i volen sobretot.
2: I aquí, només vau donar classes d'anglès i vau pintar?
1: No, hi vaig ter... el primer any jo vaig arribar aquí en el 72. I venia aquí amb la idea només de pintar. I tenia tot el cavallet i les pintures, i ho vaig deixar a Barcelona, que m'ho tenien que enviar per agència. I aquest estiu del 72 vaig estar a Ibèria treballant a l'oficina d'Ibèria del Passeig Mare de Rei. Però després ja a l'octubre ja em vaig anar de baixa i ja vaig només pintar i de classes d'inglès.
2: Doncs guanyàveu bé la vida com a pintor?
1: Sí, no, com a pintor no. Venia un quadre, feia una exposició a l'any, es venien a lo millor 4, 5 o 6 quadres, que era un èxit. Aquí només hi ha hagut un pintor o dos que s'hagin pogut dir que s'ha guanyat la vida treballant de pintor. Un era el Vicent Calvet, no sé si l'has conegut o l'has vist nombrat, l'Adrián Rosa, que encara és viu, té 95 anys, és més vell que jo. Després hi havia el Toni Pomar i el Carlo Andrés, i poca cosa més. Aquests vivien de la pintura entre comilles, perquè el Carlo Andrés era professor d'arts i oficis. El Toni Pomar tenia una joieria. L'Adrián, a pesar que ha estat un gran pintor, i segueix sent un gran pintor, es va dedicar un parell d'anys a la pell, a fer bolsos i coses d'aquestes. I l'altre, i he dit l'altre, el Vicent Calvet era l'únic que no feia res, fumava molts de porros. Era un bon noi, un bon amic, però els porros el van perdre.
2: De fet, volia demanar un poc per aquesta Eivissa que per generació vos va tocar viure, perquè vareu viure precisament l'adolescent. En el moment també en què Eivissa començava a circular per aquí gent
1: No, en aquest moment no. Va començar a circular gent per aquí pels anys 52, 53, va començar a venir francesos. Abans havia vengut algun turista, com havia vengut el Bronner, l'Erwin Bronner, que havia estat un pintor i un arquitecte, no sé si l'has sentit a dir, i alguns altres, però no, no. El turisme va començar a venir aquí allà pels anys 52, 53, francesos. I després va ser la ratxa turística que va durar hasta a prop dels 80, la part bona.
2: Com vareu viure una persona com vos, que semblau obertament, tota aquesta arribada de gent?
1: Ah, bé, molt bé. Sí, bueno, va ser un... No només jo, el públic, la gent de la illa la va rebre molt bé, perquè això va portar bonestar, ganàncies, i, clar, la vida es va millorar. Ara, a Eivissa, en aquesta època, exportàvem madera, exportàvem patates, exportàvem ous, exportàvem carn de bestiar, exportàvem porcs, una sèrie de coses, i després malles, garrobes, de tot. No importàvem res a l'illa. Exportàvem el meu avi, o el meu reavi, d'un bosc que jo vaig heredar. Només en la fusta que venia vivia com un rei. Sin embargo, el vaig heredar jo, i ja va ser en l'època de la transició, no me deixaven dir que hi ha ni un pi, ni una sabina, ni res. El vaig vendre. Qui me'l va comprar? El Consell. Aquí davant hi ha un bosc, que no sé si es veu des d'aquí, ara no me'n record, que l'amo no podia construir res. Va venir un de fora, el va comprar, i avui està ple de cases ja. En tres anyets, el bosc està ple. Ple de cases. Què vol dir això? Hi ha una corrupció total.
2: Vareu viure a aquesta època des de les primeres discoteques?
1: Sí, però jo no he sigut de discoteques.
2: No?
1: Que vos agradàveu? No, jo no he anat mai a una discoteca. M'han invitat moltes vegades, els dueños, aquest el que va posar Patxà, que ara no me'n recordo el nom, que era català, m'invitava. No he anat mai a una discoteca. No m'ha agradat mai. A més, si tinc un rebuig, perquè la discoteca només és un centre de droga, de borratxera i de malvicis. O sigui, ni he begut d'alcohol, un dia he anat i fet dos copetes, com és normal quan era jo, però no, ni alcohol, també era fumador i el vaig dir fa 30 anys, no, m'ha agradat una vida normaleta i de casa. Jo en millor me trobes a casa meva. O anar a un passeig amb els amics, anar a dinar un dia, però discoteques no. I en la meva època no hi havia discoteques quan jo era estudiant. Hi havia una cosa que li deien boats. Però tampoc hi vaig anar-hi.
2: No hi
1: anava. No, tampoc hi vaig anar-hi.
2: Com us divertia? Com us divertia?
1: M'agradava molt anar a la platja. Jo anava a la platja hivern i estiu, a banyar-me. Aquí i a Barcelona, com se diu, a la Barceloneta, o a les platges, quan podia. I m'agradava molt anar al cine. El cine m'ha de portar, però el de més, res de res.
2: I en quant a pintura, quins són els pintors que més us han influït?
1: Bueno, de pintors n'hi ha molts de bons. Dels moderns, m'ha agradat en Picasso i en Dalí. En Dalí és un home que té una gran tècnica. No és que m'agradi els motius que ell pinta, però té una tècnica molt depurada, molt bona. M'ha agradat el Picasso, en Turner, en fi, molts. En Nonell, en Fortuny, el Casas, molts m'han agradat. L'Arenys, que era un gran aquarel·lista català. Ara, dels antics, pues, m'ha agradat en Rembrandt, sobretot les tintes. Jo faig tintes. I les faig perquè en l'any 65 vaig anar a Holanda i vaig anar al Museu Rembrandt i vaig veure els seus dibuixos a la tinta. Aquí n'hi ha dos. I vaig quedar meravellat amb allò. I llavors vaig preguntar com els feien aquells dibuixos. I em va dir, doncs pues mira, el Rembrandt agafa una canyeta, una canya de bambú, del que sigui, una canya, li fa una punta com si fos una pluma i amb allò dibuixa i pinta. Jo vaig fer el mateix. I des de l'any 65 estic fent tintes. I jo he fet olis també, clar, està, he fet olis. Però després m'agrada molt el Greco. És molt bo, per allò és molt bo. En Velázquez, en Goya, n'hi ha molts, en Sorbaran. N'hi ha molts de pintors bons.
2: Hi ha hagut escena artística a Eivissa?
1: Bueno, hi va haver-hi pels anys dels anys 56 en els 60 i alguna cosa, hi havia un auge en la pintura aquí a Eivissa, que hi havia dels artistes millors del món. N'hi havia de tot el món, hi havia xinos, hi havia americans, hi havia holandesos, alemans, hi havia la florinata dels artistes mundials aquí a Eivissa.
2: Però ara no. Va quedar alguna cosa d'això, en el sentit d'Eivissar, o fa mal dir?
1: Poca cosa va quedar. Ha quedat poca cosa. Abans hi havia col·leccionistes, i quan hi havia una exposició s'anava i tal. Avui això ha quedat relegat, a segon terme. Avui només hi ha la disputa discoteca i el porrito i la festa. De l'art i tot això ha quedat paralitzat.
2: I devia haver molt d'interès en aprendre anglès?
1: Perdó?
2: Que hi devia haver molt d'interès en aprendre anglès? Molta gent...
1: Bueno, no massa d'interès. Jo vaig tenir un professor... Jo anava a l'institut, tenia anglès amb el senyor Llobet, era el professor, el senyor Alejandro Llobet. I després jo anava a classes de repàs particulars amb un senyor que es deia Bartolo Corda, que era llicenciat en filosofia i lletres. I amb ell vaig prendre molt d'inglès. Ara, després el vaig perfeccionar molt a Barcelona, perquè vaig estar visquent amb l'americà Albert Carlo, que era anglès, i vaig estar pintant amb ell uns 2 anys en el seu estudi. Us passàvem tot el dia en l'estudi, com aquell que diu, pintant. Claro, ell no parlava gens de castellà ni de res. I vaig perfeccionar molt l'anglès. I amb el holandès també, amb els holandesos, perquè els holandesos parlen anglès, la majoria d'ells. Allí sí, hi ha un 90% que parlen anglès. Però en l'època aquesta, aquí a Espanya, o almenys a Eivissa, eren contats que parlaven anglès. Molt contats.
2: I com vareu aprendre a donar classes?
1: De què?
2: Com vareu aprendre a donar classes?
1: Pues jo vaig agafar el sistema dels meus professors, no? El sistema del professor que jo tenia particular, el vaig agafar, el mateix sistema, i vaig agafar el mateix llibre, el Basil Potter, que és un llibre molt bo per aprendre anglès. I aquí vaig tenir cap problema. I estava... Mira, vaig tenir un èxit enorme. Hasta l'escola de Sant Jordi, com t'he dit abans, els professors del director venien, o el professor venia, que jo anés allà a fer classes d'ingles, com si fos un altre professor més. Mira, aquí, dels meus alumnes d'ingles.
2: Ah, la placa aquesta. Ma.
3: aparecido nuestro mejor profesor en agradecimiento a su gran esfuerzo y dedicación hacia nosotros. Con afecto, tus alumnos. 22 de juliol del 89.
1: El 89, sí.
3: Quan vos vareu jubilar?
1: No.
3: No.
1: Jo vaig jubilar que tenia 60 anys.
3: 60 anys.
1: 60 anys. Quan va morir la meva dona, l'any 65, va morir la dona i vaig parar d'inglès. Jo vivia, tenia que viure allí sol, i la casa, una casa pagesa, gran, però durant el dia estava molt bé, però quan venia la nit...
3: Estava... On vivia?
1: A Sant Jordi. Jo vivia anant cap a Sant Josep, a una carretera que varen fer nova, que va passar per dintre la meva finca, per cert, per anar a l'aeroport. Pues baixant per aquesta carretera, la primera casa a la dreta. Varen fer una carretera. A mi no em van demanar permís. No m'han cotitzat un duro mai. Em van deixar un tros de terreno a un costat i l'altre, un altre tros de terreno. He fet dos recursos amb abogats i amb un enginyer. Ni m'han contestat. No m'han contestat. O sigui...
3: I ara encara pintau.
1: Sí, eh? Jo ara faig això, mira. Aquest és un dels últims quadres que he fet. I això ho faig de l'any 65. De l'any 65.
3: I teníeu pensat tornar a exposar o ja...?
1: Ara m'ho tornaré a exposar, però no estic segur. No estic segur, ara. Em van proposar a exposar. La Helena Ruiz. Però no estic segur. Jo vaig dir als companys que tinc, si vosaltres us feis càrrec de pujar els quadros, perquè això és de la vila, i això, bé, però si ho tinc a fer o no. No me trobo amb ànimos.
3: De muntar.
1: El senyor Cabot Llompart, Joan Cabot Llompart, no el coneixes, no? Que té dret a la Real Acadèmia de Belles Arts. I va escriure un llibre pels anys 72 o 73, Eivissa i sus pintores. I em va alabar molt les pintures de la tinta, els dibuixos de la tinta. Els va alabar molt. Aquell era Joan Cabot Llompart.
3: Jo, Nadal.
1: Nadal. I em va alabar molt les tintes. La pintura a l'oli no la va acabar d'agradar, no li va acabar d'agradar. No sé, a gent que li agradava, per exemple, aquest quadre d'aquí, va ser acceptat en el Museu de Terrassanes per al Gran Premi de Sant Jordi, que vaig tenir una crítica molt bona, i en aquesta època jo tenia 20 i algun any. Que ningú se ho creia que jo tingués un quadre allí.
3: Ah, sí?
1: I, claro, tots eren pintors ja vells, de 40 i 50 i 60 anys, jo tenia en aquesta època 25 o 26 anys. Jo tenia amics pintors i els hi vaig dir, diu, no, tu, anem i veuràs els quadres. No, no se'n podien fer raó. I aquest quadre allí me'l van acceptar.
3: I encara pintau regularment, eh?
1: Sí, jo cada dia faig tintes o també he fet moltes ceres, aquarel·les. He fet moltes coses, terracotes, com allò, no? Bastons, talles... Però bé, el meu és... El que me satisfà és el dibuix, la tinta i l'oli. El Cabot Llompart em va alabar molt les tintes. Però després hi ha, per exemple, pintors o altra gent que diu que jo soc millor amb oli, amb l'oli. Com que aquí hi havia un pintor que li deien Pormany, Antoni Marí, que també feia tintes amb aquest...
3: Amb aquest sistema.
1: Amb aquest sistema, també és de tipus Rembrandt. I aquest era un gran pintor, un gran dibuixant. Però com aquell era un gran dibuixant i ha sigut un gran pintor i ha viscut fins l'any 70 o esporai, no accepten... Però a ell ja li agrada molt la meva tinta.
3: Ara, no, home, aquesta és preciosa.
1: Sí. Cada un té un gust diferent, clar. Però el Cabot Llompart, el senyor Cabot Llompart, de la Real Acadèmia Espanyola, em va alabar molt les pintures. I amb el llibre ho poses, les valioses tintes de... Diuen, i de l'oli diu, parece que... Com si busca, que busca... No, no li va acabar d'agradar l'oli. Sí, ara ja des de l'any 63-64 ja no faig classes d'inglès. Més va dir que va fer coses d'aquestes. Dibuixar olis, dibuixar la tinta i poca cosa més. Ara, abans feia, per matí pintava i per la tarda dava classes d'inglès. Hasta les 8, 8 i mitja dava classes d'inglès.
3: Com vau conèixer la vostra dona?
1: Jo la vaig conèixer de vacances, en la urbanització. Venia de vacances a Vinaròs i per cert volia una casa, que llavors es va fer, perquè ja van venir els dos cap aquí, i ella la vaig conèixer.
3: I com
1: era aquesta? Era aquesta dona.
3: Com guapa, no?
1: Era una dona molt guapa. Va morir d'un càncer. Primer, un càncer de mama. I després de metàstasis li va passar al cap. I va ser el final. Se va ser el final. De holandesa. Jo vaig tenir un càncer també, de pròstata, en els 70 anys. L'he superat, però no m'ha afectat en res a mi el càncer. Van dir que tenia un càncer i que em volien operar, i faceu el que vulgueu. Al final no em van operar, només em van dar quimio i radioteràpia. I jo diria... L'he dominat. Sí, jo no tinc càncer. Però no li vaig demanar importància, ni ara tampoc. Així com hi ha gent que quan té un càncer està tot el dia pensant en el càncer i tal, no em va afectar. Ni m'afectarà, ja.
3: I
1: d'ho
3: heu tingut molta relació amb Holanda?
1: Sí, molta relació amb Holanda. Holanda, quan hi anava pels anys 64, 65, hasta que se va morir sa dona, bueno, sobretot des de l'any 64, que hi vaig començar a anar, o sigui, hasta els anys quasi 2000, era un país fabulós. Hi havia un nivell de vida molt alt. La gent anava ben trajada. Es guanyaven molts de diners, també. Però ara no. Ara la gent té falta de diners i té falta de tot. També vaig fer antiguitats. Uns anys, sí, vaig... Quan feia l'urbanització tenia una botiga d'antiguitats.
3: Ho fem de tot.
1: De tot. Una botiga d'antiguitats. I portàvem antiguitats d'Espanya, però tipus popular, antiguitats no de coses de valor. Era antiguitats de tipus popular, candelabros, llumeners, alguna talla, però de res. I a Holanda, moltes com se diu això, rajoles decorades, i aquí es venia tot. A Espanya es venia poc. Jo tenia la botiga en la calle, en la plaça Sant Telm de Vinaròs. Venia algo, però no. I a Holanda fotíem una caravana plena d'antiguitats. Anàvem a quadre antiquaris i s'ho quedaven tot. Però aquesta època era jauja tot.
3: Tornen a veure una exposició d'en Pere Riera, si tenim sort.
1: No ho sé, no ho sé. Si el cas la faig, jo t'ho faré sempre.
0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Pere Riera Roig pel seu temps i amabilitat, i moltíssimes gràcies a Jaume Palou, que va ser qui ens va escriure per donar-nos la idea. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marisa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berlin i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

0: Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vos donen la benvinguda a l'edició 659 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 24 de maig de 2026, i abans de res, que mos heu preguntat, que m'hem, que si havia passat res, perquè s'havia anunciat la tornada de Font de Misteris i TV3 Televisió per ahir dissabte, i no va ser així. I, efectivament, l'actualitat esportiva va fer que s'ajornés i s'estrena, està prevista pel proper dissabte, que serà dia 30 de maig, de bé, les 10 menys 10 del vespre. I deixant això de banda, el que volia era continuar una mica amb el tema dels ovnis i dels arxius desclassificats. Més que res perquè abans d'ahir, divendres 22 de maig, varen fer pública una altra remesa, tant de vídeos com d'informes, i que també són a l'abast de tothom com els altres, i bé, els altres que, dels que ja hem estat parlant des de fa això, un parell de setmanes. I estan a l'abast a la plana web oficial del Departament de Guerra dels Estats Units. I en aquest cas, la publicació d'aquest tipus d'arxiu desclassificats, que són de so, de vídeo i també documentació variada, i aquesta publicació va acompanyada d'un escrit oficial que, traduït de l'anglès, diu: comunicat immediat. El Departament de Guerra publica la segona entrega d'arxius sobre fenòmens anòmals no identificats a war.gov/UFO, que és la plana web del Departament de Guerra dels Estats Units. Això era, posa la fetge, 22 de maig de 2026, i diu: declaració atribuïble a l'assistent del secretari de Guerra per Afers Públics i portaveu en cap del Pentàgon, Sean Parnell. Avui, el Departament de Guerra publica la segona entrega d'arxius històrics i desclassificats sobre fenòmens anòmals no identificats, UAP, com a part del sistema presidencial d'obertura de segells i informes per encontres, per topades, amb UAP. La col·lecció continua allotjada a war.gov/UFO i s'aniran publicant arxius addicionals de manera progressiva. Des del llançament del lloc web el 8 de maig de 2026, war.gov/UFO, és a dir, la plana web oficial del govern dels Estats Units, on varen publicar els primers arxius desclassificats fa dues setmanes, i diu textualment que ha rebut més de 1.000 milions de visites a tot el món, la qual cosa de

0: UAPs, com diuen ara, el que tota sa vida havíem anomenat OVNIs, i diu que la qual, aquesta tercera entrega, s'anunciarà en un futur proper. I de ja ho sabem, se n'esperen més. Sí, ara Borjaru comentarem una mica per sobre, però si un cas feim primer sumari i comencem.
1: Aquest programa 659 de Font de Misteris seguirà amb la història que van comentar fa dues setmanes sobre el suposat OVNI que es va veure a tot segurs a l'any 1977. Què hi ha al voltant d'aquesta història? Al món diversos viatjarem fins a la ciutat de Palma del segle XVIII per conèixer un personatge molt interessant, com va ser en José Barberi. Per què ha passat en els llibres d'història? Al Contes i rondalles de Irene Font, avui ens centrarem en un parell d'històries que estan, ni més ni manco, correlacionades amb el purgatori. I a la darrera part del programa, si mos queda temps, seguirem amb el tema dels ovnis i alguns casos ben suggeridors. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659 16 69 52. Ho repetim, 659 16 69 52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i IB3. Per escoltar-nos en directe, més de l'FM i en el sistema de Plus, ho podeu fer a ib3.org i a IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta cotosona temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I de, si voleu, així molt ràpid per sobre, no? Que volen comentar, no? D'aquesta nova sèrie, podem dir, d'arxius desclassificats. Tampoc aprofundirem massa, però així per sobre.
1: Bé, jo d'entrada vos deman si heu aprofundit una miqueta damunt aquests arxius.
0: Una mica, no massa, no com la primera vegada, que també és digna de reflexió, eh? També és digna de reflexió. M'ho he passat molt bé mirant els vídeos i hi ha coses que vi que m'han cridat l'atenció.
2: Jo tampoc, perquè també, no sé, també a mi és col·lectiu, dona la sensació que ha baixat un poc el suflé,
0: sí,
2: del tema.
0: Exacte, per això sí. És digna de reflexió, sí. Perquè a lo millor trauran les coses més importants, si és que les treuen, no sé si podrà discutir ara això.
2: També podríem veure una altra forma, que hi ha tanta informació que esperam que qualcú també ens la pugui traslladar i pugui fer un pot de filtre i un poc de selecció de lo més interessant.
0: També, quedam a l'espera de que qualcú faci una mica de resum del més destacat, també és vera. I també pot ser això, que ara ens donaran tanta informació que molta pot passar desapercebuda i el que has dit m'ha agradat, se pot desinflar el suflé.
1: Tu has dit, Xema, que has mirat els vídeos.
0: Sí.
1: I no te crida poderosament l'atenció, que són només 40, no? 46 crec que eren, cosa així, semblant.
0: No me'n record, perquè també com els arxius de so també se descarreguen i no te sé dir el número. De text hi ha 7, crec que eren 7 informes. Qualcú de dues planes, de dues pàgines i uns altres que en tenen uns centenars.
1: Idò, aquests vídeos, tots, absolutament tots que s'han desclassificat són contemporanis.
0: Sí.
1: I crec que tots, si no m'equivoco ara ho dic de memòria, tots són de conflictes bèl·lics. Si no m'haig errat, llevat
0: sí,
1: o
0: de bandes on hi ha hagut conflictes bèl·lics, i són dels anys, sí, entre 20 i 25,
1: correcte,
0: com a cosa així.
1: Que és sí. Precisament on se comença a fer moltíssim d'ús dels drons militars, que són objectes molt susceptibles, malauradament, però és que m'agrada el tema ovni, de ser confosos en coses que no són d'aquest món. És curiós. Això per començar, que no siguin vídeos antics on no hi ha tanta possibilitat de dubte. No sé si m'explic.
0: Sí, t'expliques perfectament. Sí. Allò m'ha cridat l'atenció, ara que dius això dels drons, que és vera que el que se veu molt són objectes molt petits, que tu veus que són molt petits.
1: Això són fotografies.
0: I en els vídeos. En els vídeos també, que per exemple, damunt d'una població, per exemple, per davant de Síria, crec que era, se veu una mena de llumet blanc que passa molt aviat, però que està entre la càmera i la població, i tu veus que és petit, perquè ho veus que és petit. Després també n'hi ha un altre, que és com un globus, que segons com la càmera el agafa, sembla com una perla, que fa com iridescència, que és rodonet, que clar, això me recorda molt en aquelles bolles de les que parlaven els antics. Que jo, això m'ha cridat molt l'atenció.
1: Sí.
0: Però és que també mos parla de Foo Fighters.
1: Això anava a dir. I això recorda, parlant de territoris bèl·lics, recorden els Foo Fighters que se van posar de moda entre cometes a la Segona Guerra Mundial.
0: Però és que, a més, hi ha arxius, no de vídeos, sinó escrits, que també els poden consultar en PDF, de Nuevo México. I allà estan datats entre l'any 48 i 49 i no han de deixar de banda que justament va ser en aquella banda d'allà on s'inicia el que nosaltres anomenem cera moderna de ufologia, dels ovnis, arrel de l'incident Roswell, etc. No? Mos parla d'aquella banda d'allà, però un parell d'anys després, però també amb els mateixos fets que es deia en aquells anys anteriors, no? És a dir, si és vera que se poden confondre en drons, però sí que és vera que responen al mateix que es deia quan no hi havia drons.
1: Exacte.
0: Estem d'acord també amb això.
1: Amb això sí. I he de dir que dins els documents de test hi ha un que m'ha cridat moltíssim l'atenció, òbviament, que aquest, mira, si de tant en tant sabeu que remuqui molt d'aquest tema de la desclassificació, aquest m'ha agradat. Evidentment és que està vinculat a la missió Apolo 11, on, si un llegeix... No, ara no el llegirem ara, però que sent el cerqui, on se...
0: I si no, perdona, que mos el demani...
1: Exacte,
0: que
1: li enviarem i si ho vol traduir també li poden traduir, no hi ha problema. On a un dia de distància d'arribar a la Lluna veuen un ovni, però no un UAP, un dron, un lo que dimoni sigui, no, un ovni amb mayúscules, en totes les lletres, en forma d'ovni, amb evolució d'ovni, en llums d'ovni, tot. Un dia abans d'arribar a la Lluna. I això crec que sí que és important, perquè és una informació que sí que teníem per mà tots els que m'agrada el tema, però quan d'en la setmana passada o l'altra, no recordo quan, ara sí que aquesta sí. Aquesta no se pot confondre. Aquí no hi ha... No,
0: però jo també t'ho vaig dir d'un altre Apolo, no me'n recordo quin d'ells, que ja era entrat als anys 70.
1: El darrer, de 7, si no m'equivoc.
0: El de 7, sí. Crec que era. On diuen ells que estan veient, ells els deien una mena de bugui, els hi deien, quan veien una cosa que no sabien què era. I també hi ha fotografies de llums estranyes, de les quals la pròpia NASA diu, deia, que pensen que era un objecte físic, que això ho vàrem estar comentant, però l'Apolo 12 també diu que passa l'Apolo 12, que va ser el segon on varen posar homes damunt la Lluna. I diuen que està passant. I allà estan les gravacions sonores que tota la vida s'havia dit que això eren teories conspiranoiques. I ara el govern dels Estats Units ha dit que, efectivament, varen reportar els astronautes aquestes coses.
1: I molt curiós també, ara fa una estoneta, na Marga Barcones mos ha enviat una info, mos ha enviat per WhatsApp una cosa molt curiosa, que és que coincidint, igual que la primera desclassificació de fa un parell de setmanes, el mateix dia ha aparegut un crop circle. És a dir, un dels famosíssims cercles dels conreus britànics que...
0: Popularment britànics, però arreu del món.
1: Sí, sí, però es supos que els que més recorda la gent per ventura són els que són d'aquelles contrades. En aquest cas, a White Street Hill, a Wiltshire.
0: Que han d'afegir que a la primera desclassificació que se va fer a principis de maig, la primera setmana de maig d'enguany, 2026, també va aparèixer un altre d'aquests estranys dibuixos fets damunt de terres de conreu, com si fos damunt d'un camp de blat que apareix un dibuix que només se pot veure des de l'espai. Però jo crec que aquí hauríem de dir això de però aquesta seria una altra història.
1: Ja, si me permeteu, ara que nosaltres estem ficats en temes de conreus, si ha de passar que sigui a la parcel·la de vora, si no et sap greu.
0: Sí, també és vera. Ara que t'has fet, ara que tens sortet, que li passin els de vora. Val. I també, no té res que veure, però sí, del tema que parlàvem, també n'hi ha un altre que diuen que hi ha un altre objecte que, per lo vist, és també en forma d'estrella i que 13 cazas varen tractar d'arribar-lo. I crec que això també és molt sorprenent, perquè estem parlant de tot un esdeveniment, no?, que te pogués passar. Però, sense sortir-nos del tema dels ovnis, jo el que volia era reprendre el cas que varen comentar fa també, jo no ho sé, dues o tres setmanes, que com passes temps. Bé, és un cas que, malgrat ser molt desconegut al món, crec que va tenir molta més importància del que pensam. Això va succeir a la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, a la URSS, l'any 1977. Bé, realment va ser més enllà de la URSS perquè es varen dir que es varen anar veient coses des de Finlàndia fins al mar del Japó. Japó, del que varen comentar, que ara també se volen posar a investigar i fer públics expedients semblants en aquest que comentàvem abans, i de a veure si també amplien damunt d'aquest cas que on tenim que al llarg de més de 10.000 quilòmetres es produïren albiraments de diferents objectes i fenòmens estranys en el CELS. Ho teniu a l'abast en el sistema La Carta d'IB3 Ràdio i a la nostra plana web, a fondomisteris.com, en el programa 656. És a dir, fa tres programes. I varen comentar casos concrets d'aquells curiosos albiraments, però és que n'hi havia més. Per exemple, es parlava també d'observar una boia groga brillant, de la mida d'una lluna, i que s'aire damunt del llac Petrozavodsk, allà a la URSS, i del que brillava amb una llum blanca després de que la boia aquesta hagués desaparegut. Però jo volia continuar, per això altre també molt curiós i poc freqüent, que com vaig dir, ho estic traient d'un dossier que el govern francès va treure a la llum fa uns anys, no massa, 5 o 6, i ho va treure referit en els seus propis casos ovnis, i n'hi havia d'altres, no? I d'aquest cas deien els francesos, després del 20 de setembre de 1977 hi va haver un augment de l'activitat biològica a les zones on se va observar aquest fenomen del que estic parlant, val? Adonant-se que aquell augment podria no estar relacionat amb el fenomen de Petrozavodsk, aquest que he dit, Linick, un senyor, no obstant, va reportar la floridura de roses en el seu jardí i la segona floridura d'unes 10 espècies de plantes herbàcies. Linick, aquest científic, ho va anomenar extraordinari per la latitud de Carèlia, de la zona aquella d'allà, perquè després de l'equinoci de tardor la vegetació d'herbes gairebé s'atura. Va enfatitzar, a més, la floridura intensa de l'aigua a Uxocero, causada per Anquistrodesmus, que mirant lo que és, perquè no tenia ni idea, i és un tipus d'alga, tipus plàncton, poc després del 20 de setembre, que és quan se va veure aquest fenomen estrany. També se va notar un impacte en dispositius tècnics que els enginyers a l'àrea de Petrozavodsk havien observat, segons se diu, errors enormes en dispositius informàtics que llavors varen recuperar el rendiment normal. És a dir, que a part dels possibles

bé, malauradament, la primera Guerra Freda, crec que podríem dir. I bé, després sí que més tard els objectes lluminosos van ser detectats, segons se diu, pel radar meteorològic de l'Observatori Hidrometeorològic de Carèlia, allà a Petrozavodsk, el dia 30 de setembre, també el dia 20 d'octubre i també el dia 20 de novembre. I sempre, segons aquests dossiers, a part també hi ha una analítica psicològica, que diuen que d'aquesta anàlisi psicològic dels testimonis, diu textual, es podia confirmar la completa sanitat mental dels testimonis i la veracitat de les seves respostes i testimonis. I arribam a la conclusió, o no, perquè hi ha una nota de l'Acadèmia de Ciència Soviètica informant sobre l'enviament d'un grup d'experts allà a Carèlia per estudiar aquell fenomen. Això era ja l'any 1978, un any després. I diu, l'anàlisi inicial del fenomen va ser feta per l'investigador de l'Institut Astronòmic Sternberg, en Jean Dillis, utilitzant diversos testimonis i dades meteorològiques. Va escriure que el pas d'un objecte a una altitud raonablement alta, que permeti observacions simultànies de tots els llocs reportats, és plausible a una altitud de vol de prop 100 km o més. Jean Dillis va notar que en aquell cas les dimensions lineals mínimes de l'objecte esfèric brillant haurien de ser de debés un quilòmetre, mentre que el diàmetre de la capa de diverses desenes de quilòmetres. Considerant el llançament del Cosmos 955 com la causa possible, Jean Dillis va destacar diversos inconvenients, com el moviment cap a l'oest de l'objecte no identificat, mentre que el Cosmos 955 va ser llançat cap al nord-est, les mides angulars observades combinades sense distància esperada i l'estada prolongada damunt de una ciutat que té un nom il·legible. Un diari de Sortavala, el Krasnoye Namia, va publicar un informe de l'estació hidrometeorològica local que va confirmar, a més, que l'objecte de Petrozavodsk se movia de nord-est a sud-oest. La idea sobre el Cosmos 955 també va ser criticada per Ziegel, qui va notar que els vehicles especials se llancen cap a l'est en direcció de la rotació de la Terra. Així de, la teoria que podria estar confós aquell albirament amb el llançament del Cosmos 955 quedaria, en principi, com a descartada. El 2 de gener de 1978, el vicepresident de l'Acadèmia de Ciència Soviètica, Vladimir Kotelnikov, va signar una nota al Departament de Carèlia de l'Acadèmia informant d'un enviament de un grup d'experts per estudiar el fenomen in situ. Allà, avançant-se en el testimoni dels testimonis oculars, l'enviat de la Universitat de Petrozavodsk, en Mezentsev, va realitzar mesures en teodolit per determinar la ubicació aproximada de l'objecte no identificat sobre Petrozavodsk. És a dir, que es confirma que no tenien gens clar, en absolut, que fos el llançament del satèl·lit soviètic Cosmo 955 en el que tu, Borja Rigó, vares fer referència com aquella possibilitat que, segons on es comentava, com a possible motiu d'aquells albiraments.

I aquí és on també crec que hi ha la importància, no?, damunt d'aquest estrany cas, damunt de la URSS de 1977, a lo que diria ara, perquè diu que una còpia d'aquest informe va ser rebuda pel grup d'investigació francès GEPAN, és a dir, el que investigaven els ovnis a la França del 1977, que actualment ja no es diu GEPAN, es diu JEPAN, i que, a més, la tenen escrita a l'Agència Espacial Francesa, que és, a més, d'on jo he tret aquest document. I també diu que aquella còpia va ser posteriorment enviada en el CUFOS, a Evanston, a Illinois, als Estats Units, i que Nalen Hynek va presentar una altra còpia en el científic de la NASA, en Richard Haines, que després la va traduir en el francès. I bé, aquest

0: L'informe soviètic va ser rebut amb una recepció mixta a l'estranger. I clar, aquí el més sorprenent és que aquest Hynek i d'altres personatges científics de renom molt implicats amb el temps, amb la fenomenologia OVNI, i damunt d'aquest expedient, damunt d'aquests informes, varen afirmar públicament que aquest informe era la prova clau de l'existència d'objectes volants no identificats. Quasi res.
1: Només dues cosetes. Primer, et cert, lo dels Cosmos 955, que sí que se podria ser l'explicació si aquest cas només hagués ocupat una petita franja de territori, però no tenien les dimensions enormes que va tenir aquesta tensió tan global, perquè clar, no és un cas d'una aparició d'un ovni a una granja de Wisconsin o de Felanitx. És a dir, és bona part de la URSS. I també afegir, ja que hi som, que tots aquests noms i ubicacions que s'han pronunciat són aproximats.
0: Sí, això seria una nota a peu de pàgina.
1: Tens
0: tota la raó. Bé, de fet, algú qualque nom que me l'he votat, perquè tanmateix es quedarà mos en l'essència, si qualcú vol més informació, i de com sempre que mos ho demani a les formes de contacte de sempre. Bé, mos podríem allargar més, però si no hi ha més temps. Així que fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
2: IB3 Ràdio és investigació.
3: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
4: A llegir un conte amb el meu fill.
5: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
6: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
7: Rentar dents, rentar cara.
8: I me passes fil dental.
9: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
10: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
2: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
11: I me desperta 7 hores després.

0: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa ens podeu trobar a ivetres.org, també a fontdemisteris.com. I ara anem amb tu, Sergio Rigo, i aquestes intrahistòries de la història, podríem dir, de on poden treure tantes dades, tantes curiositat, i a veure en què mos sorprens avui, quan vulguis.
1: I en aquest món diversos d'avui, mos situem a una palma del segle XVIII, i aquí neix en José Barberi, l'any 1766, un personatge fascinant que volem conèixer avui. El seu pare és d'origen genovès, comerciant, instal·lat a Mallorca, i també de mare mallorquina. Des de ben prest, el nostre protagonista d'avui se mou dins entorns eclesiàstics, rep formació, accedeix a estudis de teologia i entra en contacte amb figures que ocupen llocs importants dins la jerarquia. A finals dels anys 80, des de 8, ja ha completat la seva formació eclesiàstica, rep les diferents ordres, es doctora i entra dins el cos de beneficiats de la Catedral de Mallorca. Aquest és un punt important perquè li dona accés directe a l'arxiu, a la documentació i a una estructura que li permet treballar amb fonts de primera mà. A partir d'aquí comença una etapa molt vinculada a l'arxiu de la Seu. Inicialment entra com a auxiliar, però amb el temps acaba assumint responsabilitats més importants. En l'any 1796 es nomenà tinent d'arxiver i això implica una feina molt concreta, ordenar documents, avisar materials antics, classificar papers, fer índexs, tot allò que permet que un arxiu sigui útil. I aquesta feina no és menor. L'arxiu de la catedral concentra una quantitat enorme de documentació acumulada durant segles, sense una organització clara, i tot això queda inutilitzat. I és aquí on Barberi dedica bona part del seu temps. No només consulta documents, sinó que els estructura perquè altres el puguin consultar. Al mateix temps, manté també altres ocupacions, com treballar en qüestions administratives vinculades a la institució. El resultat de totes les seves ocupacions és una acumulació de materials que van des de notes breus fins a obres més elaborades. I entre aquestes obres hi ha projectes que no arriben a veure la llum, però que mostren clarament la seva manera de fer. Per exemple, intenta elaborar repertoris històrics, col·leccions de notícies i esquemes per a una història de Mallorca. Aquesta manera de treballar el connecta amb altres figures del moment. Una de les relacions més destacades és la que manté amb en Gaspar Melchor de Jovellanos durant la seva estada a Mallorca. En Jovellanos arriba a Silla com a presoner i és confinat en el castell de Baibà, però amb els temps aconsegueix un cert marge de moviment i contacte amb persones de la ciutat. Entre aquestes persones hi ha en Barberi. La relació entre tots dos se construeix al voltant del coneixement. En Jovellanos necessita informació sobre Mallorca, la catedral, el castell, la llotja, i Barberi és una de les persones que li pot proporcionar dades, referències i orientació en les seves investigacions. En Jovellanos li demana que revisita estos, que comprovi informacions i que porti dades. I en alguns casos, els materials circulen d'una a l'altra amb anotacions a mà, correccions i observacions. Pot dir que és una feina compartida, encara que no sigui sempre visible. Paral·lelament desenvolupa una activitat intensa com a predicador. Es conserven nombrosos sermons seus, ordenats cronològicament, amb indicació de joc i de sa data. Predica a la catedral, a Santa Eulàlia, a convents, a esglésies de Palma i també fora. I els temes són els habituals de sa època, festivitats religioses, temps litúrgics, reflexions sobre textos bíblics. A banda de sa predicació i de sa feina d'arxiu, també participa en projectes editorials. Té relació amb l'impremta d'Esguas, una de les més importants de Palma a la seva època, i col·labora de manera activa. Un exemple és la vida de Sor Clara Andreu, una religiosa del convent de Sant Bartomeu d'Inca. En Barberi s'encarrega de treballar els materials, ordenar-los, preparar-los per a la seva publicació. El procés no serà ràpid, també implica correspondència amb els monges, revisió de textos, gestions per obtenir permisos i decisions sobre la impressió final.

considera molt bé que les biblioteques són essencials per al coneixement i critica situacions en què es destrueixen, es dispersen o gestionen malament. I aquesta idea se veu en textos on defensa la importància de conservar fons i de facilitar-ne l'accés. També manté relacions amb el cardenal Despuig, amb qui comparteix interessos culturals o altres també erudits locals. Cap a 1817 és anomenat secretari del capítol de la catedral, un càrrec important que implica responsabilitats també administratives i més accés a informació. I amb els anys, la seva activitat continua, però també apareixen dificultats. A principis de la dècada de 1820, se produeix una epidèmia a Palma que té un impacte important. En el seu cas, segons se descriu, això afecta la seva salut fins al punt de provocar una deterioració progressiva. La situació empitjora fins que se fa necessari anomenar un curador per gestionar els seus béns i les seves responsabilitats. Deixa de poder exercir les seves funcions i és retirat a una finca fora de la ciutat, a establiments. Allà passa els darrers anys de la seva vida. I durant aquest període se manté amb una atenció constant per part de la família. Hi ha mencions que expliquen com, tot i el seu estat, encara és capaç de fer sermons amb una estructura i una coherència notables. Són episodis puntuals, però mostren fins a quin punt aquesta pràctica també estava integrada en ell. Mor a l'any 1826, en els 60 anys, i és enterrat en el cementeri d'establiments. Amb el temps, el joc exacte de la seva sepultura es perd, igual que molts dels materials que havia acumulat durant la seva vida. Per de ser lliure, se distribueixen entre biblioteques segons la seva voluntat testamentària. Altres papers, manuscrits i anotacions desapareixen o queden dispersos i el que queda és fragmentari. Què us pareix?

0: I aquest Barberi també va ser cronista i, per exemple, gràcies a ells tenim dades anecdòtiques, com per exemple que els fanals, mireu quin doiat, el primer sistema de llum en els carrers de les illes, i de varen ser a la ciutat de Palma el 1812, va ser ell qui ho va recollir. Un home que va estar molt implicat en la recuperació i manteniment, no?, del coneixement de la nostra història. De fet, com has dit, va ser ell qui li va portar molta de la documentació que en Jovellanos va fer servir per deixar a la posteritat els seus estudis de la llotja, del castell de Bellver i d'altres indrets. Però no va ser l'únic que va dur a terme aquesta tasca de proporcionar documentació. Per exemple, tenim això que digué d'ell en Villanueva, que és en Villanueva, en Jaime de Villanueva, era l'autor de l'enciclopèdica obra Viaje Literario a las Iglesias de España, on deia, en el examen d'este archivo, fent relació amb el capítol de Mallorca, me ha servido de gran utilidad el presbítero don José Barberi, archivero segundo, y si no me engaño, el único que conoce lo que es este depósito, lo que valía mi trabajo y lo necesitada que está de él la historia de su patria. Així doncs, tenim aquesta implicació amb aquests dos coneguts autors, però també amb un altre grapat d'il·lustrats. Per això me sorprèn encara més la vessant mística, miraculosa, també paranormal, no?, en els seus escrits. Escrits on trobant també, per exemple, la seva història d'Inca, on hi ha un apartat d'un plànol de l'època, de la primera meitat del segle XIX, d'on podem extreure coses molt interessants, i a més de tot això va deixar un bon grapat de manuscrits, dels quals n'hi ha que m'agradaria molt consultar, com serien les seves mitjalànies històriques. I també va deixar, com has dit, llibres editats, com el de la vida de Sor Clara Andreu, que l'has dit, o la d'en Pere Borgunya, del que ell es va convertir en el postulador per a la causa de la beatificació d'aquell màrtir illenc tan desconegut. Però me crida una mica l'atenció perquè és que a la vida de Sor Clara Andreu mos narra un caramull de situacions estranyes, fins i tot de la seva època, no del segle XVII, sinó d'allà a principis del XIX, miracles atribuïts i situacions, diguem-ne, que sí, estranyes. Vull dir que me crida l'atenció que un home tan culte, tan instruït, tan llegit, un erudit, que parli de tant de fenòmens estranys com els que atribueix a Sor Clara Andreu. Si no vaig errat, també va ser encarregat de fer que sa biografia, també fascinant i plena de misteris, sa de Santa Caterina Tomàs, que va ser escrita pel cardenal Despuig, i va ser ell el que va fer que fos editada i que així també pogués arribar fins als nostres dies. Jo crec que una de les seves curolles d'en Barberi era el tema del purgatori, per això poden trobar en el seu llibre de Montserrat Clarendeu coses com això, no? Las religiosas enfermas ocupaban gran part el vigilante celo de la venerable vicaria y con especialidad aquellas que sabía que presto habían de morir, lo cual a veces le revelaba el Señor para que con la libertad de superiora les procurase la mejor salud, que es la del alma. Habiendo sabido por este medio la próxima muerte de Sor Columba Llabrés, la anunció con términos generales a la comunidad y diciendo que la que disfrutaba de mejor salud moriría más presto y en particular lo relevó a la interesada, procurando con tantas veras disponerla para aquella última hora que viéndola después en el purgatorio expiando ciertas faltas que en vida había cometido, pudo decirle con toda verdad, harto os he avisado, que vaya quien mal rollo. O això altra. Una de las más sagradas ocupaciones del sensible corazón de la venerable madre fue la de socorrer las benditas almas del purgatorio. Ya se vio que estando en el noviciado juntaba sus connovicias, las ponderaba las penas que padecen aquellas atormentadas almas y procuraba con patéticas exhortaciones excitarlas a que les aplicasen ayunos, oraciones y otros sufragios. Esta tan sólida como cristiana devoción tomó nuevos incrementos en el corazón de la servia de Dios en el tiempo en que empezó a caminar por las sendas extraordinarias de visiones y revelaciones, pues entonces el Señor se dignaba manifestarle la necesidad que tenían muchas almas de sus sufragios, le hacían oír sus clamores o les daba el permiso de aparecerle. Y digo que por mor de Shah, el aplicarles continuamente ayunos, disciplinas, cilicios, vigilias y oraciones que redoblaba algunos días antes de la conmemoración de todos los difuntos, de aquí aquel fervor con que solían asistir a las exequias de las religiosas que morían, que le ocasionaba frecuentes éxtasis y arrobos. Y claro, con que esas ànimes del purgatori són, eren aquelles ànimes que encara no havien pogut arribar en el que entenem com a paradís, com el cel, així que, com n'hi havia que tenien el permís de Déu d'aparèixer, i doncs s'apareixien en forma del que coneixem com a fantasmes. Quasi res, no ho trobeu? Crec que és un tema per aprofundir, el del purgatori, i també el de Barberi i la seva feina, perquè tal vegada tampoc són tots flors i violes. Com, per exemple, quan l'any 1820, en aquell bibliotecari, en aquell erudit de la nostra història, aquell arxiver que, segons Sant Bové, hauria acceptat la feina de revisor de llibres prohibidos. Sembla una mica una contradicció, no? I ja per acabar avui amb ell, just ara fa 100 anys, el maig de 1926, el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana va publicar un article on deia: "Talento nada común, elocuente orador sagrado, del cual apenas hoy queda memoria y estaría seguramente olvidado ya del todo si no lo citara Bover en su conocida obra de escritores mallorquines". I de 100 anys després, ja en el segon centenari del seu traspàs, que va ser el 1826, i de Font de Misteris, l'han volgut recordar.
1: I de TV3 Ràdio és història.
2: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
3: El dia, per saber què passa i per què.
2: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
3: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
2: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
3: per escoltar els protagonistes de la notícia.
2: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
3: El dia, amb Marta Grau.
2: El 22% de la plantilla actual
3: de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.

0: Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene, què mos dus per avui?
1: Bon vespre, Xema. Com sols dir, la secció de mons diversos obri melons. I com que has parlat del purgatori, crec que en aquesta línia podem contar un parell d'historietes. Podem començar, per exemple, per la coneguda com Sopó de Conques, esteta del recull de Caterina Belriu, 29 rondalles meravelloses de Mallorca, recollides el 1894, i que conta tal que així.

Deien que a Conques, una possessió del terme de Puigpunyent, a Mallorca, hi sortia por i que no hi havia ningú que hi volgués anar a romandre's vespre. Un home valent va dir que si li donaven una sobrassada per menjar torrada, hi aniria a passar-hi tot un vespre per veure què era sa por.

li donaren la sobrassada i ell se n'anà i quan va ser a la possessió se n'entrà per endins, fins a la llar i allà va fer una bona fogatera per escalfar-se perquè era dins l'hivern. Quan el foc ja va haver fet caliu, començà a fer tallades de sobrassada i posar-les damunt el foc. Mentre que se menjava la primera tallada, sentí una veu dalt la ximenea que deia «Jo caic, jo caic!» «Cau!», respongué ell. «Mai caigues a trossos!» Tot d'una que va haver dit aquestes paraules, tutup, de la ximenea va caure de vora ell una cama d'home. Ell no en va fer cas i seguí menjant sobrassada. Al cap de poc temps, tornà a sentir «Jo caic, jo caic!» «Cau!», respongué ell. «Mai caiguis a trossos!»

i tutup, torna a caure una altra cama d'home. Ell, com si res fos estat, menja que menja sobrassada torrada. Al cap d'una mica sentir les mateixes paraules. Jo caic, jo caic. Cau, mal caiguis a trossos, i caigué un braç, i llavors un altre. I al cap de poc temps, sempre sentint les mateixes paraules, caigué un cos de persona humana. Mem que serà això, pensà aquell home. I anava a seguir menjant quan sentí el mateix dalt la xemenea, però més fort i més llestimós que les altres vegades. Jo caic, jo caic, jo caic. Cau, mal caiguis tot sencer, respongué ell. I tot d'una caigué un cap, i quan va ser en terra, s'afallí tot el que havia caigut i quedà un home sencer i viu. Quan ell el va veure, li digué, què demanau de part de Déu? Però aquell home, sense donar-li resposta, no va fer més que asseure-se ran del foc a devorar ell.

Ja ho veurem, pensa ell, i se posa a torrar una altra tallada de sobrassada. Quan la va tenir torrada i estava a punt de menjar-se-la, aquell home se mullà el dit de saliva i cendra i li sollà la sobrassada. Ell, quan ho va veure, li digué: «No em solleu la sobrassada que vos pegaré una galtada». Però aquell home tampoc li torna resposta i esperà que torràs una altra bocí de sobrassada. Tot d'una que la tingué torrada, se tornà a banyar el dit de saliva i cendra i li embrutà tota. Ell se girà i li ventà galtada que el fet tombà d'esquena.

Llavors, aquell home s'aixecà i li digué: «Germanet, gràcies. Jo feia 7 anys que estava en el purgatori perquè vaig pegar una galtada a mon pare i no podia entrar en el cel que no me n'haguessin pegat un altre a mi. Ara podeu estar segur que aquí ja no hi sortirà més por». I descomparegué pel forat de la ximenea. Aquell va acabar de menjar-se la sobrassada i la matinada se'n tornà a casa seva i va dir que ja havia fet acabar la por per a sempre i així va ser.

Una altra també relacionada amb les ànimes del purgatori seria aquesta ben curteta, però també digna d'anàlisis. Es tracta del volum 24 de les rondalles mallorquines en Alcover, que es titula «S'ànima del racó d'en Vives», i que diu que el racó d'en Vives és un comellà que hi ha a Solla, part damunt l'alqueria del Comte. Dins aquest comellà conten que d'hivern, ses nits de més fred, neu i tempestat, se sentia cantar una cigala, i diuen que denotava que allà hi havia una ànima del purgatori que patia i demanava sufragis per entrar en el cel. I també tenim del recull de Michel Ferrer Clapés, aquest altre, també breu, del seu llibre Cuentos, creencias y tradiciones de Ibiza. La titula, se titula Las almas del Cap Roig i conta tal que així.

diu que antigament els nostres padrins sempre resaven per les ànimes del Cap Roig, demanant a Déu que se les dugués cap al cel i que els perdonés les faltes que haguessin pogut tenir. Altres vegades, quan per exemple es perdia qualque objecte i quan s'havien esgotat les esperances de trobar-lo, llavors un s'encomanava a les ànimes del Cap Roig perquè els ajudessin a trobar l'objecte en qüestió, prometent que, després de trobar-lo, resaria un Pare Nostre de genolls en senyal d'agraïment. Pel que fa a la presència de les ànimes a Cap Roig, es contava que eren les d'avantpassats nostres que varen morir feia ja molt d'anys i es varen perdre per dins el temps. I mentre va haver-hi qui resava per elles en el món, estaven al purgatori purgant les seves culpes, però a força d'anys d'estar oblidades, varen aconseguir escapar d'aquell lloc anant a parar al Cap Roig. Per això, quan algú tenia alguna necessitat, s'encomanava a elles i els resava, perquè Déu s'apiadés d'elles i se les emportés al cel, lliures de tota culpa.

I aquí hi ha una curiositat, perquè Michel Clapés li diu Cap Roig. Però a Menorca trobem qualque cosa semblant amb aquesta que va deixar recollida Francisco Camps i Mercadal, en Francesc del Branca, que ens conta que una velleta viuda, que vivia tota sola, guardava uns quants dolarets dins una bosseta que tenia tancada dins la caixa. Un dia troba faltar els doblers i la bosseta i no tenia cap sospita de qui podia ser el lladre.

no va dir res a ningú i encomanà una missa a les ànimes del Camp Roig. I ens explica, diu, a les ànimes del purgatori que no tenen qui pensi en elles. I la feu dir a l'altar de Sant Antoni i també feu cantar un responsori a dit sant. Aquell vespre la velleta deixà la casa oberta, davant i darrere, dormir sense pensar-hi més.

i el demà de matí, a l'aixecar-se, trobar sa bosseta amb els doblers, damunt el llit. I aclara l'autor, m'ho contà na Margalir de Florida, una velleta del migjorn gran, que coneix a sa vella de sa bosseta.

0: que, com podeu imaginar, n'hi ha més, com l'ajuda de les ànimes del purgatori per evitar un atac sarraí a Banyalbufar. Però bé, jo crec que per avui ho podem deixar aquí.
1: Idò, efectivament, ho podem deixar aquí perquè això de les ànimes del purgatori estava ben arrelat, no?, dins les creences de la gent. De fet, tenim aquella petita oració que es feia per demanar el seu ajut, per demanar la seva protecció, dient allò d'animates santes del purgatori. I referit en el tema del Camp Roig, que en Michel Clapés es va dir Cap Roig, tant se fa, però precisament va en aquesta línia. Et suposa que les ànimes del Camp Roig estan allà vagant, amb una mena de limba, esperant-se, diguem que, convocades per poder fer el bé i així poder-se alliberar. Així que, a més de protecció, també podien, o poden, ser útils per a trobar coses i fins i tot deien cosa curiosa, i jo crec que perduda, que també servia com a despertador. Un pare nostre, abans d'anar a dormir a les animates del purgatori, i els hi demanaves que et despertessis a una hora determinada. I diuen que això no fallava. Vaja, quines coses. I bé, no crec que sigui casualitat, no?, que hi hagi cementiris amb aquesta denominació de Camp Roig, com per exemple el que va ser fins al, podríem dir, final del segle XIX, el principal de Palma, que estava ubicat per davés on avui tenim l'edifici de la Misericòrdia. Però sí, aquesta seria una altra història. Gràcies, Irene.
0: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
1: I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I abans, quan parlava d'aquest Barberi, m'he quedat en la cosa queixa d'un il·lustrat, escriptor, editor, biògraf, cronista, doctor, un caramull de coses que a dia d'avui probablement seria ridiculitzat només per un fet del que també he parlat, el tema del purgatori. En el seu temps, per a ells, per a molts, era un fet real, es tenia com a dogma, com a realitat. S'havia de creure en la idea del purgatori, sí o sí. A més, a saber què et podria passar, ja fos la mateixa la pròpia Inquisició, que encara hi era, o les teves pròpies creences, de tan arrelades que estaven. I sí, ara per a molts sona ridícul, a part de que ja no és com era i que s'ha com eliminat el que abans es creia. Un dels impulsors d'aquest, diguem, canvi va ser en Benedicte XVI, que va dir que el purgatori no és un joc físic com a tal, i allà cadascú en les seves creences. Però sí que hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció. Què diria a dia d'avui aquell il·lustrat damunt del purgatori? Ho defensaria com va fer o, per altra banda, reconeixeria el seu excés de cel? Comprensible, si voleu, però excés de cel, no ho trobeu? Quant de casos a dia d'avui, on sense ni tractar de plantar gessó, es defensen tantes postures radicals, tantes falses creences, tantes, sí, falsedats i tant d'enganys, que tothom repeteix com a mantra fins que, quan es demostra que no era així, ningú no diu res, ningú no rectifica. Es desvia l'atenció i s'acaba oblidant. Bé, utopies de la mitjanit del dissabte, ara el diumenge, IB3 Ràdio. I si parlant del purgatori i de fermes creences i de ficar por o eleccionar i granar cap a casa, tenim aquest poema del poeta Costa i Llobera que ell va titular Clamores de las almas del purgatorio i que ha tret un bocins que diu: Hondo clamor angustioso de almas en pena escuchad, dadle, Señor, el reposo de eterna felicidad. Entre tinieblas, quebranto y fuego torturador, ay, con sufrir tanto y tanto ya no merece el dolor. Sentir de Dios y del cielo la irresistible atracción y estrellarse nuestro anhelo en esta horrenda prisión. Y ya, ¿cuándo será el dichoso momento de libertad? Dadle, Señor, el reposo de eterna felicidad. Si volvernos fuese dado a ver del mundo la luz, ¿quién no huyera del pecado, quién no abrazara la cruz? Y oh vivos, fruto copioso para la muerte llegad, dadle, Señor, el reposo de eterna felicidad. I bé, per acomiadar-nos, ja que la setmana passada vàrem acabar amb ell, d'aquesta també, amb aquell també poeta, aquell que deia que era un home de mà i de somnis que camina sense saber on anar, però que tenia la certesa que si no ho evitava un miracle, tenia la certesa que acabaria en el purgatori, o això el manco és el que podem extreure d'aquesta cançó. De Jordi Mostaquí, l'Emetec, l'Estranger. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: STMA.
1: La gran vida. Un viatge de Pep Marcús per l'astronomia i els secrets de l'espai. La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Hem de saber que les Illes Balears ja es preparen perquè molts experts anticipen un dels grans esdeveniments més complexos, massius, de les darreres dècades. Sé que estem embafant una mica amb aquest tema, però clar, embafant quan és una cosa que no passa quasi mai a les Illes Balears ni en el món sencer. I de parlant d'aquest eclipsi solar, no? Total del dia 12 d'agost de 2026, que sé que hi ha qualcú que està despistat. I d'aquest fenomen que es produirà poc abans de la posta de sol i que no es veia a l'arxipèlag des de fa més de 100 anys, situa les Balears en un dels territoris que amb interès, amb millor interès estratègic, si ja mos visiten, mos visitaran més, serà un dia on hi haurà curiosos, i això és una notícia que farà que hi hagi una gran afluència de visitants, no només de visitants, també de científics, d'aficionats a l'astronomia. I nosaltres tenim aquí l'estudi amb Pep Marcús, que avui no ve amb satèl·lits, ve més florejat, ve més de festivalero, amb palmeretes a la camia. Com estàs?
3: Molt bé. Avui venc més estiuanc, més palmeretes, més coco, més plàtans. Sí. Camia alegre, sempre hem de tenir alegria.
2: Idò, amb alegria també he rebut aquesta senyora, jo saps que a vegades surten al carrer i feia preguntes i deman coses, i m'he trobat aquesta senyora. Anem a escoltar el que deia, i ara entendràs per què.
4: ¿Qué es lo que pasa con las gafas de sol? Estaba preguntando a ver sobre las gafas de sol o algo así.
2: Estic demanant per l'eclipse. L'eclipse de sol.
4: Ah, claro que hay que llevar gafas de sol.
2: No son de sol, han de ser unas ulleres a posta.
4: Lo que sea, de sol o a propósito, como sea, porque si no los ojos se pueden perjudicar.
2: Exacto.
4: Claro, que es muy importante la sí. Las gafas para el eclipse. El 12 de agosto, ¿no?
2: Molt bé, correcte. Amb unes ulleres de sol, no, que quedarà cega.
4: No.
2: Jo he estat un poc directe amb aquesta senyora, també he de dir que s'ha ficat dins una conversa. No l'estaves entrevistant a ella, sinó per un altre motiu, però sí que és veritat que parlàvem de l'eclipsi de sol i efectivament, anem a confirmar la veritat que ha dit la senyora perquè quedi clar que amb unes ulleres de sol no se pot veure un eclipsi de sol. Com
3: clar,
2: estàs?
3: A veure, va, estic molt bé, aquí content en aquestes hores de matí, en diumenge, que és el que toca. Sí. A la ràdio.
2: Exacte.
3: Veure, aquesta dona anava ben encaminada, però s'ha desviat un poc. És a dir, per veure, ella ho té clar. Per veure l'eclipse s'han de mastar unes ulleres. Sí. Després ja ha afegit això d'aquest de sol, d'eclipse, no ho tenia molt clar, però s'inicia anant bé. Les ulleres d'eclipse han de ser una eina que han de tenir ja per mànec, que tothom ha de tenir si han de veure qualsevol moment el sol.
2: Ara mos diràs com han de ser, perquè sé que has parlat aquesta setmana també amb els teus alumnes de si és de Fornalutx.
3: Així és.
2: En qualsevol cas, a Mallorca, per exemple, no? Zones com Andratx, la Serra de Tramuntana, diferents pobles de Consolla mateix, no? Que estan rebent o que està previst també que hi hagi gran afluència de públic. Es recomana, sobretot, intentar fer-ho tot amb mesures de seguretat. I aprofitant que tu ets mestre de l'escola, anem a escoltar aquestes preguntes bàsiques en la veueta tan simpàtica dels teus alumnes que vàrem enregistrar l'altre dia a través d'àudios de WhatsApp, perquè efectivament mos fan preguntes bàsiques com aquesta.
5: Se pot veure l'eclipse sense ulleres d'eclipse?
3: Aquesta molt és molt bona.
2: Sí, aquesta senyor. És molt bona. Sí. I ara sí, se pot o no?
3: A veure, primer de tot donar gràcies a en Gerard, que és el que ha fet aquesta pregunta fantàstica.
2: Sí, tu els vols presentar, evidentment.
3: I en Gerard té, a veure,

0: La pregunta és lícita i és el que s'ha de demanar a tothom. Comencem per aquí. Se pot veure un eclipse amb ulleres d'eclipse? La resposta és que no, si estimant la nostra vista. No hi ha més. Aquesta dona que xerrava abans s'ha confós amb ulleres de sol i ulleres d'eclipse, però sap que ha d'haver una mínima seguretat. La mínima seguretat la dona les ulleres d'eclipse que podem trobar. Ja, a la major part d'òptiques se trobaran segurament en moltes farmàcies, per internet se poden trobar i fins i tot hi ha diaris que les regalen amb les seves edicions. És a dir, estaran a l'abast de tothom. I només podem veure el sol. Maldament ja hagi eclipse o no hagi eclipse, això és indiferent, el sol se mira només amb ulleres d'eclipse, que tenen un ISO específic que no mos cansem de repetir, 12312/2. Les ulleres d'eclipse tenen aquesta ISO, no n'hi ha cap altra que les tingui. Les ulleres de sol tenen un ISO diferent, 12312/1, i aquestes no protegeixen la vista de cara a mirar directament el sol a simple vista. Les ulleres de sol l'únic que fan és baixar un poquet la intensitat de la llum. Les ulleres d'eclipse el que fan és, a part de davallar moltíssim la intensitat de la llum, bloquegen fins i tot un 99,9% de llum solar, també bloquegen els rajos ultraviolats i altres rajos que són nocius per a la nostra vista. A la qual cosa, si volem mirar el sol, única i exclusivament amb ulleres d'eclipse, amb aquesta ISO, 12312/2. I s'ha acabat.
1: Molt bé, i dona mare amb una altra pregunta d'aquest jovenet.
2: Qui va inventar les ulleres per eclipse, per veure's?
1: Que és important, saber, perquè qui va inventar la granera, qui va inventar, jo què sé, la roda, no? La roda i el foc, segurament no hi ha un nom concret, no? De qui va inventar la roda i el foc, que són possiblement els millors invents de la història, crec que és la roda per allò del moviment i el foc perquè és vida i energia, però, clar, aquestes ulleres que molt salvaran la vida i els nostres ullets dia 12 d'agost, qui les va inventar?
0: Bé, en Munir ha fet una bona pregunta, el que han de dir que no sabem qui va ser l'inventor, però realment això són
1: empreses... Qui ha fet la pregunta?
0: En Munir. Munir va tenir una molt bona pregunta i és vera, perquè és un lloc que se preocupa perquè de s'orient de les coses, qui va inventar això, com vàrem arribar en aquesta màquina que tenim ara, però han de dir que les ulleres de l'eclipse no se sap exactament qui les va inventar. El que sí sabem és que va haver empreses que varen adaptar filtres, vàder, filtres que s'empleaven a fotografia i a astronomia per posar en munt unes ulleres d'aquestes tipus 3D que teníem en els cinemes des de fa uns 30-40 anys. Les típiques ulleres que mos posaven, que eren vermes i blaves, els més veteranos sabran de quines xer, mos les posàvem i veiem, en teoria, la pel·lícula en 3D. I doncs, són aquest tipus d'ulleres. No cerca unes ulleres de pasta o unes ulleres de vidre per veure un eclipse, no. Són unes ulleres de cartó que tenen un filtre com si fos un paper albal, un paper de plata, situada just allà on hi ha d'haver les ulleres. És a dir, que no podem dir que se va inventar a un nom concret, però sí empreses que varen adaptar el que teníem a unes ulleres portàtils, això sí.
1: Ara que comentaves això de les ulleres de 3D per veure una pel·lícula en el cine, me fa molta gràcia perquè la gent comença a pegar agrapades així en les mans.
0: Sí, sense, clar, perquè si que te ve damunt.
1: Feis això, deixeu de mirar la pel·li i mirau les persones que han al vostre voltant. Però és que els ha pegat un ictus.
0: No he de dir que cosa. Això ve fet en això.
1: Sí, ah, que sí? Desconnetar de la pel·li per veure el xou del que està passant i veus la gent fent coses rares en les mans. Aquesta pregunta sí, anava a fer jo la pregunta, no. A veure com us demanen ara.
2: Quant dura un eclipse?
1: Interessant, perquè dius, a veure, jo vull veure un eclipse, a quina hora el puc veure? A les 6? No, a les 6 no. Primer, s'ha d'amagar sol, però que dura? I dura poquet, no? Relativament poquet.
0: A veure, en Saif, que justament el germà de Munir, va fer aquesta pregunta i és molt bona, perquè, clar, els temps de duració dels eclipses varia. No tots duren el mateix. En el nostre cas, el cas de les Balears, el dia 12 d'agost, a Mallorca tenim un 96, aproximadament un minut i mig, de temps d'ocultació, de fosca, de moment de totalitat. Però alerta, si som a Eivissa, hi ha aproximadament un minut de totalitat, és una mica menys. A Formentera són l'illa que té menys temps de visibilitat de l'eclipse total, que són uns 40 segons, i a Menorca entre un minut i un minut 10. És a dir, que això el que dura...
1: Va en proporció del tamany de l'illa.
0: No ho havia pensat en això, fa mi, és veritat. Va en proporció també. Va en proporció de la zona de totalitat, perquè passa la zona de totalitat a la costa de mitjorn de Mallorca. És a dir, la banda de Formentera està molt allunyada del centre de la totalitat i Menorca està una mica cap a la dreta. Però sí, és curiós, coincideix amb la grandària de les illes, sí. És nostre, L'any que ve n'hi haurà un altre d'eclipse que passarà per damunt...
1: 2027 n'hi ha un altre, sí, que serà el més espectacular de la història de la humanitat, on ve un drama fan,
0: això ho diuen de tots. El que passa és que depèn de la zona, ja on el veus, serà el més gran de la humanitat o no. Anem a veure, aquí és nostre, fa 126 anys que no sabeu, 121 anys, perdó, que és escrit en enguany. L'any que ve, si qualcú vol veure una altra vegada un eclipsi, pot anar a l'estret de Gibraltar, la zona de Cádiz, de Tetuán, allà se veurà amb uns 2 minuts de totalitat. Però alerta, si qualcú vol emocions fortes, que se'n vagi a Egipte, en el temple de Luxor, que ja tindran 6 minuts i 20 segons de totalitat. Ja. Que això és una burrada, és pràcticament el màxim que se pot tenir per geometria espacial, entre lluna, terra i sol, un eclipse, és a dir, tenim la geometria que quan la lluna tapa el sol pot tenir com a màxim uns 6 minuts i mig, 7 minuts, i d'aquest 6 minuts 20 segons de damunt del temple de Luxor. Això l'any que ve, ara estan promocionant que la gent se'n vagi cap a Egipte, però bé. Clar. Si volen veure emocions fortes d'un eclipse, aquest és el lloc, a part del nostre d'enguany, evidentment.
1: I ara que parlem de on se pot veure l'eclipse, i do precisament, feim aquesta pregunta.
2: Quin és el millor lloc per veure l'eclipse?
1: Aquí a les Balears, en aquest cas, on?
0: Bueno, el Leo, per cert, que és el que fa la pregunta, no el veurà perquè viu a Solla. No el veurà si no se desplaça un poquet. Jo he de dir que jo ara diré a tots els oients del programa i d'IB3 Ràdio, és el millor lloc per veure l'eclipse de totes les Balears. Això és una cosa increïble que ningú s'ho esperava. El millor lloc per veure l'eclipse de les Balears és des de que nostra. No mos hem de desplaçar. Si de que vostre no sabeu, te mous a peu fins a un putxet a prop i des d'allà el veuràs, molt probablement. Des d'un 60% de la superfície de les Illes Balears se veu l'eclipse a les 8:30 del vespre de dia 12 d'agost. És a dir, el que recomanem és mínims desplaçaments possibles. Haurà punts d'observació oficials repartits a la geografia de les Illes Balears, però si nosaltres vivim, ara per exemple m'ho inventaré, si vivim aquí a la zona d'Espilarí, per exemple, a la ciutat, a Palma, des d'allà se farà l'eclipse. No em porta a desplaçar-se a zona de costa nord, perquè allà la llegenda urbana, ja podem clarificar com a llegenda urbana, que diu que l'eclipse només se farà des de la Serra Tramuntana, i no és vera. Se farà des de molta gran part de les costes de les Illes Balears. La zona de Ciutadella, la zona de Sant Antoni de Portmany, la zona de Formentera, la zona de que va des d'Espilarí fins a Santanyí, tot allà serà visible. La zona d'Esplaça, la major part d'Esplaça, també tindrà visibilitat de l'eclipse. La zona de Reient no serà un lloc bo, perquè sí que d'allà no se veu. Però la resta d'illa sí que serà visible. La qual cosa recomanem que no mos desplacem i que la vegem de lo més a prop de Can Nostre que puguem. Això és el millor lloc, Can Nostre.
1: Pep Marcús, president del Club Newton, aquest club d'astronomia, fantàstic, professor, amb els teus alumnes, preguntes necessàries, bàsiques, i aquesta doneta que xerrava de ueres de sol, no, amb ueres de sol, no. Ueres especialitzades, sobretot, has comentat, a farmàcies, òptiques, no? I a vegades amb els diaris també, segurament hi haurà una altra remesa que sortirà.
0: Segur. I de cada vegada es troben a més bandes, aquestes ueres de clubs.
1: Per cert, si vol la posar a un interior, no sabeu res.
0: Absolutament res. Això és el que toca. Sí, això és el que toca. Si veiem qualque cosa amb aquestes obres d'eclipse a interior, les descartam directament.
1: I de vinga, sortim amb aquesta musiqueta, amb aquest Sale el Sol. Quan s'amagui el sol, hi haurà l'eclipse. En aquest cas, Sale el Sol. I nosaltres ho deixem aquí. Gràcies i seguirem parlant d'aquest tema.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Pep.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és cultura. IV3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
1: Tentol! Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio.

0: ara ja ben acompanyat amb en Julio Bastida, delegat d'Hoquei Diario a les Illes Balears, especialista en successos, tribunals i també en conflictes.
1: Correcte. Per cert, un conflicte important és sobre abonar avui en Raúl Valls.
0: En Raúl Valls, i ja tenia feines.
1: Jo només te dic una cosa. En aquest programa és que ve com anir al dedo.
0: A vegades és millor fer la traducció.
1: Sí, això quan passa, el que tal. La gran vida. Primer Nariza i ara Raúl Valls. Què serà el pròxim?
0: Aquí, però aguantam aquí.
1: Aquí aguantam. Tu ets l'únic que estàs aquí. Jo crec que...
0: No, però estic aferrat.
1: Acabaràs el programa i tu es quedaràs aquí atrinxerat.
0: Estic aferrat. Ara m'aixeques la cadira i vaig jo darrere.
1: És un escàndol, això.
0: Mem, el que també és escandalós és coses que passen.
1: Passen moltes coses,
0: Hi ha una cosa que heu titulat, Hoquei Diario, que se diu El infierno se desata en Campastilla. 6 portugueses detenidos tras sembrar el terror en una conflictiva vivienda vacacional.
1: Sí, mira, tothom xerra molt de que falta vivenda, de que és tema dels hotels, tema de lloguer vacacional i tal. Resulta que a Campastilla hi ha un xalet que se lloga que té 5 habitacions. Poden haver 10 persones. Però, clar, la ioga a preu bastant elevat, de preu mallorquí. Què és el que passa? Que se fiquen 20 persones, la gran majoria joves, hi ha autèntics desastres allà dins, festes, salvatges, hi ha de tot. I tot això passa a Campastilla, una zona tranquil·la, les vivendes, aquests xalets adossats...
0: Molta
1: tal.
0: Gent que hi viu de fa molt d'anys, no?
1: Gent de tota sa vida. I què és el que passa? Que... entre els conflictes. Quan tu tens 20 portuguesos de 20 anys, ojo, 20 portuguesos de 20 anys cada un, van a la playa, tornen de la playa, venen gat perduts, drogats, entren a la vivenda, hi ha un caos total. Una senyora mallorquina de tota la vida, de quasi 80 anys, que és la veïnada, en la cara de tota la vida, surt i els recrimina... que no pot dormir, que això és un desastre i que s'han de comportar. Aquests que van gat perdut, les empantegen, la tiren en terra, surt la família, els veïnats, i allò acaba, ja te pots imaginar com va acabar. Més de 20 policies locals van acudir, hi ha 6 detinguts, els 6 portuguesos estan detinguts, la dona a l'hospital, bé, un desastre. Però això el que ha fet ha estat destapar i posar a la palestra, per dir-ho de certa manera, la situació que estan vivint allà. I és que això està passant cada setmana, i els veïnats ja no poden més, han esclatat i han creat tots els mèdits de comunicació i m'ho han explicat aquesta problemàtica, ho han comprovat amb policia local i és cert.
0: O sigui, que el Manco ha servit perquè posin fil a l'agulla de que hi ha un problema i que sigui visible, no?
1: Sí, ho han posat a la palestra, és visible, però té mala ferida. Ja. Perquè, clar, és un lloguer vacacional... 20 joves cada dia, pues imagina't. O sigui, allò té mala ferida. No sé com acabarà. La policia, a través de la policia de barri, farà un seguiment perquè el Manco se complesqui el que diu el Consell de Mallorca en els temes de turisme de lloguer vacacional, però la veritat és que està la cosa bastant complicada.
0: Ha mort un home de 58 anys per l'explosió d'un bidó de benzina quan estava teant amb una radial.
1: Correcte, això ha passat a Pollença, una finca, i a més ha estat una notícia que ha marcat moltíssim en el municipi perquè era una persona molt estimada, era un ferrer de tota la vida de Pollença, mallorquí, que la gent estimava moltíssim, i el que ha passat és que estava fent tasques de manteniment d'una finca ajuntament amb el seu ajudant, que és un lot jovenat de 18 anys, i això sí que ho hem de marcar i ho hem de remarcar perquè és molt perillós treballar en tema de benzina, gasoil, etc. Hi havia un bidó, tu saps que aquí és molt típic, els bidons quan estan buits, amb una radial se tallen per la meitat i poden servir per dues coses. O per menjador dels animals, que allà poden tal,
0: gallines,
1: o un altre, que és també molt sovint, li poses unes potes i ja tens una barbacoa. Que també això passa sense bestiar i tal. Què passa? Que aquest senyor va comprovar que el bidó estava totalment buit, que no havia res, va obrir la tapa, no havia res, i li va donar radial. Què és el que va passar? Contacte del foc de la radial en un gasos que hi havia allà de dins, allò va explotar, l'home ho va tomar cap enrere, i se va copetjar el cap en terra.
0: Sí, la mala sort també va ser més, sobretot, el cop.
1: Correcte. Ara van anar al servei metges, tot d'una van donar compte que estava molt greu, se va demanar l'helicòpter, perquè això era Pollença, l'helicòpter Samu 61, però ni va despegar perquè ja va morir a l'acte, el metge va certificar la mort, i ara el dubte està com va morir, aquest home. Perquè no se sap si va ser
0: ferida de l'explosió.
1: Per l'explosió, de les cremadures. Una altra possibilitat pot ser del cop que se va donar quan va caure. I la tercera, per inhalació de gasos tòxics. Ara estan pendents de l'autòpsia i veurem a veure què passarà. Se considera accident laboral perquè estem fent unes tasques de manteniment i també se mirarà i se comprovarà si està tot en regla, perquè tu saps que a vegades a les finques quan van arreglar els pallesos i la gent, doncs a vegades no...
0: I del tema dels gasos, hi pot haver qualque tipus de responsabilitat o és un fet científic?
1: No,
0: que passa, ja està.
1: Un vidre que hi ha benzina, durant molt de temps, ha mantingut uns gasos tòxics i ara veurem què passarà. I després, si me permets, avui
0: sí.
1: Traiem una història, ara estem obrint OK Baleares, amb una història que realment és, com a mínim, curiosa. És una Pilar Peiró, és una història que contam d'una dona que, ojo, és la víctima de violència de gènere, que el seu home és el que té més denúncies de tot Espanya.
0: El rècord, també.
1: O sigui, el rècord, 130 denúncies.
0: 130.
1: 6 ordres d'allunyament que ha romput aquest home. Entra i surt de la presó com vol. I clar, quan tu escoltes i llegeixes aquesta història i llegeixes el seu testimoni, nosaltres, ni entrant ni sortint, no sabem el que ha passat allà en aquesta història, i tu saps que en una història per a nosaltres ni entrant ni sortim. Però sí que...
0: Principalment perquè no hi som.
1: Perquè no hi som i no ho sabem. No sabem el que ha passat. Però sí que, quan tu tens 130 denuncis, 6 incompliments d'ordre d'allunyament, entres i surts de la presó, això és un... podem dir una alerta que hauria de votar si qualque dia passava.
0: És que en el moment que arribes a 130 denúncies, però per què arribes a la denúncia número 10?
1: No ho sé. Jo,
0: no, 130.
1: Jo l'únic que dic, i a més 6 incompliments, entres i surts de la presó.
0: Sí, sí, sí.
1: Si després qualcú mor, després serà un escàndol, no feien res i tal, però és que en aquest cas crec que està més que avisat. I podria passar en qualsevol moment. O sigui, per tant, jo ahí lo dejo.
0: També hi ha un altre carrer incident, que és que ha estat un senyor marroquí que ha estat expulsat del país per 40, després de 40 detencions.
1: Correcte. I hem de dir que, ojo amb aquesta història, perquè no és molt sovint que passin aquestes coses, però, afortunadament, la gran actuació de, en aquest cas, Policia Nacional, Guàrdia Civil i també, en aquest cas, ho hem de dir, la delegació del govern i el govern d'Espanya, han aconseguit expulsar del país en aquest marroquí. Se tracta d'un jove, no sé si te'n recordes, que a Manacor, a un control, un cotxe, un conductor, va arrollar a un policia i va enviar un mes a la UCI.
0: Era aquest
1: personatge. Era un personatge que li agrada anar contra les coses de forces de seguretat d'estat. És a dir, que quan veu un policia o un guàrdia civil, se'n va per ell per matar-lo. Què va passar? Follia i ha estat durant mesos amagat i és bastant, o sigui, no tenia domicili fixe, anava canviant, i sortia i entrava de Mallorca, i en el final s'ha aconseguit detenir, té més de 40 antecedents policials, i això que és superjove. És el que sempre xerram de que hi ha molta gent que amb 20 anys té 60 antecedents, però aquest amb 20 i pico en té 40. I entre ells, un parell són per intentar matar a gent de les coses i forces de seguretat de l'Estat, i no només això, a un ho va atropellar i ho va deixar un mes sense a la UCI.
0: Anem amb una darrera, perquè un que ho ha passat pillo també és un senyor que li han robat 25.000 euros a Son Galdeu. I li ha donat una pallissa.
1: Correcte. I la pregunta que jo m'ho vaig fer en els principis, i què fa aquest home amb 25.000 euros?
0: A Son Galdeu.
1: A Son Galdeu.
0: Ara relacionava Son Galdeu, 25.000 euros, no me quadra. A Jaume III tampoc no fa falta.
1: Tampoc
0: m'ho
1: quadraria, però
0: a
1: Son Galdeu tampoc.
0: Però no me quadrava. Sí.
1: Jo te contaré la versió oficial, que tenim 2 minuts, jo te contaré la versió oficial i després tu ja t'imagines l'altra.
0: Sí.
1: Un home que va a un punt de lloc diu que duia aquest dobbes perquè havia de fer una inversió immobiliària. Havia de donar un senyal per una vivenda. jo, les senyals de les vivendes, crec que se donen en transferència bancària. Però aquest home va dir que en cash, 25.000 euros. Este és un punt de lloc d'Intel·lecio Prieto, això, punt neuràlgic de Son Gotleu, i estava jugant a les maquinetes mentre esperava.
0: Sí.
1: Se va fer amic d'un que havia allà.
0: No estava estudiant filosofia, no.
1: També, tots espanyols, eh? Sí. O sigui, s'ha de dir, tots són espanyols. Estan allà jugant a les maquinetes, inclús li deixa dos veres a l'altre, i en un moment o l'altre comença una discussió i surten. A de fora, el qui està jugant a les maquinetes, el que se va fer amic seu, bé, en dos més, li donen la pallissa i li roben els dos veres. Això és el que ha dit ell. De moment, la policia sí que té constància de que hi havia 25.000 euros per allà enmig, han detingut en els tres que van donar la pallissa, i a partir d'ara, i a partir d'aquí, que jo ja t'he contat la història, que els nostres oients, que són molt intel·ligents, s'imaginin si realment se creuen que aquest 25.000 euros era per pagar una vivenda o una altra cosa.
0: Ai, quin desastres. I doncs res, l'haurem de saber. Res, queden 20 segonets. Val la pena escoltar aquesta musiqueta d'una cançó que se diu Magaluf, que pot sortir malament, Julio.
1: A Magaluf no pot sortir res malament.
0: I doncs vinga, tornem a les 9 i 4 minuts. Vos deixam amb els butlletins horaris. Tornem tot d'una. No vos mogueu, que queden dues horetes de programa.
2: Bueno, chicos, prepárense para hacer este bolero.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: Què tal, com estàu? Molt bon dia. Si vos acabeu d'incorporar aquí a la ràdio pública de les Illes Balears, són les 10 i 5 minuts i això és La Gran Vida. Duim una horeta de programa i la veritat que moltes coses en aquest primer 60 minuts, però encara tenim dues horetes més. Sabeu que tercera hora de programa, avui sempre amb una entrevista de 11 a 12. Riureu molt, vos agradarà. Vos he dit en el principi que tenim un humorista, que és imitador, i també ara vos donaré una altra pisteta, i és que és un gran amant dels animals. Ja des de petit li agradava i en comptes de jugar a futbol a l'escola, i doncs anava a jugar amb bitxos de bolla, d'aquests així, i cosetes així, i feia renouets, li agradava ser protagonista a classe, també, i a vegades el castigaven, però el castigaven perquè era sorprenent, no? Tenia aquesta creativitat, i d'això ha fet la seva feina actualment. Ell és humorista mallorquí, i ha donat moltíssimes pistes, però vos el presentarem quan quedi res, a les 11, a la pròxima hora. Ara vos he de dir que encara tenim moltes coses a fer. En aquesta segona hora, per exemple, parlarem del Inca Street Art 2026, i és que Inca s'ha tornat a convertir en una gran celebració de muralistes, artistes emergents, grafiters, tot això que és tan sorprenent, no? Hi ha gent que dibuixa de manera espectacular, i quan combines això amb civisme i carrer i tot això, sempre es converteix en una cosa molt atractiva. Parlarem també, on anirem fins a Binissalem, perquè hem de parlar amb el Batle, amb el Víctor Martí. Ho farem sobre la Fira de la Pedra de Binissalem, i és que és un dels pobles amb més identitat i tradició i cultura del Reiquer aquí a Mallorca, la pedra, Fira de la Pedra de Binissalem. Ens han d'explicar què és això. També el que farem és parlar d'una nova recepta, la Maribel Quirós, la nostra sollerica. Crec que ens farà unes aubergines farcides, No les ficarà en el forn, però ens explicarà com se faran aquestes aubergines, perquè jo començo a tenir una mica de talent ara en aquestes hores. I tindrem més coses, també anirem fins al Museu del Calçat d'Inca i tot això en aquesta segona hora. Ja sabeu que això seria impossible sense els nostres tècnics. Avui en Luis Menéndez, com quasi sempre, el control tècnic. I si voleu donar la vostra opinió, si estàu tristos per el Mallorqueta que va baixar a segona divisió, per exemple, o simplement voleu dir que heu anat d'excursió, si us voleu contar què fareu avui, què fareu aquest cap de setmana, el que sigui, us ho podeu fer en aquest número de WhatsApp.
1: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Molt bé, i d'ara sí, podem continuar, i ara parlant del Inca Street Art 2026.
1: La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
0: Idò, parlam amb Simona Palleres, és la responsable de Joventut i Cultura de l'Ajuntament d'Inca, i hem de parlar de l'Inca Street Art. Molt bon dia, Simona, com estàs?
2: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per estar amb nosaltres en directe.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Les 10 i 8 minutets. Encara hi ha gent despistada que se pensa que Inca només és dijous bo, i és moltes més coses. És una ciutat on teniu esdeveniments i artistes i cosetes com aquesta ja setena edició de l'Inca Street Art. Simona, què és, per començar? Com el podríem presentar?
2: Bueno, per nosaltres, Inca Street Art és com democratitzar l'art. Hem de dir que l'art pugui estar a l'abast de tothom, i que qualsevol persona que segurament mai entrarà dins una galeria d'art, ni anirà a un museu, ni s'interessarà a lo millor per aquest món, ho tingui a l'abast i ho vegi tots els dies i pugui opinar de si li agrada, no li agrada, si li pareix que els colors són adequats, que l'espai és adequat, o bueno, que tothom pugui opinar d'art.
0: L'art és molt subjectiu, però Inca ha volgut apostar, no?, per un festival d'art urbà, en aquest cas.
2: Sí, ben que dir, Incastri Tard neix de, bueno, pues, neix de, dins l'àrea de joventut, en aquest cas,
0: Sí.
2: que normalment aquestes iniciatives se duen des d'altres àrees, i bueno, va ser una proposta d'uns joves que varen tocar a la porta i mos varen dir, escoltau, mos agradaria fer això, Inca, i els varen dir que sí, i aquí som.
0: Quan venen joves a demanar-vos una cosa com aquestes, el primer que feis és posar les orelles dretes o pràcticament agraïu
2: No,
0: que això
2: mos
0: passi?
2: encanta, mos encanta. Mira, jo vaig començar la sèrie de joventut ara ja farà 10 anys
0: Sí.
2: i, bueno, jo venia d'un bagatge de diferents municipis de joventut i vàrem començar a fer projectes, a escriure, i en el final vàrem fer un projecte que se diu el projecte Sí, que és Sí a todo, tinc que dir Sí a todo i els
0: Vamos,
2: ajudam
0: que bé.
2: A qualsevol jove que ve, entre per les portes del Casal de Joves, que és un espai fantàstic que tenen els joves aquí a Inca, i mos proposen algo, sempre sí. De vegades ho hem de condicionar, de vegades li hem de donar un pot de forma, de vegades ho hem de moldar un poquet a la realitat, i duró una idea que potser surt que t'apareix impossible, pues aterrar-la i dur-la a que se faci realitat. I bueno, i aquí, per exemple, Incastri
0: Sí.
2: Tard és un exemple d'altres moltes coses que se fan d'aquesta manera.
0: Com penseu que ha estat la reacció de la gent del poble? O si és la
2: Bueno, vinc a
0: ciutat, jo he
2: dir...
0: dit poble, però la ciutat.
2: Sí, no, no, no, som una ciutat
0: Totalment.
2: amb ànima de poble. Però sí que, bueno, és la 7ª edició, no és la primera, així que... Jo crec que la resposta és fantàstica. Clar, a tothom li agrada veure aquestes meravelles pel carrer, i ja en tenim moltes, ben que dir. Cada any ens sumam, és vera que n'hi ha qualcunes que, bueno, pues això, ara estan al carrer, se deterioren, el sol se'ls menja, però, bueno, ahí estan. Tenim meravelles a Inca que jo crec que molta gent no és ni conscient de les meravelles que tenim i que poden veure cada dia.
0: Clar, hi ha obres d'aquestes que han quedat de manera permanent i
2: Ahà.
0: supòs que s'han convertit també en un racó, no? Perquè quan un va a Inca diu, jo vull fer una foto de veure aquest, no? Aquest mural
2: Clar,
0: o aquest
2: clar.
0: grafiti. En tema de restauració també hi ha una feina per mantenir-lo.
2: Sí, bé, de fet, mira, ahir justament tenim les cares d'en
0: Sí.
2: Carol Artist Life, que té ella com a imatge unes cares, que un dia va dir, és que jo vull pintar les meves cares a una paret grossa. Vam dir, ja, yes, toma, està. I ahir justament, a veure que estava un puesto que el sol se'ls havia menjat molt, i la gràcia d'aquestes cares són els colors, i ahir justament el va restaurar. I ha quedat fantàstic otra vegada.
0: Creus que l'art urbà apropa també la cultura dels més joves?
2: Clar, clar, ben que dir, ja t'he dit, en aquest col·lectiu de gent que potser no s'interessarà per l'art
0: Sí.
2: perquè se dediquen a unes altres coses, jo crec que hi ha molt la gent major i molt els joves. Una, no tots, perquè sí que n'hi ha que els interessa i que els encanta l'art i tal, però després n'hi ha molts que no és un tema que els apassioni ni els interessi, i això, pues, ho veuen com a més proper. En què dir, sempre és vera que l'art està com a algo més elitista i algo més allunyat de tots. I bueno, ja t'he dit, per jo, si encastri tard és això, que l'art sigui per tots, la qual democratitzar l'art m'apareix que és una feina fantàstica, que pot ser que no t'agradi, però allà està.
0: El que és cert és que el que feis és ajudar també a evitar, no?, que hi hagi incivisme en aquest sentit, perquè si tu dones una finestra a la gent jove perquè se pugui expressar de forma artística en
2: Clar.
0: qualsevol àmbit, dones peu a que la gent també pugui complir, no?, amb una sèrie de normes com és que no dibuixar davant de la tenda, la botiga
2: Clar.
0: d'un veïnat. Ja estàs donant espais, dones oportunitat també perquè se pugui compaginar el poble, així com la ciutat, com ha estat sempre, amb art urbà i que se vegi d'una manera positiva, sobretot.
2: Sí, jo crec que és això, ben que dir, ja no sabeu com algo... Després te volia comentar que xerrant dels
0: Sí.
2: murals que són molt guapos i tal, però és que lo important de, o sigui, una de les parts importants d'aquest Incastri Street Art és pintar del lliure de grafitis. Nosaltres hi posam a l'abast a qui vulgui, evident, sí que és vera que són més joves, una paret de, jo no he calculat els metres d'aquella paret, però una paret enorme,
0: Sí.
2: perquè puguin anar i pintar. O sigui, sin que te venga la policia detrás,
0: Exacte.
2: ni sense que tinguis por de pintar el que tu vulguis.
0: Tot.
2: Val? I crec que fer murals és relativament fàcil, perquè agraden a tothom. Però el tema del grafiti, pues, és més complicat,
0: Ja.
2: perquè la gent ho veu com algo més brut i més... Però al final també hi ha un col·lectiu molt important de gent que pinta grafitis i que pues tiene mucho arte i l'ha de mostrar.
0: Darrere tot això està clar que hi ha una feinada també per part d'institucions, en aquest cas na Simona Pallera, que estem parlant des de fa uns minuts, és la responsable de Joventut i Cultura de l'Ajuntament d'Inca.
2: Soy la responsable de Joventut i Participació.
0: I participació, d'acord,
2: I
0: d'acord.
2: participació, festes i esports.
0: Molt bé, idò una mica de tot. Així és. I te volia demanar com esperes que sigui aquesta Linka Street Art. És vera que són 7 anys, s'està consolidant, ja no
2: Sí.
0: són ni un, ni dos, ni tres, duix més d'un cicle, però d'aquí 5 anyets més, com t'agradaria que fos? I com fos el sentiment de la ciutat cap a aquesta festa, cap a aquest esdeveniment?
2: Pues mira, m'encantaria que tenir molta oferta de parets, perquè al final
0: Sí.
2: me vaig sempre
0: Sempre apareix, eh?
2: sí, però rogant parets, perquè no n'hi ha tantes de tan bones, tan visibles, que siguin fàcilment accessibles, que no pertanyin a comunitats enormes que te diguin si hi ha un veïnat que no vol o que és un poc reticent. Me costa trobar parets, així que Inca que m'ofereixi moltes parets per pintar.
0: Molt bé, idò, gràcies per estar amb nosaltres aquests minutets i res, esperem que l'any que ve n'hi hagi més oportunitats i que els joves que no deixin mai
2: Segur que sí.
0: de proposar-vos a vosaltres, no? Aquestes situacions perquè vosaltres pugueu també donar una mà als més joves i no tan joves que els agrada tot el que sigui l'art. Moltes gràcies.
2: Segur que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, gràcies.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és participació. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
3: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
3: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
3: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
3: El 22% de la plantilla actual...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Els caps de setmana, viu la gran vida.
4: Ai, com m'agrada anar de poble en poble aquí a la gran vida, amb bon diumenge, i és que sempre passen coses. Volem fer una aturadeta a un dels pobles amb més identitat, tradició i cultura del reggae mallorquí. Parlant de Binissalem, sempre passen coses i és 99,9999% de vegades passen coses molt bones. Mireu, se torna a vestir de festa amb una nova edició de la seva estimada Fira de la Pedra i Artesania, que enguany ja arriba a la 27a edició, que ja n'hi ha, i ompleix carrers d'activitats, música, gastronomia, no pot faltar mai, també exposicions i moltíssima vida. Això serà... des d'ahir fins dia 31 de maig. És una setmaneta sencera per gaudir de tot això. I és una fira que no només reivindica la pedra de Binissalem, que és part de la seva història, del seu passatge, però també també reivindica la seva artesania, la cultura popular. Bé, de tot això, no m'ho vull enrotllar més, parlam amb en Víctor Martí, que és el batle de Binissalem. Víctor, molt bon dia, com està?
5: Hola, bon dia, com estem?
4: Gràcies per estar amb nosaltres a la gran vida.
5: Gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
4: I doncs, podem començar per aquí. Què representa per Binissalem aquesta Fira de la Pedra?
5: Bé, la Fira de la Pedra és una manera de retre un homenatge dels nostres mestres artesans i artistes que van ser capaços de construir el nostre poble. I normalment van ser capaços de construir el nostre poble, destraient les praderes, les pedres, per poder fer aquests grans casals del poble, i aquesta plaça, aquesta església, aquests grans monuments que hi ha del nostre municipi, sinó que també van ser capaços de anar molt més enllà, no? Per exemple, tota la seva reforma d'en Gaudí, des de la seva feta de Picapredès i Artesan Binissalemès, el poble espanyol, el far de Formentor, la catedral de Puerto Rico, etc. O sigui, moltíssimes de cases i palaus tenen elements importants de lo que són aquests artesans i aquestes pedres. Per això és posar en valor i aquest reconeixement de la seva tasca i de la seva labor i del tipus de pedra que nosaltres utilitzem, que es diu la pedra viva, no? Aquesta pedra tan especial. Clar, tot això conjuntament fa marida molt bé en sol vi, perquè clar, la pedra a l'hora de fermentar el vi el que fa és conserva millor les temperatures, no? La pedra gruixada, ampla, fa que quan, per tant, el maridatge que s'aconsegueix entre el que és la pedra i el vi fa que fos més, quan bullia el vi, tingués una temperatura més homogènia i, per tant, la qualitat també del vi també era millor. Per això hem començat aquest cap de setmana, dissabte, sovint se l'han fet, també, i cap aquí, cap a lo que és tot el món de la pedra, perquè Binissalem té memòria i té artesans. Encara que, per desgràcia, cada vegada és més complicat que els joves s'han dedicat, no? Però la veritat és que estan molt contents de resultat final, i també cada any, a través de l'associació d'empresaris i tot això, i l'associació de Picapredès, fan una peça concreta. Per exemple, l'any passat varen fer aquesta bota de pedra, aquesta bota congrenyada de pedra que hi ha a la rotonda de Binissalem, no?
4: Sí.
5: Enguany, l'anterior havien fet una creu de terme. Vull dir, en cada any ells fan una... i en guanyem veurem que molt sorprenen. I també això crea un cert al·licient. A convidar tothom a venir, a passar un dia agradable, a disfrutar dels artesans, a agafar targetes dels artesans que estaran allà i que repartiran targetes i que els podran demanar, escolta, jo voldria una pica, jo voldria un bany, jo voldria una cuina, jo voldria una escala, no?
4: Clar.
5: I fer preu i donar vida també d'aquest negoci tan, tan fantàstic com és el nostre.
4: Que està molt bé, perquè entre una cosa i l'altra són 23 edicions, ja són més de dues dècades, i clar, jo volia que m'explicàs que ja ho estava fent amb el tema del vi, de la conservació i aquesta relació, no? Perquè el vi i la gastronomia sempre va arrelat a Binissalem. Com ha evolucionat aquesta fira en les darreres 23 edicions? Hi ha hagut canvis en aquest sentit? Perquè quan se va iniciar aquesta primera edició, quin era l'objectiu real?
5: Bueno, quan se va començar aquesta fira, ens trobàvem en aquell moment en què hi havia una crisi molt forta i era varen dir les pròpies empreses, hem de fer alguna cosa per donar-nos a conèixer i que si gent... Vull dir, era un moment on havien de posar en valor el que eren capaços de fer.

0: mestre artesà que va fer la seva vida a Eivissa després, perquè se va casar i va muntar un negoci allà, però que sempre se va sentir vinícola amb ell i sempre va participar. I molt també poden destacar aquesta...
1: I quines...
0: De manera especial, aquestes dues grans estructures.
1: I quines activitats destacaríeu, especialment aquest primer cap de setmana, tenint en compte que hi ha exposicions, concerts, mercats, teatre... La idea és que la gent passi el dia complet a Binissalem?
0: Per supost. L'idea és que la gent vengui, faci una volta, si hi ha res que li agradi, pugui fer preu, pugui demanar, i que hi dirà... Si ve de preu, doncs pugui berenar, hi haurà de tot, hi haurà música, hi haurà espectacle, hi ha coses pels infants, hi haurà futrats, hi ha la restauració del poble, que és fantàstica, un munt de plats propis i únics que només s'elaboren a Binissalem. Per tant, pots escoltar música, passejar-se i sobretot passar un dia agradable, si vostè mos acompanya. És un moment per estar tranquils, diria jo, no? I sobretot per poder apreciar coses que només se poden veure allà, i menjar i aprofitar-se de coses sí. Que només es fan a Binissalem, no? Això és molt important. Això, potser, no se trobarà a un altre lloc.
1: Coses que marquen la diferència i és el que fa que ara mateix potser hi ha gent que ha acabat de berenar, perquè encara són les 10:27 del matí i a vegades diumenge un s'aixeca més tard, però diu, vinga, anem amb la família a Binissalem. Què és el primer que se pot trobar? Què és el que més pot cridar l'atenció a una persona que no ha visitat aquesta fira mai?
0: Però jo penso que si un no ha vingut mai a Binissalem, quan pugi, quan l'aparcament està complicat, eh? Però n'hi ha...
1: Que però també és important això, saber on s'ha d'aparcar.
0: Sí, és complicat, però és possible. Quan un puja, el primer que queda i és impressionat és per l'església de Binissalem. L'església és que és la segona més alta de manera. Per tant, tu el primer que veus és allà i després veus una plaça que té pràcticament 6.000 metres quadrats, una plaça tota de pedra fantàstica. I a partir d'aquí es començarà a trobar diferents elements, des de gent, des d'una xaranga que passa a volta, fins a elements, vull dir, pues, piques, escultures, bordilla, bona via d'aquesta tota punxada. Sí. Trobarà de tot, trobarà... O sigui, tot el que són elements de pedra trobarà de tot. Tot el que és artesania pura. Trobarà les empreses de més col·laboren i ho fan, i després trobarà pues, tots els actes per poder deixar-los al lot mentre els van a fer una volta, trobaran activitats culturals i lúdiques que entretenen i que formen part un poc de tot aquest món d'aquesta fira, no? I després, lògicament, podran anar a qualsevol dels nostres comerços, sigui comprar un element, el que sigui, roba, el que sigui, també podrà anar a veure un tassó de vivà, una bona copa, a fer un vermut, sense cap problema. Això és un poc que estem.
1: Quasi és impossible no anar-hi amb aquesta convidada. O sigui, tenir, de tota forma, la gent té fins dia 31 de maig per veure tot això?
0: I dia 31 de maig, a les 12, crec que justament és el darrer dia, però sempre s'ha fet així. El dia 31 de maig, nosaltres volem que fem aixapar la pedra, que això ho fa amb barra automàtica, i aixapar la pedra és perquè veuen així com aixapar les pedres antigament, se fan un forat, les barrines se fan un forat, s'hi col·loquen unes peces i després se pega un cop i aquella llosa xapa per ser meitat. Sí. És una cosa... Se passa pedra una mica per demostrar que era com arrabassaven les pedres de la muntanya per després per les elaborar. No? Pues començàvem a les 12 el diumenge en la panxa pedra, després fèiem també retirem una miqueta d'homenatge a en Pernés, que és un que va participar, era també un mestre artesà, copropietari d'una empresa també de laboratori barbes i pedres de Binissalem, i se va morir, i també li va treure una mica d'homenatge, i després on anirem cap a davant del Pica Perder, on hi ha, on vendrà també, si tot va bé, la família d'en Guillem Terrassa Pal, d'en Mequis, on també li farem una miqueta d'homenatge, també rendrem, i a partir d'aquí pues, a fer la volta i a passar gut de passejar-se cadascú amb el seu itinerari que vulgui. Mentrestant, hi ha activitats lúdiques com circ, xaranga i coses d'aquestes que van passant, i després fotràs i menjar i un pot tot aquest.
1: Hi ha absolutament de tot. Hem parlat amb en Víctor Martí, batlle de Binissalem. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida.
0: Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
1: Gràcies, Víctor, gràcies.

I doncs seguim aquí a La Gran Vida, 10 i 34 minuts, i seguim a Inca. Seguim a Inca, hem anat a Inca, d'Inca hem anat a Binissalem, i tenim moltes coses per contar-vos. Mireu, avui parlam i anem directament en el Museu del Calçat i de la Indústria, que acull aquests mesos una exposició dedicada als vincles culturals, artesanals i humans entre Mallorca i el Senegal.

0: La mostra, inaugurada el passat 14 de maig dins una jornada intercultural, continua oberta al públic i en parlam amb la comissària Virgínia Massaguer. Volem parlar sobre l'origen del projecte i com va néixer aquesta idea de crear una exposició sobre els vincles entre Inca i el Senegal. Virgínia Massaguer, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs molt bé.
0: Idò, mira, hem posat aquesta musiqueta de fons que com us acompanyarà durant aquesta entrevisteta i bé, la primera pregunta seria això, no? Com va néixer aquesta idea?
1: La idea neix d'un projecte amb l'Escola de Disseny de les Illes Balears i amb el curs de segon i tercer, amb els alumnes de disseny de moda. Tot ha sigut com una boia de neu, perquè el germen és una desfilada fent un taller de sensibilització sobre l'Àfrica i la realitat africana en aquests alumnes. Aquest taller havia de servir d'inspiració perquè ells creessin uns outfits amb teles que nosaltres hem dut de Senegal. Bé, sí. Nosaltres som Taula per Àfrica i Fundació Campaner,
0: molt bé,
1: però també Punts en Vida i Inca Mallorca Solidària, que tenim projectes de cooperació al Senegal. Vam dur aquestes teles i ells, a partir d'aquest taller, que era molt interactiu, era una mica xerrar de l'Àfrica, però no des dels ítems que normalment ens arriben de les notícies, sinó, com tu has dit, des de la cultura, l'art, l'artesania, la joieria, la moda, els tocats, els pentinats, i tot això, com ells ho convertien en una expressió pròpia d'interculturalitat, barrejant aquests conceptes diferents i veient què sortia. El resultat va ser espectacular i el Museu del Calçat ens va acollir per fer aquesta desfilada de moda. Com que el projecte agradava, vam pensar que es podia fer una exposició que expliqués també aquests vincles que nosaltres tenim des de Mallorca amb Senegal. I jo vaig descobrir que hi ha un poble que es diu Ngaï Meke, que està a unes dues horetes de Dakar, de la
0: Gràcies
1: capital.
0: Gràcies per dir-ho tu, perquè jo el tenia aquí escrit i que espero no haver de dir el nom. Ngaï Meke, se diu així?
1: Sí, Ngaï Meke.
0: D'acord.
1: Ngaï és un poble d'artesans del cuir, fan sabates,
0: molt bé,
1: com Inca. I vam dir, aquí hi ha un pont, hi ha un paral·lelisme molt bo per estudiar com Inca va evolucionar a partir de la manufactura d'escuir cap a una industrialització del calçat i com Ngaï encara conserva una producció artesanal amb gremis familiars de producció de calçat. Llavors, l'exposició és aquesta fusió, no?, entre la desfilada de moda, els outfits que han creat els alumnes, però també aquest vincle entre Ngaï i Inca a través de la sabata.
0: Mm-hmm. Teniu un lema que és el Senegal viuen del calçat, no?, com en vivíem a Inca. Això resumeix molt bé, no?, aquesta proposta.
1: Sí, sí, és així. I també tenim un altre lema, que és Veus de Senegal i Camins d'Inca. Perquè no només hem vinculat Inca amb Ngaï, sinó que hem fet participar la comunitat senegalesa del projecte. I això ha sigut, per mi, el més enriquidor, no?, poder escoltar com volen que veiem aquestes persones. Com mirem nosaltres la immigració o la gent que viu en el nostre entorn, però també com volen ser ells vistos. I això ha sigut la clau del Museu del Calçat, a través de la seva directora, de Naina Ferrero, que ha posat aquest foco en aquesta mirada també del que tenim aquí i d'escoltar com volen ser ells representats. I en l'exposició doncs, hi ha una part que està dedicada a la comunitat senegalesa, d'Inca.
0: Sí, sí. Perquè, si qualcú t'ho demana, per què creus que era important abordar aquesta història precisament des del Museu del Calçat, més enllà de la sintonia, no?, d'aquesta història tan guapa que mos has contat, no?, del calçat, d'aquestes persones que fan sabates, com sempre s'havia fet a Inca. Per què penses que ha estat el Museu d'Inca que ha decidit donar aquesta mà a Senegal?
1: Jo crec que Inca és una ciutat amb molta barreja, amb molta gent que ha vingut de fora i que està creant un paisatge nou i diferent. I que, a més, la pròpia ciutat acull aquestes persones. Tenen una mirada molt curiosa i molt respectuosa cap a aquesta alteritat. I el museu volia recollir com aquestes emocions o aquestes sensacions que Inca expressa cap envers els que arriben de fora, no?, i com els volen acollir. que el museu hagi apostat per un tipus d'exposició així, jo crec que diu molt d'Inca i de la política que s'està duent en allà, no? Mm. I també d'aquesta nova mirada que tenen els museus de ser molt inclusius i de ser molt participatius. Crec que ha sigut la clau. La clau va ser, nosaltres acollirem la desfilada, però després aquest pas de dir, bueno, per què no fem un pas més i creem una exposició que no només parli del procés creatiu de la desfilada, sinó que ens parli d'això, d'aquesta diversitat, que nosaltres treballem amb Àfrica, no? Treballem amb Senegal. Per tant, la mirada era cap a Senegal. Que això ho podem fer amb molts altres col·lectius, no només el senegalès. Nosaltres hem posat el focus aquí perquè els projectes que tenim de cooperació són allà, no? Mm. Però aquesta obertura és una proposta museística i és una proposta del museu. Mm. I nosaltres, clar, l'hem acollit encantats.
0: I el públic que arriba en aquesta exposició i que podrà fer, ara en parlarem, no?, durant els pròxims mesos, com s'està coint des de que vàreu començar?
1: Mira, el primer dia va ser espectacular, perquè no esperàvem tampoc tanta gent en l'esdeveniment, no? Jo crec que allò ens ha obert la porta de bat a bat. Em van dir que el dia següent hi havia 90 persones visitant l'exposició.
0: Ja n'hi ha.
1: O sigui, això... No, una passada. Sí, després que van venir grups escolars. La nostra idea ara és crear una sèrie d'activitats al voltant de l'activitat, sobretot activitats que puguin donar a conèixer la comunitat senegalesa. Mm. Farem un taller de nutrició senegalesa, de nutrició africana, amb els ingredients i maneres de cuinar que ells tenen. També farem un taller de costura perquè cadascú es pugui fer o bé un mocador o un ponxo amb aquestes teles senegaleses. Mm. Després també tenim la idea de vincular... Aquí tenim la llata, doncs allà també utilitzen unes fibres vegetals que no corden ells, no ho fan encordat, sinó que ho fan cosint amb teles. Llavors, ens agradaria també fer un taller de teles i cordat vegetal senegalès i sobretot obrir-ho a tot el públic. Hi haurà visites guiades, volem també fer una proposta a les escoles, esplais, perquè puguin venir a visitar l'exposició i fer un taller interactiu. Tot això des d'ara fins al mes d'octubre, que és quan estarà l'exposició oberta al públic, i dinamitzar-la durant l'estiu, que a més és un bon moment també per fer coses de color.
0: I dius que heu tingut ja visites d'escoles, d'alumnes, però també hi ha treballs, no?, de l'alumnat de l'ESDIP?
1: Sí. Clar, l'ESDIP, el que vam fer és dels 29 alumnes que han participat al projecte i que van desfilar, hem triat 4 outfits que les voluntàries de Punts en Vida han cosit i reproduït perquè puguin estar exposats en el museu, a l'exposició. Sí. I aquests 4 outfits van vinculats amb 4 sabates que nosaltres hem portat de Senegal. Però després també es poden veure el procés creatiu que s'ha de seguir per fer un vestit. Llavors, hem triat també de 6 alumnes uns panells on ells expliquen en què es van inspirar, com han fet la seva col·lecció... Clar, o sigui, l'alumnat està molt present. També hi ha una part de poder tocar les coses, que a mi m'agraden les exposicions, no només hem de veure, també hem de poder tocar.
0: Doncs
1: vam portar diferents teixits i la gent pot tocar aquests teixits. I al final també hi ha una part que t'ensenyem amb un tutorial de dones de Senegal com et pots fer els diferents tocats de mocadors al cap.
0: Molt bé, molt bé.
1: Perquè,
0: I això és una cosa que mos agrada, sí, que mos agrada molt. De fet, aquestes exposicions on tot està dins una vitrina està molt bé per una sala de trofeus, però quan t'arribes i pots tocar i veure realment aquesta matèria prima, com s'ha fet i sort que tenen, no? Perquè jo amb dones de Sallata parlàvem i just vaig fer un punt de llibre una vegada per un experiment. Hauries de veure el punt de llibre, és un desastre. Però quan veus la quantitat de coses que se sap fer i que queden tan guapes i les pot tocar, això és la gent vol participar, no?, de quan te va a una exposició que no siguis només mirar.
1: Jo crec que sí. A més, jo vinc del món de la ceràmica, de l'artesania, també per això poso el focus en totes aquestes coses, no? La meva formació ve d'història de l'art, després vaig fer cooperació internacional, vaig estudiar un màster en això, però sempre l'artesania ha sigut per mi un vincle, l'art, una manera de crear cultura i de, no sé, com acostar-nos d'una manera més amable. I a més, el que tu dius, fent coses, sent creatius, compartint, i tu, si has fet aquest punt de llata, saps que es crea com una sensació quan estàs en comunitat, teixint, xerrant, sí, rient, mirant el que fa un altre. És aquesta expectativa d'aprendre, jo crec que és molt bona. I és el que jo també he volgut expressar en aquesta exposició i amb totes aquestes propostes que volem fer al voltant, no? De que això no quedi, com tu dius, una vitrina, uns trofeus que jo vaig a mirar, sinó com ens hi podem involucrar, què podem fer, com ho podem tocar i què podem crear. Perquè al final la creativitat mos allibera.
0: Mos allibera, és cert. Fins quan se pot visitar aquesta exposició?
1: Fins l'octubre.
0: Així mateix?
1: No tenim encara una data, però sí, fins octubre segur. Sí, tenim tot l'estiu per visitar-la. I aprofiteu.
0: I horaris?
1: Si ja hi aneu. El museu està obert tots els dies de la setmana. És l'únic museu que obre cada dia. I normalment és de 9 a 4, però també teniu hores baixes. O sigui, no em vull equivocar, però dimarts, dimecres, dijous... O, no, dimecres, dijous, divendres, hora baixa, ha estat obert al museu tot el dia, de 10 a 8. Dissabtes i diumenges als matins, i dilluns i dimarts també és obert. O sigui, teniu temps.
0: I t'he interromput, me deies, i aprofitau?
1: Sí, que si aneu al museu a veure la nostra exposició de Caminar el disseny de Senegal, que pugeu a la planta del Museu del Calçat, perquè hi ha una exposició impressionant per conèixer i saber com es feien les sabates a Inca.
0: Molt bé. Idò, Virgínia Massaguer, moltes gràcies per estar amb nosaltres en directe a La Gran Vida. Ella és la comissària de l'exposició de la Fira del Calçat d'Inca, que ja sabeu que teniu encara molt de temps per gaudir-la. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i que tinguis un bon diumenge.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per donar-nos veu.
0: Gràcies,
1: Fins
0: Virgínia.
1: Aviat.
0: Fins aviat. Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
2: Molt bé, idò, una setmana més en Maribel Quirós, que mos du una recepta diferent, del rebost al plat. Tot allò que podem cuinar i ho fem de la mà de la nostra estimada Sollerica. Maribel, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia, com va?
2: Beníssim. A veure, jo justament has triat per avui un plat que ma mare fa molt bé. O sigui que me va molt bé, com ho diguis, perquè jo que som d'inventar, ma mare me diu, no inventis, que has de fer la recepta així com la faig jo. I doncs mira, ara que tu m'ho donaràs quatre cosetes, després jo faré la fusió i ja faré el que vulgui.
3: Ser
2: recepta de ma mare? No ho sé. Jo hauria
3: d'estar... Ser mare.
2: Ah, sí, jo... sí, cert. A veure, les predines i les mares, que bé cuinen, eh, Maribel? Sí. A veure.
3: Vinga,
2: ubergines. Què feim? Rellenes, farcides de carn. Molt bé.
3: Vinga.
2: Ingredients.
3: Bueno, jo, t'ho dic els ingredients primer.
2: Sí, que he d'apuntar.
3: He de comprar 6 ubergines, que no siguin d'aquestes tan grossotes, perquè els que tan grossos no m'agraden. Petit una de termones, eh?
2: Molt bé.
3: Després, mig quilo de carn picada mesclada. 5 ous. Això és opcional, un poquet de llet, un pot de pa Bimbo, perquè saps, així queda la carn com a més, saps, humideta.
2: Sí.
3: Després, ai, iogurt, moraduix, sal, preva bo, i ja està.
2: D'acord. Espa és per... Bueno, ara mos explicaràs com és aquest truc d'espa. Espa, que és pa amb Bimbo, has dit, o un pa normal?
3: Sí, un pa, molla de pa.
2: Molla de pa, pot ser un pa blanc.
3: I després necessitem farina. Com? Sí, pa.
2: Va, d'acord.
3: Pa Bimbo que era millor. Pa Bimbo, pa de molla.
2: Sí, sí.
3: Val, idò. I sabó, domàtica, perquè un sofrit també necessitava.
2: D'acord.
3: Val, el que feim és... Abans de l'ubergini, la xapam i la buidam. Buidam el de dins, val? Anem buidant, li posam a tot el que hem buidat, sal i brava, i ho escaldam.
2: D'acord. Per buidar-les, hi ha una eina que vagi molt bé, una cuera, perquè si no...
3: Jo ho buido amb una cuera.
2: Una cuera. I si no les has bollit abans dins aigua, és fàcil llevar la carn de l'ubergini.
3: Sí.
2: Va, se n'ha de saber, també, eh? Se n'ha de saber.
3: Sí, i el que fem després, quan ja ho hem bullit, és ho picam tot, val? Amb mà o amb una picadora.
2: D'acord.
3: Tot això fa per a l'ubergini. Llavors, agafam i dins un bol posant la carn picada, sal, preva bo, morduix, i a mi m'agrada molt de morduix.
2: Sí.
3: Un poquet de ceba blanca, picadeta, petita, perquè queda més gustosa.
2: D'aquestes més dolçotes?
3: Bueno, sí, d'aquestes, sí. És perquè li doni humitat i no quedin tan soques.
2: Clar.
3: I el que t'he dit d'espa, que a vegades ho faig i a vegades no. Una teadeta així de pa blanc amb un pot de llet i limosc de dins. I això també fa que quedin humidetes.
2: Val.
3: I sal, prova bo... I tiram els ous sense i ho mesclam tot.
2: Tot ben mesclat.
3: Sí. Després, el que fem és agafem les ubergines i les anem farcint amb aquesta carn.
2: D'acord. Tota aquesta mescla de la pròpia carn de l'ubergini, en tota la mescla, per endins.
3: I el que hem de fer ara és posant-te farina a una banda plana i anem tirant la banda de la carn que se quedi ben que s'enfarinua, saps? Per enfarinuar l'ubergini. Sobretot la banda de la carn.
2: A la part de... D'acord. I això per què és lo de la farina, idò? Què li fa?
3: Perquè ara les fregirem. Vale, agafem una olla, hi posem oli i anem fregint les aubergines per tandes, saps? Que quedin, quan les veiem doradetes, agafem una greixonera d'aquestes mallorquines de fang,
2: sí,
3: o el que tinguem, i anem col·locant totes aquestes aubergines sofregides,
2: sí,
3: dins d'aquesta greixonera.
2: Molt bé.
3: Vale, ho tenim tot col·locat i, per una altra banda, començam a fer un sofrit de ceba i tomàtiga.
2: Molt bé, això a part, sofrida de, i la tomàtiga de, que ha de ser d'aquesta tomàtiga triturat
3: de,
2: o...
3: De remellet.
2: De remellet, natural, de millor.
3: Sí. I fem un sofrit de ceba i tomàtiga, val? Quan
2: sí,
3: tenim la ceba ben, que ja està ben potxadeta, que no quedi crua, val? Que ha d'estar estoneta de fet ceba, agafam i tiram aigua.
2: Sí.
3: I fem bullir aquest sofrit amb aigua. I després també li tiram un poc de moradull, de branquetes de moradull, saps, perquè vagi agafant de gustos.
2: Això ha de fer xup-xup.
3: Sí, xup-xup, que vagi bullint aquest aig. Molt bé. Quan ja tenim aquest sofrit amb la domàtica i l'aigua, ja que ha començat a bullir, agafam i ho anem tirant damunt la greixonera que teníem amb les aubergines.
2: Anem regant, no?, amb aquest xup-xup,
3: sí,
2: amb aquest...
3: Fins que les tapam. O sigui, sí, no les hem d'ofegar, les aubergines, sinó les hem de tapar. Val?
2: Tapar, just per damunt.
3: Sí, just per damunt. I hem de posar la greixonera en el foc a coure.
2: D'acord.
3: A poc a poquet, vale?
2: Sí.
3: Que vagi covent. I se vagin fent les aubergines, perquè suposo que són crues. L'únic que hem fet és sofregir la... Perquè sofregir la banda de la carn.
2: Clar.
3: I fer-li una volta, però la aubergines s'ha d'acabar de coure, ja queda fluixeta.
2: I, ha de, i sí, això és que serien els 4-5 de força, més o manco, que fas xup-xup, però mitjà a baix, no ha d'estar fort, no?
3: No està fort. Bueno, ara en el principi poseu un poc més fort perquè comenci a bullir i després ho baixes.
2: Val.
3: I anem, que se vagin coguent, si veiem que va perdent aigua, com que tenim encara d'aquell aigua on s'ha sofregit, un am, saps? Que no vagi perdent aigua perquè se va preparant i fins que l'aubergine sigui fluixa.
2: Mm.
3: O sigui, no és típica, que també moltes bandes la fan en salsa aromàtica, que ja també m'agrada, i després gratinada no és un esforç.
2: Tu no li afegeixes tomàtica per damunt o formatge, no les gratines?
3: No. Queden... Això queda supergini i queda aquesta salseta, val? I les emplates amb la salseta i farem moltes. Clar, així les pots...
2: Clar, perquè ja te queda la salseta aquesta que la pots aprofitar per fer... Per, clar, no quedarà, clar, només l'aubergini aixuta. Si les feim en el forn, queda només l'aubergini. I a vegades... jo me fa molta ràbia, això. Hi ha gent que les buida i no se menja la pell. Jo
3: m'encanta. El comem l'aubergini, més que la carn.
2: Jo també. Però aquesta gent que la buida, te deixes barquito buit. Que dius, ai,
3: no, no sé,
2: què fas?
3: Jo tenc gent que conec, amiga i família, que ho fa, i jo m'ho menys aubergini que deixen, que m'encanta.
2: Sí.
3: Però ja t'ho dic, això no és típica aubergini en salsa de tomàtica gratinada. Aquesta, agafes la cervesa dins un plat i agafes aquest brubot, el tires per damunt i és per fer moates.
2: Molt bé. Aquest pa, no?, pot ser el mateix pa que hem utilitzat per fer una mica de se mescla, però també per moar després. I això queda molt bé. I és un plat únic, a més, no?
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Sí, després menjo un pot de fruita i ja està. O sigui, això, sí, omplen. Si vols fer un pot de patates frites per acompanyar-les.
2: Sí,
3: o
2: també.
3: Per bullidetes, saps? Les pots acompanyar.
2: Me pareix un plat únic, fantàstic, Maribel. Molt bé. Tu em menjaràs avui d'aubergines o faràs una altra cosa, es diu menges?
3: Que... No, avui una altra cosa. Avui no tenc aubergines. Avui, espero... Avui crec que aniré a dinar. En la meva vida, crec que...
2: Sí.
3: Crec que menjaré sushi.
2: Ah, avui tocarà sushi, avui, això.
3: Sí. Pot,
2: va bé. Això mos agrada, també. També mos agrada. També mos agrada. Sempre, és un bon recurs, això de sushi. La meva predina deia a sushi, que era una altra cosa. Maribel, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Mos escoltant la setmana que ve.
3: Vinga.
2: Ara hauré de xerrar amb ma mare, a veure si fem aquesta receta de sushi aubergines d'aquesta manera.
3: Sí, que no som gratinades en esport.
2: I no, vinga, i si no la carta ja sabeu, sempre ho podem escoltar. Gràcies, Maribel, que ara tenim una entrevista aquí a l'Entre tu i jo, la darrera hora del programa. Gràcies, una ferrada.
3: Bon dia.
2: Adéu, bon dia.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
2: Avui, doncs, estem aquesta tercera hora de programa d'avui diumenge. Ja passen uns minuts de les 11 de matí i la veritat és que moltes ganes de fer aquesta entrevista, que ja sabeu que és una horeta diferent, una horeta on parlam amb qualcú, una persona que avui serà protagonista. Han dit que és un home, han dit durant les dues hores anteriors que és una persona molt dedicada als animalons, que li agrada molt el tema de la biologia. És una persona que trob que és molt interessant, que podeu veure també en els 5 dies, en donar moltes pistes, i sobretot, i aquesta part, la vessant que jo més m'agrada, és que és humorista. Sobretot és un personatge fascinant. És un humorista, imitador, il·lustrador, també naturalista. És un dels grans divulgadors dels insectes de les Illes Balears. És autor de llibres com Peixos de les Illes Balears, Insectes de les Illes Balears, tot el que sigui Illes Balears, ell està allà. I és col·laborador, també ha estat col·laborador amb institucions científiques i sobretot és un apassionat dels petits éssers que sostenen el món. Segurament vol